0: Vale, pues anirem a celebrar-ho.
1: Anirem a celebrar-ho. Nosaltres tornem demà a la competència. Feu bon dac! Feu bon dac!
2: La competència.
0: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
3: Hola, i a Gorina.
2: Un programa basat en fets reals.
4: Malafarida.
2: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: Arrenquem?
1: Vinga, va, som-hi, amb alegria.
0: Vinga, va, tots cap avall. Vinga, anem a fer la cercavila. Estem a la planta 15, comencem a baixar per les escales.
2: Vigila l'esglaó, Marcelina Vieja.
3: No correu.
0: Estem baixant per l'escala d'incendis.
1: Som força gent,
0: Ole! Alegria, alegria.
4: Baila, baila.
0: Atenció, amb música, vinga, i amb alegria.
2: Vinga, planta 11.
0: Bueno, un aplaudiment per l'acordionista. Va bé, vostè, senyor
4: Virgili? No, no em trobo gaire bé.
0: Vale, escolta, aquí estem a les fosques, no s'encén la llum.
1: Ostres, realment, la imatge és dantesca, Atenció, atenció!
0: Planta 4, la propera...
5: De dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, versió RAC1, amb Toni Clapés.
0: Planta...
2: 3! Ciutadans de Catalunya! Ja la tenim aquí!
5: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest dimecres, les semifinals de la Champions es juguen a RAC 1.
6: Benvinguts, benvingudes a la tornada.
5: A les 9 a Munic, Bayern París Saint-Germain. Alemanys i francesos protagonitzen el segon episodi del duel futbolístic de l'any. Viviu-lo en directe amb Jaume Molló, Damià López i els comentaris de Carlos Martínez, Jaume Naveira i David Broch. Pendents també del Barça-Nantes de la jornada de quarts de la Champions d'handbol amb Albert Ferran. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una amb Aleix Pariser. Aquest dimecres, Bayern-PSG. Les semifinals de la Champions es juguen a RAC 1. RAC 1. Tots som 1. Actualitzada al minut.
7: Alertes d'última hora.
5: Tot el que sona a RAC 1.
7: Contingut exclusiu.
5: RAC més 1.
7: Fàcil.
5: Ràpid.
7: Còmode.
5: RAC1.cat.
7: RACU.CAT.
5: RAC1.cat. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
1: Però com que torna a repetir aquest programa ha estat una llosa, avui és un tostonazo.
5: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
8: Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Estel Romagosa,
9: bon
8: que tal estàs? Recomanar abans de res un article que surt avui al diari Ara, a la seva edició de paper, pàgina 21, Immigració i Llengua Catalana, de Mustafa Shaimi, professor de la UDG i formador d'administració comunitària, que jo te'ls recomano moltíssim, moltíssim, Immigració i Llengua Catalana, l'haguéssim pogut escriure nosaltres mateixos. Abraham Jiménez de Nova, què tal estàs?
10: Molt bé, molt bé.
8: Estem molt contents perquè ens acompanya avui en Jaume Madaula, actor i director i dramaturg i pagès, una mica també, no?
10: Sí,
8: i jardiner, també, no?
10: Sí,
8: recorda que això és ràdio, que trobo que estàs molt còmode, com que ja som de la família, estàs aquí una mica...
10: Hem canviat de sala, no?
8: Mira, no me'n parles d'aquest tema, perquè justament avui no me'n parles d'aquest tema. Que vens amb una poeta, baixista, percussionista i poeta, t'estàs forrant, una altra senyora que s'està forrant clarament, l'Anna Tobias, què tal estàs?
11: Prou bé.
8: Prou bé, no? Per ser tot això que ets, filla meva.
11: Sí, sí.
8: Què va ser primer, de poeta, percussionista o baixista? O sigui, saps, quan tu casa teva, o ho vas dir tot a l'hora perquè així ja era... Dir, bueno, pues
11: no,
8: venga,
11: no he dit mai res.
8: No, tu estàs... s'està...
11: Cada segret, tu.
8: Que és com aquell acudit, no? Si veus la meva mare no li digues que treballo de pianista a un bordell, doncs això mateix,
11: això
8: no?
11: Mateix.
8: Vosaltres parlarem d'un espectacle que es diu Calem, el show.
11: Exacte, perquè primer és Calem, el llibre.
8: Primer és Calem, el llibre, que aquí el tenim, i després ara ve el
10: perdó,
8: show.
10: Perdó, que se'm va embrutar una mica pel camí, el vaig portar en directe. I
11: jo pensava, sí que l'ha llegit, però
10: no.
11: Això...
10: No, és que la meva motxilla...
8: M'encanta, pensava que te l'havies refregat, i que se l'ha refregat el Madaula, se l'ha refregat pel cos, un llibre de poesia refregat pel cos del Madaula. M'encanta això.
10: Sí, hi haurà llavors de tomàquet encara.
8: Escolta, tenim aquí també a la Irene Lameiro i al Pau Solsona. Què tal esteu?
12: Hola, bé.
8: Hola,
12: bon dia.
8: Genial, que sou bibliotecaris, esteu en vaga.
12: Estem en vaga, sí.
8: Hi ha serveis mínims o no hi ha serveis mínims? Bueno, algun servei
12: mínim. No, les biblioteques no tenen establert serveis mínims.
8: I llavors estan tancades les biblioteques ara, fixa't tu, no?
12: No, la vaga indefinida l'estem fent els dissabtes.
8: Els dissabtes,
12: hem
8: va.
12: Fet algunes jornades de vaga.
8: Exacte.
12: I vaga indefinida els dissabtes.
8: Molt bé, molt bé. Doncs escolta una cosa, ara parlarem també d'això, però abans, senyores i senyors, avui és dilluns, amb tots vostès, Mireia Giró, la repassada esportiva. Bravo. Bravo.
13: El Barça femení jugarà...
8: Perdona. Sí. Escolti, vostè és amigut de públic o... o què passa? O sigui, una mica d'aplaudiment perquè ha semblat que siguem l'Ela. Perquè s'ha sentit la madre i ha semblat que estàvem aquí. Ara.
13: Gràcies per aquest aplaudiment tan espontani.
8: Exacte, que no es noti que és dilluns.
13: Forçat. Doncs el Barça femení...
8: No, forçat sí que és. I un altre que aplaudeixi. Vinga.
13: Va,
3: No, però fia, ha estat espontani els crits, i els xiulets i tot això.
13: Això jo espontani. Jo necessito un reforç positiu.
3: Ara, home, i tant, i jo també. A veure, escolta'm una cosa.
13: El Barça femení jugarà a la final de la Champions. Va guanyar ahir el Bayern en un partit espectacular, que jo no el vaig veure, però intueixo que va ser espectacular.
3: Espectacular, sempre són espectaculars.
13: Alexia Putellas. La puta ama, bueno, perdó, va marcar dos gols i va plorar,
3: la
13: puta, va plorar.
3: La puta ama, pues digueu, home, perquè si no sembla que li diguessis puta, Alexia Putellas, clar. Alexia Putellas, puta, de copa no. Si la puta ama és la puta ama, o sigui, clar.
13: Ama del corral, val.
3: No estem a favor de les putes, vull dir-te que això...
13: Clar, per això, jo tampoc ho veia tan malament. Un partit també que va significar el retorn d'Aitana Bonmatí després de 5 mesos...
3: L'altra puta ama,
13: joder. Després de 5 mesos de baixa per lesió al peroné.
3: El peroné, mare de Déu, quants problemes.
13: Quants problemes. Ella ha explicat que torna renovada i va dir una frase que és, per mi, anar anys enrere en salut mental. És com traslladar-se a un gimnàs rus dels anys 80.
3: No.
13: Va dir, agraeixo que m'hagi passat.
3: No.
13: O sigui, Aitana Bonmatí està agraïda a la lesió. No. Sí, he escrit un llibre que va sobre això. Tu que ets tan lectora, Aitana, llegeix-te.
3: Quin és el títol del llibre? Fes una mica propaganda, filla. Perquè...
13: La desastrosa teràpia de la Sara Bonsom.
3: A univers, no?
13: A univers.
3: Clar.
13: El rotllo de la psicologia positiva. És que no el vull ni veure a prop ni un centímetre més.
3: El rotllo de la psicologia positiva, quin és aquest tipus de psicologia?
13: No, gràcies a la lesió, gràcies al càncer, gràcies al a un maltractador, que em va maltractar i ara gràcies a... No. Sí, no.
3: Això la gent ho diu, gràcies al maltractador jo he arribat a...
4: Sí. Jo aquí com que discrepo una mica, però...
3: Per què? Pues ara parlarem, si vols oblidar el debat,
4: No.
3: A veure, acaba.
13: Jo argumento primer...
4: Ho entenc, o sigui, entenc el que dius.
13: És una cosa que els humans... O sigui, una cosa que els humans ens adaptem als problemes sí, i que un cervell que funcioni sempre troba solucions i la manera de justificar tot allò dolent. Per això es diu supervivència.
3: Molt bé.
13: Supervivència, tirar endavant, no? I llavors...
3: Tirant demà no tirant enrere, de vegades, perquè de vegades...
13: Com el que sigui, però fem el que podem. Però donar gràcies a la lesió, no cal donar gràcies a la lesió.
3: No.
13: Perquè jo crec que de les malalties, del dolor, de les pèrdues, els fracassos, dels maltractadors, doncs no se n'aprèn absolutament res. El que passa que tu ho racionalitzis després, per tirar endavant, és un altre tema. I potser sí que hi ha gent que surt sent millor persona i amb més empatia d'un sotrac, però en general la gent normal després d'un sotrac doncs l'empatia dura una setmana perquè després doncs, la vida continua i tira. I està comprovat una enquesta que vaig fer jo a la Universitat de Mireia Giró que és que el 91% de les persones malparides que passen per una situació difícil tornen a ser exactament igual de filles de puta que abans o fins i tot més perquè ara més tenen acumulada ràbia i por.
3: Clar.
13: Que això és pitjor. Uh-huh. Llavors, jo diria gràcies a la ciència, a la fisioteràpia, a la medicina, a la sort, a Déu, o el que sigui, fins i tot a Déu.
3: A les amigues, fins i tot a Déu, els que el tinguin, clar, i tant, i tant.
13: Però gràcies a la lesió, no.
3: Gràcies a les biblioteques, diguéssim, que estan pares, un monyo de tot, clar. Digues, a la poesia, exacte.
13: A la poesia. Llavors, ella que diu que li ha portat coses positives. I per què? Doncs perquè estava cremada. Es veu que estava sense energia i que la lesió, què ha fet? Pues que per fi parés.
3: Ha parat a hòsties.
13: Com ha de ser el sistema capitalista que acabés donant gràcies a fer-te mal i posar-te en perill, perquè potser la seva carrera ha tingut sort que li vagi bé, però podria ser que s'acabés la seva carrera allí. Doncs com ha de ser el sistema capitalista per haver de parar, fer-te mal i donar gràcies a una lesió? És que això no va així. Llavors, també una crida que faria jo és que quan estiguem enfonsats en un pou putrefacte, no vingueu a dir-nos mira el capge positiu, o sigui, ja ho intentaré, però no m'ho diguis tu. O somriu, o tot passa per alguna cosa, que jo ho he dit mil vegades, això. Jo ho he dit molts cops, perquè no saps què dir. Clar.
3: Perquè, clar, també de moltes vegades li dius a l'altre, no, home, això passarà i tal, el que li vols venir a dir és, mira, jo ara me n'aniré, es pot quedar aquí amb la teva puta merda, i el que passarà de tu sóc jo. O sigui, en el fons, quan li dius a un altre moltes vegades, això ja passarà, no? Tranquil, això passarà endavant, ànims i tal, és que tu te'n vas a fer la teva puta merda de programa de ràdio i deixes a l'altre...

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Mira, ja te'n pots anar, perquè estic fent nerviós, que no estàs aquí
2: fent res. No, i després el tema de portar carmanyoles de menjar a la gent, que això va molt bé, però si sabeu cuinar, perquè hi ha gent que per ajudar et porta unes carmanyoles immenjables que les has de tirar, i no perquè estiguis malament ets capaç de suportar qualsevol tipus d'ajuda.
1: Sí, i també, com aquests que porten carmanyoles que tu estàs a la mires absoluta de les merdes, perquè llavors et truquen que estàs tu fet una coca, t'has menjat la merda de verdura de bledes que t'ha portat, perquè tal, i llavors et reclamen el tàper. Saps que tot estona reclamat el tàper i tu tens la pressió, clar, i no estàs pel tàper. Això també pot passar.
2: Això també pot passar. En fi, que ens alegrem molt que l'Aitana torni al camp i que ella ho hagi positivitzat, i a la merda les lesions.
1: A la merda les lesions, efectivament. Al millor l'Aitana el que va descobert amb aquesta lesió, que això passa a vegades, és que la vida que està portant no és la que li agrada.
2: Exacte.
1: I que no ha hagut de tornar a jugar al futbol quan el que hagués volgut realment, que això ens passa molt, és tornar a fer, pues, jo què sé...
2: Ceràmica, es veu que has fet ceràmica.
1: Ceràmica o...
3: L'Anna feia ceràmica.
4: Va, és que va molt bé fer ceràmica.
1: Tu també has fet ceràmica, més de percussionista, baixista i poeta. Però costa del micro, hòstia. Sí. Què t'anava a dir?
3: Ja, jo els bolos li dic també, al micro.
1: Sí, al micro. Perquè, què t'anava a dir? Perquè el... I ceràmica també?
5: Sí. Però això sí que ho vaig dir, va ser el primer.
1: A casa teva vas dir ceràmica.
5: Em vaig estudiar ceràmica, sí.
1: Val, me'n vaig estudiar ceràmica.
2: Doncs Aitana, bon matí també. Sí. Ha dit, mira, he tingut temps per fer ceràmica, sí, per estar amb la família.
3: Estàs,
2: mira,
3: Anna, estàs la ceràmica? Agraïda a la ceràmica?
1: Això, estàs agraïda tu a la ceràmica, Anna?
5: Estic molt agraïda a la ceràmica.
1: Sí, sí.
2: Va, clar, la ceràmica molt bé.
1: Sí.
4: No has fet mai, Mireia?
1: De ceràmica.
4: No has fet mai?
2: No, pròpiament.
4: No, t'ho recomano.
1: Sí, per què?
4: Sí, perquè li anirà bé. Li anirà
1: ella,
4: bé per
1: què, sí?
2: És que jo, si
1: sí,
2: trobo un moment bé per fer ceràmica, faré una altra cosa.
4: No, sí, t'anirà bé fer ceràmica. Però...
1: Nosaltres a casa meva, te'n veig a dir una cosa...
2: La maig ha tancat per on
4: és, a casa dels germans.
1: Nosaltres, quan tenim 5 minutets, ens fotem una palla, eh? O sigui, no estem per fer un pot, perdoni.
3: Sou germans, vosaltres, això és una pregunta, és que he sentit que des d'ira...
1: Sí, és nepotisme en estat pur. Bueno, què més?
2: Sí, home. Sí, home, nepotisme. Tant de bo, hi ha nepotisme.
1: Estem fines, avui estem fines. A veure. Bueno, digues, Madaula.
3: No, no, no,
1: també el teu tiet és actor i no tens...
3: Ah, no, no, el nepotisme.
2: Ah, vale, clar, millor que calleu.
3: Però, en el meu cas és...
1: Germà és artista i pintor, és que clar...
3: En el cas és nebudisme.
1: Nebudisme, que no està mal. Bueno, com a l'antiga Roma, eh? A veure, va, més.
2: Més, no vol dir res, la...
1: No, vols dir alguna cosa? No. Com?
2: No.
1: Tu estàs a favor de les
2: lesions.
1: Tu tens una lesió.
4: Jo estic a favor, o sigui, jo sé positivament, perquè m'ha passat, que a vegades quan et passen coses dolentes, és bo.
1: Però tipus, què li dius tu, cosa dolenta? Ha trencat el peroné?
2: Però és que hi ha una cosa de medicina.
3: Però és que també són molt dualistes, com és bo, és dolent. No, és una puta merda, però n'aprens coses. És una mica de...
1: Jo no sé.
2: És una puta merda, comencem per aquí. És una mala passada.
4: Hi ha processos que et donen aprenentatges que només aconsegueixes fent el llibre. Si no, per molt que t'ho expliqui...
1: Però cal aprendre, segons què?
4: Bueno, sí.
2: És innecessari.
4: Et dona una perspectiva nova de les coses. Sí, sí, sí que és bo.
2: Però a vegades hi ha gent que li dura molt poc aquesta perspectiva.
4: Això també és veritat.
1: La perspectiva és molt poca. També és veritat, eh? Hi ha gent rebotada després. Saps què vull dir? Bueno, a veure, més.
2: Continuem.
1: Ara es podia haver decidit la Lliga, sí?
2: Sí, però l'Espanyol va perdre. Llavors hem d'esperar el clàssic de diumenge que ve per veure si el Barça guanya el Madrid i s'emporta el títol.
1: Val.
2: Llavors aquest escenari és molt emocionant, i així ho pensa Hansi Flick, també. Perquè quan li van preguntar si miraria el partit d'ahir, de l'Espanyol-Madrid, ell va dir que no, que aniria a veure el Mago Pop, perquè era l'últim dia que estava en cartell i no volia perdre-se'l. S'hi va posar aquesta excusa.
1: Carai.
2: Però resulta que, quina llàstima, el Mago Pop ha cancel·lat totes les funcions del cap de setmana per un problema tècnic. I Clyde Flick i la seva dona, que volien anar amb la seva dona, doncs no han pogut veure'l. O sigui que, com diu OK Diario, s'ha quedat sense excuses, vale? Perquè OK Diario diu Flick s'ha quedat sin excuses.
4: Quina poca feina, també, no?
2: Llavors, si vols, Hansi, si vols continuar fugint d'estudi amb elegància dient que vas anar a veure un espectacle que finalitzava, doncs pots dir que vas anar a veure els Stuntmen del Teatre Lliure, que es va acabar ahir, o les escenes d'una separació al Maldà, que també es va acabar ahir, o el que vulguis dir-li. I fins i tot, també, jo diria... que van a veure al Teatre La Fàbrica a veure Amor a Mort, que no es va acabar i ni tampoc s'estrena encara perquè s'estrena el divendres, però com que resulta que un trosset l'he escrit jo d'aquesta obra, doncs a mi interessa que Hansi Flick hi vagi. Clar. Perquè cobro drets d'autor, que crec que em paguen com 50 cèntims la funció, però mira, millor 50 cèntims per mi que pel Mago Pop. Exacte. Que ja està folrat d'armilla.
1: Tens tota la raó. Jo crec que no tenim més temps, eh?
2: No tenim més temps.
1: No, perquè estan les

0: taques, i com que hem fet una mica de debatillo sobre si fotre's una hòstia és positiu o negatiu...
1: Que ens heu de tancar el micro.
0: No, el debat està molt bé. A veure, escolta'm una cosa. Nosaltres anem a parlar ara, per favor, amb tots vostès, a Irene Lameiro i Pau Solsona. Bravo, vinga. Vosaltres dos sou dos biblioteques. Ui, no posis aquesta... No posis aquesta música de biblioteca. Posa'm una música una mica de rock and roll o una cosa una mica més animada, perquè si no això sona... Ara. A veure, esteu a... Vosaltres sou...
2: No són dos biblioteques.
0: Sou vaga indefinida dels bibliotecaris. Llavors, és un tema que el farem ràpid i concisament, perquè hem de passar a la Gran Jiménez de Nova, que també està que fumant pipa. Llavors, la qüestió està, per què esteu des del 25 d'abril, les biblioteques públiques de Barcelona estan en vaga indefinida, convocada per la CGT i la Intersindical. Llavors, quin seguiment està tenint aquesta vaga, estimada Irene?
3: Doncs mira, aquest dissabte passat, de 40 biblioteques de la ciutat que havien d'estar obertes, en van tancar 39.
2: Uau.
0: I quina és l'esquirola? No ho diré, però com...
3: No assenyalarem ningú.
0: No assenyalarem ningú. Bueno, i com està afectant el servei això a la gent? Ho nota, diguéssim, clar, les biblioteques ara són molt més que anar a buscar un llibre i llegir-te.
3: Sí, la gent ho ha notat fins i tot a nivell de província, perquè no és només Barcelona ciutat, o sigui, els dissabtes estem de vaga indefinida totes les biblioteques de la província de Barcelona. A nivell de província, tot el personal de Diputació, que són les bibliotecàries titulades, també s'estan adherint a la vaga. I s'està notant bastant.
0: És a dir, que això és una vaga, per tant, molt seguida. És que esteu tots molt d'acord en què, efectivament,
3: sí,
0: passa alguna cosa.
3: És una cosa històrica. Mai ens havíem posat d'acord totes les biblioteques de la província, però és que tenim reivindicacions...
0: Històriques, alguna... també.
3: Històriques i comunes. Com una revisió dels estàndards, perquè estem en plantilles sota mínims.
0: Què vol dir això?
4: Més personal.
3: Doncs, què cal més personal? Què cal més personal perquè estem amb els estàndards, no sé si venen del 2008, i en tots aquests anys les biblioteques doncs, han augmentat programació cultural, funcions, serveis, i a més que també ens manca un bon protocol contra les violències. Les biblioteques són llocs que semblen segurs, donen una aparença, doncs això, una sensació de seguretat, però en realitat som d'accés universal, és com estar al carrer, i passa de tot. Hi ha hagut agressions, a companyes, a usuàries, assetjament, abusos, fins i tot a menors. Clar que no passa tot cada dia a tot arreu. Vull dir, no volem crear alarma social, però passa. I si no som prou personal i a més no tenim un bon protocol de prevenció, doncs això no s'aguanta per més ganes que hi posem.
0: Després a mi em sembla que també és un sector que està feminitzat.
3: Totalment.
0: I el conveni al que us adhereixen...
3: Precaritza els sectors feminitzats, el conveni de l'Ajuntament al que ens volen fer adherir ara, sí. Uh-huh. De fet, també està en vaga tot el que diem l'escut social de la ciutat, que són els serveis socials, les OACs, les escoles bressol, els serveis de feminismes, d'atenció a la dona, adolescència, infància...
0: Tot això està en vaga,
3: Estan sota mínims, i aquest nou conveni ens precaritza, ens retalla drets, i és que no podem més.
0: Mm-hmm. Què vols dir, que tots aquests sectors de l'escut social, a què et refereixes? De biblioteques, totes aquestes
3: tots,
0: altres...
3: Són tota una sèrie de serveis que són l'escut social, són els que donen serveis socials, nosaltres també culturals, a la ciutadania.
0: Clar. Quines millores demaneu, diguéssim?
3: Doncs, per exemple, demanem uns millors horaris, uns horaris que siguin més conciliadors. Perquè ara mateix ens trobem que fem jornades de fins a 11 hores diàries, un i dos cops a la setmana, que no se'ns compensa adequadament tots els dies de mes que treballem a l'any, mm-hmm. perquè fem molts dissabtes, per exemple.
0: Clar. I després també demano una altra cosa, que és que es tingui en compte la realitat socioeconòmica de cada biblioteca. Què voleu dir amb això? Que les coses es fan des d'un despatx sense comptar, diguéssim, les particularitats de cada institució, no?
3: Doncs sí.
0: Aquesta nota, t'he fotut aquesta pregunta, però no te la saps.
3: Perquè ara me n'he anat. Perdona que me n'he anat.
0: On te n'has anat?
3: No estic preparada per estar aquí a la ràdio.
2: I el Pau, que no està parlant.
0: No, però on te n'havies anat?
3: No sé on me n'he anat, ja.
0: O sigui, estaves ja farta de la teva pròpia reivindicació, de mi, de què, de RAC1, no pots més, no?
3: Estava pensant...
0: Estàs tan precaritzada que ja no et va ni al cap.
3: Porto l'speech, l'he repetit tantes vegades tota la setmana de Sant Jordi, que ja estava pensant, som el servei cultural millor valorat de la ciutat, per sota dels bombers, i jo ja estava amb el meu
0: bla, bla, bla. Que aquesta senyora això ho farà cridant com si estigués a un míting, ja veuràs. Home, si s'han anat aquí, endavant. Vinga.
3: No, doncs això, que som el servei
0: cultural.
3: Però
0: ho has de fer com si estiguessis, com si fos la passionària. Som el millor.
3: I ho som perquè ens hi deixem la pell. Perquè som una plantilla amb una alta vocació de servei i perquè ens estimem les biblioteques.
0: Ara.
3: Però estem al límit.
0: Molt bé, aquesta música.
3: I reclamem unes condicions òptimes per a poder continuar donant un servei de qualitat, que és el que la ciutadania es mereix.
0: Ara, una altra puta ama, eh? Ara bé.
2: Perdona una pregunta.
0: A veure si se la sap.
2: No, amb qui se suposa que heu de negociar? Amb Diputació o Ajuntament?
1: I teniu
2: data per seure-us a
3: parlar? Nosaltres som Biblioteques de Barcelona i estem negociant amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona i amb l'Ajuntament, també.
0: I què tal?
3: Mira, cada setmana tenim reunions, però són reunions en les que ens trobem amb un mur amb el que no hi ha interlocució
0: possible. És un truco,
3: això,
0: eh? Això és un truco. És el típic truco i ens estem trobant molta gent amb la que parlem, que tu vas a llocs, no hi ha... et reben, però no hi ha diàleg, no hi ha resposta, no hi ha cap tipus de voluntat. I el que volen és desgastar a la població
3: total.
0: Civil, a la ciutadania, a la bibliotecària, als bombers, aquest, a la més enllà i tal, d'any. Estem fins als mismíssims pebrots, eh? La que en tingui, la que no, però el que tingui.
3: Hem de dir que en l'última reunió, ho dic amb la boca molt petita, molt petita, i després de tota aquesta setmana de mobilitzacions i vagues intensives, sembla que hi ha un petit canvi en la disposició d'escolta, però no hi ha res encara sobre paper ni en ferm, continuem
0: perquè
3: igual.
0: Perquè total tampoc demaneu tanta pasta, diguéssim. És una cosa seria assequible, la podem pagar. La podem pagar la ciutadania o no la podem pagar?
3: La podem pagar, tenim un ajuntament amb un superàvit de 50 milions.
0: Volem pagar això.
2: I tant.
0: Joder. Escolta una cosa, doncs moltíssimes gràcies.
3: A tu, moltíssimes gràcies.
0: Realitat, seguirem parlant d'aquest tema, Irene Lameiro i Pau Solsona. Pau Solsona no has dit ni una paraula.
4: Bueno, com que en som un xavi familiaritzat, li s'ha dit la paraula.
0: Molt bé.
2: S'ha dit la paraula a les dones.
0: Què tal, Abadi? Escolta una cosa. Vaga indefinida de biblioteques. Nosaltres, això és un escàndol, diguéssim, que estiguin les biblioteques de Barcelona, de la Diputació de Barcelona i de la demarcació de Barcelona, de vaga. És un escàndol que no s'hi posi remei immediatament, diguéssim. Bueno, igual que és un escàndol que bombers, sanitat, l'educació, etcètera. Nosaltres volem resposta ja, diguéssim, que es posi una... Quan es diu de fer política, que facin política els que són els professionals de la política. Perquè, escolti, bé que paguem impostos. Nosaltres sembla que és vella. Escolti, bé que paguem impostos? Pues que es noti, joder, que és que estem gastant en unes merdes de míssils por ahí, perdoni la demagogia, que nosaltres no volem gastar en això, volem gastar en el que volem gastar. Amb tots vostès, ara Jiménez de nou. A veure, en primera cosa, lo de Cuba, què tal està? Perquè vosaltres esteu ja, que la que et descuidis, ara quan sí, acabin mirant, quan Trump acabi mirant...
5: Sí, estamos en la fila esperando a que Trump termine con Irán, según dijo hace dos días.
0: Sí, exacte.
5: Dijo, bueno, posaremos ahí el portaavión afuera y sí, se rendirán.
0: Y se rendirán.
5: Y todo el mundo se reía en el escenario cuando dijo eso.
0: Sí. Y una cosa, ¿y els cubanos, això com estan realment? ¿Tú estàs parlant amb persones que de La Habana, amb familiars teus?
5: Bueno, las últimas dos semanas mejoró la cosa porque dejaron entrar con permiso de Estados Unidos un buque de petróleo de Rusia.
0: Ajá.
5: Pero ya ayer Díaz-Canel dijo que solo alcanzaba hasta finales de mes. Bueno. No sé cuándo, o sea, volverá a la misma situación, ¿no? Cocinar con leña, sin electricidad y tal, pero hubo unos días donde la cosa mejoró. Sí.
0: Bueno, anem a la teva secció d'avui, perquè la teva filla es veu que et va fer una pregunta.
5: Sí, pero, ¿sabes? Yo estaba pensando ahora que de pronto, claro, a mí me echaron de un país comunista yo por oponerme al comunismo y ahora me he descubierto aquí comunista, ¿no?
0: Es que se ha confundido. Sí.
5: Hace unos días mi hija me preguntó...
0: Perdona. A tu, els comunistes et fan fora de Cuba.
5: Sí.
0: T'han exportat a Cuba, t'han exportat, una persona exiliada, un exiliat polític. Et fan fora els comunistes de Cuba, però allò arribes aquí i trobes que ets un comunista cum laude, vamos.
5: Total.
0: És que és increïble, això. Que no sigui que, a més, el comunisme ens hagi d'ensenyar alguna sèrie de coses.
5: Exactament.
0: Endavant.
5: Hace unos días, antes de dormir, mi hija me preguntó una pregunta sencilla, ¿no? Me preguntó, íbamos a prepararnos para dormir, y me dijo, papá, ¿por qué yo uso pijama? Me cuesta mucho decir pijama.
0: ¿Y cómo digo vosaltres?
5: En Cuba decimos pijama.
0: Pues pijama, di pijama.
5: Sí. Me dijo, ¿por qué yo uso pijama para dormir? Y ustedes, se refería a mí y a su madre, no. ¿No? Le expliqué casi sin pensarlo cómo funciona la vida de la ropa.
0: Però abans has de dir una cosa, perdona, perquè aquesta frase...
2: No
0: dormiu... Ella va amb un pijama, que deu ser de Kitty...
5: Sí,
0: de la
5: que sea.
0: Hello Kitty, no?
5: Frozen, o alguien que nos regaló algo, pero...
0: I va un pijama, el que seria un pijama.
5: Exacte.
0: I, en canvi, vosaltres no és que aneu amb pilota picada, diguéssim.
5: No.
0: Dius que aneu sense pijama, vols dir que...
5: Esta, en dos meses, es un pijama.
0: La teva samarreta d'ara podria ser un pijama. Endavant. Sí. No, és que em passa que anava amb pilota picada.
5: Bueno, cuando llegue el calor, a lo mejor sí.
0: Clar. Queremos fotos, d'aquest moment.
5: Bueno, le explicamos que la ropa en Cuba tiene varios usos, ¿no? La ropa primero se usa, tiene cuatro ciclos, ¿no? Primero, cuando es una especie de reencarnación textil. Primero, cuando te la regalan o te la compran para una ocasión especial, ¿no?
0: Sí,
5: digamos,
0: claro.
5: Tu cumpleaños o cuando tú vas a algún sitio y te compras esa ropa o te la regalan, ¿no?
0: Muy bien.
5: Digamos que ese es el primer ciclo. Luego, cuando ese brillo se va apagando, el tejido cede al uso, pasa al segundo ciclo, ¿no? La ropa para andar, para ir al trabajo, para ir a comprar pan a la esquina.
0: Muy bien.
5: Y luego viene el tercer ciclo, ¿no? Cuando ya se convierte en pijama, ¿no? Finalmente la tela ha cedido, exprimida hasta la última fibra.
0: Sí.
5: Y llega ya a un cuarto ciclo, que es cuando ya ni siquiera sirve para hacer pijama, que sirve para el trapo de cocina, sí, para quitar el polvo y para limpiar el piso. Claro, aquí yo me he tenido que adaptar porque en Cuba no hay... La fregona no es como aquí.
0: No, fíjate tú que es un invent català, que això és molt de dir,
5: Sí, és català.
0: Sí.
5: No, no sabia.
0: Mira, els catalans tenim el xupa-xup, la Sagrada Família, el xupa-xup, posar pal a un caramel i posar...
2: I els calçots, pals.
0: I els calçots no parlarem ara dels calçots.
5: Bueno, mentre jo...
2: I el pla canal, no?
0: I el pla canal no sabem què és això.
2: És igual. Això no s'ha inventat un català.
0: Què és el pla?
2: El pla canal.
0: Ah, el pla canal.
2: Bueno, segueix, continua, perdó.
0: No tinc el referent, però fins a tu canal, és de les seves poques coses anals que no el tinc el referent.
5: Bueno,
0: ara m'ho estudiaré.
5: Mentre jo l'explicava esto a mi hija, me di cuenta que no era una anécdota sobre el escasez, que en el fondo los cubanos estamos construidos como unos anticapitalistas, ¿no?
0: Ara.
5: Absolutamente. Obligados, ¿no? Hay que decir, ¿no? Y esto va mucho más allá de la ropa, ¿no? Porque nuestra forma de interactuar luego con los objetos cotidianos es una constante lección de ingenio. Por ejemplo, ¿no? Pensemos en los pantalones largos. En Cuba, cuando se te gasta el bajo o se te rompe la rodilla, eso no va a la basura. Se corta y es un short, un pantalón corto, ¿no? Para el verano. Cuando, por ejemplo, los envases de cristal, se acaba una botella de vino, una compota, lo que sea, eso sirve para un florero, sirve para vasos, ¿no? Yo toda mi vida he tomado agua en vasos de mayonesa, ¿no? En potes de mayonesa. Los vasos de la casa, por ejemplo, también pasa con las bolsas de nylon. Pero esto sí es directamente de la precariedad. Porque claro, las bolsas de nylon, cuando tú las utilizas, por ejemplo, llevas la carne a la casa, se te embarra, o de raín, por ejemplo, la lavas y la tiendes como si fuera una camiseta. Y la usas hasta que llega al final. Bueno, pasa lo mismo con las latas en conserva, con el periódico, por ejemplo. Es buenísimo para limpiar el periódico. Limpiar los cristales. ¿Queda?
0: Sí.
5: Perfecto, sí.
0: I després, per exemple, una cosa, truquitos del diari. Jo sempre tinc diaris de paper, vols dir, oi? Perquè se et pixa un gos a casa, que és una cosa que pot arribar a passar tal, o pixes tu fins i tot, jo què sé, i posa... O aigua que s'escapa, poses diari, el diari no és com xupa, eh? És que el diari és el millor, eh?
5: Bueno, y está el clásico, como yo conté hace poco aquí, cuando se te rompe el sofá una pata, en vez de comprarte otro sofá, el capitalismo, tú vas, compras libros y lo utilizas como una pata, ¿no?
0: Exacte.
5: Claro, porque todo está diseñado para que tú consumas.
0: Uy, mira, la bibliotecària fa... No, home, si és un llibre, jo què sé, pues... Arturo Pérez de Reverte, joder, pues jo què sé.
5: Clar. No sé. Todos los de Planeta, seguramente, ¿no? Por ahí. Bueno, aquí nos van a matar, bueno, pero
0: no
5: pasa nada.
0: No, pero escolta, que si editas
5: porque,
0: todo
5: es capital.
0: Que estem a favor de l'edició, fins i tot tinc una merda.
2: Mentre el compris, els és igual.
5: Clar. Porque todo está en capitalismo preparado para que tú uses y tires, ¿no? Clar. Obligando al planeta a una
0: lógica... I això està molt ràpid, ¿eh? O sigui, aquest canvi de mentalitat està ràpid.
5: Absolutamente. Pero, y tengo que aclarar algo, porque no se trata de romantizar la precariedad, ¿no? Ni de negar las dificultades de la vida en Cuba. Se trata de que la cultura de la que venimos tendrá un montón de otros problemas, pero bueno, nos enseña una serie de valores que nos ayuda a interactuar con los objetos de una manera distinta, ¿no? Básicamente quería hacer esa reflexión.
0: Escolta,
2: ens ha mirado,
0: Què tal? Ens ha mirat molt bé. Jo sí que és veritat que a casa meva tenim una quantitat de pots, però això és una cosa cultural, perquè el meu major d'on guardat qualsevol pot de vidre amb tapa i potser tinc... Si et dic... 100 pots de vidre.
2: Està
0: però,
2: molt
0: clar,
2: bé per
0: no
2: estar,
0: estem,
2: per escafeu, no?
0: Però no, però no els estem... I tinc un armari ple de pots de vidre que sobretot... No, que això no es pot tirar, de cap manera. I allà tenim i semblem... Pues jo què sé, no sé, però clar, vull dir, no sé, és una cosa increïble. Perdona, la bibliotecària, torna a posar rever i torna a fer una reivindicació que va fer molt bé, joder, venga. Les biblioteques de Barcelona estan de vaga. Endavant, companya! La CGT, sou anarquistes o què sou? Els de la CGT?
4: Anarcosindicalistes, sí.
0: Vinga, anarcosindicalisme. Això, que bonic que es digui RACUA, anarcosindicalisme. Que és exactament la nostra paraula
2: però
0: favorita.
2: Però no repeteixo el mateix, no?
6: Sí,
2: bueno,
6: sí,
2: tots no
6: repetim
2: el mateix.
0: Una altra cosa. Vinga.
6: A veure.
0: Amb el puny a l'A, però ràpid. Aquesta tia, de veritat.
2: Sí, que sou el servei més ben valorat.
0: Va.
6: Som el servei cultural millor valorat de la ciutat.
0: Encara que tinguis dit, però aneu cridant, mare de Déu.
2: Ai.
0: A veure, tu, Pau, digue-ho tu, una reivindicació abans de passar publicitat.
4: Les biblioteques som un servei públic, estem al límit i que la direcció política és ignorar-nos i esperem que després de sortir a la ràdio, als mitjans, a tot arreu, es posin les piles i ens escoltin d'una vegada.
0: Ara, el senyor. Molt bé. Anem a publicitat, ara tornem, no ens abandoneu.
6: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
7: I què?
6: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
7: Oh.
6: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
8: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
0: Bueno, escolta una cosa, els de les biblioteques s'estan envalentonant, diuen que tenen meeting, més meeting, ara farem més meeting sobre la vaga de biblioteques, però hi ha una senyora de públic, com et dius, estimada?
2: Eva.
0: Parlant del reciclatge, però no reciclatge, sinó reutilització i reaprofitament, que ens estava explicant l'Abraham Jiménez de Noa, tu dius que has fet què?
2: Vaig fer una exposició per Temps de Flors fa 2 anys i vaig reciclar 1.000 texans.
0: A veure, un moment, vas molt ràpida. Què és això, Temps de Flors?
2: Temps de Flors és una exposició que es fa cada any a Girona, ja fa 60, 70, 80 vegades que es fa a Girona i, bueno, tots els carrers es vesteixen de flors.
0: És allò de les flors, de les enramades.
2: Ah, exactament.
0: I tu és de Girona o...?
2: Soc de Girona.
0: Molt bé. I tu vas fer, dius?
2: Em van deixar una sala molt maca i tota la vaig cobrir de flors fetes amb texans.
0: Carai, i les vas fer tu o...
2: No, si les vaig fer jo, manualment. Vaig estar un any preparant aquesta exposició.
0: Mare de Déu.
1: 1.000 texans.
0: I on les tenies?
2: La gent me'ls anava donant, els tenia en una habitació, vaig estar...
1: En una habitació?
0: A casa, és el teu marit, que
1: està rebufant
0: el mirall del costat.
9: Bon dia.
0: Tu també ets de Girona?
9: Sí, no, clar, visc amb ella.
0: Ah, esclar. No, però podria ser que fos... Escolta una cosa, però què vol dir? Que tot el de Girona només us liava entre el de Girona? No, sí. A veure, llavors, tu estaves a... Tot això com ho vas viure, tu?
9: Molt malament. Sí, fatal. Entrava a l'habitació, semblava que entrava a Nàrnia. No, era allò un caos.
0: Tu a què et dediques, estimat?
9: Jo sóc funcionari.
0: I estàs de vaga o estàs treballant?
9: No, no estic de vaga.
0: Depèn de on estigui, potser t'hauràs de posar la vaga.
9: Sí, també, aviat.
0: Si em passes una amiga, ja veuràs que hauries de...
9: Aviat.
0: I tu, estimada, què et dediques?
10: Jo soc tècnica de prevenció de riscos laborals.
1: Carai.
0: Però a veure, això és una cosa flipada, no?
1: Però creativa.
0: Què fas? I com et va donar per això?
10: Bueno, perquè sempre havia volgut participar a Temps de Flors i volia fer una cosa original. I fer un jardí fet amb texans, doncs em va semblar molt original.
0: Hosti, sí, realment, sí. Sí.
1: I on
0: pensat,
1: estan ara aquestes 1.000 flors?
10: Tinc un petit magatzem a casa i allà hi ha unes quantes, les tinc distribuïdes per casa, he regalat,
0: ja t'entenc.
10: He llençat, no sé.
0: Clar, mare de Déu, senyor. Bueno, escolta,
10: és que eren
0: gràcies.
10: moltíssimes.
0: També amb els objectes pot fer art, no? Tu ets una cosa que és així. Sí. Bueno, senyores i senyors, amb tots vostès, Jaume Madaula i Anna Tobias. Bravo.
11: Bravo.
0: Jo pronuncio Anna Tobias, ho dic bé o no?
1: Sí,
0: sí, val, a veure. Llavors, ens va tocar el Jaume Madaula, que és una de les nostres persones favorites. Ell ja sabeu que és actor, director, creador i rapsoda, també. I a més, ara ens explicaves, ara parlarem de l'assumpte, però ens explicaves, fora d'antena, a publicitat, que tu és a l'inrevés, que vas millor vestit de... que els teus pijamas són impecables i vas...
11: No sé què faig, sempre, mira, m'acabo tacat i trencat per tot arreu i com que els meus pijamas... I els meus pijamas, jo què sé, és un traje d'os, doncs no em trec el traje d'os.
0: Què vols dir, un traje d'os?
11: Tinc un pijama calentíssim, que és un traje d'os.
0: Ja t'entenc, però és un osito, és un osito per a nit. Sí. Ja sé que ens faltava, això de tu. Possiblement no s'ho haguessis hagut d'explicar, això.
11: Bueno, ho van regalar, traje d'os, alhora que una motoserra, vull dir que hi ha una mica de...
0: Però una motoserra van regalar, però per fer-la servir, no?
11: Per fer-la servir.
0: Perquè tu ets dels mascles que sap fer servir una motoserra i no fas la impostura de la motoserra, com tots els fatxes, que van de mascles i no sabeu partir un tronc amb una motoserra. Anem a parlar d'aquest tema. Escolta una cosa, a veure, el Jaume Madaula, com deia, és actor, director, creador i rapsoda, i osito, ara també sabem, i l'Anna Tobias és baixista, percussionista i poeta, i a més també va començar fent ceràmica. La ceràmica la va portar a tot aquest desgavell que és en el que estàs actualment, no? De baixista, percussionista i poeta. Tu vas escriure un llibre de poesia que es diu Calem, de Roura Edicions, i això s'ha convertit en un show. Ara es diu Calem el show. Amb Anna Tobias, el Joan Bramon i el Jaume Madaula. Del 6 al 10 de maig, a Dau al Sec, carrer Salvia 86, al Poble Sec.
1: Exacte.
0: A veure, m'agradaria saber exactament, Anna, com passa del llibre a espectacle, qui t'anima, etcètera.
1: Diria
7: perquè... Sí, diria que va anar que en Jaume i jo... A veure, per començar, jo mai havia volgut escriure un llibre i no. Va passar.
0: Ah, sí?
7: A mi em passen així les coses, sí. Mai he volgut ser ceramista. Bueno, ceramista potser sí que és l'únic.
0: L'única cosa. És I què més t'ha passat que no volies fer?
7: Pues això, dedicar-me a la música, fer poesia... Són coses que fas, no?, sense haver-ho decidit.
0: Ja t'entenc.
2: Bueno.
0: Sí, no,
7: a mi m'ha passat així. Hi ha gent que és més conscient i tal.
0: Sí.
7: Jo soc molt
0: Jo estic fent ràdio sense haver-ho decidit, eh?
7: Clar,
0: sí, és una cosa
7: això,
0: que flipa, que cada dia penso, sí. Mare de Déu.
7: Llavors diria que la cosa va anar que en Jaume i jo fèiem... O sigui, jo feia música, tocava el baix i tal, i en Jaume tenia un espectacle de ferreter, sobre ferreter, l'any ferreter, sí. I tot allò, i em va dir, em vols acompanyar aquí amb el baix i tal? I ens vam posar a fer aquest espectacle de ferreter i tal. Llavors, durant aquest procés...
0: Perdoneu-ho bé, vosaltres us coneixeu d'abans o de què us coneixíeu?
11: És que som veïns.
0: Ah, val.
11: Som veïns,
0: en aquest bosc on viviu...
11: Sí, allà al mig del bosc.
0: Que no diré molt perquè no voleu que, que hi hagi cap pixapí, que us vingueu d'estar, eh?
7: Després us
0: diem.
7: Val.
0: No vindrem.
2: No, ni ara.
0: Ni ganes. No, perquè clar, a Madaula no hi ha hagut manera que sapiguem mai on viu, ja. Mai, no vol que hi anem. Es fa al misteriós, perquè no vol que hi anem de cap de les maneres.
7: Jo no,
0: Sou veïns i tal. Tu tens cabres o tens algun animal o gallina segur que tens?
7: Jo tinc fills.
0: Fills? Quants fills tens?
7: No, un.
0: Ah, diu, fia, bueno, però val per un imperi, eh?
7: Sí, clar.
0: Llavors, bueno, estava allà, bueno, total, que us coneixíeu. Tu sabies que eres persecucionista i baixista, perquè com a veí...
11: Persecucionista?
0: Bueno,
11: Hòstia,
0: bueno, això que ha dit...
11: No aprendrem.
0: Perquè l'escoltaves, deies, aquesta senyora, que va ser un dia, senyora, prou ja amb la guitarra, que som veí, no puc més. O
7: bueno,
0: no,
7: estem... no som tan veïns.
11: No, 10 minuts amb cotxe. Sí. Hi ha bosc pel mig, creus una carretera...
2: I com us heu trobat?
0: Bueno, perquè busquen bolets.
11: No, de fet, jo vaig estar a punt de viure a Tiana, on vivíeu vosaltres, després... Jo vaig trobar una casa per la ràdio.
0: Val.
11: I va resultar que era una...
0: Com que vas trobar una casa per la ràdio?
11: Sí, com, sí com, aquí a RAC1, de fet. Sí, gràcies, RAC1.
0: Gràcies, RAC1, a veure...
11: Sí, perquè buscava casa i de cop m'entrevistaven amb el meu oncle i vaig aprofitar. I busco una casa, si algú sap d'alguna que em truqui.
0: I et va trucar algú? Ostres, carai.
11: Va resultar que era al costat de casa d'ells.
0: Val. Bueno, 10 minuts en cotxe, però això de que feu la ruleria, que els veïns doncs, estan...
7: Sí, jo perquè ell em va proposar que toqués amb ell en aquell espectacle, no ho sé. Però m'ho va proposar...
0: Val, i tu vas dir que sí.
11: Perquè tu m'havies proposat abans una entrevista sobre no sé què.
7: Ah, perquè jo volia fer entrevista.
11: És que l'Anna, ja que estem a la ràdio, l'Anna és una gran entrevistadora i una gran tertuliana, però encara no ho ha fet mai.
0: Al lloc. I llavors quan entrevistes, tu?
7: Tinc un projecte que no... Jo tinc molts projectes que no duc a terme.
2: I vas fluint, no?
7: Tinc moltes idees.
0: Quan el vas entrevistar?
7: No el vaig entrevistar, li vaig explicar el meu projecte.
11: No,
7: li vaig preguntar. No va arribar a bon port.
0: I aquest projecte en què consistia, aleshores? Entrevistes.
7: Bueno, a mi m'agrada molt el concepte d'entrevista i a vegades... Ara ha canviat una mica ja amb el rotllo podcast i tal, no sé, la cosa...
0: Si tu et vas inventar el podcast abans del podcast,
7: sí,
0: estàs dient això,
7: totalment.
0: Sí,
7: clar. Però el que passa que jo pues, m'ho prenc amb calma i no, ja, i ara que ja ho fa tothom, passo.
0: Clar.
11: Bueno, hi ha uns tempos...
0: I ara en què estàs? Ho dic perquè si hi ha temps... Calem el show. Llavors
7: sí.
0: Et va dir... Tu vas anar a tocar ferreter...
7: Ferreter i fèiem aquest xou. I llavors, entre tot això, vaig acabar publicant aquest llibre.
0: Val. També una mica el tu.
7: Perquè altres amics, poetes i tal... Perquè... Bueno, perquè entre altres coses, en aquest lloc misteriós on visc,
0: sí,
7: que jo
0: sí
7: que
0: no
7: ho puc dir, jo
0: sí.
7: Ho vull dir.
0: Digue'l.
7: Visc a Pontós, un poble de l'Empordà.
0: Tu ets nacionalista, molt bé, no passa res, molt
7: i,
0: bé.
7: I, no, ho vull dir perquè, per explicar que aquest lloc és la seu a l'hora d'una associació on fem, programem coses i tal. I fem un...
0: Com es diu l'associació?
7: Mute Cultural. No preguntis
11: però coses,
7: no,
11: perquè... Sí, jo allà he vist coses...
0: Increïbles, no? A Pontó.
11: Sí,
0: Pontós. Sí.
7: Que no Pontons, que és cap...
0: I la
7: Instagram,
0: la programació...
7: Així, Mute Cultural. Mute amb dues tés.
0: I tu estàs implicada amb el Mute Cultural
7: de
0: Pontós.
7: Estic implicada amb això i en allà fem, per exemple, un festival de poesia que es diu Naturalment Poesia, on s'han fet coses molt guais, amb Pau Riba, en Casasses, bueno, molta gent. I amb tot aquest grupet de gent, la Núria Martínez Bernis, sí. L'Oriol Sauleda,
0: sí,
7: que l'heu tingut aquí.
0: Sí, l'Oriol, i tant, molt amic nostre.
7: Sí, doncs pues nostre també. I,
0: però més nostre, més nostre.
7: No, jo crec que...
0: Vale.
7: Doncs prellem-nos per l'Oriol.
0: Encantarà.
7: Doncs, bueno, això. Va, però tia, publica.
0: Et vas veure obligada.
7: Em vaig veure obligada.
0: Una mica la... Vinga, sí, aquí tenen el puto llibre de poesia. Vinga, ja l'he publicat.
7: Pesadilla. Pesaos i tal. I aquí, no, la veritat és que va ser molt bé, perquè és veritat que jo no ho havia pensat mai com a d'això,
0: ja.
7: Però sí que un cop fet... em vaig quedar molt tranquil·la de dir, ai, mira, un puny a part, i vinga, i ara una altra cosa. Perquè si no és allò, que idees, no ho fas, i què fas?
0: I què fas? Que és que és total. Bueno, llavors, has anat a posar l'aire condicionat. Bueno, perquè aquesta senyora, aquí a Anatobias, tenia fred, hem posat la calefacció, i ara estem totes ofegades.
7: Però jo no he demanat en cap moment que es faré.
0: No, però com que l'escola es fa així, que, a veure, van passant, i, a veure... Bueno, llavors, com, Jaume... El Calem, tu la coneixes amb ella, perquè tot això que hem dit, sí. Llavors, del llibre de poesia...
11: Llavors em van ser del llibre i vaig dir, tia, són boníssims aquests poemes. Oh, va, bueno, pues fem un, va, muntem un espectacle, que jo en veritat volia que féssim un espectacle, et volia colar cançons i versions allà.
0: Sí. De què?
11: Perquè jo vull cantar, no n'he pres encara, però...
7: Jo li deia que no, que això no ho farem, no. I tal, però com que estàvem fent ja allò de Ferreter, va ser... Val. Bueno, si vols, doncs va, fem sí. Això, i ens van programar un bolo, i sense tenir-lo, doncs ho vam haver de fer igual, per obligació.
0: És que al final...
2: És increïble.
0: No, és que si no t'obliguen, tu tens una mica de les meves, sí. Com no t'obliguen a fer les coses...
7: Jo no vull fer res, a la vida.
0: No, clar, què fa? Exacte, no. Si no fessis tot això, què faries, Anna, perdona?
7: Res, viure.
11: Però és que entre esmorzar...
0: Bueno, això t'ho vull dir.
11: El vermut, la migdiada, l'hort...
7: No, però jo ja faria els poemes i tal. Jo ho feia abans que ningú em demanés res, però haver de... Que això respondre? Sigui algú
0: si
7: que
0: tingui... Si per la ràdio, baixar de puntos, l'aire condicionat que et mata, l'altre que et pregunta, les bibliotecàries cabrejades, el de Cuba que es fa amb un pot de... Allò que veu amb pot de maionès, clar, és que jo ho entenc perfectament. Sí. Llavors, a veure, amb qui... Sou tres, perquè aquí hi ha el Joan Bramon. Li caiem malament que no ha vingut el Joan Bramon?
7: No, que Bramon? Se li ha trencat el cotxe... Sí.
0: També és de la vostra... També és de la vostra colleta?
11: Sí, és de la nostra colleta, però allò és molt organitzat.
0: Ah, sí, doncs, escolta.
11: Sí, dijous vam quedar al matí i que vam començar el passe a les 10 de la nit.
0: Com? A veure,
7: no,
0: no assajar.
7: Sí, tant,
0: i tant.
11: No, però és una reivindicació de va lenta...
7: Sí.
0: A veure, un moment, vosaltres vau quedar el dijous a fer... Era per fer un passi, què vols dir, per fer un assaig.
7: Sí, per assajar una mica, per aquesta setmana, quedem a les 11 del matí, eren...
0: No, jo crec que... No, a les 10, a les 11.
7: I ara a les 11...
0: I quan us vau posar?
7: A fer un passe, el que seria... 7, 8 de la tarda?
11: Bueno, però acabem fer els primers 5 minuts i anirem a sopar.
7: Ah, sí, és veritat.
11: I ara després de sopar.
2: Però cada a les 11 del matí. Sí, sí. I de 11 a 7 del vespre, què veu fer?
7: Comentar, amb calma, parlar...
11: És part de la feina, també, tot el piqui-piqui
7: d'abans.
11: No
7: ho sé, jo no ho sé, la veritat. No ho entenc. És una cosa que...
0: Para.
7: Sí, para, perquè...
0: Entre el capitalisme ferotge i el vostre, suposo que podíem trobar un punt
7: mig. Un entremig.
0: A veure, si vosaltres vau quedar a les... No està clar, 10-11, tu devies arribar tard, perquè aquests devien quedar a les 10, tu vas arribar...
11: No, perquè quedem a casa seva, per sol.
0: Ah, llavors, val. Doncs vau quedar a les 11...
7: Jo sempre espero.
0: ...de la... del matí. Per assajar... Calem el xou del 6 al 10 de maig al Dau al Cerc. Sí. A la Dau al Cerc, a Carles Salvià, 86 al Poble Sec. Llavors, vosaltres això, us vau posar a assajar...
7: Després
0: a les...
7: de sopar.
0: Després de sopar. Per tant, vau començar a sopar a les 7, 8, 9 de la tarda.
7: I cap a les 10 fèiem el primer passe.
11: Això és militància, és que si no el temps et passen així, et passen els anys, els dies... Has de militar molt fort amb això, si no... Te n'adones?
0: I éreu els tres, eh? Fins i tot aquest que està tan organitzat que no ha vingut. Sí, sí. El que estava organitzat també estava implicat en aquest desori.
7: Sí, però va tenir un petit moment de crisi, s'ha de dir. Sí.
0: Per què?
7: Per això.
0: Ah, perquè va dir, què estem fent? Cap a dos quarts de nou del vespre va dir, escolta, potser hauríem d'assajar, no? Clar, ja ho entenc, ja.
7: Jo també ho veia, però...
2: Però ho teniu assajat o què? O serà el dia...
0: Això ho teniu preparat, perquè si no estem aquí venent una cosa a la ràdio, serà una merda! No. És que, clar, també penseu una mica nosaltres, estem aquí, fem-vos el favor de la puta prova...
11: No, la cosa és que fa...
0: Empoderar a assajar a les 11 de la nit! I arribarem aquí a la 9 al sec, joder! Del 6 al 10 de mata i tots estaran mag per om!
7: Però a veure una cosa, això tampoc està preparat i és la
11: hora. Però que fa 3 anys que fem l'espectacle, fa 3 anys que el vam estrenar. Clar, això
0: per
11: tenim...
0: Per què collons havíeu d'assajar tant?
11: Perquè s'havien d'afinar coses.
7: Per fer veure.
11: No, perquè has d'afinar, jo ara estic fent unes mogudes amb uns miralls, uns rebots de llums...
7: No, perquè ens agrada molt la impro, també. És veritat.
11: Okay, això, clar.
7: Però també, o sigui, m'agrada molt estar allà i dir, vale, i aquí... Que passi el que hagi de passar.
0: Ja t'ho entenc. Per tant, una cosa que podem vendre també així, que Calem, el xou, és un xou que cada dia és diferent. Un xou que cada dia és diferent.
11: És més, segurament, si venen el primer dia...
7: Que
9: és a dir,
7: torni
9: que poden quedar amb tothom.
7: No ho hauran vist.
0: I llavors aquests del 10 al 7, vosaltres amb aquest tipus de plantejament empresarial que porteu, com és que us han contractat per fer...
7: Jo no en tinc ni idea.
11: Jo, el que ho porto el Mercè Managuerra, que va ser professora
0: home,
11: meva.
0: Home, Mercè Managuerra.
11: Sí. Llavors, jo com que ja intento pues, vendre amb el Mejor Postor fent audiovisual, llavors... Amb...
0: Bueno, i ara després de que saber... Si fallés algun dia alguna venda, apareix vestit d'ossito.
11: Sí, sí, sí. No, no, i la meva sòcia de cooperativa diu, ja, home, OnlyFans, però... No sé.
0: Exacte, OnlyFans. Home, un OnlyFans teu? Un OnlyFans teu? A veure, veus tu a casa, doncs anar fent...
11: Clar, a la Masia, bueno, no molestes a ningú.
0: A la Masia, no molestes a ningú, i a més, tu només fent, amb una mica de taparrabos, i ja fent jardineria, ja tens l'OnlyFans.
11: Clar, clar, i vas avançant l'hort, això.
0: No caldria ni que et gratessis, eh? Vas avançant l'hort, només ensenya una mica de passó, i ja vas tirant. Bueno, això, calem el xou. Anna, de què va?
7: Hòstia,
12: Bé, ja ho ha dit, no?
7: Jo diria que...
11: Sopar,
7: jo
12: que llegeixin
7: no,
12: un...
7: No, jo diria que anar no va de res.
0: Molt bé.
7: Però és que... No, però un moment, de què va un llibre de poesia? Sí que és veritat que hi ha gent que busca un fil conductor, no és el meu cas, no.
0: Jo em suposava.
11: Jo amb el fil conductor sempre m'imagino un fil allà conduint. És com Cuidado con el borde del andén. Sempre m'imagino el borde del andén, un tio molt macarat.
0: El senyor Cordills conduint. Va, llavors vull dir...
12: Però bueno, hi haurà poesia, hi haurà música.
7: Sí, sí, sí. Hi
12: haurà miralls.
7: Sí, va, exactament d'això. És un món poètic que val, hem intentat
0: que
7: sí, trobar un fil conductor per fer el xou, que una mica al final està ambientat en una ràdio, curiosament.
0: No, és veritat.
7: Sí, sí, sí. A mi m'agrada molt treure-li una mica de... Sí. Que no sigui una cosa transcendent, saps?
0: Ja
7: que ja és transcendent en si, però no cal fer-ho més transcendent.
0: Ja t'entenc,
7: no
0: cal
7: fer-ho més
0: transcendent. Seria manarà, mica, clar, sí. Clar.
7: I llavors tinc uns petits... O sigui, els poemes una mica més elaborats, i hi ha petites frases d'això.
0: Vols llegir un
7: aquests
0: poema?
7: Aquests els hem volgut donar com un aire d'anunci.
0: Ja t'entenc.
11: De Falca, tipus sobreviure.
0: Com era?
7: Sobreviure.
11: Sobreviure.
7: Potser...
11: Espera, és que això no m'hem assajat encara.
7: No,
11: potser si el que no ha sabut que fer amb tanta vida...
0: Sí que hauríeu d'assajar una mica més, de cara al 6, i jo us agrairia, Jaume, sobretot tu. Crec que és que jo crec que us retarda el Jaume, no?
7: En Jaume, sí.
11: Et vas fer un cop un vídeo de que parlàvem molt a poc...
0: Perquè tu tens un seductor nat i llavors et prens el teu temps, llavors, clar.
11: Sobreviure. Potser els que no han sabut què fem tanta vida han fet allò de sobreviure. Si per sobreviure ni cal poc, per viure tota la resta.
0: Carai, noies, que t'ho veig bé, eh? Ara, tu, Anna, per acabar, ens vols llegir un poema? Recordem que estem aquí amb el Jaume Balada i l'Anna Tobias, una mica per casualitat, també, tot plegat, oi? Calem el xou amb Anna Tobias, en Joan Bramon, que és l'ordenat d'ells, doncs imagina't. Jaume Badaula, del 6 al 10 de maig, el 10 al 7, això està al carrer Salvà, no porto les ulleres, que és un 86, al Poble Sec. Llavors, bueno, vostès, nosaltres no ens responsabilitzem del que anireu a veure, perquè, insisteixo, aquesta gent...
7: Nosaltres
0: no
7: ens
0: sabem...
7: responsabilitzem.
0: Exacte.
11: Sí.
0: Ells, reclamacions a ells dos. Llegis un poema per acabar i passarem a publicitat.
7: Vale, jo animaria molt la gent que vingués, sobretot per fer coses diferents, perquè sempre fotem el mateix.
0: Sempre fotem el mateix.
7: És una mica...
0: Exacte. Què fas? A veure, estàs decidint què estàs fent?
7: O unes dues.
11: Caduc i després ara que marxes, com
0: sí,
11: si fos
0: bueno,
11: el mateix.
0: Però ràpid, això.
11: Sí, ràpid.
7: Perquè... vale, és una mica també com friqui ara fer això, eh? Mira.
0: Vols que... Clar, jo...
7: No, perquè és com sèrio, ara de cop, i no tinc aquesta prova. Va.
0: Vale, fes-ho, bueno.
7: Tremolo perquè visc. Perquè et dic que visc. Perquè estic a punt de caure, i t'explico, i noto la incertesa del misteri. La senzillesa. La veritat petita de néixer... La veritat petita de morir. M'he agafat fins just ara. Ara. Ara que caic. Ara que em deixo anar aquesta caiguda just l'inici on acaba tot. Fins ara. Aquí no hi he estat mai. Aquí on ara sóc, no ho coneixia.
0: Carai, noia, escolta, de pel·lícula. Mira, hi ha una mica de felicitat i, escolta, jo tenim poesia i capitalisme, què més vols?
13: Vostè primer, amb Marc Giró.
0: Bravo!
13: RAC1. Aquest dimarts, les semifinals de la Champions es juguen a RAC1.
14: Benvinguts, benvingudes a la tornada de la...
13: A les 9, Arsenal Atlètic de Madrid. Londres decidirà qui és el primer finalista de l'edició d'aquest any.
15: Gyökeres, el 44, cama dreta, gol!
13: Viviu el partit en directe a RAC1 amb Jaume Molló, Clara Rodergues, Dani Solsona, Albert Blaia i David Broch. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dimarts és nit de Champions. Arsenal Atlètic de Madrid. Les semifinals de la Champions es juguen a RAC 1.
16: RAC 1. Tots som un milió.
0: Bé, i per acabar ara, l'Esther Romagosa ens llegiràs una menció, que dius que és molt difícil, no? Heu estat aquí assajant amb l'Ernest.
2: No, difícil tampoc.
0: Per què? Però heu estat aquí amb l'Ernest tota la publicitat, a veure.
2: Si ens deixes, ho veuràs.
0: Quins nervis.
2: Atenció, perquè Manresa estrena el Festival Camins, el festival que animarà les nits d'aquest estiu. I no
0: m'importa anar. Aquesta és la complicació?
2: S'ha d'escoltar la música. Héctor diu,
0: jo mai Sí, però a veure un moment, para. O sigui, la complicació d'aquesta mansió era que tu havies de dir, tu i l'Ernest us... O sigui, tu havies de dir una frase i li havia de posar unes músiques?
2: No, la complicació és que...
0: Tu no confies en l'Ernest, no? O no confies en tu mateixa? En què no confies?
2: Que aquesta mansió tenia una música i diu, s'ha de sentir la música per sota.
0: Home, però això és una cosa que l'hem fet a mil vegades. Jo, heu generat un problema que jo no ho entenc, eh? O sigui, entre aquests senyors d'assaig que assagen més del compte, els de Calem al xou, i vosaltres, trobo que ens estem passant, eh?
2: Bueno, jo trobo que ara estàs xerrant massa, no se sent la música, i llavors aquesta menció, que l'hauríem de fer bé, no sé si l'estem fent bé, perquè he de dir més coses.
0: Però ens està passant
2: temps a més. Posa la música, corre més. Fer un petó a la Judit. Del 10 al 18 de juliol t'esperen gran concerts,
0: food-tacs
2: i el millor ambient per prendre una copa. En aquesta primera edició gaudirem de les actuacions de Luz Casal, Joan Dausà, Sergio Dalma, Sopa de Cabra, Rosario i Good Save the Queen.
0: Carai.
2: És la tribut a Queen, boníssim. Entrades a la venda a partir del 5 de maig al web del festival. La millor excusa
0: el camí, com
2: per anar de cap de setmana a Manresa Festival Camins.
0: Camins.
2: Sí.
0: Festival Camins
2: del
0: a Manresa.
2: Del 10 al 18 de juliol.
0: S'ha quedat perfecta aquesta menció. Mira tu quina virgaria que vam de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, a la discoteca.
16: Vostè primer, amb Marc Giró. Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. RAC1. A RAC1, l'hora de dinar és per informar-se.
17: Bon dia, són les dues.
16: 14:15. Cada dia la informació que necessites des d'allà on passen les coses.
18: Anem cap a la ciutat esportiva Joan Gamper. Marta Ramon, bon dia.
16: De 2 a 3, 14:15. Una hora d'actualitat i esports amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
19: RAC1. Tots som un milió.
16: RAC1. La campanya del Torró Solidari de RAC1 i Torrons Vicenç ha recaptat aquest any 344.985 euros.
20: Moltes gràcies!
16: Tots els diners es destinaran íntegrament a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants dirigida per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Un cop més, moltes gràcies a tots.
19: RAC1. Tots som un milió.

0: Va, entrem en matèria que ja
1: mira, el Barça, Toni, el Barça femení, Barça-Bayern de Múnich, 30,7.
2: Fixa't.
1: El diumenge, 400.
3: Ah, Barça, Barça.
1: 63.
3: En canvi, en altres equips, què? Bueno,
1: i el va donar també la 2CAT, eh? La va donar 2CAT, és a dir, que va ser...
0: I què va fer la 2CAT?
1: Bueno, va fer... clar, és la 2, 2,5.
3: Va.
1: 37.000.
3: Re. Lo vas o TV3?
0: De 32, ja...
1: Sí, sí. Perquè, home, és una tradició a Catalunya sí,
0: no,
1: seguir...
0: Clar, bueno, quin tipus de no, coses... perquè van fer una cosa molt ben feta, que és... Van fer el TN, el TN migdia, i ja van enllaçar... van fer una prèvia d'aquestes que m'agraden tant, que és per... Bueno, jo vaig aprofitar per fer la migdiada... Fins que va començar el partit. Va sí, ser sí. Una hora i escaig abans.
4: Sí, que no està bé. Pues
0: a mi, sincerament, totes aquestes les prèvies és que no m'interessen.
2: Quanta gent ho va veure?
0: Doncs, vaig directe ja al partit.
1: Doncs
0: no
1: ha tingut sort TV3 perquè la resta de la graella del dia, molt justet, sí. Eh?
3: Que adiós.
1: Perquè el 30 minuts un 8,1, sí.
3: No pot ser.
1: I la pel·lícula un 6,2.
0: I això que el 30 minuts tractava un tema...
3: El català, jo vaig veure ja.
1: Català.
0: Crític, és català.crític, que va interessar a un 8% de l'audiència.
3: Jo vaig mirar.
0: Pues ja és a dir, de 100 televisors només ho miràvem 8.
4: Però és que ja ho sabem, que està en un punt crític.
1: I el TN
0: està tan crític que... Sí.
1: No, també és veritat que havia el Madrid que jugava.
0: Sí, això també
2: això arrossega molta gent, eh?
1: Moltíssima gent.
2: Clar,
0: per cert, deixeu-me llegir, perquè ahir vaig llegint l'article de qui soc fan, que és de Mònica Planes, dedicat a la Setmana de la Llengua de 3CAT. I en un paràgraf del seu article d'ahir de la columna del diari, ara diu, en l'àmbit de la plataforma 3CAT, a la Setmana de la Llengua, li ha faltat ambició i exigència a l'hora de recollir sota aquest paraigua bona part dels continguts que s'han promogut durant aquestes jornades per facilitar-ne la recuperació i la difusió. Malgrat tot, és gairebé inevitable pensar que aquesta iniciativa és una manera de predicar en terra de fidels.
3: Jo em vaig mirar, eh?
0: Sí, però li dono tota la raó. És predicar en terra de fidels. Espectadors de TV3 no és cap novetat. No queda clar de quina manera aquests continguts podran estar a l'abast dels parlants potencials que han d'eixamplar la base de l'ús social de la llengua. Ara bé, veure els mitjans de 3CAT a una setmana dedicada a la llengua també provoca una certa perplexitat, perquè aquesta voluntat de reforçar la visibilitat del català, tal com s'anunciaven els comunicats, hauria de ser un dels eixos essencials habituals de l'estructura mediàtica. Evidenciar la sensibilitat per l'ús del català i la seva normalització ha de ser una constant. Convertint-ho en una setmana concreta de promoció és posar en evidència que la resta de l'any es rebaixa l'exigència.
4: Exacte.
0: I acaba dient... D'altra banda... Aquesta Setmana de la Llengua fa oportú reflexionar sobre quin és el missatge que 3CAT ha donat sobre el català a l'hora de construir la plataforma i els continguts televisius en els últims anys. La televisió pública ha fitxat com a noves estrelles de lents influencers de les xarxes socials que s'han dedicat a crear continguts en castellà, amb l'excusa que la seva popularitat arrossegaria nous espectadors. El resultat d'aquestes pretensions ha sigut més aviat relatiu, n'hem parlat aquí amb el Rocco, deixant de banda la seva competència lingüística i fonètica. Però, a més, s'ha donat el missatge que el castellà és la llengua que t'impulsa i et fa exitós, i el català el que va a remolc i intenta servir-se'n. Una estratègia que premia els creadors de contingut en castellà, però, i no pas pels que aposten de totes i sense complexos pel català.
4: Exacte.
0: No puc estar més d'acord amb Mònica Planes. I no es pot dir millor.
4: No.
0: I a partir d'aquí, Rocco, endavant amb...
4: Amb les teves cosetes.
0: És que m'ho vaig llegir i es pensava, hòstia, és que una vegada més ho ha disseccionat i ho ha clavat de dalt a baix.
1: Ells, jo, alguna vegada que he parlat amb la direcció de TV3 en una d'aquestes rodes de premsa i els he tret aquest tema, ells m'han dit que ells han d'anar a buscar on vagi la gent jove per un tipus de contingut molt concret.
0: Sí, sí, no,
1: I si el contingut...
0: Jo no vull entrar amb... A veure, avui, perquè si no els oients ja no ens suporten. O sigui, ja no entraré amb això. Jo només et dic que de la setmana en català que han fet...
4: Han fet bandera.
0: Han fet bandera, cosa que està molt bé. La Mònica Plans ha fet aquest article i jo comulgo de dalt a baix amb tot el que diu la Mònica... O sigui, ha fet un article...
4: Combregues.
0: combrego, gràcies, senyor Virgili, un article magnífic, magnífic, en tots els sentits, i ja està. I, a més, aquest final, que es fitxa gent que triomfa en castellà totalment, per arrossegar nous públics, amb un català en algunes ocasions una mica justet,
4: justíssim,
0: doncs, clar, queda en segon terme els que treballen o volen fer
1: sí,
0: la seva feina en català. Ja està. Només, no, vull dir que jo, només dic que combrego amb el que ha dit la Mònica Blanc. No vull entrar en cap quan debat.
4: I
0: no vull entrar en cap debat.
4: Deixa'm fer un petit debat, sí que el vull fer jo.
1: Digue-li.
4: Aquí una setmana en català, però quantes pel·lícules que es fan en castellà paga TV3? Perquè moltes pel·lícules que es fan en castellà les paga TV3. Aleshores, tots els que van a l'Institut del Teatre els hi és igual parlar més bé o més malament el català, perquè al final el que faran servir és el castellà per fer pel·lícules. Els actors,
0: sí, sí,
4: el que els interessa és parlar bé el castellà,
1: bona
4: no
1: reflexió,
4: el català. Per tant, si tu vols ser actors que només parlin català, paga només pel·lícules que es facin en català. I ells, i TV3, se fa un far de pagar pel·lícules que es fan en castellà.
1: I sèries, també.
4: I sèries. Això no cal dir-ho. Per això, sí, sí, si tu em dius per què ho fan amb producció amb els Movistans i Movistums i Movistings... Això puc arribar a entendre fins a un cert punt.
0: Però tot això venia per el català...
1: La setmana estat... català.
0: No, pel programa el 30 setmana. Minuts, sí, català.crític.
2: Jo
0: me'l
2: vaig
0: això,
2: mirar. Va veure poca gent.
0: Bueno, jo me'l vaig mirar poca gent perquè hi havia el Madrid espanyol.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I diumenge vinent serà el mateix, eh? Sí, el 30 minuts ja pot...
0: A les 9
1: jo crec que haurien de posar una pel·lícula perquè diumenge serà... Divendres serà un desert.
0: Jo crec que no tindria audiència ni la verda. Miri què li dic.
1: Escolta'm, a veure, tenim novetats perquè el dia del Festival d'Eurovisió...
0: Sí.
1: A mitjans de maig ja vaig dir que Televisió Espanyola estava muntant un especial, muntarà un especial el dissabte a la nit, perquè com no donarà el festival, hi haurà l'opció que la gent que vulgui veure de veure a través de YouTube.
5: Por favor.
1: Però no tindran els comentaris de com sempre cada any tenim.
4: Ha muntat tampoc no fan cap falta.
1: Bueno, tenia...
0: No, perdoni, que ho fa el Toni Aguilar, que
1: Toni Aguilar.
0: Ho fa fantàsticament.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Ha sigut un encert. Ha sigut un encert.
0: I amb la seva companya també.
4: Sí, sí. L'Uribarri era l'únic que encertava els punts.
1: Sí, home, no sabia tot. No, l'Uribarri s'avançava.
4: I l'Iñigo també.
0: Això, primer va ser Uribarri i després
4: Iñigo.
0: I després va seguir la tradició Iñigo, sempre enfadat amb el...
1: Amb tothom.
4: I a més acaba dient, bueno, pues hasta otra, hasta próximo año.
1: I encara quedaven 3 minuts perquè acabés el festival i ell s'acomiadava i ja estava fins a dalt.
0: Aquí tenim un document, que ara no cal posar-lo, però ell acabava
1: sí,
0: i el festival seguia i ella estava
1: ja
0: sopant.
1: Ja. Fins a dalt. Doncs ha muntat un programa especial que es diu La Casa de la Música, que ho presentarà Jesús Vázquez. Ja tenim el...
5: Jesús, que maravilla.
0: El de la Televisió Espanyola.
1: Sí, dissabte
0: a
1: la nit.
0: La Televisió Espanyola ha repescat Jesús Vázquez.
1: Sí, sí, sí, ja ho explicar que l'han fitxat i va fer el del festival de Benidorm Fest.
4: Claro. Ja ho va explicar, però...
1: No, és que,
0: perdoneu, Benidorm Fest no ha tingut molt d'èxit.
1: Aquest any no.
0: Això, perquè no s'hi va haver pitjat l'any passat i aquest any.
1: Aquí hi ha un altre debat. Avui estem, és una tarda de debats. Aquí és una tarda de debats. Fins a quin punt Televisió Espanyola hauria de donar el Festival d'Eurovisió, no? Perquè l'any vinent què passarà? Tampoc anirem, perquè Israel hi és.
3: Anirem, no, i aniran.
1: Bueno.
3: Exacte. A mi no m'hi fixem,
4: aquest any. Molt bé,
1: senyor. L'any vinent què farem? No anirem. L'altre tampoc. Sobretot quan el patrocinador és una empresa jueva que posa milions i milions i milions d'euros per aquest festival. I al final hem anat amb... Eslovàquia no ho dona, em sembla que Irlanda tampoc, però França, Itàlia, tota Alemanya, perquè Luxemburg, Holanda, tots ho donen.
0: Es podrà veure per...
1: YouTube.
0: Per YouTube. Bueno, veurem quina audiència té YouTube.
1: Sí, sí, però
2: si veuen que fa una audiència molt elevada...
1: És que Alaska va fer una
5: de les loques de
0: Eurofans. Lo dices por ti, no?
5: No, yo no lo digo por mí.
1: Alaska,
5: yo lo digo
2: por las loques. El Toni Aguilar presentava, aquest any no ho podrà fer, amb la Júlia Varela.
1: Sí, Júlia Varela, no em sortia el nom.
4: Feien
1: els dos eren un tàndem boníssim.
5: Seguro que
4: feien molt bé.
5: Qui calorace, seguro que estarà connectada.
4: I és que calorace.
1: Bé, doncs tenim, ja tenim el plantell de...
0: Arriba Maricón.
1: Silenci. De cantants. Per un costat tenim Rafael...
0: Però on?
1: En aquest especial que farà Televisió Espanyola.
0: Un especial, però no es veu al festival. Aleshores, quin sentit té?
1: Contraprogramar el Festival d'Eurovisió, que el donen per YouTube, i ha dit Televisió Espanyola, doncs muntem nosaltres una gala especial.
0: Però una gala que no tindrà cap...
1: Bueno.
0: A veure, cada cosa al seu lloc. Entre el Festival d'Eurovisió, que és...
4: Un espectacle.
0: Extraordinari.
1: Sí, però Televisió Espanyola haurà de fer alguna cosa perquè no el dona.
0: Clar, ja m'estàs dient, Rafael. Bueno, sí, sí. Què el veurem? Volant? Com si fos el fantasma de l'òpera? Que mira, encara t'ho compro, el Fantasma de l'Òpera, que surti ja i canti la cançó de la Fantasma de l'Òpera, però clar, aquest home... Què més, Rafael?
1: Manuel Carrasco.
0: És el viento en tu pelo. És que això, clar, si compares... Amb el, es diu ara el surf, el heavy, l'emotiu... El tronat, sí. El sonat, el que desafina, la que fa... No se sap la música, els ballarins... El
1: bueno, a veure si t'agrada aquesta. Ana Belén.
5: Hombre.
0: De moment...
1: Però quina cançó cantarà Ana Belén?
6: Ara, però l'Anna Belén, que va anar a Eurovisió, l'Anna Belén, no.
0: No.
6: No.
0: I Rafael?
6: Rafael, sí.
1: Chanel. Chanel va fer...
0: Jo torno a repetir.
1: Aquesta va anar, per exemple.
0: Sí, vale, molt bé, però
2: si tu...
0: No sé, és impossible d'igualar el Festival d'Eurovisió
1: no, amb aquestes actuacions. Clar, però poses una pel·lícula, no? Intenta com a mínim captar música...
2: Millor fer una cosa diferent.
0: Però un moment, si tu...
1: Que ja sí, que sí.
0: Si, no, dic, l'única cosa que dic, si tu ja estira la tovallola de no fer el Festival d'Eurovisió, per molts cantants que hi posis, no...
1: Miquel Erentxum.
0: Sí, ai, no. Bueno, sí, mira...
1: Home, tenia cançons amb l'època d'un candú, com si gaviotes, com... Sí, aquelles cançons...
6: Totes aquelles gaviotes...
1: I en gaviotes...
0: Com si poses a Gabinete Cagalera.
1: No, Caligari. Caligari.
5: Hombre, por favor, Cagalera, dice.
1: Guitarrita de la, guitarrica sí, de la Fuente.
6: Tots també.
1: També hi serà.
5: Este no estuvo en los ondas, no pudo venir.
1: Bueno, escolta, veurem. Tu què faràs? Veuràs per YouTube? El Festival d'Eurovisió?
0: Jo no
1: sé. Ta filla suposo que voldrà
0: veure. No, perquè nosaltres a casa fèiem... Que suposo ho fa més d'una casa, fem puntuacions.
1: Sí,
2: puntuacions.
0: Muntem, fem crispetes.
2: Jo crec que ho veurem per YouTube, eh?
0: Exacte, i llavors ens posem davant la tele...
1: Estarem contents de televisió espanyola.
2: I veure les merdes que surten, que surten moltes actuacions, que dius, Déu meu!
0: Porten tres compassos, ui, quina merda. I sempre és un clàssic...
6: I és la que guanya.
2: Exacte.
0: La que guanya és la més merdosa.
1: És la més merdosa, no s'entén.
0: I a casa, les que donem més votacions són les que queden pitjors.
2: Sí.
0: És una cosa que...
2: Però després, de vegades, es converteixen en èxits, eh? Les cançons que no guanyen...
0: Sí, les merdoses.
1: Sí, les merdoses.
0: Sí, perquè aquella de l'any passat... El que fa Macchiato.
1: Sí, era la més xula de totes, eh?
6: No va guanyar, aquesta.
1: Era molt bona, aquesta. No va guanyar, no.
0: Però era horrorosa, eh?
1: Era horrorosa, però enganxa. Té un punt que enganxa.
0: Sí, aquell home que anava veient.
2: Amb aquell home,
0: que ballava d'aquella manera.
1: Perquè qui se'n recorda del que va guanyar l'any passat?
0: No, ningú.
2: Però no me'n recordo jo. Qui va ser?
0: El cafè...
1: Macchiato.
0: Espresso Macchiato. Espresso Macchiato, aquest sí que ens han recordat.
6: Sí, amore. Macchiato Corleone.
0: Mi amore. Espresso Macchiato. Por favore. Clapetore. Hauria d'haver guanyat aquest.
1: I després una altra cosa que també passa, que és aquest any...
2: Va guanyar Àustria l'any passat, eh?
0: Em diu la Xènia que va quedar tercera aquesta. Bueno, no està gens
1: no malament.
2: I sempre... Wasted Love va ser el títol de la cançó que va guanyar, que jo ara seria incapaç de cantar.
6: A veure, no sé.
2: Wasted Love, Àustria.
6: A veure si la trobeu.
1: A
6: veure.
2: Ah, sí! Aquell que feia...
1: Sí, que és un noi. Sí.
2: Era un noi.
0: Mira, prou de marmellades d'aquest tipus, eh? Sí. Prou ja.
2: No, però és que és la gràcia d'Eurovisió.
0: Però que havien capat. Que havien capat. Jo hagués anat amb unes tisores i li hagués tallat la cinta.
2: Pensava que anaves a dir una altra cosa.
0: No, la cinta que estava penjat amb una cinta.
1: I després una altra cosa que és molt típic...
0: És que a més això, després a l'estiu no es pot ballar. A l'estiu la cançó que s'ha ballat és la de l'Espresso Macchiato.
2: Espresso Macchiato.
0: Això mateix, perquè és un festival. Et-te'l.
1: És que els italians, la música italiana té...
6: És que no és Itàlia, això.
0: No.
6: Era un altre país,
0: aquest era de Bulgària.
1: No, era de... Pot ser de
6: Suècia o...
1: Mònaco.
0: No, Mònaco no.
6: Islàndia.
1: No, San Marino.
0: Estònia.
1: Era San Marino.
6: No,
1: l'Espresso Macchiato? L'Espresso Macchiato és de San Marino, crec.
6: L'Espresso Macchiato,
1: crec que era de San Marino, l'Espresso Macchiato.
6: Per Nadal.
1: San Marino.
2: Estònia.
6: Mira, veus?
2: Estònia. Representant d'Estònia.
1: Vinga, torna.
0: Mi amore, Espresso Macchiato. Por favor.
1: Bueno, va.
0: Bé, el Codina la posa sovint al matí.
1: Ah, sí? Corre per aquí el Codina, ara, no sé què està fent.
0: Viu aquí.
2: Moltes
0: viu
2: aquí. Vegades, eh?
0: Jo crec que l'han desahuciat i ara ja s'ha instal·lat aquí.
1: S'ha instal·lat.
0: Perquè és que a tota hora està aquí el Codina.
1: Sí.
0: Jo, quan me'n vaig... Tot el dia està aquí. I amb un raconet aquí amb un ordinador.
1: Sí, calladet, no molesta ningú, no diu res. Allà el tenim. No, doncs que el dissabte jo estava...
0: Ara que es cuidi, eh?
4: Què vols dir?
0: No, vull dir que...
4: O sigui, fa la mal de bona
0: cara.
4: Tot
0: el dia aquí no fa salut, eh?
4: No.
0: Tot el dia aquí...
1: No, perquè a la 15 encara... A la 15 teníem tots millor cara. Ara aquí va a la 3, empanta amb poca llum, ja no tenim...
0: Arribats a la situació de fatídica, de la 3 al terra hi ha menys distància que de la 15.
1: Sí, és veritat.
0: Aquí pot sobreviure.
1: Sí.
0: De la 15 era menys probable.
1: Era, sí.
2: Home.
1: Sí.
0: I, en canvi, el Codina, si arriba al punt, doncs, bueno,
4: home, molt les cames.
0: Són tres pisos.
1: Sí, efectivament. Busca-la. Doncs jo esperava... Estava molt impacient per saber si Ernesto Kaiser tornava o no o al Males Llengües, perquè recordem que...
7: Hubo un pequeño problema.
1: Sí.
7: Con el presentador.
1: Sí, amb el presentador la setmana passada va aixecar i va marxar, i jo pensava, bueno, l'hauran perdonat, ell haurà demanat perdó... Bé, us poso només un trosset del que va passar fa 7 dies... i al moment del dissabte que el van agafar a part, el van posar en un set amb dues cadires, el Jesús Tintora i Ernesto Kaiser, i
7: estoy
1: va
7: hablando.
1: Dir això.
8: ¿O qué es lo que estamos viendo aquí?
1: Això la setmana passada.
9: No me consta, no me acuerdo. Es que me has ignorado en todo el programa. Yo he escrito 3 libros y no me consta, no sé decirte nada sobre esto. ¿Qué quieres que te diga? Respóndete tú. Has actuado como Teresa Palacios. Francamente, debería irme. Y creo que me voy a ir.
8: Ah, bueno, pues Ernesto.
9: Lo siento mucho.
8: Buenas noches, Ernesto.
9: Por respeto a vosotras, no es por vosotras, no es por los cinco, es por el presentador.
8: Gracias, Ernesto. Bueno, pues cada uno es libre de hacer lo que
1: dissabte
8: lo considera. Hay voz para todos.
1: Dissabte
8: ¿Cómo estás? Buenas noches.
9: Hola. Mal y bien.
8: A ver.
9: Volver a la escena del crimen que ocurrió el sábado pasado. Me marché y no debía marcharme, no tenía el derecho de marcharme, ni por la mesa, ni por el público, ni por ti. Y eso es así, estuve fuera del lugar. Y eso me pone mal. Pero bueno, estoy bien porque puedo volver.
8: ¿Harías algún tipo de disculpa? No, disculpa.

0: la mou i no la mou?
1: Bueno, però a veure, diguem les coses.
2: Però, fa
1: un mea culpa.
0: Fa un mea culpa. Com en català, et de savits rectificar.
3: I no tothom ho sap fer, això, ni ho fa.
0: Claro.
3: Hi ha gent que no ho fa, això.
0: Escolta, tenim ja definitivament el llistat de concursants de Masterchef Legends, que això és
2: de Legends.
0: Legends.
1: Sí, no, quines variants.
0: Mira, estic decepcionat perquè no hi és el nostre Xavier Deltell.
2: Ah, no?
0: I no sé si el veuré.
3: Però quina diferència hi ha entre Legends i Celebrity?
0: Perquè fan el recull de tots els celebrities que han anat passant totes les edicions.
2: I estarà.
1: No han convocat el Xavier Deltell.
0: No l'han convocat. Amb el joc que va donar, que va quedar quasi bé a la final, eh?
2: Quin estarà?
0: Jo crec que, sense saber gaire de tornar...
1: No en tenia ni idea.
0: Doncs és un miracle, eh? Ell, els Chunguitos i algun guapo més...
1: Ell va arribar... Va triomfar. Què ha passat aquí?
0: Doncs jo que sé. I mira que jo crec que el Xavier Deltell no cobrarà el mateix que pot cobrar, per exemple, Viviana Fernández, que
2: serà... Viviana
0: hi serà. Anabel Alonso, que també va donar molt de joc. Sí. Santiago Segura, que el tenim a la sopa, no, el següent. Jo prou. És a dir, jo, és per anar al jutjat de guàrdia ja, i ja demanar al jutge no pot ser que hi hagi una sèrie de noms que els tinguem a tot arreu. Boris Ezeguirre el veig a tot arreu. Santiago Segura a tot arreu.
4: És meravellós.
0: Juanjo Ballesta, l'actor.
2: No sé qui és.
0: Manuel Díaz, el cordobès. Florentino Fernández, aquest donarà.
2: Este cachondíssim,
1: Aquest també surt, aquest, el Florentino, sempre
0: surt,
1: també...
0: Surt a tu cara me suena. Sí. També el tenen per agitador de programa.
2: Te pisa de risa.
0: Pocholo Martínez Bordiu.
2: El Pocholo.
3: Aquest també dona joc, perdoneu.
2: Sí.
0: Ruth Lorenzo. L'Edu Soto.
2: Este, el nen.
0: El nen. Juan Betancourt. David Bustamante. Paz Vega, que la tenim en aquests moments molt fotuda.
1: Sí, bueno,
0: eh?
1: Clar, això...
0: Has vist el que li passa a nivell econòmic, no?
1: Bueno, pues,
0: i a nivell econòmic,
1: això,
0: eh?
1: Per això s'apunta al
3: programa,
0: no? L'anirà bé.
1: I tots han de... Bueno, el mateix, de fet... Sí. De
0: comencen a gravar ara al maig i això s'emetrà a la tardor del 2026.
1: Ui, d'aquí a la tardor...
0: Sí, pot passar moltes coses... Bé, escolta'm, després...
5: Com estarà l'Iran?
1: Eh?
0: Com?
1: Que gent roia... Com? No, el que estic pensant jo és, tu ara ho graves ara.
0: Sí.
1: Val? I a la tardor es mora un dels concursants. Què fas?
0: Bueno, mira, és que justament...
1: Clar, com ho arregles?
5: Exacte.
1: Això pot passar?
5: Ho has de tallar tot?
3: Dius en homenatge a...
5: I avall.
3: I avall.
4: No passo algo similar con...
0: No tenim un... No, és que he posat un tall... Que,
5: o les meves ulleres.
0: Que és del Manu... Tinc un tall que explicava del Manu Sánchez, que explicava... Llàstima que no l'he posat el... No l'he posat el...
3: Diu que el té, diu que el té.
0: Ah, doncs mira el que explicava el Manu Sánchez, aquest presentador de la televisió del Canal Sur, que l'ha fitxat a la televisió espanyola.
2: No m'interessa.
0: Va explicar l'altre dia, que va fer una de les edicions de Tu cara me suena, va dir això sobre el programa.
6: Manu, tu t'acuerdas en Tu cara me suena que no nos dejaban imitar a gente mayor por si se morían hasta que...
1: Sí.
6: No nos dejaban imitar a gente que estuviera muy, muy, muy mayor.
7: Era un juego que en realidad es una premisa un poquito cruel.
8: Hostia, claro.
6: Por si se morían de ahí a que se emitiera el programa.
8: ¿Cuántos meses era de grabación?
6: Unos pocos.
7: Un mes o dos por delante. Entonces hay como un comité que valora...
8: ¿Y quién valora eso, coño?
7: Yo no voy a dar nombre, pero...
1: Qui hi havia aquí, en la
0: terna? Manu Sánchez, que és aquest...
1: Però qui comentava més?
0: Són gent d'un podcast.
1: Però no era el Mariano Mariano?
0: No, és el
1: Mariano. Perquè per la veu...
2: Sí, semblava,
0: no, no, no, no és el Mariano Mariano.
2: No és el Mariano Mariano, no. ¿Dónde está ara, que no surt la tele?
1: Ara Marta Cailà, que és la cercadora...
2: A veure si fa monòlogo en algun
0: Mariano Mariano,
1: és molt possible.
0: Jo que vaig treballar amb ell fa molts anys en un programa, un dia arribo a la feina, a Televisió Espanyola, amb un llibre que m'havia regalat la Montse Folch. No, me l'havia regalat, no l'havia comprat. La Montse Folch havia fet un llibre sobre aprimar-se i les begudes i no sé d'això. I li vaig explicar, i diu, mira, acabo de comprar aquest llibre, no sé què, te'l compro. Va treure 20 euros, quant t'ha costat? 20 euros. Me l'enduc. I jo pensava, però per a ti, este llibre? Digo, sí.
2: Mare...
0: No vaig entendre gaire, però bueno, en fi,
5: bueno,
0: no sé.
5: Potser volia començar...
0: Escolta, però me'l va robar directament, eh? És a dir, jo anava content amb el meu llibre, que l'havia llegit una mica al començament al tren, i ja està, vaig tornar sense el llibre.
1: Bueno, jo
0: i tenia 20 euros, vinga, pum!
1: Sí, jo el vaig conèixer a l'etapa de...
0: La crònica,
1: la crònica.

0: El Cròniques.
1: Sí, no.
0: Gran bon personatge, eh? Bon personatge.
1: I un personatge.
0: Sí, en tot el
1: gran
0: sentit.
1: Gran i personatge.
0: Podria explicar moltes coses de l'hotel on...
1: No, jo això no ho sé, jo, però puc dir que...
0: A mi m'ha explicat coses de l'hotel.
1: Que, bueno...
0: Condes de Barcelona, ja m'ha explicat moltes
1: aquell
0: coses.
1: Aquell hotel es veu que era... Aquell sí que...
0: És que saps qui té l'entrevista?
1: Aquell hotel sí que era l'hotel de l'hotel Glam. L'hotel de les estrelles era l'hotel aquest Condes de Barcelona, que es veu que a les nits...
0: És que el de la...
1: Les portes d'habitació en habitació...
0: És que hauríem
1: d'entrevistar... Era l'hotel de los líos, eh?
0: És que hauríem...
1: Faltava Luis Aguilé.
0: Sí, és que hauríem d'entrevistar algun conserge d'aquella època, sí, no que serà, parlarà, ja, estarà jubilat,
1: no,
0: estaran jubilats.
1: No parlaran, ni seran
0: jubilats,
1: discrets.
0: Estaran jubilats.
1: Allà van passar moltes coses, algunes les sé, d'altres no, les sé, però perquè me les han explicat.
0: Però explica'm-les, ja està ja prescrit, ja.
1: No, no,
0: ja prescrit.
1: No, és la... És la intimitat de...
0: Conde Lecchio la liava, el Conde Lecchio.
1: Jo no entraré a dir res. Jo aquí...
2: S'ha de ser discret.
1: Sí, s'ha de ser discret, escolta.
0: Escolta'm, Il·lustres Ignorantes, em va agradar l'últim programa que... En...
1: Quin?
0: El del Children Free, el que van dedicar...
1: Ah, mira, ahir el vaig estar veient.
0: El vas esmirar?
1: Ahir el vaig veure de pe a pa amb la meva filla.
0: Et va agradar el programa dedicat? Sí. El programa que va dedicar...
1: Ara, hi havia un dels convidats que...
0: El cantant.
1: No tocava ni quart.
0: No,
1: no. No sabia on era, eh?
0: No, no, el cantant.
1: Cada, estava el...
0: Blas Cantó. Sí.
3: Uf, maravilloso, Blas,
0: sí.
3: Cantó.
0: Sí.
1: Primer estava amb un plató, amb una jaqueta de pell... Que
0: sí,
1: que
0: jo veia la calor que ha de fer.
1: Coño, te la quites o te la pones. Però és que tota
0: no, és l'outfit, era l'outfit.
1: Però li quedava fatal.
0: Fatal.
1: I després el presentador, ara no em ve el cap.
0: El Coronas.
1: El Coronas li va fotre dos tocs d'atenció, dient, bueno...
0: Aquest no torna.
1: Aquest és un programa d'humor.
0: Aquest no torna.
3: Però és que Blas Cantó està en su universo.
1: Li va fer no sé quina pregunta i li va fer una...
0: Però el Cimas no va tenir la millor nit, eh?
1: Mm, bueno, sí.
0: No va tenir la millor.
1: La que va estar molt bé... Que em
0: va ser la Llum.
1: La Llum Barrera.
0: Ah, sí?
1: Va estar molt bé.
0: Molt bé. Sí, doncs, programa dedicat.
4: A los profesores de gimnasia.
0: És veritat.
4: A esos profesores de gimnasia que tuvimos... Las personas que tenemos una edad, los que tuvimos cuando éramos pequeños, profesores de gimnasia que no hacían gimnasia, que fumaban y bebían, y que te ponían pruebas como el plinton, el potro, o si no tenían ganas ni siquiera de moverse, te hacían dar vueltas a un patio como si fuera prison brill, y dar 20 vueltas a un patio, para luego denigrar al que estaba gordo y decirle que iba el último. No tengo ningún rencor a ese hijo de puta. Ahora... Los profesores de gimnasia han cambiado,
0: sí.
4: Todo ha evolucionado, se llaman personal trainer. Y los cabrones están muy cachas, que tú no les puedes decir nada. Te dicen, flexiones, y dices, ¿cómo lo voy a hacer si está cachas el cabrón? Bueno, pues va por los antiguos, que seguramente estarán todos muertos, pero va por ellos, ¿vale?
0: És veritat, és aquella època teníem el professor del gimnàs, que anava amb aquell xandall, que feien veure que eren zero.
1: Que malament, quins mals records em
0: venen... Què et feia fer, tu?
1: Home, doncs tot el que diu el Coronas, tot el que diu. Jo en aquella època estava gras. Vinga, humillar el gordo. Ja quedava per l'últim, sempre em deixaven pels... Els últims érem el...
0: Però teníeu un tracte amb tu si et deia les coses bé? O tenia aquella... Eres el sargento de hierro.
1: La gran majoria, uns, tal com diu ell, uns...
0: Res comparable amb ara.
1: I et deixaven per l'últim i aleshores...
4: Hijo de puta.
1: Ara el gordo saltarà al plinton.
2: I tenia que passar per l'escalera.
1: I le caerà al plinton per el suelo. Ai, pobra. O ara el gordo que suba la cuerda.
2: Passa l'escalera.
5: No podies, no podies.
1: I ara el gordito, venga.
5: Però et deia així, tal qual.
1: No em deia això, però ja es veia. És el que diu el Coronas, venga.
5: Sí, de ridiculitzar.
1: Bueno, ja et deixava, llavors tota la classe et mirava...
2: La voltereta.
1: Sí. Hòstia, no la sabia fer.
0: Sí.
5: Doncs, escolteu, Mariano, que m'ha costat trobar a veure què és el que està
0: fent. Què t'ha fet, Mariano?
5: Fa un podcast. Que
0: sí? Tothom fa podcast.
5: Mentes peligroses de Mariano.
0: Ah,
5: això es pot escoltar a Onda Madrid Ràdio de Telemadrid.
0: Ah, mira.
3: Doncs
0: està col·locadet. Està col·locadet.
5: Sí.
0: Bueno, col·locadet.
1: Escolta, que hem d'anar acabant, eh?
0: Ah, bueno.
1: Doncs escolta, ens escoltarem el...
5: Sí?
1: Passa-m'ho al WhatsApp, que escoltaré a veure què...
5: Ho podríem treure algun tall, eh?
1: Sí, va, vinga, va. Però
5: fem aquesta feina.
1: Bueno, però ho feu. perquè a vegades diu coses que pues, no queden... No, és que diem... Un moment.
0: Sí, sempre
1: no,
0: passa.
1: No, no és un retret, eh? Sobretot que quedi clar. Vull dir que diem tantes coses al programa que això ho hem de fer, aquest hem de trucar, aquest no sé què, que clar, al final són tantes coses...
5: Jo ho apunto
1: coses...
5: al nostre xat i ja decidirem
1: home,
5: a veure qui ho fa.
1: A veure, perquè clar, m'has dit Onda Madrid,
3: això
1: Telemadrid...
3: Això Marcerra, fa pinta de Marcerra, li pot interessar.
1: Onda Madrid, Telemadrid, ja m'ha generat...
5: Però podríem treure talls i trucar-lo.
0: És la, la ràdio autonòmica
1: de la Ayuso.
0: De la Ayuso. Bueno, és que a veure...
1: No, però
0: no, no explicaré les converses que teníem amb Mariano Mariano a la sala de distensió de Sant Cugat, eh? Però en aquella època era el disc... exacte. És que, clar, a veure...
1: Bueno,
0: deia cada cosa...
1: El que és
5: Podem posar-lo, si vols, l'inici del podcast,
0: venga, va.
5: Eh?
0: Dale.
1: 1 de maig.
6: Ya sabéis que hoy es viernes, por fin, ¿eh? El viernes ha llegado. ¡Ay, qué cachondeo, qué risa! El viernes sabéis que os hacemos un resumen de todo lo que consideramos que deberíais tener guardadito en la semana. Y pues eso, sin más dilación, vamos a pasar ahora a hacer esto. Quiero advertiros que en Telemad, que es la nueva plataforma de Telemadrid, donde podéis elegir a la carta de qué ver próximamente desde el día 2 de mayo.
1: Aquí no es al Mariano,
6: Hay la opción de estar a la hora que queráis, donde queráis, ver lo que queráis.
5: Telemad.
0: Era una mica endavant. Sí, fa quants anys que no
6: escoltes. Se me ha caído. Y le dice uno, se me ha caído. Se dice, ay, se ríen de él.
7: Pinta mona.
8: Se hace como bullying.
9: Hay mucho moving.
8: Mucho bullying.
0: Yo creo que no es
1: él.
0: El RQR.
5: Ya nos escucharán
1: bien. Esta no es la veo del Mariano.
5: Bueno, tú también tenías.
1: Ya yo compartía camarí, Bell.
5: Pero tú te cambias la veo. Uy, a más paz del
0: corta.
10: Lográis escuchar Mentes Peligrosas. Aquí, en Onda Madrid.
5: ¿Es él?
10: Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
0: Pepe Navarro.
10: Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
11: En el programa Mentes Peligrosas te enteras.
0: Aquí te has dado...
3: Leonardo Dante.
1: Bueno, para un moment, perdoneu. A mi m'està agradant,
0: Hombre.
1: Primer té Pepe Navarro, que li
0: fa la veu. La intro.
1: Deixa explicar, senyor Virgili.
6: Sí, explica.
1: Li fa la intro Pepe Navarro. Aquí qui la fa?
6: Jo m'alegro.
1: No tenim tenim el Carlos, el Carles Godó, que en fa de mestre de cerimònies, home. Però vull dir
0: no hi ha un VIP.
1: Bueno, però ahí té Pepe Navarro, no, és com si ara nosaltres tinguéssim donant l'entrada
0: Antoni Bassa.
1: Sardà. Per exemple, no tenim pressupost.
5: No és el cas.
1: I després, aquest, el
5: Leonardo Dante.
1: Tampoc el tenim. Que seria Josmar.
0: Sí.
1: Mira, a veure.
6: Y entonces, aparte de eso...
1: Aquest sí que sí.
6: Bueno, podéis encontrar también Telemadrid.
1: Sí,
6: Mariano. Mariano.
0: Pues estava constipat aquell dia.
6: Y @mentesfm, todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y fuera parte de todo esto, tenemos un número de WhatsApp 601-604-470. Repito, que fuera parte de todo esto, tenemos un
1: le
6: número de
1: WhatsApp.
0: Sí. ¿Vale? ¿A tú también?
6: No olvidéis, por favor, Telemad, el día 2. Sí, ya viene, no es culpa mía, yo he venido solo esto. Telemad. Es la plataforma de Telemadrid para que podáis ver la
0: tienda.
1: Está venint al 3CAT d'allà.
6: Sí. Y canta también. Es una leche. Michelle Phillips, que también hace voces. Cass Elliot, que hace voz y la fuerza vocal, que es cuando él... Luego Danny Dorsey es voz principal, ¿vale? Wow. Entonces, bueno, todos ellos juntos... Suena todo esto que escucháis ahora del sonido de los 60. Mira.
0: Toma.
1: No estàs malament aquest programa, us ho vaig a dir. Va, ja me l'escoltarem d'atenció aquesta nit.
6: Vamos a ir ya inmediatamente al segundo tema que tenemos hoy. Vamos a tener la deferencia, este tema se llama Delicate, On the Oin in Love. Mira.
0: Que ritme. Una música...
1: Que és la música, el programa.
0: Mira endavant una mica, Xènia.
1: Bueno, és que no tenim temps, que ens estan
0: escrivint.
5: Mira, jo tinc aquí un resum. Un resum d'un dia d'aquest podcast, que, per exemple, va comptar amb la participació del mago Paco G. Paquísimo. El showman Francis Aragón Chachiporri. El perito judicial Gabriel Araujo, el cómico Óscar Várez i el investigador privado Álvaro Ramos.
1: Bueno, pues, això escolta, és un capítol. Passa-li al Serra, que això ho hem d'escoltar. Aquest programa l'hem d'escoltar. No, home, és que no, vamos... O sigui,
0: però demà més i millor, sí, perquè em sembla que ja no tinc més
1: temps. No, ja està. Ja està, ja.
0: A veure, puja, puja.
7: Versió RAC 1.
8: Escolta, ve de dir una cosa que l'he de dir públicament.
1: Sí,
8: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. No hauria atrevessat, demano disculpes, però demano disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
1: Van ser 4.
5: Bueno, 4!
8: Bueno, tampoc li ara fes cisanyilla, cisanyisme.
1: Que m'agrada puntualitzar...
8: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
1: Sí, exacte.
8: Hem d'anar acabant. Ja està.
7: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró. RAC 1. Tots som un milió. Actualitzada al minut.
12: Alertes d'última hora.
7: Tot el que sona a RAC 1.
12: Contingut exclusiu.
7: RAC més 1.
12: Fàcil.
7: Ràpid.
12: Còmode.
7: RAC1.cat.
12: RAC1.cat.
7: RAC1.cat.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze, bona nit. Benvinguts un dia més al Tu diràs. Tu diràs d'aquest dilluns 4 de maig del 2026. Comença la setmana del clàssic, en majúscules. Un clàssic que pot ser molt especial perquè pot decidir una lliga a favor del Barça. Queden 6 dies per un partit que pot ser històric, perquè per primer cop en un duel directe a la lliga, en un Barça-Madrid directe, es pot decidir matemàticament el campió. Aquest diumenge a les 9 de la nit, a l'Spotify Camp Nou, el Barça té una oportunitat única de generar un record al barcelonisme i també al madridisme que seria inesborrable pels dos i que quedaria per sempre en la història de la Lliga i del futbol. Si el Barça de Flick és capaç d'empatar o de guanyar el Real Madrid, per sempre més recordarem que aquesta Lliga 2025-2026 es va guanyar en un clàssic i es va celebrar els morros de l'etern rival. Sens dubte seria la cirereta perfecta a una altra gran temporada del Barça de Flick, que completaria els 5 títols dels 8 que ha disputat en 2 temporades. I de retruc certificaria a ulls de tothom el fracàs d'aquest Madrid d'Mbappé, amb 2 anys en blanc des del seu fitxatge. El guió sembla magnífic pel Barça. Ara caldrà no fer el préssec i, com a mínim, treure un empat contra un Madrid que, com és lògic, intentarà evitar i esgarrar la festa blaugrana que ja s'està preparant per diumenge al Camp Nou. Per cert, tot apunta que amb Rafael Louzán a la llotja, el president de la Federació Espanyola, i amb el títol a l'estadi, per si de cas el Barça es proclama campió. Crec que seria el més lògic i el més normal i que engrandiria aquesta competició a nivell internacional. Es fan totes les lligues importants. Quan hi ha un partit en què matemàticament pot haver-hi un campió, doncs hi ha la Copa a l'estadi. És el més lògic i el més normal. Sense anar més lluny, la mateixa Federació Espanyola ho va fer al Narcís Sala. Quan el Sant Andreu va guanyar el seu grup de segona federació, després del partit, li va entregar la Copa. Per tant, jo no entenc tants debats ni tantes reunions de la Federació Espanyola. Si la Copa de la Lliga no és a l'estadi diumenge, per mi serà un ridícul espantós dels organitzadors d'aquesta competició. No fa falta que l'ensenyin, ja ho entenc. Només que hi sigui, per si de cas, guardadet en una caixa, i si després el Barça perd i no és campió, doncs res, se l'emporten i dimecres la tornen a portar a Mendizorroza, perquè seria el següent partit en què el Barça pot ser matemàticament campió. I així, fins que el Barça guanyi aquesta lliga i li pugui donar el títol un cop xiuli l'àrbitre al final del partit en què siguin campions. Ara en parlarem, al Consell del Tu diràs, com sempre, amb el Santi Nolla i l'Antoni Bassas. I atenció, avui posarem sobre la taula un nom d'un jugador atacant que el Barça està seguint i que podria reforçar la zona de l'extrema esquerra, que és una de les prioritats que té el club de cara al mercat d'estiu. Si Rashford no segueix, com tot fa indicar, el club està buscant alternatives a Rafinha per suplir-lo quan el jugador doncs, hagi de descansar o si es torna a lesionar, com ha passat aquesta temporada, i avui posarem sobre la taula un nom que és a la llista de la direcció esportiva del Barça. I també explicarem una mica la situació del futur d'Alexia Putellas. A dia d'avui està més fora que dins del Barça, però intentarem posar-hi una mica més de context, d'informació i dels diversos factors que la jugadora està valorant. La decisió al 100% no està decidida, però a dia d'avui la idea d'Alexia Putellas és estar més fora que dins del Barça la temporada vinent. Ens espera una gran nit de ràdio fins a la 1 de la matinada, com sempre, que comencem a analitzar tot seguit amb el nostre consell.
0: El consell del Tu diràs.
1: Obrim el consell un dilluns més amb el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
2: Bona nit, Aleix. Bona nit, Toni.
1: Antoni Bassas, què tal?
3: Bona nit a tots.
1: Bona nit. Us veig ja girant el coll, mirant aquí les televisions que tenim a l'estudi, perquè és que està sent un dilluns molt interessant a nivell futbolístic. Sí, sí. Ara mateix, a la Premier, el City, que estava guanyant 0-1 al camp de l'Everton i, per tant, tornava a dependre de si mateix per guanyar la Premier, està perdent. Li ha rebentat el marcador, li ha aixecat el marcador l'Everton en un parell de minuts. Everton 2, City 1. Queda un quart d'hora. Se li estaria escapant la Lliga, a Pep Guardiola ara mateix.
2: Queda temps,
1: queda temps. Sí, encara queda temps i el City té molt potencial ofensiu, però de cop i volta, del 0-1, ara està perdent el City. I el Pizjuán està guanyant el Sevilla. 1-0, la Reial Societat, queden 20 minuts i això complicaria i molt.
2: Gol d'Alexis.
1: Gol d'Alexis Sánchez, sí, sí, sí. El tocopillano. Això, evidentment, posa en una situació crítica que ja ho estava l'Espanyol i el Girona. Ara en parlarem, d'aquesta situació crítica de l'Espanyol i del Girona, però deixeu-me arrencar pel gran cap de setmana culer que hem tingut amb el femení, passant a la 6a final de la Champions consecutiva. i amb el Barça guanyant a Pamplona, i bé, no s'ha rematat la Lliga, però escolta'm, no? Està bé, està en una bona
3: situació. No se li pot demanar més.
1: Clar, és que no
3: va guanyar, ja està.
1: La feina la va fer, no?
3: Sí, sí, absolutament.
1: Clar,
3: sí.
1: Avui et llegia, vull dir, oi, dos clàssicos ara, no? Sí. Barça Olímpic de Lió a la final de la Champions, que és un clàssic.
2: És un altre clàssic.
1: I el Barça-Madrid.
2: I el Barça-Madrid.
1: Clar.
2: Dos, perquè, clar, a la Lliga Femenina no hi ha possibilitat d'un clàssico amb cara i ulls, no?
1: De moment no.
2: Diguéssim, hi ha possibilitat de que hi hagi un partit entre el Barça i el Madrid, però no, o sigui, em recordo aquella portada del
3: Marca. Semblava que el futbol entrava en una altra dimensió,
2: i
3: no?
2: I va entrar.
3: En efecte. Sí,
2: sí. El que passa que no va entrar pel tacón ni pel Madrid, no? Va entrar pel Barça.
1: Sí, sí.
2: Va ser diferent el que esperaven. Però realment és una altra dimensió, i jo crec que, sobretot, s'ha de posar en valor el que està fent aquest Barça de Pere Romeu, d'Alexia, de l'Italia. És absolutament impressionant. És que 6 finals de la Champions consecutives... És que
1: no ho ha fet ningú.
2: No hi ha cap equip
1: no.
2: que hagi fet això. O sigui, crec que era el Lyon, no?, que havia fet 5, sí. I el Madrid en masculí, que havia fet 5, però 6 no hi ha cap al món. Aleshores, val la pena, diguéssim, el posar un valor, però moltes vegades, quan el Barça guanya les coses, sembla que quasi que és pràcticament normal, no? I no és normal, ni molt menys.
3: Sí, o no té tanta importància, o, bueno, ja sabem el que passa amb el futbol femení. No, no, això és extraordinari. I però abans, o sigui, diumenge a les 9 al Camp Nou, jo crec que l'actitud només pot ser una: anem a guanyar el Madrid i ja està.
1: Ja està.
3: I aleshores, com a conseqüència d'això, vindrà això que deies ara, no?, d'aixecar el trofeu de campió de Lliga, que suposo que el portaran i li donaran.
1: Sí, home, sí.
3: Una altra cosa no seria explicable.
1: No.
3: I si no, escolta, en el museu, ara ho comentàvem aquí a la redacció, en el museu n'hi ha un munt, no? Poden triar-ne una i li dones en el capità. Home, no li donaria el president de la federació, que és el que tocaria, però vaja, pot ser una bona volta d'honor amb el trofeu. Però ara ja et dic, el més important no és ni... No, és anar a guanyar el Madrid. I francament, jo crec que en condicions normals el Barça diumenge serà campió. Què vull dir en condicions normals? Bueno, doncs si no comença a haver invents del Cerro Grande al bar i de no sé qui deu xiular diumenge, no? Però no sé, Munuera...
1: No, encara no està decidit, encara.
3: O,
1: no,
3: el que sigui, no?
1: L'han de fer oficial, sí.
3: Vull dir, si no hi ha alguna circumstància anòmala, no m'imagino estímul més gran pels jugadors del Barça que guanyar la Lliga guanyant el Madrid al Camp Nou.
1: Sí, i això que deia jo ara, que és que, clar, generaries un record als nens, a les nenes que vagin a l'estadi, evidentment a les persones que fa molts anys que segueixen al Barça. Vull dir, és que no s'ha vist mai això en un duel directe.
3: No, no.
1: No? Vull dir, tu has guanyat una... O tu has sentenciat una Lliga en un clàssic. Evidentment, el dia del 2-6 estaves a 4 punts, si guanyava el Madrid es posava un. No, 2-6, et foten a 7, ja està, Lliga liquidada. Però no va ser matemàtic allà. No? Vull dir, però que sigui matemàtic, això no s'ha vist mai. I seria... Jo crec que ho recordaríem tota la vida, no?
3: S'han guanyat lligues al Camp Nou, les de Tenerife, la del panel de Djukic, del Depor i el València.
1: Però veus, això ho recordes molt. Però recordes molt la derrota del Madrid i la victòria del Barça.
3: Evidentment.
1: No en el duel directe.
3: Bueno, i no perdem de vista que l'empat també val, no?
1: Sí, és així.
3: No s'ha de jugar l'empat, perquè aleshores perds, però dels 3 resultats possibles, 2 afavoreixen la lliga pel Barça.
2: Sí, el Madrid està construint un relat, no? És el relat de estamos vivos, el Madrid siempre resiste, nunca se rinde.
3: La dignidad.
2: Hasta el último minuto se están... A veure, están muertos. A veure, és que en lo vivos i guanyant el Camp Nou estan a 8 punts.
1: A 8 punts quedant a 9, clar.
2: A 8 punts quedant a 9, o sigui... Poden construir el relat que vulguin, però diguéssim, no, això no té, bueno, això no té gaire futur.
1: Però t'esgarrarien la festa, és veritat que no, una mica...
2: No, a mi la veritat no m'esgarraria res, però sí, perquè prefereixes guanyar-la quan abans millor, però és que estàs a 8 punts d'una lliga impressionant en la que el Madrid el que fa és el segon any consecutiu sense cap títol, en blanc. Amb el fitxatge d'Mbappé, amb el fitxatge de 5 tios abans del Mundialito, o sigui, que és que és un fracàs absolut.
3: Amb canvi d'entrenador, que havia de ser el que havia de marcar una nova era, aquest també havia de marcar una nova era, pel que sembla. I
2: una altra dimensió, també ha entrat. Amb el fitxatge de Mbappé també va entrar una altra dimensió.
1: Que avui ja ho expliques al diari Ara, que dius Festival Blaugrana, i expliques una mica això de dir, escolta, posem-nos a l'agost o al setembre. Aquesta gent fitxa Xavi Alonso perquè ha de tornar a construir el futbol.
3: Era el Guardiola del Madrid.
1: Era un any que no va anar bé això d'Mbappé, però no tornarà a passar, el segon any d'Mbappé. El Barça ha tingut lesions, no? Vull dir que és una lliga que té molt mèrit, també.
3: Realment té un gran mèrit, perquè el Barça tampoc no ha tingut les prestacions que li havien vist a la primera temporada de Flick. Ha tingut lesions de llarga durada, les que vulguis, no? I, bueno, pues té molt mèrit.
1: Què? El tercer de l'Everton? Mare meva! Què li ha passat al City? Guanyava 0-1 i ho tenia controladíssim, i l'Everton li acaba de capgirar el marcador. Sí, sí, 3-1. A veure si el validen, que reclamen fora de joc.
2: Sí, sí, fora de joc.
1: Però se li estaria escapant la Lliga a Pep Guardiola, que ara mateix quedaria a 6 punts de l'Arsenal amb un partit pendent. Vull dir que es podrien situar a 3, però ja no dependria de si mateix el Manchester City.
2: Sí, després també...
3: Haaland.
2: Mira.
1: Ah, mira.
3: 3-2.
2: Sí, 3-2.
3: 3-2.
1: Quin partit. És una bogeria,
2: sí, eh?
3: Minut 82.
1: Sí. Minut després del 3-1, el 3-2, tu.
3: El 3-2, sí, sí.
1: Mare meva.
2: No, i encara queden...
1: Sí, 8 minuts.
3: 10 minuts.
1: 8 minuts i l'afegit, sí. 10
2: minuts més
3: l'afegit.
2: Per
3: això dic 10 minuts, no?
1: No, escolta, tornant al Barça, Antoni, és que em va fer molta gràcia el que expliques avui a l'Ara. Les teves lligues autobiogràfiques, a veure, explica'ns
3: no,
1: això.
3: No,
1: bueno, les que tu has viscut, vull dir. Si la...
3: No, o sigui, per dir de la importància del pas de Cruyff per la banqueta del Barça, i en general de tota l'estructura d'un club que té la Masia, etc. No? És que els primers 30 anys de la meva vida, és a dir, els primers 30 anys jo li vaig veure guanyar 3 lligues al Barça, la del 74, la del 85 i la del 91, la primera de Cruyff. En els 34 anys posteriors, aquesta serà la 19a lliga que li veuré guanyar al Barça.
1: 19 en els últims 34 anys, eh?
3: Sí.
1: O sigui, és més de la meitat, eh?
3: És clar. Sí, però és que en els primers 30 només 3. Ho dic per posar en el seu context una mica com el que deia el Santi ara, no? Escolta, guanyar una lliga, sí, d'acord, la Champions, ens encaterina tots i no sé quantes coses ens passen amb la Champions. Que per cert, el Barça n'ha guanyat 5, o sigui, tampoc no menys tindrem.
1: I escolta'm, les 5 en aquest tram que dius, però, a partir del 92, per cert.
3: Però aquesta continuïtat en les victòries en el campionat de Lliga tenen un valor esportiu, històric, de club extraordinari.
1: Sens dubte. El Barça, si empata, insisteixo, serà campió de Lliga el diumenge al Camp Nou. Com dèiem, el més lògic és que hi hagi el trofeu i que llavors hi hagi una festa posterior, no? Santi, no es pot entendre.
2: No té un altre sentit, però jo no tinc sensació de que s'estigui discutint, no?
1: No, però tampoc ho deixen massa clar. Jo entenc que no volen fer-ne molt de bombo, no?
2: Ja, sí, perquè no motiva el Madrid.
1: Però, clar.
2: Diguéssim, jo crec que això estarà i es farà i ja està. No, crec que, és que no tindria cap sentit no portar-ho i no fer-ho.
3: Bueno, no sé. Sí,
2: és una oportunitat clara. Escolta, te l'emporta que no, doncs no passa res.
3: A no ser que considerin que el vaticini de Tebas era veritat i el Barcelona no va fer tots els punts.
1: De moment els està fent, eh? De moment els està fent. És per recordar-li, sí, a Javier Tebas. De la resta, clar, al Madrid, la imatge d'Mbappé en un iot, gaudint ara d'uns dies de descans...
3: No, és la temporada perfecta. És una cosa que dius... Què més els pot passar, no? Bueno, sí, que portin a Mourinho.
1: Això,
3: jo crec que aleshores ja...
1: Com us heu quedat quan apareix el seu nom? És el favorit de Florentino, podria tornar...
3: Avui he sentit un periodista connectat amb Florentino que deia que no.
1: Va.
3: Que no. Que això no passarà.
2: Que jo crec que no. Jo crec que no tindria aquesta tornada al passat. Jo crec que no tindria cap...
3: I suena Unai Emery, no?
1: Sí, és que hi ha molts noms, ara. Pochettino...
2: Sí. No tinc informació, Però jo crec que és possible que portin a Deschamps. A Mbappé seria segurament un dels entrenadors més lògics. No pot ser Dan... i d'anar a agafar la selecció, deixar-me quedar lliure, i ha que veure com queda França al Mundial. Hi ha que veure. I seria una opció amb una certa lògica pel Madrid tenir Mbappé allà.
1: Ja.
2: Bueno, Mbappé, Tchouaméni, Camavinga, o sigui, és un equip
3: Però deixant, encessat. És entrenador o és alineador?
2: Bueno, però és que el Madrid no necessita un entrenador, necessita més un alineador.
3: Un alineador, no?
2: Sí, el que deien que un entrenador que no estigui acostumat al dia a dia, no?, que vingui d'una selecció, que era problemàtica amb això, sí, però, bueno, no sé, jo... Parlaves de l'Mbappé. A mi l'Mbappé em sembla lleig. O sigui, no és il·legal.
1: No és el seu dia de festa.
2: Pot fer el que vulgui en la seva vida. Quan té festa, però això és com... Els jugadors, no?, que surten a prendre una copa a una discoteca després d'haver perdut. Poden fer-ho, sí. I està, sí, només faltaria. Però és lleig, no? I quan guanyen, és al revés. Quan guanyen, la gent el veu i els aplaudeix. No, bé, sí, no, sí. Bueno, aquesta pressió que té, prengui sí, alguna cosa. Diguéssim que és una qüestió, jo crec que d'intel·ligència emocional. O sigui, tu no pots estar passejant amb l'Espósito.
1: En un jot.
2: En un jot, quan el Madrid s'està jugant les garrofes allà perquè no ve el passadís, no? També hi ha una altra qüestió, i és que Vinícius explota i es desata quan està en paper. És curiós. És curiós, però cada vegada que no estava bé...
1: Se sent l'important, se sent el líder...
2: I jo diré que veia el partit i pensava... Vinícius no vol venir al Camp Nou, vol que l'expulsen. Perquè tal com va protestar, la targeta groga que li ensenya, entre les quals diuen... No, el tio es posa... I quan no està en paper, es posa més. Tinc la sensació que es posa més.
1: Ahir va fer un gran partit, és veritat. Digueu-me la veritat, ahir volíeu que el Madrid allargués aquesta lliga perquè arribés al Camp Nou? I...
3: No, jo no volia que el Barça fos campió ahir. Sí.
1: Jo tinc amics que van celebrar els gols al Madrid contra la seva religió, com dient, val, celebrem això perquè jo vull viure la nit del Camp Nou, no?
3: Tu creus que ens podem posar a celebrar gols de Vinícius?
1: No,
3: eh? O sigui...
1: És difícil. Jo tinc gent que, com que veu aquesta lliga guanyada, pensant, no, fem-ho bé, fem-ho jugant.
3: No. Quan abans, millor.
1: Va. I acabo amb això, perquè, clar, tot ve marcat per aquesta polèmica que hi ha a Madrid i aquest renou que hi ha amb la temporada nefasta que han fet, no?, al final en blanc. Ahir Arbeló va deixar una frase que és «El Madrid no ha ganado vestido de smoking». No? «El Madrid ha ganado sudando la camiseta». Que ve a ser una mica una crítica velada, no?, a algunes actituds, fins i tot d'Mbappé o d'alguns altres jugadors que potser no s'arremanguen o que no corren, no? Vull dir que aquí hi ha un caldo de cultiu aquí sota que...
3: Segur.
2: No, i les declaracions de Vinícius. Hemos trabajado muy bien esta semana.
1: Sí.
2: Si analitzes les declaracions de Vinícius i les del Veloa i les agafes les dues, pots començar a conspirar.
1: 10:48. Fem una pausa molt ràpida i ara de seguida acabem de rematar el consell d'avui parlant. M'agradaria saber l'opinió del Santi i de l'Antoni sobre les semifinals de Champions, com van viure el famós PSG Bayern i com veuen les tornades, i també a veure com es tanca aquest Sevilla Real Societat i com veuen les opcions que tenen l'Espanyol i el Girona de salvar-se, perquè s'ha posat a la zona baixa que fa por.
0: El consell del Tu diràs.
1: 10 i les 11, aquí seguim amb Santi Nolla i Antoni Bassas. Què, no s'ha mogut, eh? Everton 3, City 2, estem en l'afegit, mora meva.
2: 6 minuts, no?
1: El City, sí, deixant escapar una oportunitat històrica, amb aquesta remuntada que havia fet a la Premier League, i continua guanyant el Sevilla 1-0 la Reial Societat. Ara mateix, l'Espanyol queda a 3 punts de la salvació, ja, i dissabte va al Pizjuán. És que, clar, la situació és dramàtica. Sí, a 3 punts... I el Pizjuán. I el Girona està a 2 punts del descens. A 2 punts de l'Alavés, que és ara qui marca el descens. Patiran, per salvar-se, no?
2: L'Espanyol va fer una primera volta extraordinària. No sé si hi ha aquesta sensació de que es va cremar amb aquest, no?, amb aquesta primera volta. Els jugadors es van cremar una mica en aquesta primera volta extraordinària. I una segona volta, bueno, i un any... Absolutament brutal. O sigui, jo no coneixo un cas d'un entrenador que són 16-17 partits...
1: 17 jornades seguides sense guanyar.
2: 17 jornades sense guanyar, que mantingui el càrrec. No ho recordo, a veure, potser segurament històricament, i si a la base la IA t'ho contesta fàcil i ràpid, però diguéssim, no recordo un cas d'aquest tipus, perquè quan s'entren en dinàmiques d'aquestes negatives, moltes vegades és necessari algun tipus de canvi, d'estímul diferent, canviar, saps, mètodes, qüestions per canviar la dinàmica, no?
3: Però és un entrenador que t'ha salvat l'equip d'un descens, sí, sí, que, sí, sí.
2: Que és... I que t'ha fet una primera volta...
3: I que t'ha fet una primera volta sensacional, una persona de casa... Jo crec que tots els números estan per confiar-hi, no? Però no ho sé, perquè tampoc no el segueixo prou com per poder emetre una opinió molt fonamentada, però tu deies, és una situació dramàtica, però és inexplicable.
1: Inexplicable.
3: A no ser que hi hagi aquest plantejament de dir, mira, el pitjor que li pot passar a un equip que no sap si mantindrà la categoria és arribar a les últimes jornades amb l'agonia aquella de ai, que baixarem. Per tant, ho donarem tot a la primera volta. Bueno, això es pot acabar pagant. No sé si és això el que ha passat. Seria una possibilitat, no? Però realment és inexplicable.
2: Va passar, jo crec que una cosa, no a aquest nivell, eh? Però una cosa semblant, crec que amb Rubi, no? Quan Rubi entrava a l'Espanyol va ser una primera volta molt bona i després, però no a aquest nivell. No,
1: i insisteixo, aquesta jornada pot ser important perquè hi ha un Sevilla-Espanyol dissabte, separats només per 2 punts, i hi ha un Rayo Vallecano-Girona dilluns. El Rayo està virtualment salvat, però el Girona necessita sumar com sigui, perquè el Girona ara està a 2 punts del descens. Per cert, com que hi ha el Rayo-Girona dilluns, farem consell en dimarts, extraordinàriament, la setmana que ve. Home, que després d'un clàssic hauran passat 48 hores, el Barça pot haver estat campió i...
2: Sí, no pot haver...
1: Que ens hem de reunir dimarts.
2: Jo
1: us espero aquí dimarts. Sí. I acabo amb la Champions, a veure... Que
3: va ser ens portaràs el trofeu, no?
1: Sí. Una rèplica. Va ser el millor partit, com s'ha dit, aquest PSG-Bayern que heu vist? O... Com ho vau viure?
2: Bé, per mi va ser un autèntic espectacle. Sí, jo això de que vaig posar a la ràdio a Madrid el dia següent pel matí, era uns pals tremendos a Luis Enrique, el d'això, quin partit, perquè partit mal, malo, però com ho
1: pot ser? A les defenses, no?
2: Que no se defienda, però com és possible? Con 5-2, com és possible que te remonten? I vas pensar, però si va ser un espectacle absolutament brutal, sensacional per l'espectador, en dos equips físicament a un nivell altíssim, amb una capacitat del mig camp de crear futbol, amb dos tridents, les dues davanteres dels dos equips són tridents sensacionals, el Barça també, però aquests dos són dos tridents impressionant, i amb una intensitat, amb una vocació de futbol ofensiu impressionant, sensacional. O sigui, era un partit per fer un homenatge al futbol.
3: Sí, eren dos avions allà al camp i deies, home, siguem honestos, no estem en aquest grau, no, encara ens faltaria una miqueta, no? Ara, clar, si la premsa de Madrid es dedica a demanar explicacions amb la temporada que han fet... Bueno, ens passa més o menys a tots, que mirem els altres amb el nostre prisma, no? Però, i clar, Luis Enrique a Madrid no el poden ni veure, ni quan era seleccionador espanyol.
1: Clar.
3: Per tant...
1: Se les va tenir tothom, sí.
3: Sí, és que no me pone, la selecció espanyola con Luis Enrique no me pone, bueno, totes aquelles coses que s'havien de sentir. Per tant, sí, segur que el van escarnir perquè guanyava 5-2 i li van fer el 5-4. Bueno, escolta.
1: Qui?
2: Sí, però, d'acord, però no et pots carregar a un entrenador que li fot 5 al Bayern.
3: No, per favor, no, per
2: favor. Pots dir, d'acord, després el Ramon de tal, però és que li fot 5 al Bayern.
3: Guanyar, i que pot guanyar dues Champions seguides.
1: Sí, té molt mèrit. Amb un equip molt jove, més a més, el PSG.
3: Per això dic.
1: Qui creieu que passarà? Hòstia, quin gol.
3: Acaba d'empatar el City.
1: Pof, a l'afegit, el Semenyo.
3: En un golaç, sí.
1: Ah, no, el Doku, perdó, el Doku. Quin golaç acaba de fer, que està fent callar l'afició de l'Everton.
3: Sí, un xut amb rosca al pal llarg.
1: Evidentment, això no els fa dependre de si mateixos, però com a mínim és un mal menor, tal com s'havia posat al partit. 3-3, Everton City, en l'afegit, Doku acaba d'empatar el partit. No, anava a dir, qui creieu que passarà? PSG Bayern i Atlético Arsenal, qui creieu que passarà a la gran final?
2: Jo tinc la sensació que serà PSG-Arsenal.
1: PSG-Arsenal, va. I tu, Antoni?
3: No sé si confonc els desitjos amb el pronòstic.
1: El cor i el cap, no?
3: Sí, estaria pel PSG a la final. I jo crec que el factor casa tot i que l'Atlètic és veritat que és un bon equip al contraatac, però el factor casa li hauria de donar algun avantatge suplementari en el pronòstic a l'Arsenal. Sí.
1: Val, perfecte. Ara, quan obrim tertúlia, posarem sobre la taula, ho deia a l'inici, el nom d'Alexia Putellas i també el nom d'un futbolista que és a la llista per reforçar l'atac del Barça de Flick. Mira, s'ha acabat, eh? Everton 3, City 3.
2: Sí, això, aleshores, ara queda amb un avantatge del...
3: 5 punts.
1: Es pot posar a 2. Es pot posar a 2. Perquè el City té un partit pendent que si el guanya es pot posar a 2. Amb els mateixos partits jugats pot quedar Arsenal líder i el City a 2. Sí, sí, hauria de punxar l'Arsenal si el City vol ser campió. Això, ara posarem el nom sobre la taula també d'un jugador que és a la llista per reforçar l'atac del Barça. Us l'avanço, a veure què us sembla, i ara explicarem els detalls. Recordeu que el Barça jugava contra el Newcastle?
2: Sí.
1: Anthony Gordon, el davanter del Newcastle, que pot jugar per la banda pot jugar per la banda esquerra i per la banda dreta, és un jugador que és a la llista per reforçar l'atac del Barça, perquè la idea és que Rashford no continuï, tot i que ha fet una temporada notable, però el club consideren que pagar 30 milions són massa diners, i aquest jugador, pel perfil que és, interessa. És a la llista com a mínim. Veurem després la negociació amb el Newcastle, si es pot fer o no es pot fer. Però Anthony Gordon és un dels noms per reforçar l'atac.
2: No és low cost, eh?
1: No és low cost, no. Però no aniran a Europa. Això pot fer rebaixar la negociació. Insisteixo que el Barça està mirant reforçar l'atac amb Julián Álvarez, que és el que més agrada, i també les bandes, si no continua Rashford. I Anthony Gordon seria una...
3: Julián és high cost.
1: Sí, sí. I el central esquerrà, també, amb Bastoni, que és un dels jugadors que interessa, també.
2: Com deia... un davanter del Chelsea, no?
1: Joan Pedro. Sí, que avui ha fet un golaç de xilena, avui. Sí, molt bo. Ara en donarem més detalls amb l'Àlex Pintanel. Però, d'Alexia Putellas, entendríeu que amb 32 anys, havent fet tot el que ha fet, decidís marxar al final d'aquesta temporada, provar una nova aventura, a signar un últim gran contracte, a viure una nova experiència a la Premier League anglesa. Tu ho entendries o no?
2: Sí, jo sí. Jo ho entendria. Em semblaria que... A veure, l'Alexia ha estat clau amb el desenvolupament, jo crec que del futbol femení, i també clau amb el desenvolupament d'un Barça campió com ha estat el Barça femení. Sí, el que tindria, bueno, s'especula, es diu, no, que podia anar al London
1: és l'equip
2: és l'equip de...
1: No, Michel Kang, que també té l'Olympique de Lió, és propietari de l'Olympique de Lió i del Washington Spirits a la Lliga Americana.
2: Sí,
1: i també té el London Lion.
2: Sí, i que potser...
1: El London City, London City Lionesses.
2: Hi havia alguna altra jugadora que també potser, potser podria anar, ja es deia, us comentava que podia anar també potser, a la MAPI juntament. Però bueno, això de moment és especulació. Però sí que és veritat que jo ho entendria. O sigui, em semblaria que voldria fer un final de carrera a un altre lloc. A mi no em semblaria malament.
1: Tu, Antoni?
2: Perdona, entre altres qüestions també perquè, diguéssim, el Barça té Aitana, o sigui, té un equip amb possibilitat...
1: I econòmicament, el que li han proposat, el Barça no hi pot arribar i no es tornarà boig davant d'aquestes milionades que estan pagant a la Premier League anglesa femenina.
3: No, hi ha circumstàncies personals i esportives que se m'escapen. Hom sempre pensa, home, una jugadora d'un sol equip, diguéssim, no?, i amb la idea que el Barça continuarà optant a jugar a finals de la Champions, no? Per tant, no quedaria tan... O sigui, no és allò que diguis, és que deixo un equip que ja es veu que després de mi això no tirarà, no? Però, escolta'm, quan algú ha donat tot, té dret a fer algun plantejament i posar-se d'acord amb el club.
2: Sí, el Barça, imaginem, no?, que el Barça guanyi la Champions, que és possible.
1: Sí, sí.
2: És que podria ser pilota d'or.
1: Sí, sí. I tant, i tant. O sigui, no, ara mateix té tots els números.
2: Ara mateix, si diguessis qui pot ser pilota d'or, diries però segurament Alex.
1: Sí, és campió. Marcarà molt això, perquè no hi ha estiu d'Eurocopa ni de Mundial femení, per tant sí que ho marcarà molt. Molt bé, a veure què acaba passant. En les pròximes setmanes tindrem decisió. Ha guanyat el Sevilla 1-0, la Reial Societat, amb l'heroi, el Pizjuán, que és Alexis, l'ex del Barça, i el Sevilla surt del descens, 37 punts, i entra l'Alavés, amb 36. Girona, 38, Espanyol, 39. Pot baixar qualsevol. del 11è en avall pot baixar qualsevol. Imagina't com el que ens esperen aquestes quatre últimes jornades. Us espero dimarts que ve.
3: Molt bé.
1: Aneu al camp, gaudiu, sí, i celebrem, sí, sí, aquesta lliga, com Déu mare.
3: Portarem dimarts.
1: Gràcies, Santi, gràcies, vinga, Antoni. Vinga, una pausa i canviem la taula. RAC1.
4: La Generalitat diu que desplegarà Mossos en alguns instituts.
5: Hombre! Sí. Mossos d'Esquadra! No. Ojo, eh? Què esteu amagant als instituts de Catalunya? Què hi ha als instituts que no voleu que vegi la policia? Potser teniu els instituts en Carles Puigdemont. Amagat.
4: Amagat, sí.
5: Fent de professor de naturals.
6: Abans de desplegar la poli als instituts, els ha passat pel cap invertir en educació? Pregunto, baixar la ràtio? Pagar de manera digna els professors? Tot això abans d'enviar-hi la policia? Mirem de tota manera des del costat positiu.
5: Sí?
6: Alguns d'aquests Mossos potser els anirà bé per repassar la secundària.
0: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC1. Tots som un milió. RAC1.
7: La gente de No Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, bueno, me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en el No Lo Sé. Ahora con Mireia Garú, ¿cómo es, compañeros?
8: Garulera. Garulera.
7: Así no, compañeros, venga.
8: Cada vez para la hora de sopar y fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al No Lo Sé.
7: Venga, que nos vamos.
0: No Lo Sé. Amb Mireia Garulet.
7: Voz corporativa, compañeros.
0: RAC 1.
7: Tots som
0: un milió.
7: Repátamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
9: Ràdio en directe.
0: Actualitzada al minut.
9: Alertes d'última hora.
0: RAC més 1.
9: Notícies.
0: Podcast. Contingut exclusiu.
9: Escolta. Navega. Descarrega.
0: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
9: Fàcil, còmoda.
0: Intuïtiva.
9: I renovada.
0: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 11 i 4 minuts, de seguida obrim tertúlia. Avui amb Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, David Bernabéu i també Edu Polo. Avui ens acompanyarà en el lloc del Marc Guillén, que avui no podia venir. I hem fet un gran fitxatge, com és el del gran Edu Polo, que durant molts anys va treballar a diversos mitjans de comunicació i també va col·laborar aquí amb RAC1. Hola, Edu, de fet.
1: Bona nit.
0: Bona nit. Escolta, m'agrada que siguis puntual, no com els altres dos, que avui tindran amonestació.
1: A veure, del Bernabéu no ho tinc no. clar. Però Fernando Polo no ha arribat mai puntual des de que l'any 2000 es va inaugurar RAC1.
0: Perquè sempre té feina, sí, pobre. Sí. Estàs bé, per cert?
1: Sí, molt bé.
0: Sí, tranquil, sí, perfecte. Sí.
1: Bona, ja fa estona que estic aquí a la redacció.
0: Ja ho sé. Escolta, mira, aprofitant que estàs aquí, que no has arribat encara, sé que estàs col·laborant amb l'Europa,
1: sí, senyor,
0: no? I com s'ha rebut la notícia de la instal·lació de la gespa de cara a la temporada vinent allà al club? En parlàvem amb el seu president, estaven realment contents?
1: Sí, home, amb molta alegria, perquè primer perquè tornes a casa i perquè jugar fora al Nou Sardenya era un desastre en tots els aspectes. En l'esportiu, tot i que l'equip està encara en posicions de play-off,
0: sí,
1: no és el mateix jugar a casa teva que jugar a un estadi tan fred com és Can Dragó, tot i que la gespa és fantàstica i l'Ajuntament ha fet una inversió i ha fet molt bé, però és un estadi molt fred. És una mica com li va passar al Barça a Montjuïc. Tu pots guanyar la Lliga a Montjuïc, però no és casa teva, el públic està lluny, és d'allò, i després a nivell social també perds la connexió amb la gent, i sobretot a nivell econòmic. A nivell econòmic no vens les entrades que vens al Sardenya, a nivell social és perillós que la gent es desenganxi del club i, per tant, tornar a casa és una boníssima notícia. No era fàcil, però els polítics sempre els critiquem quan ho fan bé, i ara aquí el senyor Collboni i especialment el David Escudé
0: ho han fet molt bé.
1: Ho han fet molt bé, s'ho han currat molt. No era una solució fàcil. En el cas del Sant Andreu han pujat ara, en el cas d'Europa ve d'un any enrere, però s'havien de trobar altres camps. Era un cas molt complicat, però s'ha donat una solució. I, òbviament, estem molt, molt contents.
0: Aquest cap de setmana, partit clau, Europa-Vilareal B, no?, per acabar de tancar aquesta posició de play-off en un any històric.
1: Cada setmana és un partit clau, ara, ja.
0: I la penúltima jornada hi ha un Nàstic Europa que és dramàtic, pels dos, pot ser dramàtic. Evidentment, per l'Europa menys, perquè el Nàstic s'està jugant la vida, però sí, la penúltima jornada, Nàstic Europa, Déu-n'hi-do, sí, aquest duel català, i ara si el Nàstic s'acaba salvant o no. Mira, anem a sentir l'heroi del Pizjuán, Alexis Sánchez.
2: Este pequeño te pega más acá.
3: Y Alexis, la última, se sale del descenso, se duerme un poquito más tranquilo, pero lo que queda va a ser muy exigente, ¿no? Cuatro batallas hasta el final.
2: Creo que sí, creo que tenemos un grupo fuerte, hay que estar como unido como familia. Cada jugador tiene que dar lo mejor que sí, los que entran, los que salen, todo, como familia, tenemos que estar juntos, nada que no decir.
3: Alexis Sánchez, gracias, enhorabuena.
2: Muchas gracias.
0: O sea, Albert Ferran, bona nit, eh?
4: Bona nit.
0: Té un nyanyo espectacular. Hola, Bernabéu. Sí.
4: Què tal?
0: Què tal? Benvingut, com sempre, puntual a la cita, eh?
4: És una...
5: Arribo molt bé, sempre, eh?
4: És una pilota de tenis taula, pràcticament.
0: Sí, perquè li han fotut un cop, Alexis, té un nyanyo.
4: Vaja. L'heroi, el Tocopillano, avui al Sevilla, que sota molta pressió ha jugat el seu partit. Ahir veiem imatges en la prèvia de centenars d'aficionats anant a rebre l'equip i fins i tot el capità Gudeli baixant de l'autocar i parlant amb alguns dels aficionats, i avui amb el Pizjuán absolutament ple. 19 xuts al Sevilla, 6 la Reial Societat. És evident que sí jugava avui la vida, i el Sevilla que ha guanyat amb aquest gol d'Alexis al minut 5 de la segona part, que el fa sortir del descens. Ara ha repassat la classificació i, vaja, hi ha molts equips implicats en aquesta zona baixa. Sí que sembla que el Llevant, aquesta reacció que va tenir fa unes setmanes, ha quedat frenada i ara és a 4 punts de la salvació.
0: Queden 12, molt difícil.
4: I que Espanyol i Girona al fang, directament al fang, amb aquest Sevilla-Espanyol de dissabte, que pot ser clau, i compta amb un escenari que no és rocambolesc. Perquè si el Sevilla puntua contra l'Espanyol, és a dir, guanya o empata, i l'Alavés guanya el camp de l'Elx, que són dos rivals directes, el Girona sortiria a Vallecas en zona de descens, perquè el Girona juga dilluns, que és el problema de jugar dilluns. Esperem que Vallecas, que s'estimen molt a Mitchell i que potser s'han classificat per la final de la Conference, doncs puguin donar un cop de mà al Girona.
0: Déu-n'hi-do, com està la zona baixa. Ara mateix, mira, València 39, Espanyol 39, Elx 38, Mallorca 38, Girona 38, Sevilla 37 i en descens a la Ves 36. I Llevant 33, bastant despenjat.
6: Jo crec que el titular d'aquesta nit és que l'Espanyol pot baixar.
0: I el Girona?
6: Sí. Però l'Espanyol va fer la primera volta que va fer i porta 17 partits sense guanyar.
0: Va fer una primera volta de 34 punts.
6: Però no va dir-te el que vaig dir l'altre dia. L'Espanyol, de tots els equips que hi ha baix, en dinàmica de futbol i de joc, és el pitjor ara mateix.
0: Sí. Jo sempre m'aferro a que l'última jornada és un Espanyol Reial Societat, i ja hem vist avui la Reial Societat, que sí, ja ha anat, però ja no s'hi juga res.
4: I ara... ja ha anat poc. De fet, ha tingut...
6: Si el Barça guanya la Lliga contra el Madrid, que és el que esperem tots, té un partit contra l'Alavés 48 hores després contra... de fer una rua.
0: I a Mestalla l'última jornada. A Mestalla hi ha un València-Barça l'última jornada, que el València està jugant la vida.
6: És veritat que hi ha la teòrica motivació dels 100 punts, tot el que tu vulguis, però... Clar, 48 hores després de fer una rua, per exemple. Mm. I aleshores, i a l'Alavés és rival directe. O sigui que... És increïble.
0: No, no, l'Espanyol ha de guanyar.
6: És increïble.
0: Ha de guanyar alguna de les quatre jornades. Si no guanya alguna de les quatre jornades, mereixerà baixar, perquè llavors voldrà dir que haurà fet un rècord històric de més de 20 partits sense guanyar.
4: I que l'Alavés encara ha de jugar contra l'Oviedo, que sí que està descendit, i a l'última jornada juga a casa contra, ara no recordo, però un equip que tampoc s'hi juga res. És a dir, que potser els 42 no et salves amb 42. És que ara mateix...
0: Alavés Rayo, a l'última jornada. I a la penúltima, Oviedo Alavés. I abans a la Vesbalta.
4: Potser necessitaràs 43 punts. Ves a saber, però aquesta victòria al Sevilla sí que implica, que has dit, a partir de l'11, no?
0: Sí, home, si necessites 43 punts, o Osasuna i Rayo en tenen 42, no estan salvats, que vagin en compte, també.
4: És que en queden 12 en joc.
1: Sí, el problema de l'Espanyol és que ha sumat 6 dels últims, crec que són 51.
0: 51, sí.
1: Clar,
0: 17 jornades sense guanyar. Sí.
4: Jo crec que l'objectiu de l'Espanyol el dissabte és no perdre.
0: El Pizjuán, sí, clar.
4: No perdre. Ja vull dir que un empat... En la situació de l'Espanyol, pot ser un bon resultat. Mantens un rival a dos punts i agafes moral, perquè guanyar a Sevilla avui ha quedat clar que no serà gens fàcil. No.
0: Hola, Fernando Polo, eh?
7: Hola.
0: Què tal? Bona nit, benvingut.
7: Bona nit.
0: Com estàs?
7: Bé, home, entretingut.
0: Sí?
7: Sí. Sempre estem entretinguts aquí.
0: Sí, sí.
1: Anem pollinos.
0: I ara ho estarem més perquè...
7: No has venut tu pollinos mai.
6: Dani Ballar, que és un il·lustre perico, acaba de fer un tuit amb un barco que s'enfonsa. O sigui, imagina't quina és la situació.
0: Ja, ja.
6: Anímica.
0: Entenc que després
6: del espanyolisme.
0: Entenc que després de 4 mesos sense guanyar estiguin ara mateix enfonsats, però hi ha marge per guanyar un partit i posar-te en 42 i a veure després com va la resta. Compte amb el City. Heu vist la traca que ha liat al defensa?
6: No l'he pogut veure, perquè
4: estava... El Gueji ha fet una errada que pot marcar la Premier, perquè amb un 0-1 partit totalment controlat per al City, una acció en què rep, cedeix a Donnarumma, però no veu que darrere hi té a Barry. I clar, li fa una passada fluixa, Barry gairebé es troba el regal i supera Donnarumma sense problemes. Vull dir, és una acció en què, vaja, veus Guardiola que no s'ho acaba de creure, l'1-1, i en aquell moment el City cau, li acaben fent el segon i el tercer, 3-1, i encara gràcies que el City, en els últims 8 minuts, ha marcat dos gols. El gol de Doku pot ser molt important, perquè l'Arsenal ara ja no pot punxar, és a dir, amb la derrota, l'Arsenal, amb l'empat en qualsevol jornada, continuava sent líder... I ara l'Arsenal haurà de guanyar tots els partits. Aquesta setmana tenim un West Ham-Arsenal, que el West Ham s'està jugant la permanència.
0: Paco Gémez, eh?
4: Per tant, jo crec que el gol de Doku minimitza una mica el mal resultat del City, que això sí que és cert. Ja no depèn de si mateix.
0: No. West Ham-Arsenal, Arsenal-Burnley i Crystal Palace-Arsenal. Són els tres partits que li queden. Amb una hipotètica final de la Champions per aquí. Vull dir... A veure què passa, però se li ha posat molt de cara la primera a l'Arsenal i avui el City ha fotut una cagada històrica amb aquest empat al camp de l'Everton. Alguna cosa més?
4: Doncs mira, sí, a segona, últim partit de la jornada, Almeria 4, Mirandés 2, l'hem estat mirant una estona a la redacció, al minut 18, 2-2, minut 18 havien vist 4 gols i després l'Almeria ha posat la directa, 4-2, l'Almeria segon classificat, Racing Líder 72, Almeria 70, Deport 68, són els tres equips que sembla que poden ser els candidats a ocupar aquestes dues primeres posicions que donen l'ascens directe.
0: Per cert, tu que ets oviedista, l'any que ve tornen a haver-hi derbi asturià, no? Oviedo i Sporting.
1: Malauradament sí.
0: Malauradament sí.
1: Malauradament sí.
0: Bueno, afortunadament, podria haver estat pitjor que l'Sporting pugés, eh? Per tu, vull dir.
1: Ah, pensava que baixés la primera federació, també podia ser.
0: Que és animal.
1: Home, per distància entre... No? Sí,
6: per mig. Per què ha jugat tan poc a Zorla? Perquè cada vegada que entra, millora tot.
0: No, però no està per 90 minuts.
6: No, home, però juguen molt poc.
1: Una cosa és no està per 90 i una altra cosa és que et donin els 8 finals.
6: Clar, és que
1: doncs perquè hi ha un entrenador que es diu Guillermo Almada, que el dia que va arribar, el que hi ha ara, va decidir, i així ho va dir el vestidor, que hi jugaria de pilota de defensa cap a la davantera, sense passar pel mig del camp, i que per un jugador com Cazorla no li servia absolutament per res. Després,
6: però Pau Novista tampoc li donava bola.
1: Després, en contra del que ell pensava... li ha donat minuts i quan li ha donat ha sigut el millor de l'equip.
6: Sí, sí, per això t'ho dic. Ha sigut el millor de l'equip caminant, clar.
1: Malauradament va venir Carrión, en les circumstàncies que va venir, Carrión sí que li donava minuts, però bueno, un altre tema.
0: Albert, gràcies, eh?
4: Fins ara.
0: Vinga, fins ara mateix. Així ha anat aquesta jornada de dilluns, amb moltes coses interessants, al futbol de la Lliga Espanyola.
6: Ja veus que podem fer una tertúlia fins a la una de la matinada de l'Oviedo.
0: Sí, sí, del que faci falta. Mira, deixeu-me parlar-vos un moment d'Obramat. Ja saps que un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho aconsegueixen amb reformes eficients que fan les nostres cases més confortables, sostenibles i amb més estalvi. I això és possible perquè compten amb Obramat com a gran aliat en eficiència energètica, perquè Obramat impulsa les millors solucions en fotovoltaica, aïllament, finestres de PVC i aerotèrmia. Fa 20 anys que són el teu aliat en eficiència energètica. Obramat!

0: Ara parlem del clàssic que pot donar una lliga al Barça, una lliga històrica, i també obrirem algunes carpetes de Mercato amb un nom que avui us explicarem aquí al Tu diràs. Però abans, deixeu-me només recordar un moment d'aquest cap de setmana que em sembla interessant i l'intentarem posar una mica de context i d'informació. És això.
1: Aplaudiments al Camp Nou perquè marxa Alexia Putellas, la capitana, doblet que li fa entrega del braçalet a Patrick Guijarro, s'abraça amb la mallorquina. Ovació per l'Alexia.
2: Llàgrimes d'Alexia Putellas. Compte.
3: Sí?
2: Sí.
3: Ostres, doncs això compta que és molt, molt, molt revelador.
1: S'abraça amb Quica Nazaret, entra al darrer de joc.
4: Sí, ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat. I hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
5: Sinceramente ha sido una semana que lo he pasado un poco mal, pero bueno, al final lo importante es que hemos ganado el partido, que estamos en otra final. Y bueno, me he emocionado, al final han salido pues las emociones. Cuando he visto el cambio, no es malo mostrar las emociones tampoco.
0: No, i tant que no, i tant que no. Aquesta és l'escena d'ahir al Camp Nou, les seves declaracions posteriors a TV3 en català i després a Disney Plus en castellà. Marxa emocionada quan fan el canvi, després d'haver fet dos gols, d'haver guiat el Barça a la seva sisena final de la Champions seguida, de petonejar-se l'escut, de genollar-se davant de la 60.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: De la Lliga Anglesa, propietat de Michelle Kang, que també és la propietària de l'Olympique de Lió, que serà el rival a la final de la Champions d'Oslo, i que entrena Jonathan Giraldez. També és la propietària Michelle Kang del Washington Spirit, de la Lliga Femenina dels Estats Units, que és on va anar Jonathan Giraldez primer abans d'aterrar a l'Olympique de Lió. Per tant, té un conglomerat d'equips femenins, Michelle Kang, els quals vol impulsar. A la Lliga Francesa amb l'Olympique de Lió, que és el gran dominador, als Estats Units, perquè és un mercat també que té molta sortida a la Lliga Femenina, i ara volen impulsar-se també a la Lliga Anglesa, on de moment dominen Chelsea, City, Arsenals, i el London City doncs està allà. Aquest any ha acabat 6è, 7è, la Lliga Femenina d'Anglaterra, i volen impulsar-lo. Doncs bé, hi ha una gran proposta de 3 temporades del London City. I si res no canvia d'aquí a finals de maig, juny, quan s'acabi la temporada, Alexia segurament posarà punt i final a 14 temporades vestint la samarreta blaugrana. Ella entén que pot ser el millor moment de tancar aquest cicle gloriós, i més, sí, home, si ho fa aixecant la quarta Champions, no? La que jugarà el 23 de maig a Oslo. A més, s'acaba de convertir en la segona màxima golejadora de la història del club. Si mirem futbol masculí i femení, Alexia porta 234 gols. Només Leo Messi la supera en gols. Ha superat César, per exemple, Alexia Putellas. Evidentment, ara no ho farà públic, i tampoc està al 100% decidit. Perquè una cosa és el cor i l'altra és el cap. Jo crec que ella té coll avall a nivell racional que ha arribat el moment de marxar, però li està costant prendre aquesta decisió de forma definitiva perquè s'estima el Barça en bogeria i ho ha dit moltes vegades. Llavors el seu cor és blaugrana i la fa dubtar de si acabar la carrera aquí o no. Però el cap, la part més racional, li diu que segurament és el moment d'un canvi d'aires per diversos motius. Un, perquè ja ho ha fet tot amb el Barça. I si a més ho tanca amb una quarta Champions a Oslo, doncs seria la cirereta al pastís i marxar dalt de tot. Perquè ella és conscient que per baix pugen amb força una fornada de futbolistes brutal que està trucant a la porta. Clara Serra Jordi és un espectacle al mig del camp i que va sent hora que tinguin el seu lloc i el seu moment. Perquè té 32 anys, no ens enganyem. En el futbol femení, amb 32 anys, has de començar a mirar que estàs més a prop del final que del principi. Perquè és lògic i normal que un futbolista tingui ganes de provar reptes nous. I, per tant, també és un al·licient que té viure una gran aventura en una lliga molt més competitiva com és l'anglesa. Perquè hi ha un contracte astronòmic. I això ja sé que no li farà decidir, perquè de diners en té. Té uns patrocinis brutals, Alexia Putellas, i no dependrà de si li paguen més o menys al Barça o allà o aquí. Però, evidentment, és un factor a tenir en compte. Li ofereixen 3 anys que pràcticament li tripliquen el sou que té aquí a Barcelona. I això s'ha de tenir en compte. I el club, el Barça, vol que es quedi, li vol oferir el que li pot oferir, perquè el Barça farà el màxim, com ha fet sempre amb Alexia, però no es tornarà boig amb aquestes quantitats que estan movent-se a Anglaterra. I amb tot aquest còctel, doncs, insisteixo, la decisió potser no està al 100%, però sí que està presa al 90%. I a dia d'avui, si no hi ha cap canvi, Alexia segurament posarà punt i final a la seva carrera quan acabi la temporada. Pot ser que hi hagi un gir de guió pel seu sentiment barcelonista. Pot ser, deixem aquest percentatge, deixem aquesta porteta oberta, si voleu, però la sensació és que, fins i tot ella, no? Quan no parla clar, doncs, vol dir que a poc ho està assumint i ho està valorant. Ara, tampoc vol ser la protagonista en aquests moments, no?, en què t'està jugant una Champions. Jo crec que és lògic que si acaba succeint el que tot fa indicar, doncs se li ha de fotre un gran homenatge com Déu mana i ja està, i a partir d'aquí doncs que acabi la seva carrera on vulgui. Tant de bo fos aquí a Barcelona, no? Però a dia d'avui tot fa pensar que serà fora del Barça aprofitant aquesta aventura que li ofereixen al London City. Què us sembla? Això és una mica... He intentat explicar una mica el context, la sensació, el que li pot estar passant pel cap i sobretot pel cor, després de la imatge que hem vist, que és una de les imatges d'aquest cap de setmana, no? Sens dubte.
2: Ma, hi ha una primera cosa evident. Quan ella diu esta setmana l'he passat mal, per què ho has passat malament, no? Si et diu que l'ha passat mal, doncs perquè igual ella visualitzava que podia estar davant del seu últim partit del Camp Nou amb la samarreta del Barça. El més normal és que si te'n vas canviada al tram final del partit i et surt...

0: cauen les llàgrimes és perquè estàs pensant en el que estàs pensant. Doncs que possiblement doncs, sigui un dels seus últims moments al Camp Nou. Jo crec que obre dos debats això. Un, doncs el que ha de fer l'Alexi o deixar de fer, que això jo crec que pertany a la decisió que ell aprengui a nivell vital, vital barra econòmic. Jo ho entenc perfectament, que tinc un component econòmic. Si li paguen el triple del que guanya el Barça en 32 anys, pensant que igual algun dia com a futbolista doncs, puguis veure que els teus minuts al camp baixen perquè puja una nova generació i doncs, igual d'aquí dos anys doncs, ja no és tan important com ets ara, doncs tries el millor moment per marxar amb un gran contracte a viure una aventura en una lliga, doncs, com tu deies, més competitiva. És a dir, des d'aquest punt de vista s'entén. Però bueno, hi ha el debat, segurament hi haurà alguns barcelonistes que no entendran que en un moment com aquest l'Alexia els abandoni. No? I l'altre debat que obre és que el Barça, no en el cas d'Alexia només, sinó en d'altres casos en el futur, es trobarà en aquesta situació. I evidentment, jo crec que aquest any està transitant-lo molt bé amb les aparicions de jugadors del planter que estan rendint a un nivell espectacular amb una edat molt jove. Cas de Serra Jordi, ahir la veia jugar, semblava que portés sí, sí. 25-30 partits de Champions consecutius, però que amb això no et servirà per seguir mantenint aquesta hegemonia, no? Que tens a Europa amb aquestes 6 finals consecutives, i algun dia hauràs de sortir al mercat i veure si realment pots competir amb aquestes quantitats astronòmiques que cada cop aniran a més. Cada cop aniran a més, perquè jo crec que la lliga anglesa femenina cada cop s'anirà imposant més i jo crec que apareixeran més empresaris, empresàries com Michel Kang, que aportin molts diners al futbol i que cada cop intentin fitxar les grans estrelles. Amb la qual cosa, bueno, també haurà el debat sobre el futur mig termini, posa-li, curt mig termini, de com s'ha de desenvolupar el futbol femení del Barça en el futur per seguir competint a un nivell que li permeti estar en els partits més decisius de les temporades.
1: Sí, i omplir estadis.
0: Al final la gent no només va al camp perquè veu un Barça guanyar. Jo crec que hi ha un nivell d'identificació i de carisma, Aitana, Alexia, etc., que igual en el futur el deixes de tenir si no fabriques gent a casa i a sobre no pots anar a fitxar gent a fora, no?
1: Edu, Fernando, què penseu?
2: Sí, jo crec que la sensació que vam tenir tots veient el partit i sentint-la després és el que confirmes ara, sense saber detalls del London City ni on aniria, penses potser Estats Units, potser... I a mi em recorda una mica els casos en el seu dia de Xavi Iniesta, no? Jugadors de la casa que ho han guanyat tot i que podien haver seguit jugant. De fet, arriben al final de la seva carrera aixecant títols, guanyant títols, sent importants, més Iniesta que Xavi aquella última temporada amb Luis Enrique, però encara protagonista, i decideixen marxar abans que comenci la seva carrera a anar cap per avall. Prefereixen marxar per la porta gran en un moment alt. Jo crec que això és totalment respectable i si és la decisió d'Alexia, doncs s'ha de respectar, entendre, aplaudir i fer-li el millor homenatge. És el primer cas en el que ens trobem amb el femení, des que el femení ha agafat aquesta dimensió els últims anys. N'hi haurà més. Algun dia ens passarà a Maitana, també, ens hem de preparar. I després amb algun altre. Llavors jo crec que l'únic punt que dius, ostres, se'n va a un equip que potser l'any que ve és rival del Barça a Europa. Iniesta se'n va anar al Japó, Xavi se'n va anar a Qatar, és a dir, no, evitant aquest enfrontament amb el Barça. Alexis se la juga, pot enfrontar-se l'any que ve, pot ser rival del Barça a Europa. Sí. No sé el London City com està ara.
1: No, l'any que ve no, perquè estan setenes, però estan construint
2: un projecte per d'aquí
1: dos anys.
2: Projecte, llavors aquest risc existeix, però per lo de més, que faci el que vulgui, s'ho ha guanyat, ha estat la millor jugadora del món, ens ha fet veure el futbol femení amb uns altres ulls, segurament ja va ser la primera o la que va impulsar aquest canvi als ulls de la majoria i, per tant, escolta, només es poden tenir paraules de lògica per Alexia.
1: I tu, Fernando?
3: Aviam, jo sentint el Basté aquest matí ho he vist negre, perquè ell diu que, vamos, que té claríssim que no segueix, que se'n va i que és una qüestió... Jo ho he entès de dir, escolta'm, jo tinc una edat i per sota venen gent molt potent i molt bona i, bueno, a veure, si tu tens aquí un any, no? I fora t'ofereixen més diners.
1: Tres i més diners, sí.
3: Bueno, doncs...
1: Però això no és el factor tampoc decisiu, eh? Vull dir, ja com jo deia...
3: Suposo que és una barreja de tot, però això també pot tenir... el pes determinat que li vulguis donar, el percentatge que li vulguis donar, però hi ha una confiança potser triple del que aquí t'ofereixen. També és veritat que molts clubs a la que els jugadors o jugadores entren en una edat ja comencen a oferir any a any. Això comença a ser habitual, no? Bueno, què s'ha de dir d'una noia que ho ha donat tot i que ha sigut dos vegades pilotador i que, a més, ha portat el Barça a les cotes més altes, bueno, per ser la referència, són sis finals consecutives.
1: Sí, i set de les últimes vuit.
3: Home, doncs, ella ha estat pel depallet de tot això.
1: Tot des del primer
3: dia. A més, figura mediàtica, una noia amb un magnetisme especial i que juga de nassos. No, no, aquí no és només... Aquí no és màrqueting, és que...
0: No, és que és tot això que tu dius.
3: Ahir va fer, dos gols.
1: Sí, sí. No, i va guiar el Barça cap al final.
3: És a dir, que al final... Són dos gols decisius per passar el creuament i ficar-te a la final, no?
1: El club confia en que amb el sentiment que té ella, com va passar ja també l'any passat, que va haver-hi algun dubte, o fa dos anys, perdó, amb el sentiment que té ella fent un esforç, que el club intentarà fer un esforç, però fins a un límit, perquè no poden tampoc arribar a les xifres que es maneguen allà, i amb la marca Barça, que això li ha obert les portes a tenir contractes de patrocini que, evidentment, li complementen doncs, tot el seu sou, el Barça confia en que potser amb això, amb aquesta carta, doncs pugui aguantar un any més aquí. Però
3: a mi m'estranya que l'any que ve no competeixi a la Champions, per exemple. Ja. Perquè ella encara pot guanyar més Champions.
0: Jo crec que això és el
3: I
0: factor.
3: Si pot guanyar més Champions, pot guanyar més pilotes.
0: Jo crec que aquest és un factor inequívoc, Fernando, de que ella, més enllà dels calés, que entenc perfectament que els tingui al cap, només faltaria. A més, el futbol femení, això que deia l'Edu, que se'n va competir amb el Barça o en el futur, però clar, tampoc tens tant escenaris, tampoc tens tantes lligues exòtiques en el cas del futbol femení, no, per anar guanyant molta pasta.
2: Estats Units,
0: l'únic lloc, sí. Però no tens Qatar, no tens Aràbia Saudita, bueno, tot això, no?
3: És la Premier, els francesos...
0: Sí, exacte.
3: Que també hi ha un... No? PSG ja ha baixat, però aquests del Lyon van a tope.
0: Sí. Però jo crec que aquest el que és el factor inequívoc de que ella té al cap també el fet de poder viure una altra experiència coincidint amb una edat que ella considera que ha fet ja un gran servei al Barça. No? Perquè més enllà dels resultats i dels èxits esportius, individuals i col·lectius, és que Alexia, segurament conjuntament amb Aitana, no, que, ha canviat el curs de la història del futbol femení
1: i, que deixaria
0: i del
1: el club,
0: Barça femení,
1: i que deixaria el club a dalt de tot i amb una generació, de futbolistes que podrien intentar mantenir aquest nivell.
2: Si algú la critica pel fet d'anar-se'n perquè una oferta que li triplica el sou, el futbol femení fins fa dos dies no guanyaven res. I Alexia ha guanyat diners, però no ha guanyat els diners que guanya un jugador qualsevol de primera divisió. I per tant ara pot, abans de retirar-se,
0: aprofitar
2: a guanyar molts diners, i també se l'ha d'entendre en aquest sentit.
1: Bé, insisteixo, la informació...
0: Però la sensació és clara, eh?
1: Sí, la informació, la sensació que tenim és que estan més fora que dins, que evidentment hi ha una petita porta d'esperança que s'acabi quedant per una qüestió sentimental, però que ara mateix la jugadora té coll avall, que segurament ha arribat al final de la seva carrera al Barça i que ha d'aprovar en 32 anys aquesta nova aventura, aprofitant el que li ofereixen.
0: Una cosa, Aleix, si tu te'n vas del camp ahir plorant, vol dir que la decisió la tens molt decantada, ja. Perquè si no ho has madurat i no ho tens clar i veus que hi ha un resquici potent com per quedar-te, no?
1: Però...
0: No et surt, no tens la reacció que tens ahir. O sigui, si tens la reacció que tens ahir és perquè en la maduració de la decisió tu ja veus que tots els camins van cap a Roma.
1: Sí. A veure què passa. Jo insisteixo, no en sabrem res fins a passat el 23 de maig, perquè ara ja d'aquí 19 dies hi ha una final de la Champions i evidentment hem de centrar ja tots els esforços en la part esportiva. Però, com a mínim, volíem explicar una mica el context i la informació que tenim del que està passant pel cap i pel cor d'Alexia Putellas en aquest tram final de la temporada. 11:31. Així estan les coses al futbol femení. I el futbol masculí, què? A punt de guanyar una lliga i amb un nom. Hola, Àlex Pintanel, bona nit.
4: Què tal, Parisa? Bona nit.
1: Bona nit. La setmana passada explicàvem al Tu Diràs una mica les línies mestres del que està fent la direcció esportiva amb Deco al capdavant. La idea, si el Barça pot econòmicament, si torna a la regla 1-1, si té el fair play necessari que li reclama la Lliga, la idea és reforçar la plantilla l'any que ve amb un davanter, el nom que més agrada és Julián Álvarez de l'Atlético, serà difícil però és el nom que més agrada, amb un extrem esquerre perquè Rashford no continuaria, acabaria la seva sessió i marxaria al United, i per tant el Barça creu que aquí necessita un nou jugador que pugui fer competència a Rafinha, i un central esquerrà que aquí el que més agrada, com ha explicat Mundo Deportivo, és Bastoni. És car, s'ha d'intentar rebaixar el preu, però agrada aquest perfil de jugador que és esquerrà, que té bona sortida de pilota i que a Flick li encaixaria, no?, per la seva manera de jugar. Doncs bé, atenció, perquè explicarem un nom que hi ha a la llista de la direcció esportiva per reforçar aquesta zona de l'extrem esquerre, zona atacant, no?, diguem-ho així, Àlex. De qui es tracta?
4: Anthony Gordon, el futbolista del Newcastle. Segons ha pogut saber RAC1, el Barça segueix des de fa temps ja aquest futbolista extrem i a més està molt interessat en ell. És un perfil que agrada molt al club i a la direcció esportiva, també a Hansi Flick. Segons Transfer Market, està valorat en 60 milions d'euros i té contracte fins al 2030, però ens diuen que la mala temporada de l'equip de St. James Park, que no es classificarà per jugar a Europa la propera temporada, esperen des del club que serveixi per poder abaratir aquesta incorporació. Ara mateix, tot just estaríem en una fase embrionària i el preu, com pràcticament en moltes de les operacions que haurà d'afrontar el Barça en aquest mercat d'estiu, és el principal hàndicap d'aquesta operació. Ens consta que hi ha grans clubs europeus que també van darrere del jugador, Bayern-Liverpool, per exemple, però és cert que el desig del futbolista pot ser clau. 25 anys, internacional amb Anglaterra, estarà al Mundial si res es torça en aquests últims dies, i aquesta temporada, per exemple, ha marcat 6 gols i ha repartit 2 assistències en 26 partits a la Premier i especialment fi estat a la Champions, amb 10 gols, un d'ells en el partit de la fase Lliga precisament davant del Barça en 12 partits. Gordon, que per cert va elogiar i molt al Barça de Flick, precisament després d'aquell partit que va guanyar el Barça 1-2 a la fase Lliga.
5: I think la manera com mantenen la pilota ha estat un aprenentatge. No juguem contra aquest tipus d'estil a Anglaterra, almenys no a aquest nivell. He pensat que eren els millors, els que m'havia enfrontat en aquest sentit del joc. El que feien al mig del camp era molt top. Hem jugat contra grans equips com el Liverpool, el Chelsea o l'Arsenal, però la manera com es passaven la pilota als migcampistes, la manera com eren fluïts en el moviment i combinant entre ells, ens ha complicat molt pressionar.
4: Doncs veurem com acaba aquesta història, si arriba o no a bon port. Insistim, un jugador molt ben valorat per la direcció esportiva, això sí, insistim en que ara mateix el preu seria el principal hàndicap per poder tancar aquesta operació.
1: És dretà, però pot jugar a l'esquerra cama canviada, no? Per tant, és un perfil bastant similar al de Rafinha. Pot jugar de nou, l'hem vist jugar de nou amb el Newcastle, és potent, és ràpid per atacar l'espai, és intel·ligent en la pressió també, vull dir que entraria en el perfil del que vol el Barça de Hansi Flick. Què us sembla? Serà després de la publicitat, la vostra opinió, com sempre.
6: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: tornem a ser aquí. Anthony Gordon és el nom que hem posat avui sobre la taula, com explica l'Àlex Pintaner. L'interessa i el Barça vol intentar rebaixar el seu preu per reforçar aquest extrem esquerre o la zona atacant, perquè pot jugar a l'esquerra, a la dreta o al mig. Mira, abans de sentir-vos, hem demanat l'opinió a una persona que en sap molt de futbol internacional, col·laborador aquí al Tu Diràs i als Esports de RAC1, com l'Albert Blaya. A veure què li sembla a Anthony Gordon.
1: Anthony Gordon representa un perfil Rafinha. És un futbolista molt intens, molt dinàmic, molt agressiu, que destaca sobretot per la seva capacitat per atacar grans espais. És un jugador molt potent a camp obert, que pot jugar sobretot d'extrema esquerra, tot i que no és un extrem posicional, no és el típic jugador de rebre i buscar-lo contra un, sinó un futbolista que se sent còmode en espais grans, atacant la profunditat, i també l'hem vist actuar al Newcastle com a davanter centre. I jo crec que podria jugar perfectament a la banda dreta a cama natural, perquè és un futbolista que ell no està per portar l'1 contra 1 o la iniciativa en atacs posicionals, però sí per ser aquest element que ataca la profunditat, que dinamitza molt aquestes situacions de grans espais, i per tant un jugador que al costat de Lamine Yamal podria tenir un rol i una feina semblants a les que té Rafinha. És un futbolista molt i molt ràpid, molt potent i amb bona capacitat golejadora, que crec que està per fer un pas més endavant a la seva carrera.
0: Doncs mira, li agrada a l'Albert Blaya, diu que encaixaria fins i tot a la dreta, si Lamine Yamal algun dia no podés jugar, a cama natural, i si no a l'esquerra, o fins i tot al mig. Què tal? Us ha sorprès o no aquest perfil de jugador? Us encaixa o no us encaixa?
2: Bueno, mira, primer jo, amb tot el carinyo que li tinc a l'Albert, que m'encanta, els comentaris que fa habitualment, haig de dir que per mi no té res a veure amb Rafinha. O sigui, té molt més talent que Rafinha.
0: Qui?
2: Talent desequilibrant, dribbling, classe. Molt més que Rafinha. Ara, Rafinha, intensitat, apretar a la última línia del rival, la pressió, tirar el carro, tirar 1.000 desmarcades a l'esquena als centrals, percutint tota l'estona, jo crec que això és superior a Gordon. Gordon a mi és un jugador que m'agrada, però haig de dir que en el Newcastle juga de 10, juga amb el 10.
0: Sí, juga amb el
2: i juga, al juga de 10, vull dir, que apareix per la dreta, apareix pel mig, apareix a vegades per l'esquerra, sobretot apareix per l'esquerra, apareix pel mig, apareix a vegades per la dreta. Juga amb molta llibertat, escombra tot el front de l'atac, com se sol dir, no? Però sí que el veig un jugador per adaptable a jugar per l'esquerra, cama canviada, encara l'1 contra 1, que és, m'imagino, la posició que vol reforçar el Barça, quan busca un extrem per donar simetria a l'atac, no? Tens l'element per un costat i busques un jugador que se m'entengui similar, no? Desequilibrant, que porti contra 1, que porti dribbling.
0: Canviaríeu Rashford per Gordon, per exemple, així a pèl, tu, Fernando?
3: Aviam, és que jo no el tinc massa vist. Recordo que diria que la Champions amb el Karabakh va fer...
0: Sí, 4 gols.
3: 4 gols.
0: Dels 10 que ha fet, 4 són amb el Karabakh, sí.
3: Clar, allò em va ser impactant. Crec que és un tio que és tècnicament bo. El que no sé ben bé, clar, si és extrem, extrem, o és d'aquells que està a la mitja punta, saps? Si va enganxat a la banda o és dels que tira cap a...
0: No, endins, va més cap endins, però per desmarcades, com fa Rafinha, sí. Pica l'espai, pressiona
2: endins,
0: bé...
2: Sense comparar, o sigui, va cap endins com va Olise, quan juga a la dreta del Bayer,
3: sí, però per exemple, Olise esquerra entra de banda dreta cap a l'esquerra per perfilar-se, perquè té un xut i també posa bones pilotes a l'àrea i no li treus la bola. Aquest no sé si és ben bé extrem i si pot enganxar-se. El que passa que els extrems ara enganxats a la línia ja n'hi ha molts pocs. La majoria van cap a dintre. Bueno, té bona pinta. Aquest té 25 anys.
0: 25 anys, hem dit, sí.
3: Bueno, està bé, sí. El que passa que, clar, no és un jugador amb una presència mediàtica molt forta. Aquí perquè hem tingut l'eliminatòria amb el Newcastle i el partit de la fase Liga, no? Diria que ell va marcar.
0: Sí,
4: sí, el partit de... El gol. De fet, no va ser titular aquell dia. Va marcar l'1
0: a 2. El setembre va ser això. Va ser l'inici de temporada.
4: Va marcar l'1 a 2, de fet, en una de les últimes jugades del partit.
0: Home, si com explicava Ferran Martínez l'altre dia a Mundo Deportivo, Aràbia tienta Rafinha, com acabin convencent-lo, doncs tenim un problema aquí a la banda esquerra, llavors, no?
2: Sí, va, el Barça vol fitxar un extrem igualment, encara
4: sí, sí, Rafinha, sí. Sí. Sí, això és important aclarar, que ho has dit tu, Aleix, són dues operacions completament diferents, no té res a veure, és a dir, el Barça no vol Gordon perquè pensa que pot marxar
0: Rafinha. No, Rafinha,
4: el
0: vol igualment.
4: El Barça vol Rafinha i vol Gordon.
0: Sí, sí, i Rashford tornar-lo al United.
5: Jo crec que és un jugador molt interessant, és un jugador que té qualitat segurament per jugar al Barça, però tu has de veure quines són les teves prioritats. El Barça, ara ho deies, encara no sap, o encara no està en l'1-1 famós, i no sap quants diners pot invertir en fitxatges.
0: Però en principi sí, ja estarà, a l'estiu ja estarà.
5: Fa 4 anys que en principi estarem.
0: No, però ara, no, ara és el cop que estan més a prop i...
5: Això fa molt, ho he sentit molt de vegades. Llavors, fins que no estigui, veurem, però bueno. I encara que estiguis, has d'invertir diners. La prioritat quina és?
0: El davanter.
5: De centre.
0: El davanter, sí.
5: Aquesta és la prioritat
0: número
5: 1.
0: Sens dubte, sí.
5: La segona prioritat quina és? Jo crec que un central esquerrà per acompanyar Cubarsí. Gerard Martí ho ha fet molt bé, però jo crec que ha arribat al seu màxim nivell. Necessites un central, central. Després, et cal abans un lateral de garanties que pugui jugar als dos laterals, o te la jugues amb el que tens i ja ho estem a les dues? A les dues prioritats les tenim clares. A l'extrem és com a mínim la tercera o la quarta. T'has de gastar, deia l'Àlex, valorat en 60 milions. No juga a Europa, però el Newcastle tampoc te'l regalarà.
0: No.
4: Aquí s'haurà de treballar, Edu, per intentar reduir aquest preu. És jo crec que és el gran hàndicap ara mateix d'aquesta operació. Eh?
2: Sí, jo crec que aquesta informació que avui dona l'Àlex té a veure amb la feina que està fent Deco de buscar alternatives, de buscar plans A, plans B i una sèrie de jugadors que puguin encaixar i tenir-ho allà preparat per atacar-ho si en el seu moment s'escau i si les condicions econòmiques ho permeten. Té a veure només amb això, perquè no sabem ara com... podràs remenar el puzzle perquè no saps quines condicions econòmiques tindràs, perquè no saps quins jugadors sortiran, perquè cada any es parla de possibles vendes però mai se'n vol anar ningú, tot aquest tipus de coses, no? Aleshores, per exemple, sabem que Deco també té un pla B pel que fa el nou, que és Marmoush, que és un jugador que li encanta.
0: El City?
2: Sí, però quants diners et demanen al City? En quin moment arribes a la conclusió de que Marmoush és l'home? Perquè igual veuràs que el de Julián Álvarez es complica definitivament... Jo crec que és un procés que ens portarà molts dies. Però
0: serà un estiu, això, serà un estiu intens, de carpetes.
2: Això. Però per mi les prioritats són... O sigui, pel que jo sé, les prioritats són el davanter, efectivament el central i l'extrem.
0: Sí, sí, sí. O sigui, el que va explicar el Saperes l'altre dia, tres posicions.
2: Allò que dèiem...
0: No, però l'ordre... Que...
2: Sí, sí,
0: l'ordre...
2: És el joc aquell que fèiem aquell dia. Bueno, si només tinguessis calés per fer-ne una...
0: El davanter.
2: Si faries només Julián Álvarez a canvi de no fer res més, jo vaig dir sí.
3: Clar, però és que el tema del davanter centre és que hi ha un senyor de 38 anys que encara que es vulgui quedar, jo crec que el Barça, si vol fer un pas endavant a la Champions, necessitarà un davanter... No sé qui, perquè això ja són els tècnics. Potser és un jugador... que no coneixem i vull dir que no és del... Allò, a Julián Álvarez el coneixem tots, però si la pasta no et dona, suposo que hi haurà un pla B o un pla C i és un tio que encaixa perfectament, però tu necessites un davanter centre. Si és que no vols repetir l'aposta d'aquesta temporada, que és Lewandowski-Ferran.
0: Home, això el Barça va intentar...
3: Bueno, jo que dic que el Barça s'ha de definir sobre això. Jo entenc que si es parla de Julián Álvarez fa temps... és perquè estan amb Julián Álvarez enfocats. I si Julián Álvarez, cada cop que parla, diu puede que sí, puede que no, que siga en el Atlético, ya veremos a final de temporada...
2: Clar, que li digui l'Atlético, puede ser clar, que puede no. O sigui, que li digui internament, també. I el
3: clar, clar, no, jo el que dic, un jugador... Tu imagina que fos al revés, que aquí tens un Lamine Yamal. Dic Lamine Yamal perquè l'home mediàtic de l'Atlético i potent i davanter de referència és una mica Julián, no?
0: Sí, i Griezmann ja dic que marxa.
3: Vale. Jo dic, i aquí tens a un Lamine Yamal que té contracte fins 2030, com és el cas de Julián, i cada cop que li pregunta pel rumor del PSG, oye, que el PSG va per tu. Tu què? Com ho veus? Bueno, ja veurem a l'estiu, ja valorarem la situació, però bueno, et quedaràs. Bueno, potser que sí, potser que no, ja ho mirarem. Home, jo crec que aquí estaríem una mica... preocupats i que aquí diríem aquí hi ha tema. Llavors l'Atlético que estan en una semi de Champions a un partit d'una final, suposo que no volen fer molt soroll amb això i van tirant milles perquè a més el que els pot ajudar a arribar a la final és Julián Álvarez, que és el millor que tenen. És com a la final de Copa, va fer un gol i va picar un altre base, amb la qual el tio és bo. Ara, allà tenen una situació complexa. Una altra cosa és que l'Atlético es planti, digui no surt ni de conya, i no hi ha cas, ¿vale? No el venem, és intransferible. Però un jugador que té contracte fins al 2030...
0: Et faran pagar el gust i les ganes.
3: No, el van treure l'altre dia, en la prèvia...
0: De l'anada, sí.
3: De l'anada van treure 6 jugadors. L'Atlético triava, diria. Ell va ser un. Li van preguntar i un altre cop ho va deixar... No, va tancar. Mira que és fàcil dir, senyors, contracte fins al 2030, si el club vol, jo estic encantat i segueixo. Si el club vol, i li passes la pilota al club. No, no, ell no ho va dir. És a dir, prioritat, un nou. I entenc també que la regla 1-1 implica que és que cada euro que tu...
0: treus de la plantilla?
3: Treus.
0: Pot entrar.
3: Pot entrar. Però has de treure.
0: Sí, sí, clar, clar.
3: Has de treure.
0: Marta Ramon, bona nit.
6: Hola, bona nit.
3: És a dir, treure vol dir...
6: Bona nit, bona nit.
3: Suposo jugadors que tenen grans fitxes que no segueixin i potser vendre algú.
0: Sí, sí.
3: I que t'ho paguin bé.
2: Ah, però això de Rafinha que des d'Aràbia... D'acord, però tornem a estar en el de sempre.
0: Ha de voler el jugador.
2: La talla pel mar, aquí la té.
0: El jugador.
6: El jugador.
2: Clar, si el jugador se'n vol anar, doncs ja et pots plantejar la lluna.
0: Sí.
2: Que el jugador es vol
3: quedar. Et diré una cosa, jo el Rafinha crec que algun dia se'n pot anar a Aràbia, si hi ha interès d'Aràbia per ell. Aquest any...
2: Jo crec que aquest any... l'any que ha tingut, és impossible que se'n vagi.
3: Però jo el que crec
6: perquè
3: és que...
6: Perquè no té un bon regust.
2: Sí, clar, té un bon regust i no la Champions.
5: A més, no va voler marxar a Aràbia quan no era un jugador important,
2: imagina't,
5: estimat i reconegut, i podia haver marxat, no va voler. Ara, que és capità, que és estimat, que és un dels líders de l'equip, jo em costa molt de creure.
6: Clar,
5: que
6: amb la confiança.
2: I que ve d'un any amb dues recaigudes i lesions.
3: Per acabar la frase és, algun any pot marxar. Però precisament aquest any, que no ha pogut ser protagonista en les fases finals de la Champions, que és el que li queda per guanyar, perquè Lliga ja...
6: Jo no ho veig.
3: Clar, ara és difícil que ell, amb aquesta espina clavada, digui, ara me'n vaig a Aràbia, i ja m'allunyo de l'alta competició. Clar. I m'allunyo d'una hipotètica pilota d'or, que no sé si ell encara somia, però si li dona per fer una gran temporada internacional... Bueno, veurem aquest Mundial, perquè el Mundial també compta, però vull dir, jo crec que a nivell de club aquest no és el millor escenari.
0: No.
4: Li queda recorregut a Rafinha al Barça encara.
0: Sí, sí.
3: Ara,
0: sí.
3: No. Mai saps el cap d'un jugador quan et venen i et posen a la xequera davant. Si dius, aquesta oportunitat la tornaré a tenir, perquè sempre diem que l'havia estat allà, però bueno, igual un dia es cansen de tu, o el que t'han ofert aquest estiu passat, o aquest, el que t'ofereixen aquest, no t'ho tornen a oferir.
0: Ja, però seguirà sent una
3: mica.
6: Però és una situació, la de Rafinha, molt diferent, per exemple, la que es va trobar Íñigo Martínez, que Íñigo...
3: Bueno, Íñigo era el tren de la seva vida.
6: Era el tren de la seva vida, ja era més gran, ja notava que una temporada del rendiment de la passada doncs no el repetiria, sentia que ja anava molt justet físicament.
3: Amb els seus problemes físics que tenia alguns, era un regal que no podia
6: dir. És que no podia dir que no, era aquell moment i ja està. Tot fa pensar que Rafinha, de trens similars als que pugui tenir ara amb Aràbia, doncs n'hi vindran més.
3: Jo crec que sí, jo també ho penso, però dic que el futbol és tan, com et diria, que és possible que tinguis un altre tren.
6: Sí.
3: Però potser no té tant les rodes d'or i platinos i brillantes.
0: Però la sensació és que...
3: Aràbia fa poc estaven tirant coets perquè hi havia un conflicte bèl·lic que avui sembla que ha tornat a revifar.
5: Però a diferència del que deia abans d'Alexia, Rafinha, amb el que ha guanyat aquests anys i el que encara pot guanyar el Barça, té diners per viure diverses vides sense anar a Aràbia.
6: I tant.
5: Si va és perquè...
3: Per més.
0: Una cosa és que el temptin, l'altra és que ell vulgui marxar. Jo crec que Rafinha seguirà, ja estic amb vosaltres, i aquí al Barça el que està intentant fer és tenir algun reforç en aquesta zona d'atac amb el davanter i amb altres futbolistes, com per exemple Anthony Gordon, que és el nom que ha posat sobre la taula avui l'Àlex Pintanel. Anirem seguint aquesta carpeta del Mercato que avui estrenem aquí al Tu Diràs. Anthony Gordon del Newcastle. Interessa a veure si el Barça pot arribar a un port amb aquest jugador. Pintanel, res més, no?
4: Res més, que no estarem pandèmics, estarem distrets.
0: Ja està bé per avui.
2: No està mal.
0: Bona feina. Gràcies, Pintanel, una abraçada. Adéu, a descansar, bona nit. 10:30. Fem una pausa i ara la Marta ens explicarà com està la situació de Lewandowski, ara el Fernando en feia referència, la renovació de Hansi Flick, perquè aquesta setmana, ja ens ho va dir la Marta fa uns dies, aquesta setmana Pini Sahavi ha de venir a Barcelona. I aquest senyor remena informació de Lewandowski, de fet és el seu representant, i de Hansi Flick, perquè també és el seu representant.
7: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Va, 6 i la mitjanit, aquí seguim. Contingut premium, com sempre. Hola, Saperes.
1: Què tal, bona nit. Aquest del bo, eh?
0: Sí, sí.
1: Jo pagaria per aquest contingut.
2: Crem de la crem, sí. De la crem.
0: Aquí seguim, amb Fernando Polo, David Bernabéu, Edu Polo, avui guest start. Estàs bé, Edu? Estàs còmode?
3: Sí, molt bé.
4: Els estudis, jo sempre estic molt bé.
0: Havies vingut als estudis nous, ja?
4: Sí, ah, sí, va, sí. Va, va. Quasi me'n vaig al planta 15 avui, tots ja reconeixen.
2: No. Jo avui buscava la tecla del 15 en l'ascensor correcte, o sigui, estava a l'ascensor correcte.
4: Tu teòricament però... menys cada dia.
2: Sí, però bueno, jo soc una empanada, tothom ho sap, i buscava, i no hi era.
0: Clar, clar. Hi ha l'ascensor de la dreta i el de l'esquerra, a RAC1, per la gent que no ho sàpiga. I en el de la dreta vas fins a la 15 i en el de l'esquerra no. I la Marta estava al de l'esquerra buscant el botó de la 15. I no existeix el botó.
2: I he dit, has de prendre més cafè. És el que m'he aconsellat a mi mateix.
5: Jo sempre que anava a la planta 15 havia de baixar,
0: canviar d'ascensor.
5: Canviar d'ascensor, sí, sí. I si em tocava Prosineki, doncs... és que hi havia un que era molt perillós, estava lesionat contínuament. Eh?
0: Sí, sota, sí. No tingueu dubtes, el millor servei de taller Volkswagen el trobareu a Sarsa Volkswagen. Si tens un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen, no ho dubteu, eh? Cap al taller de Sarsa Volkswagen a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Manresa, Castellà i Vic. Back, s'ha de tancar la lliga. Ara parlarem del que pot passar diumenge al Camp Nou, però és que, clar, hi ha molts fronts oberts ja en aquest mes de maig.
2: Sí.
0: A més, és un any de Mundial, per tant, s'han de tancar coses perquè, si no, es revaloritzen els jugadors. Vull dir, fitxar a partir del 30 de juny és pot ser catastròfic. Sí, sí. No? Perquè, és veritat, pugen de preu, eh?
4: És el que no sé si podrem fitxar abans.
0: Clar, això és veritat.
2: No, abans no.
0: Però s'han d'acabar de tancar cosetes abans. No, com a mínim, aparaular coses.
2: Aparaular, sí, però, clar, sí, no sé. Jo ho veig una mica difícil.
0: Bueno, clar, s'ha de tancar l'exercici econòmic.
2: S'ha de tancar l'exercici econòmic. De moment, a l'àrea econòmica del Barça són optimistes i diuen que no tenen cap dubte que es tancaran positiu i que tot va com ha d'anar. I ja hem anat explicant a RAC1 que tant el missatge que es transmet del club com el que es transmet de la Lliga del tema del fair play també és optimista i que a partir de l'1 de juliol es podrà inscriure amb normalitat.
0: Això no vol dir que es pugui inscriure tot el que tu vulguis, com deia el Fernando, sinó que hauràs de fer
2: clar,
0: espai salarial.
2: No, clar, s'ha de fer espai. O sigui, que tu tornis a la regla del 1-1, l'únic que fa és facilitar-te les coses i que realment, doncs, que per cada euro que tu alliberis de sou i amortització del jugador que surt, doncs pugui entrar un euro nou.
0: Per exemple, si Lewandowski no continua, és una bona notícia a nivell econòmic, vull dir.
2: Sí, sí, sí. Val. Sense cap mena de dubte.
0: Com està aquesta situació? Perquè, com dèiem, el representant de Flick i Lewandowski, que és Pini Sahavi, ha de venir a Barcelona aquests pròxims dies per reunir-se amb el Barça, no?
2: Sí, és una reunió, doncs, que ha de servir per això, per aclarir el futur de Lewandowski i també per enllestir la renovació de Hansi Flick. La reunió encara no té una data concreta, però sabem que Zahavi assistirà al clàssic de diumenge, així que doncs ens situaríem segurament a finals d'aquesta setmana o bé a tot estirar a principis de la setmana que ve.
0: Val. Anem a refrescar com estan aquestes carpetes. Comencem per la de Lewandowski. Com està aquest cas?
2: Doncs tant l'àrea esportiva com l'àrea econòmica del Barça han estat planificant la temporada sense Robert Lewandowski, però ja m'ha explicat a RAC1 que encara no està tot dit amb el futur del polonès. Per què? Doncs perquè el president Joan Laporta s'ha mantingut partidari d'oferir-li continuar una temporada més amb un contracte low cost i Lewandowski encara no ha tancat la porta a quedar-se. El club saben que té ofertes més lucratives de Juve, la Major League Soccer i també d'Aràbia, ara que en parlàvem, i entenen que ha de ser ell el que prengui la decisió. La sensació és que està més fora que dins, però pel que ens transmeten des del seu entorn encara no s'ha de donar per fet que marxi del tot.
0: Bé, què us sembla? O sigui, que segueixi un any és una bona notícia? Us agradaria? No us agradaria?
5: Però jo crec que aquí el que ha de decidir és Flick, bàsicament, eh? O sigui...
6: Clar, perquè acaba el contracte.
5: Clar, a veure, ell acaba el contracte. El que el té en el dia a dia, el que treballa amb ell, el que el coneix no d'ara, el coneix del Bayern. Home, amb 38 anys i acabant contracte i alliberant la quantitat de fair play que allibera...
2: 26 bruts aquesta temporada.
5: Això depèn del que vulguis fitxar. És important tenir en compte això. Doncs crec que Flick és el que ha de decidir si el vol, si no el vol, i si el vol, en quin rol el vol. I aquest rol el que ha d'implicar és la quantia de l'oferta, si Flick el vol, partint de la base de que el volgués...
0: Per renovar-lo un any més, com, no?
5: Clar.
0: Què li ofereixes?
5: Clar, home, si tu vols un Estuani, doncs...
0: Ha de cobrar molt menys, no?
5: Molt menys. Molt, molt menys.
0: Perquè tu et quedaria molt, molt,
2: no,
0: molt menys.
5: Vull dir molt menys perquè tu vols molt, un davant de centre.
4: Després Tebas no t'ho accepta a vegades. Té la norma però... aquella de la meitat del salari, del tant percent...
2: Sí, hi ha la comissió
4: I li posa un sou, li adjudica un sou mínim, que encara que no el cobri...
0: Un sou mínim. No?
2: Això és va passar que... amb Joao Félix.
4: Va passar amb Joao Félix i ha passat amb més jugadors.
5: Sí, però...
4: quan jugadors d'equips modestos han fitxat un jugador de l'Atlètic o de la València, sí, els hi han posat un valor i, per tant, és com el cas de Messi. Que no, la Liga no t'accepta un sou de 2 milions per Messi. Doncs no sé si en aquest cas Tebas, bueno, encara que... Imagino que... cobreix Lewandowski, es queda per 2 milions. Potser l'amic Tebas no t'ho accepta.
2: Sent cert tot el que diu l'Edu, va haver-hi un canvi... Ara ho explicaré. No, que hi ha hagut un canvi recent a la normativa econòmica de la Lliga que, en aquest cas, sí que fa referència, que s'hauria de repassar, perquè no me la sé tota de memòria, però sí que fa referència a casos, per exemple, de jugadors que ja són molt grans, que sí que se'ls pugui valorar d'una manera, diguem, des d'una altra òptica no tan exigent. I vull pensar que en el cas de Lewandowski podria aplicar-se aquest punt nou de la normativa.
5: Ell ha impactat molt perquè tenia un preu de traspàs que no estava malament, crec que va firmar 4 anys, no?
2: Sí.
5: No el podia dividir en 5, sinó en 4, i una fitxa potent, de crack, i ha donat un rendiment molt bèstia. Ara, aquí insisteixo, Flix ha de mullar i dir... El vull, no el vull, i per què el vull? Ara,
0: 18 gols per proposta... tu són suficients en una temporada, que són els que ha fet. 18, 20 gols són suficients?
6: No, per un jugador, aviam, pel que ha significat Lewandowski com a killer dels últims 20 anys, no. O sigui, si tu tens Lewandowski a la plantilla, ha d'estar més o menys en els números que ha estat fins a la temporada passada.
0: 40 gols?
6: Clar... Però oblida't de l'edat.
4: Lewandowski aquest any ha estat més suplent que titular.
5: Sí.
4: Per tant, que el davanter suplent del Barça marqui 18 gols, jo el renovo un any més. No, el gol de l'altre dia, sí, de tota la plantilla, qui te'l marca, el gol de l'altre dia?
6: És Lewandowski, se li gols, que tindrà 80 gols i seguirà fent gols. O sigui, aviam, si tu em dius les xifres de Lewandowski aquest any pels minuts que ha jugat són...
0: Acceptables?
6: Jo et dic sí. Però si tu et planteges... Clar, si tu et planteges el que ha estat Lewandowski sempre que ha estat en un equip sent referencial, doncs, evidentment, tu busques que el teu davanter referencial faci més de 18 gols. Això és el que vull dir, d'acord? Ara, què ha de passar perquè te'l quedis? Bueno, és que és una decisió tècnica que ha de prendre l'entrenador que comparteix a gent amb Robert Lewandowski.
1: Però que és tècnica també, no? I un punt econòmic, de dir que se li plantegi a Hansi Flick quins són tots els escenaris. Clar, podem alliberar aquesta massa salarial de Lewandowski per portar aquest jugador, d'acord? Podem quedar-nos Lewandowski i vendre Ferran Torres i portar aquest jugador. És a dir, depèn del que se li posi també sobre la taula, crec que Hansi Flick tindrà unes opcions o unes altres. Segurament li agradaria quedar-se potser a Lewandowski amb un paper de segon davanter, però amb quin sou es quedarà Lewandowski? És a dir, depenent de tot això...
0: I què et permetrà fer això, no?
6: El Barça el que creu, perquè clar, també es pot considerar que no és titular indiscutible Ferran Torres, i ha fet 20 gols, i l'any passat ja m'ha fet molts, no? I acaba contracte d'aquí un any, i també has de decidir què fas amb ell. No?
2: I de moment
6: ell,
2: no s'ha mogut.
6: I ell, jo crec que al final acabarà prenent la decisió, si no hi ha renovació pel mig, evidentment, d'acabar l'any de contracte que li queda, marxar lliure, d'acord? A mi el que em constava és que hi havia una part de la cúpula del club que entenia que si tu firmaves un davanter referencial, per exemple, invento, Julián Álvarez, que és un jugador que ve rebre fora de l'àrea, que s'associa, que té qualitat fora de l'àrea, més enllà de la seva capacitat rematadora, i que fa moltes més coses, doncs aleshores els hi quadrava com a segon punta, com a segon davanter a la plantilla, un jugador com Lewandowski, referencial, rematador, que carrega l'àrea, etc. D'acord? Clar, si tu vols portar un altre Lewandowski, o sigui, poguessis portar Haaland, per exemple, no, doncs aleshores igual et casa més que d'arte Ferran Torres com a segon punta. D'acord? Ara, a nivell econòmic, a mi el que m'ha arribat és que la proposta que més o menys li han deixat caure...
0: És a la meitat.
6: No, és 6 milions d'euros.
0: Oh, imagina't.
6: Per la temporada que ve.
0: Imagina't, més de la meitat.
6: No, però estem parlant...
0: Nets.
6: Net, clar, estem parlant de...
0: És la meitat.
2: De 12 bruts.
0: Clar. Sí, és la meitat de 26.
6: La meitat del que cobra ara. Sí. Però clar, Lewandowski està fent números.
0: A tu et sembla molt?
2: A mi em sembla molt.
6: Sí, clar que et sembla molt.
5: A mi em sembla molt.
6: No, Fernando, perquè les ofertes que té d'altres clubs...
5: Si vols fitxar un davanter centre potent...
6: No, és que les ofertes que té d'altres clubs, per això està demanant més d'una temporada... Sí, per això quan ve el Milan o amb la Juve estan discutint més d'una temporada per arribar a aquests números, perquè clar, les ofertes que li estan fent per temporada van dels 2,5 als 3 milions aproximadament. Clar, aleshores, ara són equips que igual si el volen poden asseure's per parlar de més d'una temporada, igual de dues campanyes. Jo crec que el Barça, si el renova com a fórmula d'agraïment pel que va fer, com diu Laporta i tal, clar, més d'un any no li
0: anirà,
6: òbviament.
0: Que se n'anirà als 40.
6: Òbviament. Ah. Llavors, bueno, estem amb això. O sigui, no sé, és una decisió també... És una decisió del club, bàsicament, perquè acaba contracte i després el jugador acceptar o no aquesta oferta.
4: Portem segona. Des de 2006, dient sempre, el Barça ha de trobar el nou Larsson. No, sí, és veritat, des del 2006, sí, aquell davanter centre suplent que jugui pocs minuts i quan surti marqui un gol. Sí. Ara, si no... Si,
6: quan però no, Larsson quan... ho ha de voler ser.
4: Ho ha de voler ser. Però dic, jo dic des de... La pregunta era si us el quedaríeu. Sí. Jo, en sí, aquest sí, nou Larsson, no, ja, Lewandowski és ideal, que si no, aquí traiem el 1.80 a fer davant de centre. Araujo. Doncs millor Lewandowski, sí, no? Fer davant de centre als últims minuts.
5: Perquè perdona, o al 70. Perquè el dia de l'Atlético de Madrid a la Copa diria que el va treure al 70, eh?
0: Sí.
5: Que allò que això, molt això fos, no va deixar massa...
4: En canvi, si tu tens Lewandowski a la banqueta... per partits així, per obrir marcadors, ja, òbviament que ja ha d'assumir un rol de suplent, i més si ve un Julián Álvarez. Però en molts moments de la temporada, primer algun dia per donar-hi refresca l'altre, i després en moments com l'altre dia el gol de Pamplona, el gol de Pamplona només se la marca Lewandowski, cap jugador més de la plantilla, el tio de 38 anys és l'únic capaç de fotre aquell gol en aquell moment.
5: Sí. Jo el que crec
4: doncs és un jugador molt... Jo si fos Flick, digue, home...
0: Intel·ligència dins l'àrea, moviment espectacular...
4: I el remat aquest, el remat. Això no perd.
0: Escolta, tu que vas estar en l'època de Xavi i vas tenir Lewandowski, què? O sigui, molt professional amb l'edat que té?
4: Totalment.
0: Et va sorprendre alguna cosa?
4: Això és quan hem sentit parlar sempre de Cristiano, aquesta gent que es cuida... el cos, la preparació física, l'alimentació... És tal qual Lewandowski. Per això amb 38 anys està així.
0: Mm. Això és un tio molt metòdic. En
4: molt metòdic, molt metòdic amb tot. I per això està també de forma. Òbviament ara, a 90 minuts, amb la pressió que exigeix el futbol actual, segurament ja no es pot fer. Però per partits puntuals o moments mitja hores de joc, amb el que es cuida i com treballa físicament, jo, de sobres.
5: Jo,
4: de sobres.
5: Jo crec que no sé és on posa l'accent Flick. És que és veritat. O sigui, és a dir... posa l'accent en la rematada, que per mi un davant de centre el més important és la rematada, o posa l'accent en la pressió, però... a la sortida de pilota del rival.
0: Una mica a mitges, no?
2: Vol les dues coses, no, jo crec.
5: Bueno, però quina vols més?
2: Depèn.
5: Clar,
4: és que, el titular ha de tenir-ho tot, clar, però sí. El suplent que juga 20 minuts segurament busca rematada, perquè és el que busques en aquell moment
5: correcte,
4: final.
5: Jo t'ho dic perquè depèn del percentatge que tu li posis a una o a l'altra... Sí, home, has de pressionar, però tu quan treus un tio, quan queden 20 minuts, el més important és el gol.
2: És que tingui l'olfacte.
0: El que està clar és que Lewandowski...
5: Tres pilotes a l'àrea, més o menys bona, una
6: altra la foti dintre.
0: Això no va dir, David.
6: Un davanter referencial ja no serveix.
0: El que està clar és que Lewandowski i Ferran no haurien de ser la parella atacant del Barça l'any que ve. El Barça està treballant per millorar aquesta parella atacant. És a dir, que un dels dos haurà de sortir, perquè no hi caben tots.
6: No, això és premissa de Deco.
0: Clar, clar.
6: Evidentment, un dels dos ha de sortir. No pots fixar un nou punta i que es quedi els dos a la plantilla.
0: Per cert.
5: El que passa que, perdona,
0: sí, digue'm.
5: Si tu li fas una oferta a Lewandowski i l'accepta...
0: A veure com fas...
5: I Ferran té un any més de contracte i l'any que ve acaba contracte...
1: A veure com ho gestiones, això.
5: És a dir, i fitxes un davanter, és veritat que algú dirà, escolta, aquí no pintaré la blanca doble. Però bueno, un té contracte i acaba d'aquí un any i queda amb la carta de llibertat. És a dir... Sí, ell ho pot veure clar, de dir, escolta, aquí jugaré poc, però després comença la temporada...
0: I aquí me quedo.
5: No, vull dir que tu pots ensenyar-li la porta i l'escenari, però que després el jugador és el que decideix, i el que té contracte, té contracte.
0: Serà un estiu molt divertit, com cada estiu. Per cert...
5: I això no vol dir que després no juguis, que tu guanyes el camp d'entrenament i quan surtis ho fas bé, i si algú té mentalitat de... Allò que s'ho creu és Ferran Torres, eh? Mm. Que, per cert, el dia de l'Atlético de Madrid a la Champions, ho dic sempre, per mi va jugar molt bé.
6: Molt bé. Molt,
5: i es va
6: molt,
5: notar
6: va molt quan bé. Va fer el canvi. Faltant 20 minuts, massa d'hora per
0: va,
6: mi.
0: Va baixar molt el rendiment.
2: Això va ser un error.
0: Atenció. Hem explicat fa una estona a RAC1, hem avançat fa una estona a RAC1 amb l'Àlex Pintanel, que Anthony Gordon és un dels jugadors que interessa per reforçar l'extrema esquerra. Doncs bé, Carlos Monfort, al diari Esport... citant aquesta informació de RAC1 i del tu diràs de l'Àlex Pintanel, afegeix que dijous passat es va reunir Deco amb els agents d'Anthony Gordon, i tenen les imatges d'aquesta reunió de Deco i Bojan amb els agents d'Anthony Gordon. Per tant, el diari Esport també, Carlos Monfort, confirmant aquesta informació que us avançàvem aquí al tu diràs, que és un dels jugadors que és a la llista i que interessa. Ja hi ha hagut trobada, per tant, per sí. Saber una mica la situació d'Anthony Gordon del Newcastle.
6: Però hi ha molts equips que el volen.
0: Sí, bueno, ha dit el Bayern i el Liverpool, ha dit el Pintanel, entre d'altres.
6: I disposats a pagar molts calés.
0: És que aquesta és la gran diferència a Europa mateix, que el Barça encara no pot competir, no?, amb aquestes quantitats.
2: Bé, el Barça és una companyia low cost.
1: És una mica prima la teva cartera. N'hi ha d'altres que van més farcides.
0: Ja, però és prima, però també tens l'atractiu del Barça, eh? Molts jugadors han acabat venint, no?
6: Sí, però els
0: jugant en el seu dia.
6: Però els jugadors que facin una pressió als seus clubs...
1: Que faci, que no prioritzin la part econòmica, és a dir, només la voluntat del jugador, i això no és fàcil, que acabi cedint un club a la voluntat del jugador. I
4: juga a la Champions?
1: El preu que volen posar.
0: No.
5: No juga a la Champions.
4: No, no, clar.
6: Però el jugador va d'apretar, perquè si ve un club...
2: Però el Bayern...
4: Si també venen el Bayern i el Liverpool, el Newcastle... Te'n
6: vol pagar 80, per exemple?
0: No, és que van 300, van 300. No jugaran ni a Europa, van 300.
5: Òbviament, si no juga a la Champions... Aquí el jugador té una mica més de força. De dir, escolta, jo sóc un tio reputat a nivell internacional, vull créixer, i, hòstia, si aquí no tinc Champions, pots apretar una mica més, no?
2: Sí, però mira què va passar amb Luis Díaz l'estiu passat.
5: Sí, però què no tenia el Barça l'any passat? Què no tenia?
0: Calés, a l'1x1.
4: No, si
5: tu pots competir amb el Bayern i què ofereixes? I el jugador que li dius, no, espera't que t'inscriuré, quin dia? El 29 d'agost.
2: Per això és tan important que realment els missatges optimistes es traslladin en una realitat a partir de l'1 de juliol.
1: Però que també, Fernando, si tu estàs esperant de fer un nou potent i estàs parlant d'un extrem també de 70-80...
0: No, has de rebaixar preus,
2: és
0: igual
2: que
0: Bastoni.
2: És que no quadra.
4: Amb Bayern i Liverpool, el jugador té força per anar a Newcastle i escolta, jo aquest estiu marxo d'aquí. Perfecte, vostè marxi. Tinc dos clubs ja que paguen 80-90. Si volen el Barça, perfecte, però que portin 80-90 com Bayern o Liverpool. Clar, i aquí acaba la força del jugador.
6: Sí, bueno, però acaba la força del jugador, Edu. I sí. Però si el jugador es quadra i diu, escolta, és que només vull anar al Barça.
4: Ja. El Newcastle ja perfecte, i jo només vull 80-90. És que... Clar, aquesta pel·lícula l'hem vist moltes vegades, David.
6: Bueno, tot el que tu vulguis, però per exemple, Lewandowski, que és un altre cas, perquè tenia una altra edat, quan va venir el Barça... Va amenaçar en plantar-se.
4: Sí, però
6: o no te'n recordes?
4: Era un cas molt diferent.
6: Bueno, tot el que tu vulguis, però el Bayern no es posava bé al principi.
4: Però era un cas molt diferent. Hi havia Liverpool City oferint uns diners per Lewandowski.
6: Si Lewandowski hagués optat per una política conservadora...
4: Però Lewandowski és un cas diferent, un cas especial.
6: No sé si hagués pogut venir al final.
0: El seu somni era jugar al Barça amb 34 anys i...
1: Potser se sembla més el cas de
6: Els jugadors han de ser contundents, si volen complir els seus somnis. És així, funciona així.
5: Jo crec que el Luis Díaz aquest, el seu pare anava dient que era del Barça...
6: Sí. El Luis Díaz va callar, no va dir res.
5: No, però dic que el Luis Díaz, si el Barça hagués tingut fair play i hagués tingut diners, probablement estaria al Barça. El que passa que quan tu, al mes de juliol, no vols esperar-te al mes d'agost a decidir el teu futur i a tu no et donen una garantia d'inscripció, com en el cas del Joan García, com va entrar Joan García, que estàvem aquí a hòsties amb Ter Stegen.
2: Sí, sí.
5: És a dir... Clar, si tu estàs així per poder inscriure un jugador que et va costar 25 milions i que tampoc venia amb una gran fitxa...
2: Com aspires
5: clar,
2: a fer una gran fitxa i un gran fitxatge amb una gran amortització?
5: Això dic que és molt important, perquè tu amb el jugador, si tens l'opció d'inscriure'l i li pots garantir, sí que tens força com a club, perquè igual li fa il·lusió al Barça. Ara, si no tens aquesta força, el jugador, per molta il·lusió que li fes a Luis Díaz al Barça, si volia sortir del Liverpool, on havia d'anar? El que li garantia, que era el Bayern, i que pagava una pasta, li pagava una fitxa amb ell, i el dia següent d'arribar sortia allà a la Lliga, com es digui...
0: Vale, i tu surts... Inscrito, Bundesliga Market.
5: De la Federstrasse. Tu sortia, aquí no, aquí estàvem a l'F5 i no sortia ni Cristo.
6: Després sortint cada any venent i dibuixant com una obsessió la Champions, i resulta que ells tenen que el Bayern té a Luis Díaz i fot un recital com el de l'altre dia perquè ha pagat 80 quilos, i tu tens un jugador que no volia el Manchester United, que té molt de talent... tot el que tu vulguis, però que no volia el United amb una clàusula de recompra de 30 quilos que ara, quan arriba la veritat, ja ni vols plantejar pagar-te-la. Bueno, doncs assumim la situació, que sembla que passen els mesos i els anys i no l'assumim.
5: No, però aquí tu el que has d'assumir és que amb les eines que tens i amb l'entrenador que tens i els jugadors que tens, pots intentar-ho.
6: Ara, intentar-ho s'està intentant.
5: Clar,
6: a un pas de les semis l'any passat.
2: Home, però jo crec que s'ha de començar a exigir als gestors del club
6: que
2: després de tant temps ja al capdavant del club, doncs el fair play estigui ja resolt.
0: Bueno, si és el que estan intentant aquest estiu.
5: El que estic dient és que tu no pots competir amb un Bayern, per molta il·lusió que li faci a Luis Díaz, si tu no li pots garantir que l'inscrius, i ell està veient com és l'episodi de Dani Olmo aquella mateixa temporada, de Pau Víctor...
0: Fundé l'anterior,
5: sí. I en aquesta, Joan Garcia.
6: Sí. Jo, igual que vosaltres, clar, suposo que heu preguntat a directius del Barça, jo a més ho vaig fer públicament fa poc amb en Joan Soler, li vaig preguntar, escolta'm, el Barça està en disposició d'afrontar un fitxatge de 100 milions o més?
0: Diuen
6: rotundament que sí, públicament.
0: Que sí.
6: Mm. Doncs aleshores, algun dia, el Barça haurà de fotre un cop de puny sobre la taula, recordar a tothom que és el Barça i que pot tornar a fer un fitxatge d'aquest nivell, perquè si no, és impossible competir, per més que et surti una generació daurada de la Masia com la que t'ha sortit amb la Minya Mal, que és un regal que...
4: Tornem al principi, no te'ls gastaràs en Gordon, te'ls gastaràs en Julián Álvarez.
6: Val, d'acord. Sí, sí. D'acord.
2: Però
4: també en Gordon,
2: d'altra banda, estaria bé...
6: Quan saps que et demanarà la lluna.
2: I que estaria bé recordar que l'Atlètic de Madrid no vol vendre Julián Álvarez.
0: No.
4: I que històricament l'Atlètic de Madrid...
2: I que amb Mateu Alemany les relacions estan trencades. Encara.
6: Per tant, has d'anar amb la lluna, no, Marta? I clar, que has d'anar amb la lluna, pràcticament, al Metropolitano, sí, perquè et fotin cas o et mirin,
2: sí,
6: simplement.
2: Sí, ah,
4: i que, històricament, els negocis recents Barça-Atlético de Madrid no han sortit molt bé
1: per l'Arsenal. I per acabar de complementar tot això, si tu aconseguissis en el millor dels casos el fet de poder fitxar un jugador com Julián Álvarez i vols afrontar una altra operació com aquesta, segurament el preu que has de pagar és dolorós, que és desprendre't d'algú que valgui aquests calés per poder-los invertir en una altra cosa.
5: Sí, però el problema de desprendre't d'algú també...
1: No, però vull dir...
6: D'algú... És la inversa.
5: És que t'han de venir.
1: Sí.
5: Que li ha d'interessar.
1: Sí.
5: No. O sigui, tu pots intentar vendre... No vull dir noms, a un jugador X, que no sigui titular ara, en el lateral esquerre, per exemple.
0: Val.
2: Però... Que comença per Alejandro i acaba per Valde, per exemple. Sí.
5: Però
2: per exemple.
5: El que fa falta...
1: És que algú compri.
5: Pagui. Que algú pagui i pagui i que una marxar. Pasta. Primer que ell vulgui anar. Però... I després que paguin... una pasta.
1: Però deia, Fernando, que et pots trobar en alguna situació, que rebis alguna oferta per algun joc, que pensis, hòstia, no m'anava a vendre, però per aquesta quantitat...
5: Bueno, però, per exemple,
1: explicava l'altre dia, per exemple, de Rafinha.
5: Sí.
1: Venen amb 90 milions. Potser t'ho pots plantejar.
5: Però,
1: què faig?
5: Però cal que el Rafinha vulgui. Quedo.
1: Sí.
5: No vol.
1: Sí.
5: Però ell té contracte, té l'espina clavada de la Champions.
1: Que és l'única via que tu puguis segurament afrontar més d'un fitxatge d'aquest nivell.
5: Aquí el que hem de tenir clar tot...
1: Ja sigui perquè tu el poses al mercat o perquè et ve...
5: Sí, però el que hem de tenir clar tots és que els que tenen mercat són els que tenen mercat. És una xorrada.
1: I la majoria són els que no vols
5: vendre. Però són els bons.
0: I són els que no vols vendre, bueno, clar.
5: Qui et volen venir a buscar clubs que volen millorar i que volen que la seva plantilla creixi? Què et buscaran? A Pedri, a Fermín...
0: Bernal agrada molt.
5: A Lamine.
0: Bernal agrada molt.
5: Òbviament, això és una línia vermella. No,
6: ningú se'n vol anar al Barça.
5: Clar, a Cubarsí...
0: Mm. Per cert, em va agradar molt el dia que el Barça guanya Pamplona, que el Barça posa un tuit que diu lo que significa ser del Barça, i posa un tuit amb tres fotos que es veu, la primera, els jugadors del Barça celebrant a Pamplona la victòria, amplien la foto i es veu a Gavi fent el loco cridant i a Bernal petonejant-se l'escut, i amplien la foto i es veu a Bernal petonejant-se l'escut. Jo vaig interpretar...
1: És com un zoom en tres fases.
0: Sí, perquè és que en aquests últims dies, com que ha sortit el nom de Bernal, de dir, és que a l'Atlético li agrada molt Bernal, potser el demanen per abaratir, o si vols començar a negociar per Julián, i el Barça ha dit, mira, aquest és dels nostres i es petoneix a l'escut. No sé, a mi m'ha cridat l'atenció aquesta pilota que va fer el club.
6: Ho té el Barça molt difícil per vendre jugadors a cert nivell. Molt difícil, perquè els jugadors no volen marxar.
0: I
6: perquè el club tampoc acaba de donar el pas moltes vegades d'anar al jugador i dir-li, escolta, mira, és que te n'has d'anar. No jugaràs si et quedes, perquè és que és el que necessitem. O sigui, clar, és que el Barça... Clar, el Barça
2: això
6: vol
2: Xavi en el seu dia ho va fer.
6: Amb tots els futbolistes, clar, amb Jordi Alba i amb Piqué. I eren amics seus. Situació diferent, jugadors ja d'una certa edat, que s'havien reunit en contractes que segurament eren poc adients, el que tu vulguis, però ho va fer. D'acord? Doncs és que el Barça ho ha de fer, això.
0: Però
6: ho ha
0: tot
6: de fer, perquè no pots estar esperant que els jugadors
0: et diguin
6: amb el somriure, sí, mira, m'ha vingut una oferta, ostres, mira, he decidit
2: aquesta manera.
6: T'has de mullar.
1: Però tots aquests que valen tants calés, segurament el Barça tampoc se'ls vol vendre, perquè són els que estan jugant.
6: Clar, evidentment.
1: Són la teva columna vertebral. És a dir, no tens un perfil de jugador per qui puguis treure calé que ara no jugui.
0: No, potser has de fer un sacrifici d'algú que no voldries. No sé, si vols fitxar el que vols fitxar.
4: Abans Ferran Torres, potser.
0: Ja. Sí. A veure, avancem. Pini Sahavi, també vindrà aquí a parlar de Hansi Flick. En quin punt està la renovació del tècnic?
2: Doncs està molt ben encarada. Flick té decidit allargar el seu contracte fins al 2028. No hi ha cap dubte sobre això. Això està assegurat i verbalment acordat. Ell ha dit que sí, ho ha dit fins i tot a la sala de premsa, però al club li estan proposant incloure un més opcional fins al 2029. De moment, pel que Flick ha transmès a persones de la seva confiança, ell prefereix no incloure aquest més al contracte perquè es manté fidel a la seva filosofia d'anar pas a pas i any a any. Recordem que quan va renovar fa un any fins al 2027, el club ja li va proposar allargar el contracte durant més temps i ell va preferir renovar només per una temporada més, i ara estem en aquesta mateixa situació. De totes maneres, les negociacions encara estan en marxa i quan Pini Zahavi doncs, acabi venint a Barcelona, s'encararan tots aquests detalls i veurem si l'acaben convencent, però ell a dia d'avui, aquest mes 1, no el veu clar.
0: Em sembla una magnífica notícia que Flick renovi fins al 2028 i que a veure si intenta guanyar una Champions en aquests dos pròxims anys que tindrà amb el Barça i que pugui inaugurar l'estadi, que també va dir que li faria molta il·lusió inaugurar l'estadi el 2028.
6: Si surts avui dient que et sembla una mala notícia, jo crec que no acabes el programa. No. Et cremen l'estudi.
2: T'imagines? A mi se m'està fent llarg.
6: És veritat, sempre visualitzem que, almenys jo molts cops, que al final la qualitat dels jugadors, tècnica, tàctica i física, és el que marca molt els partits, perquè tu veus l'altre dia el Bayern, el PSG Bayern, i allò és brutal, perquè clar, es posen a atacar i no paren, i jo recordo que el Barça, el PSG, que venia amb suplents, li va aguantar què? 60 minuts, dignament. Sí,
0: no.
6: Hi ha 30 minuts de la primera part, mentre la Mil li aguanta la pubalja.
0: No, perdona,
6: Que el Barça fot un partidàs.
0: I a la segona part, Olmon té una de clara, que era el 2-1, i després al minut 89 t'enganxen a la contra i foten l'1-2.
6: Però a partir del minut 60, sí, el camp feia baixada cap a la porteria del Barça. ¿Vale? És a dir, que ja en aquell moment se t'imposen. Però la qualitat marca molt, perquè és que aquells no paraven d'atacar, perquè cada cop que atacaven feien perill. O sigui, són tan bons que la que posen a prop de l'àrea, bueno, tenen opció de xut i de fer gol. Però també és veritat que, i, això, i aquí miro cap a Flick també, tu també pots modular la teva tàctica, eh? Tu també pots modular la teva tàctica.
0: Però ho dius per què? Per...
6: No, perquè quan el teu equip decau físicament, per exemple, tu pots modular. O sigui, hi ha micropartits. Hi ha partits en què tu, si et veus que pel que sigui el teu equip no té tanta qualitat com el rival, no té tant fons físic o no té tanta arribada, doncs pots tocar-ho. Per què? Perquè és que ara mateix tu no tens la millor plantilla d'Europa. I és possible que no tinguis ni la segona ni la tercera.
0: A sota, ja has estat a punt d'arribar bastant lluny a Europa.
6: Sí, en quin lloc del quadre?
0: Bueno, sí,
6: no ens oblidem, eh?
0: Bueno, sí, el sorteig...
6: Bueno, sí, el sorteig, però... Tu imagina't que estàs a l'altra banda.

0: Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.
1: Ja, però
2: sí que hi ha hagut millora en, el, sí, en l'aspecte defensiu.
3: Hi ha hagut millora, entre altres, perquè tens un porter que es diu Joan García, que ha parat gols.
2: Bé, aquesta
3: de cantats,
2: sí. Sí, sí.
3: Però gols de davant de la porteria,
2: fusellar-lo... Per jugar com juga Hansi Flick, necessites un bon porter.
4: Per què fas una oda? Per què dius que el PSG és una oda al futbol? Que estic absolutament d'acord.
3: Home, és un partit brutal.
4: I quan el Barça fa això contra l'Inter... a un altre nivell, si tu vols, perquè aquell nivell que vam veure l'altre dia és una perfecció brutal, sobretot pels dos tridents que es van enfrontar. Quan el Barça fa això i està un pas de passar a les semifinals i guanya tres títols de quatre, et queixes del tema defensiu. És que no ho entenc, Fernando. No ho entenc.
3: No em queixo. Dic que la qualitat defensiva...
5: Hem obert un gran debat.
3: No ho entenc. Dels jugadors que han de corregir del Barça...
4: I la qualitat dels jugadors del Bayern, que el Madrid li va fotre 4 gols, aquest Madrid, que és el pitjor dels últims 15 anys, li va fotre 4 gols amb una eliminatòria.
3: Sí, però
4: i van estar a punt d'eliminar-los.
3: Sí, però quan tu tens la pólvora que tenen els del Bayern o el PSG davant...
4: Però l'any passat la tenies. Aquest any no.
3: L'any passat sí, però és que aquest any t'has presentat...
4: Però l'any passat ja queixaves,
3: sí, però t'has presentat... Bueno, sí, però aquest any em queixo més perquè has anat sense...
4: Però si aquest any
3: sense el Lewandowski, sí, però has anat sense el Lewandowski millor de l'any passat i sense Rafinha, que estava lesionat.
4: Havíem fet el Barça amb menys gols que l'any passat.
3: Li hauran fet menys gols, però, sí, per exemple, en una part contra l'Atlético Madrid van fotre 4.
4: I el dia... però va ser un comportament col·lectiu absolutament lamentable.
5: La pitjor primera part de la temporada.
6: Bueno, I
5: curiosament, el dia que et costa l'eliminatòria de Champions, que és el partit d'anada aquí a casa, aquell dia és el dia que he vist la defensa del Barça més a prop de l'àrea que mai, en Flick. I tot i així, et guanyes dos, per tant... Sí, renunciar al teu sistema no sempre surt bé.
3: No, jo no dic que renunciï. Jo el que dic que dintre del partit hi ha moments d'apretar amunt i de tirar la línia amunt i que quan aconsegueixes un marcador 0-2 al Metropolitano, com et foten el gol?
4: Però això no té res a veure, però això és una cagada col·lectiva de no saber contemporitzar en aquell moment.
3: Però
4: és igual que
3: pillen,
4: els errors que
3: et pillen amb espai.
4: Els errors, Fernando, que et comporta no jugar a la final de la temporada passada, a la final de la Champions, si et fixes, el gol que li fan a Araujo és una jugada que li guanya el primer pal, que és un central pràcticament el que remata. Després, les accions estan amb els, o sigui, l'acció del 4-3, estan tots els jugadors dins l'àrea. Tots els jugadors del Barça estan dins l'àrea,
3: sí, sí,
4: a la pròrroga. És a dir, no té res a veure amb tirar la línia endavant.
5: No, però jo és que... David, s'ha matisat una mica i crec que això ha millorat el Barça.
4: Aquests partits, perquè ell sap que ha perdut potencial en atac.
5: Val,
4: perquè no tens la línia mal, has perdut a Lewandowski i no tens a Rafinha. I aleshores... vas a Getafe i vas a
5: Pamplona,
4: i jugues amb un quart migcampista, tens més la pilota, que jo crec que és un patró, amb això estic d'acord, Fernando, és un patró que tu pots aplicar l'any que ve, fins i tot en escenaris on hagis de competir, encara que tinguis les teves estrelles.
5: En eliminatòries.
4: Ara, ostres, no podem aplaudir l'altre dia, dir, hòstia, se m'ha fet cura el partit, em quedaria aquí 3 hores més, sí. I després, quan el Barça fa això... posem el focus en el tema defensiu.
3: No,
4: és que el Barça...
6: Ja ho va dir Van Gaal, nunca positivo, siempre negativo. Pues aquí no. Sempre busquem lo dolent. Sempre.
3: Jo el que dic és que hi ha...
4: Van Gaal no feia això, eh?
3: Decisions que són... O tàctiques que són absolutament clares i que tu pots aplicar i que t'han anat bé, perquè t'han anat bé, però que hi ha moments de la competició, sobretot les eliminatòries... que tu si veus que t'estan entrant d'una forma que t'estan fent mal, doncs, tio, saps?
4: No et poden fer el gol que fan amb el 0-2 al Metropolitano, amb això estic d'acord.
3: Vale?
5: Mira, però,
3: quan et va costar fer el 0-2? Que dius, hòstia, ho tenim encarrilat.
4: Però són errors d'estructura.
5: I taries el 0-3, eh? Si
4: sí, són errors d'estructura, no perquè la línia el tiressis molt a dalt, sinó perquè salta, ve a rebre Griezmann i Eric García es queda i no l'acompanya, després Koundé arrenca tard perquè està... Vinga, la lluna de València...
5: No tornem a l'Atlético.
3: Bueno, era un malo que estava de obrir, o no?
5: Sí. No, és que avui ha parlat a l'Inter, mira que recordaves l'eliminatòria. Sí. Sobre Bastoni han parlat a l'Inter.
7: Sí, ho ha fet el president Beppe Marotta, que ha parlat directament del Barça i el seu interès pel central. Ha dit que no és cap secret l'interès del club blaugrana, sí, però que ara mateix no passa de ser un interès superficial. Mm. Més interessant que això, em sembla també, el fet que hagi dit que Bastoni només sortirà si expressa el seu desig de marxar. Diu que de moment no ho ha fet i que per aquest motiu compten amb ell. Sona missatge encobert cap al jugador. Recordem que a Itàlia es parla d'un preu de sortida que

0: estaria entre els 60 o els 70 milions d'euros i que el Barça en cap cas arribaria a aquesta xifra, ja que la seva intenció és no pagar més de 50 milions per ell.
1: Totes les notícies que surten ens acosten als objectius, eh?
0: Sí, sí,
2: sí, sí, està tot molt bé. Jo veig arcs de Sant Martí i unicorns tota l'estona.
3: O sigui, portem 100 per Julián Álvarez, 60-70 per Bastoni i 60-70 per Gordon. Ja ho tenim, això.
4: Si vens alguna cosa...
2: Amb el Barça de Bartomeu es feien aquestes coses.
5: Els 222 de Neymar ja ho teníem.
4: Si fas alguna venda xula, més el que té el Barça per gastar-se, encara hi arribaríem. Bé, a tot això, és que res, són pràcticament dos quarts d'una i tinc ganes de parlar un moment del que ha de passar diumenge, que pot ser una nit històrica, única, irrepetible, segurament, que es banyi una lliga contra el Madrid, jugant contra el Madrid. Estem pendents de si hi haurà el títol a l'estadi, no... En sabem res més, se sap d'això.
0: Doncs que avui hi ha hagut una reunió entre el Barça i la Federació, però encara no hi ha una decisió definitiva al respecte. Sí que és veritat que el més lògic seria que sí, i de fet hi ha el precedent del 2019, en què el Barça és campió de Lliga a casa contra el Llevant i se li dona el títol que aixeca Messi com a capità després de guanyar aquell partit per 1-0. Ara, però, el rival és el Madrid i tot es fa amb molta més cautela. Per tant, de moment, sense decisió ferma, però tot apunta en la direcció de poder rebre el títol en cas que el Barça pugui ser campió en aquest clàssic contra el Real Madrid. En cas que es confirmin els millors pronòstics, empat o victòria i títol pel Barça, la Rua celebraria dilluns, perquè dimecres el Barça té partit de Lliga a Mendizorroza contra l'Alavés, on precisament també va guanyar un títol de Lliga la temporada 98-99, guanyant 1-4 al conjunt de Vitoria. Està per decidir encara el recorregut de la Rua, això s'ha de decidir properament. Hi ha diferents escenaris oberts, no podem descartar tampoc, Aleix, el fet d'un format d'una rua que surti i acabi a l'estadi per després celebrar un fi de festa amb un Camp Nou ple a vessar.
4: Sí, ara mateix el que té més números, que la rua surti de l'Spotify Camp Nou i acabi a l'Spotify Camp Nou, però podria ser que al final dilluns decidissin obrir l'estadi un cop acabés la rua i que la gent pogués entrar i fer una festa allà.
5: No és segur, això?
4: Jo ho estan valorant, encara.
5: El tema obres i tot. No?
2: El que és segur és que la sortida i l'arribada de la rua...
4: Això ho tenen bastant coll avall, sí. Però pot ser que si la Lliga la guanyes diumenge, et donen el títol, que seria el més lògic, vamos, és que es fa totes les lligues del món.
5: Hi haurà una festa al Camp Nou.
4: Llavors hi haurà una festa al Camp Nou i pot ser que ja hi hagi uns parlaments allà dels jugadors i, per tant, ja donin per feta la festa a l'estadi i llavors dilluns fotis...
5: Celebres amb la ciutat i
4: fotis una rua a la ciutat i ja està.
3: Quin és l'argument de la federació per no portar el títol?
4: No n'hi ha cap.
5: Però
4: un moment, posem-nos en la situació que a nivell mediàtic, Barça i Madrid generen molt rebombori, i a les xarxes més. Llavors, jo entenc que és una cosa única, que no s'ha vist mai, i que fa ràbia allà, i aquí fa molta gràcia. Llavors, generar aquest rebombori de sí, hi haurà el títol i el seguiment de com arriba la Copa...
5: No, jo
4: entenc que això pot generar...
3: Deix, deia, hi ha un precedent. Un precedent. No, és que a la Bundesliga, quan el Bayern... La guanya cada any el Bayern, sempre tenint la imatge aquella amb la Bundesliga. Aquí a Espanya sempre te'l donen 3 jornades després. És una autèntica tonteria. No perquè jugui contra el Madrid. Jugui contra qui jugui, ha de ser la norma. L'equip que pugui proclamar-se campió ha de tenir una copa allà, que en el moment que guanya, la treuen al camp.
5: A la Bundesliga de Premier, el trofeu, està a dos camps si juga a la Lliga de Champions.
3: En rèplica.
4: Al Sant Andreu, la Federació Espanyola li va portar al camp el dia que guanya la segona federació.
3: És de sentit comú.
0: El que diu l'Aleix una mica, que si fos contra el Mallorca segurament ja estaria anunciat i decidit que la Lliga estarà aquí, que sent el partit contra el Real Madrid es porta tot amb una mica més de...
2: S'intenta dissimular.
5: Sí, però per què? Més no ho entenc.
4: Mira, simplement...
5: Perquè no hi ha tradició.
4: No, simplement perquè... Saps com ho faria jo i no hi hauria problema? Quan comença la Lliga, que surti algú i digui, por cierto, cuando matemáticamente se puede ganar el campeonato, el trofeo estará en los campos en que matemáticamente se puede ganar.
5: Però
4: i llavors t'evites que, hòstia,
5: hi ha un clàssic. Clàssic. A partir d'ara, això és el que farem.
4: Pues que algú surti i ho digui a l'inici.
2: Però és que hauria de ser així.
3: És així fa 20 anys o 30 anys.
5: Què pot passar? Que si jugues al clàssic i lamentablement el perds, doncs els madridistes et surtin a dir, ja tenia esto preparado, estaba ahí la copa, pues mira, la copa es la meteix. Bueno, això és rivalitat.
2: I dura 5 minuts, això. I la guanyaràs dimícoles.
0: Li han a igualit festes així, com aquell dia amb el Villarreal, que ho tenies tot i estàs guanyant.
5: Totalment.
0: I Forlán t'acaba fotent l'aigua a casa i no guanyes aquell partit.
4: I aquella de Saragossa i del derbi, no? Va ser que en el moment simultani el Madrid marca la Romareda i Tamudo...
5: Aquell dia el Villarreal...
3: No, però jo era penúltima jornada, crec.
4: Jo era penúltima, ja, però el Barça ho tenia tot fet i la va perdre el liderat allà.
5: Aquell dia el Villarreal, la copa hi era.
0: Sí, sí.
5: Jo la vaig gravar.
0: Aquell dia hi era.
4: Jo tinc la sensació...
0: I d'acabar sent campió a Mallorca.
6: I exacte. Quina memòria. Jo crec que les coses en naturalitat.
1: Sí,
6: la 8-9. I no sé per què.
4: Sí, però...
6: Suposo que el debat aquest de la caverna i Barça, Madrid, ho intoxica tot.
3: I més si jugues a casa, perquè si et passa com els últims dos anys, a Cornellà només faltava treure la copa.
4: Ja, però hauria de ser normal, també.
3: Sí, hauria de ser normal.
4: Hauria de ser normal. La pots guanyar allà.
3: Cornellà serveix per protegir-te.
5: Però Cornellà ho has pogut entendre que no es traies...
6: Tu hi eres, no, allà, Edu?
3: Però jo estava com a periodista, eh?
6: Ah, com a periodista. Sí, que estaves al...
3: No.
6: Vas entrar després.
4: No, jo anava a dir que jo el que entenc és que en una Champions te la posen allà perquè és una final, i els jugadors surten, la miren i després la guardes fins al final del partit. Jo entenc que a diumenge no hi hagi la Copa presidint l'escalfament, i jo ho entenc, perquè no és una final entre aquests dos jugadors.
5: I l'entregues, l'han de tenir guardada. I si no, te l'endús cap a casa i la tornes a portar al camp on es pugui resoldre. Te l'endús a Mendizorroza, on es pot tornar a resoldre la Lliga.
3: Però és com el passadís.
5: És tan senzill com això.
3: La possibilitat del passadís ja està amb històries. O sigui, ja, però la Supercopa, que porten 18 anys jugant final de Supercopa a Barça-Madrid, es fan passadissos ara mútuament allà a Aràbia i no passa res, Barça-Madrid.
4: Bueno, van marxar,
3: no, no sempre,
4: eh?
3: No sempre
4: van marxar, és el Madrid, sí, Mbappé va dir vámonos.
3: Aquest any, però altres anys s'han fet.
4: Sí.
3: Entre uns o altres. Mm. I no ha passat res.
4: Sí, però entre tots hem pervertit i hem convertit el passadís, que és una cosa que hauria de ser normal, hem convertit en una befa. Ja fa ràbia fer el passadís, ja hi ha discussió, no lo vamos a hacer si lo vamos a hacer. No, hauria de ser una cosa obligatòria.
5: Ja, però això,
4: igual que lo del títol de
5: Lliga. Inevitable per les dues parts. Hi ha hagut portades de tota mena a les dues parts.
4: Però ja aquella està. A Barça és aquí.
0: La portada del Marca.
3: Aquesta vull pensar que estava preparada si el Barça ha estat campió ahir. Estava per diumenge.
4: Sí, sí. Madrid és aquí.
3: Home, vull pensar que estava feta allà, aquesta.
6: És que n'hi ha moltes, eh? O sigui, havia molts dies per parlar del passat.
4: Digue'm la veritat, ahir teníeu alguna portada preparada...
6: Joder, una portada, me cago en l'hòstia. I pàgines, les que teníem
4: preparades. Totes preparades. Bueno, però ja està feta la feina per quan la Lliga.
6: Sí, però... A veure, i dintre de tot, Vinícius va fer els gols molt tard, però...
4: No, a l'inici de la segona part.
6: A l'inici de la segona
2: part. Però clar, és que els que feu diaris...
6: Clar, però és que ho has de tenir tot preparat, perquè tot el tancament d'un diari, i l'Edu ha estat allà,
3: sí.
6: I el David també ho sap, clar, si acaba el partit a les 11, és de 11, 12 i mitja, apurant una.
4: T'ho imagina que al minut 89 van 0-1 i empata l'Espanyol i fa el Barça campió. De canviar-ho tot, clar.
6: Bueno, clar, sí. Però has de preparar coses també per tenir-les preparades, però has de tenir...
2: Un diari A, un diari B.
6: Correcte. Però això va fer abans. Jo, tret el que passa després, paraula... que també van dir que hi hauria reaccions de gent del club per comentar-ho i tal. Mm. Bueno.
5: No vull fer servir la paraula celebrar, perquè no és la paraula...
4: La diumenge pot ser molt xula.
5: Però a mi ahir el que va passar em va molar.
4: A mi em va molar.
5: A mi em va molar.
4: No, és que jo tinc...
5: És el que jo volia que passés.
4: Tinc amics del Barça
5: perquè
4: que van
5: no
4: celebrar
5: els
4: gols.
5: Perquè no hi pot haver un pla més gran que intentar guanyar-li la Lliga al Madrid a la seva casa.
2: I això allà ja dins també ho pensen majoritàriament.
5: I crec que la major part del barcelonisme i dels jugadors el que volien era això.
2: Clar.
5: Perquè, a més, el marge de risc que tens és gran.
2: No
5: estàs a 6 punts, que dius, hòstia, que si en guanyen se'n foten a 3, 9 per jugar, cuidado. No, estàs a 11. Se't foten a 8 i pots anar a resoldre. Faltant 9 punts per disputar la Lliga a Mendizorroza en el pitjor dels casos. Que espero que no passi, perquè la veritat, encara que la Lliga la guanyaràs igualment, jo crec que aquesta Lliga s'ha de tancar
4: contra el Madrid,
5: d'aquesta manera.
4: Sí.
5: I per mi, ostres, era el millor que podia passar. Jo crec que el Barça té una oportunitat històrica. O sigui, no ha passat mai, això. Ostres, què més vols?
4: Què més vols?
5: El Madrid d'Mbappé, que n'hi vindrà, segurament. El Madrid d'Mbappé, dos lligues consecutives i una d'elles a la cara.
4: I que et serveix
5: tres
4: un empat.
5: Tres de les últimes quatre lligues.
4: I que et serveix un empat, que és encara millor en l'escenari pel Barça.
6: A mi el tema del passadís em motivava molt. Perquè era una forma de...
5: Passadís són 3 segons.
6: Sí, però tota la setmana parlant del tema.
2: Ja, però jugar i guanyar-los.
0: Anar remenant.
6: No guanyar-los, eh?
2: Bueno, però...
3: Jo vaig rebre un missatge a l'any meu ahir al cap del partit que diu, perfecte, podem guanyar la Lliga a casa davant d'ells i a sobre encara pot baixar l'Espanyol. Si hi havia culers que ho miraven tímidament amb aquest prisma.
4: A mi m'agradaria que salvessin Girona i Espanyol.
6: Jo també ho mirava.
5: Jo en cap cas...
6: Celebraven els gols del Madrid, que quedi clar les coses xungues a l'Espanyol i el Barça amb aquest avantatge... Dones per fet que la...
5: Que quedi clar, perquè després ja... Després et diuen de tot i tal, però bueno, m'és igual. perquè jo no tinc absolutament res contra l'Espanyol, al contrari, quan dic això, que em va molar, em refer, per un clau Madrid-Barça.
4: Barça, sí, sí.
2: Clar,
5: és a dir,
2: sí,
5: jo
2: sí.
5: Vull que l'Espanyol se salvi.
4: Jo vull que l'Espanyol se salvi, també, i el Girona, jo crec que li donen, hòstia, li donen un, a banda del clàssic, que la Lliga Espanyola tingui dos duels, un derbi i, a més, un duel català, i a mi m'agraden aquestes coses. I quants més equips catalans pugessin, millor, perquè, clar, estem farts de veure Getafes, Rayos, Madrids, Atlético, quan hi havia el Leganés, venga, aquí tot ara la Comunidad de Madrid jugando en primera.
5: Sí, sí.
4: M'agradaria que hi hagués més catalans, el Sabadell, per exemple.
3: Sí, que l'Europa.
4: O l'Europa, per exemple.
3: Sempre es compren cap a casa.
6: No, no, però és veritat que la deriva aquesta de l'Espanyol, a veure, perquè... Tu qui deies que era el Dani Ballar, que havia posat...
5: Sí, el Dani Ballar. He vist un tuit que ha fet amb un barco...
4: Bueno, és que l'Edu recordava que l'Hèrcules...
5: Que el Dani és molt passional i...
4: L'Hèrcules, la temporada 85, està 17 jornades sense guanyar, a la 18a ho trenca, i se salva.
5: Però és que l'Espanyol té tota la mà per salvar-se.
4: Hi ha un precedent d'una ratxa tan nefasta en l'equip a primera.
5: Si vas al Pizjuán i guanyes...
4: Ja, però...
5: Gairebé ho tens. Però has d'anar al Pizjuán i guanyar.
3: Aquí, els tres tertulians avui, que tenim una edat, tots recordem l'Espanyol de Noboa va fer una cosa semblant.
5: Sí,
3: sí, sí, va fer una segona... Quan eren lligues de dos punts. Potser, parlo de memòria, potser va sumar dos de 30.
4: Quin any era això?
3: No me'n recordo, any.
5: No, no, t'ho dic. Un punt de 22. A partir del penal del Panenka que tira Korneyev, el plantio contra el Burgos, que el falla, que se'l queda el porter... I a partir d'allà fa un punt de 22.
3: Fa una davallada tremenda i acaba
4: 92,
3: baixant.
4: 92-93, pot
3: acaba
4: ser?
3: Baixant, potser no m'agrada l'any. Això el David.
2: Em sona ara a tot no això.
4: No ho he inventat.
2: Me cae muy lejos, eh?
3: I hi ha un precedent
6: joves,
3: també.
6: Passa per joves.
3: I a mi em recorda l'Espanyol, un precedent molt més recent,
4: veure,
3: que
4: sí.
3: És el Girona d'Eusebio.
4: La tinc.
3: El Girona d'Eusebio també comença bé, no sé, i la part final
4: sí,
3: català.
4: Va fer promoció.
3: No me'n recordo.
0: No, jo acaba i baixen.
4: El 92-93 van acabar fent promoció de descens.
5: Sí, pot ser que sigui l'any que acaben amb el trient d'entrenadors.
4: I baixen.
5: García d'Andoaí.
4: Noboa i Juanjo Díaz. Pot ser?
5: Noboa i Juanjo. Al final, per això, no el fan fora, Noboa?
4: Sí, Juanjo Díaz és l'entrenador.
5: Juanjo Díaz.
4: Quants partits hi ha que no guanyen?
5: García d'Andoaí i Pichalonso.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jornades. Fan 10 derrotes i un empat. Un punt,
5: jornades,
4: un punt de 30...
5: No, un punt de 22.
3: Eren dos
5: punt de 22,
3: punts,
5: ja dos punts. Dir, sí.
4: Un punt de 22.
5: A partir d'un penal que falla, Forneyer fa el plantió.
4: Un punt de 22.
5: Sí, sí. Un panenca que se li queda al...
4: Sí, sí, empaten a Burgos. Tens raó. 1-1 és l'únic punt que sumen. Hòstia, quina memòria, nano. Bueno, 12:38. Gràcies, Marta Ramon.
2: Bona nit a tots.
4: Gràcies, Roger Salteras.
2: Que vagi bé, bona nit. Devia tenir 7 anys, aleshores.
6: Però és que els joves no se'n recorden.
3: Deixa de mirar Google, David, va.
4: No, ho ha fet a memòria. Ho ha fet a memòria.
5: Vicente Miera. Vicente Miera, que els va dir un dia al vestidor, diu, este barco se hunde... Però jo ja no estaré.
3: Oh. Jo estic visualitzant... Perdona i per acabar. Jo estic imaginant-me Sergi Mas fent aquests personatges amb Mier, amb Novo, al Força Barça.
6: Claríssim.
4: Que, per cert, insisteixo, amb aquest 1 de 22 fan promoció de descens i baixen perdent la promoció amb el Racing.
5: Sí.
4: Que perden 0-1 a casa, 0-0 a Santander i acaben baixant a
3: segona.
0: Una última cosa, és que ara que estem en tema de Sergi Mas, m'ha vingut al cap que tenia una revista de l'Ataque, que van editar la revista, i sortia José Manuel Lara castigant a Noboa, devia ser més o menys aquella època, i li feia escriure a la pissarra Noboa hacerlo más. Noboa hacerlo más. Noboa hacerlo más.
4: Humor semàntic.
0: Au, bona nit, ara sí.
4: Bona nit, anem a la Champions. Quin dimarts i quin dimecres que ens espera, eh?
3: Ostres,
4: sí, sí. Hola, Quim Salvador.
7: Hola.
4: Bona nit.
7: Deixa'm dir una cosa al teu anterior.
4: Sí, home.
7: De trofeus de la Lliga, el Barça en té un bon grapat al museu, allí a la pista de gel, eh?
4: Clar.
7: Vull dir que si la federació no el porta, tampoc costaria gaire apuntar la festa igualment. Ja està, ja.
4: No la repleguem un, que baixin el president electe Joan Laporta i el president interí Rafa Juste i que li donin.
5: Al Mundo de los Pobres en teniu algun, també. Sí,
4: perdona.
5: Sí, tenim el trident, el triplet. Sí, podem agafar una.
3: Escolta, tu que anaves amb el Messi de cartró, et presentes amb la Lliga, al Camp Nou.
7: No, no, de cartró, no.
3: No, no, ell anava amb el Messi de cartró.
5: No, que tenim el...
4: Serà per solucions, eh?
6: És veritat que és una cosa que hem parlat, però estaria bé fer força perquè s'instaurés.
4: No, no.
6: Amb normalitat.
4: I que es digui a l'inici de temporada. Ei, a partir d'ara farem com a totes les lligues. El dia que matemàtica...
6: Hi haurà dies que et farà gràcia i hi ha dies que et tocarà els nassos. Bueno, escolta, és el que hi ha.
4: És com fer el passadís.
6: Clar.
4: És així. El Quim s'està mirant la prèvia de l'Arsenal Atlético, que és el partit que fem demà, la primera semifinal que es resol. Us vull preguntar, teniu clar qui passarà o voleu alguna final en concret? Tu, Edu Polo?
3: No, jo crec que en aquesta passarà l'Arsenal i en l'altra, la veritat és que no tinc ni idea del que pot passar en aquell partit.
4: I n'hi ha algun que t'agradi més que un altre o no?
3: M'és bastant indiferent, la veritat.
4: Va. Tu, David?
1: Pues, mira, no voldria que passés l'Atlético, però jo crec que la final serà Bayern-Atlético de Madrid.
4: Com la del que van perdre el desempat, el 74, sí. I tu? Tens clar o no?
6: A mi m'agradaria un Bayern-Arsenal.
4: Ah, oh, jo estic amb tu, Fernando.
6: Sí. El Bayern, a veure, el Luis Enrique m'agrada i tal, però ja ha guanyat una. Però...
1: Dos estils, eh?
6: Sí, aquesta proposta del Bayern a mi m'agrada molt.
4: I van ser primer i segon,
6: A mi m'encanta Olise, és un jugador que... Mira que hi ha estrens bons, eh? Però aquest jugador em sembla que té una plasticitat també tremenda. I el cas del Arsenal, què vols que et digui? Jo l'Atlético... el tinc una mica atrevessat.
4: Ja, jo també.
1: No, no, jo el tinc atrevessat i no he dit que vulguis que passés.
3: Jo, perdona, t'he dit que no tinc clar qui vull que guanyi. Tinc clar qui vull que no la guanyi, que és l'Atlético de Simeone, per un tema d'estil. Perquè els altres tres estils ens poden encaixar.
6: És veritat que una final Bayern-Atlético seria una revanxa històrica.
1: Sí. És que ho vaig veure vulnerable, l'Arsenal, a la segona part del tren metropolitana.
4: És veritat que l'Emirates... Ha millorat bastant, amb el 3-0 al full, ha recuperat el liderat avui de la Premier. Potser que agafi una mica l'autoestima.
1: Al final també, a l'últim quart d'hora, els tanca...
4: Anem a saber l'última hora d'aquesta primera semifinal que es definirà demà, cap a aquesta hora, evidentment, sabrem ja el primer finalista de la Champions del 2026, Arsenal o Atlético, Quim?
8: Sí, la tornada és a l'Arsenal Stadium a Londres, a partir de les 9, en directe a la Champions es juga RAC1 des de dos quarts. L'eliminatòria, recordem, un patada a un amb els gols de penal a l'anada de Jokeres per l'Arsenal i Julián Álvarez al Metropolitano. L'Atlético es planta a les portes de la final amb dues baixes, que són Pablo Barrios i Nico González, i recupera, respecte al partit de Lliga dissabte més talla, un bon grapat de jugadors importants. Julián Álvarez, Sorloth, Giuliano, Llorente i Jiménez. Avui s'han provat a l'entrenament. El Julián ha fet una mica de treball al marge abans de començar, ha fet un parell d'esprints i després s'ha entrenat amb la resta de l'equip. Missatge enigmàtic de l'entrenador Diego Simeone, convençut del partit que ha de fer el seu equip, però diu que el resultat no depèn només d'ells.
9: Ojalá que la jerarquía de los futbolistas eleve el rendimiento del equipo. Tenemos mucha fe en lo que hacemos, estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido, y después, obviamente, no dependerá de nosotros. Seguramente, solamente el resultado.
8: L'anècdota divertida de la roda de premsa de Simeone ha estat quan un periodista anglès li ha preguntat si no s'allotja en el mateix hotel que el mes d'octubre, que van anar a jugar al camp de l'Arsenal i van perdre 4-0 a la fase Lliga, es veu que han canviat d'hotel, per una qüestió de superstició.
9: Creo que estamos mejor ahora que en octubre, y el hotel valía más barato. Más barato valía este. Por eso cambiamos.
8: Qüestió econòmica.
4: Una mica d'humor, està bé, sí.
8: En fi.
4: Per fer passar els nervis que deu de tenir Simeone.
8: També ha parlat avui Antoine Griezmann i ha sorprès, tenint en compte qui és el seu entrenador a l'Atlético de Madrid, aquest discurs d'estil cruifista.
10: Al final pasarlo bien porque es un juego y como he dicho estamos en unas semis de Champions y es algo increíble y podemos hacer historia y seguro que yo como mis compañeros lo haremos todo lo posible para ir a la final y disfrutarlo.
8: Pasarlo bien. No m'imagino si menen el vestidor dient salir i disfrutar.
4: No.
8: En fi, no sabem què passa.
4: Salit i mordet seria més.
3: Des del moment que Bordalàs diu que és cruifista...
4: És bona.
6: Per cert, no salís al Getafe, no?
4: Què vols dir?
6: No, bueno, que a veure,
8: sí, rum.
6: A veure on va a transmetre el seu cruifisme a partir d'ara.
1: Aquesta pregunta amb el Johan ens va quedar pendent, eh? Diguéssim, hagut de preguntar, oye, ¿qué te parece?
4: Que tengas un discípulo.
1: ¿Qué te parece que este tipo diga que es cruifista? Sí.
8: Griezmann també ha explicat que ha somiat amb aixecar aquesta Champions i que les opcions de passar a la final tenen molt a veure amb poder jugar de manera similar a com ho van fer a la segona part del partit d'anada.
10: Obviamente te ves levantando el trofeo y cualquier equipo, cualquier jugador, cualquier niño en su habitación también. Entonces nosotros obviamente lo hemos hecho. Estamos a dos partidos y mañana pues eso, a estar bien tácticamente, defensivamente y ofensivamente y seguir un poco la línea del segundo tiempo que hicimos en casa, que fue muy bueno, pero igual con algún gol más que estaría bien.
11: A veure com va demà. Això és el que pensa l'Atlético. Quina és l'última hora de l'Arsenal?
8: Doncs que només té una baixa per lesió, la de Jurrien Timber, i que l'entrenador Mikel Arteta ha comentat que Havertz i Odegaard estan disponibles pel partit, tot i que no van jugar dissabte contra el Fulham, que va guanyar l'Arsenal 3-0, i que tampoc s'han entrenat avui a l'última sessió prematch. El tècnic basc ha mostrat plena confiança en el seu equip.
12: Creo que de la manera que compiten, que juegan y el deseo que tienen de ganar, me han demostrado todo el año que hay que confiar en ellos. Y esa convicción me viene por lo que veo y por lo que siento. Y mañana será un partido diferente, pero estamos preparados para jugarlo, estamos preparados para competirlo y sobre todo para ganarlo.
8: L'Arsenal no ha perdut cap partit aquesta temporada a la Champions. N'ha jugat 13, 10 victòries i 3 empats. Té un balanç de 28 gols a favor i 6 en contra. Mirant aquestes dades, teòricament és favorit. Després el partit anirà com anirà. Per cert, arbitraran els alemanys Daniel Siebert a la gespa i Bastian Dankert al bar.
11: El fem en directe, a RAC1 demà amb el Molló i companyia. A veure qui acaba passant a la final de Budapest del 30 de maig. Ja que hi som, i per tancar tertúlia, com dèiem, l'Arsenal ha fet un pas de gegant aquesta nit per guanyar la Premier League, una Premier League que s'ha merescut, ha estat líder moltes jornades, però que s'havia complicat. I, en canvi, avui el City li ha fet un regal amb aquest empat, no, Quim?
8: Sí, deu haver estat un bon regal a la concentració de l'Arsenal previ al partit de Champions. L'Arsenal va fer la feina guanyant dissabte al Fulham. I avui el City ha ensopegat al camp de l'Everton 3-3, un partit que ha començat guanyant 0-1 amb un gol de Doku. Ho ha capgirat l'Everton. L'empat a 1 li ha fet mal al City perquè ha estat una errada greu de Mark Gay, que ha intentat fer una sessió al seu porter, el que ha fet és servir en safata el gol a Barry. Després O'Brien i altre cop Barry han posat un 3-1 que al minut 81 semblava absolutament definitiu, però Haaland encara abans del 90 ha fet el 3-2 i altre cop Doku amb un altre golàs des de fora l'àrea ha empatat el partit al 98. El City ha salvat un puntet, però és un puntet insuficient perquè el deixa ja a 5 punts de liderat de l'Arsenal. Sentim Pep Guardiola.
13: It was in our hands. Estava a les nostres mans abans d'aquest partit i ara ja no. Per responsabilitat hem de sumar els 3 dissabte contra el Brentford i continuar i a veure què passa.
11: Tenen un partit pendent. Si guanyen el partit pendent estarien a 2 quedant 3 jornades. Vull dir que opcions reals en tenen, però clar, si l'Arsenal no falla...
8: El que passa és que abans d'aquest... Si el City hagués guanyat avui, depenia de si mateix i ara ja no.
11: Ja no, sí.
8: I res, perquè li interessi com s'ha de resoldre això, a l'Arsenal li queda a West Ham fora, a casa contra el Burnley, i acaba a domicili contra el Crystal Palace. I el City ha de jugar contra el Brentford i Crystal Palace a casa, Bournemouth fora, i acaba amb l'Aston Villa a casa. I entremig té la final de la Copa anglesa contra el Chelsea. El Chelsea, que per cert avui ha perdut Stamford Bridge 1-3 contra el Nottingham Forest.
1: És que la gent s'agrupa. No hi ha esperança al City, a part de no perdre ell més punts i guanyar el partit que li queda pendent, és el West Ham,
11: sí,
1: per mi. Perquè jo crec que contra el Burnley...
11: Que empati l'Arsenal un partit.
1: Burnley contra el Burnley i l'Arsenal, no se dirà, està baixat. I després el Crystal Palace ho té tot.
11: No, i el Crystal Palace té la final de la Conference.
1: Ho té tot.
11: Segurament es classificarà la final de la Conference contra el Rayo Vallecano.
1: Ho té tot fet a la Premier.
6: Aquell Marguer, diria que és un central que van fitxar al mercat d'hivern.
11: Sí, Marguer,
6: sí. Que acabava contracte aquest estiu i van pagar 20 i pico milions, pot ser.
11: Sí, sí. Pobre, ha deixat la sessió al porter molt, molt fluixeta, molt minsa, i el davanter ha estat més ràpid i ha fet l'1-1 i a partir d'aquí el City s'ha enfonsat. Però bé, el City, la bona notícia és que de les 4...
6: També dic que no podem infravalorar a l'Arsenal la capacitat per ficar-se al dius.
11: Sí, sí, sí. Però el City, de les 4 jornades que li queden, 3 són a casa. 3 són a casa. Això és un factor que podria fer-li sumar molts punts i a veure si el City cedeix l'Arsenal cedeix un empat i Guardiola té opció de guanyar el que seria la, vam dir, 7a Lliga en 10 anys, seria? 7a Premier en 10 anys si guanya aquesta, si no 6 en 10 anys, que no està malament. Ho deixarem aquí, és que...
1: Sí, perquè...
3: Hi ha David Llorenç esperant.
1: Tercera senyal de David Llorenç, tercer avís...
11: Ja està demanant el canvi.
1: De que igual marxa.
11: Està demanant el canvi. No, és un professional que estaria aquí.
6: Cada nit igual.
11: No, si ara anem puntuals amb ell, ja veuràs.
1: Per cert, us volia comentar...
11: No, ja està. Fins aquí. Edu Polo, un plaer.
3: Igualment, bona nit.
11: T'has passat bé?
3: Sempre m'ho passo molt bé, ja ho saps.
11: Sí, sí. Calla, que dilluns que ve no el truquem també i que repeteixi aquí Edu Polo per celebrar la Lliga. Esperem que sigui per celebrar la Lliga dilluns. Sí. Molt bé.
6: Passa que a mi m'ha quedat un tema sobre...
11: No t'ha quedat res. Adéu, Fernando, adéu, Bernabéu. Vinga, vagi bé. Gràcies, Quim. Una pausa, re, un minut, i al final feliç amb el David Llorenç.
14: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web. Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
15: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
14: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
16: Per triar i remenar.
15: Amb tot el contingut dels programes.
17: I també els podcasts originals de RAC 1.
18: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
19: I som tots.
15: Més fàcil.
20: Més directe.
15: Més intuïtiu.
14: Més RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
11: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
21: Què tal? Jo conec.
11: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
21: De RAC 1.
11: Sí, som de RAC 1.
21: Els taloners.
11: Sí, els taloners.
21: Què tal, maco?
11: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
22: Venim de Dublín.
11: Veniu de Dublín?
23: Què diu?
22: Què sembla?
11: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
22: Exacte, aquest sembla.
11: Hòstia, per tant, you speak English?
21: A little bit.
11: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
21: Jo us escolto cada dia.
23: Ai, molt que bé.
21: Ara sóc conductor d'autobús.
11: Condueixes un autobús a Dublín?
23: A Dublín?
21: Els públics, autobús públic.
11: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
21: Us escolto.
11: A l'autobús... Perdona un moment. Això és boníssim.
23: No pot ser.
11: Tu, mentre condueixes l'autobús de línia a Dublín, a Dublín...
21: A vosaltres.
11: Escolta, RAC 1.
21: Sí.
14: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
21: OK, lads. See you soon.
14: RAC 1. Tots som un milió. Final feliç.
11: Sona el piano per tancar un dilluns més al Tu diràs amb el David Llorenç, company de Mundo Deportivo. Hola, David.
6: Què tal?
11: Què tal? Bona nit. A veure, quin final feliç ens portes avui?
6: Avui et porto una fricada, però d'aquelles king size, eh? O sigui, és una història...
11: Fas por.
6: Deliciosa. No, és una història deliciosa. El que passa és que, bueno, està lligada amb l'esport, però és més el gag que no passa l'esport, per entendre'ns. És la història de Dave Bresnahan, que era un pitcher més aviat mediocre, el pitcher és el que llença les pilotes en el béisbol, que es va fer un lloc a la història gràcies a un còctel d'imaginació i cara dura. Val? Mm-hmm. Ell era el número 59 dels Williamsport Bills, que era un equip de les lligues menors, que estava adscrit als Cleveland Indians, que ja no es diuen Cleveland Indians perquè Indians està mal vist, és políticament incorrecte.
11: Sí, això m'has explicat algun dia.
6: I els han canviat el nom a Cleveland Guardians. Vull dir, això també va passar amb els Washington Redskins de l'NFL, o sigui, tot el que té un tint mínimament racial, doncs intenten blanquejar-ho d'alguna manera, millor dit. Bé, això de les lligues menors funciona de la següent manera. Tots els equips de la Major League tenen 3, 4, 5, 6 equips adscrits a lligues menors. És a dir, quan ells trien algú al draft, perquè es foguegi, l'envien a les lligues menors, i dels seus equips de lligues menors també poden xupar jugadors per portar-los a... És una mena de filials, però... són molt ascensors, vull dir, pugen i baixen permanentment de l'equip gran, de l'equip mare, als equips fills, per entendre'ns. Mm-hmm. Bé, doncs això, ell jugava als Williamsport Bills, que eren un equip adscrit als Indians de Cleveland, i perquè et facis una idea de com ha transcendit, encara avui, i el que va passar l'any 87, es fa cada any el Dave Bresnahan Day, que és un homenatge que li fan a Williamsport. I ara veurem per què. Aquest era el típic tio que era el cachondo de l'equip.
11: Sí, sincerament, no sé per on va, no conec la història.
6: No,
11: si rius, deu ser molt graciós, no. O deu ser una cosa esperpèntica.
6: És que és tremendo. O sigui, era el cachondo de l'equip. I això comença tot el dia abans d'un partit que havien de jugar els Williamsport Bills contra el Reading, que es va jugar a finals d'agost de l'any 1987. El tio va pensar que fotaria, bueno, una perreria a un jugador rival, i el tio se'n va anar a comprar un sac de patates, va agafar la patata més grossa que va trobar i la va anar pelant i donant-li forma fins al punt de convertir-la en un clon d'una pilota de béisbol.
11: No, la va tirar.
6: Espera't.
11: No m'ho crec.
6: Llavors, el tio es va amagar la patata dins d'un guant i va portar dos guants al partit, el guant normal i el guant amb la patata amagat i tal.
2: i tenia pensat un gag pel partit, però havia d'esperar a l'ocasió propícia per posar-lo en escena. Bé, el cas és que un dels jugadors rivals estava en tercera base, és a dir, el béisbol són quatre bases, quan arribes a la quarta et compta com una carrera i puntues, per entendre'ns. Estava en tercera base i llavors el tio va argumentar que tenia un problema en el guant, se'n va anar a la banqueta, va agafar l'altre guant amb la patata i va fer un llançament a un dels seus companys. No sempre li has de tirar en el batejador. Tu pots passar-li un company per veure si es mouen els jugadors de les bases i agafar-ne un amb bragues. Doncs ho va tirar, a propòsit, lluny dels seus companys. El tio que estava en tercera base de l'equip contrari va veure l'oportunitat i va córrer fins a la quarta base. Però què passa? Que a l'arribar a la quarta base es va trobar el pitcher amb la pilota a la mà i li va dir eliminat. Clar, l'àrbitre va veure la pilota a mà, però també havia vist que havia llançat alguna cosa. I van allà i dir-li, escolta, tio, què collons has tirat?
11: O sigui, ell va tirar la patata per despistar.
2: Exacte.
11: I després ràpidament va tirar la bola per eliminar.
2: No, la pilota se la va quedar a la mà, perquè si la pilota no està posada en moviment i a l'altre es mou, i tu la tens a la base, quan arriba tu ja tens la bola al teu poder, amb la qual estàs, la base està ocupada i ja està eliminada. Bé, doncs el cas és que l'àrbitre li va dir pel que has tirat, i en aquell moment va venir un assistent amb la patata, que s'havia partit en tres al tirar-la, i es va muntar un cirí descomunal. A ell el van expulsar, la carrera va ser donada per bona, evidentment, i el dia següent el seu general manager el va multar amb $50, i poques hores després els Cleveland Indians, que és l'equip mare, el va expulsar per no comportar-se segons els valors de l'esport. Clar, aquest tio, clar, tot això davant de l'algarabia de companys i de públic, o sigui, clar, la gent descollonada, etcètera, etcètera i tal. Bé, el cas és que el tio, per despedir-se, va deixar a la guixeta de cada un dels seus companys una patata i a la guixeta del general manager li va deixar un sac amb 50 patates perquè li va dir, i una nota que posava, no esperaràs que ara que m'has fet fora que et pagui amb monedes, amb diner de veritat, doncs aquí tens 50 patates.
11: Ole.
2: Tot allò va haver-hi un boca a orella que es va fer superpopular de seguida i aquella mateixa nit li van muntar un homenatge en el pavelló. 4.000 persones van anar a retirar-li la samarreta. La samarreta amb el número 59 li van retirar. El tio va fer un discurs molt celebrat. Va dir que Lou Gehrig havia d'haver va tenir que jugar 2.130 partits i batejar un 34% perquè li retiressin la seva samarreta, però ell només havia hagut de batejar un 14% i llançar una patata. Clar, tot allò va començar a escampar-se i aquest tio va aconseguir entrevistes a tot arreu. A USA Today, a la revista Time, Sports Illustrated, Sporting News, a Associated Press, a tot arreu. Però el millor és dir, aviam, i què se'n va fer de la patata?
11: Dels tres trossos, vols dir?
2: Sí.
11: Què se'n va fer?
2: No, és que això ja és el més friqui de tot. O sigui, resulta que l'àrbitre que havia agafat els trossos de patata els va tirar a una paperera que hi havia al camp. Un estudiant que estava aficionat en el camp va anar allà i va agafar el tros més gran de la patata. Val? I el va ficar en un recipient amb alcohol per conservar-lo i va intentar vendre'l al Hall of Fame del béisbol.
11: Hòstia.
2: El Hall of Fame del béisbol li va dir, echa tu.
11: Bueno, primer, si era la patata o no, podria haver estat qualsevol patata.
2: Clar. O sigui, clar, és un tros de patata ficat amb alcohol que vés a saber. Però bueno, el cas és que el Hall of Fame, es van riure d'ell, però finalment el va oferir a una col·lecció d'objectes friquis relacionats amb el béisbol que es diu el Reliquari del Béisbol. Tenen una pàgina web que és deliciosa, que és baseballreliquari.org, que hi ha tot d'objectes superfriquis relacionats amb el béisbol. Per exemple, hi ha una burilla d'un cigarro fumat per Babe Ruth. Vale? Babe Ruth es veu que fumava bastant. I clar, hi ha una burilla que té 100 anys d'antiguitat gairebé, renegrida, feta una merda, que tot això pots veure fotos, si entres a la web de la patata, de tot, Vull dir, baseballreliquari.org. Va ser ball, Vull dir, ho has de fer amb anglès. També hi ha, per exemple, els rulos de Doc Ellis. Doc Ellis era un pitcher que es va fer famós per fer un partit perfecte col·locat d'LSD fins a les tranques i sortia a escalfar amb rulos al cabell. Era l'època que es portaven pentinats afro i ell portava els rulos posats, com una senyora a la perruqueria, doncs igual. I aquells rulos es conserven en aquesta pàgina web, el Baseball Reliquari, a sobre d'una perruca polillada i, bueno, també tenen una sacristia portàtil que portava Babe Ruth. Babe Ruth era molt, molt religiós i portava una mena de tauleta capsa plena de fotos de sants, de crucifix, de ciris, i això ho conserven també en el reliquari del béisbol. també hi ha un tros d'un hot dog que es va menjar Babe Ruth. O sigui, es veu que a Babe Ruth li agraven molt els hot dogs, se'n fotia una dotzena al dia, i aquell dia no tenia molta gana, li va fer dos queixalades, el va tirar amb una paperera i va haver-hi algú que el va agafar. I llavors hi ha una mena de tros renegrit, irreconeixible, de cosa que se suposa que és el tros de hot dog del Babe Ruth. I jo crec que és l'objecte estrella del relicari del béisbol, que són els suspensoris d'Edward Gedel, que era un jugador dels anys 50, i es tracta d'això, del suspensori, uns calçotets de joc bruts, acartronats, plens de taques que van pertànyer a ell i que algú els va robar del vestidor. O sigui, hi ha una quantitat de fricades en aquesta web descomunal.
11: No, ho estic veient, sí, algunes, sí.
2: I t'he de dir que la peça estrella és la patata de Dave Bresnahan, eh? Vull dir...
11: Estic veient el hot dog en negrit, també, sí, sí.
2: No, són coses que fan molta grima, eh? Així, Dave, en general, eh?
11: Bresnahan, potato... Sí, sí, ah, mira, encara està en el pot, com un pot de formol.
2: Sí, clar, home, com ho conserves? Si no se't plena de cucs, saps? Vull dir, alguna cosa has de fer.
11: Que bo. Hosti, quina pàgina, eh?
2: No, la pàgina...
11: De béisbol reliquari, eh?
2: No, és tremendo, és molt friqui,
11: Però això no es pot comprar.
2: Home, suposo que si ofereixes una pasta, sí.
11: Sempre vull dir que ells ho tenen allà amb fotos...
2: No, ells ho tenen allà, tenen una exposició física...
11: Ah, val, sí,
2: també
11: sí.
2: Tenen una exposició
11: pots anar-la
2: a
11: visitar, si
2: pots
11: vols.
2: Pots anar-la a visitar, però vull dir que si vols veure-ho, pots veure-ho a través de la plana web, i home, suposo que si tu els ofereixes un pastizal per la patata de Dave Bresnahan, aviam, a quin psicòpata se li acudiria oferir un pastizal per un tros de patata en alcohol, que vés a saber, però vale, hi ha gent per tot, o sigui, sí, clar, jo crec que te la vendrien.
11: Walter O'Malley Tortilla, què és això? Una truita que té la cara de Walter O'Malley.
2: Qualsevol cosa, no.
11: També està aquí.
2: Coses molt friquis, molt friquis. O sigui, nivell de friquisme avui l'hem superat.
11: I, perdona, a dia d'avui fan això de la patata?
2: Encara ho fan, un cop el Dave Bresnahan Day el fan un cop a l'any.
11: I què fan? Porten patates?
2: Porten patates, bàsicament fan piques amb coses de patata, des de xips fins a el que vulguis, i sí, es fa. Bueno, els tios uns catxondos directament.
11: Tremendo. M'agrada.
2: Molt a favor, eh?
11: Sí, m'agrada.
2: Molt a favor, o sigui, sí. Desdramatitzar una mica tot això, i molt a favor.
11: Ha tingut un final feliç la patata i tota la resta d'objectes.
2: Sí, bueno, Dave Bresnahan no, perquè no va tornar a jugar mai més, però...
11: Bueno, però va tenir el seu moment de glòria, eh?
2: Bueno, ara és etern, fins un cert punt,
11: sí,
2: no?
11: Sí. Etern per la patata, però ho és, i tant. Molt bé, David, m'ha encantat. Et llegim, com sempre, a Mundo Deportivo. Gràcies.
2: Que vagi bé.
11: Adéu, bona nit. Ens queda, com sempre, l'últim minut que repassarem amb el nostre estudiant en pràctiques entre setmana aquí al Tu Diràs, que és el Pau Espí. Hola, Pau.
0: Hola, què tal? Bona nit.
11: Què tal? Bona nit. Què ens queda per saber?
0: Doncs heu de saber que, a banda de la victòria del Sevilla, avui el Villarreal ha anunciat que Marcelino García Toral no serà l'entrenador dels groguets la temporada vinent. Marcelino marxarà després de 3 temporades al càrrec de l'equip en la seva segona etapa al Villarreal, en què ha aconseguit 2 classificacions consecutives per la Champions. I en futbol internacional, a la Sèrie A, Cremonese 1, Lazio 2 i Roma 4, Fiorentina 0. Un últim apunt encara en futbol, ara català, el Reu Redis s'enfrontarà a l'Ourense a la semifinal de la promoció d'ascens a Primera Federació. Els gallecs han quedat tercers al grup 1 de la Segona Federació. L'anada serà aquest dissabte al Camp del Reus i la tornada una setmana més tard a Galícia.
11: Molt bé, a banda del futbol, comencen els play-offs de semifinals de l'NBA aquesta pròxima matinada, eh?
0: Sí, d'aquí menys d'una hora, les dues. Primer partit de les semifinals de la Conferència Est, que enfrontarà els Knicks i els Philadelphia Sixers, i a 3:45 s'obriran també els play-offs de semifinals de la Conferència Oest, en aquest cas amb un San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves. I aquest dimarts poden definir-se els primers semifinalistes de l'Eurolliga. El Real Madrid visita la pista de la Puel Tel Aviv amb un 2-0 al global de l'eliminatòria, i en cas de guanyar es classificaria a la Final Four, situació idèntica a la d'Olympiacos, que viatja a Mònaco, també amb un 2-0, i ja té peu i mig a la Final Four.
11: Molt bé, i acabem amb la Copa del Rei d'handbol. Ja s'han definit avui les eliminatòries.
0: El Barça s'enfrontarà al Recoletas Atlético Valladolid als quarts de final. Els blaugrana defensaran el títol a la final a 8 de la Copa del Rei, que es disputarà del 5 al 7 de juny a Alacant.
11: A principis de juny, doncs, el Barça intentarà guanyar un nou títol. Evidentment, és el favorit, el Barça de Carlos Ortega, que, recordo, aquest dimecres al Palau juga la tornada contra el Nantes dels quarts de final de la Champions. Ja va guanyar de 2 a l'anada. Aquest dimecres al Palau pot sentenciar la seva classificació per una nova Final Four europea, l'equip de Carlos Ortega. Estigueu atents perquè demà sortejarem una entrada doble per anar al Palau Laurana dimecres si voleu veure aquest Barça-Nantes. Gràcies, Pau.
0: A tu.
11: Adéu, bona nit. Aquí ho deixarem per avui. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva. Ja sabeu que des de quarts de nou farem la Champions de RAC1 amb el Molló i companyia, amb l'Arsenal Atlético, i a partir de les 11, quan acabi el partit, o a quarts de 12, si hi ha pròrroga, arrencarem el Tu diràs. Aquí us esperem, com sempre. Descanseu, bona nit.
7: Tu diràs.
19: Actualitzada al minut.
20: Alertes d'última hora.
19: Tot el que sona a RAC 1.
20: Contingut exclusiu.
19: RAC més 1.
20: Fàcil.
19: Ràpid.
20: Còmode.
19: RAC1.cat.
20: RACU.CAT.
19: RAC1.cat.
23: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 5 de maig del 2026, el dia comença amb boires extenses a les comarques interiors i amb més fresca que no pas ahir. A partir de migdia es tornarà a formar xàfecs en punt del Pirineu, a les comarques de Girona i del prelitoral, que durant la tarda aniran a més. Localment seran forts, en tempesta i calamarsa o pedra. La temperatura al migdia quedarà més frenada que no pas ahir. Avui ens devem una nova mort violenta a Catalunya. Una dona ha matat la seva parella en un garatge a Salt, al Gironès. L'agressora després s'ha entregat a la policia. Aquest cas se suma als dos apunyalaments que hi ha hagut a les últimes hores a Tarragona i a Roquetes, al Baix Ebre, que han deixat dos ferits i tres persones detingudes. Però la policia no guanya per mal de caps. Els Mossos encara intenten aclarir la motivació del crim d'Esplugues. La consellera d'Interior, Núria Parlon, descartava ahir aquí al món a RAC1 el mòbil jihadista i demana que no s'atien els discursos d'odi sense cap tipus de fonament. Precisament, un estudi de l'Observatori d'Ètica alerta que Vox i Aliança Catalana són els dos partits polítics que més abusen de la intel·ligència artificial per difondre notícies falses. De fet, avui parlem de seguretat amb Amadeu Recasens, doctor en dret i criminòleg. Seran temps de tertúlia amb Bot Bou, Isabel García Pagán, Joan López Alegre i Toni Aire, amb el Pere Mastre mitjant l'ull de poll. Amb ells també comentarem que l'alto al foc a l'Orient Mitjà penja d'un fil, i d'un fil molt prim, després dels atacs creuats entre l'Iran i els Estats Units. Teheran obert per primer cop des del 8 d'abril contra els dos països veïns, Oman i els Emirats Àrabs, i és la resposta a l'intent de Donald Trump de controlar militarment l'estret d'Hormuz. A Madrid, l'exministre José Luis Ábalos nega haver cobrat cap comissió il·legal en el judici de les mascaretes. Tot i això, la Fiscalia ratifica la petició de 24 anys de presó per Ábalos, i també estem molt pendents d'aquest creuer de luxe afectat per un brot d'antivirus. Hi viatgen 14 ciutadans espanyols. Ara està atracat a Cap Verd, però l'Organització Mundial de la Salut el vol traslladar a les Illes Canàries per posar en quarantena els viatgers i la tripulació. I bones notícies pels al·lèrgics. L'Ajuntament de Barcelona eliminarà més de la meitat dels plataners. Això sí, paciència, perquè retirarà 20.000 exemplars en els pròxims 10 anys. Els esports. El Girona i l'Espanyol són més a prop del descens després de la victòria 1-0 del Sevilla contra la Reial Societat. Els dos equips catalans depenen de si mateixos per salvar-se. L'Espanyol juga dissabte contra el Sevilla, el Sánchez-Pizjuán, i el Girona dilluns al camp del Rayo Vallecano. Això mentre avui sabrem el primer finalista de la Champions, a les 9 del vespre en directe a RAC1, Arsenal-Atlètic de Madrid, amb l'empat a 1 del partit d'anada, i demà també a les 9 i també a RAC1, Bayern de Múnich-PSG amb el record del partidàs del 5-4 pels francesos a l'anada. I atenció, perquè avui el govern d'Espanya aprovarà la inclusió a la travessa de 4 partits de la Lliga Femenina. Això, evidentment, diu que els clubs ajudarà a recaptar diners i donarà més visibilitat al campionat femení. I a les 11 del matí al món a RAC1 avui parlem de biopics musicals amb el Jaume Ripoll, després de l'èxit enorme de Michael, que s'ha convertit en un dels biopics més taquillers de la història, i després descobrirem una banda gironina emergent del qual Pedro Sánchez aquest cap de setmana va destacar una cançó seva. És un grup que es diu Minibús Intergalàctic. Avui, a partir de 11:15 aquí al món a RAC1 i amb el Joan Ferrer, el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, una nova mort violenta, en aquest cas a Salt, el Gironès, que manté aquest repunt de la criminalitat que hi ha hagut els últims dies a Catalunya. En aquest cas, una dona ha assassinat la seva parella en un garatge del municipi. L'agressora, de 31 anys, s'ha entregat als Mossos just després del crim i la policia ha trobat el cos del seu xicot amb signes de violència. Aquest cas se suma als dos apunyalaments que hi ha hagut en les últimes hores a Tarragona i a Roquetes, al Baix Ebre, que han deixat dos ferits i tres persones detingudes, i tot plegat són successos que se sumen als tres episodis violents que hi va haver el cap de setmana i que van deixar també dues víctimes mortals.
0: Sobre l'assassinat d'una dona a Esplugues del Llobregat, els Mossos no volen descartar cap hipòtesi sobre els motius del crim.
2: Sí, tal com va avançar el món a RAC1 la consellera d'Interior, Núria Parlon, la policia creu que l'agressor estava sota els efectes d'un brot psicòtic, però tal com ha explicat aquesta nit a 3CAT l'intendent de la prefectura dels Mossos, Toni Rodríguez, encara han d'assegurar-se que no hi hagi cap motivació terrorista.
5: Treballem amb totes les hipòtesis. És cert que la primera és la que s'ha parlat avui. No és la primera hipòtesi de treball que es tracti d'un atemptat o d'una acció de caire jihadista. Treballarem amb totes elles igualment, eh?
2: Parlon també va dir que aposta per mantenir els dispositius per requisar armes blanques i això encaixa amb el que publica avui el periòdico, que diu que després de dies de molts incidents als carrers, la policia reforçarà els controls per confiscar navalles i ganivets i que també intensificarà el patrullatge als carrers.
0: Però és que anem faltaran policies, eh? Perquè hi ha zones que realment són conflictives i que efectivament hi ha el tema de patrullar és molt, molt, molt important. Molt important, però no sé si falten Mossos per tanta i policia local per tanta, en aquests moments, per tanta sensació, perquè és un problema de sensació ara, eh? És una sensació d'inseguretat, evidentment, que existeix, però la sensació és... Encara vinculat amb la seguretat, hi ha dos instituts més que han demanat que se'ls exclogui, també a la notícia aquesta avui, del pla per incloure Mossos de paisà a les escoles.
2: Sí, són dos instituts de l'Urgell, el Ribera d'Ondara, de Gramunt, i el Pla d'Urgell, de Bellpuig. En total, doncs, ja són 4 els centres que han demanat sortir del pla i s'espera que 3 instituts de Vic també ho comuniquin oficialment al departament aquesta setmana, això quan en les últimes hores alguns sindicats dels Mossos han defensat que els agents haurien de portar armes al damunt en tot moment en aquestes escoles, fins i tot a l'interior dels centres. Tot i això, el protocol dissenyat pel govern especifica justament el contrari, que és que els agents no aniran uniformats i que tampoc portaran cap arma.
0: I atenció, ara que parlem de joves, eh? 9 de cada 10 catalans, 9 de cada 10, eh?, estan a favor que Europa prohibeixi les xarxes als menors de 16 anys.
2: Ho diu l'última enquesta que han fet l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i també el Centre d'Estudis d'Opinió, que també constata que gairebé 9 de cada 10 catalans, de nou, volen posar límits a les grans tecnològiques per protegir els ciutadans i regular l'ús de la intel·ligència artificial. En plena escalada bèl·lica, a l'Orient Mitjà, l'estudi també assenyala que la immensa majoria dels catalans, 7 de cada 10, rebutja augmentar la despesa europea de defensa, això malgrat les advertències de Donald Trump, perquè els països de la Unió Europea incrementin els pressupostos militars.
0: Sí, mira que fa temps que està sonant això de que es prohibeix i que es prohibeix i que es prohibeix i no s'acaba de prohibir. És una cosa que... 9 de cada 10, eh? És una barbaritat. El 90% de la gent està a favor de que els menors de 16 anys no tinguin xarxes socials. De la crònica internacional, l'alto el foc a l'Orient Mitjà ha saltat pels aires.
2: Sí, nous atacs creuats entre l'Iran i els Estats Units. El règim dels ayatolàs ha obert foc primer contra els vaixells de guerra nord-americans desplegats a l'estret d'Hormuz i també ha atacat Oman i els Emirats Àrabs Units. El motiu és que l'inici d'una operació militar del Pentàgon en aquest pas marítim, que presumiblement tenia com a objectiu alliberar els més de 20.000 mariners que estan atrapats a l'estret. El fet que l'exèrcit dels Estats Units hagi tirat milles no ha agradat gens a la Guàrdia Revolucionària, que, com dèiem, ha bombardejat algunes embarcacions, i això ha provocat la resposta del Pentàgon, que s'hi ha tornat.
0: Amb aquests atacs, Donald Trump ha assegurat que, atenció, eh?, cop de volant, va fotre uns cops de volant que està portant el món per una sensació de punts fins i tot de conya. Que si no fos perquè seriós, seria una pel·lícula de Leslie Nielsen. Diu que eliminarà ara l'Iran de la faç de la Terra.
2: Sí, primer ho ha dit en una entrevista telefònica amb un periodista de la Fox, però després ha tornat a fer gala d'aquest gir de volant que dius, d'aquests canvis d'humor que fa, quan en un acte a la Casa Blanca Trump ha deixat anar que si no fos per ell ja estaríem de ple a la Tercera Guerra Mundial.
3: I won't even mention World War II. That's a big baby.
4: No parlaré de la Segona Guerra Mundial perquè és molt petita, però si tinguéssiu la persona equivocada aquí parlant-vos, ara estaríeu de ple a la Tercera Guerra Mundial. Ara estem en una miniguerra, perquè això és tot el que són. No tenen ni marina de guerra.
3: Have a navy anymore?
2: Ja fa 65 dies que dura aquesta miniguerra, que diu Trump, i els serveis d'intel·ligència dels Estats Units ja han avisat que el programa nuclear de l'Iran continua intacte.
0: Vosaltres imagineu ara en una altra època, fa 2 anys, que hi ha un president mundial, és igual, Estats Units, Rússia, Xina, què vulgueu, però d'una potència mundial, fa un any i mig, que diu, eliminaré Iran de la faç de la Terra. Tu dius, hòstia, et lleves al matí i dius, jo és que em quedo tancat, això, tancat al llit, no em moc de casa, hòstia, no, de debò, que aquest tio està, hòstia, això és molt bèstia. Ho diu ara Trump, i diu, bueno, ja està, aviam, la ocurrència. És a dir, fixeu-vos, poseu-vos en el paper de dir, aquest matí, dic, hòstia, aviam què ha dit avui Trump, avui diu que eliminarem de la faç de la Terra, eliminarem de la faç de la Terra. Bé, aviam què dirà demà, no us preocupeu. Clar, si fa 2 anys ens diuen que hi hauria un president dels Estats Units que diu que eliminarà l'Iran de la faç de la Terra i no li fotéssim ni cas, i diguem, aviam quina ha dit avui, hòstia, vol dir alguna cosa. Vol dir alguna cosa. Bueno, i mentrestant a Madrid, la Fiscalia Anticorrupció manté les peticions de presó contra l'exministre José Luis Ábalos.
2: Sí, continua demanant-li 24 anys pel cas de les mascaretes. No van servir de res les més de 6 hores de declaració d'Ábalos al Suprem. Nega haver-se embutxacat comissions milionàries amb els contractes de mascaretes i, de fet, anima el tribunal a trobar els diners defraudats.
6: se me atribuye que 94.800 euros son de origen desconocido. Esto es lo que han encontrado en tantos millones como se dice que me he llevado, porque cada vez, en cada declaración, me aumentan los millones. En 10 años han encontrado esto. Pero, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los whatsapps de Coldo. Y se pueden empeñar. No es, van a encontrar nada.
2: Ábalos denuncia que el Suprem ja té decidida la condemna. Demà el tribunal deixarà el judici vist per sentència.
0: També el cas d'aquest de Víctor Aldama, que el PP li ha rebaixat la... li ha rebaixat la petició de presó. I dius, hòstia... carai... Sorprenent, sorprenent. Avui, que per cert, després també estarem pendents del primer debat que hi ha hagut a Andalusia aquesta nit, que ha estat bastant agre, i ha estat tots contra Juanma Moreno Bonilla, on els temes que treballa, que ens preocupen aquí, són els temes que preocupen a tot arreu, que és la vivenda, la immigració i la vivenda, la immigració i la sanitat, i la salut. Han estat els primers. El tema ha estat veient una estona, i s'ha dit que Antonio Maillo és el que li ha fotut més canya a Juanma Moreno Bonilla. És un 5 contra 1. És un 5 contra 1. Ell estava bastant... pensava que estaria més abraonat, i no. Estava allà com bastant més apagat, el líder del PP. En fi, avui el temps... avui repeteixen ruixats. Déu-n'hi-do, i que també va caure aigua.
7: Sí, ahir van descarregar ruixats a pràcticament tot el país, amb alguns registres que van arribar als 35-36 litres per metre quadrat, sobretot al nord de Catalunya, i avui es poden repetir aquestes pluges. De fet, a partir de mig matí es formaran aquests ruixats al Pirineu, sobretot banda més occidental, també comarques de Girona i punts del prelitoral, i a la tarda aniran a més i afectaran sobretot Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, comarques del sud, sectors del prelitoral i també cap a l'Alt Empordà. Hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja i localment poden acompanyar-se de tempesta i de calamar-se o pedra, sobretot en punts del prelitoral, Terres de l'Ebre, Catalunya Central o l'interior de les comarques de Girona. Per tant, molta precaució, sobretot a partir de mig matí. Baixa una mica la temperatura avui, sobretot al centre i al nord de Catalunya, i de cara als propers dies torna a pujar lleugerament. I els propers dies continuen aquests ruixats. Demà a la tarda, sobretot comarques de Girona, Barcelona, Pirineu i al voltant del massís dels Ports. Dijous es repetiran cap a l'interior, Pirineu i Prepirineu. Divendres pinta poca pluja, però dissabte podríem tenir una situació de pluja més general i diumenge, en canvi, amb més tranquil·litat.
0: O sigui que...
7: ruixats pràcticament cada dia, divendres més calma i dissabte pluja generals.
0: I diumenge a les 9 de la nit, sí, a la zona de les Corts...
7: Doncs de moment no pinta pluja, diumenge no. Ah. Dissabte sí, seria un dia més passat per aigua, però diumenge no. Ho anem actualitzant.
0: Molt bé, efectivament, encara queden dies. 2:15 del matí, més coses. L'OMS estudia traslladar a les Canàries el creuer de luxe afectat per un brot d'antivirus.
2: Sí, per ara no se sap si hi ha catalans a bord. Oficialment només consten 14 persones amb la nacionalitat espanyola. De moment hi han mort 3 persones i, segons l'OMS, n'hi ha 5 més que tenen símptomes. Ara per ara el vaixell està atracat a Cap Verd, però el país ha prohibit que els tripulants puguin desembarcar per protegir els seus ciutadans. Per això ara es plantegen navegar fins a les Canàries per desinfectar el vaixell i per posar en quarantena les 149 persones que hi ha al creuer, i ara són les autoritats espanyoles les que han de decidir si ho accepten o no.
0: Informació de servei. Avui recupero un tram més de la línia R3 de Rodalies.
2: Des de primera hora tornen a circular trens entre Ripoll i Ribes de Freser, i també hi ha novetats a l'R4. En aquest cas, la línia ha recuperat el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, això després de 3 mesos d'afectacions per l'accident de Gelida, que va posar de manifest la desinversió històrica que viu la xarxa de Rodalies. I precisament Foment del Treball ha tornat a actualitzar la xifra de dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya. La patronal diu que tocaria invertir més de 58.000 milions d'euros per eixugar el dèficit acumulat des del 2009 fins ara.
0: I ha mort als 87 anys qui va ser un dels grans polítics bascos, l'exlendakari Carlos Garicochea, el primer president basc després del franquisme.
2: Segons han explicat fonts pròximes a la família, ha mort per un infart, figura clau en la transició basca. Va ser el primer president després de la proclamació de l'Estatut de Guernica l'any 1980 i va ser-ne un ferm defensor. Considerava que era l'única via possible per solucionar aquest estatut, que era l'única via possible per solucionar la crisi econòmica que vivia el País Basc a finals dels anys 70.
0: I a Barcelona l'Ajuntament ha confirmat que eliminarà més de la meitat dels plataners que hi ha a la ciutat.
2: Després de l'atac inesperat del fruit del plàtan que hi va haver per Sant Jordi, el govern municipal ha anunciat que en els propers 10 anys retirarà dels carrers més de 20.000 d'aquests arbres per seguretat i per sostenibilitat. Diuen, si ara els plataners representen quasi el 30% dels arbres a Barcelona, la intenció de l'Ajuntament és que només siguin el 12%.
0: I Tot això a un quart de set del matí, amb música. Ara parlem dels esports, que tinc ganes avui de parlar d'esports. Avui a Terra Barcelona, Kiefer Sutherland.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Rus, que simulava un esquelet, Madonna, que ha recreat una pintura surrealista amb una capa que necessitava 7 noies per portar-la, o Bad Bunny, que ha aparegut maquillat com un home molt vell, 50 anys més vell de l'edat que té ara, i amb un vestit dissenyat per ell mateix en col·laboració amb Zara. A la catifa vermella, per cert, els agents de seguretat també han evitat que un home entrés corrents al recinte que havia aconseguit saltar les tanques de seguretat.
2: Veureu aquestes, els teles i els diaris demà, veureu aquestes i els webs, veureu aquestes imatges de Madonna i de Bad Bunny. Això del Met és molt divertit. Bàsicament és molt divertit i serveix com a estratègia, òbviament. Serveix com a estratègia amb aquest tema, amb el tema de venda del que són les marques de moda. I pel que fa als esports, anem als esports. L'Espanyol i el Girona s'apropen encara més al descens després de la victòria 1-0 del Sevilla contra la Real Societat.
3: Sí, l'equip andalús ha sortit de la zona baixa amb una victòria importantíssima al Sánchez Pizjuán i dissabte s'enfrontarà l'Espanyol un altre cop al Pizjuán en un duel dramàtic per la permanència. Quan queden 4 jornades pel final, les coses estan de la següent manera. L'Alavés marca el descens amb 36 punts, el Sevilla en té 37, el Girona 38 i l'Espanyol 39. Tots els equips catalans depenen de si mateixos per salvar-se, però la permanència s'està posant cada vegada més cara. El Girona, per la seva banda, juga dilluns al camp del Rayo Vallecano, que té la salvació lligada virtualment.
2: Escolta'm, des del desè fins al... descens crec que van 6 punts. Crec que... potser em passo... Des del desè, des de mitja taula fins al descens, 6 punts.
3: Sí, correcte.
2: O sigui, el desè qui és...
3: L'Osasuna.
2: O sigui, Osasuna està a 2 partits del descens, eh?
3: Sí, això és correcte, sí, sí.
2: Sí, sí. Gràcies, màquina. Això és correcte, canvi.
3: Sí, sí, sí, sí que ho és, sí.
2: Mentrestant, avui sabrem el primer finalista de la Champions que sortirà de l'Arsenal a l'Atlètic de Madrid.
3: El partit a les 9 del vespre, com sempre, en directe a RAC1, amb un empat a 1 de l'anada, i demà també a les 9 i també a RAC1, Bayern de Múnich PSG, l'equip de Luis Enrique defensa el 5-4, que va aconseguir en el partit d'anada en una exhibició futbolística de part de tots els equips. Més coses, el Barça vol el davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de cara a la temporada que ve. Segons ha pogut saber RAC1, la direcció esportiva el té entre cella i cella i creu que se'l pot endur per 60 milions d'euros. Ara bé, haurà de competir amb l'interès d'altres clubs, com el Bayern de Múnich i el Liverpool. I Anglaterra...
2: Jo crec que la voluntat del Barça està clara. Crec, no és una... Perquè després et diuen, no, és que el Basté dic que... No, jo dic el que crec, no el que sé.
3: Què creus?
2: Jo crec que l'interès número 1 és Julián Álvarez. Jo crec que és el gran interès. Les coses perquè no hi ha davanters. És que no n'hi ha. Què costarà calés? Costarà calés, sí, sí, costarà calés. Però, clar, també hauràs de donar baixes.
3: Sí.
2: T'alviaràs alguna cosa per un jugador que el president va dir que renovaria, que no renovarà. Vaja, jo crec que no renovarà. Acaba Lewandowski ara. Però, en fi, esperarem. Però jo crec que... per quina era la cosa. Veurem perquè això vol molts calés i tot. No és una opinió, eh? No. Què més?
3: Que a Anglaterra, el Manchester City ha salvat un punt al camp de l'Everton, però s'ha complicat la vida a la Premier League, que hi va empatar 3 a Goodison Park i ja no depèn de si mateix per guanyar el títol. Té un partit menys que l'Arsenal, però està a 5 punts de l'equip de Mikel Arteta, falta de 3 jornades pel final. Ahir es va avançar amb un golaç de Jeremy Doku, però una pífia de Mark Gehi va propiciar l'empat a 1 de l'Everton. L'equip de David Moyes va arribar a guanyar 3-1 i encara bo pel City, que va esgarrapar un punt amb un gol d'Erling Haaland i un altre golaç de Doku al 97.
2: Sí, sí. Sí, noi.
3: Per la seva banda, el Chelsea...
2: Partit, molt partit.
3: Sí. Sí, el Chelsea no aixeca el cap a la Premier League, ahir va perdre
2: 1-3.
3: Eh?
2: Aixeca el cap enlloc.
3: Bueno, està a la final de l'FA Cup contra el City.
2: Imagina't. Però tu saps quants equips pot fer el Chelsea?
3: Sí. En tot cas, derrota del Chelsea, per bé que Joao Pedro va marcar de xilena un dels gols de la temporada.
2: Sí, noi.
3: I el govern espanyol aprovarà aquest dimarts la incorporació permanent de 4 partits de la Lliga Femenina a la Travessa, coneguda oficialment com la Quiniela. S'estima que els clubs rebran uns 6 milions d'euros per la recaptació del joc.
4: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
2: I el diàling. A les 6 i 21 minuts. Què tal, Joan Ferrer? Bon dia.
5: Bon dia. Molt bé.
2: Sí?
5: Sí, molt bé.

0: Vosaltres què tal?
1: Bé, jo avui que ve Jack Bauer a Barcelona...
0: Sí, home.
1: Avui em sento una mica Jack Bauer.
0: Hombre, aviam.
1: Sí. No.
0: Desenvolupa.
1: La venjança és un plat que es menja fred.
0: Home! Ja sé per on va.
1: Ahir em van fer la vacilada més gran dels últims anys. Pública. I va durar una hora. Una hora, però una vacilada... I jo, esclar, sóc una bona persona, però he vist 24 diverses vegades. Sí, sí.
0: Tu eres l'objectiu de la vacilada, però es va quedar amb tots, eh?
1: Sí, però l'objectiu...
0: És un geni del mal.
1: Sí, sí, és un geni del mal.
2: Però no ens deixi d'així.
1: No, és un geni del mal. Bueno, ara haurem de veure si haurà d'anar a Eurovisió o no. Ara veurem. Ara veurem. Es diu Jordi Ramos.
3: Sí, sí.
1: Tenies algun dubte, no? No, està bé, està bé. Però bueno... Esperarem. Bueno, jo no esperaré. Que esperi.
0: Vinga, doncs anem amb un altre genis.
1: Un moment que hi havia un silenci ara aquí de dir 24. Jack Bauer. Aquelles trucades. Aquelles trucades inesperades. Aquell moment que no t'esperes. I cada cop, pam! Endavant.
0: Home, quan tu diguis. Després em dius que els talls duren massa, però tu silenci, sobretot silenci. Anem amb un altre geni.
1: Tu no, tu no.
0: No, talla'm, no, talla'm quan vulguis. Anem amb un altre geni, en aquest cas no del mal, sinó de la informació. Parlem de Badó Lladó, a Ràdio 4, que presenta el programa Bon Dia i Bona Sort, que ens parla del testimoni de l'inspector en cap de la UDEF, Manuel Morocho, durant el judici de la Kitchen.
4: Mentrestant, a l'Audiència Nacional, una altra declaració clau, la de l'inspector cap de la UDEF i principal investigador de la Gürtel, Manuel Morocho.
5: Morocho ha relatat...
4: Morocho, perdona.
5: Sí.
4: Manuel Morocho.
0: Manuel Morocho sembla un artista del Marroc.
1: Ja?
0: Sí, sí. No, si vols allarguem més, eh?
1: No, no, preocupis, no preocupis. No, que tinc una cançó bona avui, que resulta que... Avui parlem de Michael Jackson. Avui parlem de Michael Jackson. Però, per no tenir una cançó només de Michael Jackson, resulta que Michael Jackson, als anys 80, va tenir una reunió per gravar un disc conjuntament amb Freddie Mercury, que hagués estat la punyeta. I van gravar, de fet, van tenir tres temes, però després no es van entendre, es veu que Michael Jackson explica la història, que es va presentar a casa del Freddie Mercury amb una alpaca. Estava com una regadora, com un llum d'oli, com una alpaca, sí, es va presentar amb una alpaca a casa, com va veure Freddie Mercury, que tampoc, home, tampoc... Però resulta que la història va fer que uns anys més tard es gravés una cançó conjunta. I una meravella de cançó. Freddie Mercury, si és Queen, amb Michael Jackson. Hi ha molta gent que no sap ni que existeix aquesta cançó. Però és una... És que sentir-los a tots dos junts. Avui parlem de Michael. 6:24.

0: RAC 1. Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
1: A Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
3: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
4: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
3: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
4: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
3: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
5: Pensant en les teves vacances, Logitravel et porta l'estiu que estaves esperant. Viatge a Mallorca 5 nits des de 380 euros. A Punta Cana des de 970 euros. O fes un creuer pel Mediterrani des de 549 euros. Reservar les teves vacances és molt senzill. I ara, a més, amb fins a 600 euros de descompte. Descobreixeu a logitravel.com.
6: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
7: 84.054, 84054.
6: Sèrie
7: 34034.
6: Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
0: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
8: Intuïtiva i renovada.
9: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que ja hi ha hagut sis episodis violents amb arma blanca des de dissabte. L'últim, un crim aquesta nit a Salt, al Gironès.
2: Una dona ha matat la seva parella i s'ha entregat. Després dels apunyalaments i el tiroteig de les últimes 72 hores, la policia farà més controls per requisar armes blanques.
0: I ja són quatre els instituts que han demanat sortir del pla per enviar Mossos a les escoles.
2: Els últims dos centres de l'Urgell. I s'espera que aquesta setmana facin el pas tres instituts més. Això, quan han arribat les primeres crítiques des de la policia.
0: 9 de cada 10 catalans estan a favor que Brussel·les prohibeixi les xarxes als menors de 16 anys.
2: Ho diu una enquesta del Parlament Europeu. A banda, 7 de cada 10 catalans estan en contra de gastar més en armes i en defensa.
0: L'Iran ha trencat l'alto al foc després de gairebé un mes de treva amb els Estats Units.
2: L'exèrcit iranià ha atacat vaixells nord-americans que intentaven saltar-se el bloqueig de l'estret d'Hormuz i també els Emirats Àrabs i Oman. El Pentàgon s'hi ha tornat a enfonsar amb vaixells iranians.
0: La fiscalia manté la petició de 24 anys de presó per José Luis Ábalos.
2: La declaració de l'exministre al judici del cas Mascaretes no ha convençut les acusacions. El cas quedarà vist per sentència demà mateix.
0: L'OMS estudia traslladar a les Illes Canàries el creuer afectat pel brot d'antivirus.
2: Ho decidiran les autoritats espanyoles. Ara és a Cap Verd, però el país li ha prohibit l'entrada. Ja han mort 3 persones i el vaixell hi ha 14 espanyols. No sabem si hi ha catalans.
0: I Barcelona reduirà a més de la meitat els plataners que hi ha a la ciutat.
2: Això després de l'episodi de Sant Jordi. En els propers 10 anys, l'Ajuntament en retirarà més de 20.000.
0: Pel que fa als esports, l'Espanyol i el Girona tanquen la jornada 35 encara més a prop del descens.
3: Sí, la raó és la victòria 1-0 del Sevilla contra la Real Societat. El Girona té ara només 2 punts sobre el descens, que marca l'Alavés, i l'Espanyol en té 3. En la propera jornada, l'Espanyol visita el Sevilla en un duel directe i el Girona juga al camp del Rayo, virtualment salvat.
0: I avui sabrem el primer finalista de la Champions, que sortirà de l'Arsenal Atlètic de Madrid.
3: A les 9 del vespre, en directe a RAC1, amb un empat a 1 de l'anada, i demà també a les 9 i també a RAC1, Bayern de Múnich, PSG.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: A partir de mig matí tornen els xàfecs a moltes comarques.
4: Sí, es formaran sobretot en punts del Pirineu, comarques de Girona i sectors del prelitoral, i a la tarda aniran a més i afectaran molts punts del país. Prelitoral, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu, comarques del sud, i localment poden ser forts i en acompanyats de tempesta, de calamarsa o pedra i també de fortes ratxes de vent. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja, i tot plat amb temperatures que al migdia quedaran més frenades que ahir, sobretot al centre i al nord del país.
0: I què marquen ara els termòmetres?
4: Entre 12 i 15 graus a la ciutat de Barcelona, 13 a Tarragona, 10 a Lleida i també a Girona, 8 a Vic, 13 a Amposta i 11 a Granollers.
0: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora, precaució, si heu de circular per la C58 perquè hi ha vehicles al voral, en aquest cas a Badia del Vall, el tram que uneix Badia del Vallès i Sabadell, en sentit Barcelona. I pel que fa al transport públic, la línia R4 de Rodalia recupera el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, i també reobre el tram de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser. Passen 3 minuts de 6:45 del matí, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dimarts 5 de maig del 2026.

0: El món a RAC1.
1: 6:37, un nou crim aquesta nit a Salt. El gironès allarga el repunt de la criminalitat dels últims dies.

0: Després d'un cap de setmana en què hi ha hagut 3 apunyalaments en diverses baralles i enfrontaments al carrer, aquesta nit encara hi ha hagut un altre assassinat. Ja són 6 episodis violents des de dissabte, els casos de Barcelona i de l'àrea metropolitana que us explicàvem ahir. Ara hi hem d'afegir un nou crim, com dèiem, a Salt, on una dona ha matat la seva parella en un garatge del municipi. Després d'assassinar el seu xicot, l'agressora, de 31 anys, s'ha entregat als Mossos d'Esquadra, que han trobat el cos de la víctima amb signes de violència en un garatge del carrer Doctor Ferran. El Tribunal Superior de Justícia ha confirmat que han detingut l'agressora i que no constaven antecedents de violència entre la parella. A banda d'aquest crim, en les últimes hores també hi ha hagut 2 apunyalaments més, en aquest cas a Tarragona i a Roquetes, al Baix Ebre, que han deixat 2 ferits. La policia ha detingut 3 persones, en aquest cas, relacionades amb aquests 2 episodis, i segons les primeres informacions, tot hauria començat amb diverses baralles durant la matinada de dilluns, ara fa poc més de 24 hores. Més detalls des de Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
1: Bon dia. La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir 2 persones la matinada de dilluns de 18 i 27 anys. Els agents els van detenir després de rebre l'avís d'una baralla que va tenir lloc a la Fèria d'Abril, que se celebrava al barri tarragoní de Bonavista. Un està acusat d'un delicte de lesions, mentre que l'altre d'un delicte de lesions i participació a una baralla tumultuària. De tot això, una persona va resultar ferida amb arma blanca arrel d'una segona baralla que hi va haver. A la primera identificació dels 2 detinguts, un d'ells ja se'l va denunciar per pertinença de substàncies estupefaents. Paral·lelament, a Roquetes, al Baix Ebre, es va detenir la matinada de diumenge un home que havia ferit a un jove amb arma blanca. A les portes d'una discoteca va començar una baralla i això va fer que els Mossos rebessin un avís i detinguessin l'home per temptativa d'homicidi. La víctima és una jove de 18 anys que va rebre una ganivetada al coll i el van traslladar a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
0: Però el cas que encara porta cua és l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat. Aquest cap de setmana, un home la va atacar amb un ganivet de grans dimensions mentre passejava el gos. Tal com va avançar ahir el Món a RAC1 la consellera d'Interior, Núria Parlon, la principal hipòtesi és que l'agressor estava sota els efectes d'un brot psicòtic. Ara bé, la policia encara no ha descartat cap supòsit i creu que encara han d'assegurar-se que no hi hagi cap motivació terrorista. Ho ha explicat aquesta nit l'intendent de la prefectura dels Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, en una entrevista a 3CAT.
2: Treballem amb totes les hipòtesis. És cert que la primera és la que s'ha parlat avui. No és la primera hipòtesi de treball que es tracti d'un atemptat o d'una acció de caire jihadista. Treballarem amb totes elles igualment, eh?
0: L'acumulació d'incidents aquests últims dies preocupen els Mossos, però alhora des d'Interior subratllen que no cal fer-ne un gra massa. Els indicadors apunten que els últims mesos els delictes estan baixant a Catalunya i que la taxa de resolució policial ha pujat. Malgrat això, avui el periòdico explica que la policia reforçarà els controls per requisar ganivets i armes blanques i que també intensificarà el patrullatge als carrers. Segons el diari, l'objectiu és reforçar la sensació de seguretat de la ciutadania després d'uns dies amb molts incidents als carrers. I encara vinculat a la seguretat, el pla pilot per incloure Mossos de paisà a escoles i instituts continua sumant baixes. Ara són 2 instituts de l'Urgell els que han decidit fer el pas de demanar que se'ls exclogui de la prova. Són els instituts Ribera d'Ondara, de Gramunt, i l'Oplà d'Urgell, de Bellpuig. En total, doncs, ja són 4 els centres que han demanat sortir del pla i s'espera que 3 instituts de Vic també ho comuniquin oficialment al departament aquesta setmana. A l'allau de crítiques que ha rebut el govern per aquest pla, en les últimes hores s'hi han sumat també els mateixos agents de policia que reclamen més informació. N'ha parlat aquesta nit al 9C de RAC1 el portaveu del sindicat Sap Fer Pol, Toni Castejón.
3: No sabem a què anem. No és el mateix anar a fer una xerrada de 20 minuts a ser-hi 8 hores diàriament. Volem saber, sobretot, en quines condicions vas, si vas sol, si van 2. Nosaltres creiem que sempre al carrer han d'anar 2.
0: I, en canvi, un altre sindicat de policies ha defensat directament que els agents dels Mossos que participin al pla haurien de portar armes al damunt en tot moment, també quan siguin dins dels centres educatius o del Martínez.
4: Això tot i que el protocol especifica justament el contrari, que els agents no aniran uniformats ni portaran cap arma. El portaveu de l'USPAC, Albert Palacio, creu que això els posa en risc. Són declaracions a Ser Catalunya.
5: Un policia és policia i la seva eina de treball, per desgràcia d'aquest país i en molts altres, és la defensa, les manilles i la pistola. I li recordo, estem en nivell 4 sobre 5 d'alerta terrorista. només falta que hi hagi gent que s'enteri que allà n'hi ha policies sense arma.
4: El govern, per la seva banda, manté la confiança en el pla, tot i les baixes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, remarca que els Mossos que entraran als centres estan perfectament formats per ser-hi, ho deia ahir al Món a RAC1.
6: Més enllà d'alguns estereotips que a vegades es volen associar a la policia, doncs el cos de Mossos d'Esquadra disposa d'agents que estan formats en mediació, que estan formats en integració social, i els perfils que s'han triat en aquest sentit per poder donar suport a aquells equips directius que així ho demanin formen part dels nostres equips d'atenció a la comunitat.
4: Parlon també remarca que els agents faran sobretot tasques preventives i d'acompanyament a les direccions.
0: I també vinculat amb els infants i els adolescents, una de les mesures que ha generat més debat les últimes setmanes és la regulació de les xarxes socials. Doncs bé, 9 de cada 10 catalans estan a favor, Pol, que Brussel·les prohibeixi les xarxes als menors de 16 anys.
7: Ho diu una enquesta de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i el Centre d'Estudis d'Opinió. També apunta que gairebé 9 de cada 10 catalans volen posar límits a les grans tecnològiques i també regular l'ús de la intel·ligència artificial. I en plena escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà, l'estudi també assenyala que la immensa majoria de catalans, 7 de cada 10, rebutja augmentar la despesa en defensa. Això, malgrat les advertències de Donald Trump, perquè els països de la Unió Europea incrementin el pressupost militar.
0: Dos minuts i arribarem a 3:15 del matí. L'Iran ha trencat l'alto al foc després de pràcticament un mes de treva a l'Orient Mitjà. En les últimes hores, el règim dels ayatolàs ha obert foc contra els vaixells de guerra nord-americans desplegats a l'estret d'Hormuz i també ha atacat Oman i els Emirats Àrabs Units, uns bombardejos que han provocat un incendi en una planta petroliera en aquest últim país, els Emirats Àrabs. És la primera ofensiva des del 8 d'abril, que és quan va començar la treva entre l'Iran, els Estats Units i Israel.
7: La guspira que ha fet saltar tot pels aires ha estat l'operació militar que Donald Trump va activar ahir per guiar els vaixells que estan atrapats a l'estret d'Hormuz des del principi de la guerra. L'Iran ja ha avisat que si l'exèrcit nord-americà començava una operació militar al pas marítim respondria, i dit i fet, la Guàrdia Revolucionària ha obert foc contra les embarcacions del Pentàgon. En un primer moment, el govern nord-americà ha negat aquests atacs, però finalment ha admès el bombardeig i ha explicat que han respost amb contundència. De fet, aquesta nit, el Pentàgon ja ha anunciat que han enfonsat diversos vaixells iranians. Per tant, ja podem parlar de foc creuat.
0: La guerra, doncs, ha tornat al Golf Pèrsic i aquesta matinada ha tornat a aparèixer Donald Trump, que en una entrevista telefònica amb un periodista de la Fox ha dit que eliminarà l'Iran de la faç de la Terra. Una estona després, però, el president dels Estats Units ha comparegut més tranquil i ha rebaixat el to. En un acte a la Casa Blanca ha dit que si ell no fos president ja estaríem de ple a la Tercera Guerra Mundial.
8: I won't even mention World War II. That's a big baby.
9: No parlaré de la Segona Guerra Mundial perquè és molt petita, però si tinguéssiu la persona equivocada aquí parlant-vos, ara estaríeu de ple a la Tercera Guerra Mundial. Ara estem en una miniguerra, perquè això és tot el que són. No tenen ni marina de guerra.
8: Don't have a navy anymore.
0: Trump parla de miniguerra, però el cert és que ja fa 65 dies que dura aquest conflicte i els serveis d'intel·ligència nord-americans han avisat que el programa nuclear del règim dels ayatolàs continua intacte. Ara són 6:45 del matí. La Fiscalia Anticorrupció manté les peticions de presó contra José Luis Ábalos. Continua demanant-li 24 anys pel cas de les mascaretes. No van servir de res, per tant, les més de 6 hores de declaració de l'exministre socialista i el Suprem. Ábalos nega haver-se embutxacat comissions milionàries amb els contractes de les mascaretes i, de fet, anima el tribunal a trobar els diners defraudats.
10: Se me atribuye que 94.800 euros son de origen desconocido. Esto es lo que han encontrado en tantos millones como se dice que me he llevado. Porque cada vez, en cada declaración, me aumentan los millones. En 10 años han encontrado esto. Pero, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los WhatsApps de Coldo. Y se pueden empeñar. No van encontrar nada. De...
0: Això sí, Ábalos denuncia que el Suprem ja té decidida la condemna. Demà el tribunal deixarà el judici vist per sentència. Des de Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
11: Bon dia. El Suprem té pràcticament totes les cartes sobre la taula per deixar el judici vist per sentència. Ábalos ha tingut l'última paraula per desacreditar les actuacions de Víctor d'Aldama. Fins i tot ridiculitza l'empresari.
10: Porque no hace sino abundar en la farsa, en la impostura permanente de aquella persona que necesita demasiadas credenciales. Somos dos personas las que venimos de la cárcel y otra sin haber colaborado en la causa por la que estaba en la cárcel, hoy goza de libertad.
11: Ábalos defensa tots els contractes de material sanitari. Segons l'exministre, es van fer a tot drap pel coronavirus, però tot va ser de forma legal.
10: En ese nivel de tensión vivimos. Lo digo porque parece que ahora que estábamos todos que vamos a dejar 15 días para que presenten ofertas. La legislación permitía eso. Yo no traté con nadie.
5: No l'he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
11: És el gran acusat del cas. De fet, Ábalos assumeix que té mala peça al taler.
5: Si no es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
11: Ábalos, per cert, també va detallar els seus afers extramatrimonials i va desmarcar-se de la contractació d'una exparella en una empresa pública.
0: Ara passen 2:45 del matí. L'Organització Mundial de la Salut estudia traslladar el creuer de luxe afectat per un brot d'antivirus a les Canàries. A bord hi viatgen 14 espanyols i a hores d'ara encara no sabem si hi ha catalans. Fins ara hi han mort 3 persones i, segons l'OMS, hi ha 5 persones més amb símptomes.
7: Ara per ara el vaixell està atracat a Cap Verd, però el país li ha prohibit l'entrada per protegir els seus ciutadans. Per això ara es plantegen navegar fins a les Canàries per desinfectar el vaixell i per posar en quarantena les 149 persones que hi ha dins entre tripulació i turistes. Qui ho ha d'autoritzar, però, són les autoritats sanitàries espanyoles que tindran l'última paraula. L'antivirus es contagia a través dels excrements de rosegadors i pot provocar problemes respiratoris i també febre hemorràgica. Malgrat això, l'OMS fa una crida a la tranquil·litat i insisteix que el risc de contagi per la resta de la població continua sent baix.
0: A Catalunya avui recupera un tram més de servei ferroviari a la línia R3. Des de primera hora tornen a circular trens entre Ripoll i Ribes de Freser i també hi ha novetats a l'R4. En aquest cas, la línia ha recuperat el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa.
7: Això després de 3 mesos d'afectacions per l'accident de Gelida, que va posar de manifest la desinversió històrica que viu la xarxa de Rodalies. Precisament, Foment del Treball ha actualitzat de nou la xifra de dèficit d'inversió en infraestructures a casa nostra. La patronal diu que tocaria invertir més de 58.000 milions d'euros en infraestructures a Catalunya per aixugar el dèficit acumulat des del 2009 i fins ara són 49.000 milions, més la inflació d'aquests anys, que faria que la factura sortís de 58.000 milions d'euros.
0: Mentrestant, ha mort l'exlendacari Carlos Garaycoetxea. Tenia 87 anys i, segons han explicat fonts pròximes a la família, ha mort per un infart.
7: Va ser el primer president basc després de la proclamació de l'Estatut de Guernica, el 1980, i, per tant, el primer després del franquisme. De fet, va ser un ferm defensor de l'Estatut perquè considerava que era l'única via per superar la crisi econòmica que vivia al País Basc a finals dels 70.
0: I a Barcelona, després de l'atac inesperat del fruit del plàtan que hi va haver per Sant Jordi, l'Ajuntament ha confirmat que reduirà més de la meitat els plataners que hi ha a la ciutat. En els propers 10 anys, el govern municipal retirarà dels carrers més de 20.000 d'aquests arbres per seguretat i per sostenibilitat. Si ara els plataners representen quasi el 30% dels arbres de Barcelona, la intenció de l'Ajuntament és que només en siguin el 12%. I a Nova York, aquesta matinada s'ha fet la Met Gala, la festa que dona el tret de sortir de l'exposició de moda més important de l'any del Museu Metropolitan de Nova York. Com és habitual, ha començat amb una catifa vermella plena d'estrelles vestides de forma estrafolària. El tema d'aquest any de la gala era la moda és art i hi ha hagut convidats que s'ho han pres al peu de la lletra. Que s'ho han pres al peu de la lletra perquè, evidentment, anaven vestits de forma estrafolària. 10:07.
12: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
0: Els esports. La lluita de l'Espanyol i del Girona per la permanència es complica després de la victòria del Sevilla 1-0 contra la Reial Societat. Amb aquest resultat, el Girona tanca la jornada 35 amb només 2 punts més que el descens, mentre que l'Espanyol, Pedrol, en té 3 de marge.
13: Sí, el Sevilla marcava fins ahir la zona de descens, però n'ha sortit amb la victòria importantíssima que va aconseguir ahir contra la Reial Societat, el Ramon Sánchez Pizjuán. Queden 4 jornades pel final i les coses estan de la següent manera. L'Alavés marca el descens amb 36 punts, el Sevilla en té 37, el Girona 38 i l'Espanyol 39. Tots dos equips catalans depenen de si mateixos per salvar-se, però la permanència s'està posant cada vegada més cara. Dissabte, 4:45 de la tarda, en directe a RAC1, l'Espanyol juga al camp del Sevilla en un duel directe per la salvació, i dilluns a les 9 del vespre també a RAC1 el Girona visita el Rayo Vallecano, que té la permanència

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: El Sevilla aquesta nit 1-0 contra la Real Societat complica la vida al Girona i l'Espanyol, que ara són a només 2 i 3 punts del descens respectivament. Avui, que a partir de les 9 del vespre i en directe aquí a RAC1, descobrirem el primer finalista de la Champions, que sortirà de l'Arsenal o de l'Atlètic de Madrid, que arriben amb un empat a 1 del partit d'anada. Demà es decidirà el segon finalista entre el Bayern de Munic i el PSG, també aquí a RAC1. I també en futbol, avui el govern d'Espanya aprovarà incloure 4 partits de la Lliga Femenina a la travessa per ajudar els clubs a recaptar diners i visibilitzar el campionat femení. Un matí que al món a RAC1 a partir de les 11 dedicarem a repassar els millors biopics musicals després de l'èxit monumental de Michael, un dels biopics més taquillers de la història. Ho farem amb el nostre col·laborador i cofundador de Filmin, Jaume Ripoll. Després descobrirem un grup que hem de seguir de prop, Minibús Intergalàctic. El president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, els ha recomanat aquest cap de setmana a TikTok i les seves reproduccions s'han multiplicat. Avui saludarem el cantant i guitarrista Santi Fumfria i la baixista Eviet Roig. I amb el Joan Ferrer, el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
2: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: Com tulla la matinada. Jordi Ramos, bon dia.
3: Bon dia.
1: I també saludem Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar. Bon dia.
4: Bon dia. Bon dia.
5: I la Marga Artuño, no, que la també la tenim aquí.
1: La Marga Artuño és fidel i és una persona entranyable. Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
5: Sí, una nova mort violenta a Catalunya ha passat a Salt. El gironès, una dona ha assassinat la seva parella en un garatge del municipi i després s'ha entregat a la policia. No consten antecedents violents entre els dos. Aquest és el segon crim de l'any a les comarques gironines. El passat 22 de març, un veí d'Olot va morir després de rebre una ganivetada a l'esquena al mig d'un carrer de la capital garrotxina.
1: El cas de Salt se suma als dos apunyalaments que hi ha hagut a les últimes hores a Tarragona i a Roquetes, al Baix Ebre,
5: que han deixat 2 ferits i 3 detinguts, successos que s'assumen als 3 episodis violents que hi va haver també el cap de setmana i que van deixar 2 víctimes mortals. Precisament sobre la dona assassinada a Esplugues, al mig del carrer i en plena llum del dia, els Mossos d'Esquadra no volen descartar cap hipòtesi. Ho ha dit aquesta nit l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, al 3CAT.
6: Treballem amb totes les hipòtesis. És cert que la primera és la que s'ha parlat avui. No és la primera hipòtesi de treball que es tracti d'un atemptat o d'una acció de caire jihadista. Treballarem amb totes elles igualment, eh?
5: Hores abans, la consellera Parlon deia al món a RAC1 que descartava el mòbil jihadista i demanava que no s'atiïn els discursos d'odi sense cap fonament.
1: Aquests atacs amb arma blanca no suposen un punt d'inflexió ni d'una tendència a l'alça, eh?
5: No, tot al contrari, els incidents amb ganivets s'han reduït un 31% en el primer trimestre de l'any, segons les dades dels Mossos. S'ha passat de 1.140 a 780 entre robatoris, baralles i lesions. També han baixat un 13% les armes blanques decomissades. La policia ho atribueix, entre d'altres, a la pressió del Pla d'Aga i per això reforçarà els controls per confiscar més navalles i ganivets als carrers.
1: I encara vinculat amb la seguretat, continua el degoteig de centres que es desmarquen del pla per incloure gent dels Mossos de Paisà a escoles i instituts.
5: Ara, 2 instituts de l'Urgell, el Ribera d'Ondara, de Gramunt, i l'Opla d'Urgell, de Bellpuig, s'han donat de baixa del polèmic pla pilot. En total, com deies, ja són 4 els centres que han demanat sortir del pla. Els 2 d'Urgell, un a l'Hospitalet de Llobregat i un altre de Tàrrega. I aquesta setmana, a més, 3 instituts més de Vic ho comunicaran també oficialment. Això quan a les últimes hores alguns sindicats dels Mossos han defensat que els agents haurien de portar armes al damunt en tot moment, fins i tot a l'interior de les escoles. Tot i això, recordem que el protocol del govern especifica que els agents aniran de paisà i que no aniran armats.
1: Una notícia que ens fa creure amb la humanitat. Atenció a aquesta notícia. 9 de cada 10 catalans estan a favor que Europa prohibeixi les xarxes als menors de 16 anys.
5: Ho diu l'última enquesta que han fet l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i el Centre d'Estudis d'Opinió, que també constata que gairebé 9 de cada 10 catalans volen posar límits a les grans tecnològiques per protegir els ciutadans i regular l'ús de la intel·ligència artificial. I en plena escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà, l'estudi també assenyala que la immensa majoria

0: Dels catalans, 7 de cada 10 rebutja augmentar la despesa europea de defensa.
1: I, mentrestant, a l'Orient Mitjà, l'alto el foc entre l'Iran i els Estats Units penja d'un fil.
0: Després que en les últimes hores el règim dels ayatolars hagi trencat la treva obrint foc contra dos països veïns, Oman i els Emirats Àrabs. És la seva resposta a l'amenaça de Donald Trump d'engegar un pla per controlar militarment l'estret d'Hormuz. De fet, el Pentàgon ja s'hi ha tornat i ha enfonsat 6 petites embarcacions iranianes a la zona.
1: Amb aquests atacs, Donald Trump ha assegurat que, atenció, eliminarà l'Iran de la faç de la Terra.
0: Sí, primer ho ha dit en una entrevista telefònica amb un periodista de la Fox, però després ha tornat a fer gala dels seus cops de volant i també dels seus canvis d'humor sobtats quan en un acte a la Casa Blanca ha deixat anar que, si no fos per ell, ja estaríem de ple a la Tercera Guerra Mundial.
2: I won't even mention World War II. That's a big baby.
3: No parlaré de la Segona Guerra Mundial perquè és molt petita, però si tinguéssiu la persona equivocada aquí parlant-vos, ara estaríeu de ple a la Tercera Guerra Mundial. Ara estem en una miniguerra, perquè això és tot el que són. No tenen ni marina de guerra.
2: We don't have a navy anymore.
0: Ja fa 65 dies que dura la guerra i els serveis d'intel·ligència dels Estats Units ja han avisat que el programa nuclear de l'Iran continua intacte.
1: Hi ha una cosa que... És a dir, aviam, perquè ens hi posem... Ho deia a les 6, els de la secta a les 6, i ho repeteixo ara perquè és que em sembla que és d'una evidència. Tu ara imagina't fa 2 anys o 3 que un president americà, qui fos, demòcrata o republicà, o que un president de Rússia, o que un president de la Xina, digués públicament... com és la frase exacta? Eliminarem l'Iran de la faç de la Terra. Tu pensa que hi hagués algú que hagués dit aquesta frase? Diguessin dit, hòstia, que bèstia és això. El problema és que ara ja és que no fas cas, és a dir, ja dius, bueno, mira, qui en diu, avui en diu aquesta, sí. I demà en dirà una altra i serà diferent, dirà que se'ls estima molt els ayatolars. I que ara, és a dir, ja cada cop de volant que fas garrifar, i si no fos perquè ja sabem com és Donald Trump, estaríem ara dient, hòstia, què diu aquest president? Però ja arriba un moment que t'ho prens a conya, que t'ho prens en sèrio. Bueno, tot això, ja hi ha gent a la redacció que comença ja... La cadena comença ja, sí. Bueno, també ho soc, però no. L'Organització Mundial de la Salut estudia traslladar a les Illes Canàries aquest creuer de luxe afectat per un brot d'antivirus.
0: Sí, viatgen 14 ciutadans espanyols i de moment hi han mort 3 persones i n'hi ha 5 més que tenen símptomes. Ara per ara el vaixell està atracat a Cap Verd, però el país ha prohibit que els tripulants puguin desembarcar per protegir els seus ciutadans. Per això, ara es plantegen navegar fins a les Canàries per desinfectar l'embarcació i posar en quarantena les 149 persones que hi ha al creuer. I són les autoritats espanyoles ara les que decidiran si ho accepten o no. Si finalment el vaixell atraca a les Canàries, llegim avui a La Vanguardia que Fernando Simón es farà càrrec d'aquesta quarantena.
1: Hombre, un vell conegut, sí. Fernando Simón. A Madrid, mentrestant, el judici per la trama de les mascaretes, l'exministre socialista José Luis Ábalos assegura que mai ha cobrat cap comissió il·legal.
0: Tot això no ha convençut a la Fiscalia, que manté la petició de 24 anys de presó per ell. L'exministre nega haver-se embutxacat comissions milionàries amb els contractes de mascaretes i, de fet, anima el tribunal a trobar els diners defraudats.
4: Se me atribuye que 94.800 euros son de origen desconocido. Esto es lo que han encontrado en tantos millones como se dice que me he llevado. Porque cada vez, en cada declaración, me aumentan los millones. En 10 años han encontrado esto. Pero, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los WhatsApps de Coldo. Y se pueden empeñar. No van a encontrar eso nada.
0: Demà el Tribunal Suprem deixarà aquest judici vist per sentència.
1: I... A Andalusia s'ha fet el primer debat de les eleccions que ha acabat amb poques sorpreses i més d'un quart d'hora, això sí, as usual, parlant de Catalunya.
0: As usual del nou model de finançament que va enfrontar Juanma Moreno del PP i María Jesús Montero, la candidata socialista i arquitecta de la proposta.
5: Se ha privilegiado a Catalunya y al País Vasco, a los independentistas catalanes y vascos, en detrimento de Andalucía. Y eso lo sabe todo
6: eso
5: el mundo.
6: Es falso,
5: lo dicen las
6: sabe.
5: Asociaciones... Por favor, pero si lo sabe todo el mundo, no, señora.
6: Eso es lo que usted cuenta.
5: ¿Pero cómo que es lo que
6: eso
5: yo cuento?
6: Eso es lo que usted cuenta.
0: Moreno Bonilla va saber esquivar les polèmiques i Vox se'n va distanciar, admetent que vol ser la crossa d'un futur govern del Partit Popular.
7: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
1: Ai, pluges avui també o què, Mònica?
8: Sí, avui tornen les tempestes una altra vegada. A partir de mig matí es formaran ruixats en punts del Pirineu, comarques de Girona, també sectors del prelitoral, i a la tarda aniran a més i afectaran la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, comarques del sud del país, sectors del prelitoral, també cap a l'Alt Empordà. Són pluges que, com va passar ahir a la tarda, poden ser localment intenses, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i han acompanyades de tempesta, de calamarsa o pedra i també de fortes ratxes de vent. De fet, hi ha aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja. Molta precaució, doncs, a partir de mig matí. Ara mateix, per això, hi ha boires. Boires extenses, en punts de la depressió central, sectors del prelitoral i també valls del Pirineu, i baixa la temperatura diurna, sobretot al centre i al nord del país. I també hem començat el dia més fresca. Tenim 9 graus ara mateix a Girona, 10 a Lleida, 12 a Tarragona, entre 11 i 15 graus a Barcelona, 14 a Roses i 13 a Gavà. I els propers dies continuarà aquest temps primaveral, aquest temps inestable, insegur, i demà a la tarda amb alguns ruixats entre Girona, Barcelona, Pirineu i també voltant dels ports. Dijous a la tarda també xàfecs a l'interior, Pirineu i Prepirineu. Divendres poca pluja i dissabte sembla que les pluges podrien arribar a tot el país, però després diumenge tindríem un dia més tranquil.
7: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
1: I informació de servei, avui recupera un tram més de la línia R3 de Rodalies.
0: Sí, tornen a circular trens entre Ripoll i Ribes de Freser, i també hi ha novetats a l'R4. En aquest cas, la línia ha recuperat el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Això després de 3 mesos d'afectacions per l'accident de Gelida, que va posar de manifest la desinversió històrica que viu la xarxa de Rodalies. Precisament, Foment del Treball ha tornat a actualitzar la xifra de dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya. La patronal diu que tocaria invertir més de 58.000 milions d'euros per aixugar el dèficit acumulat des del 2009 i fins ara.
1: 58.000 milions.
0: Tela.
1: I ha mort als 87 anys qui va ser l'endecari, el primer president basc després del franquisme, Carlos Garaikoetxea.
0: Segons han explicat fonts pròximes a la família, ha mort per un infart. Figura clau en la transició basca, va ser el primer president després de la proclamació de l'Estatut de Guernica l'any 1980 i va ser un ferm defensor d'aquest text, ja que considerava que era l'única via possible per solucionar la crisi econòmica que vivia el País Basc a finals dels 70.
1: I amb música, avui a terra, a Barcelona, Kiefer Sutherland. Tell yourself it's all right, she'll be coming home tonight, but you know, que bona idea.
0: Stick in love amb en Sutherland, perquè acabo de mirar la primera temporada, 24 hores.
1: Ja l'havies vist o no?
0: No. Me la vas recomanar tu. A veure, m'ha agradat, el que passa és que...
1: Aquesta antiga.
0: És antiga. No, però més que això és que Jack Bauer sempre surt i l'és de tot arreu.
1: Oh, espera't.
0: I la nena aquella, la seva filla, la Kim... Però m'ho he passat bé, la recomano. Ara, clar, 9 temporades a 24 hores, la temporada.
1: 24 capítols, temporada.
0: Clar, d'una hora.
1: D'una hora.
0: Sí, està bé, m'agrada
1: molt. Però
0: està
1: molt bé, està enganxa
0: ella
1: molt.
0: Ella està sensacional.
1: Sí, sí, ella està com una cabra. Mm. Bueno, actua també Edwin Collins avui a Barcelona. El nom no us dirà res, però la cançó sí. El músic escocès actua per última vegada avui a Barcelona, La Nau, amb la seva gira de comiat. Figura clau del pop britànic que va començar liderant el grup Orange Juice i ha construït una trajectòria, bàsicament, en classes com aquest A Girl Like You. I la notícia, Albert Pedrol, Karol G arrasa a l'estat espanyol. No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Quan toqui aquesta, avisa'm que vindré, baixaré, la ballaré i marxaré cap a casa.
0: Però poca broma, eh? 9 estadis a l'estat espanyol, 400.000 entrades ja venudes, Madrid, Barcelona, Sevilla...
6: Però és que em sorprèn que us sorprengui. No, encara no, no.
1: Encara no.
6: Però vaja, moure cel i terra, per aconseguir-ne, ja t'ho dic ara.
1: I a Nova York aquesta matinada s'ha fet la Met Gala, que és aquesta festa que dona el tret de sortida a l'exposició de moda més important de l'any al Metropolitan de Nova York.
0: Amb una catifa vermella plena d'estrelles vestides de forma estrafolària. El tema d'aquest any de la gala és la moda és art i hi ha hagut convidats que no s'han pres, que s'han pres el preu de la lletra. Com tu, per exemple, ara mateix. Va, Beyoncé, que ha arribat amb un vestit amb cua de plomes d'estrus que simulava un esquelet. Ai, no l'heu vist.
1: Què? Yeah. Qui més?
0: Ai, també hi era la Madonna, que ha recreat... És que em vesteix de recreant aquests models a la seva manera, clar. Madonna, que ha recreat una pintura surrealista amb una capa...
1: No podem anar així.
0: No. No pots fer això.
1: He vist el Bad Bunny. He de dir que he vist Bad Bunny. Que ha aparegut maquillat com un home molt vell i amb un vestit dissenyat per ell mateix en col·laboració amb Zara. La Mònica Usart i la Mònica Hernández en aquest moment s'estan partint la caixa.
0: És que no t'han vist. Si t'haguessin vist, jo crec que tothom riuria ara mateix.
1: A la catifa vermella, per cert, els agents de seguretat han evitat que un home entrés corrents al recinte i que havia aconseguit saltar les tanques de seguretat. No us perdeu les fotografies perquè són tremendes. Anem a futbol perquè el Sevilla posa emoció a la lluita per la permanència i a la vegada complica la vida a l'Espanyol i al Girona, que estan perillosament a prop del descens.
6: Sí, el Sevilla marcava fins ahir la zona de descens, però no ha sortit amb la victòria importantíssima que va aconseguir 1-0 contra la Real al Ramon Sánchez Pizjuán. Queden 4 jornades pel final i les coses estan de la següent manera. L'Alavés marca el descens amb 36 punts, el Sevilla en té 37, el Girona 38 i l'Espanyol 39. Tots els equips catalans depenen de si mateixos per salvar-se, però la permanència s'està posant cada vegada més cara. Dissabte, 16:45 PM, en directe a RAC1, l'Espanyol juga al camp del Sevilla en un duel directe per la salvació, i dilluns a les 9 del vespre, també a RAC1, el Girona visita el Rayo Vallecano, que té la permanència lligada virtualment.
1: Tot bé, Usart?
6: Què? Un no està plorant, eh?
1: Sí, les dues estan... Què passa?
9: Bé, bé. Perfecte. Endavant.
6: Hòstia.
1: Què et passa, tu? Està en una cantonada també allà... És que m'he posat... És igual. Bueno, avui sabrem el primer finalista de la Champions que sortirà de l'Arsenal a l'Atlètic de Madrid.
6: Sí, 9 del vespre. El partit en directe a RAC1 amb un empat a 1 de l'anada i demà també a les 9 i també a RAC1. Bayern de Múnich PSG, l'equip de Luis Enrique defensa el 5-4 que va aconseguint el partit d'anada en una exhibició futbolística que van fer tots els equips. I el Barça, que vol el davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de cara a la temporada que ve. Segons ha pogut saber RAC1, la direcció esportiva el té entre cella i cella i creu que se'l pot endur per 60 milions d'euros. Ara bé, haurà de competir amb l'interès d'altres clubs com el Bayern de Múnich i el Liverpool. Tot i així, el club no perd de vista Julián Álvarez, que de fet continua sent el gran favorit.
1: Sí, sí. Tal qual. Una cosa més?
6: Sí, que el Manchester City ha salvat un punt al camp de l'Everton, però es complica la vida a la Premier League d'Anglaterra. Ahir va empatar 3 a Goodison Park i ja no depèn de si mateix per guanyar el títol. Té un partit menys que l'Arsenal, però està a 5 punts de l'equip de Mikel Arteta quan falten 3 jornades pel final. Ahir es va avançar amb un golaç de Doku, però una pifia de Gueye va propiciar l'empat a 1 de l'Everton. L'equip de David Moyes va arribar a guanyar 3-1 i encara bo pel City, que va esgarrapar un punt amb un gol d'Erling Haaland i un altre golaç de Doku al minut 97. En canvi, qui no xuta és el Chelsea, i mai més ben dit. Ahir va perdre 1-3 contra el Nottingham Forest, per bé que João Pedro va marcar, això sí, de xilena un dels gols de la temporada.
1: Una cosa més?
6: Sí, que el govern espanyol aprovarà aquest dimarts la incorporació permanent de 4 partits de la Lliga Femenina a la Travessa, coneguda popularment i oficialment com la Quiniela. S'estima que els clubs rebran uns 6 milions d'euros per la recaptació del joc.
10: El món a RAC1, amb Jordi Basté. La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
1: Anem a apuntar cotxes des del RAC, on cada matí ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
11: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb les retencions habituals ara mateix amb molta intensitat. Comencem pel nus de la Trinitat, que rep retencions des de totes les seves vies principals i de retruc. Afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. La ronda litoral pateix fins a 6,5 km d'aturades des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. També la ronda de dalt pateix cues fins a la Vall d'Hebron. Al Vallès hi ha 5 km de lentitud a la AP7 entre Mollet i Barberà del Vallès i entre Sant Cugat i el Papiol en direcció Tarragona. A la C58 també en direcció a Barcelona tenim congestió des de Terrassa, cues també a la C16 en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera i lentitud també de 2 km a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Per últim, l'entrada des del vessant Llobregat també deixa retencions cap a Barcelona per la B23 des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat, també a la A2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a les vies costaneres 2 km també de lentitud en sentit nord des de Viladecans. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
12: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
13: Kia. Movement that inspires.
1: El diàling. 7:21. Hola, Joan Ferrer, què tal? Bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: Estem fatal.
13: Sí, sí que és veritat. Ja ho havia notat. A veure, Kiefer Sutherland, conegut entre altres per la sèrie 24, actua aquesta nit a Barcelona amb la seva banda de country rock. El Tian Riba estarà content, que li encanten les sèries.
14: Si s'ha d'entrar, entrem-hi.
15: Ara faré de Jordi Basté. Jo estic veient dos buenos tipos. M'està agradant molt.
14: Dos buenos tipos.
16: Però és que això és una peli, no?
14: Això és una peli.
16: Sí, home, clar.
13: Però...
17: Bravo!
13: No la confongueu amb Dos buenos pitos, que és un altre tipus de pel·lícula. Jordi, atura'm, sisplau.
1: Ramos, ho dius. 7:22.

0: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: 7:26.
0: Cada dia una idea.
1: La del Xavi Puig.
2: Fer les fotos pel DNI al Shambhala.
3: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
1: La proposta del Pep Prieto.
4: L'accés a l'habitatge i el malson en què s'ha convertit ha donat peu a pel·lícules molt recomanables. Duplex és una de les més infravalorades. En aquesta comèdia negra, una jove parella creu haver trobat la casa dels seus somnis, però ensopega amb una pedra inesperada, una veïna molt sorollosa. Els protagonistes prenen decisions molt dràstiques per treure-se-la de sobre, però descobreixen que no serà tan fàcil. En el seu dia va ser un fracàs comercial, però és una nova demostració del talent de Danny DeVito com a director. Tan crua com aixelebrada, mostra situacions avançades al seu temps i compta amb dos actors molt dotats per la comèdia, Ben Stiller i Drew Barrymore. Trobareu Duplex a Netflix.
5: Vols ampliar els teus horitzons sense posar-te límits? Ja és aquí el nou Jaeco 7, el SUV familiar amb etiqueta zero. Descobreix la llibertat d'un superhíbrid endollable amb més de 1.200 quilòmetres d'autonomia combinada. Potència i eficàcia en cada trajecte, amb la tranquil·litat de 7 anys de garantia. El nou Jaeco 7 ara pot ser teu des de 28.990 euros. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
1: Santi Balmes, bon dia.
6: Hola, molt bon dia, Catalunya. Hi ha gent que entra a casa teva per robar i d'altres per fer coses molt més estranyes. Als Estats Units, un home es va colar a casa d'una dona. Fins aquí, tot normal. El cas és que la dona es va llevar notant que algú li estava llapant els peus. Era l'intrus. El Santify d'avui és Fit Don't Fail Me Now, de Joey Crooks.

0: Són 7:45 del matí, bon dia Catalunya i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Xavi Pardo, Víctor Cullell, Albert Pedrol...
1: Bon dia.
2: Que aquesta matinada hi ha hagut un nou assassinat, en aquest cas a Salt, al Gironès. Una dona ha assassinat la seva parella i s'ha entregat als Mossos.
3: Ja són 4 les escoles que han demanat sortir del pla per enviar agents dels Mossos a les escoles. En les últimes hores s'hi han afegit 2 instituts de l'Urgell i aquesta setmana s'espera que facin el pas 3 centres més.
2: 9 de cada 10 catalans estan a favor que Europa prohibeixi les xarxes als menors de 16 anys, diu una enquesta del Parlament Europeu que també conclou que el 70% dels ciutadans estan en contra de gastar més en defensa.
3: L'Iran ha trencat l'alto al foc després de gairebé un mes de treva amb els Estats Units. El foc creuat entre els dos exèrcits ha deixat diversos vaixells iranians enfonsats i també un incendi en una central petroliera dels Emirats Àrabs.
2: La fiscalia manté la petició de 24 anys de presó per José Luis Ábalos, que no va poder convèncer de la seva innocència les acusacions després de declarar durant més de 6 hores. Demà el cas quedarà vist per sentència.
3: I Barcelona reduirà més de la meitat els plataners que hi ha a la ciutat. L'Ajuntament en retirarà més de 20.000 en els propers 10 anys després que per Sant Jordi molta gent es queixés del fruit del plàtan.
4: I els esports, l'Espanyol i el Girona s'acosten encara més al descens després de la victòria 1-0 del Sevilla contra la Real Societat. El Girona té només 2 punts de marge i l'Espanyol 3, quan queden 4 jornades pel final. I avui sabrem el primer finalista de la Champions, que sortirà de l'Arsenal, l'Atlètic de Madrid, al partit a les 9 del vespre en directe a RAC1, amb un empat a 1 de l'anada.
0: I el temps.
5: Els detergents Detersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
6: Bon dia. Avui s'esperen de nou ruixats a moltes comarques. Es formaran a partir de mig matí, punts del Pirineu, comarques de Girona i sectors del prelitoral, i a la tarda aniran a més i afectaran la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, sectors del prelitoral i comarques del sud del país. De fet, hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja, localment amb tempesta, calamarsa o pedra i fortes ratxes de vent. Les temperatures baixen al migdia, sobretot al centre i al nord de Catalunya, i ara mateix fa més fresca que ahir. Tenim entre 11 i 15 graus a Barcelona, 12 a Tarragona, 10 a Lleida, 9 a Girona, 7 a Solsona, 9 a Manresa i 11 a la Garriga.
7: Històries de rentar la roba amb Detersolin.
8: Maria, ja sé com podem estalviar aigua a casa.
9: Ah, sí? Com?
8: Rentant la roba amb Detersolin Mixto, que permet omplir la rentadora amb roba blanca i de color sense problemes.
9: Caram, Marcel, sí que en saps de neteja.
7: Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
0: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
6: Doncs avui la qualitat es manté bona amb semàfors verds i blaus a tot arreu.
10: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
11: Senyora rentadora, sempre que pot rentar amb aigua freda.
12: I tant, per estalviar.
10: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
12: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
11: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
12: Oh!
10: Torna l'equip estalvi.
13: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
14: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: A comptar cotxes des del RAC, com cada matí, Ferran Aràndiga, bon dia.
15: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb fortes retencions als accessos i voltants de Barcelona. Ara mateix hem de destacar aquestes cues quilomètriques que tenim en tot el nus de la Trinitat i que, de retruc, afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. La ronda litoral pateix fins a 6,5 km d'aturades des de Sant Adrià de Besòs fins la Barceloneta. També la ronda de dalt pateix retencions, en aquest cas, fins la Vall d'Hebron. També trobem lentitud des del Vallès, que arriba pels túnels de Vallvidrera en tot el seu últim tram de la C-16. També ara mateix tenim retencions en sentit sud a la AP7 durant 5,5 km entre Mollet i Barberà i també en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. Pel que fa a la C58, retencions molt congestionades des de Terrassa fins al nus de la Trinitat. També tenim cues a la C17 i a la C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. Per últim, el vessant Llobregat també deixa retencions cap a la capital catalana per la B23, la A2 i les vies costaneres com la C31 i C32 des del Prat i Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
16: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
17: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
18: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
16: Thank you!
19: Per aquí, sisplau.
20: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: I a les 7:34 obrim el diari del món a RAC1. Comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Sagués, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, molt bé.
0: Marina Arbós, bon dia.
19: Bon dia.
0: Sergi Ambúdia, bon dia.
21: Bon dia.
0: El debat de la seguretat torna a guanyar pes a casa nostra després de 48 hores en diversos episodis violents. Avui la majoria de diaris se centren en el cas d'Esplugues de Llobregat i analitzen què cal fer a partir d'avui.
1: A La Vanguardia, Maica Navarro assegura que s'ha revifat el debat de la inseguretat i descriu l'últim cap de setmana com a tràgic. A més, destaca que l'únic denominador comú entre els diferents incidents és l'ús d'armes blanques. Per això ja apunta que els Mossos n'estan reforçant la retirada.
19: El diari ara, Ampar Moliner, toca el crostó a tots els que asseguren que van sentir l'autor de l'apunyalament d'Esplugues cridar a l'Aes Gran. Explica que ha demanat el vídeo a tothom que ha abonat aquesta teoria, però que a l'hora de la veritat no li han sabut ensenyar. Per tot plegat, diu, han cregut haver sentit el que diuen que va dir. Això sí, també carrega contra les autoritats. Diu, la desgràcia d'aquest fet és que l'home ja havia amenaçat i donat problemes. Per això, conclou, la mort de la dona s'hauria pogut evitar.
22: El Punt Avui, Tura Soler, titula el seu article amb un ni terrorista ni masclista boig i assegura que, malgrat la versió oficial, els especialistes en terrorisme continuen fent investigacions per veure si hi ha o no alguna relació entre l'autor i grups vinculats al jihadisme.
1: Però avui també hi ha una veïna del municipi que ha escrit una carta calcada tant a La Vanguardia com al Periódico. Es titula Demano protecció i assegura que escriu amb tristesa i molta ràbia. Diu que el que més l'atabala és la sensació que cada vegada fa més por sortir al carrer perquè la violència passi a qualsevol hora del dia. I remate, estic farta de viure amb aquesta inseguretat. No ens podem acostumar a aquesta mena de notícies. Demano solucions reals i més protecció.
0: En canvi, a Madrid avui tots els diaris tenen un altre gran protagonista en portada, José Luis Ábalos, declarant ahir al Tribunal Suprem. La majoria critiquen l'exministre i l'auguren una condemna que serà de molt pes.
19: Sí, Íñigo Sáenz Ugarte, al diari Opunés, afirma que com a bon polític experimentat, a l'exministre li va sobrar habilitat per defensar-se, però no creu que això sigui suficient per salvar-se. Veu Ábalos en una fase melancòlica, de carn de mem, i conclou que les seves expectatives de cara a la sentència no són optimistes.
22: Al Confidencial, Beatriz Parera es fixa en com va tancar files amb el partit i escriu en les seves hores més fosques, Ábalos va demostrar la seva fidelitat al PSOE i a Pedro Sánchez, carregant totes les culpes a Koldo García.
1: L'ABC, a l'editorial, critica Ábalos per desaprofitar la seva defensa, expressant-se en to victimista, rendit, com si ja estigués condemnat. I argumenta que, més enllà del que digui la sentència, és indiscutible que existia una xarxa tèrbola i sospitosa de comissions, favors i col·locacions il·legals al govern del PSOE.
19: I a la contra... Perdó. I a la contra de la raó, Francisco Maruenda carrega fort i sosté que Ábalos va confirmar al Suprem que és un autèntic... que és un autèntic murri amb una intervenció que evidencia el desordre que existia al PSOE. Es posa les mans al cap pel fet que justifiqués que estava profundament enamorat d'una prostituta que podria ser la seva filla. I remata, la realitat és que ell és l'encarnació del capitalisme d'amiguets i la corrupció sistèmica del sanchisme.
0: Són les 7 i 38 minuts. Bon dia.
23: Hola, bon dia. Mira, avui parlem de Deco i és que a Deco tenen la solució per al teu negoci. Tenen les millors solucions de recursos humans adaptades per pimes. I si tu estàs preguntant, també de gestió de personal i formació. A més, tindràs un assessor comercial que t'ajudarà en tot el que necessitis. Entra a decopimes.es i deixa't assessorar.
0: 7 i 38.
24: Fa bo i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
25: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
26: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
27: Vols estalviar fins a un 20% en la teva assegurança de cotxe? Calcula el teu pressupost de manera ràpida i senzilla a AllianzDirect.es i contracta la teva pòlissa a un preu directe. Allianz Direct. Directe al teu estalvi.
28: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà.
29: Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
30: Si canvies, si canvies.
31: Camp
2: Canvia tu també d'ordinador amb el Renove de MediaMark i estalvia't 150 euros en un portàtil Samsung Galaxy Book 4 Edge amb processador Snapdragon X per 779 euros.
3: A ti un Renove?
2: MediaMark.
4: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
5: B-Travel. Viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a b-travel.com.
6: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
7: Sí.
6: Però si jo fos una mascota, no?
7: No.
6: I tu creus que si jo em poso un...
7: No.
8: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
9: L'expectació és màxima. Molta gent es prepara per viure-ho. Ja no queda res.
11: L'estiu està a punt d'arribar. Prepara casa teva per rebre'l. A Leroy Merlin tens fins a un 25% de descompte per posar aire condicionat, tendals, mosquiteres i molt més. Bon temps, boníssima casa. Consulta'n les condicions a la botiga i al web.
21: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
30: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
31: Aquí, la princesa Xerezat, de les Mil i Una Nits.
32: Ara t'explicaré una història.
31: I aquí sentim la Sara.
33: 120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
31: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca les Mil i Una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
34: Ah, cómo hemos cambiado.
35: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
20: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: 18 minuts a les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. A qui se li interessarà aquest matí el xuxu?
1: Aquest matí a molts dirigents polítics s'hi llegeixen la carta a La Vanguardia que signa Natàlia Molner. Lamenta que només siguin feministes de cara a la galeria i escriu: la paritat de les llistes podria semblar un avenç, però quan mirem qui ocupa les presidències o les conselleries, la fotografia canvia. Estem decorant una façana que per dins continua sent la de sempre.
0: 21 morts i 61 ferits a la Xina per l'explosió d'una fàbrica de focs artificials.
36: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
19: És la fàbrica que produeix el 60% dels focs artificials que es venen a la Xina i el 70% dels que exporta al país. La policia ha detingut els directius de l'empresa i ha posat en marxa una investigació per saber què ha passat. Gairebé 500 efectius treballen encara a la zona afectada per acabar d'extingir les flames. Ho expliquen The Guardian o Le Figaro.
37: Gairebé segur que el teu cotxe no et falta un queda molt. Ben segur que tens el DJ que no en deixa una. Aquesta no, millor aquesta. El que és seguríssim és que si t'atures a una BP, t'emportes un premi segur. Omple el dipòsit amb 30 litres o més i podràs guanyar punts extra a mi BP, cupons de descompte en carburant o fins i tot una experiència Audi Revolut Fórmula 1 Team a Madrid. Consulta les condicions a mibp.es.
0: Martí Esteban, bon dia.
38: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dimarts?
38: Que han internat el detingut per l'assassinat a Esplugues de Llobregat en una unitat psiquiàtrica de la presó de Cambrians per evitar el soroll mediàtic. Però en realitat està retingut en una comissaria i encara no ha passat a disposició judicial. Ho explica Verificat.
0: Mònica Usart, bon dia.
39: Bon dia.
0: La calor de l'oceà desfà el gel de l'Antàrtida.
39: Sí, un nou estudi liderat per la Universitat de Cambridge ha analitzat dècades de dades captades per vaixells i robots flotants i ha trobat la primera evidència que la calor de les profunditats oceàniques amenaça la vora de les plataformes de gel de l'Antàrtida. Penseu que aquest continent reté prou aigua dolça per augmentar 58 metres al nivell de l'oceà.
0: Lluna Belani, bon dia.
2: Bon dia.
0: Crit d'auxili de la llibreria més antiga d'Espanya.
2: Es diu Hijos de Santiago Rodríguez i va obrir el 1850 a Burgos. Ara ha obert una campanya de micromecenatge per evitar el tancament. Necessita 60.000 euros i, de moment, ja n'ha aconseguit més de 20.000. Ho llegim al diario.es.
0: Doncs hi ha països que ensenyen al jovent a llegir novel·les llargues.
38: Sí, l'objectiu és combatre el dèficit d'atenció. Al Regne Unit fan cursos per ajudar els universitaris a seleccionar entorns de lectura còmodes, distribuir bé el temps i limitar l'ús dels mòbils. Ho explica La Vanguardia.
0: Gran idea, per cert. Què ens preguntem avui?
1: Com fan pipí els de la Met Gala? S'ho planteja el Washington Post, que reconeix que la majoria de dissenyadors de moda s'han negat directament a parlar amb ells, però revelen dos detalls. Es recomana als assistents no beure cap líquid durant la festa i la majoria, a més, van acompanyats amb ajudants, perquè en cas d'haver d'anar al lavabo els ajudin a desmuntar segons quins vestits estrafolaris.
0: I Mercadona compra producte a Catalunya per valors de 5.200 milions d'euros l'any.
3: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
2: Compta amb una xarxa de gairebé 2.000 proveïdors a Catalunya, els quals el 2025 els va fer compres per valor d'aquests més de 5.000 milions. Destaquen els gairebé 40 milions de quilos de fruita comprats a diferents companyies de les comarques de Lleida o les 24 milions d'unitats d'humus a una empresa de Rubí. Mercadona té una plantilla de 16.400 persones a Catalunya.
4: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
7: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
10: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: I a 7:45 anem a les xarxes.
12: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
0: Amb el Guillem Tarrés. Bon dia, Guillem.
13: Bon dia. L'altre dia, escoltant un podcast on hi havia de convidada la Pili, la germana de la Rosalía, vaig sentir que deien això.
14: Y luego también me hizo muchísima gracia una vez que hablamos que me dijiste, yo, Javier, es que soy muy de madrigueras.
15: Soy muy de madrigueras, de perseguir a conejos blancos, ¿sabes? En plan, tirar de hilos. Me gusta, es como algo que... Y aparte, tengo un carácter un poco obsesivo.
13: Ja fa temps que a internet circula el concepte rabbit hole, que en català podríem traduir com a llodriguera. És l'expressió que es fa servir quan entres a internet o a xarxes buscant una cosa i acabes entrant en un forat infinit de vídeos, perfils i teories sobre el tema. Per això llodriguera, perquè comences per la part més superficial, però t'hi vas endinsant cada cop més, connectant amb altres temes fins al punt d'obsessionar-t'hi i perdre-hi més temps del que pensaves. Jo també sóc molt de llodrigueres. Em representen i m'afecten en el meu dia a dia. I crec que és una cosa que em passa a mi i a tota una generació que ha crescut amb internet. És una manera d'estar al món, de saltar de tema en tema i d'obsessionar-te i baixar fins al fons d'un assumpte deixant de banda, si és necessari, tota la resta. No fos cas que per haver de sopar no puguis acabar d'aprofundir en un documental del 2003 sobre una secta japonesa.
12: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
0: I als esports, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
16: Assistència sanitària. La dels metges patrocina aquesta secció.
0: El Barça farà un mosaic diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou.
1: El club vol crear una gran atmosfera per ajudar els futbolistes a guanyar la Lliga contra el Real Madrid a l'estadi. Per aquest motiu, el Barça recuperarà la tradició del mosaic per als prolegòmens del partit i també per a la sortida dels futbolistes del túnel de vestidors. També hi haurà rebuda multitudinària de l'autocar que arribarà de la ciutat esportiva Joan Gamper. A més, també hi haurà rua i parlaments a l'estadi dilluns, en cas, això sí, que hi hagi títol. Ho llegim a La Vanguardia.
0: Ja. No hi ha títol, fan discursos malament. Mentre està l'enviant a Madrid, està molt en realitat en Mbappé després de la seva escapada a Itàlia.
1: Sí, el diari ABC informa que el cap de setmana del francès de Sardenya ha generat malestar al vestidor, empipament entre l'afició i també sorpresa al club per la seva poca discreció. Afegeix que Arbeloa, que el va defensar, deu ser l'únic que l'entén, mentre que Juanma Castaño, al mateix diari, creu que el viatge d'Mbappé està fora de lloc i conclou: un jugador del Real Madrid ho és les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. No era el moment de tocar el dos enmig d'una temporada, diu, tan deficient del Real Madrid.
17: Hi ha moltes maneres d'escollir. Pel preu, per una promoció, pel que et prometen. Però en salut també hi ha una altra manera: escollir com ho faria un metge. Per això, els que en saben ho tenen clar. Assistència sanitària, la dels metges.
0: I la notícia freak.
18: Uala! Les grans botigues de l'esport i la moda
5: us ofereixen aquest espai.
0: Jordi Somill, bon dia.
6: Bon dia, Saül. Han celebrat l'última edició del concurs de migdiades. Centenars de participants s'han reunit al cap de setmana per veure qui podia dormir millor a l'aire lliure i mantenir un ritme cardíac més estable. En aquesta última edició s'ha imposat un senyor de 80 anys i el segon premi va ser per un administratiu de 37 anys.
0: Bon dia, Salmo, aquest matí.
6: A tots els mitjans que destaquen que l'actriu Blake Lively i l'actor Justin Baldoni han firmat la pau. D'aquí a dues setmanes havia de començar el judici sobre les denúncies d'assetjament sexual i laboral durant el rodatge de la seva última pel·lícula Plegats, però ahir van fer públic un comunicat conjunt anunciant un acord extrajudicial del qual no s'han donat a conèixer els detalls.
0: I avui què és Sant Àngel? Ah? Avui Sant Àngel. Home, el Jean Llàcer, per exemple.
6: Per exemple.
0: Qui més... Segur que coneixem algú més. És l'aniversari de...
6: El tenista Carlos Alcaraz, que fa 23 anys. La cantant Adele, We Could Have It All, Rolling in the Deep, 38 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, 60 anys.
0: Home, per molts anys el president. 60 anys fa avui?
6: I el cantant i actor Rafael, de Mis Ansias y Mis Sueños, que sabe nadie, fa 83 anys.
0: Perdona, ha dit la Llàcer i també l'Àngel Fernández, el meu amic Àngel Fernández, que també és el seu sant avui.
8: Uala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
9: Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
8: Uala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
9: Uala!
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dimarts, Martí?
38: La de La Vanguardia, que conversa amb el documentalista Poldo Pomés, el també propietari del restaurant Il Giardiento de Barcelona, presenta avui la pel·lícula...
0: Giardiento.
38: Ah, doncs no estava ben escrit aquí.
0: Ja, deu ser el Ramos, no?
38: En tot cas, exacte. Presenta avui la pel·lícula Pere Gimferrer, retrat d'un artista adolescent. Pomés es desfan elogis parlant de l'escriptor català i de totes les seves connexions. També diu que li apassiona relatar la vida dels altres. I diu, tots teniu una història, tothom té un documental.
11: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no, no ha contractat la llum a Factor Energia i no, no s'estalvia un 12,5%.
18: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
21: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
0: 8 i les 8.
22: Si tens més de 60 anys, a Renfe i amb la targeta dorada... Viatges amb descomptes de fins al 40% en tots els trens AVE, Larga Distància, Avant i Media Distància. Tot això per només 6 euros l'any. Pots aconseguir la teva targeta dorada a les taquilles de les estacions o a les agències de viatge. I si ja la tens, renovar-la és molt fàcil. A Renfe.
23: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre... Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
24: Què fas?
23: Segueix el mantra. Begudes gratis em costa. Begudes gratis em costa. Begudes...
24: Què és això?
23: És el mantra clau de l'estiu.
24: Aquest estiu, viatge amb costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
25: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
26: Ara Lidl escalopins de salmó per 4,99. T'estalvies un 21%. I amb Lidl Plus estalvia't un 17% en les nostres mozzarelles. Lidl, val la pena.
27: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
28: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
29: I si no haguessis de conformar-te? I si no et poguessin apujar el lloguer? I si no et poguessin acomiadar sense motiu? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocats sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900 100 608. I sí, també per autònoms i empreses.
2: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
3: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
4: Maria, estàs en mute.
5: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
7: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
19: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: Pràcticament 4 minuts i les 8. En aquesta hora, la notícia de la qual no es parlarà prou amb el Marc Artigau. Avui, les orelles de la NASA.
20: Per si no heu vist les imatges, una periodista demana al president Trump si està considerant traslladar la seu de la NASA fora de Washington. El president mira cap a la seva dreta i diu: qui millor et pot respondre és l'home que tinc just aquí. Has sentit la pregunta amb aquestes orelles tan boniques que tens? Jared Isaacman, el president de la NASA, somriu incòmode amb les mans a la butxaca. Té una gran oïda, afegeix. Té una superoïda. El president de la NASA potser té les orelles grosses, segons els estàndards de l'amic d'Epstein. Aquest posat m'ha recordat quan érem petits i aquell era un quatre ulls i l'altre un dents de conill i els xulos de l'escola que se'n reien. Bullying era una paraula que no existia. Fa poc vam quedar amb un sopar d'exalumnes i quan vaig contemplar que la gran majoria d'aquells xulos només amagaven dolor, em fa vergonya reconèixer-ho, però vaig guanyar una mica de pau.
0: Les 8.
30: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
31: No me llames Dolores, llámame Lola, la que siempre va sola por Barcelona buscando follón. Un enrenou que Caim Riba i Dolor Beltrán ja van dir que no s'havia acabat, sinó que es prenien un temps. Fins que la Lola ha tornat en format automenatge amb un disc de col·laboracions i una gira de concerts per celebrar els 25 anys de la formació Bastons.

0: Avui parlem amb la Carme Viva, responsable d'IMSD de Matlle Origen Obradors. Per què els vostres iogurts són tan cremosos i gustosos?
1: Sens dubte, el secret és la llet i fer les coses en temps. Per això, utilitzem llet de la millor qualitat i de granges gironines. I deixem fermentar els iogurts lentament durant 12 hores.
2: A Matlle Origen, tot el que tastes té un per què.
3: RAC 1.
4: Descobreix la nova gamma de cafè en gra Novell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
5: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

Avui obrim amb una notícia que ens toca molt de prop, una d'aquelles que expliquem però que també sentim. Acabem de saber que RAC1 ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica 2025. El jurat dels Premis Nacionals ho ha fet públic fa només uns instants i el reconeixement arriba en un any molt especial. L'any passat va ser el del 25è aniversari de l'emissora. El jurat considera que aquesta emissora del grup Godó va culminar el seu 25è aniversari amb el millor any de la seva trajectòria. Líder indiscutible

0: que hem intentat fer cada dia durant 26 anys ja. 26 anys explicant el món des d'aquí. 25 anys que són pels quals se'ns guardona fent ràdio en català amb una mirada pròpia. 25 anys sent al costat de la gent, en directe, quan passen bàsicament les coses. Aquest premi reconeix una trajectòria, però també una manera de fer. La d'una ràdio que ha volgut ser útil, que ha volgut preguntar, que ha volgut contrastar, que ha volgut explicar i que ha volgut escoltar. I riure. I passar-nos-ho bé, sense cap mena de transcendència. I això no va només, senzillament, d'una marca. Va de totes les persones que han passat per aquests estudis, pels periodistes, pels tècnics, pels productors, per la gent de màrqueting, pels directors, pels realitzadors, gent que ha construït peça a peça aquesta manera de fer ràdio. Però va sobretot de vosaltres, d'una audiència fidel, exigent, crítica, que ens ha fet créixer fins a convertir RAC1 en líder històric i en referència. Més d'un milió d'oients, més d'un milió de maneres d'estar connectats cada dia amb el món. Avui també és un dia per recordar d'on venim. D'on venim i amb qui venim, i d'on vam començar. 25 anys després, RAC1 és això que diu el jurat. Però també és moltes altres coses que no caben en una resolució. És directe, és diversió, és criteri, és companyia, i avui, permeteu-nos-ho dir, també és orgull. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos i gràcies per exigir-nos, perquè aquest premi també és vostre. Són les 82 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 5 de maig del 2026.
2: I avui torna a ser un dia de ruixats i tempestes, començant a partir de mig matí en punts del Pirineu, comarques de Girona i prelitoral, i a la tarda s'estendran per més comarques. Les temperatures al migdia més frenades que ahir.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, hem de destacar que a hores d'ara tenim encara actiu un accident a la C-17 entre Canovelles i Lliçà d'Amunt, que deixa 2,5 quilòmetres de retencions en sentit nord en direcció Vic.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. La violència continua sacsejant Catalunya després d'un cap de setmana negre amb 3 apunyalaments i un tiroteig a Barcelona i Rodalies. Ahir l'atac es va estendre a la resta del país. A la policia se li gira feina. A les últimes 24 hores han detingut 4 persones més per 3 episodis violents. El més greu aquesta nit a Salt, al Gironès, una dona de 31 anys hauria matat el seu xicot al garatge de casa, al carrer Doctor Ferran de Salt, i després s'ha entregat a la comissaria. Hores abans, la matinada de dilluns, la Guàrdia Urbana de Tarragona havia detingut ja 2 persones molt joves, de 27 i 18 anys, per 2 baralles a la Fira d'Abril del barri de Bonavista, que va acabar amb un apunyalat. Per acabar-ho de rematar, a Roquetes, al Baix Ebre, un noi de 18 anys, de 18, va rebre una ganivetada al coll a la sortida d'una discoteca i ara està ingressat a l'Hospital de Tortosa. Els Mossos ja han detingut l'home que l'hauria agredit. En total, en menys de 72 hores, Catalunya ha registrat 6 apunyalaments, 2 de mortals. Anem cap a Tarragona per actualitzar els 2 més recents, el de Bonavista i el de Roquetes. Més detalls amb la Marina Pérez Got.
4: La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir a 2 persones la matinada de dilluns. Els agents els van detenir després de rebre l'avís per 2 baralles que van tenir lloc a la Fèria d'Abril que se celebrava al barri tarragoní de Bonavista. Un està acusat d'un delicte de lesions, mentre que l'altre per un delicte de lesions i participació a una baralla tumultuària. De tot això, una persona va resultar ferida amb arma blanca. A la primera identificació dels 2 detinguts, a un d'ells ja se'l va denunciar per pertinença de substàncies estupefaents. Paral·lelament, a Roquetes, al Baix Ebre, es va detenir la matinada de diumenge un home que havia ferit a un jove amb arma blanca a les portes d'una discoteca. L'home està detingut per tentativa d'homicidi. La víctima és un jove de 18 anys que va rebre una ganivetada al coll i el van traslladar a l'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta.
0: Però l'apunyalament que ha aixecat més polseguera és el de dissabte al matí a Esplugues de Llobregat. Segur que el recordeu, l'home que va degollar una dona de 41 anys mentre passejava el gos al barri de Finestrelles. Com que alguns veïns els va semblar sentir que l'home proferia crits en àrab, s'han multiplicat els usuaris a la xarxa que asseguren que érem davant d'un atemptat jihadista. Ara bé, ahir al matí, en una entrevista aquí al Món a RAC1, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ho va desmentir. Assegura que la hipòtesi principal és que l'agressor estava sota els efectes d'un brot psicòtic.
5: La persona probablement estava sota una situació de desequilibri emocional i fins i tot podria ser algun tipus de...

0: de brot que va provocar que actués d'una manera totalment irracional. Consta en les diligències, malgrat que, com bé sap, això està sota secret de sumari.
1: Però aquesta nit els Mossos d'Esquadra han matisat un pèl les declaracions de la consellera Parlon. En una entrevista al 3CAT, l'intendent de la prefectura dels Mossos, Toni Rodríguez, no ha volgut descartar cap hipòtesi encara, tampoc la de l'atac terrorista.
2: Treballem amb totes les hipòtesis. És cert que la primera és la que s'ha parlat avui. No és la primera hipòtesi de treball que es tracti d'un atemptat o d'una acció de caire jihadista. Treballarem amb totes elles igualment, eh?
1: Els veïns d'Esplugues del Llobregat encara estan commocionats. Ells van aplegar en dues concentracions diferents, una de convocada per l'Ajuntament i una altra d'organitzada per l'extrema dreta que intenta instrumentalitzar el crim. Tant Vox com Aliança Catalana continuen escampant que l'atacant va matar la dona al crit de Alà és gran, però els Mossos recorden que no està confirmat. L'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, i el conseller de Presidència, Albert Dalmau, van demanar no afegir més llenya al foc. Va seguir aquestes concentracions a Esplugues, Josep Ferrer.
3: Unes 300 persones van assistir ahir, sota una fina pluja, al minut de silenci que es va fer en record a la veïna assassinada dissabte, una dona de 41 anys, de nacionalitat xinesa i que feia un any que vivia a la ciutat. Per aquest motiu, una representació de la comunitat xinesa d'Esplugues va participar a l'acte i es va reunir amb l'alcalde Eduard Sanz, qui es va oferir atenció psicològica i ajuts en els tràmits amb el consulat. Albert Dalmau, conseller de la presidència i que també va ser present a l'homenatge a la víctima, va expressar el seu rebuig per a aquells que atempten contra la convivència ciutadana.
4: Expressar el nostre condol, la nostra solidaritat amb la víctima que va ser brutalment assassinada i que avui volem traslladar aquesta mostra d'escalf, de solidaritat i de condol. Permetin-me enviar un missatge de màxima contundència, de tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atempten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats. Ens han de saber que els hi caurà tot el pes de la llei.
3: Aliança Catalana i Vox van fer ahir dues concentracions per condemnar l'assassinat. Tots dos van deixar anar el mateix discurs en assegurar que es tractava d'un atemptat terrorista perquè l'assassí cridava Alà és gran, fet que el govern de la Generalitat nega.
1: L'altre apunyalament mortal del cap de setmana va tenir lloc dissabte al Raval de Barcelona. Les primeres hipòtesis apuntarien que un jove menor d'edat armat amb una navalla va matar un home de 24 anys que li havia intentat robar amb una ganivetada al cor. De moment, el jutge que porta el cas ha enviat el nano a un centre de justícia juvenil després de prendre-li declaració. L'endemà, a la matinada de diumenge, els Mossos encara van haver d'atendre un altre incident, el d'un jove apunyalat al Fòrum de Barcelona després d'una baralla. Hauria no pogut ser l'únic al dia, perquè avui la Maica Navarro i el Toni Muñoz expliquen a La Vanguardia que a la tarda els agents van identificar a la plaça Marina de Sants una trentena de joves armats amb matxets d'una banda llatina que s'estaven organitzant per atacar un altre grup rival. L'acumulació d'episodis violents aquests últims 3 dies ha disparat totes les alarmes i ha sembrat la percepció d'inseguretat arreu de Catalunya. Els Mossos admeten que se'ls acumulen els maldecaps, però la Conselleria d'Interior creu que no cal fer-ne un gra massa. El departament recorda que tots els indicadors estan millorant. Els darrers mesos els delictes han baixat i la taxa de resolució policial ha augmentat. A l'entrevista d'ahir al Món a RAC1, la consellera Núria Parlon reiterava que anem pel bon camí.
0: Hem tingut un cap de setmana amb molts incidents d'aquestes característiques i per això jo li deia que encara que les dades són bones, perquè ho són i s'estan reduint, això ens ha de fer parar atenció en el sentit de que l'estratègia policial que estem duent a terme, que moltes vegades també és criticada per excés, és l'adequada.
1: Però part de l'oposició posa el crit al cel i acusa Salvador Illa d'haver perdut el control del país. Junts per Catalunya i el PP assenyalen el president i els populars fins i tot volen que comparegui d'urgència al Parlament. En canvi, Esquerra Republicana i els comuns posen el fre, demanen calma i ressenten contenció per no alimentar els discursos ultres, informa Cesc Giró.
5: Els partits coincideixen que els fets són molt greus, però no comparteixen la resposta. Junts i el PP personalitzen els retrets del president. Josep Rius assegura que Salvador Illa ha perdut el control del país i Santi Rodríguez creu que fins i tot ha de donar explicacions al Parlament.
6: Que hi hagi molta més coordinació, que hi hagi molt més recursos i que hi hagi molt més lideratge. Al president Illa i a l'alcalde Collboni se'ls està descontrolant la seguretat i això és inadmissible. I no és l'única cosa que se'ls està descontrolant.
7: Resum d'alguns dels mals que patim. Una possible motivació jihadista, delinqüència i la baralla, una baralla entre bandes. El nostre grup parlamentari ha demanat la compareixença urgent del president de la Generalitat.
5: En canvi, des d'Esquerra, Isaac Albert es limita a demanar informació per abordar el problema sense abonar el discurs de l'extrema dreta.
8: Que ens expliqui exactament el que ha passat. Jo crec que parlar sense tenir totes les dades i tot el coneixement no portarà res de tranquil·litat.
5: En la mateixa línia, els comuns són partidaris de posar el focus en la desigualtat i les problemàtiques socials que generen detecten aquest tipus de problemes d'inseguretat.
1: De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el periodista, el diari Ara i col·laborador del Món RQ, Cesc Maideu.
9: Va sortir al carrer i la van apunyalar per l'esquena. Tot apunta que la d'Esplugues de Llobregat va ser una víctima escollida a l'atzar que va tenir la pitjor de les sorts. Aquest cas ens demostra que la maldat no sempre té una explicació lògica i també ens ensenya que per entendre els successos cal temps i matisos, que no es pot emmarcar en terrorisme un succés que la policia no ha tingut prou temps per investigar i que a hores d'ara res ho vincula amb el jihadisme. De la mateixa manera que és arriscat que siguin formacions polítiques les encarregades de resoldre crims. Les darreres hores, però, ens deixen una altra realitat preocupant, i és la de les armes blanques. L'any passat es van detectar 13 incidents amb armes blanques cada dia. Això vol dir que passa cada dia, però tampoc vol dir que ho haguem de normalitzar. Els Mossos fa temps que estan notant que alguns conflictes que abans se saldaven a cops de puny ara ho fan a ganivetades. Per això han fet plans específics i estan requisant més armes que mai. Però la gran pregunta és per què. Per què un jove que va a una discoteca o un adult que va a treballar porta una navalla? No ens podem deixar portar per la concepció que anar armat vol dir anar segur.
1: Abans ho explicàvem, i ara ho recordava en Cesc Giró, en el cas d'Esplugues, l'extrema dreta ha fet córrer la brama que es tractava d'un atac jihadista perquè l'agressor hauria cridat a l'aix gran abans de degollar la víctima. Aquesta versió, de moment, encara no l'ha pogut confirmar ningú. Sí que és cert que parlava, segons diverses fonts, en àrab. De fet, els que la difonen, aquesta notícia, que és Vox i Aliança Catalana, són dels partits que, segons l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial, més notícies falses difonen. És un estudi d'aquest observatori d'ètica que es va publicar precisament ahir en ple embolic per la instrumentalització política de l'apunyalament a Esplugues de Llobregat. Aquesta investigació alerta que la intel·ligència artificial distorsiona el debat públic a causa, sobretot, d'aquests partits que manipulen la realitat amb campanyes, diuen, de desinformació creades amb aquesta tecnologia, amb la intel·ligència artificial. El pitjor és que aquestes falsedats es difonen a tanta velocitat que costa molt desmentir-les i garantir que la veritat s'acabi imposant. En té tots els detalls en Pol Prats.
10: El document conclou que Vox s'ha convertit en un dels partits que més campanyes de desinformació ha difós a les xarxes socials a la Unió Europea. I pel que fa a Aliança Catalana, l'estudi en destaca la difusió d'una imatge creada amb IA per alimentar discursos xenòfobs a Manresa, acompanyada de dades manipulades sobre la població estrangera. També van crear un vídeo en què apareixia Sílvia Orriols disparant contra Carles Puigdemont, un cas judicialitzat com a possible delicte d'odi. Els creadors de l'estudi també han avisat que els partits orquestren aquestes campanyes per erosionar la confiança de la ciutadania en les institucions. De fet, directament alerten que aquestes campanyes formen part d'una tendència global que posa en risc la qualitat democràtica i també els processos electorals. L'estudi, per cert, s'ha fet per encàrrec del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica.
1: Pràcticament un quart de nou del matí, encara que els partits de l'extrema dreta exagerin o distorsionin els episodis violents per endur-se l'aigua al seu molí, hi ha una realitat que és inqüestionable. Les armes blanques proliferen perillosament als carrers, sobretot entre la gent més jove. És en aquest context que cal emmarcar el pla pilot dels departaments d'Educació i d'Interior per incorporar Mossos de paisà a algunes escoles i instituts de Catalunya. Ara bé, tot just dues setmanes després que el govern el posés en marxa, el projecte fa aigües per tot arreu. Inicialment, el Departament d'Educació havia inclòs 14 centres a la prova, però la meitat, 7, ja se n'han desmarcat. Els últims són els instituts Ribera d'Ondara, de Gramunt, i l'Opla d'Urgell, de Bellpuig. Se sumen els dos de l'Hospitalet de Llobregat, que ja han reclamat sortir d'aquest pla, i els tres de Vic, que han anunciat que ho faran molt aviat. La prova pilot ni tan sols convenç els Mossos d'Esquadra. El sindicat Sap Fer Pol no té clar què s'espera dels agents que es passaran el dia a l'institut i es queixa que ens falta molta informació. El seu portaveu, Toni Castejón, ho reclamava aquesta nit en una entrevista al 9C de RAC1.
11: No sabem a què anem. O sigui, no és el mateix anar a fer una xerrada de 20 minuts o d'una hora, anar a estar a ser-hi 8 hores diàriament. Llavors aquí hem de parlar perquè és un servei que és nou. Volem saber sobretot in itinere, és a dir, des que comença el servei fins que vas cap allà, en quines condicions vas, si vas sol, si van dos. Nosaltres creiem que sempre al carrer hem d'anar dos.
1: Un altre sindicat ha anat encara més enllà i ha exigit que els agents que participin en aquest pla vagin armats a les escoles i als instituts. Té més dades l'Eudald Martínez.
12: Això tot i que el protocol especifica justament el contrari, que els agents no aniran uniformats ni portaran cap arma. El portaveu de l'USPAC, Albert Palacio, creu que això els posa en risc. Són declaracions a SER Catalunya.
13: Un policia és policia i la seva eina de treball, per desgràcia d'aquest país i en molts altres, és la defensa, les manilles i la pistola. I li recordo, estem en nivell 4 sobre 5 d'alerta terrorista. només falta que hi hagi gent que s'enteri que allà n'hi ha policies sense arma.
12: El govern, per la seva banda, manté la confiança en el pla, tot i les baixes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, remarca que els Mossos que entraran als centres estan perfectament formats per ser-hi, ho deia ahir al Món a RAC1.
0: Més enllà d'alguns estereotips que a vegades es volen associar a la policia, doncs el cos de Mossos d'Esquadra disposa d'agents que estan formats en mediació, que estan formats en integració social, i els perfils que s'han triat en aquest sentit per poder donar suport a aquells equips directius que així ho demanin formen part dels nostres equips d'atenció a la comunitat.
12: Parlon també remarca que els agents faran sobretot tasques preventives i d'acompanyament a les direccions.
1: Aquest pla per enviar Mossos als centres ha afegit encara més llenya al foc que crema entre el govern i els sindicats majoritaris del sector educatiu. El tram final de curs serà calent. USTEC i la resta de convocants ja escalfen motors de cara a les 17 jornades de vaga, nacional o territorial, que han agendat al llarg de les pròximes 5 setmanes. La primera aturada serà, recordem-ho, demà passat dijous a les llars d'infants. El personal que atén les criatures d'entre 0 i 3 anys reclama equiparar les seves condicions a la de la resta d'etapes educatives i reduir les ràtios, que són de les més altes de tota Europa. Un quart tocat de nou del matí, la percepció d'inseguretat o les vagues al sector educatiu preocupen molta gent, però encara hi ha una altra problemàtica que sembla, a hores d'ara, a molts llocs d'Europa irresoluble, que és el drama de l'accés a l'habitatge. Com sempre, en situacions d'aquesta mena, n'hi ha que se n'aprofiten. És el cas de la presumpta xarxa, que ha muntat un negoci de relloguer d'habitacions a preus desorbitats i que aquests dies estem destapant aquí a RAC1. Ha muntat el Giovanni, gestionant el negoci, i un suposat Alberto, que posa el seu nom al lloguer. Fins ara us hem explicat què ha passat, com funciona, qui hi ha al darrere. Però avui afegim el calvari que viuen els propietaris reals d'aquests pisos. Quan s'adonen que els han enredat, que els seus llogaters han fet obres sense el seu permís i que estan rellogant l'immoble, intenten cancel·lar el contracte, però entren en un viacrucis judicial. És un procés llarguíssim que triga una eternitat a resoldre's i que els responsables de l'organització aprofiten per canviar de pis i de testaferro. Per guanyar encara més temps, fan servir estratègies per allargar al màxim el procés judicial, com ara declarar-se, encara que no siguin vulnerables. Té totes les dades en Josep Moragas.
14: Una de les propietàries afectades és la Mireia, que és un nom fictici. L'any 2022 va llogar el seu pis al barri de l'Eixample a l'Alberto, i al cap de 2 mesos va començar a rebre queixes dels veïns perquè feia obres i provocaven molt de soroll. Quan la Mirfred preguntava a l'Alberto, ell es va fer fonadís i no responia ni a trucades ni a missatges. Aleshores s'adona que les obres que s'han fet és per aixecar parets i fer-hi més habitacions per llogar-les a través de portals especialitzats. Quan pregunta als veïns, li diuen que qui gestiona el pis és, curiosament, en Giovanni. Aleshores posa el cas en mans de la justícia per recuperar el pis. Triga 2 anys i quan hi entra assegura que està completament destrossat. Per si no fos prou, quan ja l'havia recuperat, explica que 2 homes molt corpulents li van rebentar la porta, van entrar i la van amenaçar.
15: Y en el momento en que estamos cambiando la cerradura se presenta diciendo que él es de la inmobiliaria, que yo qué estoy haciendo ahí. Entonces cuando le digo, a ver, soy la propietaria, me dice que me va a mandar su gente, amenazándome, y ese día a la medianoche vienen unos rusos a intimidarnos.
14: Ara bé, confessa que estava tan esgotada tot el procés judicial per recuperar l'immoble que no tenia forces per posar cap més denúncia.
1: I un altre afectat, un altre propietari afectat, ha explicat a RAC1 que van necessitar 2 anys i mig i 3 ordres de desallotjament fallides per recuperar el pis que havia llogat a l'Alberto. Quan hi va entrar, el pis havia passat de 3 a 6 habitacions, totes amb panys propis, sorprenentment. Ara calcula que tot el procés legal i la rehabilitació del seu habitatge li costarà més de 200.000 euros. Però aquesta hora RAC1 també es pot explicar que el cas de la trama sueca no és ni de bon tros l'única que fa negoci amb l'habitatge a Barcelona. A la ciutat hi operen almenys 10 xarxes més amb el mateix modus operandi, vinculat sobretot al relloguer dedicat als pisos turístics. Com que l'Ajuntament va posar fil a l'agulla per desmantellar-les, en alguns casos s'han reconvertit en relloguer d'habitacions sense permís dels propietaris, Josep.
14: Sí, des de l'Ajuntament saben d'aquestes xarxes. El 2024 tenien constància de 134 pisos en què s'hi feia activitat de pisos turístics a través del lloguer. Des d'aquest programa han detectat entramats vinculats a persones de nacionalitat italiana, russa i espanyola que se centren en el negoci dels pisos turístics a través de lloguer sense el permís del propietari, i alguns també vinculats al relloguer. En principi no estan vinculats entre ells. El modus operandi és calcat al de la trama que us hem explicat. Els advocats, a més, expliquen a RAC1 que les defenses estan ben organitzades especialitzades i saben perfectament com eternitzar els processos per fer la vida impossible als propietaris afectats. En el cas dels russos, són els que estan més controlats pels jutjats. Han estat condemnats per l'Audiència de Barcelona per estafa 5 i 6 anys de presó, però han apel·lat la sentència i algunes fonts expliquen a RAC1 que estan continuant el seu negoci. En aquest cas, el dels russos, primer, estaven vinculats a prostíbuls a Cambrils i Salou i van ser condemnats per blanqueig de capitals en una causa de tràfic de blanques. Després van seguir la seva activitat amb els pisos turístics. L'entramat suec, però, és el que controla més pisos.
1: Després en parlarem, però d'aquesta trama de relloguer d'habitacions que estem desapant aquí a RAC1, escoltem ara el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Joan Julibert.
16: El mercat de l'habitatge s'ha convertit en una autèntica selva. El cas que ha sorgit del contenidor del món a RAC1 i que ha donat com a resultat una investigació periodística rellevant posa de manifest que davant la falta de polítiques públiques que garanteixin aquest dret fonamental estem exposats a una sèrie de pràctiques que ni beneficien els inquilins ni tampoc els propietaris. Cal que les administracions s'abordin de forma immediata i en profunditat què està passant en aquest mercat i com afrontar una situació que és un autèntic polvorí. Un mercat que s'ha deixat en mans de l'especulació i que, convertint les nostres cases en un bé altament lucratiu, ha obert la porta a pràctiques mafioses que juguen amb la desesperació de les famílies per buscar un sostre. O els legisladors es prenen seriosament aquest desgavell, regulant el mercat per garantir el dret de l'habitatge i donant seguretat jurídica als propietaris perquè puguin llogar amb garanties més enllà de l'afany lucratiu, o prendrem mal. Perquè a la selva, normalment, guanya el més salvatge.
1: 8 i 22 minuts. Avui també estem molt pendents de l'alerta sanitària a l'Atlàntic per aquest creuer de luxe afectat per un brot d'antivirus. A bord hi viatgen 150 persones de 23 nacionalitats diferents, entre elles 14 d'espanyoles. Fins ara hi han mort 3 persones i, segons l'Organització Mundial de la Salut, n'hi ha 5 més amb símptomes. Dos d'ells són membres de la tripulació amb problemes respiratoris aguts que necessiten atenció mèdica urgent. Per tot plegat, aquest vaixell estudia atracar a les Illes Canàries després que a Cap Verd n'hagi vetat la seva entrada per motius de, diuen, seguretat nacional. Ara qui ho ha d'autoritzar és el govern d'Espanya, que de moment no ha vedat boca. Però per curar-se en salut, davant l'eventual escala del creuer a l'arxipèlag canari, s'ha activat una resposta que implica diversos organismes, tant nacionals com internacionals. El dubte principal ara mateix és com es van encomanar del virus les víctimes i com se'l van poder transmetre. El Ministeri de Sanitat no descarta que els contagis es produïssin dins del vaixell. Però com? En principi, l'antivirus es contagia a través dels excrements d'arrossegadors, i la pregunta és òbvia. Hi havia rates al creuer, o bé les víctimes es van contagiar en alguna de les excursions que van fer pel sud de l'Argentina? El govern de Javier Milei ha assegurat que no hi ha cap cas confirmat a Argentina. L'OMS fa un aquí de la calma i insisteix que el risc de contagi per a la resta de la població continua sent molt baix. Tenim en línia, per sortir de dubtes, Esteve Fernández, és secretari de Salut Pública. Senyor Esteve Fernández, bon dia i moltes gràcies.
17: Molt bon dia, què tal?
1: Molt bé, gràcies. Abans d'entrar en detall, entre els passatgers d'aquest creuer, n'hi ha de 14 de nacionalitat espanyola, algú de català?
17: Hi ha 5 catalans, sí.
1: 5 catalans?
17: Exacte.
1: Què és l'antivirus? Quins són els símptomes?
17: A veure, l'antivirus és un virus que pot produir malaltia en persones, no transmet per l'animal directament, no és el que en diem una zoonosi, com poden ser les malalties transmeses per mosquits, sinó que el virus es present als excrements, als orins, a la saliva dels ratolins, dels rossegadors, es diposita normalment en el terra, i quan això es trepitja i es genera aerosol o pols, pot ser inhalat per les persones i llavors tenir dos tipus diferents de malalties, una malaltia més pulmonar i una malaltia més que afecta els ronyons, un síndrome nefròtic.
1: És obvi preguntar-li que entre aquests catalans, si aquests catalans algun d'ells té aquest antivirus o són dels que no tenen res?
17: No, els catalans que hem contactat amb ells, perquè es van posar en contacte amb nosaltres per correu electrònic i hem estat en contacte durant el migdia i la tarda d'ahir, estan bé, estaven preocupats, però tranquils, en les seves pròpies paraules, perquè mancava una mica d'informació interna en el vaixell, suposo que la situació allà dintre també deu de ser complicada. Ens van dir que estaven fent quarantenes, que això ja ens va semblar bé, els vam donar indicacions, explicar els riscos que hi havia, i tranquils i esperant doncs, que les autoritats permetin arribar al creuer a Canàries, que és el seu destí més probable. Estan sans, no tenen símptomes de cap mena, i per tant també estem en aquest sentit tranquils.
1: Per tant, no tenen el virus estan en quarantena, que és el que han de fer en casos com aquests. D'on són? De, concretament catalans, d'on? Se sap d'on són?
17: Catalans.
1: Val,
17: no tinc els detalls de quines poblacions...
1: D'acord.
17: A veure, la transmissió del virus dintre del vaixell és molt poc probable, d'acord? I la hipòtesi que més força està guanyant és que els dos passatgers que, malauradament, a més han mort, que un confirmat tant de virus, l'altre està pendent de confirmació microbiològica, diguem-ne, per analítica, és que s'infectessin uns dies abans de pujar a bord del vaixell amb alguna de les excursions que van fer abans de que comencés el creuer, no? També els períodes d'incubació de la malaltia són bastant indicadors d'això. I la transmissió, com molt bé comentaves, entre persones és molt, molt poc probable. De fet, no hi ha gaires casos descrits, no? Hem de tenir present una cosa, hi ha altres malalties que es poden confondre, perquè la sintomatologia és com una grip, realment, són uns símptomes respiratoris amb component gastrointestinal. A vegades allò que podries dir és un refredat, és una grip sense gaire febre, i recordem que l'hemisferi sud està en època, en aquests moments, començant l'època de la gripal, dels virus respiratoris de tardor-hivern, no? Amb la qual cosa, evidentment, davant d'un quadre respiratori i els antecedents, doncs cal sospitar que hi hagi hagut una transmissió, però com deia, és molt poc probable, però no descartable, i s'actuï amb la màxima precaució, que vol dir doncs tractar-los com si fossin això, possibles casos de la malaltia. Què cal confirmar o descartar?
1: Secretari, per tant, és un virus que no és un virus que hagi aparegut nou, sinó que fa temps que existeix, que hi ha molt poca probabilitat que passi entre éssers humans... El que passa és que, clar, passa, tenim un problema, que és que primer que venim d'una època com el coronavirus, això per començar, i el segon és que, a més, és gairebé molt cinematogràfic, vull dir, tot això passa dins d'un creuer, dins d'un vaixell, clar, a l'estar allà aïllats, la percepció que pot haver-hi és una mica aquesta mena de terror, d'aviam què pot passar quan arribin a les Illes Canàries i si hi ha risc per a la població en general.
17: Sí, jo crec que el que hem de fer és una crida a la calma, com a l'inici de l'entrevista comentava, no? Que realment té tots els condiments, per dir-ho d'aquesta manera, per ser una notícia, a més és una notícia d'aquelles noticiables, no? que causen sensació, però realment fem una crida a la calma. És un virus conegut, no es tracta de cap nou virus, és un virus rar, aquesta és la paraula, ja a veure, a l'hemisferi sud, a Amèrica, durant el 2025 doncs no va haver-hi 200 i pocs casos, no? És un virus letal, letal vol dir que la proporció de persones que moren, que tenen la malaltia, és gran, no? Entre un 30 i un 50%, una de cada dues persones que tenen la malaltia pot acabar morint, perquè no té tractament. Però hem de contextualitzar-ho realment, no? La transmissió entre humans és molt poc freqüent. S'han donat uns casos en un creuer amb un antecedent de possible exposició dels dos viatgers en algun lloc on hi hagués doncs això, excrements de ratolins, etc. I no cal... Bueno, no ha de sorgir el pànic i, evidentment, tant des de les autoritats sanitàries com jo demano als mitjans de comunicació tractin, evidentment, això, que és una notícia, que és una notícia important de salut, amb la deguda objectivitat i calma, no? Perquè, si no, realment estaríem en una situació una mica boja. No hi ha un perill, el risc és quasi bé zero per la població. Si arriba el vaixell, que arribarà a Canàries, el risc per la població d'allà o del continent europeu, perquè després els viatgers es repatriaran als seus països d'origen, sempre i quan no tinguin símptomes, d'acord? Per tant, hem de veure com arriben, si hi ha nous casos o no, que esperem que no, i l'altra cosa és que estem preparats pel si de cas, d'acord? Això és una cosa que, com a principi de precaució, en aquest cas, tenim els dispositius activats, la xarxa que es coordina des del Centre de Coordinació d'Emergències del Ministeri de Sanitat, amb les comunitats autònomes, etc. Estem preparats per si hi hagués alguna cosa, però és que el risc és pràcticament zero.
1: D'acord. Això vol dir que és molt probable que el govern d'Espanya doni l'okay perquè pugui atracar aquest creuer a les Canàries.
17: Esperem que sí.
1: D'acord.
17: Esperem que sí.
1: Val, recordo que fa 2 anys Llegim a La Vanguardia avui que hi va haver un cas sospitós al Berguedà d'aquest virus, d'aquest antivirus, que el pacient presentava símptomes, que va estar ingressat a la UCI. Primer, si era antivirus i si es va activar un protocol de vigilància per detectar altres casos i si en van trobar algun.
17: Sí, es va haver-hi aquesta sospita d'antivirus que, de fet, quan la vam notificar, vam posar cas confirmat, tal com consta en el web de Salut Pública, perquè tenia tots els elements, tota la clínica, tots els antecedents, perquè es tractava d'un medi rural, amb contacte amb possibles excrements de ratolins, etcètera, etcètera. I donada la sospita clínica, es van fer totes les actuacions. Mancava la confirmació microbiològica del Centre Nacional de Microbiologia, que no acabaven de donar el resultat positiu. I, d'acord amb el Centre Nacional de Microbiologia i el Ministeri de Sanitat, el pacient, al final, no es va etiquetar de cas confirmat. Per què? Uns mesos després va tornar a anar a urgències amb el mateix quadre, no?, amb una febre hemorràgica, i després de fer més proves es va descartar, no va sortir positiu l'antivirus, però va haver-hi uns marcadors que van permetre diagnosticar-lo de febre hemorràgica d'origen autoimmune, no? Amb la qual cosa, aquell cas que semblava un cas d'antivirus i que així consta a la nota web que vam fer, uns mesos després es va descartar. Justament ho acabem d'explicar també, perquè quedi clar que aquell cas no va ser arribat a notificar oficialment com a cas confirmat i permet descartar que hi hagi hagut cap cas d'antivirus ni a Catalunya, ni a Espanya, ni a Europa. No? Es va portar amb el Ministeri, es va discutir, i com va tornar a ingressar amb el mateix quadre i es van fer altres proves complementàries, al final es va descartar. Per tant, sí que podem dir que no hi ha hagut antivirus confirmat, va haver-hi aquesta sospita. La sospita era molt gran i per precaució també es van fer, abans de saber que no era, d'acord, que això va ser 3 o 4 mesos després, es van prendre totes les mesures de salut pública recomanades, no? Es va fer una vigilància epidemiològica intensiva, es va visitar la zona, es va desinfectar, desinsectar, etc, etc. Es van fer les actuacions de salut pública que en aquests casos són les que s'han toca fer, com si hagués estat un cas d'antivirus, perquè en aquell moment el més probable era que fos un cas d'antivirus.
1: Li agraeixo les explicacions, sobretot ens quedem amb un comentari que ha fet, que és risc pràcticament zero, i sobretot molta calma. Però, efectivament, tot el que significa post-coronavirus i a sobre aquesta imatge gairebé cinematogràfica d'un creuer infectat fa que ens vivim en una pel·lícula permanent molts cops. Per tant, moltes gràcies, secretari, per estar amb nosaltres.
17: A vosaltres, moltíssimes gràcies a vosaltres i insistir, molta, molta calma.
1: Gràcies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, aquí al Món a RAC1. 8:33 minuts, canviant de tema. A l'Orient Mitjà, després d'un mes d'alto el foc, la treva ha saltat pels aires a les últimes hores. L'Iran ha obert foc contra un destructor nord-americà i ha reprès els bombardejos dirigits als aliats nord-americans a la regió després que la Casa Blanca intentés reobrir l'estret d'Hormuz unilateralment. Els atacs iranians no haurien provocat víctimes, però sí que han deixat 3 ferits als Emirats, el país més castigat, tot i que els míssils dels ayatolars també van fer blanc a Oman. La guspira que ha reprès el foc de la guerra està l'operació militar que Donald Trump va activar ahir dilluns per guiar els mercants que estan atrapats a l'estret d'Hormuz des del passat 28 de febrer, quan va començar la guerra. L'Iran ja havia avisat que si l'exèrcit dels Estats Units entrava al pas marítim, la Guàrdia Revolucionària iraniana hi respondria. Dit i fet, quan ha detectat els primers vaixells de guerra nord-americans, els ha disparat amb míssils de creuer. D'entrada, Washington ho va negar tot, però finalment ha hagut de reconèixer que l'Iran s'ha atrevit a atacar-los i ha promès respondre-hi amb contundència. De fet, Donald Trump ha promès arrasar l'Iran si no reculen i accedeixen a tornar a la taula de negociació. Anem cap a Jerusalem. Des d'Israel, informa Salem Ergui.
18: L'intent dels Estats Units de desbloquejar l'estret d'Hormuz pot acabar amb l'estancament de les converses amb l'Iran o acostar el col·lapse de la treva. La resposta immediata de l'Iran ha sigut atacar objectius dels Emirats Àrabs Units i Oman, atacs que han encès totes les alarmes, i no només les de les defenses dels Emirats, davant els 12 míssils balístics, 3 míssils de creuer i 4 drons. Al port de Fujara, 3 ferits. El règim iranià denuncia aquest matí que 5 persones han mort a un atac dels Estats Units contra 2 vaixells a la costa d'Oman i nega que 2 vaixells aconsegueixin creuar ahir l'estret d'Hormuz. Unes 2.000 embarcacions es troben atrapades al Golf Pèrsic. L'estret d'Hormuz i el pla nuclear iranià poden decidir si l'alto el foc continua o no.
1: Malgrat que la guerra no s'atura, Donald Trump es presenta com un pacifista i avui en un acte a la Casa Blanca ha assegurat que si no fos per ell ja estaríem de ple, diu textualment, a la Tercera Guerra Mundial.
19: I won't even mention World War II. That's a big baby.
20: No parlaré de la Segona Guerra Mundial perquè és molt petita, però si tinguéssiu la persona equivocada aquí parlant-vos, ara estaríeu de ple a la Tercera Guerra Mundial. Ara estem en una miniguerra, perquè això és tot el que són. No tenen ni marina de guerra.
19: Don't have a navy anymore.
1: Tot i que en 65 dies de guerra, Donald Trump presumeix d'haver destrossat la capacitat nuclear de l'Iran, els serveis d'intel·ligència dels Estats Units desmenteixen el seu propi president i alerten que el programa nuclear del règim dels ayatolàs continua intacte. Anem cap a Washington amb el corresponsal de RAC1, Javier de la Sotilla.
21: L'alto el foc ha saltat pels aires i les dues parts ja es preparen per un possible retorn total a les hostilitats. L'intent dels Estats Units de crear un pas segur per als vaixells atrapats a Hormuz ha quedat en entredit després dels atacs de l'Iran a l'Estret i als Emirats Àrabs Units. Tots dos països s'acusen d'haver vulnerat la treva gairebé un mes després del seu anunci i a jutjar per les declaracions de Donald Trump és d'esperar que tornin els atacs nord-americans en territori iranià. Malgrat els bombardejos de Teheran, Washington ha confirmat que amb la seva operació a l'estret ha aconseguit escortar dos vaixells comercials a través d'Hormuz. L'almirall Brad Cooper, el cap del Comandament Central dels Estats Units, ha venut la missió com un èxit i com l'inici d'un nou règim en aquest punt estratègic que porta dos mesos bloquejat per part de l'Iran. Aquest matí, a les 2 hores catalana, el secretari de Defensa Pete Hegseth té previst fer una nova actualització de l'estat de la guerra, on molts analistes ja preveuen que podria anunciar la fi efectiva de l'alto el foc.
1: Dos vaixells escortats entre 200 atrapats. Vaja, una gota en un oceà. En espera de saber si els Estats Units reprenen els bombardejos sobre l'Iran, Donald Trump continua fent una de les seves. Ahir, aprofitant que era el dia de la Guerra de les Galàxies, el May the 4th, el president dels Estats Units va compartir als seus comptes oficials un muntatge creat amb intel·ligència artificial que el presenta com si fos el gran protagonista de la sèrie de Mandalorian, un justicier de l'espai. La imatge l'acompanya d'aquest missatge. En una galàxia, que exigeix fortalesa, els Estats Units estan preparats. L'any passat, coincidint amb aquesta data, Trump ja va compartir un muntatge similar en què apareixia com si fos un Jedi. 8:38 a Madrid, totes les mirades se situen al Tribunal Suprem, que demà deixarà vist per sentència el judici del cas Mascaretes, el primer que ha assegut al banc dels acusats, l'exministre José Luis Ábalos i el seu antic home de confiança, Koldo García. La Fiscalia Anticorrupció manté les peticions de presó contra els dos, malgrat els esforços d'Ábalos ahir en el seu interrogatori davant del Tribunal Suprem per negar la major. L'exministre socialista desmenteix que s'hagi embutxacat mai comissions milionàries a canvi de l'adjudicació de contractes de mascaretes a l'empresa de Víctor d'Aldama, que ara l'incrimina. Ábalos fins i tot va animar al tribunal a trobar els calés que suposadament hauria guanyat amb aquesta trava.
22: Se me atribuye que 94.800 euros son de origen desconocido. Esto es lo que han encontrado en tantos millones como se dice que me he llevado. Porque cada vez, en cada declaración, me aumentan los millones. En 10 años han encontrado esto. Pero, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los WhatsApps de Koldo. Y se pueden empeñar. No es, van a encontrar eso nada.
1: Però José Luis Ábalos es va queixar que el Tribunal Suprem ja té decidida la condemna, encara que no disposi de cap prova per sentenciar-lo. Des de Madrid, Arnau Mañé.
23: El Suprem té pràcticament totes les cartes sobre la taula per deixar el judici vist per sentència. Ábalos ha tingut l'última paraula per desacreditar les acusacions de Víctor de Aldama, fins i tot ridiculitza l'empresari.
22: Porque no hace sino abundar en la farsa, en la impostura permanente de aquella persona que necesita demasiadas credenciales. Somos dos personas las que venimos de la cárcel y otra sin haber colaborado en la causa por la que estaba en la cárcel, hoy goza de libertad.
23: Ábalos defensa tots els contractes de material sanitari. Segons l'exministre, es van fer a tot drap pel coronavirus, però tot va ser de forma legal.
22: En ese nivel de tensión vivimos. Lo digo porque parece que ahora que estábamos todos que vamos a dejar 15 días para que presenten ofertas. La legislación permitía eso. Yo no traté con nadie. No l'he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
23: És el gran acusat del cas. De fet, Ábalos assumeix que té mala peça al taler.
22: Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
23: Ábalos, per cert, també va detallar els seus afers extramatrimonials i va desmarcar-se de la contractació d'una exparella en una empresa pública.
1: de la declaració d'ahir d'Ábalos. Escoltem el comentari que posa el periodista, escriptor i col·laborador del Món RAC1, Manuel Javois.
2: Es interesante lo que ha dicho este lunes en el Tribunal Supremo José Luis Ábalos. Y además creo que revela algo sobre el estado actual de la política española, que es el desplazamiento del terreno de la culpa al terreno del relato. Es decir, Ábalos niega los hechos y va más allá, cuestiona el marco mismo en el que esos hechos se están interpretando. Cuando carga contra la UCO, cuando carga contra la Fiscalía, lo que intenta es convertir un juicio penal en un conflicto de versiones. Es decir, no tanto si ocurrió, sino quién tiene legitimidad para decir qué ocurrió. Y esto encaja con un patrón muy reconocible en los grandes casos de corrupción contemporáneos. Es decir, la estrategia defensiva busca erosionar la credibilidad de los investigadores, y al hablar de interpretaciones sesgadas o de una supuesta intencionalidad de la investigación, Ábalos intenta sembrar una duda estructural, que el caso no sea una verdad judicial en construcción, sino un relato interesado desde el origen.
1: 19 minuts i les 9, i avui, sobretot, fareu bé de tornar a posar el paraigua a la bossa, perquè tornarà a ser un dia inestable, marcat per les tempestes, sobretot de tarda.
3: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
1: Hola, Mònica Usar, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Es formaran ruixats a partir ja de mig matí, eh?
4: Sí, començaran per punts del Pirineu, sobretot la banda de Lleida, també sectors de les comarques de Girona, punts del prelitoral, i a la tarda aquests ruixats aniran a més i afectaran sobretot Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, sectors del prelitoral i comarques del sud del país. De fet, hi ha avisos un dia més del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i amb tempesta, calamarsa o pedra, i també fortes ratxes de vent. Per tant, molta precaució, sobretot durant la tarda. Les temperatures baixen al migdia, màximes que quedaran més frenades que ahir, sobretot al centre i al nord del país, en molts casos entre els 18 i els 22 graus. I els propers dies continuarà aquest temps primaveral, temps insegur, amb aquest ruixat, sobretot durant les tardes. Demà les comarques de Girona, Barcelona, el Pirineu i al voltant del Massís dels Ports. Dijous a la tarda també cap a l'interior, Pirineu i Prepirineu. Divendres, poca pluja, però dissabte sembla que les pluges podrien arribar a qualsevol punt del país, i després diumenge tindríem un dia més tranquil.
1: Diumenge.
4: Sí, pinta més tranquil, de moment sense pluja.
1: Diumenge a les 9 de la nit, per exemple, eh?
4: Sí, com a molt algun ruixat al Pirineu, però la resta no. Seria dissabte, però ho hem d'anar seguint, aviam com s'acaben situant aquestes pluges. I avui, de moment, comencem la jornada amb boires extenses, amb punts de la depressió central, sectors del prelitoral i valls del Pirineu, i amb més fresca que ahir. 4 graus a Puigcerdà, 8 a Cardona, 11 a Cunit i també a Lleida, 9 a Girona, 12 a Tarragona i 15 a Barcelona.
6: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
24: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
6: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
24: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
1: Pràcticament 9:15, ho dèiem al davantal, avui a RAC1 estem d'enhorabona. El govern aprovarà avui els Premis Nacionals del 2026 i aquesta emissora rebrà el Premi Nacional de Comissió de Comunicació Radiofònica. Un guardó que reconeix una fita històrica, el milió d'oients diaris que RAC1 va assolir l'any passat i que avui encara manté. Els 3 EGMs que es publiquen al llarg de l'any, la xifra s'ha repetit. 1.000.000 oients al Brasil, ai, al Brasil, a l'abril, si tu, en què estaria pensant jo? 1.000.000 oients a l'abril. Voleu fer el favor? Tornem-hi. 1.000.000 oients a l'abril, 1.016.000 al juliol i 1.064.000 al desembre. De fet, un any després, RAC1 no només ha mantingut aquest milió d'oients, sinó que ha tornat a batre el rècord de la Ràdio Catalunya. Segons l'última GMA, RAC1 ja té 1.098.000 oients. El jurat dels Premis Nacionals destaca que l'emissora del grup Godó va culminar el seu 25è aniversari amb el millor any de la seva trajectòria. Líder indiscutible i amb més d'un milió d'oients, RAC1 ha sabut construir i consolidar un model de comunicació basat en la credibilitat, la immediatesa i la proximitat que l'ha portat a connectar amb l'audiència i assolir registres històrics. La directora gerent de RAC1, Eulàlia Carbonell, destaca que el premi reconeix la feina de tot un equip i de totes les persones que han treballat a RAC1 al llarg dels seus ja 26 anys d'història.
25: És un premi col·lectiu, un premi pels professionals que hi treballem avui, però també per tots aquells professionals que en algun moment han treballat a RAC1. Però també voldria dir que això és un premi també pel grup Godó, per haver cregut en el projecte des del primer dia, per haver mantingut el rumb malgrat les dificultats que han sigut moltes, i per entendre que una ràdio diferent, propera, jove i valenta com som nosaltres, algun dia podria arribar al RAC1 que som avui.
1: A més del Premi Nacional de Comunicació Radiofònica que rebrem els de RAC1, els Premis Nacionals 2026 també destaquen. Ràdio Televisió Catalunya, la Televisió Espanyola Catalunya, Premi Nacional de Comunicació de Televisió, en reconeixement al més de 60 anys des de la primera emissió en català, que va ser el 27 d'octubre de 1964, i per la defensa sostinguda de la llengua catalana al llarg de tots aquests anys. A l'Ester Vera, la directora del diari Ara, Premi Nacional de Comunicació de Premsa, per haver contribuït a consolidar el diari Ara com una de les capçaleres de referència del país. El diari de Sabadell i el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró rebran el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat Ex Aequo. La plataforma 3CAT, el Premi Nacional de Comunicació Digital. El Banc Sabadell serà Premi Nacional de Comunicació Publicitària i Corporativa per la campanya de l'OPA del BBVA. I, finalment, el gran Justo Molinero serà guardonat amb el Premi Nacional d'Honor en reconeixement a la seva carrera professional radiofònica i empresarial d'èxit. Els premis es lliuraran al Teatre Principal de Sabadell el pròxim dia 19 de maig. D'aquest guardó que tanta il·lusió fa a la gent de RAC1, escoltem el comentari que posa l'expresident de Ràdio Associació de Catalunya i company d'aquesta casa, Jordi Margarit.
5: Quin munt de variades i bones sensacions em venen al cap. Que l'emissora on has passat bona part de vida professional rebi el Premi Nacional de Comunicació en l'apartat de radiodifusió és un reconeixement col·lectiu difícil de superar i tanmateix comparar. Ho és perquè la definició d'àmbit al nacional ja situa exactament el món concret que hem reconegut com a propi. I comunicació, allò que aquest col·lectiu ha procurat establir sabent que abans de parlar cal saber escoltar. I això RAC1 ho ha conreat des de fa més de 25 anys. Com s'explica, si no, el milió i escaig d'oients, cada vegada que ho dic, mentre un no sé què que m'esborrona. Mireu, probablement no hi ha un millor moment per a la satisfacció de la feina que has fet, fas i faràs. Recordeu, un guardó també és una mostra de respecte, un valor sovint enyorat. I no, mai oblidarem cap dels que van empènyer la nau des del primer moment. Avui també hi sou. Moltes gràcies per haver remogut amb aquest premi tants i tan bons sentiments. Visca la ràdio i visca RAC1.
1: 8 i 48 minuts, visca. D'aquí a uns moments parlem d'esports, però parlem d'altres temes, perquè hi va haver-hi debat a Andalusia de les eleccions que venen d'aquí a uns dies. Tenim una unió en el món del teatre molt sorprenent, del teatre català, i també parlarem d'un grup de música que avui ens acompanyarà aquí al món a RAC1 i que es veu que Pedro Sánchez se n'ha declarat fan.
7: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
8: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
9: Hola, com anem?
8: En Pere, el peixater.
9: El pare i el fill, els millors.
8: Andreu, com va la família?
10: Molt bé.
8: I la petita, com està?
10: Doncs ja camina.
8: I el gat?
10: Bé, molt bé.
8: Ja hi som. Aquesta és casa teva.
11: Ostres, m'encanta.
26: Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
8: Benvinguda.
27: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà.
28: Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
29: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
30: ¡Valorado!
29: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
30: 100% asegurado.
29: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
31: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
32: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
33: Necessito vaques.
32: Sí, sí, i també sabem que ara més que mai necessites vaques Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més Flex que mai. Condicions a la web, Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
0: Vés-te a entendre amb mi, Di.
10: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
0: Crec que m'he enamorat.
10: Normal, amb aquests preus.
0: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada a 4,55 al mig quilo.
10: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
0: Que poc que costa comprar bé.
11: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno. És flipant.
12: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
13: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
14: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
16: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WoW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: 8 minuts i arribem a les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Anem als esports. A la lluita per la permanència s'estreny encara més després de la victòria aquesta nit 1-0 del Sevilla contra la Real Societat. És el pitjor resultat pel Girona i per l'Espanyol, que ara s'acosten molt a la zona de descens.
17: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
1: El Sevilla era l'antepenúltim fins ahir, però ha escalat una posició gràcies a la victòria contra la Real Societat. A 4 jornades pel final, les coses són així. L'Alavés marca el descens en 36 punts. El Sevilla en té 37, el Girona 38 i l'Espanyol 39. Tots dos equips catalans depenen de si mateixos per salvar-se, però la permanència s'està posant cada cop més cara. La dada que ho demostra és que entre el desè classificat, que és l'Osasuna, i l'Alavés, que és qui marca el descens, hi ha només 6 punts de diferència. Les 4 jornades que queden són apassionants i dramàtiques a la vegada. Recordeu, dissabte 4:45 a RAC1, Sevilla-Espanyol, un gol directe, per acabar-ho de rematar dilluns a les 9, i també, òbviament, aquí a RAC1, Rayo Vallecano-Girona, que sobre el paper no té tantes urgències com el Sevilla perquè té la permanència molt ben encarrilada. Mentrestant, a la Champions League, avui sabrem el primer finalista a les 9, en directe també aquí a RAC1, Arsenal-Atlètic de Madrid, amb l'empat a 1 de l'anada. Demà també a les 9, i també a RAC1, l'altre finalista entre el Bayern de Múnich i el PSG. Recordeu que després de l'exhibició d'atac del 5-4 del partit d'anada. Encara al futbol, el Barça vol el davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de cara a la temporada que ve. Segons ha pogut saber RAC1, la direcció esportiva el té entre cella i cella i creu que se'l pot endur per uns 60 milions, tot i que hauria de competir amb altres clubs com el Bayern de Múnich o el Liverpool. Ara bé, el Barça tampoc perd de vista Julián Álvarez, que continua sent el favorit per l'equip blaugrana. El Barça treballa des de fa mesos per la temporada que ve, però aquest diumenge té a l'abast proclamar-se campió contra el Real Madrid i posar la cirereta de la temporada. Segons Jim a la Vanguardia, el club farà un mosaic per rebre els futbolistes si finalment s'emporta la Lliga. En la línia del que vam explicar al Tu diràs de RAC1, dilluns hi haurà una rua i parlaments a l'estadi. En el terreny estrictament esportiu, el Real Madrid podria recuperar Mbappé i Courtois. En canvi, Mendy s'ha tornat a lesionar i podria estar-se fins a 5 mesos de baixa. A Anglaterra, el City va salvar un punt ahir al camp de l'Everton. Dic que es va salvar, però es va complicar la vida a la Premier. L'equip de Guardiola va empatar 3, ja no depèn de si mateix per guanyar el títol, té un partit menys que l'Arsenal, però està a 5 punts de l'equip d'Arteta, 3 jornades pel final. El City es va avançar amb un golaç, però golaç de Doku, però una pífia del City va propiciar l'empat a 1 de l'Everton. L'equip de David Moyes va arribar a guanyar 3-1 i a 10 minuts pel final, i encara va pel City, que va esgarrapar un punt amb un gol de Haaland i un altre golaç de Doku al minut 97. Més futbol. Bones notícies. El govern d'Espanya aprovarà avui la incorporació permanent de 4 partits de la Lliga Femenina a la travessa. S'estima que els clubs rebran uns 6 milions per la recuptació del joc, que també ajudarà a augmentar la visibilitat del campionat femení. Fora de futbol, la Marató de Barcelona continua trencant registres de tota velocitat després de l'èxit en l'última edició. 10.000 persones s'han inscrit per la cursa de l'any que ve en només 4 dies. La previsió és que hi hagi més de 30.000 dorsals disponibles. La Marató es correrà pels carrers de Barcelona el 14 de març de l'any que ve. I els Estats Units aquesta matinada han començat les semifinals de conferència de la NBA. D'una banda, els Knicks han guanyat de 39 punts al primer partit contra els Sixers, i de l'altra, els Timberwolves han derrotat de 2 punts els Spurs a San Antonio.
2: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
1: 4 minuts i les 9, el primer debat de les eleccions d'Andalusia ha evidenciat l'estratègia que seguirà cada partit fins al 17 de maig, dia de la votació. L'esquerra ha fet pinya contra el candidat del PP, Juanma Moreno, acusant-lo de ser el del Vox somrient. Ell ha tret pit de la seva gestió, mentre que la formació de Vox ha fet bandera del concepte de prioritat nacional. Però un quart d'hora del debat ha estat centrat en Catalunya. Sí, ho sentim bé? I us podreu imaginar quin era el tema. El nou model de finançament. No oblidem que, segons la proposta, Andalusia és la comunitat que en surt més ben parada. El projecte que hi ha sobre la taula és de 5.700 milions per Andalusia, mentre Catalunya en serien 4.400. Doncs bé, tot això va enfrontar, sobretot, Juanma Moreno del PP i María Jesús Montero, la candidata al PSOE i arquitecta d'aquesta proposta de finançament.
3: Se ha privilegiado a Catalunya y al País Vasco, a los independentistas catalanes y vascos, en detrimento de Andalucía. Y eso lo sabe todo el mundo. Lo dicen las asociaciones. Por favor, pero si lo sabe todo el mundo, señora.
4: Eso es lo que usted cuenta.
3: ¿Pero qué es lo que yo cuento?
4: Eso es lo que usted cuenta.
1: Juanma Moreno deia això, tot i que el País Basc queda fora del finançament perquè té concert econòmic propi. Montero després acusava Pepe i Vox de mentir amb les xifres.
4: Andalucía es la comunidad que más dinero recibe de la propuesta de financiación. 5.700 millones de euros. Señor Gavira, si usted no conoce el dato, estúdielo.
3: No,
4: yo sí, yo lo he elaborado.
1: Un debat que es va allargar molt i que va tapar d'altres, el dels futurs pactes, la privatització dels serveis públics o l'escàndol de les mamografies. Juanma Moreno Bonilla va saber esquivar les polèmiques i Vox se'n va distanciar admetent que vol ser la crossa d'un futur govern del Partit Popular. Debat que va seguir en Jordi Armenteres.
5: Debat de 3 contra 2, les 3 esquerres per una banda, amb molt poques esgarrapades entre elles, tot i la competència, Moreno actuant de president i Vox volent marcar perfil i repetint a la majoria d'intervencions la seva prioritat nacional. El candidat del PP que opta a la reelecció va surfejar en totes les polèmiques andaluses, fos corrupció o fos el pitjor escàndol del seu govern, el cribatge de mamografies amb moltes dones que hi van morir per falta de prova i per les llistes d'espera. El candidat d'Endavant Andalusia, José Antonio García, aprobaba.
6: 217 días y aún no sabemos qué pasó.
3: ¿Cree usted que va a arañar algunos votos?
6: Escuche,
3: ¿cree en serio que va a arañar algunos votos utilizando
6: pasó,
3: a las mujeres?
6: Dígalo, ¿qué pasó?
3: Pero de verdad usted cree, de verdad, usted
6: decirlo,
3: quiere ser una fuerza,
6: decir,
3: una fuerza
6: en una frase,
3: emergente.
6: En dos frases, en 5 minutos. Què passó?
5: Però Moreno Bonilla es va escapar sense respondre. 7 mesos després, encara no se sap quantes dones han mort. L'única conclusió és que ara es fan més proves de càncer i més ràpides. Dilluns que ve, el segon i últim debat, i no hi haurà cara a cara perquè el PP no l'ha acceptat.
1: Per cert, algú m'envia les paraules que més es van dir ahir en el debat referides a tot això que ara comentàvem d'aquest quart d'hora. Catalunya va sortir 9 vegades, Junqueras 2, independentisme 2, Ayuso 1 i Madrid 0. Passat ara que parlàvem d'Euskadi, ha mort d'un infart als 87 anys. L'exlendacari Carlos Garaikoetxea va ser el primer cap de govern del País Basc després de la proclamació de l'Estatut de Gernika el 1980, per tant, el primer després del franquisme. Ocuparia el càrrec fins l'any 1985. La seva trajectòria política també va estar marcada per les desavinences amb la direcció del PNB, fins que va trencar per fundar Eusko Alkartasuna, ara integrada a Bildu. A Girona, els veïns continuen rebent les conseqüències de la vaga d'escombraries que va començar ahir a mitjanit, i de moment val més que es carreguin de paciència perquè sembla que va per llarg. Després de més de 24 hores sense neteja, hi ha racons de Girona que ja semblen un autèntic abocador i es formen muntanyes de brossa a cada cantonada. Ara bé, les negociacions entre l'empresa i els sindicats continuen enrocades. Ahir al vespre hi va haver una mediació per intentar resoldre la situació, però va acabar sense acord. Per tant, es manté la vaga indefinida. Recordem, tot plegat a tocar del festival Temps de Flors, que comença dissabte, que és una de les cites més destacades del calendari gironí. En té tots els detalls la Bàrbara Julvé.
7: Els sindicats continuen la vaga indefinida en aquest pols amb els responsables de l'empresa per aconseguir millores laborals. En un comunicat, el comitè de vaga va explicar que després de la reunió d'ahir a la nit, la part social va deixar una proposta sobre la taula que ahir l'empresa va rebutjar sense que l'empresa hagués presentat cap contraoferta. Uns i altres no van compartir ni el mateix espai de negociació. La brossa continua acumulant-se als carrers. L'Ajuntament considera insuficients els serveis mínims decretats per la Generalitat. El regidor d'Acció Climàtica de l'Àrea de Transició Ecològica, Sergi Cot, es va mostrar preocupat per l'acumulació de la fracció orgànica als carrers i demana col·laboració ciutadana.
8: Acumular el menor

0: que explica que s'han registrat 3 atacs al bestiar. Els ramaders de la zona ja s'estan organitzant per veure com poden afrontar aquest problema. Per cert, recordeu que us vam explicar que Dani Alves va participar aquest cap de setmana passat en un gran acte de l'Església Evangèlica a Madrid. Doncs després de l'acte al Wanda Metropolitano, l'exfutbolista del Barça insistia en el seu gir de guió vital gràcies a Déu i a la religió.
1: Yo siempre digo que Dios no cambia el jugador. Yo solo cambio de equipo. Porque Dios no cambió a Pedro. Dios le hizo pescador, pero de hombre. Ahora yo soy jugador y pescador de jugadores.
0: Dani Alves també va explicar com després de 14 mesos a la presó es va convertir en predicador.
1: Nosotros caminamos bajo una promesa. Ustedes no se olviden de eso. Ustedes también tienen una promesa. Y la promesa es vida eterna. Así que no la suelte por las cosas vanas de este mundo. Y fueron esas mismas cosas vanas las que me destruyó. ¿Y quién fue el que me reconstruyó? El que me fue a buscar donde nada me vio y donde nada me recogió. Cristo Jesús.
0: Tot plegat ho ha dit en una entrevista a KCH Ràdio de l'Equador. En teatre, atenció a la notícia que us pot avançar a les 9 i 3 minuts, a aquesta hora, al Món a RAC1. Dues de les companyies referents del teatre a casa nostra uneixen forces. L'Esté de Teatre i la Calòrica estrenaran per primera vegada un espectacle conjunt. Serà el 3 de febrer de l'any que ve al Teatre Poliorama. Les dones Pinheiro, una comèdia que reivindica el paper feminista en les lluites obreres i sindicals dels anys 80. A través de diverses generacions d'una família del cinturó industrial de Barcelona, l'obra se situa en una fàbrica on les treballadores protagonitzen una tancada per lluitar contra la discriminació laboral. Les entrades surten a la venda aquest migdia ja. Però repetim, té de teatre més la Calòrica. Èxit garantit. Les dones Pinheiro, el Teatre Poliorama. També el Poliorama. Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas, tenta la companyia, i protagonitzaran La Truita, una comèdia familiar que aterrarà aquest pròxim 27 de juny. L'obra forma part de la programació del Teatre Grec i explica la història d'un dinar familiar que acaba com el Rosari de l'Aurora. Pel que fa a la música, Kiefer Sutherland aterra avui a Barcelona com a músic. Tell yourself it's all right. Kiefer Sutherland, que interpretava Jack Bauer a la conegudíssima sèrie 24, actua a la Sala 2 de l'Apolo, encara queda alguna entrada a la venda. També actua avui a Barcelona Edwin Collins, el responsable d'un dels grans èxits dels anys 90. El músic escocès fa parada a la Sala de la Nau amb la seva gira de comiat. Edwin Collins s'acomiada amb 66 anys, més de 40 de carrera musical i després de dues dècades convivint amb les seqüeles d'un ictus. I el Palau de la Música Catalana dedicarà la nova temporada a reivindicar el llegat de Pau Casals. Coincidint amb els 150 anys del seu naixement, la programació girarà entorn de la música del compositor català. El plat fort, el 28 de setembre, amb el concert inaugural, un recital amb l'Orfeó Català i, atenció, l'Escolania de Montserrat, units per retre-li homenatge. Té totes les dades l'Adrià García.
2: En un context en què els conflictes armats no donen treva, el Palau de la Música vol convertir-se en un espai de pau. Per això la figura de Pau Casals, compromès i humanista, marcarà el fil conductor de la temporada amb 8 concerts dedicats a la seva figura. Hi haurà des d'un recital al voltant del Cant dels Ocells, amb l'orquestra Julià Carbonell, fins a la recuperació d'una obra inèdita a Catalunya. Així en parlava la directora artística Mercedes Condepons.
3: Una obra de Pau Casals que només es va sentir una vegada a Prada de Conflent el 1952. És una obra per a cobla, per a orquestra de corda i per a piano, i això ho farà la Camerata 21 i la Cobla Marinada.
2: A més, coincidint amb els 200 anys de la mort de Beethoven, el Palau també programarà un cicle dedicat al compositor de Bonn. Per exemple, el director artístic Daniele Gatti dirigirà l'Staatskapelle de Dresden en un recorregut per les 9 sinfonies. Batutes com la de Rate Locurrensis o el virtuosisme de la pianista Yuja Wang arrodoneixen una programació que aquest any inclou fins a 370 concerts.
0: I atenció a aquesta notícia també musical, perquè el Primavera Sound se situa entre els 10 millors festivals musicals d'Europa. Segons el diari britànic The Independent, el Primavera és més que un festival i destaca de l'edició d'enguany un cartell encapçalat per The Cure, Gorillaz o Doja Cat, entre molts d'altres. Per cert, ja sabem que farà Televisió Espanyola el dia

0: de la final del Festival d'Eurovisió, el 16 de maig. La cadena emetrà un especial de la Casa de la Música, amb actuacions de Chanel, Rafael, Guitarrica de la Fuente o els guanyadors del Benidorm Fest. La decisió arriba després que recordem que l'ens públic espanyol es retirés del festival en una edició marcada pel boicot de 5 països com a protesta per la participació d'Israel. Per tant, qui vulgui veure el festival ho haurà de seguir pel YouTube. I aquest matí, a partir de 11:45, sabrem qui són i com sona el grup gironí que fa uns dies va recomanar per sorpresa el cap de setmana passat el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez.
1: Y hablando de música, pues he escuchado este grupo que no conocía, que se llama Minibus Intergalactic, catalán, de Girona, y sobre todo recomiendo de su último álbum esta canción que me ha encantado, que es Persentirme Ple.
0: L'altre dia van estar amb la garolera al nou C de RAC1 fa uns dies. Pues clar, el que ens ha sorprès és que Pedro Sánchez, en les seves recomanacions culturals que fa cada setmana a TikTok, escollís aquesta cançó del Minibus Intergalàctic. Doncs bé, Minibus Intergalàctic ha vist com les reproduccions es multiplicaven el cap de setmana després de la recomanació de Pedro Sánchez. Doncs avui, a partir de 11:45, parlem al món a RAC1 amb dos dels membres de Minibus Intergalàctic, el cantant i guitarrista Santi Fonfria i la baixista Ivet Roig. Als Estats Units aquesta matinada s'ha fet la Met Gala, la festa que dona el tret de sortida a l'exposició de moda més important de l'any del Metropolitan. La seva catifa vermella s'ha convertit en una atracció que ha permès veure artistes, estrelles del cine i la televisió amb els dissenys més estrafolaris que us podeu imaginar. El tema d'aquest any és La moda és art. Hi ha hagut convidats que s'han pres al peu de la lletra. Ho ha seguit la gala en directe des del Metropolitan de Nova York del nostre corresponsal Martió.
2: Beyoncé, Nicole Kidman i Venus Williams han estat les copresidentes d'honor d'una gala que serveix per finançar el museu i l'Institut de la Moda. La corona se l'ha posada literalment Beyoncé, que feia 10 anys que no s'hi presentava i ha arribat amb un vestit amb cua de plomes d'estrus que simulava un esquelet. També ha cridat l'atenció Madonna, que ha recreat una pintura surrealista amb una capa d'organza que ha requerit l'ajuda de 7 noies per portar-lo. Bad Bunny ha deixat perplex el públic en aparèixer amb un vestit dissenyat per ell mateix en col·laboració amb Zara i maquillatge que l'ha envellit 50 anys. L'envelliment del cos és precisament un dels temes de l'exposició. I la model Heidi Klum, coneguda per les seves sonades disfresses de Halloween, ha aparegut perfectament vestida com una estàtua del segle XIX. El principal patrocinador de la gala d'aquest any ha estat Jeff Bezos, el president executiu d'Amazon, cosa que ha provocat protestes fora del museu i el boicot de l'alcalde de Nova York, que ha rebutjat la invitació.
0: En pantalles, després de l'èxit de la sèrie Yo Adicto, Javi Giner debutarà al cinema amb Esta Soledad, que explica la història d'una parella que intenta refer la seva vida després de la separació. Serà la seva primera pel·lícula i s'estrenarà a les sales el 30 d'octubre. El Javi repeteix la fórmula i encapçalaran el repartiment Oriol Pla i Marina Salas. I aquests dies al cinema també hi podeu veure Michael, la pel·lícula sobre Michael Jackson que està arrasant en taquilla. You know what I'm after? Doncs bé, avui a partir de les 11 del matí aquí al món a RAC1 parlarem d'aquest fenomen que està dividint una crítica molt escèptica i un públic molt entregat que no para d'omplir sales per veure aquest biopic sobre Michael Jackson. Ho farem amb el Jaume Ripoll, cofundador de Filmin i col·laborador del món a RAC1. Amb ell també aprofitarem la vinentesa per preguntar-li quins són els 10 biopics més rellevants de la història del cinema. I per fer un breu en literatura, per dir que avui és dia d'estrena important a les llibreries perquè arriba Culpa Vuestra, que és la quarta part de la saga Culpables, de Mercedes Ron, que ha arrasat tant els prestatges com a la gran pantalla. En aquest nou llibre, els protagonistes s'enfrontaran al repte de la paternitat i hauran d'entendre com l'arribada del petit Andy canvia la seva relació i la manera de viure la vida. I el trànsit.
3: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
0: A comptar cotxes des del RAC, allà ens espera, com cada matí, el Ferran Aràndiga. Bon dia.
4: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimarts, ara mateix amb una incidència activa. Tenim un accident a la C58 a l'altura de Terrassa, que ha obligat a tallar un carril de circulació en sentit sud, en direcció a Barcelona. Ara mateix, per altra banda, també continuen aquestes fortes retencions ja habituals, encara en tot el nus de la Trinitat, que també afecten de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament la ronda litoral deixa retencions fins la Barceloneta i la ronda de dalt fins Pedralbes. Al Vallès també continuen els 5 quilòmetres de lentitud a la AP7 entre Mollet i Barberà, en sentit Tarragona, i a la C58 també cap a Barcelona, més enllà d'aquest accident a Terrassa. La congestió es dona també a Ripollet. També trobem retencions de la C16 pels túnels de Vallvidrera i l'antídot també en sentit sud a la C59 a Caldes de Montbui. Per últim, al vessant Llobregat també continuen les retencions cap a la capital catalana per la B23, concretament des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat i a la A2 des de Sant Andreu de la Barca. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
5: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
6: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
0: 30 segons, la punt final i la tertúlia.
7: A Serenet, creixem per donar-ho tot a internet.
8: Connectivitat, ciberseguretat, clau de proximitat. Veu.
7: Creixem amb més de 30 anys d'experiència i amb totes les solucions d'internet per a empreses.
8: Xarxes privades, fibra segura.
7: Creixem amb una gran capacitat tecnològica, amb data centers propis en territori nacional i amb una infraestructura de màxima seguretat.
8: Plans de contingència, SOC.
7: Creixem amb el millor servei al client, atès directament per tècnics professionals.
8: Telefonia fixa i mòbil.
7: Fes que la teva empresa avanci i creixi amb Serenet. Serenet, connectem amb la teva empresa.
0: I acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 parlant de ràdio, perquè el mateix dia que hem conegut que RAC1 ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica, també hem sabut que una altra ràdio es farà real. Us sona? Ràdio Cincinnati?
9: WKRP, Ràdio Cincinnati.
0: Això recava una de les comèdies més divertides i entranyables que s'han pogut veure a TV3, una sitcom ambientada en les aventures i desventures en una emissora radiofònica local de Cincinnati, la WKRP, i de la qual segur que molts encara recordareu personatges entranyables com l'explosiva recepcionista, la Jennifer, el locutor que estava de tornar a tot, Johnny Fever, l'indecís director, Arthur Carlson, o el meticulós i peculiar home del temps, Les Nessman. Doncs bé, una emissora de Cincinnati, com no, ha decidit rebatejar-se i adoptar les sigles de la famosa sèrie, WKRP, i també emetrà clàssics del rock i del pop com els que punxava la sèrie el doctor Johnny Fever.
10: Digui'm, doctor, quan em trobo així, quin és el millor remei? Ara us ho dic! Just take those old records
0: off! Doncs serà la primera vegada que Cincinnati soni per la ràdio aquesta recordadíssima ràfaga. WKRP in Cincinnati. Això sí, la millor ràdio Cincinnati està a l'Avinguda Diagonal 477, planta 3, de Barcelona, Catalunya. També tenim una explosiva recepcionista, un locutor que està de tornada de tot, un indecís director o una meticulosa i peculiar dona del temps. Entre moltes d'altres persones estranyes.
11: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
12: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
11: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
13: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
14: Activia cuida la teva salut digestiva cada dia i ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
15: Avui, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Isabel García Pagán, Toni Aire i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
0: A un quart de deu. Hola, Joan López Alegre, bon
16: dia. Què tal? Bon dia, bon dia.
0: Isabel García Pagán, bon dia.
17: Molt bon dia i l'enhorabona a tota la casa.
0: Efectivament, moltes gràcies. Hola, Ot Bou, què tal? Bon dia.
18: Molt bé, bon dia i fantàsticament igual.
0: Igual, igual. Toni Aire, des de la capital d'Espanya. Bon dia, Toni.
19: Molt bon dia, Jordi, molt bon dia a tothom.
0: Bon dia. I per trepitjar l'Ull de Poll, El senyor Pere Mas. Bon dia, Malagria.
16: Senyor Jordi Basté, bon dia, Malagria. I que salsitud. I felicitats a tothom.
0: Molt bé.
16: T'haig de dir que hauria portat croissants.
0: No, home, no.
16: Sí, tu, sí.
0: Croissants es porta
16: si no fos que he arribat molt just per al carril bici famós, del qual no s'ha parlat mai en aquesta ràdio.
0: Bueno.
16: Però moltes felicitats a tothom, vale?
19: Ah, perquè tu vas en bici?
16: No.
0: No.
16: Bueno,
0: no,
16: bueno,
0: no, no, no, no, no, no,
16: no, no. No, sí, sí,
19: alguna vegada... Ah, mira, veus, no, ja tenim algun comú, però...
0: Dia, sí, el que no tenim un comú és que escoltes, no escoltes la ràdio, perquè és un tema tan recurrent, el de la bicicleta i el carril bici del Pere Mas. No,
18: però, i a sobre, amb un desacomplexament absolut, sí, que sí, que qualsevol altre tertulià...
16: Però no desenfoquem. Felicitats, hombre. Ja està.
0: Gràcies, espera, para, de bo.
16: Que aquest és el tema. I escolta'm, felicitats per la GEMA i felicitats
0: avui,
16: per tot.
0: Avui, sens dubte, el tema avui continua sent el tema de la seguretat. Perquè avui, després d'un cap de setmana de traca i mocador, negre, tres apunyalaments, un tiroteig a Barcelona i Rodalia, a les últimes 24 hores han detingut quatre persones més per tres episodis violents. El més greu aquesta nit passada a Salt, al Gironès, que una dona de 31 anys hauria matat la seva parella al garatge de casa i després s'ha entregat a comissaria. Hores abans, la matinada de dilluns a dimarts... No, diumenge a dilluns, la Guàrdia Urbana de Tarragona ja havia tingut dues persones molt joves de 18 i 27 anys per dues baralles. Per acabar-ho de rematar, a Roquetes, al Baix Ebre, un nano de 18 anys va rebre una ganivetada al coll a la sortida d'una discoteca, està ingressat a l'Hospital de Tortosa. De fet, els Mossos hi han detingut l'home que l'hauria agredit. En total, en menys de 72 hores, Catalunya ha registrat 6 apunyalaments, 2 de mortals. I el més sonat, de més polseguera, és el de dissabte al matí a Esplugues al Llobregat, que és el cas d'aquest home que va degollar una dona de 41 anys mentre passejava el gos al barri de Finestrelles. Com que alguns veïns el va semblar sentir... Bueno, que l'home proferia crits en àrab, ahir ens ho va dir un que efectivament havia parlat en àrab. Es van multiplicar els usuaris a la xarxa que asseguraven que érem davant d'un atemptat jihadista. Ahir Núria Parlon, aquí al Món RQ, ho va desmentir, tot i que a la nit... L'intendent de la prefectura dels Mossos, el Toni Rodríguez, no descartava encara cap hipòtesi, deia que la menys probable és aquesta, i evidentment hi ha una commoció a Esplugues de Llobregat amb dues concentracions diferents que hi va haver ahir a la tarda en aquesta localitat. Tenim un problema amb la seguretat i això és evident. Isabel García Pagán, vostè comença.
20: A mi els successos d'aquestes últimes 72 hores em recorden a la temporada passada que va haver-hi com 5 assassinats amb armes de foc.
0: Sí, senyora.
20: I llavors, de cop i volta, no? Estàvem tots encesos amb si hi havia armes de foc rolant pels carrers, no? El tema de les armes blanques, que sabem que és un... Que és un problema recurrent, perquè ja van posar en marxa, només a arribar a aquesta conselleria, van posar en marxa aquell pla d'AGA, no?, per retirar moltes armes blanques, pla del qual suposo que continua funcionant, però que no vam tenir més notícia després d'aquells dos primers caps de setmana. És més difícil de controlar, perquè efectivament qualsevol té un ganivet a mà. Més o menys professional, ni que sigui per la cuina.
0: Correcte.
20: I és un problema, ara comença a ser un problema cultural, de gent que porta l'arma per ser més valent, gent que porta l'arma pensant que se sent més segur, i gent que ha substituït el cop de puny per l'apunyalament. Com hem arribat a aquest punt? Doncs és d'aquelles coses, no?, que no es pot solucionar en un dia, que no se soluciona amb la intervenció policial, sinó amb tot allò, no?, tot allò que diem recurrentment de l'educació, no?, els valors.
0: Correcte.
20: I tot això. De manera que, efectivament, al final el que tenim és un problema, no sé si de seguretat, però sí de sensació d'inseguretat, perquè cada vegada que et trobes amb algú que se't pot encarar, penses, ara em traurà un ganivet... I és molt difícil de solucionar. I llavors és molt important els discursos. Està molt bé que ens diguin que efectivament aquestes cinc escenes que has dibuixat tu dels apunyalaments contradiuen, diguéssim, a les xifres total de que la seguretat està millorant, de que els delictes, de que les agressions són menys, però al final el que pesa és la sensació de seguretat. I contra la sensació de seguretat s'han de fer discursos, però també s'han de fer probablement escenificacions. I no sé si les escenificacions fins ara han servit, no? I torno al pla d'Aga aquest, que vam veure durant dos caps de setmana a les portes de les discoteques, bàsicament del Port Olímpic i companyia, com els Mossos requisaven armes, però no tornem a saber. I estaria bé saber si efectivament es continuen requisant aquestes armes, es continuen fent aquests operatius, i perquè et dona una sensació de, perquè sempre parlem de sensacions, de que efectivament hi ha una lluita pràctica, no?, en contra de que la gent vagi amb armes pel carrer.
0: Aviam, són les 9:22 minuts, d'aquí uns moments tenim una persona que en sapi molt d'aquest tema, del tema de seguretat i del tema també d'aquestes sensacions d'inseguretat que hi ha a bona part de Catalunya. Aviam, Joan López Alegre, us demano, sempre us ho demano, però avui, ara, en aquests moments, amb encara més motiu, perquè hi ha una persona al telèfon esperant. Joan.
1: Doncs jo crec que hi ha dos nivells. Un, que és el nivell que jo crec que ens mal anomena inseguretat de baixa intensitat. Jo no sé si vosaltres heu tingut la mala fortuna d'anar darrerament amb alguna prefectura dels Mossos a tenir que gestionar una denúncia. És que hi ha un fet en si que de per si ja crec que és, no és normal, que és que a dia d'avui tu, per gestionar una denúncia, tens que demanar hora. Lo qual ja et fa palès, sí, lo qual ja et fa palès quin és el nivell de persones que tenen que anar a una prefectura dels Mossos a presentar denúncia. I quan tu vas amb una prefectura dels Mossos i veus la cua que hi ha i veus quina mena de feina fan els Mossos, te'n dones compte que en el fons els Mossos el que estan fent és una gestió no de seguretat, sinó administrativa, perquè la ciutadania que ha patit robatoris a casa seva, per exemple, o robatoris en el cotxe, o robatoris pel carrer i els hem fotut el mòbil o la cartera o l'ordenador portàtil, puguin anar a reclamar a l'assegurança. I d'això, que s'ha convertit en un fet habitual i al que li restem importància perquè ens passa a tots constantment, en diem seguretat de baixa intensitat. Mm. La qual, en realitat, el que crea és una sensació d'impunitat pel lladre. També és una altra pregunta que us faig, i acabo amb el tema de la baixa intensitat. Quantes vegades no us han robat un mòbil, no heu pogut veure per la senyal d'un altre mòbil on està aquell mòbil, i quan heu parlat amb la policia us ha dit és que no puc fer res encara que sé on està el telèfon.
0: Sí, et mou.
18: No ho sé, jo aquesta sensació no la comparteixo, la veritat. Jo penso que és veritat que hi ha un problema de seguretat en alguns punts molt focalitzats del país i que, per tant, tenen raons específiques i no mereixen menys preu, però mereixen atendre'ls amb aquesta especificitat, però jo diria que, en general, no hi ha un problema de seguretat en aquest país. Diria que, en general, vivim en un país molt segur. Aquest matí vosaltres heu donat a primera hora aquesta notícia respecte del que ara comentàvem de les armes blanques i les navalles, que era que l'última actualització de les dades dels Mossos diu que han baixat un 31% els incidents amb navalles, arran del pla d'Aga, que és veritat que en detecta més, però de vegades se'n detecten més precisament perquè es posen més efectius a intentar buscar-ne i, per tant, se'n troben més. Però, en general, han baixat els incidents amb navalles. Els delictes, les últimes dades que tinc aquí davant de la Generalitat de Catalunya i dels Mossos d'Esquadra, és que els delictes associats a la multireincidència han baixat un 40% en els primers mesos d'aquest any. I llavors, jo diria que, en general, no hi ha un problema. Hi ha una sensació? Sí. Hi ha alguns punts del país, com per exemple Esplugues de Llobregat, que suposo que ara en parlarem, o l'Hospitalet de Llobregat, que en vam parlar fa unes setmanes, en què els informes que tenim, no només de fets coneguts per part dels Mossos d'Esquadra, sinó dels estudis que intenten detectar la victimització dels ciutadans que se senten víctimes o pateixen un delicte i no el denuncien, en què en algunes dades hi ha un repunt important, sí, però en general no hi ha aquest clima. I aquest clima, el clima de la percepció i de la sensació, no només l'alimenten petits fets acumulats un darrere l'altre, l'alimenten també discursos que, com hem vist amb el cas d'Esplugues, oportunament instrumentalitzen casos per generar una sensació d'apocalipsi que alhora retroalimenti la seva posició política.
0: Val. Ara continuem parlant, Toni Aire.
21: Sí, doncs mira, molt ràpid. Jo crec que no vivim al Far West. No vol dir que no hi hagi problemàtiques en llocs del país que sí que s'han gatitzat i que sí que tenen problemàtiques importants que s'han d'abordar i que són anat a pitjor respecte a èpoques anteriors. Jo, a mi això, quan sentia aquest matí les xifres que passàveu del departament sobre seguretat, recordava jo del Zapatero quan deia que vivíem la Champions League de l'economia mundial. O sigui, la macro, les xifres macro et donaven un escenari fantàstic, però després la gent això no notava a la butxaca. Jo crec que no estem... I no ho notava, eh? Era experiència. En aquest cas, bones dades versus experiència, no sensacions. Pot haver-hi una part del país que tingui una sensació, però hi ha altres parts del país, i en ciutats grans, de l'àrea metropolitana de Barcelona i de Tarragona també, on això és una experiència. És un cas que hi ha hagut una degradació de la convivència en zones concretes i on això s'ha relacionat amb un augment de la violència. I, per tant, jo crec que també, quan aquest matí sentia que dèieu que hi ha formacions polítiques com els comuns que diuen que hem de posar el focus en la desigualtat i les problemàtiques socials que provoquen aquestes situacions, jo em pregunto, quan hem deixat de posar Catalunya al focus amb desigualtats i problemàtiques? Quan no s'han abordat? S'han abordat des de tots els governs, de centre, de dreta, de centre-esquerra, de centre-esquerra, de centre-dreta, el que vulguis. Però el problema hi és. I hi ha ciutats com Barcelona mateix, on àrees com el Raval i Rodalia, perquè s'estan estenent a barris com Sant Antoni, que no tenien aquestes problemàtiques, doncs estan vivint una violència que no existia abans. I, per tant, això s'ha d'abordar. No des de només la idea de la percepció.
0: No és les 9 i 27 minuts, deixem de notícia que acabem de saber, i ja forma part del mobiliari de les informacions. Un home ha obert foc als accessos de la Casa Blanca i ha obligat a confinar la residència del president dels Estats Units. Els agents del servei secret han respost a l'atacant a trets i l'han acabat neutralitzant. No sabem si Donald Trump era a la Casa Blanca en el moment del tiroteig. Bueno, hi ha coses que ja formen part de les notícies que no són notícia, gairebé. 3 minuts i 2 quarts de 10 del matí, aquesta hora, permeta-me, vols dir alguna cosa, Joan?
1: No, jo no, si tens una entrevista, fem-la. Jo volia fer un comentari del que dius.
0: D'acord, després ho comentem. Aquesta hora del matí tenim en línia un doctor en dret i criminòleg expert en polítiques de seguretat, prevenció i organització dels cossos de seguretat, l'Amadeu Recasens. Senyor Recasens, bon dia, moltes gràcies.
2: Bon dia, senyor Basté.
0: Quan es concentren tants casos en tan poc temps, és inevitable pensar que hi ha un problema greu de seguretat. És així o és això que en diem les sensacions que hi ha d'inseguretat entre la ciutadania?
2: Són coses diferents. Una cosa és el que està passant, els fets reals, altra cosa és la percepció. Respecte dels fets reals, deixem dir-li que el que no podem fer és un poti-poti i acabant donant respostes simples a situacions complexes. El que ha passat aquest cap de setmana i que està passant ara és que hi ha hagut armes de foc, armes blanques, un problema d'una persona malalta, un problema de tiroteig que sembla atribuïble a bandes. Tot això no es pot posar en un sol sac. Són coses diferents, amb tipologies diferents, amb naturaleses diferents, que han coincidit en el temps. Això, per tant, no té una resposta simple. És una situació complexa que requereix respostes complexes. Altra cosa és que això, evidentment, quan ho expliquem tot seguit, genera una sensació d'inseguretat en la ciutadania, que això és el que hem de resoldre en aquests moments. És més important resoldre el tema de la inseguretat per evitar que l'alarma es torni histèria. És més important això, i després ja anirem pels fets. Jo vaig sentir la tertúlia d'ahir, vaig sentir la consellera ahir, estic sentint la tertúlia d'avui, i em sembla que tothom està parlant prou assenyadament.
0: Hi ha una evidència, però, senyor Recasens, que és que en determinades zones del país la percepció o la sensació d'inseguretat no només és òbvia, sinó que de vegades, i segons quines hores, aquesta sensació és, en fi, jo crec que bastant justificable.
2: Sí, és veritat. És dir, està basada en fets que passen. Que després es magnifiquin o no, és una història. Que després es barregin tots, és una altra història. Però els que els fets passen és un fet, i per tant això és indiscutible. Ara bé, pel que fa a la seguretat, la seguretat no, absoluta no existeix. Per tant, la seguretat és un tema de dintells i d'acceptació. Què estem disposats a acceptar en tema de seguretat, per exemple, amb robatoris, o amb assassinats, o amb furts, o amb accidents de trànsit? És a dir, una mica cada situació i cada societat accepta determinats dintells de seguretat. I si el sobrepassa, se sent insegura. Si no, doncs més o menys ho accepta. Miri el cas del trànsit, per exemple. Quants morts fan falta perquè ens escandalitzem en un cap de setmana? O en un any? O en una dècada? Hi ha una part que ja es dona per acceptada. Quan es passa d'aquesta xifra, ens alarmem. Vostè ens alarmem raonablement.
0: Sí, vostè diria que Catalunya és avui un lloc més insegur que ara fa uns anys?
2: No. No, això és que hem oblidat, perquè tenim una memòria curta, diguem-ne, eh? Però els que ja tenim certa edat, doncs, recordem Barcelona és més insegures que aquesta. Tot i que no hi havia el fenomen del turisme que genera un seguit de delictes menors, si vol vostè, però que genera molta alarma. És a dir, jo diria que no estem més insegurs que fa anys. Perquè sí que...
0: Hi ha zones concretes que són molt més insegures que fa anys?
2: Les zones van variant, també. Igual que varien els dintells de seguretat, també varien les zones. El que passa és que qui viu a la ciutat ja té les geografies aquestes incorporades. Qui va a la ciutat de fora no té incorporades aquestes zones de perill. Certament, sí, hi ha zones més conflictives. Hi ha zones més conflictives, però que no és un problema només de seguretat. Hi ha zones conflictives perquè hi ha abandonament, perquè hi ha pobresa, perquè hi ha problemes de neteja, perquè hi ha problemes d'il·luminació. Tot plegat genera aquesta percepció.
0: Ah, clar, és que aquest és el problema, clar. És a dir, perquè ens entenguem, és evident que molta gent es pot sentir segura a determinats barris alts de Barcelona. Per posar un exemple, perquè a la nit doncs, falta il·luminació, que és una cosa que ja fa temps que es parla, falta llum, però és evident que no és el mateix segons quines parts de la part alta de Barcelona o fins i tot l'Eixample, encara que a l'Eixample també passen coses, que el barri del Raval, per posar un exemple de Barcelona, o aquesta zona que parlaven d'Esplugues del Llobregat, o segons quines zones d'Hospitalet, perquè a més hi ha hagut aquesta mena de centrifugació de que molta gent, que com els plans dels Mossos estan molt centrats també a la ciutat de Barcelona, han fet un element centrifugador. És a dir, que hi ha zones amb punts calents, evidentment.
2: Sí, però jo no estigmatitzaria barris, eh? És a dir, a vegades... Sí,
0: home, més que estigmatitzar, és una relació que us afecta, eh?
2: Sí, això és evident, perquè la pressió que es produeix en determinats barris, per exemple, la gentrificació, l'accés de locals que venen begudes alcohòliques, la propaganda que es fa a determinats llocs que ves allà que et divertiràs i t'ho passaràs bé, això atreu determinats tipus de delinqüència, això és evident. Igual que el turisme atreu els furts. Igual que les sardines atreuen les tonyines, m'entén? Quan hi ha molt d'una oferta, diguem-ne, apareixen els que volen aprofitar-se'n.
0: Veiem que els incidents es produeixen en espai i hores molt diferents, ja no parlem només d'un polígon o de la matinada. Sense anar més lluny, l'apunyalament d'Esplugues es va produir al barri de Finestrelles i a plena llum del dia. Això és un canvi de patró.
2: Bé, aviam, això està encara sota secret de sumari, per tant, no es pot...
0: Home, queda plena llum del dia, segur, eh?
2: Sí, no, però vull dir que semblaria que és un cas fortuit d'una persona que tenia un brot psicòtic. És a dir, això pot passar a Finestrelles, pot passar a qualsevol lloc. És a dir, una persona malalta, que està... Llavors, el problema que estem parlant aquí és de què en fem d'aquesta persona malalta. No crec... Si jo, el de Finestrelles, penso que és més aviat un cas aïllat.
0: Uf! Sí?
2: El de Finestrelles. És a dir, que una persona amb un brot psicòtic mati una altra persona, no és la primera vegada que passa.
0: Tot i que Toni Rodríguez ahir no descartava cap hipòtesi, encara?
2: Sí, ho sé. No, ni pot descartar-la. Però no sembla indicar el patró d'un terrorisme islamista, això.
0: Ja. Per què hi ha més presència d'armes blanques al carrer?
2: Ai, aquest és un problema... Miri, és un problema que jo, quan tenia responsabilitats a l'Ajuntament de Barcelona, ja vaig insistir moltíssim. És a dir, no, ja, el pla droga... Ai, dic, el pla d'aga està molt bé, però si miren les hemeroteques, jo el setembre d'octubre del 2018 ja estava insistint en aquest tema en la premsa i dient que s'havia de canviar la legislació en matèria d'armes. No pot ser que es venguin ganivets i navalles a benzineres, a cases de souvenirs, perquè això és una arma, i és una arma que, encara que l'acer sigui dolent i la navalla sigui una bírria, punxa i talla. I, per tant, això no s'hauria de poder vendre alegrement, això s'hauria de poder vendre controlat en armeries, demanant el DNI qui el compra, i probablement, si es pogués fer, posant número de sèrie a cada una d'aquestes armes.
0: Ja, però jo no me'n vaig a la cuina de casa i m'agafo el ganivet i ja tinc una arma blanca, eh?
2: Sí, això és veritat. és veritat, tampoc arribarem a l'extrem, diguem-ne, després de Felip V, que obligaven els catalans a tenir una arma a Roma i lligada a una cadena.
0: Yeah.
2: És a dir, sí, està clar, una arma també pot ser una pedra.
0: Té a veure que, efectivament, en aquests moments hi ha molta més droga que abans?
2: A veure, té a veure que la droga és un problema important. És un problema important pel tràfic, per la facilitat de generar droga sintètica, pel tipus de droga cada cop més bèstia que estem veient, i perquè Catalunya i Barcelona tenen unes condicions específiques. Tenim un port molt gran i difícilment controlable, tenim un aeroport, tenim una frontera, tenim una AP-7, que la periodista Anna Ponsí va qualificar de narcopista, i tenim mancances policials, judicials, normatives, etc., per fer front a això. Per tant, sí, Barcelona té un problema amb la droga, sí.
0: Li pregunto, molta gent assimila el que és la immigració, cada vegada més, la immigració amb la inseguretat. Vostè hi estaria d'acord o no?
2: No, absolutament no. La immigració és la por del que ve de fora. I no es pot dir que la immigració sigui la causant de la majoria de delictes, i ni molt menys de delictes més perillosos. Aviam, si hi ha persones que trafiquen amb drogues, o hi ha persones que roben, també hi ha persones que consumeixen, i hi ha persones que fan receptació de l'ús robat i no són justament immigrants. És a dir, la immigració s'ha de posar en el seu context. Em diran, perquè ho vaig sentir-ho ahir, que les persones estan plenes d'immigrants. Sí, i jo li diré que molts autòctons no van a la presó perquè tenen cobertura, perquè tenen mèrits o pel tipus de delicte que fan. Per tant, no és correcte, jo interpreto que no és correcte, atribuir tota la problemàtica de la criminalitat a la immigració.
0: Els Mossos estan desbordats?
2: Crec que no, i espero que no. Jo vaig sentir la consellera ahir, no em va semblar que estiguessin desbordats, em va semblar que volien aplicar mesures, em va semblar que no li treballava la mà, cosa que està molt bé, i jo penso que s'ha d'imposar l'autoritat perquè la democràcia es defensa. I, per tant, els Mossos i les altres policies intervinents, les policies locals també, i altres policies, han d'assumir el seu paper. Però també és veritat que perquè no estiguin desbordades cal que sapiguem treballar en equip. És a dir, no és només un tema de policia. És un tema, com li deia abans, de policia, de parcs i jardins, d'il·luminació, d'equips interdisciplinaris, d'urbanisme.
0: Vostè té la seguretat que ha treballat efectivament amb l'administració pública, per exemple. Vostè considera que a Catalunya falta llum?
2: Depèn de quins llocs. Depèn de quins llocs. És a dir, la il·luminació, la visibilitat és una cosa que dissuadeix. I jo estic molt convençut de que per acabar amb el tema de la inseguretat i de la seva percepció fa falta molta prevenció. És a dir, policies de barris, entorns multitasca, il·luminació. Fa falta també una coparticipació de la ciutadania. És a dir, el ciutadà en aquests moments està infantilitzat. És a dir, quan té un problema truca a la policia. Aviam, no, el ciutadà també s'ha de responsabilitzar d'alguna manera, però no posant reixes i alarmes. S'ha de responsabilitzar participant amb la policia en la definició dels problemes, en què passa en el nostre barri, en com ho podem resoldre. I després, molt important, el ciutadà ha d'estar informat. És a dir, cal que si fa una denúncia se li pugui explicar com ha acabat aquella denúncia. Cal que si veu una cosa, l'endemà algú li expliqui allò que ha vist, què ha fet la policia, com ha passat, perquè això disminueix la percepció. És a dir, la informació, no només el que fan vostès, que és fonamental, sinó la informació, que el retorn del que està passant per part de la policia, a mi em sembla una peça important.
0: Sí, aviam, coses, perquè té 10 minuts a la Amadeu Recasens.
1: Joan López Alegre. Això que diu vostè ja passa. Quan et venen a robar a casa teva, no sé si vostè ha tingut la desagradable experiència, venen els Mossos, després ve la policia científica, passen allò d'aquella espècie com de raspallet, i et diuen, però això ho fem perquè ho diu el protocol, però no tinguis cap mena de convenciment de que mai puguin arribar a saber res ni puguis recuperar absolutament res, clar. Tal com parla vostè, sembla com si tot plegat fos casualitat. Aquí el que hem vist és que hi han sortit moltes notícies els darrers mesos, que Catalunya s'ha convertit en un lloc on els grups de narcotraficants s'instal·len aquí, i això ho han explicat les papers autoritats, que som un punt a Europa. fonamental amb el tema de la droga. Aquesta gent va armada i lo de dir que la immigració no té res a veure amb l'increment de la inseguretat, jo, si m'ho permet, és un eslògan polític. El fet és que a dia d'avui vostè diu que la gent del país no va a la presó perquè té més recursos. Què ens està dient? Que és que si tu ets ric pots comprar amb un jutge? Això és el que ens està dient? Sí. O és que tots els immigrants són pobres? Clar, és d'un apriorisme ideològic, des del meu punt de vista, lleuger.
2: Aviam, jo no he dit això que diu vostè. Jo he dit que no podem associar únicament immigració amb inseguretat. Que la immigració no és la causa de la inseguretat. Això és el que li he dit. No dic que no hi hagi immigrants que no puguin delinquir o que no puguin generar inseguretat. No he dit que no hi hagi immigrants que puguin participar en el negoci de la droga. No, això no ho he dit. He dit senzillament que l'associació directa immigració-inseguretat a mi no em sembla correcta i em sembla molt fàcil de fer des del punt de vista de donar respostes simples a situacions complexes, que és la que deia jo que havíem d'evitar. Per altra banda, és cert que tenim dèficits importants no només en la policia, sinó també en la justícia. És a dir, no s'està jutjant a temps, la justícia té problemes de falta de recursos normatius, personals, físics, formatius, tot el que vostè vulgui, però la justícia no està funcionant a temps. I quan això es produeix, es genera una sensació d'impunitat. I la percepció d'impunitat no només la tenen els delinqüents, la tenen també els ciutadans. La percepció d'impunitat és el que genera també percepció d'inseguretat.
0: Aviam, pregunta a Toni Aira.
3: Sí, jo una pregunta que tenia pel senyor Requesens és aquesta idea de l'estigmatitzar, no? És a dir, quan parlem, i és evident que no podem generalitzar aquesta idea de Catalunya és un lloc més insegur que fa uns anys, no, d'acord, aquí ha contestat contundent, però després hi ha zones on la inseguretat ha anat a més o han pinxurat o ha arribat d'una manera diferent o pitjor que altres anys? Bé, doncs sabem que sí, és a dir, i això no és d'estigmatitzar, no? És a dir, vostè ha contestat claríssimament, ho ha dit, Barcelona té un problema amb la droga, sí. Tota Barcelona va drogada? No, oi? Pues ja ho sabem. Ara, a Catalunya té un problema amb certes violències? Per tot arreu, no. Ara, tota la problemàtica ve per la immigració? Tampoc, però en zones sí que ve, sobretot, de la mà de la immigració. I això no és estigmatitzar. I segurament, senyor Requesens, i vostè n'és expert d'això, però també ho ha gestionat com a comissionat, ho deia en temps de Ducalau, a l'Ajuntament de Barcelona. S'han d'abordar les problemàtiques amb la seva justa mesura, sense crítiques destructives i ad hominem, però tampoc sense un bonisme que faci com que certes coses no existeixen o que no es poden esmentar per no estigmatitzar o tenir la por d'estigmatitzar, perquè si no hi ha el risc de que això s'enquisti, no? I el meu problema és si hem deixat aquesta, o el meu dubte és si hem deixat aquests debats o parlar de la realitat en certs llocs amb mans dels qui simplement volen estigmatitzar o dels qui no volen parlar de problemes reals que la gent sap que existeixen.
2: Efectivament, és a dir, entre l'estigmatització generalitzada i el bonisme d'allò de todo el mundo es bueno, hi ha un punt intermig. Aquest punt intermig es resol amb prevenció, no es resol amb més repressió. Però una cosa molt evident, mirin, portem, com a mínim, per parlar només de la democràcia, des del 78, fent les mateixes polítiques i demanant més del mateix. I no funciona. I els que més es queixen de que no funciona són els que han governat i han tingut la possibilitat de fer-ho funcionar. Escolti, si portem 50, 60, 70 anys fent una cosa que no funciona, potser que pensem en canviar això, potser que pensem en fer unes altres polítiques de seguretat, potser que pensem en plantejar-nos, com li deia, la prevenció, la multitasca, potser que pensem que la policia no ha d'estar sempre al centre de la resolució dels problemes de seguretat, sinó que hi ha altres persones que poden assumir-ho, com per exemple, repeteixo, urbanisme o altres àrees, i per tant, aquests equips multidisciplinars són els que han de portar, jo crec, la batuta, perquè la professió policial està canviant. No podem seguir amb velles receptes i velles professions quan tenim nous problemes. És a dir, hem de canviar la professió policial per adaptar-la a la realitat. Hem de canviar la justícia, profundament hem de canviar la justícia. Miri, li posaré un exemple que potser li semblarà estrany, però si vostè, els seus fills, fan una malifeta, i després una altra, i després una altra, i vostè no diu res, m'apuntarà una llibreta, i al cap de 2 anys els crida i els comença a castigar indiscriminadament per allò que van fer fa 2 anys, Això no és educació ni és pedagogia. Doncs és el que està fent la justícia. I per tant, algú està fallant en tota aquesta història. No només és la policia. Per tant, hem de buscar solucions diferents i respostes diferents perquè les que hi ha ja sabem que no funcionen bé.
0: Aviam, Isabel García Pagani, et mou, sisplau, en breu.
20: Sí, a veure, és una pregunta breu i concisa. Si la percepció d'inseguretat depèn també d'elements immobles amb el que ens està dient, senyor Recasens, tipus l'enllumenat o la neteja mateixa dels carrers o fins i tot l'urbanisme més tàctic o no, diguéssim, de determinats carrers, per què no es fa?
2: Bona pregunta. Per què no s'incorporen elements de seguretat en la construcció? S'està començant a incorporar, però és que costa molt que l'administració treballi interdisciplinàriament. Aquest és un problema, difícil, perquè cada un se
0: vol tenir... Què vol dir això, interdisciplinàriament? Sí.
2: Vull dir que cada espai de l'administració vol tenir el seu petit espai de funcionament i de tranquil·litat, diguem-ne. Però no està acostumada a treballar amb allò que se'n diu una task force. És a dir,
0: amb equip.
2: Tenim un problema al barri tal. Anem a fer un equip on intervinguin tots, inclosos els ciutadans. Un equip en el que tothom pugui aportar la seva i es pugui decidir quina és la solució millor per a la seguretat. Que el millor no és policial, la solució. Això és el que insisteixo. I que el millor la policia no ha de tenir la veu cantant. Això lligaria amb el tema dels instituts i la policia dels instituts, que ja en parlarem l'altre dia, si volen.
0: Uh-huh. Otbou.
18: Bon dia, senyor Recasens.
2: Bon dia,
18: hi ha hagut manifestacions, tant en el cas d'Esplugues com en el cas de l'Hospitalet i altres pobles, altres ciutats de l'àrea metropolitana, perquè hi ha la percepció que arran de l'augment de la pressió policial a Barcelona hi ha hagut un escampall dels delictes. M'agradaria saber si vostè aquest fenomen el reconeix. Sé que s'ha observat, per exemple, en casos en què s'instal·len moltes càmeres de videovigilància, que els delinqüents, diguem-ne, identifiquen els punts calents de més pressió policial i llavors el delicte es distribueix. I m'agradaria, en la línia del que deia abans, que em sembla molt interessant, que no cal posar sempre la policia al centre com per automatisme, de quina manera es pot respondre davant d'això? És a dir, de quina manera pots prevenir delictes en una zona, sigui amb més pressió policial o sigui amb altres mecanismes, sense fer necessàriament que aquests delictes es desplacin?
2: És una bona pregunta i és molt difícil. És a dir, la criminalitat és oportunista. Per tant, la criminalitat es desplaça. I això ho sabem des de fa molts i molts anys en la criminologia. I es desplaça on? On té més possibilitats. Exemple, on hi ha més turistes. O es desplaça on troba menys reacció. Per tant, s'escampa, com diu vostè, quan s'apreta un punt, s'escampa cap a altres punts. O es desplaça cap on hi ha més benefici. I, per tant, hi ha un càlcul risc-benefici. Jo veig aquí que hi ha més benefici, assumeixo que hi ha més risc perquè em poden agafar, però hi ha més benefici. És a dir, tots aquests factors s'han de tenir en compte i s'han d'analitzar en el seu conjunt. I, per tant, mirar cap com es desplaça, cap a on es desplaça, per què es desplaça, tenint en compte aquests elements, i llavors incidir en els elements que fan que ell es desplaci. Per què se'n van allà? Què hi ha allà que se'n van allà? Doncs anem a tallar aquella arrel. Quina és la relació cost-benefici? Doncs anem a fer que el benefici i el risc sigui més alt que el benefici que poden obtenir. És a dir, això se'n diu polítiques de seguretat. L'altre és corre a veure com resolgo el problema que tinc sobre la taula. I això no funciona. S'han de fer polítiques de seguretat, s'ha de fer una tasca de previsió i una tasca d'informació policial i sobre això, preparar respostes que s'avancin, és a dir, propostes preventives, perquè si anem a propostes reactives i el mal ja s'ha fet, la inseguretat creixerà, perquè si el mal ja s'ha fet, la gent ho veu, se sap, i això, per molt que detinguin a la persona, si ja t'han fet el robatori, això ja ha creat l'alarma. El que s'ha de procurar és avançar-se, això. I això és intel·ligència policial.
0: Amadeu Recasens, moltes gràcies i fins aviat.
2: Moltes gràcies a vostès.
0: Que vagi bé, bon dia. 10 minuts i les 10, ara continuem parlant d'aquest tema. Hi ha unes notícies d'última hora que vull comentar amb els oients. La primera, que, segons informa Alerta Solidària, l'únic mosso d'esquadra investigat per l'escàndol de l'espionatge digital a persones i col·lectius independentistes ha estat amnistiat. La Conselleria d'Interior l'havia apartat del cos i li havia atribuït en solitari un complex sistema de suplantacions i d'espionatge digital. La Directa va destapar l'escàndol, recordareu, el 27 d'octubre del 2020, perquè vam estar parlant aquí al Món RAC1. L'operació es va aturar de cop de 6 mesos i d'haver afectat un mínim de 14 entitats diferents, entre les quals la CUP. Doncs repeteixo que ha quedat amnistiat aquell mosso d'esquadra investigat. Que Catalunya supera el rècord històric d'ocupats en 3,92, és a dir, en 3.920.000 persones de treballadors en actiu el mes d'abril. L'atur, per tant, registra la caiguda més gran del mes en 7 anys, amb una de reducció de gairebé 9.000 persones. Ara tenim 314.000 aturats a Catalunya. I, per acabar-ho de redonir, un tren Avant, que havia sortit a les 6 del matí de Tortosa, s'ha avariat a Vilafranca del Penedès. Els passatgers estan sent traslladats a un altre comboi i l'incident no ha afectat el trànsit ferroviari. Una abraçada molt forta a tota la gent que ara estan sent traslladats a un altre comboi, vés a saber per on, i que havia sortit a les 6 del matí, que són les 10, i que encara no han arribat on el seu destí. Estàs entre molt fotut o podrit?
16: No sé exactament quin és.
1: Mort tinc, ronda, tinc tos, nois. Us sento collons, molt, us demano disculpes.
0: No, home, no.
16: Antivirus d'aquest, no?
1: No, espero, no, espero que no, perquè no estic... Amb, no m'agraden els creuers, em sap greu, eh?
0: Pues mira,
1: estic molt a favor del turisme, a diferència del senyor Requesens, que ens ha intentat convèncer de que tot era culpa dels turistes, però els creuers no m'agraden.
16: Mentir és pecat.
0: Un segon, mentir és pecat.
1: Ho ha dit un grapat de vegades.
16: Que és un pecat capital.
0: Que s'acosta al papa. Ja s'acosta al papa de Roma. I s'acosta al papa de Roma.
16: La puerta
0: soma. I sí, sí, sí, Jordi Ramos està molt preocupat amb el tema de la visita al papa.
1: Per què?
0: Està tan preocupat, tantes coses, el Ramos...
16: No, escolta, el Ramos s'ha preocupat per tenir.
1: Però per què?
0: Sí.
1: Però si s'acosta...
0: No?
1: S'acosta a Eurovisión.
0: Sí, no, i sí. Que jo crec que... No, ara no interessa.
1: A mi sí.
0: A tu, doncs pues vine, vés amb el Ramos. Vés.
4: RAC 1.
5: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
22: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
23: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
24: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
25: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
26: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
25: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
26: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
25: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
27: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona, vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
28: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
29: ¿De qué?
28: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
29: ¡Buah! Con ese Colacao.
28: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao. ¿Qué más quieres?
29: Más mañana es así.
30: Colacao. Tan único como Estopa. Tan único como tú.
31: Aquest estiu, conecta't a l'aventura. Conecta't al motor. Conecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Conecta't al mar. Conecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu. amb Rosa dels Vents.
4: Ah, que bé, el massatge. Perdó, quant de temps em queda?
6: Doncs el que vostè vulgui.
4: Que bé, segur?
6: I tant.
4: Ah, entesos, però 2 hores, per exemple?
6: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot, no?
4: Sí.
6: Doncs les que vulgui.
7: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot, cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
8: 11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
13: El perquè de tot plegat.
0: 4 minuts i les 10 en punt del matí. Joan.
1: Aquí estic. Mira, jo, com que hem dit lo de, com que hem dit lo de la immigració, etc., tinc aquí unes dades de l'IDESCAT que senzillament les vull donar per comentar lo que deia el senyor Requesens. Segons l'IDESCAT, la població reclusa a Catalunya a dia d'avui són 8.594 persones, de les que una mica més del 50%, 4.454 són estrangeres, i 4.140 són d'aquí. En el darrer any ha crescut un 10% la població reclusa estrangera contra un 3,7% la població de casa nostra. La sensació no és tal, és una realitat. Clar, què considerem? Violència o un robatori de baixa intensitat? Que amb una senyora gran li estirin el bolso i es trenqui la cadera? Doncs serà de baixa intensitat per la gent que faci estadístiques i faci tipologies de delictes, però per la senyora que li han trencat la cadena... No és baixa intensitat. No. O sigui, ens hem convertit en un lloc on hi ha gent que té sensació d'impunitat, d'alta i de baixa intensitat, i Alot diu, això no és veritat. Doncs molt bé, Ot, això hauràs de parlar-ho. Això hauràs de parlar-ho amb la gent, que, per exemple...
18: No, discutim seriosament. Què dic que no és veritat?
1: Tu has dit que no és cert que hi hagi inseguretat a Catalunya...
18: Bueno, hi ha un problema estructural d'inseguretat a Catalunya.
1: No, i això, ho crec. Per acabar-ho, passa per 2 vies. Una, el fet de que hi hagi sensació d'impunitat ve derivat de que hi ha unes lleis que protegeixen més en el delinqüent que no en la persona que és víctima de qualsevol delicte. I, per tant, hem creat un sistema garantista que fa que aquí delinquir sigui fàcil. És tan evident el que dic que els propis alcaldes socialistes han demanat una modificació de la normativa sobre el tema de la reincidència i que mentre estàvem aquí a la publicitat hem tingut anuncis de seguretat, gràcies als anunciants, per cert, mentre feien publicitat. Per tant, negar l'evidència, si és que vas parlar a P7 de la que n'heu parlat i et diuen vigili vostè si aparca a la zona de descans que el poden robar. Si és que si ens anem a un bar aquí baix al carrer hi ha cartells en el bar que diu vigili les seves pertenències que el poden robar. Si és que a tot arreu han acabat a haver-hi advertències sobre la inseguretat. Per tant, i lo darrer...
18: Això és inseguretat. Tot el que ha passat anar pel metro dies, i que hi hagi un cartell que diu que vigilis la cartera és
1: tot el que ha passat aquests dies, res té a veure amb el turisme. Cap de les persones apunyalades, cap de les baralles, té a veure amb el turisme. Jo comprenc que el senyor Requesens tingui una fòbia sobre el turisme, però res té a veure amb el turisme.
16: No tinc cap fòbia amb el turisme, cap moment,
1: Bueno, ho ha anat repetint.
16: Només ha dit que el turista, vegades. I s'ha entès perfectament, que és un senyor despistat, que va amb la bandolera aquí, i la pasta prop, i la gent sospita que té efectiu, o que va una mica més distès, és un tio atractiu pels lladres. Només ha dit això. Jo no sóc sospitós de defensar el senyor Requesens, però ho dic perquè la intenció del que ha dit, jo l'he entès perfectament així.
0: Aviam, Ot.
1: No, sí, jo també he entès la intenció del senyor Requesens.
0: Ot, bo.
18: Sobre la qüestió de l'associació entre la immigració i els delictes... I el que deia el Toni, a més abans, que no tots els immigrants són pobres. No tots els immigrants són pobres, tampoc ningú ha dit que tots els immigrants siguin pobres, però efectivament hi ha una... El senyor Requesens no ha dit que tots els immigrants siguin pobres.
1: Ha dit que els d'aquí tenien més recursos per defensar-se.
18: Efectivament, perquè com tu dius, hi ha uns delinqüents que estan més protegits. Però aquests delinqüents no són els delinqüents que tu dius que són els delinqüents associats o culpables de robatoris amb força o de furs. Són els delinqüents per delictes econòmics i delictes socials societaris, que són els delictes que comet més la gent d'aquí. I, en canvi, efectivament, com explicava el senyor Recasens, hi ha una manca de xarxa en la població estrangera que fa que, un, pel tipus de delictes que cometin, entrin més a la presó, i, dos, que el tipus de delictes que cometin siguin aquests, ja, siguin delictes lleus. Un moment, deixa'm acabar. Després, no tots els immigrants són pobres. Ningú diu que els immigrants tots siguin pobres, però hi ha una sobrerepresentació de pobresa i d'indicadors de precarietat en la immigració que no es produeix en la població local. Hi ha un informe de l'Institut Metròpoli que tinc aquí davant, apuntat, que diu que el 54% del total de la població en risc de pobresa és nascuda a l'estranger, tot i que la població migrant només representa un quart de la població de l'àrea metropolitana. Dos, que el 35,8% de la població nascuda a l'estranger es troba per sota el llindar del risc de pobresa. Un percentatge que triplica...
1: Però què vols dir amb això?
18: Que triplica...
1: Que per tant està justificat que delinqueixin.
18: Que hi ha uns condicionants... No, jo no justifico res. Només intento entendre i intento explicar per què es produeixen, per exemple, delictes contra el patrimoni i delictes que tenen a veure amb l'economia, amb les necessitats econòmiques que tenen els delinqüents. I això sí, a mi això sí que em sembla evident. Una altra cosa és que, diguem-ne, arrossegats per aquest clima...
1: Però és que el teu missatge, Ot, és molt perillós.
18: Com si visquéssim al Bronx.
1: El teu missatge, Ot, és molt...

0: tinc necessitats econòmiques. I no sé si això em dona dret a delinquir, perquè és una mica el missatge que estàs donant. El que té necessitats econòmiques es justifica que pugui delinquir. Permeten, però el titular del que dius és aquest.
1: No,
0: i ho trobo molt heavy.
1: Què vols que et digui? Ningú té dret a delinquir. Ningú està justificant el dret de robar.
0: Anem millorant.
1: Només, anem millorant, no, perquè mai he dit que ningú tingui dret a delinquir.
0: La sensació?
1: Només dic que hi ha uns condicionants econòmics i socials que expliquen per què es produeix un tipus determinat de delinqüència. Per què es produeixen grans delictes econòmics entre grans empreses o grans empresaris?
0: Això és la diferència.
1: Perquè ells
0: entre...
1: tenen accés a unes quantitats, a una relació, de vegades, amb l'administració,
0: o
1: a uns mecanismes d'evasió d'impostos que argumenten, expliquen per què els grans delictes econòmics es produeixen en una part de la societat i no en una altra. Per què els delictes de menors, efectivament menors, de furs, de robatoris sense violència o d'intimidacions, que efectivament, per cert, estan baixant, segons totes les estadístiques, es produeixen en altres grups de la societat? Perquè aquests altres grups de la societat tenen unes altres casuístiques de manca de renda, de manca de xarxa, que expliquen, que expliquen. Si vols intentar estigmatitzar, escombrar la possibilitat de trobar explicacions raonables i elaborades sobre les coses, només perquè et sembla que és moralista, doncs no anirem
0: a lloc. No, és molt senzill. Per tu és jo soy rebelde, porque el mundo me ha hecho así, i jo crec que, en canvi, la realitat és que tenim unes lleis que són inútils i incompetents, que creen un ambient en el que és gratis delinquir.
2: Val.
0: Són una diferència.
2: Aviam, Isabel i Toni.
3: Jo crec que no ens posarem d'acord en la relectura que puguem fer cadascú personal de les estadístiques. Vull dir, els números són els que són i podem dir, doncs, ha baixat el nombre de delictes o ha pujat algun tipus de delicte i no un altre. Però hem de mirar delicte per delicte, hem de mirar quines són les penes i això justificaria si hi ha presons preventives o no. Hem de mirar, efectivament, la situació socioeconòmica dels delinqüents i, tot i així, no ens posarem d'acord en la lectura final sobre per què hi ha més població reclusa que és estrangera que no espanyola, pel tipus de delicte o pel que sigui. O sigui, la interpretació la podem allargar tot el que vulguem, però és evident, perquè aquest debat l'hem tingut diverses vegades en aquesta tertúlia i no ens posarem d'acord. El que sobre... Sí, crec que ens podem posar d'acord és sobre l'experiència personal que pot tenir cada persona que és víctima d'un delicte. I per què? I sobre això és probablement sobre el que sí que es pot treballar. O sigui, la teva experiència quan et roben el mòbil, quan t'entren, com deia el Joan abans, t'entren a robar casa amb la policia, ha de ser positiva després. O sigui, després del tràngol del delicte, tu hauries de tenir una experiència d'acompanyament policial. I això és el que no està passant en aquest moment. Si per presentar una denúncia et fan anar a una comissaria que està 25 comarques més enllà perquè resulta que no hi ha hora per posar-la, no et donen cita per posar-la al costat de casa, doncs això és un problema. Si tu decideixes que no presentes una denúncia perquè t'han robat el mòbil, perquè ja saps que no aconseguiràs el mòbil malgrat el tinguis localitzat, doncs això també genera una experiència negativa. Quan el senyor Recasens deia s'ha de canviar la feina policial, doncs comencem a canviar la feina policial, perquè em sembla que la diagnosi és evident, no? Si s'ha de canviar, si s'ha de treballar de manera més transversal i interdisciplinar amb temes d'urbanisme, amb temes de prevenció, doncs fem-ho, perquè em sembla que la diagnosi està feta des de fa molt de temps. Oh. I si no es fa, és perquè no volen fer-ho.
2: Toni Aire?
4: Sí, mira, jo per començar és que l'Ot no m'ha citat bé perquè jo no he dit que no tots els immigrants no són pobres. Jo he dit que no tots els delictes venen d'immigrants, però que no podem fer com que hi ha zones on la seguretat ha degradat molt i sobretot de la mà de delictes que tenen aquest origen. Aquesta és una cosa, però és que fixeu-vos que al final la conclusió que arriba més. El problema social existeix, sí, i hem arribat a la conclusió, a tot el país? No, val, d'acord. Però a barris, per exemple, de Barcelona o de l'Hospitalet, que tenen moltíssima població, més que moltes altres poblacions per elles soles, sí. Llavors, jo crec que una cosa és el problema social, que crec que és evident que hi és, que l'hem de tractar bé, que s'ha de tractar policialment de manera eficaç, també des d'un punt de vista social, però és que jo crec que ens deixem una altra cosa, que és el problema polític. I jo escoltant-vos, i escoltant el senyor Recasens abans, amb molta diferència que es pot tenir, però amb altres coses que són llocs comuns amb què tothom pot estar d'acord. Però ell deia, diu, és que es queixen, els que més es queixen del tema de la seguretat són els que han governat, ha dit ell. Ostres, jo he pensat una cosa, però és que aquí a Catalunya és que ha governat ben bé tothom, o ha ajudat a governar, entre governar i ajudat a governar ben bé ha passat tothom

0: de l'art parlamentari i només hi ha hagut un partit actualment amb representació que no ho hagi fet, que és Aliança Catalana. Llavors, hi ha un problema polític important.
1: La
0: perquè
1: CUP
0: és
1: tampoc
0: que...
1: ho ha fet.
0: Sí, ha ajudat a governar. He dit, governar o ha ajudat a governar. Per tant, jo crec que en aquest moment l'important és... estem deixant el debat per la ineficàcia i pel discurs, en alguns casos, i aquest doble discurs d'alguns partits polítics en mans d'un extrem? És culpa només dels qui s'aprofiten d'aquest discurs i d'aquest forat de gestió evident? O és un problema de que realment no s'ha sabut gestionar tot això? Després, el doble discurs. És a dir, a Barcelona, per exemple, l'alcalde Collboni es va inaugurar amb un pla Endreça que, entre d'altres coses, aportava més policia i més patrulles a zones de la ciutat on s'havia detectat que, evidentment, existia aquest repunt de la inseguretat. Per no dir Barcelona, el Vendrell. Ostres, per exemple, i també del PSC, com projecten el tema del reforç policial, dels gossos policia, etc. És a dir, això existeix, però això no va acompanyat, perquè s'identifica que hi ha un problema, però això no va acompanyat d'uns resultats prou contundents o que acabin amb el problema, que segurament en una societat tampoc no s'acabarà mai.
2: Toni, el resultat sí que hi és perquè les xifres baixen.
1: Clar.
2: Les xifres de delinqüència.
0: Sí, però baixen
2: però la teva
0: i pugen,
2: percepció
0: també.
2: Continua. La teva percepció sí. Continua sent la mateixa perquè, malgrat tu vegis una patrulla més de Guàrdia Urbana o de Mossos, si resulta que tot el carrer Parlament està ple de brutícia, doncs tens la sensació de que hi ha gent dormint allà. No? I t'és igual si hi ha un policia o no hi ha un policia.
0: Però no, només un apunt, que és que, per exemple, quan diem les xifres no són estanques. Quan parlàvem de Barcelona i el senyor Requesens, que va ser comissionat de seguretat amb la senyora Colau, amb Bada Colau van pitjorar les dades d'inseguretat? Doncs sí i no, perquè, per exemple, del 2015 al 2019 sí que va haver-hi un empitjorament clar amb un repunt de la violència, després va haver-hi una baixada, en certa manera també artificial, per la qüestió de la Covid, una recuperació... però al final del mandat la situació era mixta, és a dir, ni el pitjor moment com el 2019, ni clarament millor que l'inici el 2015. I amb la situació que estem vivint a Catalunya també no podem dir empitjorat o ha millorat, perquè no és un procés tancat. És un procés en el qual hi ha clarament situacions i zones de Catalunya, i per exemple a l'àrea metropolitana, on això nítidament ha empitjorat. I això s'ha de tractar, no escudant-nos amb les xifres generals, amb les mitjanes generals, que són enganyoses, perquè el país no és homogeni. Per tant, evidentment, ja ho he dit al principi, això no és el Far West, evident. No vivim en un país complicat com Colòmbia o altres països amb un índex de violència generalitzat molt important. Però que hi ha zones on aquesta violència o aquesta inseguretat ha anat a pitjor, jo crec que és evident i no podem fer com que no ho veiem perquè estem alimentant els discursos alternatius i sovint més extrems.
1: El que no podem fer tampoc és amb aquesta dinàmica, desresponsabilitzar completament la gent que compra determinats discursos independentment del que passa en la societat o no passa en la societat. Perquè, sí, una miqueta, perquè...
0: O sigui, no.
1: Sí, perquè la gent és responsable de decidir què vota i de decidir quins discursos es creu i de decidir quines idees assumeix. I en el cas d'Esplugues s'ha vist claríssimament que el relat de la inseguretat forma part també d'un programa polític concret, que té uns objectius polítics concrets, que tenen a veure amb posar més policia on calgui, amb fer discursos punitius sobre la necessitat d'augmentar les penes perquè es vol ideològicament combregar amb la idea del càstig i amb la idea que hi ha una mena de decadència social i que hi ha una mena de degradació col·lectiva que jo crec que no hi és.
3: És que hi és.
1: I aleshores, bueno, jo crec que no hi és. I aleshores, si tu creus que hi és, em sembla perfecte. Em sembla, bueno, no em sembla perfecte,
3: no,
1: em sembla malament. Però vull dir, ets tu responsable d'aquesta opinió.
3: I d'aquesta
1: posició política i de les coses que poden passar si aquesta posició política es converteix en un programa polític. Va. Tu abans, Toni, deies és que al Raval s'ha vist un tipus de violència que no s'hi havia vist. Home, de veritat, no sé què et diria gent que fa moltes dècades que vivia al Raval, sincerament.
0: Sí, i si ens anem a l'edat mitjana, segurament tampoc, però no estem
1: bueno,
0: parlant d'això.
1: No, estem parlant de fa molt menys, estem parlant de fa poques dècades.
0: Jo només qüestiono que... Havíem superat això.
1: Jo només qüestiono que
0: construïu... Havíem superat l'edat mitjana.
1: Construïu un relat que en base, en nom d'una...
3: Moment.
1: Construir un relat que, en nom de constatar que hi ha problemes puntuals, obvia que el progrés en termes de seguretat, de tranquil·litat, de convivència, de qualitat de vida en l'espai públic, en aquest país i en general a Europa, ha augmentat extraordinàriament en les últimes
0: dècades. És que això és fals, que perquè no obvia ningú. Bé, és a dir, ningú deixa una centralitat
1: política. Vivim molt bé, no vivim ofegats per un problema terrible d'inseguretat en què no es pot sortir pel carrer. No és veritat,
0: però és que això. Et fixes fins a quin punt aquest discurs que tu fas també és artificial? Perquè això que tu dius ara és una caricatura. En aquesta tertúlia ningú ha dit el contrari. Ningú ha dit que vivim en el pitjor situació. T'ho hem dit 25 vegades, que això no és el Far West, que estem millor que, evidentment, que l'edat mitjana, que els anys 80, etc.
1: Jo no estic dient que no sigui el Far West. Estic dient que el pitjor moment que dius tu, el pitjor moment, és un gran moment. Si tu dius dels últims anys, els últims anys, el 2019, amb les dades amb el repunt més alt, el 2019 era un moment molt segur. Molt segur.
0: Però això explica a la gent que ha patit un empitjorament i una degradació dels seus barris, que és evident, i sense anar-nos a les estadístiques generals, i sense caure en el fet de dir que això és ni Alícia, el País de les Meravelles, ni això és, doncs, l'infern de Belcebú. És a dir, ningú ha dit això. És a dir, clar, aquest tipus de discursos també són molt aturadors, perquè resulta que llavors ja no podem parlar dels temes perquè ràpidament es caricaturitzen.
1: No, i clar, que en podem parlar, però no estem parlant de la degradació dels barris, que em sembla un tema molt interessant.
0: Que dèiem abans, que d'això deixem que apuntin i assenyalin realitats que hi són, a discursos extrems que quallen entre gent que no és extrema. És a dir, gent que no té per què ni ser feixista, ni ser d'ultradreta, ni ser racista, ni res d'això, per entendre que hi ha algunes formacions polítiques que són les poques que diuen coses que entén tothom. Per què? Perquè deien
1: perquè la gent
0: les formacions polítiques... No, perquè ja tornes a generalitzar. Perquè hi ha moltíssima gent...
1: No, és el que subjau de l'argument aquest.
0: No he dit la gent, que és el que tu dius, no he dit la gent, he dit hi ha gent. Pots entendre que la societat hi ha de tot tipus de gent i, per tant, que hi ha públics que no tenen per què ser racistes i identificar que les formacions polítiques de tota la vida estan fent discursos que no serveixen, en alguns casos, o que menteixen, o que tapen una realitat? Doncs això jo crec que els mitjans no ho hem de fer. Els mitjans no estem per fer mítings o per fer discursos inflamats. Estem per intentar assenyalar que hi ha problemàtiques que no s'aborden bé. I per què no s'aborden bé? I realitats que són bones, mig bones, o fatals o no tan fatals. I ara estem en aquesta situació. Estem en una situació on socialment hi ha zones de Catalunya amb molta població on s'ha degradat la seguretat. És així. És a dir, això existeix i no podem fer com que no hi és perquè resulta que hi ha unes xifres
1: globals que ens diuen
0: que estem molt bé.
1: Que hi ha punts del país on hi ha una degradació de la seguretat, punts concrets, focalitzats. La qüestió és quines són les causes i si hi ha un problema estructural de seguretat a gran escala.
0: És el que em dóna voltes i hem anat dient el mateix. El que passa és que llavors sí que s'estigmatitza la idea aquesta de dir això, no vivim, diguéssim, en el pitjor dels mons. És evident, tampoc no ho ha dit ningú, això.
4: Joan, i per acabar,
5: jo
4: Josep Moragues, l'expectativa.
5: Jo crec que durant molt de temps, ja que tu has parlat de que aquesta mena de discurs dona ales a depèn de quina mena de partit, suposo que amb referència a Vox i Aliança Catalana, jo crec que durant massa temps els temes que realment preocupaven a la gent i la seguretat o la degradació de l'espai públic o la immigració, que són tres temes que estan relacionats i que estan vinculats l'un amb l'altre, no se n'ha parlat perquè no era políticament correcte i aquí tothom tenia que ser cuqui i tenir discursos que fossin guais. Això és el que ha donat ales precisament a l'aparició d'aquesta mena de partits. Només cal veure l'enquesta que ha publicat aquests dos darrers dies l'Ara, on al final la sensació de que aquestes coses passen acaba sent transversal pràcticament a votants de tots els partits de dretes o d'esquerres. Escolta'm, no fa falta ser ni de Vox, ni d'Aliança Catalana, ni ser fatxa, ni viure hiperventilat contra ningú per dir una cosa que és evident. A dia d'avui, ficar-te a la nit, quan es fa el vespre, depèn de quines zones de la plaça Països Catalans, tocant a l'estació de Sants o travessar la plaça de Catalunya, es converteix en un problema. Això és així. No estem parlant d'un barri degradat, no estem parlant de cap barri d'enlloc. Estem parlant de zones centrals i principals de la ciutat de Barcelona. I, per tant, no assumir que la gent té la sensació de que a dia d'avui, per molt que els robin, per molt que hagin seguretat, en els que els han robat no els hi passarà res, i que inclús aquell lladre pot acabar accedint amb una ajuda que pagarà ell i, per tant, a sobre és cornut i paga el beure, no assumir que aquesta és una realitat que viu molta gent a Catalunya, sí, i que és una sensació que té, és equivocar-se.
2: Pensar que a la plaça dels Països Catalans o travessar el Raval abans era superxulo i que guai i tal, i ara és un problema de seguretat, és no saber que això ha passat tota la vida. I el problema és per què passa tota la vida i ara ho descobrim. Sí, tota i no han fet
5: no
2: res,
5: sé,
2: i no han fet res, i no han fet res per solucionar els problemes abans.
5: Raval,
2: perquè,
5: no
2: per què no han posat... Perdona?
5: No, com a història personal, perdoneu que faci una acotació personal, la meva àvia tenia una pensió al carrer Doctor Dou al Raval, i no era així, o sigui...
3: Bueno, aviam, Pere, ho deixem?
6: No.
3: Doncs sí, un segon.
6: No, oh.
3: 10 i 17, un segon, després en parlem.
6: Ara diré la veritat revelada.
3: La veritat revelada d'aquí us menys en Pere Mas i... La...

0: què de tot plegat.
1: Són les 10 i 22 minuts. Pere, remata-m'ho amb brevetat i no hi ha resposta possible.
2: Vale, brevetat, intentarem...
1: Jo... No, assegurarem sí, que farem, brevetat, no tallaré.
2: Home, és que fa molta estona que estic aquí plantat, cosa que és la meva funció, vull dir, ets a mirar i prou. A veure, va, unes qüestions prèvies i petit argument. Una, sobre el tema dels Mossos, les comissaries i les cues llarguíssimes que veu l'amic Joan López Alegre de Mossos. Sí que és veritat, perquè jo també he anat a denunciar a la comissaria dels Mossos, que, miri, em necessita hora prèvia i no sé què. Però si insisteixes, t'acaben agafant la denúncia. I en aquell moment no hi havia ningú a la comissaria quan hi vaig anar jo. I jo crec que hi havia la cultura aquesta, que va dir, per cert, el president Illa, que l'eliminaria, la cultura del davant i hora prèvia. Que això, diguéssim, té a veure amb una altra cosa, no amb la, amb molta cosa de gent allà, com és això, de molta cua d'espera i ni molta delinqüència. Dos, l'Associació d'Immigració i Delinqüència. Bueno, escolti'm, si volen parlar d'aquest tema, vagin a la finestreta de Vox i de l'Aliança Catalana. Només faré una pregunta capciosa. Als anys 70 o 80, qui t'atracava pel carrer Terrassa? Qui t'atracava?
3: No, a mi no m'han atracat mai.
2: Tots heu entès la pregunta i tots heu entès la resposta. Per tant, saltem de punt. Jo, sobre el debat aquest, m'hauria agradat preguntar-li al senyor Requesens, o experts, si hem de patir per aquesta sensació d'inseguretat que tenim en caps de setmana com aquests, que, basté, si el tinguessin cada cap de setmana, evidentment que podríem dir que aquí hi ha un cacau bastant generalitzat. Però a mi m'agradaria preguntar si el veritable perill o un dels grans perills és una cosa que hem tocat en aquest programa moltes vegades, que és que Catalunya s'acabi convertint en un narcoestat per culpa de la qüestió de la xix.
1: Que
2: no estic fent demagògia.
1: No.
2: Això afectarà la nostra generació i la que ve al darrere.
1: Ui, tant. Ja t'ho dic,
2: doncs aquí ho deixo anar.
1: Aquest és un gran problema, el gran problema.
2: Però jo també entenc que quan et foten el mòbil o et foten l'empenta que acaba derivant en un trencament de cadera en alguns casos, realment estiguis preocupadíssim, com és natural. Però de manera estructural, el que es menjarà, o corcomirà, que no sé com dir, el corcomirà dels animals aquells que es mengen la fusta,
1: corcarà.
2: Aquest país corcarà, perdona, gràcies, corcarà aquest país, és la qüestió del narcoestat i de l'aixís. I finalment, sobre aquest tema que tant ens ha excitat darrerament de la degull... Bueno, tant ens ha excitat amb raó, perquè és molt greu que agafin una noia i la degollin pel carrer, que és el cas d'Esplugues. Aquí és un exemple clar d'una agenda política o mediàtica en la que interessa fer una gran olla. Només cal veure què es va dir al Twitter aquests dies. Tothom tenia algú que sabia, que havia vist, que aquesta persona realment no té un problema mental, que va cridar no sé què, si va cridar tal cosa. Aviam, des de quan això, pel que ha passat, té un perfil islamista? I què passa ara? Que un senyor de procedència, presumptament àrab, ataca una senyora que és xinesa? O sigui, ara el problema és entre els àrabs i els xinesos. De veritat que ens creiem tota aquesta història? Ho dic perquè, posats a rajar de la immigració, resulta que si la víctima era xinesa, ara ja és menys greu, tanco la paradeta.
1: Val, deixa'm dir una cosa, notícies d'última hora. Renfe diu ara que la Avenida de l'Avant sí que està afectant l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona en els dos sentits. Si algú ha d'agafar algun tren en direcció a Madrid o ha de tornar des de Madrid fins a Barcelona, que hi ha retards de mitja hora de mitjana. I que Esquerra denuncia els maltractaments dels dos activistes de la flotilla, el brasiler Tiago Ávila i el palestino català Saif Abukeshesh. El grup republicà al Congrés assegura que tots dos han denunciat maltractaments, amenaces amb armes de foc i agressions indiscriminades per part de les autoritats israelianes que els han detingut. Hi ha hagut una piulada de Pedro Sánchez sobre l'atur, que diu concretament: el empleo bate récords en abril y el paro cae por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio del 2008. La ocupación femenina alcanza un nuevo máximo y el paro juvenil se sitúa en su mínimo histórico. Más empleo estable y de calidad. Éxito de país.
2: Pots portar un economista un dia que ens expliqui per què, sent veritat aquestes xifres, perquè són veritat, i Espanya va bien, la percepció de que cada cop menys gent arriba a final de mes i que les coses no van bé.
4: És molt fàcil.
2: Bueno.
4: No fa falta que vingui un economista.
2: Bueno, pues tenim
1: bueno aquesta de... gràcies. M'ho noto. M'ho noto. Hola, Moragas, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
1: Bon dia. Des d'ahir estem destapant aquesta segona part de la xarxa que ha muntat un negoci que és d'una indecència bestial del relloguer d'habitacions a Barcelona aprofitant-se de gent vulnerable. El negoci el gestiona un tal Giovanni, de la mà d'un suposat Alberto, que posa el seu nom als contractes. Hola, Josep Moragas, bon dia.
5: Hola, de nou.
1: De nou. Jo que som molt ben educat i...
5: Les formes avui... no es poden perdre mai.
1: Mai. Avui podem explicar nous detalls. Aviam, has dormit bé aquesta nit, per cert?
5: Força bé, sí, sí.
1: Sí, ja no tens problema.
5: Ja
1: no...
5: Sí, jo dormo malament sempre. Aleshores, no hi ha diferències.
1: Ja, però vull dir, amb por o no?
5: No, perquè nosaltres ens piquen el timbre, penseu que sempre, a tots els pisos. És a dir, que la sensació d'inseguretat amb el pis que tenim a baix és constant. Per tant, en aquest sentit, una diferència. Té coses acostumant, t'acostumes i ja està.
1: Ja t'acostumes. Per exemple, avui heu bombardejat els pisos?
5: No.
1: Avui no.
5: Avui no.
1: Avui he estat una nit tranquil·la. Dors malament precisament per això, molts cops?
5: Jo no, però més veïns que estan a prop d'aquest pis que ahir explicàvem, que aquesta sospita de que hi ha negoci amb droga, que es troben xeringues i bosses de droga, els que estan més a prop sí que ho passen malament perquè hi ha sorolls incessants, hi ha crits entre ells, hi ha agressions i també les visites dels Mossos.
1: Val. Avui podem explicar nous detalls, concretament un calvari, que és el dels propietaris reals dels pisos que aquests pàjaros lloguen i després exploten de manera presumptament il·legal. Però abans, a minut i mig, pots fer un petit resum del que sabem fins ara dels que ahir no estaven escoltant la ràdio?
5: Sí, us vam explicar la vinculació entre aquest home, l'Alberto, que té 25 pisos llogats al seu nom a Barcelona, i on hi fa aquest relloguer d'habitacions sense permís del propietari, i la connexió amb la trama sueca de relloguer a Barcelona, que en controla més de 80. El preu dels pisos oscil·la entre 600 fins als 1.000 euros, les habitacions es fan amb obres sense permís dels propietaris, es comparteixen en pensions, a més, que són minúscules, en mal estat, i hi ha un altre home, que li dèiem Giovanni, que controla 34 pisos i en fa la gestió diària. I qui entra a viure molts cops són persones desesperades per trobar on viure i que els donen facilitats per aconseguir el lloguer, que després se senten estafats. Tot el cas original en aquest pis que ara comentàvem de l'exemple de Barcelona, que s'ha convertit en aquest lloc on es sospita que es fa negoci amb droga i on els veïns estan atemorits, i a més, tot plegat denunciant l'abandonament de l'administració.
1: Val. 600.000 euros per una habitació, que en molts casos no tenia ventilació. Val, això, primera cosa que hem de saber. Val? A partir d'aquí, quan els propietaris reals d'aquests pisos, és a dir, jo... Perquè, clar, aquests propietaris el que fan és donar-ho amb una... Donar el pis amb una... Com es diu ara, això?
5: Un administrador de finques.
1: Amb un administrador de finques.
5: O, a vegades, ells mateixos són els que fan aquest contracte directe. Amb aquesta gent directament.
1: Val. Quan aquests propietaris reals s'adonen que els han enredat, que els seus llogaters han fet obres sense el seu consentiment i que estan rellogant l'immoble, intenten cancel·lar el contracte, suposo.
5: Exactament.
1: I, però, clar, llavors tens un problema que és un viacrucis judicial, no?
5: Correcte, perquè un contracte d'aquesta mena es canceli, cal primer un judici, guanyar aquest judici, després ve una ordre de desallotjament, però aquesta ordre de desallotjament no s'acaba executant. Sempre hi ha dos, tres o quatre intents de desallotjament fallits. El jutge un cop ho fa, els Mossos hi van. Per què hi ha aquests desallotjaments fallits? Perquè tu has identificat tota la gent que hi viu, molts cops es declaren vulnerables, per tant, no es poden fer fora així com així. I d'altra banda, també, el que denuncien és que són estratègies processals molt grans, molt vastes. Ho apel·len tot. Es declaren vulnerables, intenten posar pals a les rodes per allargar al màxim aquest procés judicial amb una perícia que diuen que els advocats de la defensa tenen, que és realment sorprenent, perquè saben exactament què fer...
1: Els tempos
5: per allargar al màxim aquest procés judicial.
1: Clar, aquí ja tornem una altra vegada al cap del carrer. És a dir, patada, portem una puntada de peu a la pilota i tranquils, que això... s'allarga lluny i per temps... Anem al tema judicial. I a més el que deies, es declaren vulnerables per allargar-ho tot encara més. Clar, amb quants propietaris has pogut parlar fins ara?
5: Amb al voltant de 15.
1: 15. Hi ha casos veritablement sagnants, oi, Josep?
5: Sí. Hi ha un propietari afectat, explica RAC1, que va necessitar 2 anys i mig i 3 ordres de desallotjament fallides per recuperar el pis que havia llogat aquest tal Alberto. Quan hi va entrar al pis, havia passat de 3 a 6 habitacions, tots, curiosament, amb panys propis, amb números en les portes, i ara calcula que tot el procés legal i la rehabilitació de l'habitatge li costarà 200.000 euros. Però és que encara hi ha un altre greuge d'una altra via de negoci molt semblant, que en lloc de fer relloguer fan pisos turístics, que això l'Ajuntament ho té força més controlat. Què passa? Que l'Ajuntament sanciona el propietari amb 60.000 euros per fer un negoci de pis turístic que no ha comunicat a l'Ajuntament, i aquest propietari diu, ostres, jo el tinc llogat a una persona. I és quan descobreixen que aquesta persona està fent aquests pisos turístics anunciats per Airbnb, de que el propi propietari no tenia ni consentiment i ni coneixement.
1: I després... Hi ha una maldat, eh? És a dir, jo tinc un pis, pot tenir tanta gent, i decideix llogar-lo, i busca un administrador de finques, o li apareix aquest tal Alberto, i tu li dius, mira, vull que em paguin tant. Perfecte. Paguen 10, per posar un exemple, i mentrestant aquest pàjaro agafa el pis, tira parets, fa habitacions, les habitacions les fa com si fos pisos turístics i cadascú amb el seu pany, cada porta amb el seu pany, cada habitació amb el seu pany, col·loca sobre el pàjaro números de cada habitació, com si fos un hotel. Llavors, clar, has d'entrar amb una clau, tens aquesta sensació d'hotel, pagues entre 600 i 1.000 euros per tenir un zulo curat, una habitació, amb una mica de sort, d'uns dels de 1.000. Finestra, sense sort, 600, sense ventilació. I això passa, tira que te va. Va, aviam. Però hi ha un altre tema que probablement no sorprendrà ningú, però que això no vol dir que no sigui notícia. Aquesta trama, la trama sueca, quan diuen la trama sueca és perquè són sueco-peruans, no?
5: Exacte.
1: Són sueco-peruans. No és l'única que fa negoci amb l'habitatge a Barcelona. Oh, sorpresa.
5: I aquí és tot arran del desembre que vam anar estirant del fil i vam rebre molts missatges de molts oients. I arrel del que vam explicar ahir, el que hem pogut confirmar és que a Barcelona, com a mínim, operen 10 organitzacions més amb el mateix modus operandi. La més gran és la sueca, perquè té al voltant d'aquests 80 pisos que vam explicar ahir aquí a RAC1.
1: 10
5: organitzacions, exacte. No en tenen 80 cadascuna, però sí que tenen un bon toll de pisos. I són de diferents orígens, tenim d'origen rus, d'origen espanyol i d'origen italià, que tinguem controlats. Mateix modus operandi. I es repeteix, tot fil per randa. Molt centrat en els pisos turístics.
1: Una pregunta. Aquí torno a repetir el que vaig dir, eh? Ajuntament?
5: L'Ajuntament, quan va detectar que això passava, perquè això passa des de 2016, va...
1: Fa 10 anys que passa.
2: Sí, ha plogut una mica, eh?
1: Hòstia, 10 anys, clar, eh?
5: Però en aquest cas sí que hi ha hagut sentències, perquè els primers que van arribar van ser els russos. Aquesta organització russa ja ha estat sentenciada en un judici. Tenen una pena de 5 a 6 anys de presó per estafa. Aquesta organització russa estava abans, els mateixos noms vinculats, a un prostíbul a Cambrils. I van canviar, van mutar el seu negoci cap a una cosa que ells van considerar que també donava diners, que eren pisos turístics a través del lloguer. Què passa? Que l'Audiència de Barcelona ha sentenciat aquestes persones, aquestes dues persones, però han apel·lat. I el que sí que ens diuen diverses fonts és que continuen fent el seu negoci de pisos turístics. L'Ajuntament ha posat fil a l'agulla i sí, és veritat, ha anat a aquests pisos turístics i els ha anat sancionant. Què passa? Que el procés judicial és molt llarg. I el que sí que hem detectat des de RAC1 és que estan reconvertint en aquesta tercera mutació, no?, cap al relloguer d'habitacions, aquest superrendament, que és molt més difícil de tenir controlat perquè al final no requereix de llicència turística.
1: Val. Els Mossos?
5: Jo no tinc constància darrere de Mossos.
1: Res, no? És a dir, clar, els Mossos poden fer alguna cosa, clar, els Mossos necessiten un ordre judicial per actuar, és evident, clar.
5: Aquí,
1: és, dir, clar, sí. És el que explicaves tu del pis, que on va començar tot, que és el teu. Mm. Que és, que aquí és, ell va i comença a estirar el fil, i a partir d'aquí comença a veure unes coses terribles, no? Comença a descobrir coses terribles amb aquest treball periodístic. I en aquest treball periodístic, clar, hi ha coses que els Mossos... Tu truques als Mossos, i els Mossos venen, però no poden entrar si no tenen un ordre judicial en un pis, saps?
5: Clar, i ells han d'actuar sobretot, per exemple, si hi ha un delicte de la salut pública. Yeah. En els casos de desallotjar, qui ho ha de fer ha de ser per ordre judicial. I aquí és on hi ha el problema, és on prova la criatura, perquè aquests desallotjaments costen molt. Hi ha un percentatge baix de desallotjaments que s'acaben executant en el nostre país. D'això s'aprofiten molt aquestes organitzacions. I després hi ha un altre tema, que això també va sortir fa uns dies al periòdic, on ho traiem nosaltres, sí que és cert que la Fiscalia està començant a fer una macrocausa centrada en els pisos turístics. Però, de nou, la realitat va més ràpida que la justícia, perquè ells ja estan reconvertint-se cap a aquest superrendament.
1: Quin desastre, tu.
0: El cas que explica el Josep és molt interessant perquè encaixa amb la definició, amb tots els ets i uts, de com opera una màfia real, diguem-ne. O sigui, com opera una organització a tots efectes mafiosa. La qüestió, per mi, també interessant, és que aquestes mateixes pràctiques es produeixen constantment des de fa molts anys, a plena llum del dia, per dir-ho així, amb una cobertura legal absoluta, perquè la desregulació i la desprotecció del mercat d'habitacions i del lloguer turístic fins fa 4 dies en aquest país ha permès de manera sistemàtica que grans fons d'inversió fessin el mateix, que és comprar grans blocs, dividir els pisos en no sé quantes habitacions i llogar-los a preu d'or amb totes les garanties aparentment, que en aquest cas no hi ha, diguem-ne. Cosa que inevitablement ens porta a la conclusió que el mercat il·legal funciona com una màfia perquè l'operen màfies, però que el mercat legal, a la pràctica, també funciona com una màfia. Que perquè el sistema s'ha dissenyat les últimes dècades en aquest país perquè això pogués passar. Llavors, jo crec que aquí el gran tema és com és que no hem desenvolupat abans, independentment de la tasca dels Mossos, que evidentment hi ha de ser, com és que no hem desenvolupat abans un sistema d'inspectors en matèria d'habitatge que fessin aplicable la regulació, que fins fa 4 dies no hi era, però ara sembla que se li comença a donar forma, per intervenir sobre la desprotecció del lloguer d'habitacions. Jo crec que aquest és el gran tema.
6: Potser és el gran tema, però jo crec que hem de diferenciar el que són pràctiques delictives dels problemes legislatius. Espanya ha trigat 40 anys a tenir una llei d'habitatge i l'ha tingut, no va dir medio pensionista, diguéssim, l'ha tingut amb uns forats espectaculars, que és el que estan aprofitant molts propietaris per fer un viratge respecte a les seves propietats i com posen les seves propietats en el mercat. Però això és un problema de regulació legislativa. En aquest cas, el problema és delictiu i d'aprofitar...
0: Sí, sí. Jo només dic que les conseqüències són les mateixes,
6: Home, no és el mateix tenir gent traficant amb drogues en el pis que hi ha sota casa teva perquè han fet una reforma il·legal que obtenir un fons voltor que ha comprat un edifici i ha fet un negoci legal perquè la llei ho permet de la seva propietat. O sigui, jo crec que són dues coses diferents. En el cas que explica el Josep, que recordo el mes de desembre quan va venir a fer la primera explicació... Oh, sí. A mi el que em sorprèn és que no haguem evolucionat, diguéssim. No. Que el que ha fet el Josep és tenir més dades i tenir tot l'entramat
3: i no hi ha
6: cap intervenció. Llavors, aquí el problema, a més, és que no és només que siguin uns presumptes delinqüents, que el que han decidit és, o sigui, que fan aquesta trama, no?, de llogar suposadament legalment per després... explotar il·legalment aquestes vivendes, sinó que a més se n'aprofiten de les escletxes de totes les possibilitats que posa la llei sobre la taula, com de la vulnerabilitat dels seus mateixos llogaters il·legals. Vull dir, s'està cobrant en negre i a sobre després quan venen a desnonar, diguéssim, se n'aprofiten de la vulnerabilitat de les mateixes persones dues vegades.
1: Ahir ens explicava el Josep que van intentar amb una dona pujar-li el preu del lloguer i la van amenaçar, sí, perquè ella deia que no podia.
6: Sí, però vull dir que se n'aprofiten ells i dues vegades per la via legal. I a més, l'evolució aquesta, les mutacions que diu molt bé el Josep del negoci que han fet aquestes màfies cap a aquest relloguer d'habitacions, també deixa l'administració fora de joc, perquè si fan servir els pisos com a pisos turístics, hi ha aquestes inspeccions que són minces, però de tant en tant l'encerten, no?, i arriben a un lloc on efectivament s'està fent un lloguer turístic il·legal. Però trobar els lloguers d'habitacions il·legals amb vivendes d'ús normal, d'ús domèstic, és molt més complicat. I inspectors per això no n'hi ha en aquest moment.
1: Joan.
4: Jo és que crec que el que parlàvem abans de la inseguretat i el que parlem ara i el que està explicant el Josep dels habitatges formen part del mateix tema. El Pere ho ha definit com el risc de convertir-se en un narcoestat, que la traducció és el risc de convertir-se en un estat fallit, que és l'equivalència. Un estat camina a ser un estat fallit quan el delinqüent té més drets que la persona que ha patit un atracament, un robatori o qualsevol delicte. Un estat camina a ser un estat fallit quan un propietari resulta que no té eines per defensar-se davant de la mena de delictes que està explicant el Josep, que passen en el seu bloc i que li passa a molta gent. L'Otto desviava cap a la frase literal ha sigut el mercat actua de forma mafiosa. L'Otto desviava com cap a una culpa, cap al mercat. No, el 92% de la gent que lloga un pis són propietaris individuals. Per tant, això no té res a veure amb els fons voltors. Això té a veure amb que les lleis han fallat perquè en aquests moments no hi ha recursos per garantir un dret fonamental com és el dret a la propietat, i això és el que ho connectem abans. No tenim recursos per garantir el dret a la seguretat, no tenim recursos per garantir el dret a la propietat, acabem per lo tant en el risc de que caminem cap a un estat fallit on la gent no té garanties sobre el que tindrien que ser drets fonamentals, la propietat, la seguretat, el dret a tirar endavant una vida amb normalitat.
5: Sí.
1: Alguna cosa més, Josep? Continuarà?
5: Sí, encara hi ha altres coses a explicar, però això potser ho deixem per més endavant.
1: Sí, més endavant, i quan tinguem certificat.
6: I estàs integrat en l'equip d'investigació dels Mossos, ja?
5: A mi no m'han trucat mai, encara. No, he anat jo al darrere, però... Si volen informació, que pregunti.
1: Sí, m'agrada.
2: Hi ha problemes amb els russos i amb els Mossos, a partir d'ara.
1: I amb els suecs peruans.
2: I els suecs peruans, també.
6: No, però és més... Perdoneu, però si... Tota la informació que va traient el company és informació pública, bàsicament, o sigui, sí, perquè estàs contactant amb llogaters, propietaris que estan, o sigui, que estan afectats i tot això, un acaba preguntant-se on està la feina policial.
5: Els Mossos, clar, fan el que poden, també aquí hi hauria d'haver una feina de la Fiscalia i de la penalitat actual i les eines que tenen per poder parar els peus aquestes actuacions, també. No només és cosa de l'inacció o de la mala perícia dels Mossos, o com es vulgui dir, que ells també fan la seva feina, sinó que aquí també hi hauria d'haver un recorregut judicial que anés a parar els peus a això, que no existeix.
1: 18 minuts i arribarem a les 11. Gràcies, Josep Moragas, i felicitats per la feina. D'aquí uns moments parlem d'un problema... Aquest cap de setmana hi ha comença un dels esdeveniments més meravellosos que tenim en aquest país. És una meravella, és una passada, que és el temps de flors, a Girona. Al pas que anem, les olors de flors de Girona es mesclaran amb l'olor de ronya de la brossa de les escombraries, perquè hi ha vaga d'escombriaires i de les escombraries, i això de recollida, i ja fa temps que dura. Ja fa massa temps que dura, molt temps que dura, d'aquí uns moments... L'alcalde Lluc Salellas, al món a RAC1.
7: RAC1. L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
8: I què?
7: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
8: Oh.
7: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
9: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC-B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
10: Dubtes, dubtes, dubtes. Tal com estan les coses, és normal tenir dubtes. Però a Endesa ho tenim clar. T'oferim tarifes fixes de llum i gas i un mes de consum de llum gratis cada any i per sempre. Això és confiança. T'assessorem al 800-700-700, al teu punt Endesa o a endesa.com.
11: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
12: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
13: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
14: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
15: Bon dia, sóc l'Alina Deulofeu, responsable de compres d'Atmetller Origen des de fa 2 anys i mig. Ara que arriba el bon temps, és moment de dipejar amb els nostres hummus saborosos i saludables. Els elaborem al nostre obrador, amb ingredients 100% frescos, sense colorants ni conservants, seguint la recepta de sempre. Tenim el clàssic, l'espaciat o el de remolatxa. Quin tastaràs?
16: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
17: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
18: B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a b-travel.com.
8: Què et sembla aquesta casa per robar?
19: A veure qui posa allà. Movistar, Prosegur, Alarmes.
8: D'acord, aleshores, res.
20: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar, Prosegur, Alarmes també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar, Prosegur, Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
21: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
22: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
23: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
24: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
25: El perquè de tot plegat.
1: Tres quarts tocats d'onze del matí. I el que comentàvem, arribarà una època meravellosa a... i una festa fantàstica, de les millors que podem veure al país, que és el temps de flors. Aquesta meravella té un problema, que és que les escombraries sembla que s'acumulen ja als carrers de Girona per aquesta vegada el servei de recollida. Alcalde de Girona, hola, Lluc Salellas, què tal? Bon dia.
26: Bon dia, Jordi, què tal?
1: Com s'ha arribat a aquest punt? Perquè ja fa temps que dura, no, això?
26: A veure, el primer, crec que tot ciutadà de Girona amb una mínima trajectòria vital a la nostra ciutat sap que ha passat una, dues, tres, quatre i cinc vegades que els dies previs de temps de flors hi han hagut amenaces de vaga i també vagues de treballadors de neteja i de residus. És a dir, gairebé tots els alcaldes de la ciutat han passat, no?, per aquest tràngol, podríem dir. Per tant, és un tema que el temps de flors sempre crida aquest tipus de mobilitzacions, perquè és obvi, doncs, que és un moment, un context idoni per forçar, doncs, les negociacions. Dit això, ens trobem, i això sí que és diferent, que en aquest cas ara mateix el servei està externalitzat, el porta una empresa, i aquesta empresa amb els treballadors doncs no han aconseguit de moment arribar en aquest acord, cosa doncs que per meva em sembla que té un punt de responsabilitat i que el que tocaria des de dies, tenint en compte que la negociació ve de lluny, és que s'hagués arribat en aquest acord.
1: Perquè la gent no ho entengui, el temps de flors i Girona és pel que fa a les vagues el que el Mobile a Barcelona, no?
26: Sí, jo crec que és una bona comparació.
1: Ja. Quan parlem de... clar, és una empresa subcontractada per l'Ajuntament, amb la qual cosa, sí, aquí l'Ajuntament, presumptament, el que pot fer és de mitjancer.
26: Bé, no és presumptament, nosaltres portem mesos de mitjancers, i implicant-nos de manera clara i diàfana, i de fet fa 15 dies els treballadors en concret ens van demanar un pas endavant que el vam fer, no?, de cara doncs, a plantejar millores de futur del servei que ajudessin, no?, a també un possible acord entre les parts privades. Ho vam fer, en 10 dies vam avançar molt en aquesta part, i així mateix els treballadors i treballadors van reconegut en els seus comunicats els últims dies que han agraït la feina del govern municipal i ajudar, no?, per desescalar i a trobar una solució. I, per tant, doncs ara ens trobem amb que és l'empresa qui li pertoca fer un pas endavant en aquesta negociació. Nosaltres els hem instat doncs, a les parts a que així es produeixi i doncs, seguim treballant. No? És a dir, nosaltres ens seguim trobant bilateralment, parlant, escoltant, tot i que, com deies, i he repetit, això és un conflicte entre dos privats, clar, però entenent la importància de la transcendència, doncs l'Ajuntament està tenint un paper actiu.
1: Clar, el conflicte entre dos privats que rep la població de Girona i l'espai públic, sobretot, aquí el dubte és qui té raó, alcalde?
26: Bé, el que està clar de moment és que l'empresa no està complint amb els serveis mínims. I això és el primer problema que ens estem trobant aquests dies, no? Jo també ho vull explicar. Hi ha uns serveis mínims fixats per la Generalitat que són inferiors a la proposta que havíem fet com a Ajuntament, però en tot cas són els que estan validats i de moment no s'estan complint com s'haurien de complir, i això ens porta a una situació pitjor de la que hi hauria d'estar ben, no? Més enllà d'això, doncs jo sempre espero de tota negociació que passin dues coses. Una, que evidentment els treballadors doncs, puguin millorar les seves condicions socials i laborals, i de l'altra, doncs hi pugui haver-hi, que crec que també és el més important, una millora del servei de recollida i de neteja de la ciutat, que és el que esperen els veïns i veïnes quan paguen la taxa cada any religiosament a l'Ajuntament. I, per tant, jo crec que té raó qui treballa per aconseguir aquests dos objectius.
1: Quan estem parlant de que no es compleixen els serveis mínims, és que no n'hi ha pràcticament de serveis mínims en aquests dies?
26: No, sí que n'hi ha, sobretot vinculats a l'orgànica, no? I elements doncs, que són un perill per la salubritat, però vol dir que si està plantejat que passaran tantes vegades o en aquests espais o a recollir certs llocs, doncs no s'està passant amb la freqüència o amb la contundència que s'hauria d'estar passant.
1: Val. Clar, aquí hi ha un problema. Aviam, la primera pregunta una de les preguntes que hauria de fer l'alcalde és si en algun cas us plantegeu ajornar la festa.
26: Ara mateix no està sobre la taula. Per nosaltres, Temps de Flors, com bé has dit, és un dels moments més importants de l'any, sobretot per tota la implicació del voluntariat que hi ha de la ciutat, que durant dies doncs, estan treballant en fer aquests espais florals a la nostra ciutat. La gent porta mesos i setmanes treballant-hi i ens sembla que hem de mantenir la festa, i nosaltres doncs, el que estem treballant és perquè aquesta festa es pugui produir en la màxima normalitat, i això vol dir doncs, que també vull aprofitar aquest espai, Jordi, per poder doncs, animar tota la gent de Catalunya que tingui ja per tradició venir o que no ho ha fet mai però ho vulgui provar, doncs, que evidentment aquests propers dies, a partir de dissabte, vingui. Nosaltres treballem, com dic, perquè la festa es pugui produir en màxim de normalitat, però no ens hem plantejat ajornar-la, no?
1: Clar, aquí molts dubtes. Escolta'm, quan us queda de contracte l'Ajuntament amb aquesta empresa?
26: Bé, és un contracte que es va aprovar el 2022, abans que jo fos alcalde, i és per 8 anys, fins al 2030.
1: I no es pot trencar,
26: a partir d'aquí, nosaltres... Bé, això els que ens han de contractació pública diuen, no?, que es pot trencar si hi ha un incompliment molt gros, si hi ha elements. Nosaltres el que hem estat fent els últims mesos i anys és anar millorant i modificant aquest contracte per garantir doncs, que el servei és més bo del que hi havia, i al mateix temps s'incrementa, doncs, per exemple, la taxa de reciclatge, que és un tema que ens ve marcat tant per la Unió Europea com pel govern català i espanyol. Però, bueno, estem aquí i, com he dit, nosaltres hem estat treballant els últims dies per tornar a plantejar una nova modificació del contracte, organitzacions del servei que ajudin i facilitin aquest acord entre l'empresa i els treballadors. Tant l'empresa com els treballadors ens reconeixen aquesta feina feta i seguirem mediant en les properes hores per intentar doncs, que la vaga sigui desconvocada i hi hagi un acord.
1: Veus opcions de que es pugui arribar a un acord abans de dissabte?
26: Sí que les veig i espero que les parts ho facin.
1: T'agraeixo, alcalde. Moltes gràcies i molta sort. Ens veiem aviat aquí. Ens veiem aviat. No sé si he de pujar o baixar, perquè depèn de qui li dius. He de baixar, no?
26: Ja. Sí, tu has de baixar a Girona. A vegades ho diem així nosaltres, sí. I pugem a Barcelona. Però és igual, pujo. Pujo sí. Jo o baixes tu?
1: És igual, pujo, baixo, la realitat és que ens veurem a Girona aviat perquè si hi ha alguna de les festes precioses que tenim al país és aquest Temps de Flors, i dona gust venir a la ciutat. Ja sempre dona gust venir a la ciutat, però amb el Temps de Flors encara més. Que sigui un èxit, alcalde, i molta
26: fantàstic.
1: Sort.
26: Molt bé, gràcies a tu, Jordi. Fins aviat.
1: Fins ara. 4 minuts i a les 11 anem recollint ja, el Pere Mas està escrivint, d'aquí uns moments recollim. Per cert, d'aquí també, jo no he vist la pel·lícula Michael, tu sí?
0: És que fa molta mandra, però quan tothom diu que la...
1: Bueno, és el biòpic més vist de la història. O sigui,
0: sí, bueno, però també potser els altres eren un xurro.
1: Perquè avui ens en parlarà el Jaume Ripoll.
0: Mira, segons que diu el Jaume, decidiré.
1: Vale, el Jaume Ripoll d'aquí a uns moments. I després, Pedro Sánchez, l'altre dia, al cap de setmana, va dir al seu TikTok que està... que allò que recomana llibres i música i tal, que la música recomanava un grup de Girona... Ai, mira, no l'he preguntat a l'alcalde, però l'he preguntat. Que es diu Minibús Intergalàctic. I jo sé qui són perquè me'ls va descobrir el 9C fa uns dies aquí a RAC1. Però, clar, jo tampoc sabia per què el Pedro Sánchez... I si sabien ells que el Pedro Sánchez els escoltava. Doncs també a les acaballes del programa Minibús Intergalàctic avui al món a RAC1. Un segon.
2: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
3: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
4: Un futur millor es construeix gràcies als professionals que amb cada reforma fan més eficients les nostres llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica, Obramat.
5: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia. Comencem.

0: més natural, a gossos i felins, els encanta Ounat.
1: A Zurich Assegurances, tu ets el més important. Per això t'oferim una assegurança de cotxe amb localització de la grua en temps real. Una assegurança de llar amb servei de lampista urgent. I més de 1.000 experts preparats per fer-te costat. Informa't de tots els avantatges a Zurich.es. Perquè a Zurich ens importes tu.
2: A Moeve estem amb tu, per això ara estalvies el doble. Només per ser de Moeve Go estalvies des de 10 cèntims per litre. I si sumes energies amb el pla Multienergy pots acumular fins a 65 cèntims per litre. A més, a la Moeve han portat 2 cèntims extra per litre. Consulta les condicions a Moeve.es. Moeve.
3: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
4: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
5: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard,
6: no.
5: Et surt de dins això de...
7: Necessito vacas.
5: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
8: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
9: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
8: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
9: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
8: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
10: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
11: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
12: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
13: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
14: Mama, t'havia de dir això. Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents són literalment flipants. He fet col·legues de mig món, he parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. T'ho juro, mama, és brutal.
15: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
16: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
1: És molt... Escolta, jo em recordo d'una pel·lícula, ara que vindrà el Jaume Ripoll, jo me'n recordo d'una pel·lícula que era del Teli Sabales, que era un dels calfs més famosos del món, el del Koyak, que va donar després nom a un dels xupa-xups més bons que hi ha
2: en xicleta dins
1: de Medusa.
3: Marca Fiesta.
1: Sí, doncs els Coia... Doncs els Coia no. El Teli Sabales feia una pel·lícula que es deia Pànico en el Transiberiano. Llavors, què passava? Doncs que pues allà passava... Oh, pues això passa amb un creuer. Llavors, què passa? Ui, pues és un creuer. Si això hagués passat amb un poble o amb algun lloc de l'altra punta de món, doncs ens haguéssim espatat menys, però com que això estem parlant d'aquí, que a més el Cap Verd diu que no vol i que venen a les Illes Canàries i que a més és Fernando Simón qui s'encarregarà de tot, que era el portaveu oficial del coronavirus a Espanya, doncs porta aquestes coses. I la segona va directament lligada a Pere Mas.
2: Coi,
1: l'he preguntat quan he sortit a Jaume Ripoll sobre Michael. Dic, mira, Pere Mas diu que s'hi ha d'anar a veure, Michael, i la frase literal de Jaume Ripoll ha estat que es quedi a casa.
2: Gràcies,
1: amb la
2: Jaume.
1: Qual cosa...
2: Ja saps, no,
1: val, doncs vinga, va, Pere Mas, palante.
2: Per cert, ha arribat a plataformes, Nouvelle Vague, vaig veure l'altre dia.
1: Home, gran
2: pel·lícula. Moltes ganes, no la vaig veure al cine i us he sentit a vosaltres parlant.
1: Pere, et recomano que abans vegis...
2: La
1: pel·lícula del Jean-Paul Belmondo i la Jean Seberg, que és una meravella. Al final de l'escapada.
2: Vale, sí, haig de fer això?
1: Sí.
2: I deuen estar totes a Filmin. Facin-se de Filmin.
1: Efectivament. Bueno, escolta'm...
2: No, un dia t'explicaré una relació amb Jaume Ripoll, perquè ens vam conèixer per Filmin, sí o no?
1: Bueno.
2: Tu te'n recordes? Molt bé. Tallada realitat.
1: Hi ha relacions que no les
2: puc entendre. Sí, no, per una...
1: Vinga, va, tira.
2: Bueno, un dia t'explicaré com.
1: Això, explica.
2: Bueno, va, Basté. Mira, acabem de bon humor, almenys, no? Sí, amb una mica d'alegria cinematogràfica, que ara ve aquests del grup de música del Perro Chanche, a veure per què el recomana, i tot això. Perquè avui era un dia de fotre's de mal humor, la veritat és aquesta. O sigui, poses la ràdio, trobes delinqüència, inseguretat, la màfia als pisos, la porqueria a Girona, el temps de flors, que fotrà més pudor a podrit que olor de flors.
1: Bueno,
2: ja veurem. Però per sort tenim a RAC 1, Premi Nacional de Periodisme, un aplaus.
1: No, el periodisme no, de comunicació radiofònica.
2: Bueno, cony, és important, igualment.
1: El periodisme l'he donat a l'Ester Vera. Sí, senyor.
2: És un premi excel.
1: Estimada Ester.
2: Felicitats a tots els premiades. Vale? La resta del dia començo pel final, o gairebé pel final. Ha vingut amb en Josep Moragues. Bon dia, bon dia. Mm. Perquè en Josep Moragues el saluda dos cops, a diferència dels altres. Això és una cosa del Basté, que espero que vagi directe al diàling.
1: Molt bé,
2: m'ha fet pensar, això del bon dia, amb l'acudit de les alpargates.
1: Sí.
2: Muy buenas.
1: Sí.
2: Però el deixem aquí, perquè
1: sí.
2: Això és tema tiant. El tiant que l'expliqui quan li toqui. Del Moragues, a destacar que no dorm bé, però que sembla que sempre, o sigui, independentment de tenir la màfia per allà rondant, no ha dormit mai bé, i que té més coses a explicar. Ahí lo dejo. Ha fet un
1: sí,
2: ahí lo dejo,
1: sí,
2: o no
1: sí,
2: ho puc
1: sí.
2: revelar.
1: Sí,
2: diguem-ne, ja ens ho dirà. Això, la màfia als pisos, russos, sueco-peruans, el Giovanni, fa una mica de por, eh? Sobre aquest tema, dada Isabel, Espanya ha trigat més de 40 anys ja tenen la llei de l'habitatge i hi ha uns quants forats pel mig. Efectivament, ens n'hem adonat. Seria una llei xurro. Després hem anat a Girona. El temps de flors i Lluc Salelles diu que està negociant, oi, amb els sindicats i tots.
1: Sí.
2: O està, bueno, és que per això devia estar fònic. Us heu fixat que estava com una mica amb la veu una mica agafada, deu ser de tant negociar. I efectivament algú ha dit que era com el Mobile. Allà, quan s'acosta el temps de flors, hi ha vegada els basureros. Aquí, quan s'acosta el Mobile, hi ha vegada els taxistes o amenaça de vegada els taxistes. Per cert, no sé si era un tema de delay o d'escaquets de l'alcalde, que a les preguntes delicades sempre trigava una mica a contestar. I potser podia ser que la connexió anés una mica retardada. Però on hi ha hagut la Festa Grossa, ha estat amb la inseguretat, els robatoris, la immigració i tot això. En realitat, la immigració no està al carrer, Basté. Està en aquest estudi on no n'hem arribat a les mans, de casualitat, perquè el debat ha estat fort, i sort tenim que el doctor Aire està a Madrid, perquè si no aquí hi ha, per cert, hola, doctor, que no s'ha tallat ni un pèl. Ha estat contundent, com sempre. El doctor és víctima de Espanya en roba, perquè està a Madrid, efectivament, com ha indicat, no està a la ràdio, espero que torni. Després, Amadeu Recasens, l'expert. Clar, a mi m'ha fet pensar amb el senyor Recasens, de la competència. Perdó, la competència no, de la versió. La versió RAC1, que era la línia oposada, però aquest senyor sempre diu allò d'esto és el Bronx, o que Barcelona cada cop està pitjor. Sobre l'expert, ens ha dit que entre el bonisme i l'estigmatitzar podríem trobar un punt mig. I ha invocat una pel·lícula que també menciona sovint, Basté. El Tor Mundo Bueno.
1: Sí.
2: Oi que hi ha una pel·lícula, això? Ha dit
1: sí,
2: Tor Mundo Bueno.
1: Summers.
2: Sí, però no sé què mejor. Bé, en fi, Basté, que és Premi Ondas, avui ha fet una innovació, que és mímica per la ràdio. Tu no te n'has adonat, però has dit, us demano perquè hi ha una persona...

0: telèfon. No has dit res, has fet així amb les mans, barbatat, has fet el gesto de barbatat, que ja anava bé perquè anava adreçat a nosaltres. Acabo amb en Joan López, que està bé, bé, vull dir, en forma retòrica, de salut, ja veiem que tens el hantavirus aquest, o un derivat. Mira, mira, Basté, ja ha arribat el hantavirus aquest estudi, eh?
1: Sobreviuré.
0: Sobreviurà, sí.
1: Em sap greu, eh?
0: Parlo de la mala hierba, no, suposo?
2: Espera, espera, Antena 3, virus mortal a bordo.
0: A bordo, és que és mortal. Home, i Oriol Mitjà.
2: Sí, sí.
0: Allà el tenim.
2: Sí, sí.
0: Que és el hantavirus, o com es digui.
2: Va,
0: a veure, ara que m'ho he dit, però...
3: Bueno, és que aquí... Ai, el port de Tenerife, eh? O sigui, tot és...
0: Netflix sí. Està a tres frames de fer una pel·lícula com aquella del Tauró de París, que anava sota l'aigua.
2: Sí, sí.
0: Doncs una de...
2: Sí, de Netflix, sí.
0: Doncs que arriba això a Tenerife, i tothom a Tenerife comença a caminar com un zombi. Bé, en fi, unes frases que tinc aquí apuntades i ja marxem a escoltar el Jaume Ripoll, perquè... Una, que ha estat del senyor Requesens, l'expert de la cosa a l'habitatge, he parlat de la criminalitat, disculpes, la criminalitat és oportunista i es desplaça on té més oportunitats, on té més benefici i on hi ha menys reacció policial. I l'altre, un diàleg de curiós, que hi ha hagut, s'ha produït en aquesta antena, que ha estat l'amic Joan López Alegre, diu, això que ha dit Lot no és veritat. I Lot diu, què he dit que no és veritat? I ja està, no estava clar.
2: Mira, que moment, tenim la Polls aquí.
0: Hombre.
2: Però tu, menom, eh? Ah. Hola,
4: bon
2: Polls.
4: Dia a tots. Tenim un amic, aquí se'l coneix de mil maneres diferents. Imagina't el cas del Manuel, per als seus amics és Manolo, per la feina li diuen Marquesito, i alhora, pels seus fills és el Papa, i per la seva mare, el Manolito. Manuel, Manolo, Marquesito, Papa o Manolito, és igual, per a tothom és aquella persona Manolito. Meravellosa que sempre els cuida i els protegeix. Perquè... Més important que, com ens diuen, és que se'ns reconegui pel que som. Doncs el mateix passa amb Securitas Direct, que ara es diu Verisure. Canvia el nom, però no el que són, els primers a protegir. Securitas Direct ara és Verisure, la teva sure. Companyia de sempre, més forta que mai.
2: Verisure. 11 i 9 minuts. Joan López Alegre, Toni Aira, Isabel García Pagán, Otbou, Pere Mas, la setmana que ve. Us espero aquí, com tots els dimarts, al món a RAC1. Igualment, cuideu-vos molt. I d'aquí uns moments parlem de Michael, de la pel·lícula de Michael Jackson, aquest biopic que he dit l'amic Jaume Ripoll, que quedeu-vos a casa. D'aquí uns moments en parlem aquí al món a RAC1.
5: Activia t'ha ofert el perquè de tot plegat. Cuida la teva salut digestiva cada dia amb Activia. Notaràs la diferència.
6: El perquè de tot plegat.

0: mesura que s'acosta l'estiu, creix el desig de viatjar. I hi ha tantes opcions i possibilitats que comences a treballar en la recerca del teu estiu ideal. Viatges El Corte Inglés es posiciona com una opció perfecta per planificar les vacances amb garanties i amb l'ajuda dels consells dels seus experts. La seva proposta combina flexibilitat, amb reserves des de només 15 euros, seguretat, amb destinacions seleccionades i vols directes, i cancel·lació fins a 30 dies abans de la data de sortida. Consulta'n les condicions. Aquest estiu, viatjar es converteix en una experiència més segura des del primer moment. Fes realitat el teu estiu amb Viatges El Corte Inglés.
1: RAC 1. Aquest dimarts, les semifinals de la Champions es juguen a RAC 1.
2: Benvinguts, benvingudes a la tornada...
1: A les 9, Arsenal Atlètic de Madrid. Londres decidirà qui és el primer finalista de l'edició d'aquest any.
3: Gyökeres, el 44, cama dreta... Oh! Gol!
1: Viviu el partit en directe a RAC 1 amb Jaume Molló, Clara Rodergues, Dani Solsona, Albert Blaya i David Broch. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dimarts és nit de Champions. Arsenal Atlètic de Madrid. Les semifinals de la Champions es juguen a RAC 1.
4: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1 ara actualitzada.
5: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
4: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
5: I escolta el que vols.
4: Quan ho vols. El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
6: Un quart de 12. Avui volem parlar... Hola, Jaume Ripoll, bon dia.
7: Bon dia. Això és una banda sonora d'un tren. No és el Transiberiano, és l'Orient Express. Una gran pel·lícula, també, com el Transiberiano.
6: Em va agradar el Pànico del Transiberiano, l'antiga, eh?
7: La de Peter Cushing, el Christopher Lee i el Telly Savalas.
6: Sí. Em va agradar o no?
7: Home, és fantàstic.
6: Quina por!
7: Bueno, jo crec que potser Pom feia de fa anys. Ara potser fa riure, però és meravellosa. I val molt la pena aquest tipus de cine.
6: I recuperem aquesta pel·lícula. I Transiberiano, aquesta que vam fer...
7: La de Filmax, que va produir fa... Era molt divertida. Sí? És que a mi les pel·lis en trens tinc una obsessió. En pel·lis que passen a trens i hotels m'obsessionen.
6: I hi havia una pel·lícula de... No sé si era en Jaume Collet Serra amb Liam Neeson, també, que passava amb un tren.
7: Sí, sin límits.
6: Sí, alguna cosa d'aquesta, sí, que també era d'aquestes que estava a la mar de bé. I Orient Express és meravellosa, totes, l'Orient Express.
7: Celebrem i animem a guionistes que escriguin més pel·lícules sobre hotels i trens.
6: Efectivament. Avui per parlar no de trens, sinó de Michael, que és aquest biòpic sobre Michael Jackson, que no ha agradat gens a la crítica, però que funciona de meravella a la taquilla mundial.
7: Els cinemes ho celebren i nosaltres contents.
6: Val. I farem una llista dels 10 biòpics més rellevants de la història del cinema. I he vist que tu ets més de la crítica que no del públic, no?
7: No, és a dir, Michael funciona, és cert, quan surts de Michael tens ganes d'escoltar Michael Jackson, sí, gaudeixes del moment dels concerts i ell ho fa molt bé. El nebot del Michael Jackson està esplèndid, que la relació entre el Michael Jackson i el pare a la pel·lícula que interpretava per Colman Domingo té certa força, també, ara bé, i és cert que ha fet 400 milions de dòlars, possiblement es farà la segona part, bueno, possible no, es rodarà la segona part, s'han de posar d'acord en què compten, què poden contar, què volen contar i qui la dirigirà, que són elements que hem de tenir presents. És públic i notori que hi va haver disputes importants en el rodatge de Michael Jackson. Es van tenir que rodar de nou el tercer acte de la pel·lícula, es van gastar 20 milions de dòlars més, i tot va succeir per qüestió de que no es podia aparèixer el personatge de Jordan Chandler, que era el nen de 13 anys que va patir abusos, i amb el que la família d'aquest nen, el Michael Jackson i els seus advocats, van arribar a un acord extrajudicial. Total. Això es va rodar, va quedar fora de la pel·lícula, es van rodar noves escenes, i el director, l'Anton Fuqua, no estava massa d'acord amb aquest nou rodatge. I va estar gairebé tot els 20 dies que va durar aquest nou rodatge a la furgoneta mirant com es rodava, però no apareixia pel rodatge. Això va succeir en el moment de Michael. Tot i així, és veritat que la pel·lícula la veus i... Jo no sóc massa fan del Michael Jackson, però és cert que la veus i ja està. Ara bé, no té molt pes cinematogràfic. No està rodada... Diguem, tu no acabes la pel·lícula dient que ben rodada està, o que ben planificada està, o quina escena que no mai oblidaré, això no succeeix. És gairebé un karaoke de 2 hores i 10. Però funciona, i te repeteixo, 400 milions de dòlars demostren que jo estic equivocat i el públic té la raó.
6: Aviam. Anem a parlar de biòpics?
7: Anem a parlar de biòpics. D'una cosa molt important que hem de recordar, que el que ha de tenir un biòpic perquè triomfi, un biòpic musical, sí, és tenir les cançons. Que això sembla una obvietat, però no ho és.
6: Allò?
7: Un dels problemes, és cert, amb Michael Jackson, amb el Michael, era que es posés d'acord a la família, per tant, que la família cedís l'accés als temes musicals del Michael Jackson. No sempre ha estat així. Recordem també, per cert, que el productor de Michael és el Graham King, que ja venia de fer Bohemian Rhapsody, mm-hmm, un altre musical també amb molt èxit i bastant qüestionable a nivell de qualitat, que va tenir també problemes al rodatge, va acomiadar el director i va acabar dirigint un altre, el Dexter Flender, Bohemian Rhapsody. Tot i així, 10 biòpics, diem això perquè...
6: Jo t'he de dir que de les 10 n'he vist 3.
7: Doncs mira, tens feina. Acabaràs aquest programa amb ganes de posar-te...
6: Perquè són els teus 10 biòpics preferits, eh?
7: Escollit, sí, potser me n'he deixat algun que valdria la pena, però he posat 10 biòpics que valen molt la pena i cada un d'ells representa una música diferent, una producció musical diferent.
6: I d'aquestes últimes, d'aquests últims anys, no ho trobaré?
7: Cap ni una.
6: Ah, no.
7: No cal.
6: Si el Bob Dylan no el trobaré...
7: El Bruce Springsteen no se'n recorda ningú, pobreta, del biopic del Bruce Springsteen, de l'Elton John tampoc, i diria que el millor...
6: Home, l'Elton John estava bé, no?
7: Està bé, però no per el 10 de la història.
6: Ja.
7: I sí que diria que el millor dels darrers anys per mi és l'Elvis, perquè és cert que és un biopic...
6: És el de Moulin Rouge, no? El director de Baz Luhrmann, no?
7: Que estava ahí a la Met Gala. El Baz Luhrmann que va dirigir Elvis i que, per cert, ha rodat ara un concert ha muntat un concert a partir de dels concerts que va descobrir de l'Elvis Presley, que val molt la pena.
6: Val.
7: I jo crec que la pel·lícula de l'Elvis sí és una pel·lícula que està a l'alçada del personatge i que arrisca molt. És cert que és excessiva, que potser hi ha moments que a la mitja hora dius no puc més, però si aguantes fins al final el viatge val la pena.
6: Val. Anem a les 10, les 10 biòpics que per ell, pel Jaume Ripoll, són molt interessants. Anem al primer, aviam.
7: Biòpic,
6: em va agradar molt.
7: És un biòpic... La gent pot tenir mania d'Eminem, no li pot interessar el rap, el que vulguis. 8 milles, 8 milles, és una pel·lícula extraordinària. Un biòpic on tot funciona, és el retrat de l'Eminem, protagonitat per l'Eminem. No sol passar massa a la història del cinema on el cantant s'interpreti a si mateix a un biòpic. És cert que recordem els Beatles fent Hard Night, però no... Hard Day, perdona, però no és...
6: Em va agradar?
7: El Hard Day sí, està molt bé, però no és un biòpic, és una pel·lícula on els Beatles apareixen fent de Beatles.
6: Val.
7: En el cas de 8 milles, sí ho és una pel·lícula que serà recordada sempre per aquesta cançó, per Lose Yourself, que és la cançó que va guanyar l'Oscar, per cert, a millor cançó original. Però que també és molt important recordar que qui està al darrere de 8 milles, de 8 milles, és el Curtis Hanson. No és un director qualsevol, és el director de L.A. Confidential, i d'una de les pel·lícules més poc valorades i, per mi, més importants dels darrers 30 anys, que és Wonder Boys, Jóvenes Prodigiosos, amb el Michael Douglas, que és una pel·lícula absolutament perfecta. Però bé, tornant a 8 milles, Eminem, Kim Basinger, que recordem venia de fer treballar en Hanson amb L.A. Confidential, i és una d'aquestes pel·lícules que a mi em sembla estupenda, que d'alguna manera serveix perquè totes les altres biòpics que s'han fet sobre cantants de rap l'agafen com a imitació. És a dir, això és l'exemple, és el motllo que han intentat copiar tota la resta de pel·lícules que no han sortit tan bé a imitació del rap.
6: Va guanyar l'Òscar, la millor cançó?
7: Millor cançó, Lose Yourself, una cançó que 25 anys després, que han passat 25 anys, de 8 milles, 25 anys, fent grans. Joder.
6: I cert, encara... qui vulgui veure 8 milles, la pot trobar de pagament, o sigui, de lloguer, Apple TV i Prime Video. Anem a la segona, que no sé ni que existia.
8: Hi, Rose. I have a good time. Okay. Ladies and gentlemen, the star of the show, Mr. Showman.
6: Behind the Candelabra.
7: La vida de Valentino Liberace. Valentino Liberace va ser un pianista que va morir dels anys 80, va viure de 67-68 anys, va morir. És un pianista excèntric, era un showman, una persona famosa pels bisons que portava, per els tacons de 3 metres i mig, i la pel·lícula parla de la relació entre el personatge, el Valentino Liberace, que és un nom que em sembla històric, i l'Scott Thorson, el seu amant. El personatge de Liberace l'interpreta Michael Douglas, el del seu amant, Matt Damon. Per tant, una combinació gairebé impossible. És extraordinària. És una pel·lícula dirigida per Steve Soderbergh, excessiva, com ho pot ser Elvis, però que per mi és dels grans biòpics. I és curiós, perquè és un biòpic que va produir HBO. Per tant, no es va estrenar en cinema, però tot i així va guanyar el Festival de Cannes, va ser premiat al Festival de Cannes i va acabar guanyant 11 premis Emmy.
6: Carai. Per cert, que és una pel·lícula que qui la vulgui veure, com ja ho has dit, qui la produïa, la pot veure HBO Max. La tercera, aquesta em sembla una obra d'art.
9: Ladies and gentlemen, let's hear it for the man of the century.
7: Charlie Parker's in town. Estem parlant de Bird, la pel·lícula de Clint Eastwood, dirigida per Clint Eastwood, sobre la vida de Charlie Parker. Recordem Charlie Parker, el saxofonista que va morir per complicacions de la seva addicció a l'heroïna, molt jove, dels 32 anys. Bird és una pel·lícula que també demostra... És el principi de la maduresa de Clint Eastwood com a director. A Clint Eastwood tothom li recordava el seu talent com a actor, la seva vàlua com a director de pel·lícules de gènere, però Clint Eastwood madur, que comença el 88, que és l'any on comença Bird, després arribarien Sense perdó, Els ponts de Madison i moltes altres grans pel·lícules, però Bird és un exemple de biòpic de jazz, del biòpic d'artistes de jazz maleïts. També hi ha Alrededor de la mitjanit, una pel·lícula de Bertrand Tavernier, que potser està a l'alçada d'aquest Bird de Clint Eastwood, i Charlie Parker ho interpreta Forrest Whitaker, és un actor també memorable. Curiosament, i malauradament, Bird no va tenir l'èxit que es mereixia, és una pel·lícula molt llarga, dura gairebé 3 hores, sí. I només va guanyar un Oscar, que és el del millor so, però no va estar nominat res de les persones que estan al capdavant de la pel·lícula ni artista.
10: Qui vulgui veure aquestes pràcticament 3 hores de pel·lícula de Clint Eastwood, a mi també m'ha semblat meravellós aquesta vida del Charlie Parker, la trobarà de lloguer també a Prime i també a Apple TV. Anem a la quarta, que tampoc sabia de la seva existència, que es diu Control.
11: Who's the writer?
7: Em basa molts euros de casa, Jordi Basté. Això està molt bé. Control, qui no la conegui, és la vida de Ian Curtis. Ian Curtis era el cantant de Joy Division. Joy Division, una banda importantíssima a la història de la música contemporània. Després de Joy Division va arribar a New Order. I per què va arribar a New Order? Bàsicament per la mort, el suïcidi del cantant de Joy Division, que era l'Ian Curtis. Control és una pel·lícula que es va rodar en color, però s'ha vist sempre en blanc i negre. El seu responsable és Anton Corbijn. Anton Corbijn és un fotògraf molt prestigiós que va ser fotògraf del grup de Joy Division i va acabar rodant aquest biòpic el 2007, és a dir, recordem, 30 anys després de la mort de Curtis, gairebé, va morir el 80. I és una pel·lícula absolutament excel·lent. Ho fa des del cinema independent, no és tan convencional com podrien ser els biòpics que hem parlat abans, el ritme és molt més lent, la cadència és més lenta, hi ha més silencis, també el personatge és introspectiu, però el Sam Riley, que és el que interpreta Ian Curtis, ho fa molt, molt bé. Jo recomanaria aquesta pel·lícula, Control, i també una altra, que és un biòpic d'un altre artista maleït, que és el Kurt Cobain, Last Days, Els darrers dies, que és una pel·lícula que va dirigir Gus Van Sant, i també és molt bona, però no està pel top 10.
10: Control no es pot veure enlloc. I de moment no està enlloc.
7: Intentarà que es pugui veure a alguna banda.
10: A Filmin, aviam si és possible. Anem als Doors.
7: Aquesta sí que l'has vista, no?
10: Això sí, aquí home. Però aquesta és molt antiga, eh?
7: No, és del 91, tampoc és tan antiga. Bueno, 36 anys, o 35 anys, no sé ni on ens trobem. Però és posterior a Bird, per exemple, del Clint Eastwood, parlem dels Doors, és Oliver Stone el director, era l'Oliver Stone de l'època durada, l'Oliver Stone, la de JFK, Nixon... i un diumenge qualsevol. En aquest cas, la vida de Jim Morrison dona la vida a Val Kilmer, l'actor, és el paper de la seva vida, va estar un any i mig assajant. Curiosament, Val Kilmer canta e interpreta les cançons de Jim Morrison, fins tot el grup dels Doors va quedar extasiat amb la feina que feia Kilmer, i recordem que Morrison és part del Club del 27, d'aquests cantants artistes que van morir 27 anys, com Kurt Cobain, i també com Amy Winehouse. Malauradament, Amy Winehouse va ser objecte d'un biòpic que millor oblidar.
10: Sí, sí, espantós. Es pot veure pagant, també, a Prime. Una altra pel·lícula... També em va agradar molt aquesta, també t'ho he de dir.
7: Aquesta l'has vista, però curiosament no has vist Control i has vist aquesta, la cinquena.
10: Aquesta sí, aquesta. Tira, Marc. Fa 40 anys de l'estrena de Sid and Nancy.
7: La història de Sid Vicious, el cantant dels Sex Pistols, i la seva relació amb la Nancy Spungen, la grupi de la banda, que després va ser parella del Sid, van portar un viatge d'autodestrucció que va acabar sent letal. Sid Vicious va apunyalar Nancy Spungen i finalment ella va acabar morint. Per tant, això és la vida d'aquesta parella. És una relació tòxica, destructiva, autodestructiva, que acaba amb la banda, acaba també amb Sid Vicious, i qui encarna a Sid Vicious és el Gary Oldman.
10: Que està fantàstic.
7: Un dels grans papers. Gary Oldman és un actor que s'ha de reivindicar, i hem recuperat per Sarah Filmin fa poc la seva pel·lícula com a director, que es diu Los Golpes de la Vida, i és extraordinari, una pel·lícula l'any 96, si no és malament, és l'única pel·lícula que ha dirigit Gary Oldman i està a l'alçada del Gary Oldman com a actor. Sid and Nancy la dirigeix Alex Cox i repeteixo, és una pel·lícula del 86 però que té tota la força, tota l'energia de la música dels Sex Pistols i per tant val molt, molt la pena.
10: No es pot veure enlloc.
7: Però es podrà veure l'1 de juliol a Filmin.
10: Ah, sí?
7: Ja ho he dit.
10: 1 de juliol es podrà veure la pel·lícula. Filmin, o sigui, tenen... Home, ja era hora. I després, aquesta altra. Hold me close and hold me fast. A true story. A true story de...
7: Avui faria, Edith Piaf, no? Amb la pluja, que et deixa com de darrer acte de la primavera. Això és La vida en rosa, d'Edith Piaf. Estem parlant en 2007, per tant, gairebé 20 anys. El biòpic que va
10: aconseguir... Tant ja?
7: 20 anys, sí, Jordi Basté. 19, des que va iniciar el rodatge, 20 des de... 19, perdó, 19 de l'estrena, 20 des del rodatge. La vida en rosa, la pel·lícula que va servir perquè Marion Cotillard es consagrés internacionalment, per la que va guanyar un Òscar a la millor actriu. És cert que per guanyar Òscars com a actors i actrius, interpretar cantants funciona bastant bé. Joaquin Phoenix, recordem, va guanyar l'Òscar per interpretar Johnny Cash. Barbara Streisand va guanyar l'Òscar també a millor actriu. Renée Zellweger va guanyar l'Òscar per el paper de Judy Garland. És a dir, menys el Timothée Chalamet, a molta gent li va bé guanyar Òscars interpretant cantants. La vida en rosa és una pel·lícula extraordinària de la chanson i el millor biopic que s'ha fet sobre Edith Piaf.
10: No es pot veure enlloc, tampoc. 1 de juliol, no?
7: Aquest 1 de juliol no arriba, però intentem que arribi l'1 d'agost.
10: Anem a l'altre. Once upon a time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Bueno, aquesta pel·lícula té un càsting que tomba. Es diu I'm Not There.
7: I el càsting és Christian Bale, Kate Blanchett, Richard Gere, Heath Ledger, tots ells interpreten...
10: El mateix.
7: A Bob Dylan. Molt millor que el cas del Timothée Chalamet. Estem parlant d'una pel·lícula que dirigeix Todd Haynes, que és el director de Carol, un director extraordinari, i que Todd Haynes és curiós. Abans parlàvem com fer un biòpic sense els drets musicals de que del músic que inspires pot donar problemes. Todd Haynes va tenir problemes amb això. Ell havia rodat l'any 88 una pel·lícula es diu Velvet Goldmine, que parla de la relació entre David Bowie i l'Iggy Pop.
10: I era el prota era aquell...
7: Christian Bale i el Jonathan Rhys-Meyers.
10: El Jonathan Rhys-Meyers, sí senyor.
7: I què succeeix?
10: Em sembla que és un actor que Isabel Cuixent no vol veure en pintura.
7: Doncs és important. Un dia portarem a Isabel Cuixent...
10: Crec que era que va venir rodant amb ella, crec, si no m'equivoco.
7: És possible. Doncs bé, la relació entre el Bowie i l'Iggy Pop va a formar part de Velvet Goldmine. Quan el Bowie s'entera que s'anava a rodar aquesta pel·lícula, els seus advocats van dir no es pot dir el personatge de David Bowie i, per suposar, no pots fer servir ni les cançons del Bowie ni les de l'Iggy Pop. Això va patir el Todd Haynes amb Velvet Goldmine. Curiosament, Bowie va fer el mateix amb un altre biòpic que es deia Stardust, on tampoc surten cançons de Bowie, per tant, el gran biòpic de Bowie està per fer-se. El que va rodar el 2007 Todd Haynes és aquest I'm Not There, aquesta versió deconstruïda de Bob Dylan, que d'alguna manera aconsegueix ficar-se a la ment del personatge, combina color i blanc i negre, digital i celuloid, i ho fa amb aquests actors de primer nivell. És una pel·lícula que no és per tothom, però que val molt la pena.
10: Atenció, perquè aquesta sí que està filmin, aquesta filming, i atenció, perquè has dit el càsting, però t'has deixat alguns noms que són per morir-se. Perquè, mira, s'hi afegeix a la llista Kris Kristofferson, val?
7: Un gran cantant.
10: Richie Havens, Michelle Williams, Julian Moore, Bruce Greenwood, Charlotte Gainsbourg, Ben Whishaw, i els que ja has dit, Heath Ledger, Richard Gere, Kate Blanchett i Christian Bale. Fora,
7: I'm Not There, una gran pel·lícula, és un fracàs increïble.
10: Va ser
7: un gran fracàs. La gent no va entendre quina era la proposta del Todd Haynes. La gent esperava un biòpic convencional, com podia ser Complete Unknown, i en canvi el que es van trobar era una pel·lícula estranya que on quatre actors, de fet, Kate Blanchett interpreta Bob Dylan. Aleshores, crec que val molt la pena, si la gent no l'ha vista, que s'animi a veure aquest I'm Not There.
10: Anem a un altre que es diu... I amb el nom porta la cosa. Tina.
7: Sense Tina no estaríem veient els biòpics que hem vist aquests darrers anys. Tina, d'alguna manera, és l'imatge que tothom vol copiar. Tina és un biòpic molt rellevant, per suposat és el biòpic de la Tina Turner, rodat en 1993, que li va servir la nominació a l'Oscar a l'Angela Bassett. No va guanyar l'Oscar a l'Angela Bassett per Tina, de fet no va guanyar l'Oscar. I narra la relació d'abusos domèstics que va patir Tina Turner per part d'Ike Turner al llarg dels 16-17 anys que va durar la seva relació matrimonial. És una pel·lícula molt important perquè l'any 93 ningú parlava d'aquest tema, dels abusos, de la violència de gènere. Era un tema que, no diria tabú, però que no estava tractat ni al cinema convencional, molt menys a Hollywood, i per tant és rellevant perquè es fa en vida Tina Turner. Tina Turner beneeix el càsting d'Angela Bassett. Originalment havia de ser Whitney Houston. Whitney Houston va fer el cast per fer el paper, però sí, finalment va ser Angela Bassett i Tina Turner va dir que era perfecta. Jo crec que és una d'aquestes pel·lícules que val...
10: Va pel plus.
7: Val la pena, bueno, es pot veure per Plus. I ara toca el millor del millor.
10: Deixa'm dir una cosa, que vull dir una cosa, que és que Angela Bassett va protagonitzar una pel·lícula sobre... Una pel·lícula no. És, fa dies que ho recordo, que és una minissèrie sobre Michael Jackson.
7: Ah, jo no l'he vist, aquesta.
10: Sí, Antena 3 la vaig veure. No, no sé si els diuen els Jackson, però amb Angela Bassett, segur. Ara miraré si es pot veure o no es pot veure, fa molts anys.
7: Però jo no feia Michael Jackson, que, com el tipus Todd Haynes, que podria interpretar el Michael Jackson.
10: No,
7: allà.
10: Ella feia... Crec que de la mare. Ah. Crec que de la mare. I la última és un clàssic, de molt clàssic, de molt clàssic, molts Oscars, que es diu... Ai, bé, miraré.
12: Wolfgang Amadeus.
10: Ja està. Amadeus.
7: El millor biopic musical de la història. És un dels millors músics, els més artistes de la història. 1984, dirigeix Milos Forman. És una pel·lícula rellevant. Per suposat, és l'exemple de gran biòpic. Un està allà i fa el viatge per la Viena del segle XVIII. És una pel·lícula que adapta una obra de teatre, el Peter Schaffer, de la relació entre Mozart i Salieri. Curiosament, l'impacte d'Amadeus va ser tan gran a nivell mundial. Recordem que és una pel·lícula que no va ser molt cara, va costar... 17 milions de dòlars, i en va fer més de 80 a tot el món, que serien uns 350 a dia d'avui. És una pel·lícula tan rellevant que la figura de Salieri com a músic no era tan coneguda, no era tan respectada, i arrel de la pel·lícula, arrel de l'èxit de la pel·lícula, es va començar a redescobrir l'obra musical, la creació musical de Salieri, que per suposat no està a l'alçada de Mozart, però sí que és una obra que val la pena recuperar. I pel que fa a Catalunya, recordem que una de les persones que va fer popular amb Amadeus, juntament amb F. Murray Abraham, que va guanyar l'Oscar per la pel·lícula, va ser Sir Neville Marriner, que era el director d'orquestra que va orquestrar la banda sonora de totes les obres de Mozart que surten des de Don Giovanni a les sinfonies que apareixen allà, i Sir Neville Marriner va ser el responsable, va estar al capdavant de l'orquestra de Cadaqués més de 30 anys, fins al 2016. Jo recordo perquè tenia entrada al Palau de la Música per veure el darrer concert, sí, bueno, que va ser del Neville Marriner, que va ser a l'octubre, ell va morir el 16 d'octubre, el concert crec que era l'1 de novembre, i malauradament ja no va poder ser-hi. Però crec que tant Neville Marriner és una de les persones més importants, de tots orquestes més importants de final del segle XX. I dit això, crec que val molt la pena recuperar Amadeus, perquè és l'exemple que han intentat imitar altres directors quan aborden la figura d'un gran mestre de la música clàssica. A mi m'agradaria també recuperar Lisdomania, que és una pel·lícula del Ken Russell que parla del Franz Liszt, del pianista, i Mahler, que també és una pel·lícula que parla, per suposat, del Gustav Mahler. Gary Oldman, ara que parlant de Gary Oldman, va interpretar Beethoven a una pel·lícula que es deia Amor Immortal, que no té la fortuna d'Amadeus perquè no tenia els recursos d'Amadeus, però tot i així crec que és una obra que mereix un revisionat.
10: Va. Deixa'm dir que l'Àngela Bassett es deia... per cert, Amadeus està filmint. The Jackson American Dream es deia, i no es pot veure enlloc, eren dos capítols només, dos capítols. Per cert que l'actor que fa d'Amadeus...
7: El Tom Hulce.
10: Aquest...
7: Sí, va fer molt poques pel·lícules. És cert que la gent va criticar molt la seva rialla histèrica. Ell no va guanyar l'Oscar, va guanyar F. Murray Abraham. Curiosament, en aquest duel entre Mozart i Salieri...
10: Va guanyar Salieri,
7: malauradament. És cert que el Jules ha fet secundaris, però no ha fet cap interpretació protagonista rellevant. El Milos Forman va fer una altra pel·lícula d'època que val molt la pena recuperar, que és Valmont, que és l'adaptació també de Les Amistats Perilloses. Es va rodar al mateix moment que Les Amistats Perilloses, i va acabar la carrera Milos Forman rodant una versió de Goya, una història de Goya, que es deia El Fantasmes de Goya, en Natalie Portman i Javier Bardem, que millor que oblidem tots plegats.
10: Per cert, que deixa'm dir que es pot veure The Jackson, en diu el Jordi Saumell, en American Dream, és de l'any 92, a YouTube, però es veu que la qualitat és per atacorre.
7: Hi ha vegades que pel·lícules que es veuen en pitjor qualitat guanyen. Sí, hi ha pel·lícules que els píxels li fan favor.
10: Hi ha una pel·lícula que jo sempre dic que... Hi ha la Battery Filmin. Però jo crec que ara, que no té res a veure amb la música, però
7: ai,
10: que ara,
7: por.
10: Aprofitant que ets aquí, deixem veure si...
7: Peticions, hem de fer obertura de peticions.
10: Per com vulguis.
7: Pel·lícules que han de venir o han de tornar.
10: Ah, sí?
7: Això
10: mira,
7: és,
10: hi ha una pel·lícula que jo el tinc un gran record, que potser si la tornés a veure i la tornés a revisar no em semblaria tan memorable com quan la vaig anar a veure al cinema, que me'n recordo com si fos ara, que era Beautiful People, es deia. Que és la història, espera, ho estic mirant aquí, és una història d'un yonqui. Està jugant un partit de futbol a Anglaterra i Holanda, no sé si és una Eurocopa o Mundial, i a la Guerra de Bòsnia.
6: I llavors és un jonqui que se'n va, s'adorm sobre d'un container i el porten a la guerra de Bòsnia. Bueno, i es converteix en un heroi. Però és una pel·lícula magnífica.
7: L'hem de recuperar. Vols dir que l'hem de recuperar? Quan la recuperem, vindrem a fer un monogràfic per vendre-la als oients. 10 punts perquè s'ha de veure, s'ha de recuperar Beautiful People. Jo ho intentaré. Jo faré l'impossible ara que marxo al Festival de Cannes la setmana vinent.
6: Ah, sí? Vas al Festival de Cannes?
7: El dimarts.
6: Tens ganes de veure alguna cosa especial o no?
7: Tinc moltes ganes de... Hi ha moltes pel·lícules que vull veure. Una és la nova pel·lícula del director de 4 meses, 3 setmanes i 2 dies, que es diu... Christian Mungiu, es diu el director. És una d'aquestes pel·lícules que tothom parla meravelles, que la puc de veure. No podré veure La Bola Negra, perquè...
6: No?
7: No, perquè la fan el dijous, el següent dijous, si jo torno un dia abans, i sí que veuré El Ser Querido, el Rodrigo Sorogoyen.
6: Que aquesta pinta molt bé, eh?
7: Sí, i l'Aina Clotet també intentaré veure-la, perquè és el primer dijous.
6: Home.
7: El Viva de l'Aina Clotet. Hi ha moltes pel·lícules... Aquest any, al Festival de Cannes, tinc moltes esperances. Hi ha una nova pel·lícula de l'Aira Sachs amb el Rami Malek, ara que parlàvem de biopics musicals, que té molt bona pinta, es diu The Man I Love.
6: Rami Malek és el que va fer de Freddie Mercury.
7: Exacte, l'actor de Freddie Mercury. També tenim, per mi, una altra pel·lícula que crec que val molt la pena, que és una nova pel·lícula del director de Drive My Car, que dura només 3 hores i quart, per tant,
6: hòstia,
7: és una pel·lícula que serà molt curteta. I sí, jo crec que, en general, hi ha una pel·lícula de ciència-ficció que tothom diu que és la nova Paràsitos, que es titula Hope, amb Aliens, que segur que al Festival de Sitges... No ho sé, però... És
6: segur que
7: és típica del Festival de Sitges, amb el Michael Fassbender i l'Alicia Vikander. I, no, en general hi ha molt bones pel·lícules. Hi ha projectes que encara no s'han rodat, però que s'anuncien al Festival de Cannes. Per exemple, ara s'ha anunciat l'adaptació d'Arte. Arte, saps? L'obra de teatre.
6: L'obra de teatre de la Jasmine Reza.
7: I la que dirigeix el Fernando Meirelles, el director brasiler,
6: sí.
7: Protagonitzada pel Ralph Fiennes, el Colin Farrell i el Wagner Moura, l'actor de L'Agente Secreto. Per tant, això serà un dels títols així importants que es venen en aquest Festival de Cannes.
6: Doncs ja ens en parlarem. Ja ens en parlaràs. Bon viatge cap a Cannes. I com vas fins a Cannes? Amb avió?
7: Amb avió fins a Nice i de Nice en bus fins a Cannes.
6: Gaudeix.
7: Ho intentaré.
6: 20 minuts i les 12. D'aquí uns moments coneixem un grup de Girona del qual li encanta Pedro Sánchez. Ara, ara.
13: RAC 1.
14: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Macarena García y Hugo Silva protagonizan una emocionante historia.
16: Guille es un niño especial.
15: Basada en la premiada novela de Alejandro Palomas y presentada en los festivales de El Cairo, Málaga y el BCN Film Fest.
17: A lo mejor lo único que le pasa a Guille es que echa de menos a su madre.
15: Un hijo. 15 de mayo en cines.
18: Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91-197-1700.
19: Vols estalviar fins a un 20% en la teva assegurança de cotxe? Calcula el teu pressupost de manera ràpida i senzilla a AllianzDirect.es i contracta la teva pòlissa a un preu directe. Allianz Direct. Directe al teu estalvi.
20: Mira aquesta casa, hi entrem?
21: És un primer, hi entrem, té balcó, hi entrem, té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
22: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes, tecnologia per protegir millor.
23: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà.
24: Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
25: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu en viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
26: Aquí sentim l'Alibaba i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
27: 120.000 euros! Va, que convido jo.
26: Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: El món a RAC 1.
0: amb Jordi Basté.
6: Pràcticament 3:15.
1: Y hablando de música, pues he escuchado este grupo que no conocía, que se llama Minibus Intergalactic, catalán, de Girona, y sobre todo recomiendo de su último álbum esta canción que me ha encantado, que es Persentirme Ple.
6: Tal qual. Pedro Sánchez ens té acostumats a fer recomanacions culturals els caps de setmana, però les últimes hores ens ha sorprès parlant molt bé d'un grup gironí de música relativament poc conegut, que es diuen Minibus Intergalàctic, que són un grup de rock ben peculiar. Avui deia que jo el vaig conèixer la seva existència gràcies al 9C de RAC1, però què tenen perquè el recomani el president del govern d'Espanya? I ara ho descobrirem. Santi Fonfrí és el candidat i guitarrista. Hola, Santi, bon dia.
2: Què passa? Bon dia, com esteu?
6: Molt bé, gràcies. I Ivet Roig, que és baixista de Minibus Intergalàctic. Bon dia, Ivet, i moltes gràcies.
3: Bon dia, merci a vosaltres.
6: Bon dia. Aviam. Santi, sorprès per la recomanació de Pedro Sánchez?
2: Aviam, en part sí i en part no. En part no, perquè jo crec que hem fet el millor disco de rock de la història de Catalunya després del Dioptria, això sí, a Pau Riba. Així que per aquesta part, no, entenc que agradi perquè està molt bé el disco. Evidentment, per altra part, sí, doncs perquè diguéssim que el que ens uneix a nosaltres amb Pedro Sánchez i el Partit Socialista... més aviat poc.
6: Però no li veu enviar ni el disc, ni res de res de res, no?
2: No, què va, res de res.
6: Ja. Ivet, com us vau assabentar? Què fèieu quan vau veure aquest vídeo? Us ho va dir algú o com va anar això?
3: Bé, això cadascú una miqueta per la seva banda. Jo me'n vaig adonar perquè ho van compartir pel grup de Minibus i en un primer moment doncs vaig pensar, bueno, això han fet alguna cosa de conya amb la IA, anem a veure on és l'acudit i me'n vaig adonar que no hi havia acudit. Llavors, d'aquesta manera, jo me'n vaig adonar.
6: Sí. I tu, Santi?
2: Doncs per lo mateix, pel grup de WhatsApp que tenim tot plegat. Sí, ja ha sigut un no parar aquests dies, la veritat, de notificacions sí. A xarxes socials.
3: Sí, devia ser això, no? Que va començar a circular i ens va arribar.
6: Ja. Heu intentat, sí. Santi i Bet, gratar per saber com s'assabenta i com arriba a Minibus Intergalàctic al president del govern d'Espanya?
2: No, ni ganes, tampoc et diré.
6: Ja. Home, però deixa't estar. És a dir, qualsevol tipus de promoció és bona, no?
2: Sí, això està clar. També et diré que, bueno, que depèn del tipus de promoció, perquè també s'ha produït un fenomen una mica estrany, i és que ara també, per altra banda, tenim les xarxes socials plenes de mòmies convergents i altre tipus de fauna del món a Catalunya. que ens està aplaudint amb les orelles i, bueno, no sé si m'agrada poc o menys que Pedro Sánchez. Llavors, estrany. Està sent estrany, tot plegat.
6: Escolta, ara suposem que us està escoltant el president del govern d'Espanya, que no és, pues, que no crec. I què li diríeu sobre el tema de que us hagi recomanat per la vostra música?
2: Que, bueno, que si li agrada la festa i el rock, doncs mira, fantàstic. Escolta'm, i això ja no depèn de nosaltres. No...
6: Heu notat un augment, de convergents que us estan aplaudint amb les orelles i tot això. Molts haters sí. Perquè canteu en català i Pedro Sánchez us ha recomanat?
2: No, tampoc tant.
3: Jo diria que ja no.
2: Aviam, jo crec que Twitter és el que és, però...
6: Això sí. Just. Això sí.
2: Sí, exacte.
6: Heu notat, Ivet, un augment de reproduccions des de l'anunci?
3: Sí, n'hi ha hagut, evidentment. Aviam, al final, que el president et citi, doncs, fa que, doncs, que la, o sigui, que arriba a més gent. Sí que ho hem notat, que hi ha hagut un augment d'audients. Sí que és cert que el que hem vist és que, sobretot, és a Barcelona. Que això també és interessant, veure el perquè.
6: Ah, sí?
3: Sí.
6: Hòstia. Fa una mica de vertigen, això, Santi, o no?
2: Bueno, nosaltres ho entomem amb alegria i amb ganes, la veritat, perquè aviam, el projecte que tenim és el que és. Nosaltres no ens dediquem professionalment a la música. Tenim això perquè som uns bojos per la música i ens encanta poder escoltar-la i tocar-la i gaudir-la. Llavors, quanta més gent s'hi sumi, millor. Per ells i per nosaltres. O sigui que, no, amb ganes, ho entomem amb ganes, això.
6: Pedro Sánchez ha recomanat aquesta cançó, Per sentir-me ple.

0: I esteu d'acord? És la vostra millor cançó o no?
1: De les millors. Saps què passa? Que es fa difícil triar entre els fills. Llavors, totes les discos són bones.
2: Sí, vam tenir com moltes dificultats també per trobar els singles, no? Perquè totes ens agradaven molt i no sabíem ben bé quines compartir inicialment, perquè és això, llavors és difícil triar.
1: Però sí, és de les millors, de les millors.
0: Més enllà del gènere musical, cal dir que sembla molt friquis. Deixem llegir el títol dels vostres dos discos, eh? El primer es diu Meditacions des dels miratges mercúrics. I el segon,
1: correcte,
0: atenció, Moviment oscil·lant polinòmic Y igual a IX... Bueno, ja m'ho direu vosaltres. Vull dir...
1: Sí. No, l'has dit molt bé,
0: És una fórmula matemàtica, no?
1: Sí.
0: I com és que li foteu una fórmula matemàtica al segon disc?
1: Perquè jo crec que ens agrada complicar-nos la vida. I crec que és divertit. O sigui, és divertit pensar que la gent...
2: Sí, que sigui difícil de pronunciar, també.
1: Vagament dels títols de les nostres discos. Mm. És divertit, és una broma.
0: Ja. I diríeu que aneu una mica a la contra, que us agrada ser un punt alternatius?
1: Bueno, ens agrada el que ens agrada. Mm. Jo crec que si coincideix amb el que agrada a tothom, doncs millor, i si no, doncs no. Mm.
0: No sé si us en marialleu en altres grups, però el Jordi Seumell em diu, aquest punt em recorda una mica, deia, un altre grup català.
3: Us donem la benvinguda a la noble vila de Sur.
0: El Pony Pixador.
2: Hòstia, jo no diria que és el grup català amb el que més ens assemblem, diria.
1: Em sorprèn, la veritat.
2: Fet, o sigui, no, crec que... Sí, no ens ho havien dit mai, em sembla.
1: No ens ho havien dit mai. Compartim univers internet i compartim el meme, però de gènere, hòstia.
0: Quins són els vostres referents?
1: Doncs jo crec que els nostres referents són, bàsicament, per començar, el rock dels 60, britànic, sobretot, i americà, també. I de cara a aquest segon disco, també tot el rock més alternatiu britànic dels 80 i dels 90, no? De Jesus and Mary Chain, els Stone Roses, Spaceman 3, Spiritualized, totes aquestes bandes que combinaven una mica el soroll amb les melodies més pop, més preciosistes, no?
0: Aquesta cançó és un romanç de fill de vídua. A veure, però més enllà que el títol d'aquesta cançó, Minibús Intergalàctic, vosaltres direu... Què?
1: El què? Perdona?
0: Dic Minibús Intergalàctic, dic vosaltres direu...
1: Sí, però en quin sentit?
0: Bo, el nom?
1: El nom, bueno, jo crec que, clar, aviam... T'he de dir que això del nom de la banda també és una cosa que comença per un motiu concret i llavors la cosa evoluciona i poder... ja no està tan connectada en el motiu original, però jo crec que sí que ens hi sentim com molt aferrats en el nom, perquè d'alguna forma és fer-li un homenatge en el rock i a la psicodèlia més primerenca que va haver-hi aquí a Catalunya, no? Tota l'onada laietana en Pau Riba, no? En Cisa, que remet a aquest univers i ens sentim molt, molt orgullosos de poder portar aquest mal nom per sobre.
0: Quan sou al grup?
2: Doncs som 5... Comptant a l'Ona, que és la nostra manager, i que la considerem també part del grup, som 6. Mm.
0: Tots de Girona?
2: Bueno, Rodalies... Mm. Sí. En Santi és l'únic que és gironí, pròpiament. Mm. Després hi ha, bueno, l'Ícar, que és de Terres de l'Ebre. I la resta, doncs, jo soc de l'Escala, hi ha l'Edu és de Figueres, l'Ara més de Sils. I bé, estem una miqueta... Però tots vivim a Girona, actualment.
0: Mm-hmm. Des de la publicació del segon disc, perquè que és molt recent, no fa ni un mes que l'heu publicat, i la recomanació del Pedro Sánchez, clar, no sé si ja han començat a tocar alguna discogràfica o de sales que us vulguin programar. Si us para el telèfon en aquestes últimes hores, aquests últims dies, Santi?
1: Doncs de moment no. Aviam, l'únic que hem rebut són trucades per fer entrevistes a mitjans generalistes. Mm. I bueno, sap una mica de greu perquè sembla que hagi de sortir el politicastre de turno.
0: Sí, és veritat.
1: A recomanar algú perquè pugui sortir en aquest tipus de mitjans més generalistes propostes que tinguin com més substància, no? Mm. Però bueno, a part d'això, no. Vull dir, nosaltres estem en plena campanya de promoció del nostre segon disco i ja tenim els nostres bolos de moment pactats i de moment, bolos, el que són bolos, de moment crec que no. Però bueno, si algú ens vol contractar... O desbatejos, comunions, terros, també.
0: La BBC. Sí. Escoltem alguna de les cançons més populars vostres a Spotify. Aquesta es titula Drama Nacional. Drama Nacional.
3: frustració vital. Fas el ridícul constantment.
0: Això és l'agradolça lliçó de la vall del Mas Daurat. I aquesta es titula Cap de Trons.

0: Però molt, eh? Per qui us hagi descobert, gràcies al Pedro Sánchez, i ara es mori de ganes de veure-us en directe. Aquest cap de setmana toqueu a Barcelona, no?
1: Efectivament.
2: Sí, efectivament, a la sala Upload. Sí, sí. I després toquem també, o sigui, bolos així de la gira de presentació. Tenim després el 22 a Reus, és, Edu? I Santi?
0: Sí.
1: Sí, correcte.
0: Ja t'ho dic jo.
1: 22 de maig a Reus.
0: I el 30 de maig a Lleida, em sembla.
2: Exacte.
1: Efectivament.
2: Sí.
0: Val. I aquest dissabte al sala Upload, a quina hora, ho sabeu?
1: A les 9.
0: A les 9
1: de la nit. A les 8 o a les 9 tocaran.
0: Perfecte, sí, sí. Doncs que la gent sàpiga, la gent de Barcelona...
1: Has de venir tu també, Jordi, has de venir.
0: Jo et dic que aquesta última cançó, Cap de Trons, és que m'aboca molt a la meva joventut.
1: Doncs vinga, per això.
0: Vine. Sí, sí. Vine, sí, sí. I... Pots tornar a posar, sisplau? Marc, aquesta última... Tira. Sona molt a l'època dels anys 70, als anys 80. Barcelona, dissabte que ve a les 9 de la nit, Reus,
1: correcte,
0: 22 de maig, i el dia 30 de maig a Lleida. I a casa quan torneu a tocar?
1: Doncs encara no ho sabem. Vam tocar per l'aniversari del nostre lloc predilecte, Girona, que és l'Ateneu Salvador Acatà, la setmana passada, just. I ara no sé quan hi tornarem a tocar, la veritat.
2: La setmana anterior vam presentar el disc aquí a Girona, llavors ja vam fer el bolo de presentació aquí, i el següent, doncs, bueno, ja veurem.
0: Doncs qui els vulgui contractar, que sapigueu que es diuen Minibús Intergalàctic, que són de Girona, que sonen molt bé, i que fins i tot Pedro Sánchez els ha recomanat, que això ja no sé si és bo cadascú que triï, si és bo o no, que l'hagi recomanat Pedro Sánchez. El que és veritat és que hi ha un avant i un després. Esperem que sigui així. Moltes gràcies a tots dos, moltes felicitats a tots els membres del grup i que sigui per molts anys.
1: Gràcies. Moltes gràcies.
0: Gràcies, que vagi bé. 4 minuts i les 12 en punt del migdia. I no m'importa anar. Hola, Polls.
3: Bon dia, gent de Manresa i del Cor de Catalunya. Sí. Això us pot interessar. Manresa estrena el Festival Camins, el festival que animarà les nits d'aquest estiu. Del 10 al 18 de juliol t'esperen grans concerts, food trucks i el millor ambient per prendre una copa. En aquesta primera edició gaudirem de les actuacions de Luz Casal, Joan Dausà, Sergio Dalma, Sopa de Cabra, Rosario i God Save the Queen. Entrades a la venda avui a les 8 del vespre al web del festival. La millor excusa per anar de cap de setmana a Manresa.
0: En fi, a la zona del Baixes, que és molt és preciós. Hola.
4: Hola, bon dia.
0: Què tal, Joan?
4: Molt bé.
0: Vigila.
4: No.
0: Vigila.
4: Saps que ha de caure el tall.
0: Vigila.
4: T'ha demanat més la gent aquest matí. A veure, RAC1 ha guanyat el Premi Nacional de Comunicació i ara, quan us preguntin quines creieu que són les claus, ja te les dono jo. Apunta, a veure, col·labora, home. La primera, perquè és una ràdio que traspassa fronteres, perquè ens escolten des de l'altra banda de l'Atlàntic i tot.
5: I aquesta emissora rebrà el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica, un guardó que reconeix una fita històrica, el milió d'oients diaris que RAC1 va assolir l'any passat i que avui encara manté. Els 3 EGMs que es publiquen al llarg de l'any, la xifra s'ha repetit, 1.000.000 oients al Brasil. Ai, al Brasil. A l'abril, si tu, en què estaria pensant jo?
6: Com el mármol de duros.
5: 1.000.000 oients a l'abril.
0: M'ha enviat gent?
5: Voleu fer el favor? RAC1 no només ha mantingut aquest milió d'oients, sinó que ha tornat a barata el rècord de la Ràdio Catalunya. 1.000.000 oients al Brasil.
7: RAC1. Todos somos un.
4: Que sàpigues que la veu del diari me l'ha recomanat el Narcís, un oient que ens escolta... Que no, la culpa no és només meva. Compartim-ho, Narcís.
0: Val.
4: I que si em fan fora, que si em pot donar feina, també.
0: M'han fet conya tanta gent, fins i tot la Sílvia Abril m'ha enviat un missatge. D'això de l'abril.
4: Jo crec que se'n va ja a la final, directament.
0: Jo crec que no, però bueno.
4: I l'altra clau és que som una ràdio de servei, però molt de servei, eh? Que si t'hem de donar un pulmó, te'l donem. Perquè aquí encara hi ha el del Joan López Alegre.
5: I que havia sortit a les 6 del matí, que són les 10, i que encara no han arribat on el seu destí.
8: Què ha sigut això?
5: Estàs entre molt fotut o podrit?
9: No sé exactament quina mort o ronda.
10: Tinc tos, nois. Ho sento molt, us demano disculpes.
5: Home, no.
10: Antivirus d'aquest, no?
5: No,
10: espero que no, perquè no estic... No m'agraden els creuers.
0: És un...
4: I un altre podria ser per la gent, els treballadors, sobretot, els redactors, que si cal es posen en jardins.
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs als diaris del món a RAC1 d'avui dimarts, Martín?
11: La de La Vanguardia, que conversa amb el documentalista Poldo Pomés, el també propietari del restaurant Il Giardiento de Barcelona, presenta avui la pel·lícula...
0: Giardineto.
12: Te he hecho para que me trates con tan poco respeto.
11: Ah, doncs no estava ben escrit aquí.
0: Ja, no sóc el Ramos, sóc això.
12: Cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos.
11: Bueno, en tot cas, exacte.
0: Ai, Déu. Bueno, demà els habituals del dimecres a la tertúlia i demà també ens visitarà el cantant i compositor dels Antònia Font, Joan Miquel Oliver. Fins demà a les 6 en punt del matí. Bon dia i bona hora.
13: RAC 1 Notícies. Josep Moragues.
4: Bon dia, són les 12. L'OMS confirma que el creuer amb el brot d'antivirus es dirigirà a les Canàries en coordinació amb les autoritats espanyoles, que ja han comunicat que acolliran el vaixell. Un cop arribi a port, es farà una avaluació passatger a passatger. Ara per ara, els afectats pel brot s'eleven fins a 7, dels quals 3 han mort. Al vaixell hi ha 5 catalans. Tots es troben bé, no tenen símptomes i estan tranquils. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat al món a RAC1 que el perill que la resta de població es contagi és molt baix.
14: No hi ha un perill, el risc és quasi bé zero per la població. Si arriba el vaixell que arribarà a Canàries, el risc per la població d'allà o del continent europeu, perquè després els viatgers es repatriaran als seus països d'origen, sempre i quan no tinguin símptomes. D'acord? Per tant, hem de veure com arriben.
4: L'OMS creu que la infecció amb aquest virus es va produir fora del creuer. De fet, busquen tots els passatgers d'un vol a Sud-àfrica on viatjava una de les víctimes per antivirus abans d'entrar al vaixell. I l'Ajuntament de Barcelona ha donat vora de 100.000 certificats d'empadronament des que va començar el procés de regularització extraordinària d'immigrants. A més, també ha emès 17.000 informes de vulnerabilitat. Ara volen descongestionar les oficines d'atenció a la ciutadania i obriran un nou espai d'atenció al pavelló 2 Fira de Barcelona. Anem cap a l'Ajuntament, Joel Penya.
15: A partir de demà, el pavelló 2 atendrà els empadronats a Barcelona que necessitin documents per a la regularització i la setmana que ve els residents que no estiguin empadronats. L'objectiu és que a partir de la segona quinzena de maig només hi hagi atencions al Sayer Tarragona i als nous espais de Miquel Bleach i Fira Barcelona. N'ha parlat la tinenta d'alcaldia Raquel Gil.
16: Tenir més espai, com deia, ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació on si plou la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés.
15: En total han expedit 94.000 certificats d'empadronament des de mitjans d'abril.
4: I, a més, Catalunya, que ha marcat un nou rècord d'ocupació en un mes d'abril amb més de 3,9 milions d'afiliats, segons l'enquesta de població activa, és la xifra més alta de tota la sèrie. En un any s'han creat 80.000 llocs de treball, un increment del 2%, i ja en fa 5 que l'afiliació creix de manera ininterrompuda, 5 anys de creixement. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha celebrat aquestes dades.
17: Una disminució que es produeix en tots els sectors productius, en tots els sexes i en totes les demarcacions. També es produeix una disminució en un sector que ens preocupa molt, que és el de joves.

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: Aquests espais florals a la nostra ciutat, la gent porta mesos i setmanes treballant-hi.
2: La mediació d'ahir al vespre entre la direcció i els representants de la plantilla va acabar sense acord. El consistori no descarta demanar l'emergència per salubritat que permetria contractar serveis addicionals per retirar la brossa.
3: I encara una cosa més, RAC1 ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica 2025. El jurat considera que l'emissora del grup Godó ha culminat el seu 25è aniversari amb el millor any de la seva trajectòria, líder indiscutible i amb més d'un milió d'oients. Els premis també han premiat Esther Vera, Justo Molinero, 3CAT i el Diari de Sabadell. I ara els esports, amb Albert Pedrola.
4: El futur d'Alexia Putellas continua marcant l'actualitat del Barça femení. A RAC1 us hem explicat que la capitana està més lluny de renovar que no pas a prop, i avui Pere Romeu ha assegurat que d'aquesta qüestió no en parlen al vestidor. La renovació d'Alexia no li fa perdre la son, igual que la resta de carpetes que té obertes al Barça de cara a l'estiu. Com a mínim, això és el que ha volgut escenificar aquest matí quan li han preguntat sobre els rumors que envolten el seu equip.
5: Els estic gestionant amb total normalitat. Sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins del vestuari l'únic que parlem és del partit de demà.
4: Precisament Alexia Putellas aixecarà demà el títol de Lliga mans del president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán. En canvi, la federació encara no ha decidit si diumenge entregarà el títol masculí al Barça en cas de derrotar el Real Madrid al Camp Nou. Això pel que fa a la Lliga. A la Champions, avui sabrem el primer finalista a les 9 del vespre, en directe a RAC1. L'Atlètic de Madrid juga al camp de l'Arsenal amb empat a 1 de l'anada. Demà també a les 9 i també a RAC1 es decidirà l'altre finalista, el Bayern de Munic, PSG.
3: I a aquesta hora s'escapen alguns ruixats cap al Vallès Occidental perquè fa el temps i cauen gotes a tocar del Garraf. De fet, a mesura que avanci el dia, aquestes pluges aniran a més i afectaran sobretot el Pirineu, el Prepirineu, la Catalunya Central, les comarques del sud i el prelitoral. Localment descarregaran amb força. És tot per ara. Més informació en una hora i al portal informatiu de RAC1.cat.
6: Minut a minut de RAC1.
7: Més fàcil.
6: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
7: Actualitzada.
6: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
7: Renovada.
6: RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
7: Escolta.
8: Ciutadans de Catalunya.
6: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
9: Gràcies, moltíssimes gràcies. Molt amables, bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
10: Sant Joan d'Espí.
11: Sí.
10: Sant Gervasi.
11: Sí.
10: Bot.
11: Sí.
10: Gràcia.
11: Sí.
10: Vila Olímpica.
11: Sí.
10: L'Eixample.
11: Sí.
10: Sant Antoni.
11: Sí.
10: Girona.
11: Sí.
10: El Carmel.
11: Sí.
10: Palau Solità i Plegamans.
11: Sí.
3: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
9: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
3: Bon dia, Òscar Dalmau.
9: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balançó.
3: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
9: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
3: Heu de saber que l'Estat ha deixat d'invertir 50.000 milions d'euros en infraestructures a Catalunya. És que no em surt mai aquesta paraula.
12: Mira que ens donen premis i tot. Eh?
9: Com és que feu el programa, home, Borratxos?
12: Sí,
9: però... Això fan els borratxos, no vocalitzen bé.
12: Perquè fa més gràcia.
3: No, borratxos no, però sí que t'ha estat de camí a l'estudi. He agafat un croissanet, una magdalena i un petit sangues. No sé si de nocilla o de nut. I aleshores...
12: No saps distingir la Nutella de la meva filla?
3: Soc l'Òscar Andreu, no el Dalmau. El Dalmau sí que té aquesta...
9: Home,
3: tu tens aquesta propietat.
9: Tinc aquest superpoder.
3: Que és
9: que el té tot el món, eh?
3: Sí.
13: Que és llegir les etiquetes.
9: Sí, efectivament. Bueno, i tastar, fes un tast de crema de cacau i veus que... Una és molt més dolça que l'altra.
14: És supercomunicador. Ha dit crema de cacau per no dir Nutella ni nocilla.

0: No dir marques,
1: ja ho has dit tu.
0: Com, com que no paguen, bueno, a mi si em paguessin jo portaria una samarreta i m'ho tatuaria el pit.
2: Home, mira, que, home, Nutella bé que paga, perquè mira, van fer aquella cosa amb el, sí, amb la missió Artemis aquesta, que sí, i volava un pot de Nutella i allò, ah, algú va pagar-ho, eh?
0: Exacte. I nosaltres ho vam reproduir i així, sí, no cobrem, però no, exacte, passa res. No.
3: Estàvem parlant d'una notícia, perdó, que és com, sí, comença el programa, estem parlant d'infraestructures.
1: No, va, no.
3: Que l'Estat ha deixat d'invertir 50.000 milions d'euros a Catalunya en 15 anys.
1: Bueno, escolta'm, però això, vull dir, clar, és que ho dius amb un to, que sí, sembla que sigui molt. 50.000 milions d'euros.
3: Home, 50.000 milions d'euros...
1: Escolta'm, que... en 15 anys, eh?
3: Sí, home, sí, sí, clar.
1: Tu, això prorratejat en 15 anys...
0: Sí, home, clar. Sí, sí.
1: Divideixo entre 15, això tampoc és tant, eh?
0: Un moment.
1: És poc més de 3.000 milions cada any. És que es creu...
0: Però són nostres, m'entens? Bon dia a tothom, moltes gràcies.
1: Bon dia, Mohamed. Moltes, ja has saltat, eh, amb un,
0: home,
1: resort.
0: Home, home, clar, o sigui, quan dius que l'Estat ha deixat d'invertir 50.000 milions en 15 anys a Catalunya, aquí comptem els 20.000 milions que s'enduen cada any i que no tornen?
1: A veure, escolta'm, no porteu ni un minut de programa i ja esteu, sí, plorant.
3: Un moment, ja, home, estem plorant.
1: Per favor, no. Escolta'm, a veure una cosa.
3: Sí.
1: Això és xavalla.
3: L'altre.
1: Avui dia, amb 50.000 euros, què pots fer?
3: No, 50.000 milions
1: d'euros. Els diners.
3: Sí, home.
1: Els diners ja no valen res.
3: Home, que no valen res.
1: 50.000 milions d'euros és el que s'ha gastat Elon Musk,
3: sí,
1: en construir un robot vestit de nazi,
3: sí,
1: que balla per casa seva mentre ell es morse un colacao,
3: sí,
1: i es fica 12 piles gruixudes pel cul.
3: A veure, el robot...
1: Bueno, Elon Musk també és un robot, eh?
3: Home, no.
2: És veritat.
1: No l'heu vist? Que no, sí, no es belluga.
2: No es belluga. No, fa una mica de moviment de torsió, però vaja... No.
1: Se li dispara el braç com si demanés un taxi.
3: Sí, bueno, per això...
1: Això se'ls dispara a tots, vull dir, escolta'm.
3: En fi, això creu que fa Elon Musk quan
1: és a casa? Espero que sí.
3: Sí?
1: Si no, em decebria.
3: Bueno, ara us donarem més detalls d'aquests 50.000 milions d'euros pressupostats però no invertits, segons Foment del Treball, però a la competència també parlarem del govern aragonès...
1: De moment... Cago en des que mos ha fet ara el govern de l'Aragó.
3: No sé.
1: Ja mos ha prohibit lo català a la franja, o què?
3: Bueno, sí, a la seva manera. Li van canviar el nom, que és una cosa que...
1: Bueno, li van canviar el nom fot anys, però ara, sí, en los de Vox ja s'han fotut, sí, allí, sí, les piles.
2: Han dit que no serà oficial a cap lloc, ja està.
1: Toca los collons.
0: Sí.
1: Com si fos oficial a tot arreu.
3: Sí, de moment, aquest és el tema, de moment no s'atreveix a traslladar al govern aragonès les pintures del monestir de Sixena, que són al MNAC.
1: Ai, no, sisplau, que ja s'han emprenyat amb els catalans els andalusos, que estan en campanya electoral,
0: bueno,
1: i ara aviam si els aragonesos també...
0: És que, clar... Bueno, no, és que aquí ja venen emprenyats, ja venen catalanòfobs de casa, molts. No dic que siguin tots, eh? A més, a Andalusia, lo típic, que hi ha eleccions...
1: Hi ha campanya electoral, sí.
0: Hi ha campanya electoral i han tret l'espantall dels milions d'euros en què l'Estat rega Catalunya i els, sí, independentistes.
1: Sí, sí, sí.
0: Tant de bo fos veritat. M'entens?
3: Espanya, mi país, què passa?
1: Doncs ara, a veure si a més dels andalusos s'enfadaran a l'Aragó. Deixem de parlar de les pintures de Sixena, sí, i tornem-les i ja, tu, escolta.
3: Home, a veure, un moment, no, anem a pams. El govern aragonès insisteix que els tècnics del MNAC són els que han d'enretirar les pintures i amenacen amb que, si no és així, ja ho faran ells.
2: Sí, però quan el MNAC els ha dit, molt bé, doncs feu-ho vosaltres, els aragonesos xiulen dissimulant i no mouen un dit.
3: Això sembla que aquelles famílies que quan arriba l'estiu s'han de quedar amb l'avi i se'l sortegen, eh?
1: Sí, ningú el vol, eh?
3: Escolta, la segona setmana d'agost no me'l puc quedar, l'avi, però la tercera me'l podeu passar i aleshores, sí, sí, entre aquí, bueno, han de venir aquells a la UEFA amb un sorteig, eh?
1: Doncs escolta, no se'n parli
3: les boles calentes, les boles de l'avi, eh?
2: Les boles de l'avi no són les mateixes boles.
3: A mi no es toca els collons, i a mi cuideu-me, que jo he estat aquí 90 anys pagant i no sé què, perquè un volia estudiar sociologia. Si volies fumar porros, haver-ho dit directament.
1: Sí. Doncs escolta, no se'n parli més. Siguem amables amb els aragonesos. Hola. Desmuntem nosaltres les pintures,
3: sí,
1: les portem a l'Aragó,
3: sí,
1: les enganxem a les parets,
3: sí,
1: i aprofitem per fer que les escoles catalanes el castellà sigui llengua vehicular, que així ens entendrem tots amb els aragonesos, ens entendrem millor.
3: Ens entenem perfectament amb els aragonesos. Sí. La qüestió és que aprofita lo de les pintures per fer el castellà única llengua vehicular a l'educació catalana,
1: sí,
3: és això?
1: Sí. Ah,
3: perfecte.
1: Escolta'm, no mal parlar dels aragonesos, eh? Que tenen la pilarica. Escolta'm, ben maco que és allò, eh? Nenes,
3: bueno, sí,
2: una cosa
1: no heu passat, no?, per la Basílica del Pilar? Home, sí, si ha de passar almenys un cop a la vida, eh?
3: No, pensava que no ha dit un cop per setmana.
1: Que...
3: em sembla excessiu.
1: Bueno, un cop per setmana, bueno, si voleu, sí, escolta'm. Però, sí, escolta'm, jo trobo que el nom de la Verge...
3: Sí.
1: En general, eh? Els noms de les Verges fan spoiler.
3: En quin sentit?
1: Tu vas a la basílica, diu, què aneu a veure? Diu, la Pilarica.
3: La Pilarica, sí.
1: Efectivament.
3: La Verge del Pilar.
1: Quan la veus, dius, però si és un clic de Playmobil. La Pilarica és una cosa menuda.
3: Clar, perquè potser...
1: Li han posat una corona darrere, com una cosa com...
3: D'eufòria.
1: Un cercle molt gran, sí. Però dius, bueno, el que és la verge, diguéssim...
3: Sí, el que és el personatge...
1: És molt petit, eh?
2: Però és molt petit. La Mare de Déu de Montserrat tampoc...
1: Bueno, perdona, però també és un altre.
3: Sí.
1: No, és que anem a veure la Moreneta.
3: Espoila.
1: Vaja! Ja m'han xivat que és negre.
3: Home, no.
1: Home, per la mort de Déu.
2: Però és una mica com explicar-li el final del Sexto Sentido. Vull dir, ja se sap, i si no ho sap, escolti.
4: Però, perdoneu, però aquí m'agradaria entrar sempre des del respecte i la interseccionalitat.
2: A veure qui ho fent.
4: La Mare de Déu de Montserrat no és persona racialitzada. Va haver-hi un incendi i crec que... Bueno,
2: hi ha dues versions.
5: Vale. És una versió, sí.
4: És una versió. Vale, doncs només tinc una versió.
2: No, l'altra versió és que simplement...
5: L'altra és que és el fum de les espelmes.
2: És el sutge.
5: Tanta espelma encesa durant tants i tants segles.
4: Estaríem més a prop d'un nen de les mines de Cercs que ha treballat allà des dels 2 anys fins als 10 traient carbó.
5: Sí.
4: Per tant...
5: Estaríem més a prop d'aquest nen miner que d'una verge negra.
4: Sí. Des del respecte cap a totes les persones que no han realitzat mai l'acte sexual.
1: M'esteu dient que la Verge de Montserrat...
2: És la Verge, és la Mare de Déu.
1: M'esteu dient...
4: Sí, perquè pot ser no Verge, no? O
2: sigui... No, és que no es diu en català, es diu la Mare de Déu, en català no es diu la Verge.
1: Bueno, la Mare de Déu, bueno, però escolta'm, què estàs insinuant ara?
3: No.
1: Que la Mare de Déu va fer...
3: No està insinuant.
1: Escolta'm, boca pecadora, eh? Que era un colom, eh? La que la va deixar prenyada.
4: Això ja... encara és ofídia.
3: Sí. Bueno, a veure,
2: deixem-ho córrer i tornem simplement una mica on estàvem.
5: Estàvem parlant de les pintures.
2: Les pintures de Sixena, que tenen un valor incalculable i que cap tècnic, ni aragonès ni català, les vol fer malbé.
5: Incalculable, sí que el tenen, el valor.
2: Bueno, sí, és incalculable.
5: Tu dius, les pintures de Sixena tenen un valor incalculable. Jo et dic, les pintures de Sixena no valen res.
3: Home, què diu? No té cap formació, vostè, per dir això.
5: Heu tocat el meu tema, per tant...
2: Quin és el seu tema?
3: Quin és el tema?
5: L'art clàssic.
3: Sí, home, l'art clàssic.
5: Què rieu?
3: Em sembla...
5: No entenc les risses de la gent.
3: No, perquè la gent...
5: Escolta'm, que atrevida és la ignorància.
3: Sí, home.
5: Des de l'Ovegu, escolta'm. Jo sempre he sigut un amant de l'art.
3: Sí,
5: ho sabeu perquè ho he dit per activa i per activa. Especialment m'agrada molt l'art de les pintures murals, com les de Sixena. M'encanta l'art gòtic, m'encanta l'art romàntic, també.
3: Romànic, potser, volia
5: dir? Sí, l'art romànic, el dels romans, també.
3: No hi té res a veure. Bueno, hòstia, Déu-n'hi-do. Sí, bueno, és un expert. És tot
5: un home a home arriba un moment en què comença a admirar els romans.
3: Sí.
5: Al mateix temps que es compra una moto de les grosses. Una moto que sembli un cavall per la Nacional 2 pel Maresme.
3: A veure, un moment, estava resant coses. Si vol dir alguna cosa de les pintures de Sixena, digui-ho. Però no sé com hem acabat. Amb un senyor amb la crisi dels 50, amb una moto grossa per la N2. Bueno. Què vol parlar, què vol dir de les pintures de Sixena?
5: Bueno, preguntar si les heu vist.
3: Sí.
5: Mira, tu, perquè ets un set ciències
3: i
5: ets una persona, un home que porta ulleres i, bueno, es fa l'intel·lecte.
3: No, l'intel·lecte no és presbícia.
5: Perquè molta gent n'opina sobre allò de Sixena i no les ha vist, les pintures.
3: Pot ser.
5: A veure, si feu un cop d'ull,
3: allò
5: de Sixena tampoc té tant mèrit.
3: No vol dir.
5: No és que sigui superdifícil de pintar tot allò.
3: Però com que no estem...
5: Perdona, són tot de pintures de senyors amb el cap tort?
3: No.
5: No els hi saben ni fer el cap recte?
3: Però, aviam...
5: Hi ha tot d'homes amb el cap tort que no estan ni colorejats. Que semblen dibuixats amb un rotulador de punta gruixuda d'aquells carioca.
3: Bueno, però el context és important a l'hora de valorar l'obra d'art.
5: Escolta, sabria molt més greu que... Sabria molt més greu que es fes malbé un quadre d'un pintor famós. Del Van Gogh o d'aquell altre, el Pablo Picasso.
3: Sí, Van Gogh i Picasso,
5: però
3: el Museu Picasso, eh?
5: Però escolta, sincerament, bueno... Ho petaria, tot ple de Pokémons. Però, escolta'm, sincerament, si ara es fa malbé alguna pintura d'aquesta de Sixena, no crec que surtin al carrer 3 milions de persones plorant al crit de... Ai, ai, ai, les pintures, ai...
3: Bueno, saps? Aquest crit és una merda, ja ho dic ara.
5: Ja està, sigueu francs, parleu de la de Sixena i no les heu vist mai, les pintures. Sigueu francs, digueu-m'ho.
3: Vostè sí que les ha vist?
5: Jo sí, les he buscat per internet.
3: Ah...
5: Escolta'm, fem la prova. Deixa'm preguntar a una persona del públic escollida a l'atzar.
3: Deixa la gent del públic...
5: A veure...
3: Ara hem de molestar la gent del públic.
5: Aquesta noia que s'està tapant la cara,
3: sí,
5: que sembla que té ganes de participar.
3: Sí, home, sí.
5: Home, per favor.
4: Buah, sembla que hagi vingut a la Met Gala.
5: A veure... Vostè, senyoreta, com se diu?
6: Sònia.
5: Sònia, te sabrà més greu que es facin malbé les pintures aquestes de Sitxena o que el Yasmín Lamal es lesioni i es perdi tota la temporada vinent?
3: Aviam, perquè potser és a l'Espanya.
5: Què és el que te sabrà més greu?
6: A veure, estic casada amb un culer, però culer.
5: Per tant, l'opció A no és l'opció B. Les pintures de Sitxena, a prendre pel...
3: No.
6: Culer.
5: Ho veieu? No tengo más preguntas, señorita. Se levanta la sesión.
3: Un moment, prou, hòstia.
5: Devuelva el micrófono, señorita Sònia. Sí.
3: En fi, veurem com avança la cosa, perquè promet moments de molta glòria, eh?
5: I al programa d'avui també parlarem de guardons, perquè hem guanyat el Premi Nacional de Comunicació.
3: Un altre cop? O sigui, vosaltres no vau guanyar fa uns anys aquest premi?
5: No, sí, avi, la competència la vam guanyar el 2018, sí. Però ara ens l'han donat a tota la ràdio.
3: Ah, som un país tan petit que si vius prou anys sempre t'acaba caient alguna cosa, no?
5: Sí, home.
3: Bueno, mira, clar. El Premi Butaca. Bueno.
5: Si no és un Premi Nacional... Butaca,
3: si no és això, és la Creu de Sant Jordi, si no el Premi Planeta Especial Espanyol, sí. Alguna cosa així. No,
2: sí,
3: no,
2: per ser català que tenir el Premi Planeta costa una miqueta, però sí. En tot cas, el Premi Nacional de Comunicació en categoria de ràdio, sí senyor, l'ha guanyat RACU, la resta de guardonats...
5: Com que la resta de guardonats, que haureu de compartir el premi amb més gent.
3: Però, home, és que és un país de ràdio, és un país de motor, és un país de benzina, és un país de ràdio.
2: I per diverses categories, hi ha altres CAT que l'ha guanyat en categoria digital, o, per exemple, el Premi d'Honor, és a dir, el premi més important, li han donat a Justo Molinero per estar gairebé 45 anys al capdavant de Ràdio Teletaxi.
3: Home! Lo nuestro!
5: Moltes gràcies! Enhorabona, Justo! Ja era hora.
3: Molt bons dies, estimats oients. Us heu llevat aquest matí i heu llegit el diari i heu dit, mira, m'han donat un premi d'honor per ser millor comunicador del país.
5: Home.
3: No, no us ha passat normal, perquè vosaltres no sou una estrella de la comunicació com jo.
5: Justo.
3: Vosaltres no sou el

0: Este de Tubis.
1: Bueno, justo, bon dia i felicitats, eh?
2: En vida teva, estimada Paqui, que truca des de Sant Ildefons.
1: No sóc la Paqui.
2: Porque la ràdio és la meva vida, però sobretot són els meus principis. Visca Radio Teletasi.
3: Billete, billete verde, pero qué bonitos son. Esos billetitos verdes siempre dan la salvación.
2: Algun bitllet verd en vista la vida, la veritat és que sí, però els diners no són el més important a la ràdio, un sector molt precaritzat. Però celebrem la ràdio, perquè a la ràdio els locutors i els oients tenim una relació de parella.

0: Bueno, potser aquesta relació de la que parla aquesta cançó no seria la ideal.
1: Al final no me como un torrao.
0: Al final.
1: Escoltem, però no jutgem, Oscar del Mar. M'agrada molt que em feliciti per aquest premi que m'han donat. Totalment merescut.
0: Felicitats pel premi, totalment merescut. A la competència ens el van donar fa 8 anys.
1: Bueno, ara no parlarem de tu ni dels teus sequassos. Bueno. Podem parlar d'altres coses molt més interessants.
0: Com ara?
1: Parlem de mi. Vamos allá. Criticando, criticando,
0: vivimos criticando. Has rebut moltes crítiques durant aquest any?
1: Sí, senyor.
0: Aquests anys.
1: I n'estic content, sí? Perquè la crítica és la benzina dels valents. Només te critiquen quan estàs a dar de tot. Però quan estàs al cim més art de l'Everest, no se les veus que critiquen des del camp base. Tu veus unes persones molt petites dient... i tu te cagas en esas personas. Literalmente.
0: Si no les sé.
1: Copròlitos cayendo en la carva d'aquestes persones.
0: Sí, sí, sí.
1: Saps què vull dir?
0: Saps què vull dir?
1: Que a tu va per cul la crítica. Vamos allá.

0: bailar.
1: Amb aquestes músiques, això s'ha arribat a gravar? O sigui, aquí hi ha hagut un lletrista que ha escrit la lletra. El cantant, que no hi ha posat cap pega, de dir, bueno, voy a cantar esto. El tècnic de gravació, que està allà gravant, que tampoc diu res.
2: I li ha fet repetir, si no s'entenia.
1: Exacte, diu, vuelvo a repetir, que no s'entiende bien.
3: Bueno, això, com explicava el nostre estimat Tomàs Fuentes, també passa, jo què sé, a Meme Clan, que van cantar una cançó que començava dient la pobra niña Carolina no tiene edad para hacer el amor.
2: No lo hagas.
3: I ningú va aixecar la mà, com diu el Tomàs, dient, potser hauríem de parar aquí la cançó?
4: Interessant.
1: Bueno, Justo, escolta'm, a Gaudí del premi, eh?
5: Bueno, Gaudí, tu has dit, no jo, el Justo és com Gaudí, no. un geni del seu temps. No. Un geni totalment comprès. No ha calgut que parlar-la perquè em reconeguin, doncs, això, que és estat...
1: No ha calgut que t'atropellés un tramvia.
5: No, la gent ja reconeix que he estat, soc i seré el número uno de la comunicació.
1: Escolta, per molts anys, Justo.
4: Gràcies.
1: Bé, escolteu, el programa d'avui, a la competència, també parlarem de la bellesa, amb B baixa.
5: Sí, Catalunya supera els 8 milions d'habitants, però cada cop som més grans.
1: Bueno, parla per tu, eh? Què t'has cregut?
5: Home, sí, a mesura que...
1: Parla per tu!
5: No parlo de ningú en concret, de tota manera. Són dades del 900 que ha publicat l'IDESCAT.
1: L'IDESCAT, què és? Una malaltia de transmissió sexual?
5: No, és l'Institut d'Estadística de Catalunya, que ha fet un 109.
1: No el conec.
5: Ja, bueno, doncs conegui-los, és interessant.
3: Si voleu, us dono algunes dades. Per exemple, aquest centre revela que en 25 anys la població catalana ha crescut en 2 milions de persones. Hem passat d'allò del som 6 milions a som 8,1 o 8,2 milions.
4: Sí, però no per espores. No és que ens haguem reproduït els catalans, no? Bueno, aquesta gent, d'on ve, des del respecte, però jo sé d'on vinc, m'entens?
1: Home, perdona, també. Hi ha molta immigració com tu en el seu dia, no?
4: Exacte, en el seu dia, però ara una mica més.
3: És a dir, quan vam arribar als 6 milions també era degut a la immigració, bàsicament.
4: Val.
3: En tot cas, des de l'any 1981 hi ha hagut alguns canvis molt importants. Per exemple, l'any 81, un de cada quatre catalans eren més joves de 16 anys i ara només n'és un de cada 10.
1: Ara s'entén.
5: El què?
1: Ara s'entén, home, que les dones cookies cada cop ens costa més trobar iogurins.
5: Ja. Yeah.
1: Nenes, com està el mercat,
5: Sí.
1: Està que no està.
5: Està, que
1: està
5: no,
1: fatal.
5: No hi ha mercat, has d'anar al mercat.
1: Escolta, en lloc de iogurins, vas buscant iogurins, només trobes quajades.
5: Sí, ja
1: passats de voltes. Tots són homes vells que van de joves.
5: Sí.
1: Tot ple de senyors que van amb pantalons de pitillo.
5: Sí.
1: Que saber què es pensen.
5: Bueno, no
1: I el problema és que no hi hagi homes per totes les dones.
5: Sí.
1: Aquest és el problema de tot això.
5: Sí.
1: És que cada cop, claro, hi ha dones més desesperades.
5: No, jo no faria una lectura tan...
1: Que en busca de parella no en troben i al final, pues, bueno, es tornen d'allò.
5: Tornen què?
1: Ja m'enteneu, no em feu parlar.
5: No, sí, però no la faré parlar perquè parlarem d'altres coses.
1: De cop hi ha més dones que en lloc de menjar botifarra mengen conill. Sabeu què vull dir?
5: No. És que això
1: cada cop hi ha més dones que condueixen 4x4.
5: No.
1: Vas pel carrer i dius, però què és això?
5: Com que és això?
1: Cada cop hi ha més dones que es compren la roba al Decathlon.
5: Però...
1: S'ha perdut tot. S'està perdent.
5: Recupero la pregunta que feia abans un dels personatges dient, això ho ha escrit algú i algú ha rabiat.
3: Això us ha agradat.
1: Jo et parlo des del machisme.
5: Perdoni.
1: Jo des de la sororitat aquesta que diuen que hem de ser...
5: Amb totes les dones.
1: Del femellisme. Bueno, amb totes les dones...
5: No, és que...
1: Totes les dones normals, diguéssim.
5: No. Farem una cosa, que és explicar altres qüestions, perquè avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguit les repassem.
6: No cal moure't de RAC1 per escoltar La competència.
5: En fi, parlem una mica més sobre el dèficit d'inversions a Catalunya.
1: Com... Una altra vegada, sí, però ja ho heu dit, home.
5: No, sí, però expliquem-ne els detalls.
1: Va.
5: L'Estat espanyol ha deixat d'invertir 50.000 milions en els últims 15 anys.
1: Escolta, amb aquesta dada dels 50.000 milions, ara qui se l'ha inventat? Els independentistes de la CUP?
5: No, això són dades de Foment.
1: Ah, el Ministeri Socialista de Foment, això ve de Madrid, no?
5: No, parlem de Foment del Treball, la patronal catalana.
1: Ah, doncs això, els independentistes de la CUP.
5: No, crec que no seria el mateix perfil. Vull dir que...
1: Escolta'm, els catalans no ens interessa parlar de xifres que no entenem.
5: Però s'entén 50.000
1: milions. Quants camps del Barça són, això?
5: No, però de què?
1: Si a cada butaca hi poséssim un bitllet de 10 euros, per exemple...
5: És que no cal, és que 50.000 milions, objectivament, diria...
1: Els catalans... El que ens agrada ara és parlar del Tour de França d'enguany.
5: Què ha passat?
1: Que sortirà des de Barcelona.
4: Ara, sí.
1: Un aplaudiment.
4: No,
1: bravo,
3: no cal que aplaudiu.
0: La gent ja s'aplaudirà en aquesta ràdio, això. Ja tindrem temps.
1: La gent ovacionant el Tour de França. Sí, sí. Enguany sortirà des de Barcelona i això servirà per posar Barcelona al mapa.
4: Un moment. Moltes... o sigui, què passa? Que fins ara Barcelona no era al mapa o què? O sigui, els, no. Els trilions de turistes que venen cada dia és que s'han perdut de camí a Andorra o què passa?
1: No me grite, no, por favor, no, senyor.
4: Calli ja i parli'm en català, racista. O sigui, què vol dir posar Barcelona al mapa? Aquí no hi cap més gent d'aquestes que venen a...
5: Lleva meva família. Sagrada família.
1: Això són molts diners que es quedaran aquí.
3: No sé si es quedaran. De moment han marxat perquè costa portar el tour aquí, que és dir, que el tour comenci a Barcelona, costa, a la ciutat li ha costat pràcticament 10 milions d'euros.
1: Això se'n diu una inversió.
5: Inversió en bicicleta, eh?
1: Exacte.
0: Una altra xifra que no s'entén, eh?
5: Sí.
0: La patronal Foment del Treball xifra, que això com dèiem, 50.000 milions d'euros els diners que s'han deixat d'invertir en infraestructures, i demana als partits polítics que facin un front comú per revertir aquesta situació.
4: Ah, sí. Aquest, el que deia d'aquest Foment de Treball és el senyor Sánchez Llibre, no? El de les escopinyes, no, el germà.
1: El que va ser... el que va ser president de l'Espanyol, no. No. Un germà, que va ser diputat de Convergència.
4: Sí. Ah, sí.
0: D'Unió, si no m'equivoco.
4: Sí. I que sempre, que pot, exacte, sí. I sempre que pot demana que continuïn venint carretades de semisclaus per continuar fent lo seu. És aquest senyor, pot
0: aquest
4: ser o no pot
0: Josep
4: ser?
0: Josep Sánchez Llibre. Sí.
4: Doncs fem-li molt de cas. És clar que sí. Fa pinta que aquest home sap perfectament el que ens convé als catalans. Endavant i moltes gràcies. Adéu.
0: En tot cas, Foment ha fet un estudi i la conclusió és que el problema és estructural, o sigui que gran part de les obres pressupostades no es fan i que falta voluntat inversora, no sé si ho sabíeu, però sobretot per part de l'Estat.
4: Sí. M'estàs dient que han fet un estudi i que han trobat que l'Estat espanyol empobreix voluntària i activament Catalunya. Aquesta sí que no me l'has tenia.
1: Has quedat parat, eh?
4: I què serà el següent? Obrireu els butlletins informatius explicant que esmorzar cada dia un paquet i mig de donuts de xocolata i 50 ducados negres podria no anar bé per la salut, que provoca una mica de tos.
1: Mira, que no sigui amb això que obrin el butlletí de la una.
4: M'entens?
1: La Núria Travessa, sí.
0: Aquesta manca d'inversions és especialment flagrant, segons aquest estudi, en l'àmbit ferroviari. Entre el 2010 i el 2023, Adif va executar només la meitat de la inversió pressupostada a Catalunya.
4: Mira, ja en tinc prou. Ja n'hi ha prou d'aquí cul.
1: No em vols parlar del dèficit d'inversions, Mohamed? Ara m'estranya.
4: No, és que ja n'hi ha prou de plorar. És que si voleu que Espanya deixi de robar-nos és molt senzill. Saps com es fa?
1: Amb la independència?
4: Fins i tot Òscar Botiflermao. Ho entès?
1: Sí, que sempre estàs igual.
4: Doncs això, plorar cada dia perquè Espanya ens maltracta no té cap sentit.
1: I què proposa?
4: És com si tu trobes un semàfor en verd i en comptes de continuar endavant t'atures i comences a tocar el claxon, 300 anys tocant el claxon, passa coi, que és ver, que ja s'ha fet el referèndum, que l'heu aprovat. No, para, que viene policia. Sí, que vingui qui vulgui.
1: No, ha quedat clar. Sí, sí, t'entarem.
5: Perdoneu una cosa, ara que parleu de claredat...
1: Bon dia, Duque.
5: Bon dia, bonjour, bon any nou, si no em veiem. Jo ho començo a dir ara. Ja, escolta, si no ens veiem, i normalment és que no tinc ganes de veure a mi la gent, hi ha un moment que em fa
0: bo. A partir del febrer ja dius bon any nou, si no ens veiem, sí, esperant no veure la gent.
5: Esperant no veure ben juro que no la trobo.
3: La gent ja no està de moda, diguéssim.
5: La gent, no.
0: Exacte, no està in, no està la paix.
5: Ha tornat molt la misantropia.
3: Sí?
5: Ha tornat molt, molt les...
0: La cosa introspectiva, l'exil interior.
5: L'exil interior, bueno, com Josep Pla al final de la vida.
3: Sí.
5: No?
3: Sí.
5: Si volen que vagi a veure els Reis, que vinguin els Reis a veure'm a mi.
0: Clar.
5: I tota aquesta merda, no?
0: Bueno, què tal, Duque de Fer?
5: Bueno, bon dia. No sé, necessiteu alguna cosa, no?
0: No.
5: Necessiteu alguna cosa de mi?
0: No.
5: Molt bé.
0: Jo crec que tu vols trucar al teu amic David de Foix, que viu a Madrid. Entenc que per comentar aquest tema del dèficit d'infraestructures.
5: Ara, que no sabia per què havia dit. No,
3: ja recordava.
5: És veritat, ets el més...
0: Bueno, aquest dèficit ve una mica de Madrid, i tu sempre t'agrada trucar a Madrid per anar a les fonts.
5: Sí, sí, sí, a la font de Madrid, a les Cibeles.
7: L'aigua és més bona, allò.
5: És que l'aigua d'allà ve del canal d'Isabel II, Isabel II, Ferran I. És un 1 a la
0: quiniela. El partit de tornada, no?
5: De fet, era el 2, però li van treure perquè tots els dos eren empate i era una X a la quiniela. Total, que va acabar guanyant l'os i l'arbre aquell que tenen allà.
0: Vols trucar a TV de Foix?
5: Sí.
3: L'arbós. Bueno, l'os i l'arbós.
5: L'arbós, el bós i l'os. L'os i l'arbós, eh? Oi, que sembla com Ginestà, però guarro. L'os,
3: sí,
5: i l'arbós.
3: Com Ginestà,
0: com les cançons descartades de Ginestà, no?
5: L'os i l'arbós.
3: Jo crec que avui he sentit aquest disc, eh?
5: Jo també. Àlex Culito, troca a Madrid, que tu saps com toques la tecla.
8: Tevi de Foix, te li voy de l'altre, o carai do for you, xo-xo.
5: Hola, Tevi, que sóc el Duque de Fire.
8: Ui, Duque, nena. Dichosos los oídos.
5: Sí.
8: ¿Cómo estás?
5: Sí.
8: Que tardas mucho en llamarme. Ya. ¿Por qué no me llamas?
5: Bueno.
8: ¿Qué te cuentas? ¿Cuánto hace que no nos vemos?
5: Ahora no me recuerdo, pero es igual, estén parlando aquí.
8: Bueno, ya te lo digo yo. Sí. Hace al menos 3 o 4 meses.
5: Sí, bueno.
8: La última vez fue cuando fuimos a la Sauna Paraíso, aquí bueno, en Malasaña, ¿te acuerdas? Sí. Que te dio un poco un marichalazo.
5: Bueno, sí.
8: ¿Te acuerdas?
5: Es que la sauna a mí me baja la presión.
8: Tú ya te baja la presión, dice. Sí. Pues debe ser lo único que te baja en la sauna, nene.
5: Bueno, porque... es corta, te vi que ens está sentint molta gent.
8: Sí, molta gent. ¿Con quién estás?
5: Bueno, uns amics de
8: Palau. ¿Con quién me la estás pegando?
5: No, son gent de tot arreu, de Bot.
8: Oye, perdona, ya sabes que tienes mi corazón en tus manos.
5: Sí.
8: Y puedes hacer lo que quieras con él.
5: D'acord.
8: Cuando digo el corazón me refiero a la...
5: Pero, que estem en directe a la ràdio.
8: Sí, eso ya lo sé. Suerte que me he callado antes de tiempo, porque aquí tenías que haberme cortado, ¿eh?
5: Es que yo te he tallado, pero ya una mica de retard y no es el meu.
8: Pues yo tampoco voy con retraso, ¿eh? No. Oye, si os estaba escuchando en directo por internet...
5: Ajá.
8: Bueno, en directo es un decir, porque por internet lleváis un retraso que Jordi Basté acaba de escuchar, que acaba de decir, son las 6 del matí, buen día, Cataluña.
5: Sí.
8: Vinga, va. Ara està dient peu a terra, que és dimarts.
5: Ah.
8: 5 de maig de 2019.
5: Bueno.
8: Pues sí que va un poquito retrasada la app de RAC1.
5: Sí, sí, molt bé, Tevi. Però jo no volia parlar d'això concretament, jo volia parlar d'altres qüestions.
8: Bueno, però bueno, te acuerdas el dia ese en Sauna Paraíso?
5: Bueno.
8: Que te dio tremendo vaído.
5: Sí.
8: Que estábamos ahí con la pegona de Alcobendas,
5: sí,
8: que es socia de la sauna, nos sí coló a todas.
5: Sí, sí, sí.
8: Y tú estuviste intimando con un viajante de Cuenca que tenía más años que Lisboa.
5: Sí.
8: Solo para darme celos. Bueno. Fíjate cómo eres, sí, cómo sabes que soy celosa.
5: Sí.
8: Qué cruel eres cuando quieres, Duque.
5: Tevi, això no ve a tomb ara mateix.
8: Y mira, te jodiste, sí, porque el karma te castigó y se te apagaron las luces.
5: Sí.
8: Claro, con el color, con el calor y el pedo que llevabas normal, bueno, que le diste un soplido al popper que casi te salen los ojos.
5: Bueno, me corta.
8: Y luego que te sacamos de allí que parecías un Cristo en Semana Santa. Ahí envuelto, no, tú todavía ibas insistiendo,
5: no,
8: que te quería llevar el albornoz.
5: Eso es mentira. Eso es mentira.
8: Ay, qué coño te vas a acordar.
5: Sí.
8: Eso es mentira, eso sí es mentira. Ya te digo yo que saliste en bolas y pegando voces. Quiero mi albornoz, quiero mi chancla, soy catalán, soy abogado, soy del Opus.
5: Bueno,
8: que no sabía lo que decías.
5: Tevi,
8: escorta
5: un momento, que te trucaba para hablar del déficit de infraestructura.
8: Ah, sí, ahora le llaman así.
5: Sí.
8: Tengo déficit de infraestructuras, a ver si me hace saltar las costuras.
5: Sí, sí.
8: Qué marrano que eres.
5: Voy para hablar literalmente. Que no sé si has vist que Foment de Treball diu que el déficit en inversió a Catalunya és de 50.000 milions en 15 anys, que són molts milions, això.
8: Bueno, oye, sí, de acuerdo que el ministerio está aquí en Madrid, pero tampoco hace falta ponerse así, que siempre estáis igual. Ahora os toca pagar a vosotros, ya, a los catalanes, y a la próxima pues ya pagaremos nosotros, los madrileños, ya.
5: Bueno,
8: está.
5: Perdona, fa 300 anys que la próxima dieu que la pagareu vosaltres i la próxima...
8: Ay, mira que sois saboríos. Oye, siempre que vamos a cenar queréis pagar por separado.
5: Bueno, perdona.
8: Los catalanes siempre estáis igual, que el camarero se vuelve loco con el datáfono.
5: Sí.
8: No, es que yo no he comido olivas, descuénteme lo mío.
5: Sí.
8: No, paga tú, coño, y a otro barem.
5: Pero siempre paga tú, quina barra. A sobre, ens voleu fer quedar nosaltres com un garrepa. Simplement són els nostres diners. O sigui,
8: oye,
5: un no
8: sí,
5: és garrepa.
8: Que...
5: Más próximo...
8: Muy bien. Sí, sí. Bueno, no te pongas así. Mira, dime cuánto te debo y te hago un bizum ahora mismo.
5: Mira, doncs en total són 27.598 euros amb 65 cèntims. Lo nostre,
8: Y así que lo tenías contado.
5: Bueno,
8: joder.
5: Es que ho tinc apuntat a notes de mòbil
8: ver,
5: i cada cop va pujant.
8: Te estoy haciendo el bizum.
5: Sí. Venga. No me arribat de moment, ¿eh?
8: Sí, es que no funciona ahora, ¿eh?
5: No, el bizum no, y claro.
8: Pero te lo hago en cuanto pueda.
5: Ya.
8: Que se ve que no, más de 500, me parece que no.
5: No. Bueno,
8: en fin,
5: sí.
8: Dejemos de hablar de dinero, que es un poco incómodo.
5: Ahora es tú.
8: Hablemos de amor. Sí. Quiero hablar de pasión.
5: Muy bien, venga.
8: Quiéreme.
5: ¿Eh?
8: Como Ábalos quería a su Jessica.
5: Bueno,
8: ¿no lo has oído en el juicio?
5: Es igual. Estic desconectat ya de tot això, afortunadament.
8: Bueno.
5: Sí.
8: Hazme tuya, Duque, te quiero entregar mi flor.
5: Bueno.
8: Y quien dice la flor dice el ramo entero, toda la producción de tulipanes de los Países Bajos de este año y del que viene.
5: Bueno, corta, ya está.
8: Uy, espera, que me entra clientela, perdóname un momentito.
5: Te vi, es igual.
8: Pase, hombre, pase, que le vamos a hacer su peinado de primera comunión. Es el alcalde Almeida.
5: Bueno, es corta.
8: El alcalde de Madrid.
5: Sí.
8: Y no se preocupe, voy a buscarle una trona. ¿Sí?
5: Bueno.
8: Un beso donde tú quieras, Duque.
5: Adeu. Bueno, adeu a
8: los catalanes, los catalanes decir petón sales galtes.
5: ¿Eh?
8: ¿Eh?
5: Sí.
8: Yo añado. Atotes.
5: Qué divertido.
8: Fíjate, qué poeta.
5: Qué bien que sonas en la lengua de Espriu.
8: Vaya. Bueno, ja te cuelgo, eh?
9: Sí, no, vagi penjant perquè hem de parlar d'altres qüestions. Per exemple, no està necessàriament relacionat amb això que estàvem parlant ara, no, amb TV de fa. El Papa ve a Barcelona, no sé si ho sabeu, n'hem parlat.
3: Sí, és una mica com la sortida del tour, però d'una altra manera, diguéssim.
9: Sí, el tour blanc, el tour del Papa, el tour unipersonal, el tour del representant de Déu a la Terra, no és poca cosa. No. Avui també hem de parlar d'aquesta visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. No és un papa que s'hagi prodigat gaire als mitjans, de moment, així com francès, sí, sortia cada 2x3. Aquest papa, Lleó XIV, sembla que està...
1: Ja va ser el 14, eh?
3: Ja va ser el 14, Lleó. Sí, sí, sí, n'hi havia 13 fins ara.
4: Una cosa, com us posaríeu, perdoneu la pregunta, una mica extemporània, però com us, quin nom us posaríeu si fóssiu papa? Jo posaria la min ja mal segon. Seria superecumènic.
1: Sí, home, i
4: tant. Superecumènic. Seria de tota la religió una mica de papa de tot.
1: El papa de tot.
4: El papa de tot, el papa i la mama.
3: Però això voldria dir que la min ja mal ha acabat sent papa si es posis tu el segon.
4: I si no, el tornen a lesionar a Espanya, serà papa i president de Catalunya independent, m'entens?
1: Bé, el pas del papa per Barcelona mobilitzarà molta policia, com és evident. I això, el fet que vingui aquí, ja ha fet pujar els preus dels hotels, sí, de les habitacions.
7: Sí, la visita del papa a Espanya mobilitzarà un pla especial de seguretat amb 11.000 policies nacionals.
1: Policia!
9: Sí, un moment.
7: I 2.200 guàrdies civils.
1: Guàrdia civil!
4: Mare meva, mare meva. Ciutadans de Catalunya, ja els tenim aquí. Catalans, ja tornen. Qualsevol excusa és bona per ficar la policia espanyola a Catalunya. Sí. O per ocupar-nos, més ben dit, per perpetuar la ocupació, perquè l'ocupació ja ve de casa, m'entens?
1: Sí, sí.
4: Perquè, esclar, no et poden tornar a ocupar si mai han deixat de fer-ho. Perquè entre la policia, els jutges, els mitjans, l'Ibex 35, realment pots dir que tornen a ocupar si mai han marxat aquesta gent.
1: Mohamed,
4: catalans!
1: Que estem parlant del papa.
4: La policia espanyola, valgui la redundància, torna a Catalunya, però... Diríem que torna la pluja si el núvol mai ha marxat del cel.
1: Que sí, que sí, s'ha entès la metàfora.
4: És que diríem que torna la boira si fossin ciutadans de Lleida que acaben de posar imatges al 324 a Lleida i efectivament hi havia boira.
3: Perdona, perdona, i t'he dit una cosa. I el senyor que escrivia es deia Ramon Bòria. Cosa que em fa pensar que potser era un nom artístic, eh?
4: O que era dislèxic. I és senyor Boira. És que diríem que torna a fer pudor de purins si fóssim ciutadans de Vic, o què?
1: Que sí, que s'ha entès.
4: Per cert, sabem si la policia espanyola arribarà en un creuer de piolín i els farà menjar tres croquetes i un trossec de bacallà fregit?
1: No ho crec, eh?
4: O per a l'ocasió arribaran en un arca de Noé i els alimentaran amb pa i vi. O com en dic jo, Happy Meal de la postguerra. Passarà això? Perquè ja les hem vist de tots colors.
1: Escolteu, i la nostra policia?
9: Bueno, a Catalunya, suposo que refereix als Mossos, s'ha de decidir el nombre de policies catalans que mobilitzarà la Generalitat.
1: Perdona, Guàrdia Civils també n'hi ha de catalans, eh?
9: Sí, hi ha algun de nacional espanyol i de voler també.
4: Ho veieu que és increïble.
7: Tot plegat depèn del pla de seguretat que estudia el Ministeri de l'Interior, que encara està preparant.
4: Ho veieu com hem de tenir un exèrcit? Això ho vinc dient jo...
1: Home, no és tan fàcil,
4: És que no estem per coses fàcils, som catalans nosaltres, botifler. Segur que ets un d'aquests espanyolistes que només és pacifista amb els catalans, però en canvi que Espanya tingui un exèrcit pel que sigui no et molesta. Ah, no, la mili, segur que vas fer la mili tot.
1: Escolta'm.
4: I vas demanar de fer la Ceuta. O a Melilla.
1: No la vaig fer. Vaig fer objecció de consciència.
4: Objecció de consciència. Es pot ser més poruc, es pot ser més arrossegat. Objecció de consciència de què? Ah, de què? De plantilles. Quina objecció de consciència?
1: Objecció de consciència, no havies de passar cap examen mèdic. Ja vaig anar-hi a passar-lo per asmàtic i em van dir que vostè tiri.
4: A Melilla.
1: Fumant abans, Jo que no he fumat en la vida.
4: Però fumant
1: abans de la prova mèdica.
3: Has anat tossint, no?
1: A l'Hospital Militar, allà l'avinguda de l'Hospital Militar. Que justament porta el nom de la cosa o la cosa porta el nom de l'avinguda.
4: Estàs dient que...
2: Com Andrés Iniesta, que viu al carrer Andrés Iniesta. De Fontelvilla.
1: Exacte, doncs l'Hospital Militar era l'avinguda de l'Hospital Militar.
4: M'estàs dient que per no anar a l'exèrcit espanyol, tu que no has tastat mai un cigarro, vas fumar, el qual demostra que sí, has fumat a la teva vida, un paquet de Marlboro.
1: Vaig fumar perquè ens fèiem córrer, els que anàvem...
2: Ah, no era broma.
1: No era broma. Els que anàvem a demanar la nulitat del servei militar...
4: Nulitat d'espanyol! Jo no soy espanyol, no puedo ir a l'exèrcit.
3: A posar la seva vida en perill.
2: Exacte.
3: A posar la seva vida per no anar a l'exèrcit espanyol.
4: És l'exèrcit espanyol.
1: Ens classificaven per malalties.
3: No, pel tabac ho dic, pel tabac.
1: Hi havia una filera de gent que tenia la cama més curta que l'altra. Bueno, en fi, ho havien de revisar tot plegat.
2: Només primeres marxes, no?
3: La cantina de Star Wars.
1: Els asmàtics... tots en una banda. Sí. Érem a la vora 20 o 30. Tu no, llavors,
4: sabies,
1: van dir,
4: per... tu no sabies a quina cantonada...
1: Sí, jo hauria pogut anar a qualsevol.
3: Tu vas veure una cantonada on hi havia tota gent fumant i vas dir, mira, és la cantonada dels asmàtics.
1: No, llavors ens van dir, bé, els asmàtics, sisplau, per comprovar que sou asmàtics, sí, comenceu a donar voltes al pati.
2: De veritat.
1: Ens vam fotre...
3: Sí, sí, però què és aquesta ciència?
4: El quartel del Bruc. Estem parlant del quartel...
1: No, no, l'hospital militar.
4: L'hospital, perdona,
3: clar,
4: perdona.
3: Vallcarca, sí.
1: Allà,
3: sí,
1: i llavors sí, vam fer... potser vam fer dues voltes.
4: Sí.
1: Però, home, jo n'hauria de fer una miqueta més de voltes.
2: No sóc tan asmàtic.
1: No sóc tan asmàtic, però bueno, mentre esperàvem, després de fer les dues voltes, que ens vam parar com dues hores a fer la prova mèdica, que dius, bueno, clar, si hagués tingut un atac d'asma ara mateix ja o seria mort o ja se m'hauria passat.
4: Sí, sí, sí.
1: Doncs mentre esperàvem, algú va treure un paquet de cigarretes... I va convidar la gent a dir, oye, fumeu...
2: Que... Espanya, creus que estava pensant en no passar la prova o tenia moltes ganes de fumar?
1: Podria ser que tingués el mono, que fos fumador.
4: Sí.
2: I va ser les pipades,
1: allà vaig veure l'oportunitat de dir, hosti, jo no tinc aquí asma, perquè m'ho noto quan anem bé.
4: I te'l vas voler provocar.
1: I vaig a provocar-me l'asma, em foto a fumar.
2: No,
1: vaig fumar amb mitja cigarreta perquè ja ens van cridar...
3: Però vas tossir molt, no? Perquè si és la primera vegada que fumaves, vull dir, devies tossir com un descobert. Que van dir, no, aquests... van passar de la fila dels asmàtics,
1: bueno,
3: segurament, a la fila dels tuberculosos.
1: No ho recordo. Sí. Recordo com un passar molts nervis, aviam què diran, a veure què diran, total. Que ens van auscultar amb un fonendoscopi i van anar passant. Alguns se'n va salvar,
4: sí,
1: però
4: sí,
1: altres, usted está muy bien de los pulmones. Vinga, apto, sí, apto.
4: I a tot,
1: doncs em va quedar cap més remei que dir, doncs, objecció de consciència.
4: Uah,
1: perquè
4: vista,
1: vaig de cap cap a
4: Ceuta.
1: Vaig demanar pròrrogues.
4: Sí, vaig demanar
1: pròrrogues mentre estava estudiant a la universitat. O i sigui, quan es van acabar les pròrrogues, doncs,
4: o sigui,
1: va venir la carta. Vostè ha d'anar a fer...
2: On?
1: Vostè tiene que ir a sí, ser... El...
4: No havia entrat el català encara.
1: No, a l'exèrcit espanyol no havia entrat.
4: Crec que estava a punt d'arribar.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: El cartell, a la caserna del Bruc, allà, saps allò que sembla un castell? Allà
4: històries de superació, humor, molt, actualitat, i això és també la competència.
1: A mi se m'ha fet avorrit, això, ara. Mira que anàvem bé, però ara no sé quina història...
3: Va, que hem de continuar parlant de la visita del Papa, però ho farem amb algú que sí que en sap, que és mossèn Papiol.

0: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
1: Ostres.
0: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
2: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
3: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
4: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
5: Ara Lidl escalopins de salmó per 4,99, t'estalvies un 21%. I amb Lidl Plus estalvia't un 17% en les nostres mozzarelles. Lidl, val la pena.
6: Mira aquesta casa, hi entrem?
7: És un primer, hi entrem, té balcó, hi entrem, té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
8: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
9: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
10: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
11: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: Ràdio en directe.
13: Actualitzada al minut.
14: Alertes d'última hora.
13: RAC més 1.
15: Notícies.
14: Podcast.
13: Contingut exclusiu.
15: Escolta.
14: Navega.
15: Descarrega.
13: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
15: Fàcil, còmoda.
14: Intuïtiva.
15: I renovada.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
17: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
18: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
19: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
20: Ah, cómo hemos cambiado.
21: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
22: Nosaltres som la competència.
23: Un gran programa.
24: De dilluns a divendres.
25: Boníssim. Amb els Oscars.
26: Tornem a ser aquí amb la Noemí Polls. Noemí Polls, bon dia.
27: Bon dia. Tots tenim un amic, aquí se'l coneix de mil maneres diferents. Imagina't el cas del Manuel. Per als seus amics és Manolo, per la feina li diuen Marquesito, i alhora, pels seus fills és el Papa, i per la seva mare, el Manolito. Manuel, Manolo, Marquesito, Papa o Manolito, és igual. Per a tothom és aquella persona meravellosa que sempre els cuida i els protegeix. Perquè més important que, com ens diuen, és que se'ns reconegui pel que som. Doncs el mateix passa amb Securitas Direct, que ara es diu Verisure. Canvia el nom, però no el que són, els primers a protegir. Securitas Direct ara és Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
26: Molt bé, moltes gràcies. Bueno, de què parlem? parlàvem abans de publicitat de l'arribada del Papa, efectivament, que ha afectat el preu dels hotels de Barcelona.
0: Molts ja estan un 80% més cars que abans que el Papa anunciés la seva visita a Barcelona i en alguns casos la nit d'hotel ha pujat fins a 200 euros més.
1: Buah, per aquest preu l'habitació jo demano que vingui el Papa l'endemà i que m'acanti una de la Luc Vimpan amb l'acústica. De,
2: a la teva habitació, home, pues, que vagi passant d'habitació en habitació
1: home,
2: d'hotel.
1: Home, és el que... Si és, tu, el Papa, segur que la sap tocar, perquè aquests són els de... Són de al Perú. Aquest Papa va estar al Perú.
2: Va ser al Perú, sí.
1: Va ser al Perú
3: i... Ella coneix molt a Luc Vimpan.
1: Exacte. Sí. Bueno, deies, Noelia.
0: L'estada del Papa a Barcelona del 9 al 11 de juny fa que els hotels de luxe, per exemple, registrin els augments més grans en els preus i l'hotel La Sagrada Família, per exemple, també ja està ple per la localització estratègica que té per veure el Papa.
4: Germans!
2: Home, mossèn Papiol, bon dia, mossèn.
4: Jesús va fer el miracle dels pans, els peixos i els preus d'hotel a Barcelona.
2: Sí.
4: Crideu tots amb mi, al·leluia! Jesús va convertir l'aigua en vi, que ja us dic, a molts us agradaria tenir una mica així, a les 3 de la matinada.
2: És el McLari.
4: Sí, exacte, però descalç. I també multiplicava els pans i els peixos, que en aquesta economia doncs, també ens aniria molt bé una persona amb aquest superpoder.
2: Però no cal, eh? No cal, Jesús. S'ha multiplicat els preus dels hotels sense necessitat de cap miracle, eh?
4: S'està fent la màgia.
2: S'està fent la màgia, sí. Va, pots centrar-se en el tema, sí. Sisplau?
4: El tema és que resarem un Pare Nostre.
2: Ara?
4: Vinga. Pare Nostre, que estàs als hotels...
2: No comença ben bé així, no.
4: I per tot això tenim una recomanació pels creients que voleu dormir a Barcelona per rebre el Papa... Us recomanem l'aplicació Papatel, que és una...
2: Papatel?
4: Hotel i Papa, Papatel.
2: Papatel és una aplicació del mòbil.
4: Dels hotels de la ciutat, sí, per reservar habitació de cara a la visita del Papa.
2: I surt més barat reservar amb Papatel?
4: Sí.
2: No, li pregunto.
4: És un sistema que tu vas triant i com més gent... És l'oferta i la demanda. És una cosa que... Sí, hi ha molta gent, doncs seran, pujaran molt. Hi ha poca gent, baixaran.
2: Sí, sí, com els vols d'avió...
4: Sí, com el capitalisme. Podeu seure, moltes gràcies.
2: Molt bé, ja estem asseguts. Ara tornem.
4: Vinga, vinga, seguim.

0: Vés-te a entendre amb mi, di.
1: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
0: Crec que m'he enamorat.
1: Normal, amb aquests preus.
0: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada 4,55 al mig quilo.
1: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
0: Que poc que costa comprar bé.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: ¿Sabe de qué me acuerdo, José?
8: ¿De qué?
7: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
8: ¡Buah! Con ese Colacao.
7: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao. ¿Qué más quieres?
8: Más mañanas así.
9: Colacao, tan únic com Estopa, tan únic com tu.
10: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
11: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
12: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
13: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
14: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
13: Thank you!
12: Per aquí, sisplau!
15: Del 6 al 9 de maig agafa't festa perquè torna el Rec a Igualada. 4 dies de moda i festa a preu rec, en un circuit urbà entre antigues fàbriques, amb més de 100 marques i dissenyadors de moda fent vendes especials, concerts, DJs i la millor gastronomia. Del 6 al 9 de maig no t'ho pensis i vine al Rec. Més informació a rec0.com.
16: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
17: Que bé l'airet del mar de les Maldives. Escolta, quan hem de tornar?
18: Doncs tenint en compte que ens ha tocat l'Eurojackpot de l'11, quan ens vingui bé.
17: Quina data tan bona quan ens vingui bé. És justament el dia que em va bé.
18: El dia quan ens vingui bé?
17: Sí, justament aquell dia em va guai tornar.
18: I a mi?
19: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot cada dimarts i divendres per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
20: 11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
22: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
23: Si mai se fes una Met Gala, saps aquesta gala que fan als Estats Units a Nova York que van superfamosos disfressats?
24: Sí, mudats en principi. Però...
23: És que al final que han inventat el Carnaval de Solsona.
24: O sigui, bueno, si veus els vestits, sí, com han anat disfressats...
23: Exacte,
24: sí.
23: És que per mi és, hi ha coses que les tenim aquí i no les valorem.
24: Sí, molt bé.
23: Valorem,
24: valorem també el silenci. Calla ja, nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà a la competència. Feu ondes! I ara el vostè primer amb en Marc Giró, però abans les notícies de la una. Núria Travessa, bon dia.
0: Sap greu, però no ha pogut venir
24: Xavi,
0: la Núria.
24: Pardo, sí, és veritat, sí, sí, és veritat. Bueno, haguessis pogut imitar-la, també.
0: No em surt prou bé,
24: no, la Núria. No, doncs no. Xavi Pardo, perdona, eh?
0: No, no, i ara, per favor.
24: Xavi Pardo, perdona.
23: És el segon cognom, no? De... Sí. Perdona per part de mare, no? Xavi Pardo, perdona.
24: Xavi.
0: Xavi Pardo, no.
24: Ah, bueno, espera, que me'n queda un de Xavi per, sí, per saludar. Xavi Rocamora, bon dia.
1: Hola, bon dia.
24: Ara sí. Comença en Xavi Pardo, avui, eh? Comença en Xavi Pardo.
0: Sí, sí, que d'esports no hi ha res que valgui la pena. Va, el 14-15. Estem molt pendents del creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus que ja ha deixat 3 víctimes mortals. A bord hi viatgen 5 catalans que es troben bé, no tenen símptomes i estan tranquils. L'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 7 els casos de la malaltia. Són les 3 víctimes mortals, una persona que estaria greu i 3 més que tenen símptomes lleus. A aquesta hora hi ha incertesa sobre el rumb que prendrà el creuer, que continua davant les costes de Cap Verd. L'OMS havia donat per fet que aniria cap a les Canàries, però fa només uns minuts el Ministeri de Sanitat ho ha negat. Diuen que no prendran cap decisió i que no donaran el vistiplau a res fins que no sàpiguen els resultats de les dades epidemiològiques que s'han recollit a Cap Verd. Per tant, han optat per la prudència i de moment doncs encara no se sap quin serà el full de ruta d'aquest creuer. Veurem què en diu la ministra portaveu del govern espanyol en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que està en marxa a aquesta hora, i tenim el Jordi Armenteres. També tenim la Laia Colomer al Palau de la Generalitat, on a aquesta hora està en dansa la roda de premsa de cada dimarts després de la reunió de govern. La consellera Sílvia Paneque s'ha referit a la crisi d'inseguretat que viu el país després de diversos episodis violents els últims dies. El govern, diu, es conjura per garantir la seguretat al carrer.
2: Voler que les ciutats, voler que els nostres barris, voler que les nostres viles i els nostres pobles siguin espais segurs és una aspiració legítima de la ciutadania i és un objectiu i una responsabilitat absolutament irrenunciable per part d'aquest govern i la resta d'institucions, però en tot cas per part d'aquest govern.
0: Paneque també ha desgranat els Premis Nacionals de Comunicació, entre els quals hi ha RAC1. El govern destaca la fita històrica que suposa haver assolit el 1 milió d'oients diaris i més l'any del 25è aniversari de l'emissora. El 14-15 també ve carregat d'economia. D'una banda, desgranarem l'últim informe de la Cambra de Comerç, que constata que la guerra a l'Orient Mitjà ja suposa un llast per l'economia. En el millor dels casos, restarà 2 dècimes al creixement del PIB català. I d'altra banda, desgranarem també les xifres de l'atur, perquè Catalunya bat rècords d'ocupació. Ja frega els 4 milions d'afiliats. I explicarem el projecte conjunt que han parit dues de les companyies teatrals més cobejades del país, la Calòrica i l'Este de Teatre.
3: I els esports, per favor, que no ens faltin els esports.
1: Explicarem detalls de la celebració del títol de Lliga del Barça masculí en casa aquest

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: De la nada, el partit començarà a les 9 i el podreu seguir en directe a RAC1 des de mitja hora abans.
2: Doncs quina sort, i el temps?
3: Doncs mira, hi ha ruixats a aquesta hora ja al Vallès, a l'Anoia, al Bages i al Gironès. De fet, durant tota la tarda, aquests ruixats han d'anar a més i s'estendran per bona part de les comarques interiors, del prelitoral, del Pirineu, prepirineu, i també comarques del sud. No es descarta que descarreguin amb ganes i acompanyats de tempesta, aquests ruixats, de calamar-se, fins i tot de pedra i fortes ratxes de vent. Per tant, precaució. Temperatures màximes que avui es mouen entre els 18 i els 22.
2: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies, Xavi...
1: Pardo.
2: Pardo. I moltíssimes gràcies, Xavi... És que em sortia només Xavi Rocamora.
1: Ja t'entenc.
2: Els Xavis, els Xavis.
1: I jo t'ho agraeixo.
2: Els Xavis.
3: Els Xavis. Sí.
2: Els Xavis.
1: És recíproc.
2: És recíproc. Només em pensa a mi al cap. Solo pienso en ti.
3: Ei.
2: Juntos de no la mano.
3: Se les ve por el jardín.
2: Por el jardín. Xavi, de veritat t'ho dic. Escolta'm una cosa, espera que vaig a... quedaria un pollastret. Una cosa, moltíssimes gràcies, Xavi Pardo, gràcies, Xavi Rocamora.
3: A vosaltres.
2: Sou genials, joder, que ningú us digui el contrari. Endavant, machos, vinga. Som-hi. Som els més informatius de... Vinga, vinga. Muchachotes, muchachotes, vamos a por ellos, venga. Venga, comença el programa aquest, a veure si us ho traiem de sobre. Endavant.
4: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
2: Home, i a la Joel Fortuny, a l'Ernest Ferrer, a Esther Romagosa,
5: bon
2: què tal estàs?
5: Molt
2: també
5: bé.
2: L'Eder Benito, que és l'estudiant en pràctiques, doncs molt bé. Que, per cert, agafa el micro un momentet, Eder, perquè això és una cosa que nosaltres hem de parlar immediatament. Quina pel·lícula vas veure l'altre dia amb la teva nòvia? Et vaig preguntar ahir, què vas fer el cap de setmana? I tu em vas dir...
6: Vaig veure Mamma Mia, per primera vegada.
2: Per primera vegada, eh?
6: Ahir vaig veure la 2.
2: Això t'anava a dir. I et va agradar... O sigui, tu el cap de setmana vas veure Mamma Mia, Meryl Streep, no?
6: Sí.
2: Sí. I amb la teva nòvia al costat, etcètera, eh?
6: Sí, sí.
2: Sí, sí, això és molt bon plan. I ho diem perquè després la joventut, que creiem que està tota l'estona doncs, fent bombes amb llaunes de Coca-Cola als parcs...
5: fent botelló...
2: Fent botelló... bueno, això és que ens encanta, això ho fa la joventut, ens sembla que està bé. Menjant pipes, però fer... Saps? Com si, no, votar a l'ultradret... No, tu estaves a casa teva...
6: acollit, veient Mamma Mia.
2: Mamma Mia. I tu no l'havies vista...
6: No.
2: No, i et va agradar, eh?
6: La primera em va encantar.
2: I la segona?
6: La segona no.
2: La segona menys. Veus? És que ja t'ho vam dir, eh?
6: No sé
2: tu
6: si
2: vas dir l'Ester, que era Gister, però no, li, no ja, el marquis, no el marquis.
6: No, vaig estar parlant amb la meva nòvia, no sé si és que em sembla dolenta o és que la primera em sembla tan bona
2: ja
6: que aquesta
2: clar.
6: És normal.
2: Però tu la primera, això també és una cosa que l'hem de considerar, a tu la primera t'ha agradat com només pot agradar un mariquita. O sigui, l'home modern trobo que us esteu obrint, no? O sigui, està bé,
5: la
2: perquè...
5: nova masculinitat.
2: La nova masculinitat, l'home modern, no, això, com es diu això.
6: Parteix de la base d'Ava.
2: Clar, que ja, és que tu ja t'agradava Ava d'abans.
6: Sí, clar. Però és que no conec a ningú que no li agradi Ava.
5: Bueno, no,
2: jo tampoc,
5: hi ha joves
2: perquè...
5: que no coneixen Ava, eh?
6: Però no ho coneixen, no que no els agradi.
2: Ja,
7: però
2: clar,
7: fixa't la seva nòvia com està omplint llacunes de l'heterosexualitat, no? Això, aquesta tasca que sempre fem les dones, no? D'agafar sí. els homes de la mà i dir, mira, t'ensenyo coses.
2: Jo de
7: no?
2: ser tia ho trobo tan cansat. Un aplaudiment per Luciana Péquer, per favor, un aplauso, que és una super periodista argentina. ¿Qué tal estás?
8: Muy bien, muy contenta, gracias.
2: Es agotador lo de ser mujer, ¿eh? Porque encima tienes que acompañar a los gilipollas estos a ver a Ava de la mano por las lagunas, rellenar las lagunas del... Toraba de lado. Tú has acompañado a muchos tíos de la mano. Qué remedio, ¿no?
8: Qué remedio, qué remedio. Todo lo que tienen para agradecer y no... Y encima gostean.
2: Y encima gostean.
8: Encima gostean los caraduras.
2: Una cosa, y al... tú eres una periodista argentina, nascuda a Buenos Aires, però ets aquí vivint a Madrid, però m'agradaria saber exactament per què ets avui aquí. Bueno, aparte, porque tenés un libro que es diu La Audiocracia, que ara en parlarem, Libros del Cau, però ets aquí perquè no pots estar allà, no?
8: Sí, vine por las amenazas que tenía por denunciar abusos sexuales, especialmente el de una actriz argentina que es Thelma Fardín, que hizo una serie que se llama Patito Feo y que fue violada por esa serie por el galán principal. Y las amenazas además tienen que ver con el entorno del gobierno de Javier Milei y con la Fuerza Aérea Argentina.
2: ¿Qué tipo de amenaza? ¿Qué vols dir la Fuerza Aérea Argentina? ¿En qué sentido? Es decir, que la cosa va...
8: En el sentido de que hice la denuncia por las amenazas y la justicia comprobó que provenían de una persona...

0: persona con dirección fiscal en el edificio de la Fuerza Aérea y que después lo defendió un abogado de la Fuerza Aérea ascendido a capitán por el gobierno de Javier Milei.
1: És a dir, que l'exèrcit estava darrere, l'exèrcit, per tant el govern de la nació, estava darrere d'aquestes amenaces. Quin tipus d'amenaces eren, si t'ho puc preguntar?
0: Les amenaces eren digitales, però justamente lo que se demuestra con la investigación judicial es que no son trolls anónimos, algo orgánico de internet, en relación también a todo lo que está pasando con las amenazas a periodistas en España, sino que provienen de sectores organizados, además con vínculos muy estrechos entre España y Argentina, las fuerzas de la extrema derecha, como Agustín Laje, que estudió en Navarra en España, que forma parte de estos hostigamientos digitales.
1: Tu, per exemple, relacionas podríem relacionar l'hostigament, per exemple, que rep Begoña Gómez l'esposa del president del govern, Pedro Sánchez, per part del vice, o l'hostigament de Javier Negre a altres nivells, tenen a veure amb l'hostigament que tu has rebut? És dir, estan connectats aquesta gent?
0: Estan directamente connectades, ¿no? En principio, en su primer viaje no oficial, Javier Milei insulta a Begoña y eso rompe por primera vez en una relación histórica entre Argentina y España.
1: Retiran las relaciones, ¿no? Em sembla.
0: Retiran a la embajadora y va un embajador ahora, pero volvió a venir y siguió insultando a Javier Milei, bueno, el presidente. Javier Negre fue acreditado en la Casa Rosada, que recién ayer volvieron los periodistas porque se dio la censura más grande en la historia de Argentina, que sacaron a los periodistas de la Casa de Gobierno. Uh-huh. Él fue corresponsal y compró la mitad de La Derecha Diario, que ahora tiene La Derecha Diario en España y toda Latinoamérica.
1: Pero Javier Negre, yo he estado con él en tertulias cuando no era tan facha, y este señor, ¿cómo ha podido comprar un diari? Me pregunto, porque te aseguro que no, porque mal sou de tertulia que yo ensumo que tenía...
0: Ese es el gran trasfondo del que tiene que responsabilizarse la justicia en España y la Unión Europea. ¿Cuáles son los fondos que están financiando los ataques digitales en Argentina, en Honduras, en Perú, en Ecuador y en España, con lazos entrelazados y con fondos que están financiando esa extrema derecha y que indudablemente vienen de Europa?
1: Bueno, parlarem amb la Luciana. Un aplaudiment per la Luciana Peque, joder. Parlem amb ella de la odiocràcia al fondo, a la derecha. Ella és una de les periodistes més importants a Argentina i ara actualment ha de residir aquí a Madrid a causa de l'hostigament, no? De l'assetjament, de les amenaces de l'extrema dreta, però de l'extrema dreta oficialitzada, pagada amb els impostos dels argentins des del ministeri, el que seria l'equivalent al ministeri de guerra, no? Com en diem això d'aquí, de defensa, en diuen aquí a Espanya, a Argentina. Ara parlarem amb tu, però abans, senyores i senyors, amb tots vostès, Jordi Serrano. A veure, Jordi Serrano, ja saben vostès que és professor d'història, historiador i, a més, catedràtic, com era allò, emèrit?
2: Rector emèrit de l'UPEC.
1: De l'UPEC, que és la Unitat...
2: Progressista d'Estiu de Catalunya.
1: Progressista d'Estiu de Catalunya. Això potser hauríem de parlar-ne també quan la gent s'hi pot inscriure ja o no?
2: Li diré el nou rector, sí. Joao França, que...
1: Que el coneixem perfectament, que vingui un dia i en parlem, perquè això és genial. Bueno, llavors, nosaltres tenim distintes coses a parlar amb tu, però la primera cosa que volem parlar és comentar tres temes d'actualitat, els vols comentar en un minut, no? És a dir, tres temes d'actualitat en un minut. Coneixent-te, ja et dic que no seran tres temes d'actualitat en un minut, perquè ets més rullero i jo també, o sigui que no seran en un minut. Però la primera notícia que vols comentar és que tu proposes donar el Premi Nobel d'Ecologia a Donald Trump.
2: Clar, a veure, no hi és...
1: Torno a repetir-ho. Sí. Proposes donar el Premi Nobel d'Ecologia a Donald Trump.
2: Sí, a veure, un aclariment, no existeix el Premi Nobel d'Ecologia.
1: Però tu el crearies, però, fins i tot,
2: hauria
1: si s'hauria d'existir, sí. I tant.
2: Però llavors, jo per què el donaria a Donald Trump? Perquè aquest país tan burro que ha començat a bombardejar l'Iran, sí. No? I que no sap que allà hi ha l'estret d'Hormuz. I no sabia què hi passava. I no va fer cas de cap dels assessors. Li van passar un vídeo fet pels israelians, un vídeo amb moltes bombam, i el van convèncer que ho fes. Llavors, què ha passat? Home, que ha col·lapsat a la circulació de gas i petroli per l'estret d'Hormuz,
1: sí.
2: I ara a Europa té un problema brutal, la Xina té un problema brutal, el món té un problema brutal.
1: Mira tu.
2: Perquè no ho havia previst. Ja. Perquè, clar, és així de... Llavors, això què ha provocat? Home, que tots els països diguin, ostres, la eòlica, la fotovoltaica i la hidràulica, potser que això ho posem a primera divisió, perquè, clar, en aquí passa alguna cosa, al món molt lluny, i, bueno, ja hem vist com ha pujat el preu de totes aquestes coses, diguem-ne, no?
1: Per tant, gràcies a l'acció de Donald Trump a l'estret aquest d'Ormuz, els països es posaran les piles, creus tu, amb les renovables, les alternatives sostenibles i tot això. Per tant, Premi Nobel d'Ecologia a Donald Trump, segons tu, perquè, molt bé, doncs mira, té tota la raó, Doncs clar, sí senyor, sí senyor. I per fi nosaltres o sigui, és que, efectivament, Donald Trump ens està fent adonar de moltes coses, la cosa, part positiva de Donald Trump és que ens fa adonar de moltes coses que estàvem fent exactament
3: fatal. I com
1: fatal.
3: Li arribi aquesta idea a ell, és capaç de demanar-ho, eh?
1: Ell vol el de la pau, però bueno, també li poden donar. Bueno, llavors, escolta una cosa, dius... un altre tema d'actualitat que tu vols contar és tothom sap que a Catalunya som dels últims a l'informe PISA.
2: Bueno, ara aquests dies hi ha un gran debat al món de l'ensenyament, vagues, no sé què, no sé què, i el Departament d'Educació ha tingut la brillant idea, que jo estic molt a favor, de posar Mossos d'Esquadra als instituts.
1: Sí, no? Clar.
2: Mossos d'Esquadra, com tothom sap, cobren una mica més que els mestres i els professors, però tenen molt menys formació, perquè per ser profe i mestre has de tenir un grau, per ser mosso has de tenir el batxillerat.
1: Ja t'entenc.
2: Llavors, per solucionar el problema dels instituts, hi col·loquem mossos. L'error de la consellera Niubó és que ha dit com aquí aniran sense porra, sense pistola...
1: Un rotllo, patatè.
2: No, jo estic en contra.
1: Jo també, jo també.
2: O sigui,
1: jo també,
2: si
1: jo també.
2: Posem
3: mossos...
2: Que
3: hi vagin amb tot, no?
2: Clar, amb
1: sí,
2: tot,
1: sí.
2: Perquè...
1: Home, a mi, per exemple, com a mariquita, imagina que estic estudiant jo a l'EGB o el CUP o alguna cosa, em poses un mosso d'esquadra, estan
3: uniformat,
1: tots boníssims.
3: No?
1: Uniformat, amb la porra... amb la, tota la mandanga aquesta, i jo estic, vamos, increïble.
3: No t'enfocaries en...
1: M'enfocaria el paquet del mosso d'esquadra i possiblement...
2: I a més, podríem fer una activitat extraescolar a l'hora del pati.
1: Home, i tant que podríem fer una activitat extraescolar al mosso d'esquadra amb porra, mare de Déu, Quan jo feia bup, és exactament el que necessitava,
2: Una activitats... mica diferent de la que t'estàs imaginant.
1: Ah, sí?
2: Que els professors ensenyin a fer manifestacions als alumnes.
1: Ah, mira, clar.
2: I llavors hi vagi la Brimo.
1: Ah, la Brimo.
2: I els pegui.
1: Clar que sí, uns bons catxetes de mosso d'esquadra a l'EGB, uau.
2: Així s'aprendran.
1: Amb xifla.
2: Canviar les coses és molt difícil.
1: Clar.
2: És molt dolorós. Aprendran què vol dir tenir blaus de les porres, que els
1: sí,
2: mossos
1: sí,
2: en
1: sí.
2: diuen defenses, que en realitat no són defenses, no. Són atacar. I, bueno, també podríem fer una última cosa, que és avisar al Ministeri de Defensa que hi enviï soldats...
1: Calla, perdó, mira, entra, guapa. Amb tots vostès, ara no sabeu exactament què collons hi fa aquest senyor aquí, perquè, esclar...
3: Qui és?
1: Oriol Nolis, bravo. A veure, seu aquí ràpidament...
3: Quina embarcada,
1: no t'havia... Per favor.
4: Estic com un tomàquet ara mateix.
1: Sí, com un tomàquet. Què te la va dir, Oriol?
4: Què me la vas a dir?
1: A veure, la primera... L'Oriol Nolis és el director... De què collons dirigeixes ara?
4: La 2CAT.
1: De la 2CAT.
3: Un aplaudiment.
1: De la 2CAT, sea eso lo que sea, també, perquè vegis espavilant. Una cosa, la 2CAT, sincerament... Em trobem a faltar Radio Televisió Espanyola?
4: Sí. Et trobem a faltar, ja ho saps.
1: Sí, si hagués estat per tu, acabaria escalat. Si hagués estat per tu. Digues la veritat.
4: Sí. Sí.
3: Home, ell és el que et fitxa, no?
1: Ell és el que
3: et fitxa. Amb tu va exacte. Començar tot.
1: Sí, sempre ho agraeixo, eh?
4: Sí, és una història d'amor personal i professional la que tinc amb el Marc.
1: Sí. Home, no ens vam morrejar. Això ho tornaré a explicar. Amb aquest senyor no ens vam morrejar quan érem petits perquè ell tenia 17 anys, jo tenia 18, i vaig ser tan estricte que vaig dir, no, que tu ets menor d'edat.
2: Hòstia.
1: Però me'n penediré tota la vida, he de confessar. Vas maquillat?
4: Sí, perquè m'han fet unes decles... Com
1: vale.
4: Ho saps?
1: Perquè però, bueno, t'has de radiant.
4: Ja, però...
1: No, tu l'has vist, Luciana.
4: Però
1: Luciana
4: ja...
1: Pecker, la coneixes?
4: Personalment no, home, però content de conèixer.
1: Clar, una periodista increïble. Vale, i quines decles has fet?
4: Pel premi que li han donat... Felicitats a vosaltres i felicitats
3: que
4: a nosaltres.
3: Un premi,
4: Ens els
3: premi?
4: Han donat els dos. El Premi Nacional de Televisió...
1: Això és una cosa que l'estan fent molt ara. El govern de l'illa, estarem d'acord, que ho equilibra tot molt, Potser massa, Està
3: el
1: tothom content.
3: El
1: 2CAT,
3: el 3CAT...
1: Tu al 2CAT us han donat el premi?
4: A Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya.
1: Home, molt bé, Felicitats. No me n'havia enterat.
3: Però també el
1: 3CAT
3: i a RAC1.
1: Però llavors aquesta premi, quina merda de premis són, si han donat premis a tothom,
4: diguéssim,
1: jo flipo, no?
3: És com el col·le, medalles per tothom.
1: Medalles per tothom, o què és això? Per què estem?
4: Però això pregunta-li qui els ha donat, no ho sé.
1: Vaja tela. Bueno, escolta una cosa, i et trobo a faltar, em trobes a faltar, tu?
4: Et trobo molt a faltar, et trobo molt a faltar. I m'ho diu molta gent,
1: Truca'm, tu.
4: Sí, sí. Escolta, estàveu fent un programa aquí.
1: Ah, sí, perdona, perdona.
4: Perdona, em sap greu que... Vull dir que us deixo que continueu, que teniu feina.
1: Si voleu, marxeu, perdona, eh?
3: Sí, si vols, marxem.
1: És que este senyor estuvimos a punto de follar cuando éramos pequeños.
3: Tienen algo
1: pendiente. Te hago la entrevista otro día, podeu anar marxant tot el
5: país. Si podeu baixar les llums de l'estudi...
1: T'imagines? T'imagines?
5: Oriol Noris, director del...
4: Gràcies.
1: Bravo.
4: Bravo per vosaltres.
1: Bravo. Felicitats pel vostre premi i felicitats a RAC1 també, eh?
4: Que també, per tots, per
1: mira,
4: tots.
1: Mira, ens estan posant les llums de prostibulàries. És que aquests estudis... Posa-li a l'Oriol Nolis una llum prostibulària. Tenim les llums prostibulària. Mira si
4: ai,
1: no.
4: Ai, ai, ai.
1: Tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun. Mira.
4: Molt suggerent, eh,
1: Molt suggerent, eh?
3: Programes de nit.
1: Ai, Oriol. Escolta, truca'm o et truco,
4: Truco, et truco, sí.
1: Ara.
4: Vinga, gràcies.
1: Una abraçada, Oriol Noli, director de la 2CAT. Joder, menys TV3 i més 2CAT, home. Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou de TV3. Bueno, a veure, estàvem dient...
3: Ja no m'havia entrat. Ens hem oblidat, ja.
1: Aquests premis nacionals que li han donat premi nacional a tothom, diguéssim.
3: Sí.
1: Mare de Déu. Han dado unos premis nacionales... Que s'ho han dado todo aquí, de comunicación, que claro, aquí han tocat a la Comunicando... Que els
3: fins i tot el Banc Sabadell.
1: El Banc Sabadell també eh?
3: Per campanya publicitària.
6: Bueno, la gent, els mitjans estan molt contents quan la OPA, perquè es van gastar molts diners en publicitat molt i van bé. Ser temps de vaques gordes com abans.
1: Clar, quan... clar, és veritat.
6: A mi em consta tant, que els mitjans estan molt
1: com
6: contents.
1: Com va acabar allò de la OPA i el Banc de Sabadell?
6: No vaig enterar.
1: És que estic tan centrat
3: és broma,
1: en... Bueno, no me'n recordo, perquè havia un moment que vaig desconnectar
3: amb
1: allò,
3: que
1: si
3: sí,
1: que
3: si
1: no, que fotin el que vulguin, escolti, ja.
3: Els accionistes van dir que no volien vendre.
1: A veure, Serrano... Els Mossos d'Esquadra, molt bona idea, però tu trobes que no haurien d'anar de paisà, sinó que haurien d'anar amb la porra, amb les manilles, amb totes les classes i tal, i ensenyar als mestres com escapolir-se dels Mossos d'Esquadra i de les porres i dels Mossos d'Esquadra
2: bueno,
1: i la Brimo.
2: Organitzin manifestacions,
1: ja
2: envien la Brimo, així els nens ja aprenguin.
1: Ahir va aparèixer un subintendent, o com es digui això dels Mossos d'Esquadra, al mes 324, o el 324, o mes 324, allò de la Marina.
3: El
1: mes nit. Que va dir que això dels Mossos, ell va dir-ho, jo vaig escoltar, que Mossos d'Esquadra i cossos policials a les escoles n'hi ha hagut sempre.
6: Ui, sí.
1: I si va, dius, i si vas fora d'Espanya, ni t'explico.
2: Sí,
1: va dir aquest senyor. Sí, jo, primera notícia, perquè...
2: Als Estats Units posen un arc
3: bueno,
2: per veure si la gent posa pistoles i...
1: Ja t'entenc.
2: No seria el model millor. Però bé, bueno, jo hi posaria, més a més, a l'exèrcit, amb militars amb sufugells a cada aula
1: clar.
2: I un tanc a la porta perquè quedi clar el paper que han de jugar a les escoles en el futur,
1: exacte.
2: Que és de futurs soldats.
1: Sí, futurs soldats, exacte.
2: No ens quedéssim curts.
1: Tu trobes que a mi, si és que em sap un greu, m'apuntaria a
6: fer
1: un curs... Tornaria a començar
3: tornaries
1: tot?
3: Tornaries a l'EGB.
1: Perquè jo crec que de sobte, t'hi penses que jo li podies llapar la porra a algun d'aquests Mossos d'Esquadra?
2: Bueno, jo crec que hauries de reivindicar...
1: Sento com de xarol, no? És que m'encanta. És que jo m'estic posant catxonda.
2: Però que hauries de reivindicar que torni el servei.
1: Són de pell, diu. I tu com ho saps, Joel? Em diu el Joel per casco. Són de pell. Has llapat alguna porra de Mosso d'Esquadra? No hi tens un món? De veritat, és increïble. Bueno, anem a parlar de la notícia.
2: Sí.
1: O volies rematar això?
2: No, per la següent.
1: La següent és que... Bueno, això és molt interessant també, perquè realment la següent notícia, que la trobo ara, és la indústria de guerra a Catalunya. Sí. Bueno, avui estem llegint a l'Ara, per exemple, pàgina 5 de l'edició de paper de l'Ara, la defensa pot crear fins a 10.000 llocs de treball fins al 2030. Un estudi de la Cambra... Serà la Cambra de Comerç, o què és això?
2: Sí, sí.
1: Destaca el potencial de la indústria dual. Que aquesta és un altre subterfugi. Què serà això, la indústria dual? Entre parèntesis posen ells. Civil i militar. Ens estan colant aquí una cosa... Què és aquesta cosa? A veure, tu sempre volies destacar, no? La indústria de la guerra a Catalunya.
2: Perquè soc historiador, però tant en quant parlo d'actualitat.
1: Molt bé.
2: Normalment parlem de fa segles.
1: Molt bé, molt bé.
2: Llavors, vaig sentir això... Ho presentava Roger Torrent, que va ser el president del Parlament de Catalunya, no? Amb què s'ha de guanyar la vida la gent, també, com preguntant-se, i diuen que a Catalunya haurien de fomentar la indústria de guerra perquè creeria, podia facturar 1.000 milions.
1: Que ells diuen de defensa, que aquesta seria la primera cosa.
2: Bueno, clar. Jo crec que l'estudi és massa prudent i jo el que proposo és que...
1: Perdona, ell diu que es podrien facturar 1.000 milions de més, eh?
2: Correcte.
1: Catalunya.
2: Sí.
6: Fixa't que mai es fan d'una ONG, no? Joan Clos amb els rentistes immobiliaris, aquest amb la indústria armamentística...
2: Sí, però bueno, jo crec que també es queda en curs, val? Jo el que proposo és que Catalunya, el que ens posem a fabricar, són bombes de dispersió, ara, en castellà ara. Bombes de racimo, perquè la gent tingui una idea clara. Això són unes bombes que es tiren
1: sí.
2: i cada, hi ha un altímetre, cada equips metros
1: Bum.
2: Deixen anar moltes bombes.
1: Sí, com els focs artificials, però amb bomba.
2: Exacte.
1: A i amb gent a sota, clar, perquè si no no té gràcia.
2: En diversos nivells, i a més aquestes bombes tenen formes que semblin jocs.
1: Clar,
2: amb
1: molt bé.
2: Colors cridaners sí, perquè els nens els agafin.
1: Que és com el tabac d'ara.
2: Exacte. Llavors,
1: que és de color rosa.
2: Aquí va haver una convenció el 2008, Espanya ho va firmar el 2009, que el 2010 va entrar en vigor, però hi ha una empresa a Saragossa que es diu Instalaza.
1: Perdona, aquesta convenció que va dir que van prohibir aquest...
2: Clar. I llavors això són els països que s'adhereixen. Perquè...
1: De dir, no, aquesta, un altre tanc sí, o clar, míssils d'aquestes característiques sí.
3: I Espanya va dir que no, no? Que no, que no volia això. Fabricar sí, aquestes...
1: Però... Que ja fabricaria alguna altra cosa, no? Però això no.
2: Un cop ho havia firmat i va entrar en vigor, al cap d'un any, Instalaza, una empresa de Saragossa, continua oferint...
1: En el seu catàleg.
2: Bombes de dispersió.
1: Ah, això a Saragossa, i... però Saragossa es queixin a Espanya,
2: sí,
1: doncs.
2: Sí, i llavors, el responsable, Pedro Morenés, va acabar sent, al cap d'un temps, ministre de Defensa de l'Aznar. Sí. Bé, es podrien crear moltíssimes empreses i a més això crearia a les llars catalanes uns diàlegs a l'hora de sopar
1: ara,
2: molt interessants.
1: Ara, que va, que... perquè hi ha molta desconnexió entre al voltant de la taula, hi ha desconnexió amb això, els mòbils, les xarxes socials, la gent està només per lo seu i no hi ha una conversa amb el teu pare, amb la teva mare, no, sap, no saps què fa el teu pare, saps? Llavors, exacte, llavors, quina mala idea.
2: I avui, carinyo, què has fet? No? Bueno, avui he ajudat a fabricar 10 bombes de dispersió, amb el qual calculo que uns 3.000 nens igual quedaran morts o amputats. Una gran discussió de la sobretaula per després anar-te'n a dormir tranquil·lament. O sigui que podríem portar una empresa, una filial d'aquesta empresa a Mollerussa i a fabricar aquestes coses.
1: Exacte, llavors, pues, 10.000 llocs de treball i 1.000 milions de factura.
2: Si ho fan a Estats Units, a Rússia i Israel, ara mateix,
1: exacte. I
2: perquè
1: i perdona,
2: no ho podem fer nosaltres.
1: Això que diuen aquí, de que la Cambra de Comerç diu aquesta indústria dual, que això no ho havia escoltat indústria dual, civil i militar, això què collons és? Indústria dual, civil i militar, que és aquesta cosa que ens volen fer creure que la carrera armamentística, igual que la carrera de la NASA, repercuteix després en, inventen, jo que sé, el Hello Catil, o jo, no? Cosa, és aquesta cosa que després, no sé, a cap de 500 anys d'haver matat, diuen, no, doncs aquest, el velcro, no? Nosaltres rebem de tota la carrera, no? Això, el velcro, no? O sigui, tenim el velcro, perquè no és això. Que és igual que això també, indústria dual, civil i militar, és igual que allò, quan diuen, com ho fan ara allò? Que a mi em posa nerviosíssim cada vegada que ho diu algú. No, la col·laboració público-privado. Porque público-privado, pues usted paga sus impuestos, las empresas que paguen els seus impostos, i aquesta sigui la col·laboració público-privado, no? Però és increïble, no?, aquest tipus de coses que ens fan.
2: Si una empresa pot fabricar una bomba de dispersió, un obús o el que sigui, i es pot fabricar un pot de cuina.
1: Sí.
2: No, clar, a veure, si és acer i és no sé què, no sé quantos, això és indústria dual. Si no, sabem què inventar-nos per d'eufemismes per no parlar.
1: Però després també en aquest país de sobte necessites unes màquines que facin mascaretes o respiradors i no n'hi ha. Això també correm-hi tots, diguéssim.
2: Sí, sí.
1: Bueno, escolta, moltíssimes gràcies.
2: Però
1: no tenim més temps.
2: Deixa'm acabar amb una frase.
1: Amb una frase, és molt
2: curta.
1: Sí, per favor.
2: D'un llibre, Les de la Cova, de Manises, de Paula Huerta, que diu: érem tan pobres que no teníem maldat.
1: Érem tan pobres que no teníem maldat. Jordi Costa, moltíssimes gràcies. No deixin d'aplaudir amb tots vostès Luciana Péquer. Brava. Bueno, hola un altre cop.
3: Hola.
1: Què tal estàs, amiga?
3: Muy bien.
1: Ella és una de les periodistes més importants i més reivindicatives i que més ha arriscat a l'Argentina i tot el que seria Llatinoamèrica. És punta de llança en moltes coses. Practiques un periodisme feminista, diguéssim, no? Bueno, sí. Feminisme en general, no? A banda de periodista, suposo que... I avui la tenim aquí perquè, gràcies als llibres del CAO, tenim sobre la taula un llibre que es diu La odiocràcia, al fondo a la derecha, amb pròleg de la nostra estimadíssima amiga Lucía Ligmaer. Bé, molt recomanable el llibre, és exhaustiu, o sigui, fila primíssim, i explico una mica la història de l'arribada del poder de Milei i com aquest poder es desplega i com el poder de Milei està connectat amb, diguéssim, el feixisme global o internacional. En la portada aparece un collage de la motosierra, aquesta, i després apareixen els rostres en un collage de Trump, Elon Musk, aquest al Milei i Santiago Abascal. el relaciones, per tant. És a dir, estan com empastados. És com un mismo monstruo, no?
0: Exacto. Sí, me parece que es muy importante mostrar que Argentina es el laboratorio de la extrema derecha. Que lo que también dijo Dolores Fonsi, la actriz y directora de cine que ganó el premio Goya con la película Belén, que es, venimos del futuro y estamos advirtiendo lo que pasa cuando la extrema derecha llega al poder, y que además no es violenta cuando llega al poder, sino que llega al poder a partir de la violencia. Entonces hay cosas que a nosotras ya nos pasaron, como el ataque primero a las periodistas feministas, después a las periodistas mujeres en general, y después a todos los periodistas. La Argentina bajó 11 puntos en el ranking de Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de expresión, y eso es lo que ya está pasando con los ataques a las periodistas feministas, especialmente en España, ¿no? Con muchísimos casos. Y otras cosas que pasan, aunque no hayan llegado al poder, ¿no? En el barrio de Lavapiés, esta semana me asomé a la ventana y estaba...
1: ¿Dónde vives, en Lavapiés? Yo estoy en la calle Valencia.
0: Ah, bueno, muy cerquita.
1: No digas muy cerquita, ¿eh?
0: Bueno, ahí abajo estaba el Núcleo Nacional con un ataque neofascista para pedir la deportación de las y los migrantes, entre los que por supuesto me encuentro, y en contra de este proceso de regularización, en un barrio y en un lugar a donde estaban jugando los nenes en la calle y los sacaron para ir armados, ¿no? Entonces esa violencia ya está en España, y esa violencia no nace sola. Esa violencia la agita Javier Negre desde las redes sociales con los ataques racistas en Murcia. Esa plata no es que es orgánica de las personas que opinan de repente a extrema derecha. Sale de fondos que sabemos que están financiados por grupos o por think tanks de extrema derecha de Estados Unidos, de la Unión Europea, ahora por fondos reservados de los servicios de inteligencia de Argentina, que eso también va a Honduras, que intenta atacar los gobiernos de México y de Colombia en este momento. Entonces, no se puede leer a lo que pasa en territorio español sin entender lo que está pasando con la extrema derecha en Argentina.
1: Una de les coses que tenen tots aquests individus que arriben al poder és que performen una hipermasculinitat. És a dir, van, fa moltíssima gràcia, perquè és que hi ha moments còmics en el teu llibre, perquè tu tens una... Vamos, ets irònica, hi ha xispa. Em fa gràcia aquesta cosa que tu et vas sorprendre un dia que anaves no sé on i que vas veure que uns senyors amb una motosierra talaven uns arbres, uns troncos, i dius, ah, coño, estos sí que són uns senyores, uns mascles que saben fer funcionar la motosierra, diguéssim. No com aquests que practiquen hipermasculinitat, performen, simulen masculinitat, no és aquest facho masclisme, que a més és fals, no és ni mascle, o sigui, no té res a veure amb els homes, fins i tot, no?
0: Importa mucho sacar el mito de que la extrema derecha trae de vuelta al macho este que vos decías recién cuando decías de los mozos.
1: Claro.
0: Uno que vos decís, bueno, es fuerte, me va a salvar, me va a proteger, sí. Porque es cierto que muchas mujeres, maricas, trans, decimos, bueno, no, que vuelva favor, alguien
1: vuelva,
0: que...
1: No, un caballero que nos que nos coja por la cinturita y nos invite a una copa de champán. Este caballero, ¿dónde están? No, ese no va a volver, no es este. No estamos hablando de este.
0: No estamos hablando de este. O decís, por ejemplo, ahora estuve en Honduras y vi por primera vez una motosierra para hombres que hacen casas. Claro. Y ahí sí suspiro y te digo, bueno, que venga un señor carpintero y me haga una casa.
1: Claro, un carpintero, por favor, este.
6: Carpinteros sí, fascistas no.
0: Exacto. Carpinteros sí, fascistas sí. Por supuesto que suspiro por un carpintero. Pero cuando vemos el video de Milei regalándole la motosierra a Elon Musk, la prenden y no la saben usar. O sea, son falsos machos.
1: Eso.
0: Son los no machos que se quieren hacer los machos y que su única performance es la violencia y, por supuesto, esa extensión peniana de la motosierra que lo usan directamente como un genital peniana. Extendido.
1: Sí, sí.
0: Y eso ya lo sabemos, es cuando no son machos de verdad.
1: Una cosa, ho has apuntat al principi i, esclar, hem d'estar molt atents, això, les que són feministes és que ho tenim claríssim. O sigui, van a per les dones el primer, diguéssim, són antidones.
0: son antimujeres absolutamente, eso ya lo vemos, también llega acá, por supuesto, esto que se conoce como el fenómeno de los incels, los MGTOW, los hombres que huyen de las mujeres, etcétera, son hombres que odian a las mujeres. A mí hay algo que también me parece un signo muy importante de la masculinidad clásica, ¿no? Mi abuelo Benito, que era de España, un gallego que emigró, que era fuerte, que le y decía a mi abuela, yo voy a la cancha de fútbol porque soy un hombre de pelo en pecho. Bueno, esos no son ellos, no claro. son hombres de pelo en pecho, no son hombres fuertes. ¿Qué era la masculinidad clásica? Que después las feministas decimos, bueno, con eso no alcanza. ¿Pero qué respetaban? A la madre, a la hermana y a la hija. Sí. Bueno, algo es algo. Sí. Por algún lugar teníamos para empezar a hablar. Sí, sí. Ellos no quieren ni a la madre. Y es muy literal. Sí, sí. Marcos Galperín es el empresario con más dinero de la Argentina, vive en Uruguay, en otro país, solo para evadir impuestos. Es uno de los, digamos, de los más importantes defensores de Javier Milei, a quien Javier Milei beneficia, y ayer se rió de que una jubilada, una pensionada, no tiene para comprarse los remedios porque le bajó la jubilación, y es porque en Argentina logramos que las mujeres que trabajaron de trabajos no remunerados, o sea, que fueron madres, cambiaron pañales, criaron, trabajaron en el hogar, tengan una pensión. Bueno, eso es trabajo, pero ellos se ríen como si no lo fueran. Milei también dijo, mi mamá cobra una jubilación y nunca trabajó. Mientras que está en la Argentina, tanto legislado en leyes como en la administración pública, que las mujeres tienen derecho a acceder a la jubilación por ese trabajo no remunerado. Pero no quieren ni a la madre literalmente. Literal. Y ese es un cambio en la historia que quiebra completamente la masculinidad tradicional. Por lo tanto, estamos hablando de una misoginia exacerbada porque es odio a las mujeres, no es la masculinidad clásica.
1: La Argentina, tu paraules de la legislació, ja una de les legislacions més avantguardistes, punteres, més a to i més en sintonia amb els drets humans, més exemplar, és la que teniu sobre la qüestió de la memòria històrica, la de la jutjar els culpables de la dictadura, de les distintes dictadures, etcètera, etcètera. Encara ara hi ha judicis, hi ha condemnes, vull dir que és una cosa que s'ha afinat molt, gràcies a les madres de Plaza de Mayo, per descomptat, que no sé si tienen el Premio Nobel, però
0: no lo tienen, que és una vergüenza mundial, tener. No? Clar. ¿No? Y está viva Estela Carlotto, claro. la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que por lo menos debería tener el premio Príncipe de Asturias en España y que por presiones políticas a favor de Milei todavía no lo tiene, así que está a tiempo España de darle ese premio a Estela Carlotto.
1: Exactamente. Bueno, España tiene mucho que aprender de la Ley de Memoria Histórica Argentina y de procesos judicials para recuperar la memoria y para recuperar, bueno, etcétera.
0: Es algo central.
2: Amb això fan molta enveja, ¿eh?
1: A Argentina, exacte. Sí, però Milei... No, perdí, perdona.
0: No, Marque, es algo central que se entienda que también este castigo a Argentina, esta invasión de Estados Unidos que ya, digamos, por ejemplo, Milei esta semana piloteó aviones estadounidenses en territorio argentino, que es como una invasión consentida sin permiso del Congreso, tiene que ver con disciplinar a un pueblo en el que hay 1.200 genocidas presos. Es el país que más avanzó en el juicio a delitos de lesa humanidad. Tiene mucho que aprender España.
1: Y Alemania, ¿no?
0: Y Alemania.
1: Está para la banda de Alemania, Argentina en aquests casos.
0: Por supuesto, ha superado los juicios, tanto el juicio a las juntas como después los juicios en los tribunales federales han superado ampliamente a los juicios de Nuremberg. Y eso habla de qué podría pasar desde el caso Epstein hasta lo que está haciendo Estados Unidos en el ICE, hasta lo que están haciendo en Irán o en Gaza. Si se toma el ejemplo de Argentina, por eso aniquilar el ejemplo de Argentina es una forma de disciplinamiento mundial.
1: Y otra cosa que aparece en el libro que a mí me preocupa mucho, que es que Milei vol derogar la protección de los glaciares. A canvio de nada, en aquests glacials possiblement hi ha liti, hi ha minerals, ara resulta que els minerals raros, no sabíem nada de los minerals raros i ara resulta que tothom vol minerals raros, exactament. Derrogar la llei de protecció de los glaciares a canvi de res, diguéssim, en empreses per posar-los a disposició d'empreses franceses, d'empreses possiblement espanyoles, d'empreses europees, perquè clar, el colonialisme segueix funcionant. Europa defensa, bueno, no sé si la defensa ja, però la democràcia, diguéssim, es fa el fi amb la qüestió en qüestions democràtiques, però després Llatinoamèrica segueix sent un país per colonitzar, no? Com sempre, que això seria una de les crítiques del llibre més importants. Però, clar, jo em plantejo, nosaltres no podem deixar en mans del nacionalisme o dels estats nacionalístics, o com es digui, el que seria bé comú global, perquè els glaciars que toquen a l'Argentina, al cap i a la fi, són patrimoni universal, és a dir, hauríem d'estar intactes, perquè depenem el preglacial, diguéssim, de l'Argentina, no? Això és preocupant, no?, aquesta ingerència primer europea i nord-americana en sol argentí, i després també el derrogar lleis que a la millor, jo sé si els estats, si hi hauria d'haver una comunitat internacional que gestionés, diguéssim, el que seria el patrimoni terraqui, que és comú.
0: Exactamente, Marc. Yo creo que Europa se cayó demasiado sobre el proceso de Javier Milei en Argentina, y se cayó porque el sueño era que Europa mantenga la democracia y que América Latina sea un neocolonialismo, que él es de esto. Litio, lo que ahora llaman tierras raras, antes los raros éramos nosotros, que él es de oro, petróleo, gas, agua, todos los recursos naturales que tiene América en general y que tiene Argentina. Milei venía a entregárselos en bandeja y entonces, bueno, si era antidemocrático no importaba. Hasta que eso fue no solamente continuar con el neocolonialismo, sino tirarse un tiro en el pie. Porque esa extrema derecha es la que ahora está operando sobre la democracia europea y también sobre la democracia en España. ¿A cambio qué? Dar en bandeja los recursos naturales con una ley que se llamó RIGI, que no pide ni siquiera que el trabajo sea argentino. O sea que Argentina no gana nada. Y Milei además acaba de lograr la aprobación de la derogación de la ley que protegía los glaciares. Eso afecta a todo el mundo porque sacar a los glaciares va a aumentar el calentamiento global. Esto ya lo logró aprobar, que para mí es lo más terrorífico que se ha generado en este gobierno, que tantas normas terroríficas aprueba. Y por supuesto va a perjudicar a todo el mundo con el perjuicio a los glaciares en Argentina. Él dice que no creen en el ambientalismo, que son terroristas, que hay que destruir la naturaleza. Es un discurso absolutamente crudo. Ahora hay un amparo con más de 100.000 firmas para intentar parar este acuerdo, y por supuesto que creo que además desde España se tiene que hacer un litigio estratégico, porque el nuevo acuerdo Mercosur y América Latina con Europa implica que no puede haber derogación de protección ambiental. Ajá. Por lo tanto, se puede iniciar un litigio desde España y ojalá que se pueda hacer.
1: Bueno, és un llibre interessantíssim, l'Audiocràcia. Al fons de la dreta, Luciana Péquer, en pròleg de Lucía Ligmaer, la nostra amiga. Això ha dit
0: genial, Lucía.
1: Genial, Lucía. Libros del caos, l'Audiocràcia, al fons a la dreta. Perquè hem d'estar... No hem parlat de les solucions, diguéssim, que aportes a la gent que se lea el llibre. O el millor has de tornar, que consti. Moltíssima gràcia, Luciana Péquer.
7: Vostè primer, amb Marc Giró.
8: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
10: ¡Valorado!
9: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
10: 100% asegurado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Talent Topic. Talent Topic. A Deco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
12: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a deco.es i descobreix-ho.
13: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
14: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
15: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
16: RAC1 presenta Els taloners des del rec.0 a Igualada. El dimecres 6 de maig de 3 a 4 de la tarda, Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra visiten el rec.0, moda i festa al barri del Rec a Igualada.
17: Hosti, tu, tenia unes ganes de venir al Rec?
18: Home, és que ja tocava. Si nosaltres de moda i de festa som els que més en sabem de la ràdio.
19: On vas a parar? Per fi podrem lluir com les dives que som.
18: Per cert, tia, estàs divina amb aquestes ulleres de sol, cuca.
17: I una cosa, et dic, que guapa és la gent d'aquí, eh?
18: Bueno, com nosaltres.
16: El dimecres 6 de maig a les 3, Els taloners, en directe des del rec.0 a Igualada.
18: Ah, per cert, això ho farem dins del pati del museu, eh?
19: I us hi esperem a tots i totes.
16: RAC 1. Tots som un milió.
17: Escolta una cosa, vosaltres creieu que ens deixaran entrar amb l'helicòpter fins allà?
1: A veure, ara anem a parlar amb la Begoña Gómez Urzay de Felicidad Blanc, que això és una cosa, és un personatge increïble i fascinant. Però vostès sabran que avui nosaltres ens hem de guanyar la vida a les 23 hores a la Sexta, presento cara al xou amb Berto Romero, Judit Martín Alaska, Yolanda Ramos i Fangoria. O sigui, això no t'ho pots perdre, però és un programa que ens ha sortit rodó.
3: Perfecte, dic, ja estarem a les 11, eh?
1: Berto Romero i Judit Martín, graciosíssims. Bueno, una cosa... Que
3: i després, com que ara ve bon temps, si vols descobrir una peça o diverses peces de roba perquè t'acompanyin aquesta temporada, a on pots anar?
1: A la Roca Village.
3: A la Roca Village, que en saben molt i tenen molt bon gust. I a més tenen venda privada on descobriràs les millors peces amb un 20% de descompte addicional. Registra't al membership de la Roca Village del 7 al 25 de maig.
1: I acaba estant mona, perquè s'ha anat a la Roca Village a 6:45, a les 6:30, 18:30, a l'Ata Peina del Raval es presenta el llibre de la periodista Luciana Péquer, La odiocràcia al fons de la dreta, en un diàleg que pot ser interessantíssima, Brigitte Vassallo, què més vols? Increïble! Tu deies que molt ràpidament, que la solució, moltes vegades, una de les solucions que tu aportes al llibre, bueno, i públicament, el feixisme actual i aquest feixisme que està tan organitzat és que ens organitzem nosaltres també, diguéssim, no? Tornar a trenar complicitats, diguéssim.
0: Exacto, hay que encontrarnos, unirnos, juntarnos, arengarnos, porque si ellos están unidos, el feminismo y la oposición a la ultraderecha tiene que estar unida.
1: Ara, molt bé. Amb tots vostès, Begoña Gómez Urzay, bravo. A veure, s'ha publicat un llibre, s'ha reeditat un llibre.
20: S'ha reeditat un llibre imprescindible. Espejo de sombres de Felicitat Blanc, amb una edició boníssima de Virginia Trueba Mira. El pròleg ja és...
1: Increïble, no?
20: Men.
1: Aquesta és la reedició?
20: Aquesta és la reedició, sí, de Càtedra.
1: Ah, però... Ah, Càtedra, exacte. Càtedra, és que el llibre el tinc. Sí,
20: no,
1: sí,
20: no, però
1: sí,
20: el pròleg val molt la pena, eh?
1: No,
20: i com es posa
1: posar
20: tot en context. Perquè ja sabeu que aquest any és un any una mica que tira cap a la nostàlgia, que són, es celebren 50 anys de moltes coses. El 2026 el maten, perquè, clar, el 1976
1: sí, clar,
20: acaba de morir Franco, passen moltes coses. Em fa una mica de vergonya parlar d'això davant d'en Jordi, que ho farà millor. Però és així. Una de les coses que es celebra és el 50 aniversari d'una pel·li fonamental d'aquella època, que és El desencanto.
1: El desencanto.
20: Desencanto, boníssima pel·li de Jaime Chavarri, produïda per Elias Querejeta. Què passa amb aquella pel·li? No? Aquella pel·li, el que fa...
1: La que era, què era El desencanto?
20: Es posa la càmera davant d'una família en estat de descomposició, una família que havia estat importantíssima per la jerarquia franquista, la família del poeta Leopoldo Panero, que havia estat una mica el poeta oficial del franquisme. Sí. Ell ja havia desaparegut. Queden la vídua, Felicitat Blanc, i els tres fills, que són Juan Luis, Leopoldo María i Michi. Dos d'ells poetes, el tercer un bohemi, tot tipus, diguéssim.
1: Bueno, jo diria que el Michi també era un poeta a la seva manera, sí. Perquè de vegades, oi? Sí, sí.
20: Tots, exacte. I aquella pel·lícula, què passa? Que la que emergeix com la figura que fascina a tothom és la mare, és Felicitat Blanc.
1: Bueno, perquè et quedes flipat amb el que diu i com ho diu i el que diu.
20: Com diu les coses. Aquella prosòdia, és... aquella manera de parlar, de declamar, no? Tant teatral.
1: Una mica. Tenim un tall, Felicitat Blanc, sona així.
21: Buscava incansablemente a Leopoldo y siempre me lo encontraba con Luis Rosales. Bueno, esta ya fue una tónica de mi vida, porque durante toda mi vida me encontré a Luis Rosales al lado de mi marido, salvo en raras y excepcionales circunstancias. Entonces no se atrevía a hacerme lo que me hizo después, que es que me decía, cuando pasé no me interrumpas, tú vas por un lado y yo por otro. Entonces nos cruzábamos y yo irónicamente le decía, adiós, hasta luego. Y cruzábamos dos o tres veces el camino, ¿no? Pero entonces no se atrevía a eso. paseábamos juntos de la mano. Hay varios poemas que recuerdan ese ir de la mano por los campos de Castrillo. El otoño, precisamente, está unido en mi recuerdo a la soledad.
1: Mira tú.
20: És que els poemes que li dedicava Leopoldo Panero com a una dona abnegada a casa no tenen absolutament res a veure amb el que era ella. I ella ho diu també al llibre aquest. Diu, aquests poemes no sé d'on havien sortit, no? Era com una mena de
3: però més explicar les intimitats així...
20: No, clar. Sense s'obren i fan aquesta cosa tan anticatòlica, antiespanyola, de rentar els draps bruts fora de casa. No? De fet, a l'estrena, el dia de l'estrena, molta gent que eren amics dels paneros surten de la sala de cine, entre ells Luis Rosales i la seva dona.
1: Que era l'oligarquia franquista, diguéssim, no? Clar.
20: Perquè estan flipant amb
3: indignats,
20: això.
3: No?
1: Clar.
20: Llavors, una de les persones, tots els intel·lectuals, joves intel·lectuals d'esquerra, s'obsessionen amb Felicitat Blanc... També ella cau en aquesta cosa de convertir-se en musa, no? Li diuen Betty Davis, Greta Garbo, no? Aquestes coses també que són una mica cosificants, no?
1: Després de la pel·lícula,
20: no?
1: Després de l'estrena de la pel·lícula.
20: I una de les persones que s'obsessiona amb ella és Natividad Massanés, que és una jove feminista que a mi em recorda una mica biogràficament a la Natàlia del Temps de Cireres, de la Montserrat Roig, perquè també és aquestes dones que havien marxat, perquè hi ha un moment que les dones han de marxar del seu país, com la Luciana, i havien tornat, en aquest cas, amb... just després de la mort de Franco, i ella tenia un projecte, i un dels projectes que volia fer era una sèrie de biografies de dones silenciades.
1: Uh-huh.
20: I per la dona per la que vol començar és Felicitat Blanc, a qui també ha descobert aquesta pel·lícula. Doncs aquesta Natividad Massanés, que havia viscut als Estats Units, havia estat implicada al moviment feminista de Betty Friedan, al Partit Nou, que jo sempre m'imagino, no?, aquesta dona, aquesta gent, quan tornava a Espanya, el que es devien trobar, no? O sigui, amb altres aires, també, o els argentins de l'exili, moltes vegades ho han explicat, no?, que van venir aquí després de la dictadura, l'Espanya que es van trobar el 78.
1: Era un desastre.
20: Una cosa bastant túrbia. El cas és que aquesta dona, Natividad Massanés, es posa en contacte amb Felicitat Blanc i li diu, fem la teva biografia, deixa'm escriure la teva biografia. Ella primer li diu que no, la Felicitat Blanc li diu que no, que vol que l'escrigui un amic dels seus fills, no s'acaben de posar d'acord, insisteix una mica, al final es posen d'acord i fan un sistema curiós que com que la Felicitat Blanc tenia aquesta manera de parlar...
1: Clar, és que era increïble. És que el que t'atrau d'aquesta senyora a la pel·lícula...
20: És la manera de parlar,
1: primer
20: clar.
1: És la manera de parlar, de moure's i com i tot. I després el que diu. Però sobretot la forma de narrar, és una narradora
20: doncs,
1: increïble.
20: És una bona idea, diguéssim, aprofitar aquesta habilitat seva, aquesta oralitat en particular, sí. Per dir, farem una cosa, tu parlaràs, m'explicaràs la teva vida, ho gravarem, i després transcriurem aquestes cintes i ho escriurem entre les dues.
1: Val.
20: Que és el que fan amb aquest llibre que apareix un any després de la pel·lícula, que és Espejo de sombras. És veritat que Natividad Massanés volia donar-li un marc més feminista a aquest llibre i fa un pròleg i retoca, segons Virginia Trueba, algunes de les declaracions perquè sembli més ortodoxament feminista, una dona que biogràficament no podia ser feminista. De fet, s'ha dit d'ella que era feminista en estat sauvage, no? Perquè era una niña bien del barrio de Salamanca, casada amb un jerarca franquista que jugava en hockey als anys 30 a Espanya. Sí. Havia tingut certa relació amb la Sin Sombrero, no? Que eren aquestes protofeministes.
1: Sí,
20: però de passada. No podia tenir una teòrica feminista. Aquesta és una teoria feminista, aquesta dona, que la biògrafa sí que li vol donar, diguéssim.
1: Clar, imposar,
20: no? Imposar. Però tot i així, o sigui, de fet, això, a mi, aquesta tibantó, diguéssim, entre les dues, fa que el llibre sigui encara més interessant,
1: clar,
20: no? I s'ha dit d'aquest llibre
1: total.
20: Que és una heterobiografia, perquè no és una autobiografia, perquè és una biografia escrita per una altra persona. Llavors, això, ara s'ha reeditat per Càtedra amb aquesta edició de Virginia Trueba i val moltíssim la pena.
1: I val moltíssim la pena. Una cosa que t'anava a dir, no sé si algú l'ha vist a la pel·lícula o... A veure, és que ho sabia. Sí. Posa-li, per favor, a la nostra. Tenim aquí la Paloma Rodríguez, que ens ha vingut a veure. Ole.
4: Hola.
1: La t'acompanya. ¿Estás contentísima?
4: Estoy contentísima de que Begoña mencione esto. Yo cuando era jovenzuela en la facultad, unos raros y yo, estábamos fascinados, bueno, con el panero, con claro. El que estuvo en Mondragón, pero con la película El desencanto. Y nos reíamos mucho, decíamos, pero esta mujer, ¿de dónde ha salido? Y además El desencanto, que realmente es una peli que te transmite ese desencanto, con la señora llamada Felicidad.
1: Sí,
4: teníamos un cachondeo, entonces estoy súper contenta que toque este tema.
1: Doncs recordem a Càtedra, reedita...
20: Espejo de
1: sombras.
20: I s'ha dit que aquesta dona, després ja als anys 70, s'ho va passar molt bé, va començar a anar a l'Oliver, va començar als clubs nocturns, a Madrid, amb gent molt jove...
1: Al local, després va fer alguna pel·lícula.
20: Va fer alguna pel·lícula, aquesta dona acaba fent una pel·lícula que es diu Calé, que va de lesbianisme gitano amb els germans Flores,
1: i sortia
20: aquí uns quants papers com a actriu, que llavors la posaven a fer de viuda, això, un parell d'anys abans de morir.
3: Amb quants anys queda viuda, perdona, ho saps això?
20: No sé com quants anys queda viuda.
1: Escolta'm una cosa...
20: No, va viure fins a l'any 90, eh? Es va tenir temps de passar-s'ho bé i de desmalenar-se una mica.
1: S'ho va passar bé,
20: s'ho va
1: passar bé.
3: Sense aquell home que estava...
1: Espejo de sombras, eh? Edició de Virginia Truamira, amb un pròleg molt interessant, a Càtedra, Letredes Hispàniques, uns llibres clàssics, no t'ho perdis. I si no heu vist la pel·lícula, també mireu-la, perquè
20: home,
1: val la pena.
20: Home, sí,
1: eh?
20: I la continuació, Después de tantos años.
1: Después de dos años, mare de veritat.
16: Vostè primer, amb Marc Giró. Gràcies.

0: Doncs escolta, per repassar avui a 6:45 a l'Ata Peinada al Raval, la presentació de l'Audiocràcia Luciana Péquer. T'agraïm molt que hagis estat aquí avui amb nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Una xerrada que fareu amb Brigitte Vassallo, que Brigitte Vassallo ve divendres. Torna vostè primer el divendres. El llibre de Felicidad Blanc, Espejo de Sombras, edició de Virginia Trubamira, a Càtedra, Letres Hispàniques, i també la pel·lícula. Avui, cara al xou, a les 6, ai, a les 6, a les 23 hores de la nit, no t'ho perdis, perquè és un programa que és boníssim i que parlareu demà, si no. Que vagi molt bé, fins demà, gràcies a tots.
2: A Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: Tiri, tiri, tiri. T'agrada estar al dia a tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia't i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
4: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
5: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà.
6: Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
7: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
8: Imagina-t'ho! Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
9: RAC1 presenta Els taloners des del rec.0 a Igualada. El dimecres 6 de maig de 3 a 4 de la tarda, Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra visiten el rec.0, moda i festa al barri del Rec a Igualada.
10: Hosti, tu, tenia unes ganes de venir al Rec?
11: Home, és que ja tocava. Si nosaltres de moda i de festa som els que més en sabem de la ràdio.
12: On vas a parar? Per fi podrem lluir com les dives que som.
11: Per cert, tia, estàs divina amb aquestes ulleres de sol, cuca.
13: I una cosa, et dic, que guapa és la gent d'aquí, eh?
11: Bueno, com nosaltres.
9: El dimecres 6 de maig a les 3, Els taloners, en directe des del rec.0 a Igualada.
11: Ah, per cert, això ho farem dins del pati del museu, eh?
12: I us hi esperem a tots i totes.
9: RAC 1. Tots som un milió.
13: Escolta una cosa, vosaltres creieu que ens deixaran entrar amb l'helicòpter fins allà?
9: RAC 1.
14: Bon dia, són les 2. El creuer amb un brot d'antivirus no es mourà d'on és davant les costes de Cap Verd. Aquest migdia l'Organització Mundial de la Salut tenia coll avall que el vaixell aniria cap a les Canàries.
15: We're working with Spanish authorities who will welcome the ship.
16: Estem treballant amb les autoritats espanyoles que acolliran el vaixell, així ens ho han comunicat per fer una investigació exhaustiva. Una investigació epidemiològica, una desinfecció total del vaixell i, per descomptat, avaluaran el risc dels passatgers. Com he dit, no hi ha cap més pacient simptomàtic a bord.
14: Però minuts després, el Ministeri de Sanitat ho ha desmentit. El govern espanyol ha exigit que primer un equip d'epidemiòlegs faci una revisió exhaustiva del creuer i dels seus passatgers. Després, amb les dades a la mà, ja decidirà si permet que el vaixell posi rumb a les Canàries o no. De moment, no es mou.
9: 14:15. Amb Xavi Pardo i Xavi Rocamora.
14: De seguida, tots els detalls sobre el creuer. 5 catalans a bord, tots estan bé, no tenen símptomes i estan tranquils. L'OMS eleva fins a 7 els casos de la malaltia. Són les 3 víctimes mortals, un altre passatger que està greu i 3 més amb símptomes lleus. Seran un 14-15 farcit d'economia amb una de freda i una de calenta. La Cambra de Comerç calcula que en el millor dels casos la guerra a l'Orient Mitjà es menjarà 2 dècimes del creixement del PIB català. Aquesta és la freda, la calenta, que Catalunya bat rècords d'ocupació, ja frega els 4 milions d'afiliats. També explicarem que els incidents clients amb arma blanca s'han reduït un 30% aquest any. Cada mes n'hi ha 260 de mitjana. Són dades que ha donat el govern per combatre la sensació creixent d'inseguretat arran dels últims episodis de violència al carrer. Línies obertes amb el Palau de la Generalitat, i també desgranarem la llista de Premis Nacionals de Comunicació, entre els quals el de RAC1 per la fita històrica que suposa haver superat la barrera del milió d'oients. En esports, Xavi Recomar, bon dia.
1: Bon dia, Xavi.
14: El Barça ja prepara les celebracions de la Lliga, mentre l'Espanyol i el Girona veuen com es complica la permanència.
1: El club blaugrana ja pensa en com celebrar el títol aquest diumenge si es proclama campió contra el Madrid en el Clàssic, a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol confirmi si li entregarien la Copa el mateix dia. El que ja sabem és que l'endemà es faria la rua de campions pels carrers de Barcelona amb sortida i arribada al Camp Nou, situació que contrasta amb la dels altres equips catalans de primera. La victòria d'ahir del Sevilla 1-0 contra la Reial Societat deixa el Girona a només 2 punts del descens i l'Espanyol a 3. L'equip blanquiblau precisament visita el Sevilla aquest dissabte. I el que es decideix avui és el primer finalista de la Champions masculina. A les 9 del vespre i en directe a RAC1, l'Arsenal rebrà l'Atlètic de Madrid amb l'eliminatòria oberta després de l'empat a 1 de l'anada.
14: I l'últim titular pel temps, aquesta tarda s'esperen de nou ruixats a moltes comarques. Mònica Usart, bon dia.
17: Bon dia. Sí, tarda marcada per la inestabilitat a moltes comarques, sobretot punts del prelitoral, comarques del sud, Catalunya central, Pirineu i Prepirineu, amb ruixats que poden ser localment intensos i anar acompanyats de tempesta, de calamarsa o pedra i també de fortes ratxes de vent, tot plat amb temperatures que quedaran més frenades que ahir, sobretot a les comarques del centre i del nord del país, moltes màximes d'entre 18 i 22 graus. I els propers dies continuaran aquestes tempestes de tarda i dissabte podríem tenir un dia de pluja a moltes comarques.
14: Són les 2:03.
9: 14:15.
14: Els 5 catalans que viatgen al creuer afectat per un brot d'antivirus es troben bé, no tenen símptomes, estan tranquils a bord del vaixell i viatgen 150 persones de 23 nacionalitats, entre les quals 14

0: que el perill de contagi per la resta de passatgers i de la població en general és molt baix.
1: No hi ha un perill, el risc és quasi bé zero per la població. Si arriba el vaixell que arribarà a Canàries, el risc per la població d'allà o del continent europeu, perquè després els viatgers es repatriaran als seus països d'origen sempre i quan no tinguin símptomes. D'acord? Per tant, hem de veure com arriben.
0: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut continua investigant com hauria començat el brot. Una de les seves portaveus, Maria Van Kerkhove, diu que el més probable és que agafessin el virus fora del vaixell.
2: Tenint en compte el període d'incubació de l'antivirus, que pot oscil·lar entre una i sis setmanes, la nostra hipòtesi és que es van infectar fora del vaixell. Aquesta era una expedició en què la majoria dels participants tenien l'objectiu de fer observació d'ocells i activitats amb la fauna salvatge.
0: L'organisme remarca que el contagi entre humans és molt excepcional i només sol passar quan hi ha contactes molt propers. Tot i això, l'OMS també està intentant contactar amb els passatgers que van compartir un viatge en avió amb una de les víctimes que es va fer entre l'illa de Santa Helena i Johannesburg per descartar qualsevol infecció.
3: Com dèiem, una de les opcions és que el creuer acabi anant cap a les Canàries, però abans el govern espanyol hi ha de donar el vistiplau i no les té totes. El Ministeri de Sanitat s'ha afanyat a recordar que no hi ha cap decisió presa i no se'n prendrà cap tampoc fins que es faci una revisió a fons del vaixell aquesta tarda per part d'un equip d'epidemiòlegs des de Madrid. Jordi Armenteros, bon dia.
4: Sí, bon dia. Aquesta és la decisió que s'acaba de prendre després d'una reunió entre l'Organització Mundial de la Salut i responsable del Ministeri de Sanitat del Govern espanyol. És una revisió del creuer per avaluar riscos i la situació concreta de cadascun dels passatgers i de la tripulació. I en funció d'això, després és quan es decidirà la ruta del vaixell i els processos de repatriació. De moment, ara fa uns minuts, la ministra portavoz del Govern espanyol, Elma Saiz, feia aquest missatge, reclamava aquesta tranquil·litat.
5: Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Se está evaluando la situación junto a la Organización Mundial de la Salud, junto a la OMS y el Gobierno de España. Le diré que está todo dispuesto para la atención, para la evaluación, para, en su caso, la desinfección, si así lo requiere la OMS. Pero insisto, en estos minutos, en estos momentos, dada la hora que es, está teniendo lugar una reunión entre la OMS y el Gobierno de España.
4: És la reunió que ha acabat ara fa uns minuts amb aquesta decisió, la de la revisió. Per tant, no hi ha decisió sobre la possible destinació del creuer cap a les Canàries, tot i que sí que s'estan preparant efectius per poder acollir el vaixell en dos possibles ports, a l'illa de Tenerife o a l'illa de Gran Canària.
6: 14-15.
3: Podríem també començar la guerra a l'Orient Mitjà. Ja té un llast per l'economia catalana. La Cambra de Comerç de Barcelona assegura que restarà, en el millor dels casos, dues dècimes al creixement del PIB. Però si al juliol l'escenari bèl·lic continua, la patacada podria ser de 6 dècimes i l'inflació es podria disparar fins al 5%, Montse Martí.
7: Segons la Cambra, la inèrcia salvarà l'economia catalana d'un cop més dur aquest 2026. Els pilars del creixement són el consum intern i la inversió. El cap d'Estudis Econòmics de la Cambra, Joan Ramon Rovira, diu que de moment el mercat laboral resisteix.
8: L'ocupació ara encara va molt bé i els salaris reals no estan decreixent, estan augmentant encara que sigui molt moderadament. Quan aguantarà? Doncs està absolutament lligat al cicle econòmic. Si fem una revisió a la baixa del nivell d'activitat com la que hem dit, que podria arribar a estar entre 4 i 6 dècimes de PIB, això en tota probabilitat implicaria una frenada en les contractacions.
7: La Cambra diu que no preveu un escenari apocalíptic, admet que la pujada de preus, tot i que encara està lluny de la inflació postpandèmia o de la guerra d'Ucraïna, pot ser ràpida si la guerra s'allarga.
3: Sí, com sigui, la frenada en el creixement econòmic per la guerra a l'Orient Mitjà arriba en un moment en què Catalunya té més ocupats que mai.
9: Adecco, l'autèntic cercador de talent, t'ofereix aquest espai.
3: Catalunya batà el seu rècord històric de treballadors amb 3.921.000 persones en feina i cotitzant a la Seguretat Social.
7: Sí, a l'abril han sortit de les llistes de l'atur gairebé 9.000 persones. Ara hi ha 314.000 persones que busquen feina activament a través dels serveis públics d'ocupació. Catalunya lidera juntament amb Andalusia la reducció de l'atur a l'abril. El conseller de Treball, Miquel Samper, diu que la baixada de l'atur és generalitzada.
10: Una disminució que es produeix en tots els sectors productius, en tots els sexes i en totes les demarcacions. També es produeix una disminució en un sector que ens preocupa molt, que és el de joves de menys de 25 anys, on es produeix una disminució per sobre de l'11%. Per tant, tant de bo que cada vegada que surtin les dades puguem expressar que han sigut d'aquesta línia.
7: Al conjunt de l'Estat, l'atur també ha baixat i se situa per sota dels 2,4 milions per primer cop des del juny del 2008, just a l'inici de la crisi financera.
11: Talent Topic. Talent? Topic. A Adecco marquem tendència en el món laboral.

0: laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
1: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a deco.es i descobreix-ho.
2: Passant gairebé 10 minuts a les dues, l'Ajuntament de Barcelona ha donat 94.000 certificats d'empadronament i 17.000 informes de vulnerabilitat des que va començar la regularització extraordinària de migrants. Ara volen descongestionar les oficines d'atenció ciutadana i demà obriran un nou espai d'atenció al pavelló 2 de Fira Barcelona. Esperen que a finals de mes sigui un dels tres punts on se centralitzarà la burocràcia relacionada amb tot aquest procediment. Anem cap a la seu de la delegació del govern espanyol a Barcelona, ara, Joel Penya, bon dia.
3: Bon dia. Durant aquesta setmana, el pavelló 2 atendran les persones empadronades a la ciutat i, a partir de la que ve, les que hi resideixin però no constin al padró. La tinenta d'alcaldia, Raquel Gil, ha explicat que l'objectiu és que només atenguin persones al Saller del carrer Tarragona i als nous espais de Miquel Bleach i Fira Barcelona.
4: Tenir més espai, com deia, ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació on si plou la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés.
3: En el nou espai també hi haurà persones d'entitats com la Creu Roja per ajudar a certificar que els immigrants resideixen a la ciutat des d'abans del 31 de desembre. A aquesta hora també estem pendents del balanç que faci el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, sobre el procés de regularització que va començar a mitjans d'abril.
2: I aquest migdia també hem sabut que Israel retindrà com a mínim 6 dies més l'activista català d'origen palestí que anava amb una flotilla cap a Palestina, Saif Abu Keshek, que des de dijous passat està detingut en una presó israeliana. La seva família denuncia tortures i el govern espanyol exigeix que l'alliberen. Des de Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
5: Bon dia. L'activista formava part de la flotilla Global Summit i, segons la família, no pretenia arribar a Gaza, simplement era una expedició observadora. Doncs bé, amb la decisió del tribunal israelià, amb aquesta pròrroga de com a mínim 6 dies de detenció, s'allarga la incertesa per la família. Avui la dona del Saif, Sally Issa, ha explicat des d'aquí a Madrid que no hi poden parlar però que els consta que l'han torturat.
6: Está en huelga de hambre, está bien, pero ha sufrido muchas torturas y está interrogado durante muchas horas. Tenía las manos atadas detrás con tanta fuerza que no tenía sensación en las manos. Ha sufrido golpes.
5: El govern espanyol es posa les mans al cap i en reclama l'alliberament urgent. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, a Televisió Espanyola, desmenteix els arguments d'Israel.
7: Les he dejado claro que de los informes que yo tengo, nada de eso es cierto. Que si tan seguros están de ello, pongan las pruebas encima de la mesa. Y de aún en el supuesto de que fuera así, no se asalta un barco en aguas internacionales.
5: La Moncloa assegura que el cònsol espanyol a Tel Aviv està visitant l'activista cada dia.
2: Tot plegat mentre encara cuegen les conseqüències de la primera retenció de la flotilla que va sortir de Barcelona per intentar arribar a Palestina a finals d'agost. Avui, justament, han declarat a l'Audiència Nacional alguns dels activistes que hi anaven i que la policia israeliana també va detenir en aigües internacionals. Aquest matí, Ada Colau ha estat una de les que ha comparegut. Arnau.
5: Exacte, en aquest cas es tracta d'una flotilla anterior, la que va sortir de Barcelona i on viatjava, entre d'altres, Greta Thunberg, que alguns dels detinguts llavors van presentar a títol individual una querella contra els responsables israelians d'aquella intervenció. L'Audiència Nacional ara estudia la denúncia i per això Ada Colau, entre d'altres, ha declarat avui davant la Fiscalia. L'exalcaldessa de Barcelona demana que la justícia espanyola mogui fitxa.
8: Exigimos a nuestras autoridades competentes que abran esa investigación para aclarar los hechos. Para nosotros esto es fundamentalmente una acción colectiva para hacer lo que deberían hacer los estados y especialmente los gobiernos europeos, que es pararle los pies a un estado genocida, a un estado criminal.
5: En les denúncies s'acusa el govern d'Israel de crims de guerra, lesa humanitat, tracte inhumà, detenció il·legal i segrest.
2: Dos minuts i abordem la crisi de percepció d'inseguretat.

0: 14:15.
1: Passa un quart de les dues en l'últim any. Els casos amb armes blanques han caigut més d'un 30%. Si l'any passat n'hi havia de mitjana 380 cada mes, ara són 260. Així ho acaba d'assegurar la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que insisteix que Catalunya és un país segur. Tot plegat després dels casos violents dels últims dies, com l'apunyalament mortal de dissabte a Esplugues de Llobregat. Anem cap al Palau de la Generalitat. Laia Colomer, bon dia.
2: Bon dia. Si el govern insisteix que les dades delinqüencials a Catalunya van a la baixa i assegura que avui el país és més segur que fa un any. De fet, segons dades que ha explicat la portaveu Sílvia Paneque, si durant l'any passat hi va haver uns 380 incidents amb armes blanques de mitjana cada mes, ara en són 260, per tant, d'uns 13 cada dia, ara entre 8 i 9, tot i que s'han d'agafar en quarantena perquè només són dades dels 3 primers mesos del 2026, per Paneque demostrarien que es va pel bon camí.
3: Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
2: Paneque insisteix que el govern continuarà treballant en la mateixa línia, augmentar la plantilla de Mossos i continuar amb tots els plans engegats, com el Campai i el Daga, i desplegar les noves unitats judicials.
1: Tot i l'acumulació de casos dels últims dies, els experts en seguretat demanen mantenir el cap fred i analitzar les dades. L'exresponsable de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Amadeu Recasens, ha subratllat al món a RAC1 que els últims incidents no tenen res a veure entre ells i també assegura que hi ha més que no hi ha més inseguretat ara que fa uns anys, ni tampoc la immigració explica els problemes de seguretat. Sí que reconeix que en els últims anys s'han multiplicat els casos amb armes blanques.
4: El pla d'Aga està molt bé, però si miren les hemeroteques, jo el setembre d'octubre del 2018 ja estava insistint en aquest tema, dient que s'havia de canviar la legislació en matèria d'armes. No pot ser que es venguin ganivets i navalles a benzineres, a cases de souvenirs, controlat en armeries, demanant el DNI qui el compra i probablement posant número de sèrie a cada una d'aquestes armes.
1: L'últim cas conegut és el de Salt, al Gironès. Una dona s'ha entregat després de matar la seva parella d'una ganivetada. Víctima i agressor vivien en un traster d'un garatge abandonat. Per motius que s'investiguen, la dona li va clavar un ganivet a la cama i l'home es va dessagnar. Després es va entregar a la comissaria. Feia mesos que vivien en aquest traster ocupat on, segons alguns veïns, diverses persones fa temps que consumeixen droga. Més qüestions. La fiscalia insisteix que els pares acusats de maltractar el seu nadó de pocs mesos continuïn a la presó. Avui ha insistit a l'Audiència de Barcelona que els senyals de maltractament greu són clars. La defensa, en canvi, ha demanat als jutges que els deixin en llibertat mentre s'investiga el cas. Benet Iñigo.
5: Un jutge de Barcelona els va tancar en presó provisional per delictes de maltractaments i agressió sexual. Recordem que després d'un periple per diversos centres sanitaris, els metges de la Vall d'Hebron van activar el protocol a mitjans de març, fa un mes i mig, perquè el nen tenia lesions als genitals, costelles trencades i blaus, que van considerar molt sospitosos. Els pares atribueixen algunes d'aquestes lesions a una malaltia congènita i altres lesions, com ara unes ferides, com a conseqüència del tractament mèdic de dies abans. Dues versions diferents per sustentar les demandes de cada part. La Fiscalia creu que no hi ha dubte del maltractament i, a més, creu que si surten en llibertat els pares poden fugir o atemorir testimonis. La defensa, en canvi, demana mesures menys restrictives, com ara que el pare porti un localitzador GPS al turmell per assegurar que no marxi. Mentrestant, el nen, que va estar un mes ingressat, viu amb una família temporal d'acollida.
1: Gairebé 20 minuts per sobre de les dues, a Barcelona hi ha almenys 10 organitzacions que es dediquen al relloguer d'habitacions sense permís del propietari. Segons ha pogut saber RAC1, en tots els casos es fan funcionar com a pensions i en la majoria s'hi fan pisos turístics sense llicència. Els preus oscil·len entre els 600 i els 1.000 euros per cada habitació, Josep Moragues.
6: A la ciutat operen almenys aquestes 10 xarxes amb el mateix modus operandi i estan també en principi vinculades sobretot al relloguer dedicat als pisos turístics. Com que l'Ajuntament va posar fil a l'agulla per desmantellar-les, en alguns casos s'han reconvertit en relloguer d'habitacions sense permís dels propietaris. Els inspectors del consistori el 2024 tenien constància de 134 pisos en què es feia activitat d'aquesta mena de negoci. Des d'aquest programa també hem detectat entramats vinculats a persones de nacionalitat italiana, russa i espanyola. En el cas dels russos són els que estan més controlats pels jutjats. Han estat condemnats per l'Audiència de Barcelona per estar fa 5 i 6 anys de presó, però han apel·lat la sentència i algunes fonts expliquen a RAC1 que estan continuant el negoci.
1: I anem ara cap a Girona. L'Ajuntament manté de moment la mostra Temps de Flors, que comença dissabte, malgrat la vaga indefinida de recollida d'escombraries que afecta la ciutat. L'última mediació d'ahir entre les parts va acabar acabar sense avenços. El principal escull és que se'ls apliqui l'increment real de l'IPC. El consistori creu que l'empresa no compleix amb els serveis mínims fixats per la Generalitat i això fa que l'acumulació de brossa a Girona sigui més del que pertocaria. Des de Girona, Bàrbara Julé, bon dia.
0: Bon dia. La vaga està deixant imatges de contenidors desbordats, bosses i cartrons acumulats, en especial al barri vell on hi ha força bars i restaurants. La situació és pitjor del que hauria de ser perquè, segons l'alcalde Lluxalelles, no s'estan complint els serveis mínims decretats per treball. La falta de recollida d'orgànica és el que més preocupa. Tot i això, en declaracions, el Bonarracu Salelles diu que a hores d'ara no es plantegen ajornar la mostra Temps de Flors.
7: Ara mateix no està sobre la taula. Per nosaltres, Temps de Flors, com bé has dit, és un dels moments més importants de l'any, sobretot per tota la implicació del voluntariat que hi ha de la ciutat, que durant dies doncs, estan treballant en fer aquests espais florals a la nostra ciutat. La gent porta mesos i setmanes treballant-hi i ens sembla que hem de mantenir la festa.
0: L'Ajuntament, que no descarta demanar l'emergència per salubritat, ha convocat aquesta tarda una reunió entre empresa i comitè per avaluar si s'estan complint els serveis mínims com pertoca.
8: 14-15.
1: RAC1 rebrà el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica, un guardó que reconeix la fita històrica que suposa haver superat la barrera del milió d'oients diaris. Ho ha destacat el jurat dels premis i hi ha posat veu la consellera Sílvia Paneque.
3: Premi Nacional Radiofònica de Comunicació Radiofònica a RAC1 ha arribat a més d'un milió d'oients diaris en el seu 25è aniversari i ha consolidat un model de comunicació basat en la credibilitat, en la immediatesa i també en la proximitat.
1: La directora de RAC1, Eulàlia Carbonell, deixa clar que el premi és compartit per tothom que és a RAC1 o que ho ha estat.
9: És un premi col·lectiu, un premi pels professionals que hi treballem avui, però també per tots aquells professionals que en algun moment han treballat a RAC1. Però també voldria dir que això és un premi també pel grup Godó, per haver cregut en el projecte des del primer dia, per haver mantingut el rumb malgrat les dificultats que han sigut moltes, i per entendre que una ràdio diferent, propera, jove i valenta com som nosaltres, algun dia podria arribar al RAC1 que som avui.
1: És la segona vegada que RAC1 rep el Premi Nacional de Comunicació. La primera va ser el 2007, quan el jurat va valorar que l'emissora era la primera proposta de radiodifusió comercial del país amb èxit d'audiència, viabilitat econòmica i ús de la llengua catalana al 100%. De fet, és la setena vegada que RAC1 és protagonista en aquests Premis Nacionals de Comunicació. En els 26 anys d'història de l'emissora, el govern l'ha concedit als programes Minoria Absoluta i La Competència i als presentadors Jordi Basté, Toni Clapés i Marc Giró. Els Premis Nacionals d'aquest any, però, també destaca destaquen altres mitjans. Josep Moragas.
6: Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, Premi Nacional de Comunicació Televisiva en reconeixement als més de 60 anys des de la primera emissió en català, que va ser el 27 d'octubre del 1964 i per la defensa sostinguda de la llengua catalana al llarg de tots aquests anys. Esther Vera García, directora de l'ARA, Premi Nacional de Comunicació de Premsa per haver contribuït a consolidar el diari com una de les capçaleres de referència del país. El Premi Nacional de Comunicació de Proximitat el rebran Exaequo, el diari de Sabadell, per la seva continuïtat i capacitat d'adaptació, i el programa Hospital per de Proximitat, coproduït per Televisió de Mataró i la xarxa audiovisual local, per haver apropat amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors. La plataforma 3CAT és Premi Nacional de Comunicació Digital, destacant que amb 1,5 milió d'usuaris registrats és la tercera plataforma més escollida pels catalans. El Banc Sabadell, Premi Nacional de Comunicació Publicitària Corporativa per la campanya publicitària de l'OPA del BBVA, i finalment Justo Molinero Calero, Premi Nacional d'Honor en reconeixement a la seva carrera professional radiofònica i empresarial d'èxit, un exemple de la qual és Ràdio Teletaxi, amb gairebé 45 anys d'història, que segons el jurat ha dignificat la ràdio popular, l'ha fet créixer i l'ha convertit en una eina de cohesió social. Els premis es lliuraran al Teatre Principal de Sabadell el 19 de maig.
1: I encara sobre RAC1, ja tenim disponible el nou capítol del podcast RAC & Go, que explica l'experiència de quatre joves que després d'analitzar el mercat han decidit obrir una gelateria a Barcelona. Diuen que és un dels negocis més rendibles avui en dia a la ciutat. La impulsora del projecte va decidir deixar-ho tot, sou i feina, per muntar el negoci en què realment volia treballar, i tres amics seus s'hi van unir de seguida. Podeu escoltar com s'ho ha fet el podcast RAC & Go.
10: Si vols saber-ne més, entra a RAC un podcast i escolta el nou capítol de RAC & Go. Cada 15 dies, i amb l'impuls de CaixaBank Day One, parlem amb emprenedors que canvien el món.
1: Dues de les companyies referents del teatre a casa nostra, la Calòrica i l'Esté de Teatre, estrenaran un espectacle conjunt. Per primer cop, les dues companyies uniran forces el 3 de febrer de l'any que ve. Arribarà al poliorama Les dones Piñeiro, una comèdia que busca reivindicar el paper de les dones en les lluites obreres i sindicals dels anys 80. Serà, sens dubte, un dels plats forts de la pròxima temporada. Les entrades de les funcions ja estan a la venda, Adrià García.
8: Com en una manifestació amb pancartes i megàfons, han presentat aquesta unió sota el lema... TV Calòrica. Les dues companyies es fan família per explicar precisament una altra història familiar, la de les Piñeiro, dones de diverses generacions que han treballat tota la vida en una fàbrica de calderes i termostats. Sense desvelar gran cosa, Carme Pla i Júlia Trunyol entresaben les línies mestres.
11: De la lluita sindical i obrera de les dones de la dècada dels anys 80, que ha quedat molt silenciada i molt invisibilitzada.
12: Lluiten per un millor salari, per ser millors persones, ser millors mares, ser millors esposes, ser millors companyes, però sobretot intentar no deixar ningú enrere.
8: Un projecte que, segons Àgata Roca i Esther López, neix de l'admiració mútua.
13: És una companyia que ens identifiquem molt amb el seu humor, té una mirada molt crítica, un segell molt propi.
14: És un referent on emmirallar-nos perquè porten 35 anys treballant juntes.
8: Les dones Piñeiro estaran cartellera durant tot el mes de febrer.
1: I 30 anys després, Daniel Anglès torna als seus orígens amb Tu, jo i vosaltres i les cançons. Un musical de petit format que s'estrena demà a la sala Versus Glòries. És una nova versió de l'obra que ell mateix ja va dirigir a la dècada dels 90 i que adapta al català els grans temes d'Andrew Lloyd Webber o Claude Michel Schoenberg.
8: Daniel Anglès i Pilar Capellades, només acompanyats al piano per Sergi Cuenca, convertiran els hits de grans musicals, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera o Cats, en espectacles de petit format. Un concert posat en escena que parteix de la funció que Anglès va escriure fa 3 dècades.
15: Hi ha moltíssimes cançons que no havíem cantat mai, perquè aquests compositors, durant aquests 20 anys, no han parat d'escriure coses per tenir material que no existia d'aquests mateixos compositors fa 20 o fa 30 anys.
8: S'estarà en cartellera fins al 29 de maig i després girarà per uns quants teatres catalans.
1: En música, els fans de Bad Bunny estan d'enhorabona perquè el porto-riqueny posarà a la venda més entrades pels seus concerts a Barcelona.
16: Te vi tirar más foto de cuando te tuve, te vi darte más beso y abrazo la beso.
1: Aquest divendres s'alliberen unes quantes localitats més, seran una mena de graderia que s'ubicarà just darrere de l'escenari. Aquestes entrades costaran uns 200 euros. Bad Bunny actua a l'Estadi Olímpic el 22 i 23 de maig. I Olivia Rodrigo afegeix una tercera data al Palau Sant Jordi. La nord-americana, per tant, actuarà a la ciutat l'1, el 2 i el 5 de maig de l'any que ve. Les entrades surten a la venda demà passat. I el cicle Perifèria Cultural omplirà Catalunya de música amb artistes com Maria del Mar Bonet, o el líder de Mishima, David Carabén.
17: Recuperis tots els fragments d'aquest naufragi que és la memòria.
1: Però també Judit Nederman o Papet i Marieta. Arrencarà el 23 de maig i fins al novembre. En total, el projecte farà parada 45 pobles i ciutats dels Països Catalans i també hi haurà espai pel teatre i la gastronomia. Pel que fa a l'agenda de concerts d'avui, Kiefer Sutherland aterra a Barcelona en la seva faceta de músic.
18: Tell yourself it's all right.
1: L'actor britànic que interpretava Jack Bauer a la sèrie de 24 actua a la 2 de l'Apolo. També actua avui a Barcelona Edwin Collins, el responsable d'un dels grans èxits dels anys 90. El músic escocès fa parada a la sala La Nau amb la seva gira de comiat dels escenaris. I el temps...
10: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: Una tarda més, el Servei Meteorològic de Catalunya activa avisos per pluges que poden ser localment fortes, Mònica.
19: Avisos per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts cap a les Terres de l'Ebre, punts del prelitoral, sectors de la Catalunya central i també l'interior de les comarques de Girona. En aquests indrets no es descarta també alguna pedregada, alguna calamarsada i fortes ratxes de vent i ruixats també cap al Pirineu i Prepirineu. Tot plat amb temperatures que quedaran més frenades que ahir, especialment al centre i al nord del país. I demà repetiran els ruixats de tarda entre les comarques de Girona, Barcelona, el Pirineu i al voltant del massís dels Ports.
20: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
21: 14-15 amb Xavi Pardo i Xavi Rocamora.
1: Ho dèiem en començar, falten 5 dies pel Clàssic del Camp Nou i el Barça ja prepara les celebracions en cas de proclamar-se campió, Xavi.
22: Els de Flick en tenen prou amb l'empat i el club ja ha començat a pensar en com celebrar el títol amb l'afició si diumenge suma el punt que li falta, celebracions que podrien començar tot just després del partit si la federació decideix entregar la Copa el mateix dia, però el plat fort arribaria dilluns amb la clàssica ruada a campions.
21: A RAC 1 14-15.
22: Tindria inici i final al Camp Nou, però anem als detalls. Damià López, bon dia.
23: Bon dia, Xavi.
22: El que encara no podem confirmar és si en cas de ser campió aquest diumenge el Barça rebrà la Copa just després del Clàssic.
23: No, el que a hores d'ara sabem al 100% és que Rafael Louzán, president de la Federació Espanyola de Futbol, serà demà dimecres al Johan Cruyff per entregar al primer equip femení del Barça el trofeu de campió de Lliga durant el partit que enfrontarà a les Blaugrana contra el Llevant. A partir d'aquí, des de la Federació argumenten que van dia a dia i que encara han de decidir sobre l'agenda, sobre què faran diumenge. La presència de Louzán al Camp Nou és probable. El que no està tan clar és que diumenge faci entrega del trofeu al Barça a la conclusió del partit si l'equip de Hansi Flick es proclama campió. Ahir va haver-hi una reunió entre Barça i Federació, de la qual no en va sortir cap decisió ferma. Hem de recordar que existeix el precedent de 2019, quan el Barça va ser campió de Lliga a casa contra el Llevant, després de guanyar 1-0, i se li va entregar el títol que va aixecar Leo Messi. Ara, amb el Madrid pel mig, hi ha molta més cautela. Més enllà de la presència no de Louzán i que entregui el títol diumenge, si el Barça és campió al Clàssic, la rua es farà dilluns que ve, perquè dimecres hi ha partit a Mendizorroza contra l'Alavés, on precisament es va guanyar la Lliga la temporada 98-99 amb una victòria per 1-4 a Vitoria. El recorregut de la rua està per decidir, però hi ha sobre la taula la possibilitat del format d'un recorregut que comenci i acabi el Camp Nou amb parlaments un cop finalitzi la rua.
22: Falten 5 dies per aquest clàssic que pot decidir la Lliga, i en el vessant esportiu tots dos equips d'AMI començaran demà a preparar el partit.
23: Sí, Barça i Madrid tornen demà dimecres als entrenaments. Això vol dir que els dos prepararan el clàssic durant els propers 4 dies. En el cas del Barça, esperant Rafinha, que probablement començarà el partit des de la banqueta, un cop ja s'ha produït el retorn de Marc Bernal a Pamplona. I també, recordem-ho, reapareixerà Koundé un cop complert el partit de sanció al camp d'Osasuna. El Madrid avui és notícia Kylian Mbappé, que s'ha entrenat en solitari. L'equip tenia festa, però Mbappé s'ha presentat a la ciutat esportiva de Valdebebas per continuar amb la seva recuperació per mirar de ser el clàssic. Fa pocs minuts s'ha fet públic un comunicat per part de l'entorn més proper del jugador a la FP, a France Press, després de les crítiques rebudes per haver marxat a Cagliari, a la illa de Sardenya, estan lesionat. Diu el comunicat que part de les crítiques es basen en una sobreinterpretació d'elements relacionats amb un període de recuperació estrictament pactat amb el club, sense que això es correspongui amb la realitat del compromís i el treball que Mbappé fa cada dia pel bé de l'equip, diu l'entorn del jugador, sortint al pas dels rumors i les crítiques, com diem, pel fet que Mbappé hagi tingut aquesta espantada, que realment, pel que ens comenten, ha estranyat i molt a la directiva i també als companys de vestidor. A banda de Mbappé, Thibaut Courtois és l'altre futbolista al qual Arbeloa espera poder recuperar diumenge. Qui no hi serà segur és Ferland Mendy, que al camp de l'Espanyol es va tornar a lesionar el recte femoral de la cama dreta i haurà de passar pel quiròfan.
22: I parlant del Madrid, ja fa setmanes que diversos mitjans expliquen que el vestidor blanc no viu precisament els millors moments. Doncs bé, atenció a l'episodi que explica Onda Cero.
23: Sí, avui ha informat que Antonio Rüdiger va propinar un mastegot a Álvaro Carreras dins del vestidor a Valdebebas, entre els partits que el Madrid va jugar contra l'Alavés 21 d'abril i el Betis 24 d'abril. L'únic que sabem és que Rüdiger està jugant i Carreras ha desaparegut de l'equip. Diumenge, Mendy va ser titular i quan es va lesionar va entrar per ell Fran García al lateral esquerre, mentre que Carreras s'ho va mirar des de la banqueta. Informació, repetim, d'Onda Cero, el mastegot de Rüdiger a Carreras.
22: Déu-n'hi-do. Dit això, Dami, recuperem el que ahir explicàvem al Tobiràs. La feina als despatxos del Barça continua i en les últimes hores RAC1 ha avançat que el club blaugrana està interessat en Antonio Tony Gordon.
23: Sí, és l'aposta del Barça per reforçar la posició extrema esquerra, informació que ens ha avançat l'Àlex Pintanel. Ja fa temps que s'està seguint el futbolista del Newcastle, és un perfil que agrada, valorat en 60 milions d'euros segons Transfer Market, i amb contracte fins al 2030. S'espera des del Barça que la fluixa temporada del Newcastle pugui servir per abaratir el fitxatge. Hi ha interès d'altres equips importants com Bayern o Liverpool. Anthony Gordon té 25 anys, és internacional per Anglaterra, serà al Mundial, i aquesta temporada ha marcat 6 gols i ha repartit 2 assistències en 26 partits a la Premier League. A la Champions ha fet 10 gols en 12 partits, 10 gols en 12 partits a la Champions, números molt destacables. Un d'aquests gols el va fer contra el Barça. És dretà, juga a cama canviada per l'esquerra, un perfil similar a Rafinha, molt potent, també pot jugar de davanter centre.
22: I d'una possible arribada a una més que possible sortida, en aquest cas a l'equip femení, i és que Alexia Putellas està més fora que dins, podríem dir.
23: Sí, ho vam explicar i ja el tu diràs. Alexia té una proposta del London City per 3 temporades, molt superior econòmicament al que li pot oferir el Barça. Alexia té 32 anys i acaba contracte amb el club blaugrana a final de temporada. No té presa la decisió al 100%, però el factor econòmic gairebé triplicaria el seu sou actual. I la possibilitat d'acabar l'etapa al Barça aixecant la Champions, si l'equip de Pere Romeu guanya la final d'Oslo a l'Olímpic de Lió, li fan valorar la possibilitat de fer el pas de marxar. El tècnic del Barça, Pere Romeu, s'ha referit avui a la possible marxa d'Alexia en la prèvia del partit de demà contra el Llevant.
2: Els estic gestionant amb total normalitat, sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins del vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
23: Alexia no va poder reprimir les llàgrimes en marxar de la gespa del Camp Nou quan la van canviar la segona part de la semifinal de dissabte.
22: Parlava Pere Romeu de les diverses carpetes obertes que ara mateix ja el Barça femení, una d'elles ell mateix, la possible renovació de Pere Romeu com a tècnic del Barça femení. Dami, gràcies.
23: Gràcies.
22: El Barça ja comença a pensar en celebracions. La situació dels altres dos equips catalans de primera divisió és del tot diferent. A la zona baixa, en la lluita pel descens, el Sevilla agafa aire, guanyant per la mínima la Reial Societat. Això sí, també acosta Girona i Espanyol a la zona vermella. Albert Bassas, bon dia.
4: Bon dia. Un gol ahir del Tocopillano d'Alexis Sánchez va servir al Sevilla perquè els 3 punts es quedessin al Pizjuán i poder sortir així del descens. Ara són 17ens, marcant la permanència amb 37 punts. Un partit, per cert, no exempt de polèmica per la passivitat que molts han criticat entre els futbolistes de la Reial. Doncs bé, després del partit va haver de sortir el capità Mikel Oyarzabal a justificar-se.
5: No le doy la mayor importancia. La más mínima importancia a comentarios de la gente que pueda pensar eso. No, sí, ya te he dicho que no, te voy a repetir lo mismo. Creo que somos muy conscientes de dónde estamos, de lo que representamos y que estamos defendiendo un escudo cada partido, cada entrenamiento, y que las cosas no salgan mejor o peor, puedo estar de acuerdo, y habrá días en los que estemos mejor o peor o más o menos acertados, pero no va a ser por desgana o por no esforzarse.
4: De fet, el propi Oyarzabal va ser el blanc de moltes d'aquestes crítiques, també el porter Remiro, que sembla que podria haver fet alguna cosa més en l'acció del gol. Una Reial que en aquest tram final de Lliga, per cert, ha de visitar Montilivi dijous que ve i també Cornellà al Prat en l'última jornada de Lliga. Sí, com sigui aquest resultat d'ahir, aquesta victòria per la mínima del Sevilla envia l'Alavés a la zona de descens en 36 punts i deixa, com deies, el Girona a 2 punts d'aquestes places i l'Espanyol a 3. I si mirem una mica més enllà i obrim una mica més el focus, veiem com ara mateix tenim fins a 7 equips separats per només 3 punts. València i Espanyol amb 39, Elx, Mallorca i Girona amb 38, Sevilla amb 37 i Alavés amb 36. Un pèl més despenjat ve tot seguit el Llevant amb 33, a 4 de la permanència, mentre que l'Oviedo segueix cué i gairebé ho té impossible perquè ara és a 9 punts de la salvació, només en queden 12 per jugar-se. Pròxima jornada per tots aquests equips implicats. Divendres obrirà a les 9 el Llevant o Sassuolo, una, dissabte a les 2, compta amb aquest Elx a la vés, dissabte a 4:15, compta amb aquest altre Sevilla Espanyol, i diumenge Mallorca-Vilareal a les 2 del migdia, Atlètic Club València a 4:15, Oviedo-Getafe a 6:45 i el Rayo Girona dilluns a les 9. I el més curiós de tot, o no, és que molts dels equips implicats en aquesta lluita són reincidents. Ja van passar problemes el curs passat. El Sevilla, que és qui va marcar la permanència, l'any passat es va acabar salvant amb 41, els mateixos punts amb què va tancar el Girona, que aquest any també torna a estar embolicat implicat en aquesta lluita. L'Espanyol es va salvar amb 42, aquest any lluitant també per aquest mateix objectiu, igual que l'Alavés, que també es va salvar amb 42, en el cas de l'any passat, igual que el Getafe, fins i tot el València, podríem dir, va tenir una trajectòria similar, patint fins a última hora, però sortint al final i aconseguint la permanència amb 46. Veurem si aquest any també se'n surt o no. La situació, però, és pràcticament calcada, afegint-hi l'Elx, potser intercanviant només el Getafe pel Mallorca, que l'any passat no va passar dificultats per salvar la categoria. Els que van baixar, recordem-ho, a segona van ser el Leganés amb 40, llavors les Palmes amb 32 i el Valladolid, que només en va sumar 16.
22: Atents a partir de divendres, doncs, a reprèn aquesta lluita per la permanència. El que reprèn avui és la Champions masculina. Avui es decidirà el primer finalista de la Lliga de Campions. Arsenal i Atlètic de Madrid buscaran el bitllet per la final de Budapest. Gemma Montero, bon dia.
0: Bon dia. Amb l'empat a un de l'anada, avui juga la tornada a l'Emirates, a Londres, i els matalassers han hagut de suportar dues ràfegues de pirotècnia aquesta nit just al costat del seu hotel per part dels aficionats anglesos que volien impedir el descans dels jugadors de Simeone. Precisament sobre l'hotel, un periodista anglès li va preguntar ahir al tècnic argentí si no s'estan allotjant al mateix lloc que el mes d'octubre per superstició. Aleshores, van perdre 4-0, també al camp de l'Arsenal, en partit de la fase de la Lliga. Resposta de Simeone.
3: Creo que estamos mejor ahora que en octubre. Estamos mejor ahora que en octubre. Y el hotel valía más barato. Más barato valía este. Por eso cambiamos.
0: Ho confirma el president del club, Enrique Cerezo.
7: Hombre, indiscutiblemente la economía, amigo. Hay que ahorrar, también hay que guardar para el futuro, para el verano, además, de verdad que sí.
0: El president, que com sempre ha parlat just abans d'entrar al dinar de directives, un dinar que, clar, seguint la tradició anglesa, s'ha fet a les 12 del migdia, tot i que Cerezo no tenia gana.
7: No, la verdad es que no, pero aquí a las 12 hay que comer, si no hay que esperar al día siguiente. Hambre de triunfo, sí, toda.
9: ¿Cómo ha ido la noche?
7: Pues no sé, aquí deben comer siempre hasta ahora, ¿no? Porque es habitual comer aquí a las 12, en Madrid, ¿no? En Madrid. El próximo día que vayan a Madrid les voy a poner a las 3 de la tarde, a ellos.
0: Bé, amb una mica d'humor.
22: Quin de la comèdia, sí, sí,
0: sí,
22: sí,
0: una
22: bé,
0: mica d'humor hores abans de jugar el partit, no? Els de Simeone que arriben a les portes de la final amb dues baixes, Pablo Barrios i Nico González, recuperen Julián Álvarez, Sorloth, Juliano, Llorente i Jiménez. L'Arsenal té només una baixa per lesió, és la de Julian Timber, i recuperen Havertz i Odegaard, tot i que no van jugar dissabte contra el Fulham, tampoc no es van entrenar ahir, però diu Mikel Arteta que estan disponibles i que ell té plena confiança en tot el seu equip.
24: Creo que de la manera que compiten, que juegan y el deseo que tienen de ganar, me han demostrado todo el año que hay que confiar en ellos. Y esa convicción me viene por lo que veo y por lo que siento. Y mañana será un partido diferente, pero estamos preparados para jugarlo, estamos preparados para competirlo y sobre todo para ganarlo.
0: L'Arsenal no ha perdut cap partit aquesta temporada a la Champions. Té 10 victòries i 3 empats i un balanç de 28 gols a favor i 6 en contra. Avui xiularan els alemanys Daniel Siebert a la gespa i Bastian Dankert al bar a les 9, però des de mitja hora abans i en directe a la Champions es juga a RAC1. Podreu seguir aquest Arsenal Atlètic de Madrid i demà Bayern PSG amb avantatge francès d'un gol, 5-4 a l'anada.

0: sentíem dos tècnics que segur, podem assegurar, vaja, que continuen la temporada que ve a les banquetes tant de l'Atlètic de Madrid com de l'Arsenal, són Simeone, són Arteta, però n'hi ha uns quants d'equips, i ara miro la Lliga Espanyola, que ni molt menys tenen assegurada la continuïtat, o equips que encara no saben qui s'assegurà les seves banquetes a cara a la propera temporada. En aquest sentit, avui hem tingut notícies basses.
1: Sí, perquè els primers moviments a les banquetes de primera de cara a la temporada que ve ja comencen a arribar, i com dius, l'Atlètic Club ha fet oficial el fitxatge d'Edin Terzic aquest mateix matí, l'exentrenador del Borussia Dortmund, en substitució d'Ernesto Valverde. Terzic, que signarà per dues temporades fins al 2028. Això sí, no serà presentat oficialment fins que no s'acabi la temporada, segons el comunicat del club. Això l'endemà també de l'anunci de l'adeu de Marcelino García Toral com a entrenador del Villarreal. Si no hi ha cap sorpresa, aquí sabem que el rellevarà el tècnic del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez. I aquests només són els primers, però veurem què passa, per exemple, a Marbeló i al Madrid, o Manolo González i l'Espanyol, o a Mitchell i al Girona, ara que acaba contracte, per citar-ne només uns exemples.
0: Doncs estarem pendents. Mira, un altre nom és el de Pep Guardiola, que també veurem què passa amb ell i amb el Manchester City, un Manchester City que ahir va fer un pas enrere en aquesta lluita pel títol. Obrim amb aquest enfrontament que tancava la jornada de la Premier, el repàs del futbol internacional, un empat contra l'Everton que deixa via lliure l'Arsenal per ser campió de la Lliga Anglesa. Martí Aguilar, bon dia.
2: Bon dia, Xavi. El Manchester City va empatar 3 ahir a la nit al camp de l'Everton i permet a l'Arsenal dependre de si mateix per ser campió de Lliga. Tot i el domini, les errades defensives van castigar els de Guardiola, que van aconseguir salvar un punt al set d'afegit amb un golaç de Doku. Aquest resultat deixa l'Arsenal líder a 5 punts del City, que té un partit menys. Falten 3 jornades i els d'Arteta ho tenen tot de cara. Visiten el camp del West Ham, que lluita per no baixar, reben el ja descendit Burnley i tanquen la temporada al camp del Crystal Palace, que ja no s'hi juga res. Per la seva banda, el City haurà d'esperar que l'Arsenal punxi, a més de guanyar tots els seus partits. No ho tindrà gens fàcil. La propera jornada rep el Brentford, que lluita per entrar a Europa. En pocs dies tindrà aplaçat contra el Crystal Palace i no podrà descansar gaire perquè haurà de jugar a la final de FA Cup contra el Chelsea. Després visitarà el Bournemouth d'Iraola, que també es troba en la lluita per les places europees, i acabarà rebent l'Aston Villa, que si no surt de la mala dinàmica es podria estar jugant a entrar a Champions. Ahir també jugava el Chelsea, que va caure a casa contra el Nottingham Forest per 1-3, un Chelsea que no aconsegueix sortir de la mala dinàmica en Lliga, tot i el canvi d'entrenador. Ja són 6 partits seguits perduts i tot apunta que si no guanyen la final de la FA Cup, la temporada que ve no jugaran competicions europees. I a Escòcia, l'hegemonia de Celtic i Rangers pot acabar aquesta temporada. Fa 41 anys que no guanya la Lliga cap altre equip, però a falta de 3 jornades pel final, el líder és el Hearts, perseguit pel Celtic a 3 punts i pel Rangers a 7. Si el Hearts guanya la Lliga, seria la 5ª de la seva història i la primera en l'era moderna del club. L'última vegada que van ser campions d'Escòcia va ser la temporada 59-60, ara fa 66 anys.
0: Tu no havies nascut, Bassa, no. Em sembla. Fa 41 anys... No, parlo de conèixer lligues escoceses per Celtic o per Rangers.
1: Estava allà, estava allà.
0: Tu has viscut tota
1: allà
0: la vida amb aquesta dicotomia. En qualsevol cas, ahir també es va tancar la jornada de segona divisió espanyola.
1: Sí, amb un partit, l'Almeria 4, Mirandés 2, una victòria que, de fet, catapulta els andalusos en places d'ascens directe a primera, amb 70 punts, només 2 del líder, el Racing de Santander, i 2 més que el Depor, que el Deportiu de la Corunya, que seria el primer equip que jugaria ara mateix el play-off d'ascens. I per baix, el Mirandés no es mou d'aquest descens. A 3 de la permanència baixaria, juntament amb l'Osca, el Saragossa i la Cultural.
0: Encara parlant de futbol, explicarem que la travessa, la quiniela de la propera temporada, tindrà un canvi molt significatiu. 4 dels 15 partits seran de la Lliga Femenina, així ho ha acordat avui el Consell de Ministres, complint amb una reivindicació històrica de l'Associació de Futbolistes. Hi ha una doble intencionalitat, la de donar més visibilitat al futbol femení, però també dotar-lo de més recursos. De fet, s'endurà un 15% al futbol femení de la recaptació de les properes travesses o de les travesses de la temporada que ve. Tornem a Madrid, Jordi Armenteras.
3: Sí, Xavi, decisió aprovada a través d'un decret que ara s'haurà de validar al Congrés dels Diputats per tal que sigui efectiva. El calendari que es busca és que a partir de l'agost, a la propera temporada, ja hi hagi aquests 4 partits femenins a la travessa. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Hoy metemos un gol a la desigualdad. El fútbol femenino se incorpora a la quiniela. Es un gran avance de justicia, un gran avance en igualdad y un gran avance para que el fútbol femenino tenga visibilidad y también, ¿por qué no decirlo?, recursos económicos.
3: Pedro Sánchez ha anat una mica més enllà a les xarxes i ha piulat que això reforça la Lliga Femenina com una referència internacional. La reivindicació de l'Associació de Futbolistes es remunta al 2019. Fa més de 7 anys que feien aquesta demanda.
0: Gràcies, Jordi. Ara passen 4 minuts de 3 quarts de 3. I no m'importa anar. Sí. I especialment atenció, gent de Manresa i del cor de Catalunya, això es pot interessar. Manresa estrena el Festival Camins, el festival que animarà les nits d'aquest estiu. Del 10 al 18 de juliol t'esperen grans concerts, food trucks i el millor ambient per prendre una copa. En aquesta primera edició gaudirem de les actuacions de Luz Casal, Joan Dausà, Sergio Dalma, mital. Tan solo quiero amar. Però també Sopa de Cabra, Rosario i God Save the Queen. Entrades a la venda avui a les 8 del vespre al web del festival, la millor excusa per anar de cap de setmana a Manresa.
5: Alguna cosa gran és a punt de passar. A la Fundació Adecco acomiadarem tots els enemics. I tu t'hi pots unir. Entra a despediratodos.com.

0: Valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: El tros de festa que han muntat a Carrefour.
3: Sí, regalen 10 megapremis de 100.000 euros.
2: Sí, sí, 100.000 eurassos, a la ruleta on sempre guanyes.
4: I continua la festa amb els nostres preus imbatibles, com el del pit sencer de pollastre en format estalvi a un preu imbatible de 5,25 € al quilo. Fins al 7 de maig.
5: Quarts i mig de 3, obrim pàgina poliesportiva amb bàsquet i amb una notícia que hem sabut fa molt poca estona. Ha mort l'expivot del Barça de bàsquet, entre d'altres equips, Picolín Ortiz, als 62 anys, degut a un càncer de colon. El porto-riqueny va jugar dues temporades a l'equip blaugrana, del 90 al 92, del 1990 al 1992, just després de vestir també la samarreta del Madrid una temporada abans d'arribar al Palau. Durant aquella etapa, Picolín va guanyar una copa, la del 1991 a Saragossa, i va arribar també a la final aquell mateix any de la Copa d'Europa a París, on va perdre contra la Jugoplàstica. Tot plegat avui, i ara anem al vessant esportiu, que l'Eurolliga podria tenir els dos primers classificats per la Final Four d'Atenes. El Real Madrid i l'Olympiacos ho tenen a l'abast després de guanyar els dos primers partits de la seva eliminatòria. Albert Pedrol, bon dia.
6: Hola, Xavi, bon dia. Tots dos van guanyar els dos primers partits de la sèrie a casa i avui certificaran la classificació si tornen a guanyar el primer partit a fora. A les 6 de la tarda, el Real Madrid juga contra el Hapoel de Tel Aviv a Bulgària. Sergio Scariolo té la baixa importantíssima d'Edi Tavares, però en canvi continua podent comptar amb el seu gran trident en atac, Campazzo, Trey Lyles i Mario Hesson, ja que ve d'anotar 40 punts i registrar un històric 53 de valoració contra Luka Murcia a l'ACB. En cas de guanyar avui al Hapoel, el Real Madrid es classificaria per l'onzena Final Four en les últimes 15 edicions. I una mica més tard, a 3:45 de la tarda, l'Olympiacos visita la pista del Mònaco, també amb la possibilitat de liquidar la sèrie, i ho té molt bé perquè l'equip del Principat té un cabàs de baixes amb les d'última hora d'Alfa Diallo i de Daniel Theis. En total, podria ser que el Mònaco només pogués tenir 7 jugadors del primer equip a la convocatòria. Demà serà el torn del València, de Pedro Martínez, que intentarà salvar la primera pilota de partit contra el Panathinaikos a l'OACA.
5: I als Estats Units, aquesta matinada han començat les semifinals de la conferència o de conferència a l'NBA.
6: Sí, d'una banda els Knicks han guanyat de 39 el primer partit contra els Sixers, que venien de jugar només dos dies abans el setè partit a la pista dels Celtics, i a la conferència oest hem tingut sorpresa en el primer partit entre els Timberwolves i els San Antonio Spurs. L'equip texà, liderat per Wembanyama, té el factor pista a favor i és el favorit per endur-se la sèrie, però ves per on Minnesota ha robat el primer partit a San Antonio amb 18 punts de la seva estrella Anthony Edwards. Sobre el paper no havia de jugar perquè fa només 9 dies es va fer una lesió al genoll, però de cop i volta ahir la franquícia va deixar caure que podria reaparèixer i, dit i fet, ha notat 18 punts sortint des de la banqueta. No hi ha pogut fer res Víctor Wembanyama, que ha clavat 12 taps, això sí, rècord en un partit de play-offs de l'NBA. Avui a la una de la matinada, primer partit entre els Detroit Pistons i els Cleveland Cavaliers, i a 2:45, el primer entre els Oklahoma City Thunder, els vigents campions, i els Los Angeles Lakers, encara sense lesionat Luka Doncic.
5: Pedrol, també notícia d'avui, la Generalitat de Catalunya modificarà el recorregut del Tour de França en el seu pas per Barcelona per evitar la pesta porcina. Gemma.
7: Sí, era una reclamació de l'organització, l'empresa ASO, i finalment avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha confirmat que evitaran el pas per Collserola per culpa de la pesta porcina.
8: Si hi ha una modificació del traçat, efectivament, en un tram de, crec que són uns 12 quilòmetres, que passava per Collserola, i degut a la pesta porcina africana i les mesures de prevenció doncs, que s'han aplicat, efectivament hi ha una modificació del traçat, s'ha parlat ja amb els ajuntaments implicats i el Departament d'Esports i els ajuntaments de ben segur que anunciaran i ensenyaran el nou traçat que afecta a 3 ajuntaments.
7: Encara en ciclisme, la Vuelta Ciclista Espanya femenina continua avui a Galícia en la tercera de les 7 etapes amb un recorregut de 121 quilòmetres entre Padroni i A Coruña. Lidera la general alemanya Francisca Koch del United Suez. I Enric Mas serà el líder del Movistar al Giro d'Itàlia, que començarà divendres a Bulgària amb la idea de lluitar per la general. Ho faran un equip equilibrat que combina experiència amb grans voltes, promeses emergents i versatilitat per fer front a tota mena d'etapes.
5: I en tennis, avui ha començat el Masters 1000 de Roma, al quadre femení, mentre es tanca la fase prèvia del masculí.
9: Un quadre femení sense Paula Badosa, que és baixa, només hi entraven directament la gallega Jessica Bouzas i la càntabra Cristina Buxa, i veurem, perquè encara juguen les últimes prèvies, si també hi entren Rebeca Massarova o l'andorrana Vicky Jiménez. Recordem que en el quadre masculí, com deies, no arrencarà fins demà, avui dia de prèvia única i exclusivament, i a aquesta hora buscarà la classificació el madrileny Martín Landaluce, que ara jugarà contra l'italià Pellegrino. El partit és a punt de començar. Abans ha aconseguit bitllet pel quadre gran el també madrileny Dani Mérida, després de guanyar contra el xilè Marcelo Barrios en 3 sets, el tercer tiebreak, i també hi ha entrat aquest matí l'asturià Pablo Carreño per la retirada de Wawrinka, que per tant no s'ha pogut acomiadar de Roma damunt la pista en aquest any del seu adeu.
5: I, Gemma, què ens falta per saber?
7: Que l'edició número 53 del Trofeu de Vela Comte del Godó, organitzat pel Real Club Nàutic de Barcelona, estrenarà nou format amb regates els pròxims 3 caps de setmana i superarà per segon any consecutiu l'objectiu de reunir més de 100 embarcacions. I la Marató de Barcelona del 2027 ja té 10.000 inscrits en només 4 dies i pujant.
5: Hi ha dues lletres, Gemma, que et poden estalviar problemes. N-O, no a aquella comissió que apareix i que ningú t'havia explicat. No a que ningú et doni una solució i tu, dutxant-te amb aigua freda, i no a signar contractes plens de lletra petita que després porten sorpresa. Perquè quan tens advocats, dir no és molt més fàcil. Fer-te de Legalitas i no et conformis. 900-106-08 i també per autònoms i empreses.
7: No.
5: 3 minuts, ara venim.
0: Con Línia Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
10: Valorado.
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
10: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
12: Tuya.
11: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
12: Sí, tu prima.
13: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS IBAS que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
14: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
15: Què fas?
16: Xxxt, segueix el mantra. Begudes gratis amb Costa. Begudes gratis amb Costa. Begudes...
15: Què és això?
16: És el mantra clau de l'estiu.
17: Aquest estiu viatja amb Costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
18: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
19: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
20: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
21: Bon Preu i Esclat.
22: Gairebé segur que al teu cotxe no et falta un queda molt.
23: Ben segur que tens el DJ que no en deixa una.
24: Aquesta no, millor aquesta.
23: El que és seguríssim és que si t'atures a una BP, t'emportes un premi segur. Omple el dipòsit amb 30 litres o més i podràs guanyar punts extra amb IBP, cupons de descompte en carburant o fins i tot una experiència Audi Revolut Fórmula 1 Team a Madrid. Consulta les condicions a IBP.es.
25: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
26: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
27: Soc l'Anna de Securitas Direct. Entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
26: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
27: Soc l'Anna de Verisure. Entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
26: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
9: La
1: Les 3, actualitzem la informació. Aquesta hora pendents del creuer amb un brot d'antivirus que de moment no es mourà de les costes de Cap Verd. Primer l'OMS havia donat per fet que posaria rumb a les Canàries, però el Ministeri de Sanitat Espanyol ha posat el fre de mà. Ha exigit que aquesta tarda un equip d'epidemiòlegs revisi a fons el vaixell i que després, en tot cas, ja es veurà què passa. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, creu que no té cap sentit que el creuer amarri a les illes i diu que Moncloa li dona la raó.
2: Canàries va con la posició clara de entender que si no hay peligro para las personas y están estabilizados, lo razonable es no hacer el barco que haga una etapa más, de Cabo Verde a Canarias, para de Cabo Canarias ir a Holanda, sino que oye, que de ahí se le puede dar todo el soporte necesario. La ministra me ha transmitido que de momento ellos mantienen también esa postura.
1: A bord del creuer hi ha 5 catalans, 4 passatgers i un membre de la tripulació, i tots estan bé, no tenen símptomes de res. Els incidents amb arma blanca s'han reduït un 30% aquest any, que a més n'hi ha 260 de mitjana. Són dades que ha donat el govern per combatre la sensació creixent d'inseguretat arran dels últims episodis de violència al carrer. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit fa poca estona amb la voluntat d'ampliar el pla per retirar armes blanques del carrer. Ho ha dit en la clausura del Dia de les Esquadres al Camp de Tarragona. Esteve Giral, bon dia.
3: Sí, més prevenció per reduir els fets delictius en moments difícils i molt colpidors. Parlon ha apostat també per incrementar el cos dels Mossos d'Esquadra. Diu que estan en l'estratègia adequada, però que cal insistir i reforçar-la.
4: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
3: La consellera d'Interior ha fet una crida també a mantenir la calma en moments com aquests per garantir la convivència i la cohesió social.
1: Gràcies, Esteve. I els Estats Units afirmen que l'alt el foc a l'Orient Mitjà es manté malgrat els atacs que hi ha hagut a l'estret d'Hormuz. Això després que aquesta nit l'Iran hagi bombardejat un destructor nord-americà. El secretari de Defensa, Peter Hegseth, diu que l'operació en aquesta zona no té a veure amb les hostilitats en territori iranià.
6: No, the ceasefire is not over.
7: No, l'alto el foc no s'ha acabat, és un projecte separat i diferent, i esperàvem que hi hauria una certa agitació al principi, cosa que va passar, i vam dir que defensaríem i defensarem agressivament, i sabem que l'Iran ho sap, i en última instància el president prendrà una decisió sobre si alguna cosa havia d'escalar fins a una violació de l'alto el foc.
1: El Pentàgon assegura que l'Iran ha atacat en més de 10 ocasions objectius nord-americans des de l'alto el foc. I RAC1 rebrà el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica. El jurat destaca la fita històrica que suposa haver superat la barrera del 1 milió d'oients diaris. En esports, avui es decideix el primer finalista de la Champions masculina.
5: A les 9 del vespre i en directe a RAC1 des de mitja hora abans, l'Arsenal rebrà l'Atlètic de Madrid amb l'eliminatòria oberta després de l'empat a 1 de l'anada. Demà es decidirà la segona semifinal amb avantatge del Paris Saint-Germain, que visitarà el Bayern de Múnich després del 5-4 del primer partit. Mentrestant, el Barça ja prepara les celebracions de la Lliga, mentre Espanyol i Girona veuen com es complica la permanència a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol confirmi si entregarien la Copa el mateix dia del Clàssic. El que ja sabem és que l'endemà es faria la rua de campions pels carrers de Barcelona amb sortida i arribada al Camp Nou, situació que contrasta amb la dels altres dos equips catalans de primera. La victòria d'ahir del Sevilla, 1-0 contra la Reial Societat, deixa el Girona a només 2 punts del descens i l'Espanyol a 3. L'equip blanquiblau precisament visita el Sevilla aquest dissabte.
1: I acabem amb el temps. Les temperatures guanyaran terreny a mesura que avanci... Les tempestes, volien dir, guanyaran terreny, no les temperatures, abans, a mesura que avanci la tarda. Mònica Usart.
8: I afectaran molts punts del Pirineu, del Prepirineu, comarques del prelitoral, extrem sud de Catalunya i també la Catalunya central, i localment poden descarregar amb ganes i deixar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i en acompanyats de tempesta, de calamar.

0: La Champions a jugar a RAC1 amb la prèvia de l'Arsenal Atlètic de Madrid, que començarà a les 9 del vespre, han acabat, tu diràs, amb l'Aleix Pariser.
1: Bravo! Escolta'm una cosa.
0: Jo et molesto a tu quan has de fer programa?
1: Em molestes molt.
0: Em molestes?
1: Amonestes amb una targeta. No, però si no juga el Barça, per què hem de fer la Champions?
2: No, és que jo encara estava amb lo de les temperatures i les tempestes, eh?
1: Sí.
2: És que jo, a mi se m'ha acumulat la feina avui.
1: Ja sabem per què no presenta habitualment el 14-15.
2: No mata,
3: perquè, no sé llegir. No sé llegir.
1: Ai, Cuqui.
2: A més, estaves dient tot el contrari. Que no és, és un lapsus on portava molt a que la gent sortia amb maniga curta i sense paraigua, no?
3: Sí, sí, sí. Quan hi ha terreny les temperatures o les tempestes. No sé, al final no m'ha quedat clar.
2: Descobrir, no? Tria ja la teva aventura.
3: Mira, ja vosaltres porteu una samarreta de maniga curta a la bossa i un paraigua.
1: Ara, bé,
3: i en funció del que us trobeu, aneu fent passar tots.
2: Bueno,
0: professional. Quin professional, si s'entén.
2: Mira, doncs parlant de professionals, em va molt bé per lligar el següent tema. Xavis, avui hem descobert, gràcies a les xarxes socials, un autor de cançons que ha guanyat molts diners gràcies a haver compost aquest temacle.
4: Bomba para bailar, esto es una.
5: Bomba
4: para usar, esto es una.
5: Bomba.
4: Bomba.
1: És la bomba de King Africa, que és la versió del grup bolivià Azul Azul, que diu, Azul Azul, saps això?
2: No.
1: Hi ha un moment, no sabeu la història de la bomba?
2: No.
1: Un moment.
2: Què està passant aquí?
1: Vam explicar una altra cosa, però no sabeu què va passar amb la bomba? La bomba no. És una versió, i King Africa va tenir problemes a nivells de drets, perquè és una còpia que es pensava...
2: És una versió d'un altre grup.
1: És una versió, i clar, no van avisar l'altre grup. I per arreglar-ho, hi ha un moment que...
3: Llavors no se'n diu versió, se'n diu plagi.
1: Exacte.
2: Ara, és un problema.
1: Hi ha dues versions, la primera, que va petar-ho, i el cap de...
2: Que va petar-ho perquè és la bomba.
1: Exacte. Va fer una versió que diu aquí se viene azul azul, citant el grup com a disculpa de cara al grup.
2: Molt bé.
1: Clar, no ho sabíeu, això?
2: No tenim
3: vida.
1: Pues no. Hi havia dues versions de la bomba. Una, exacte, una, sí. La bomba, i l'altra el C4, cadascú amb les seves coses. Però bueno, el resum és que el compositor del grup Azul Azul, que és el Fabio Zambrana Marchetti, que és bolivià, ha explicat en un podcast el que arriba a guanyar només de drets d'autor amb aquesta cançó.
6: La bomba me cambió la vida en todos los aspectos, sobre todo económico. Es el 90% de mis ingresos hasta el día de ahora, gracias a esa canción. Mi mejor año yo gané $750,000 en un año.
7: Sin hacer nada.
1: O sea, claro.
7: No fue el año que la compusiste ni por tocar
6: en vivo. Estoy hablando del año...
7: de los derechos que te dio.
6: Ahora, hay que entender algo. La bomba yo la compuse en el 98, pero esa historia empieza 12 años antes, cuando yo me propuse componer una canción por día hasta tener un hit mundial. Más de 3,000 canciones que no me funcionaron. Miles de noches llorando, destruido, porque no, mis canciones eran una mierda, hasta que por fin me salió la bomba.
2: Ni que la bomba fos la bomba, ¿no? També.
3: No va canviar res, tampoc.
2: $750,000 per no fotre brot, vull dir que la feina ja l'has fet tu a casa.
8: Que llueva dinero.
1: Imagina't el King Africa des de casa també, que va plagiar això, eh? Vull dir que també va rascar una mica.
2: Escolta, i tot això que fem a RAC1 no genera drets? Vull dir que un dia plaguem i que generi drets.
1: No.
2: I ja no fa falta que vinguem. Mira, demà podríem posar el primer programa.
1: No, millor que no. Jo crec que no vull tornar a escoltar el primer programa.
2: El primer programa.
1: Jo crec que no vull començar a escoltar els Saloners fins fa 2 dies.
2: Tens una mica de raó. Xavis, gràcies per la vostra paciència.
3: A vosaltres.
2: Olé. I per informar-nos també. Gràcies, guapos.
1: Olé, olé.
9: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els Taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estadella.
10: És un normal, home.
11: Ho passo de conya.
12: Pues vinga, anem.
2: Molt bona tarda a tothom, passant pràcticament 9 minuts de les 3. Som els d'Abans de Clapés, som...
13: Els Taloners!
14: Amb alegria, alegria!
2: Clar que sí, bon programa 382 a tothom. I escolteu, abans d'obrir l'altra versió del dia, dues cosetes. Una de molt ràpida, avui dia 5 de maig, que és s'ha parlat molt, que és l'aniversari del Salvador Illa.
1: Ah, sí?
2: Però és que també és l'aniversari de la meva mare. I des d'aquí, rotllo, mama, hola, et vull felicitar per l'aniversari. Una cosa que sempre s'ha fet a la ràdio i que avui no volia perdre l'oportunitat. I l'altre tema és un tema que hem parlat avui a la reunió i que ens ha afectat a tots els taloners, eh? I taloneres?
15: Bona tarda, eh?
1: Bona tarda, la Segarra.
15: Escaparé que així, sense ser presentada. Efectivament, aquest equip ha estat agredit i atacat per l'espècie invasora i que,
1: ara,
15: amb el bon temps, comença a fer acte de presència en aquest nostre país.
1: Ai.
15: Atenció! Perquè ja han arribat els mosquits!
13: No!

0: Però què són aquests pulmons?
1: M'he marejat, eh?
0: Home, Estadella, no m'estranyes, és vermell com el micro de RAC1.
2: Però estàs bé, rei?
1: M'he marejat de veritat.
0: És que part...
2: Beu aigua,
1: com
2: beu
1: ho fa
2: aigua.
1: Això, l'Òscar Dalmau?
0: Pues perquè no, no ens podem comparar. No, ens no podem
1: ja ho
0: comparar.
1: Sé, ja ho sé, ja ho sé.
0: Són molts anys, sí.
2: Un dia
0: no fume...
2: L'Òscar Dalmau té un diafragma.
0: I algun cop és gravat.
1: T'he de dir que jo estic molt preocupat. Jo aquesta nit he patit. Des de les 4 del matí que he tingut el... aquest ronron, ara, això. I dic, no pot ser. Si és 5 de maig, per favor. Vull dir, què està passant?
0: A mi aquest pont, un mosquit m'ha fet gaslighting.
1: Com?
0: Això va ser una nit que a mi de cop em va picar un mosquit a la mà.
1: Sí?
0: Picada que va comportar que estigués 45 minuts desperta. No em vaig arrencar la... No em vaig arrencar la pell, perquè no tinc ungles, de lo que em vaig rascar, i l'endemà al matí em desperto i ni rastre de picada. Ni rastre. Però ni rastre. Lo que a la nit per mi era motiu per demanar-me la baixa.
1: Laboral, eh?
0: No, laboral, familiar, tu, de tot, que em ambient... tanquessin. Riu-te'n d'aquests del Barco de Canàries. Perquè, no. Perquè m'aïllessin...
1: Alba,
2: no compare...
1: per favor.
2: No, no.
1: Per favor.
0: Els que estan bé...
1: Bueno, ves que no sigui això com està...
2: No, aquest tema ja...
1: Tu que volies enviar un mail a @direcciorracu.net, que deu ser aquest el mail, no?
2: Sí, direcció
1: bueno,
2: arroba...
1: direcció@racu.net.
0: Això és l'Instagram, el que has dit tu.
1: Exacte.
2: T'imagines un Instagram de direcció? @direcciorracu.
1: Tu li has dit, ei, Eulàlia, què passa, màquina, no?
0: No, jo li dic senyora.
1: Ah.
0: Hola, senyora Eulàlia. Li escric només amb una mà. Això farà que hi hagi alguna falta d'ortografia. Perquè l'altra la tinc completament convalescent, degut a la picada...
1: Ai.
0: D'un mosquit. Però perquè no l'he vist, podria ser un dinosaure. Atentament, Alba Suara, o algo així, saps?
1: Alba Suara.
0: No, clar, perquè amb una mà escriuria.
1: Tens nom de kebab, eh?
0: L'endemà... Sí, exacte, shawarma. L'endemà no tenia ni rastre.
1: De què?
2: Alba.
0: De picada.
2: T'he de dir que no estàs sola, perquè jo també aquest cap de setmana vaig rebre la picada d'un mosquit al front, cosa que va provocar
1: no
2: que
1: mosquit.
2: Jo... Sí, sí.
1: Era
2: em vaig desvetllar per culpa d'aquesta picada.
0: Pensava que deies desmaiar, no, que podria ser
2: gairebé,
0: també, eh?
2: Gairebé, tant de bo m'hagués desmaiat perquè hagués seguit dormint. I a l'endemà, tal i com diu la senyora Alba Segarra i Mercè, no hi havia rastre de picada. Estem davant del que l'Alba ha comentat aquest matí. Això és un...
0: Mosquit gaslight!
1: Però que sou dos? Alba Segarra i Mercè? On és l'altre? Jo no l'he vist mai treballar aquí, eh?
2: És el seu segon cognom.
0: Ai, mira, això és una creu que arrossego tota la vida. El nom i el cognom, Alba Segarra Mercè. Senyora Mercè, a veure, cuca.
1: Va passar... Mira, jo tinc un col·lega, el Bernat Hilari, que és una persona.
2: Semblen dos.
1: I al principi, quan vaig conèixer el Bernat, també és col·lega del Codina, això ho explica amb el Codina, quan el Bernat... Hòstia, ve el Bernat Hilari, i que jo esperava que vingués amb una noia.
2: L'Hilari, l'Ariadna.
1: Hilario.
0: Ah, jo havia entès Lari de Mac Lari.
1: No,
0: plan...
1: Bernat Hilari. Que diu Bernat Hilari, però no és Bernat Hilari d'una senyora. És Bernat Hilari de Hilario con H.
0: Claro, jo pensava que venia con el mago Hilari.
1: No.
0: Lari, no Hilari.
1: No.
2: Quantes confusions.
0: Hauria valgut més la pena que m'hagués agafat la baixa.
1: La cosa és que hem de vigilar amb els mosquits, perquè són els animals que més maten. Ni taurons, ni...
0: Els taurons se'ls ha fet una mala publicitat.
1: Un mosquit et pica i ves que no porti el dengue i dengue-rengue.
2: Jo em desperto mitjanit i veig un mosquit o un tauró, prefereixo veure un tauró a l'habitació, perquè no t'ataca, no et farà res.
1: Bueno, si està a l'habitació no neda, clar.
2: Per això, en canvi el mosquit...
0: Que el tauró és gairebé vegà.
1: Pots matar aquest mosquit a l'Ujas?
2: Mira! Oh, quin descans.
0: Que reparteixin pistoles a tothom.
1: No! Mira als Estats Units.
2: Crec que ja hem fet prou xerinola.
0: Sí.
2: Ara ens hem de posar seriosos perquè obrim l'altra versió del dia.
1: Llumé negre!
2: Va, que comencem l'altra versió del dia parlant d'un fet que cada cop es dona més a les universitats. I és que els estudiants cada cop van menys a classe, cosa que
1: un moment, en sèrio?
2: Per què em talles amb la notícia?
1: Un moment. Perdoneu, nois, però crec que obrir l'altra versió avui amb aquest tema no és el tema principal, avui. Vosaltres no mireu el calendari dels dies mundials?
2: Bueno, però no és tan important com que la gent fa campana a les unis.
1: Perdona una cosa, avui és un dia molt important.
0: Quin dia és avui?
1: Vinga, avui va. És el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa!
0: No!
1: Perdona un moment.
2: Però Guillem, que portem tota la temporada escoltant el teu portuguès.
1: Home, i amb més
0: però
1: motiu.
0: Que hi ha coses més importants, està d'ella.
1: No, no, et dic una cosa. No podem obviar, no podem obviar que avui, si portem donant la tabarra de que jo parlo portuguès tota la temporada, i avui que és el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa, no li farem cas.
0: Vas anar 13 dies al Brasil.
1: I quins 13 dies? Per mi van ser 4 anys.
2: Fem una cosa, Alba, deixem-lo parlar res 5 segons en portuguès i ja passem al tema de les universitats.
0: Exacte.
1: Ah, que no. No, no, parlo en portuguès. He trucat.
2: No, home, no.
1: Sí.
2: Però això porta molt de temps.
1: No, però he fet trucades.
0: Com? A Portugal, que és molt car.
1: No, perquè no vull bronques. He trucat a acadèmies d'idiomes de Catalunya per felicitar-los pel tema del portuguès.
0: A mare que el va.
2: Home, ells sí que deuen parlar portuguès.
1: Clar, per això, bueno, no creguis, eh? Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de... Salva tu, Brasil! Després la gent diu, hòstia, és que crides. Bueno,
2: és que m'obligues.
0: Això molesta, eh? Que cridem. No n'entén res del programa.
1: Entre l'inici dels mosquits i això. Salutacions a la gent que ens escolta amb auriculars.
3: No soy yo nada, coño.
1: Exacte. Comencem trucant a l'Escola Oficial d'Idiomes de Reus, eh?
0: Ah, mira.
1: Sí, la meva dubte és, a Reus si parla portuguès?
2: Segur. Ai...
4: Escola Oficial d'Idiomes, digue'm.
1: Bon dia, què tal? No. Això és una escola d'idiomes, no?
4: Sí.
1: Trucàvem per felicitar Jonis, a la gent que fa la portuguès.
4: No em fem de portuguès, aquí.
1: No em feu portuguès, eh?
4: No
1: em fa la portuguès?
4: No, aquí no en parlem de portuguès. No. T'entenem, però no parlem portuguès.
1: Heu falat bé en portuguès o no?
4: Jo crec que sí, que el parles bé.
1: M'ho invento tot, eh? És qüestió de tenir... De que pensis que estàs a Rio de Janeiro i et surt sol això, eh? Ah, eu tenho o titulinho português do Samba do Brasil.
4: Tens el título do Ronaldo? Aqui tu vai ganhar o título.
1: Ah, eu tenho o titulinho do Ronaldinho Gaúcho, hein? Eu tenho o título do festeirinho do falador de português do Carioca.
4: Trabo que eu parles prou bé,
1: eh? Eu falo bem, né? Mira, ei, Madalena coxa...
0: No.
1: Madalena desfruta. Estás flipando ou não?
4: Estem flipant, que no estic sola.
2: Ostres!
1: Bon dia, obrigado!
4: Obrigado,
1: ciao!
4: Ciao, bambino!
1: No, e questo è italiano, eh? Vigila l'idioma.
2: Quina barreja, nano, entre el portuguès, el català i l'italià, eh?
0: Tu lo que tens és una cara més dura.
1: El que m'ha encantat és que la senyora, de cop i volta, ha vist que hi havia un zumbat parlant-li en portuguès, sí. I diu, vaig a posar l'altaveu, perquè ho senti tothom d'aquí de l'escola.
0: Per repartir una mica el divertiment.
1: Sí. Escolta, a Reus parlen italià, no parlen en portuguès, no passa res. Anem cap a Barcelona, a una escola d'idiomes de nivell.
5: Fundació
1: Sigma,
5: bon dia.
1: Bon dia, què tal? Tot bé o què? Això és una acadèmia d'idiomes?
5: Sí, Fundació
1: Sigma. Hoy día es el día de la lengua portuguesa. Llamo para felicitar.
5: Molt bé, a qui vol felicitar?
1: Eu quiero felicitar a toda la gente que aprende portuguès. Eu sono molto fan.
5: Pues moltes gràcies. Moltíssimes gràcies.
1: Aquí feu portuguès o no?
5: Li passo a la secretaria d'idiomes. D'acord? I així s'hi poden aconsellar.
1: Perfecte. Obrigado. Aquí, que hi ha hagut un tema, que de cop i volta m'han passat amb la secretaria...
2: Tan preciosament,
1: del SIC, això. M'han passat allà, de cop i volta se m'ha posat una senyora... Clar, és un lloc que després m'he fixat que és ric.
2: Ah, sí?
1: Està car. Ara ens ho expliquen.
2: Sí, tu pagues la matrícula i ja parles directament l'idioma.
1: Sí. Tu parles la matrícula, bueno, com els màsters del Casado. Escolta.
6: Sí, que diamants, bon dia.
1: Bon dia!
6: Hola,
1: què tal? Truquem perquè avui és el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa i trucam per felicitar tota la gent que està aprenent portuguès. Aquí feu portuguès o no?
6: No en fem de portuguès.
1: Què me digui?
6: No fa... Anglès, en francès.
1: No fan portuguesinho? Samba tu Brasil!
0: No
6: ens han demanat mai, tampoc.
1: No es demana gaire el portuguès aquí a Barcelona o què?
6: En aquesta zona no gaire.
1: A quina zoninha jo he llamatiu?
6: Estem a Sarrià Sant Gervasi.
1: Pijinhos, eh? No em parla portuguesinho, eh?
6: Ah, com més pels negocis, per l'anglès.
1: A veure si hauré de ser profe de portuguesinho, eh?
6: Mira, doncs si t'animes...
1: No m'ho diguis dos cops que calia un curs de portuguès en dos dies, eh? Portuguesinho para damasinho.
0: No.
1: Eu sou Guillermino Gaucho, novo professor de llengua portuguesa.
6: Vinga, doncs si t'animes jo li proposo direcció.
1: Fes la proposta.
6: Vinga, la fem.
1: Perfecte, doncs. Obrigado! Ves que el dia que et facin fora d'aquesta emissora jo me'n vaig al SIC aquí a Sarrià a parlar portuguès. Escolta, he seguit trucant i ara anem cap a Lleida. Atenció, perquè... Sí, he trucat a l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida perquè després diguis que no parlem de Lleida i ens hem endut una sorpresa.
3: Hola, pitjor el dia, diguin.
1: Bon dia, què tal?
3: Sí, bon dia.
1: Molt bé, mira, què tal? Truco de la ràdio, truco de RAC1, que avui és el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa, i dic, vaig a felicitar la gent que parla portuguès.
3: Ah, doncs, em sembla que et conec.
1: Ah, sí?
3: No ho sé, la veu, podria ser o no?
1: Som dels taloners del versió RAC1.
3: Ah, et sento cada dia.
1: Ah, sí? Ai, quina alegria! Molt bé, que bé, escolta.
3: I tant.
1: Molt bé,
3: molt bé. I tant, ho sentim, que cada dia ho sento, a la de Linyola, sobretot, perquè com que som de Lleida...
1: De la Fuliola, de la Fuliola.
3: Ah, de la Fuliola, perdó, de la Fuliola, sí.
0: Què?
1: Ara s'emprenyarà l'Alba quan senti això, eh?
0: A mare que el va.
1: Nosaltres que som molt fans del portuguès i dic, anem a trucar perquè avui és el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa, però veig que aquí a Catalunya no triomfa el portuguès, eh?
3: Saps el que passa? Que aquí a l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida no fem portuguès. No, fem 8 idiomes, però portuguès no és un d'ells.
2: Vaja.
3: No en falam portuguès.
1: Ah, i tu fala un poquinho de portuguès o qui?
3: No, però com que veig que fiques aquest accent i cole, doncs jo també.
0: Mira!
2: T'ha calat, però té caladíssim, aquest senyor.
1: M'ha calat des d'aquí una abraçada.
0: L'espavilat que és per calar l'estadella, que té més cara que esquena,
1: sí,
0: és la intel·ligència que li falta per diferenciar Linyola de la Fuliola.
2: No, perquè s'ha confós, pobre senyor.
0: A mi, que un pixapí s'equivoqui...
1: No, que si és de Lleida, aquest
0: mira,
1: senyor.
0: Mira, són tots fills de cosins aquí a Barcelona.
1: No, home.
0: Sí, aquí tots ho fan entre ells, però no saben què més Catalunya. Però que algú del territori, de la demarcació de Lleida, confongui Linyola i la Fuliola... Quan jo me n'encarrego 300 vegades al dia de dir la Fuliola, que m'haurien de pagar un sou als de l'Ajuntament...
2: Però els dos acaben amb bola.
0: I quan la Fuliola és molt millor que Linyola, molt millor, home, em sembla ofensiu.
1: Et dic una cosa, aquest home no passa res perquè ens escolta, m'ha dit que amb retard.
0: Ah, llavors, moltíssimes gràcies.
1: Vull dir que ens escolta...
0: Ah, ens escolta en retard.
1: Vull dir, que ell, o sigui...
0: Ell té, ell...
2: No. A Lleida la ràdio arriba igual que aquí.
1: No, que ens escolta en podcast i ens escolta pels matins.
2: Ah,
1: per tant, hola, bon dia, Jordi. M'ha dit que quan s'aixeca ens escolta.
2: Val.
1: Per tant, bon dia, Jordi.
2: Bon dia.
1: Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia.
0: Jordi, bon dia i situa't.
2: Va, que ara sí, m'ha interromput una miqueta el Guillem, però ara sí que parlarem de l'absència a les classes de les universitats catalanes.
0: Mm.
2: I és que resulta que els estudiants van cada cop menys a classe i el professorat no sap què fer amb aquesta realitat.
0: De fet, el degà de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra ha enviat una carta a l'alumnat de primer i segon de carrera, on, entre altres coses, assegura que ha detectat nivells baixos d'assistència a classes, implicació deficient en el seguiment d'assignatures, tasques fetes amb poc rigor, actitud poc compromesa amb el procés d'aprenentatge, implicació mínima, treballs no presentats, falta de responsabilitat individual i etc. En resum, una situació decebedora i preocupant.
1: Però és un moment, universitats i fer campana, on és la sorpresa?
2: Home, però s'ha posat molt seriós, el degà.
0: Molt.
2: Mira, ja sabeu que a nosaltres, als taloners, ens agrada molt comprovar empíricament qualsevol notícia, per això avui hem anat a la universitat a veure si l'alumnat va o no a classe. Aquí comença un reportatge a peu de... Tens els apunts?
0: Baixat al carrer i avui he anat al lloc que més m'agrada anar del món mundial, que és a les universitats.
1: Molt bé.
0: Sí, m'encanta anar a fer reportatges amb els universitaris. I el primer que he descobert és el motiu real pel qual l'alumnat, no està anant a classe. És útil anar a classe?
7: A veure, és que hi ha algunes classes en què es comencen a llegir un PowerPoint i no, és que per això...
0: Bueno, potser el mestre us vol demostrar que sap llegir.
7: Oh, jo també. Ens agradaria unes classes una mica més dinàmiques.
0: Focs artificials.
7: No.
0: Unes mogroneres.
1: Ai.
7: No, però no sé, sigui una mica més dinàmic, que no llegeixi tot el rato, i a vegades que ens doni una mica de descans, perquè a vegades fer dos hores seguides pues cansa.
0: Ai, cansa molt, Cuca, dues hores.
7: És que...
0: T'has cansat?
7: Sí.
0: Estudieu?
7: Dret.
0: Vale, t'has hagut de pensar, no. Vas tan poca classe que t'has hagut de pensar.
7: No.
1: Ai, pobret, eh?
0: Quan li he preguntat què estudiava, ha mirat a l'infinit, en plan, jo qui sóc, què faig aquí...
2: Pues ha mirat els apunts, no?
0: Exacte. Aquest noi formava part d'un grup que estava en el bar i m'han explicat que ells no van a classe perquè ells tenen un altre model per cuidar-se i per no desgastar-se. Hola, bon dia, què feu aquí?
7: Descansar de les classes.
0: Descansar de les classes vol dir que ara mateix hi ha classes en curs?
7: Pot ser.
0: Pot ser. Qui ho sap?
7: La gent que ja hi ha classe.
0: O sigui, la gent que ha anat a classe sap que hi ha classe o no hi ha classe ara mateix.
7: Però ens repartim.
0: Ah, repartiu les classes?
7: Hi ha companyerisme, després demanem una mica de punts. Són moltes hores, si no, i hem de descansar.
0: Clar, és molt cansat estudiar.
7: Sí.
0: Poc se'n parla.
7: Sí.
0: També de ser cansat tindre aquests ulls de color verd.
8: Ai, merci.
1: Ai, Alba.
2: Ara feia dies que no et posaves en aquests... Però...
0: No heu vist els ulls d'aquest noi. O sigui, no els heu vist. Jo podria viure...
2: Podries estudiar la carrera dels seus ulls.
0: Podria ser sa mare... Exacte. Podria ser sa mare i, a més, podria viure dins dels seus ulls.
1: Pensava que anava a seguir molt bitxo la frase.
0: No, home, no, cony, no. No feu això amb els vostres fills. Escolta una cosa, he trobat una taula plena de noies que estudiaven criminologia. I les noies que estudiaven criminologia m'han explicat, una d'elles, que no li cal anar a classe perquè ella segueix un model molt més autònom. Classe et tocaria ara.
9: Sociologia del dret. A més, ens han canviat directament tres cops al profe, hem dit, ja està, no entrem, ja està.
0: Perquè cap profe pot sostenir fer sociologia del dret.
9: Exacte.
0: Sociologia del dret, això s'ho inventen.
9: Totalment. Bueno, estem fent el mateix que amb totes les assignatures.
10: Sí, els mateixos conceptes, els mateixos autors, tot lo mismo.
0: Trobes, o sigui, per tu és necessari una classe?
10: Per mi no. O sigui, jo realment m'ho puc treure sense entrar. Però bueno, sí que ajuda bastant.
0: Però si ho pots fer tu sola, senyal que els professors no són tan necessaris.
10: No és que no siguin necessaris, però bueno, sí que et donen recursos i jo què sé, per exemple, hi ha alguna assignatura que no entro però perquè trobo recursos fora que ja són suficients.
0: Jo pensava que tu voldries extingir tots els professors universitaris.
10: No, hombre, no. Oh,
0: catedràtics, we love you.
2: Aquesta tia és cum laude en anada sobrada, no? Bueno, no fa falta entrar a classe.
0: N'hi ha que ens hem tret carreres entrant poca classe. Vull dir, això és un fet.
1: Ah, sí?
0: Sí. Jo vaig veure una assignatura, fins que no sé quina cara fa el professor, que quan vaig arribar a l'examen, no m'utilitzeu d'exemple, mireu com he acabat. Però jo vaig arribar a l'examen i els vaig dir a uns companys, quan arribi, aviseu-me.
1: Que no sé qui.
2: Quan arribi?
0: Quan arribi. Jo vaig fer una assignatura que es deia macroeconomia. I llavors jo, l'assignatura de macroeconomia...
1: Te la passaves al bar.
0: Jo tenia les classes magistrals i els seminaris, que eren obligatoris els seminaris. I jo vaig anar a la classe al seminari de macroeconomia i hi havia un noi a fora, que per mi era de la meva edat. I li vaig dir, hola, què tal? Què vens al seminari?
1: No, no.
0: Jo li vaig dir, és que és el primer dia que vinc. No he anat a cap classe. I em va dir, hola, em presento, sóc el teu professor.
1: No!
0: I jo li vaig dir... Era molt jove, eh? Jo li vaig dir, buah, superjove. No, era argentí, jove. Bueno, i llavors, jo crec que li vaig dir...
1: Acabeu follant.
0: No.
2: Guillem, no ho portem tot aquí, eh?
0: No forniqueu amb els vostres alumnes.
2: Que era macroeconomia, eh?
0: No microeconomia.
1: I més si és un professor argentí.
0: No, i llavors ell es va quedar tan content, jo li digues tantes vegades que era jove...
11: Happy papa.
0: Que jo crec que li vaig caure en gràcia. I a partir d'aquell dia vaig anar a totes les classes, em fotia a primera fila i el saludava, en plan, mira, estic aquí. Bueno, un buit. Què?
1: Tremendo, seguim?
0: Mireu,
1: tremendo.
0: Aquestes noies estudiaven criminologia. Estan estudiant criminologia, vale? Però estan al bar. I llavors jo els he dit, anem a veure què és tot allò que podeu aprendre estant al bar, perquè al bar també pots aprendre coses. I n'hem trobat bastantes. És veritat que els crims estan al carrer.
10: Clar, has d'estar fora, has de veure les coses.
9: Ens van demanar un treball sobre com millorar alguna zona de la universitat per que baixi el crim. I com estem tan familiaritzades amb la cafeteria, la vam fer de la cafeteria.
0: Una cosa, que hi ha crims a la universitat?
9: Bueno, a veure, el primer que ens van dir els de la cafeteria quan vam arribar és no deixeu el bolso al terra, que us el treuen.
0: Com? És un crim de parvulari.
10: No, aquí la gent és molt xil, molt tranquil·la.
12: Però exhibicionisme com a molt.
0: Epa, com? Què? La gent ensenya coses.
12: O fan coses, ho deixem allà.
0: Però fer l'amor no és un crim, Cuca. No,
12: però delante de los pobres no se come.
0: Oh. És enveja, Cuca.
12: No, jo estic molt bé.
0: Sí. Se't nota superbé.
12: Està servida.
2: Ha revolucionat la universitat avui, Cuca?
0: No, venen revolucionats de casa, us asseguro. Mireu, la conclusió que proposo jo a la consellera d'Universitats i Recerca és que si Mahoma no va a la muntanya va a Mahoma, sí. Doncs que el professorat surti a les classes al bar.
2: I hem d'acabar l'altra versió del dia parlant de l'última de Bad Bunny, perquè als Estats Units, com sabeu, aquesta matinada s'ha celebrat la Met Gala, la festa inaugural de l'exposició de moda més important de l'any del Museu Metropolitan de Nova York. Doncs bé, per la catifa vermella hi han desfilat artistes i estrelles de cine i la televisió amb dissenys, podríem dir, bastant excèntrics, per dir-ho finament. Un dels looks que més s'ha comentat ha estat el del porto-riqueny Bad Bunny, que s'ha presentat a la gala caracteritzat de senyor gran.
1: Home, ja ho fa les cançons, no? Jo de ja, ja, ja, ja, ja crida la seva àvia, vull Vull dir que ja,
2: ja.
1: Clar, és una mica el rotllo d'aquest home.
0: Bad Bunny va triar una proposta arriscada, va arribar a la catifa vermella lluint un maquillatge que el feia semblar un home molt gran. L'artista de 32 anys va fer broma durant una entrevista dient que li va portar 53 anys crear el seu conjunt per la vetllada.
2: Mireu, ara que hem vist com serà Benito Antonio Martínez Ocasio, quan sigui gran...
1: Ja té nom de senyor gran, eh?
2: Home, és que Benito ja fa de senyor gran. De fet, els taloners ens hem volgut imaginar com podria adaptar ara les seves cançons a la tercera edat. Mireu, he decidit versionar la de Café con Ron.
0: Epa!
2: Ara serà cafè descafeinat en rom sense alcohol, en aquest cas... No sé si em podríeu ajudar a fer els coros, Guillem
1: home,
2: i Alba.
1: Sí, què s'ha de fer, què s'ha de fer?
0: Jo estic de peu, ja.
2: Vinga, doncs tots drets, perquè començarem a cantar la cançó de Bad Bunny de la tercera edat. De bo.

0: Oye, brother, aquí Bad Bunny jugando la petanca desde Nueva York.
1: Por la mañana café.
2: ¡Hasta el piso! Hem fet molt bé.
3: Jo estic cansat, eh? Anem a publicitat i en calma, eh?
4: Escolta, anem a publicitat, però que ja escalfi per la banda la Mar Puga, que obrim el Pugatori. Sabeu que és aquest espai on els oients ens podeu enviar tot tipus de consultes i de dubtes, i ho podeu fer, encara sou a temps, amb notes de veu breus, al 680 70 70 60. Quatre anuncis i ara tornem. Som els taloners del Versió RAC1. Fins ara.
5: Taloners a publicitat.
6: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya, tuya.
7: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
10: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
11: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. El teu descans es mereix un motí.
12: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
13: Talent Topic. Talent Topic. A Deco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
14: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a deco.es i descobreix-ho.
15: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
16: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem al comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
17: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
18: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
17: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
18: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
17: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
19: RAC1 presenta Els taloners des del rec.0 a Igualada. El dimecres 6 de maig de 3 a 4 de la tarda, Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra visiten el rec.0, moda i festa al barri del Rec a Igualada.
20: Hosti, tu, tenia unes ganes de venir al Rec?
4: Home, és que ja tocava. Si nosaltres de moda i de festa som els que més en sabem de la ràdio.
21: On vas a parar? Per fi podrem lluir com les dives que som.
4: Per cert, tia, estàs divina amb aquestes ulleres de sol, cuca.
20: I una cosa, et dic, que guapes la gent d'aquí, eh? Bueno, com nosaltres.
19: El dimecres 6 de maig a les 3, Els taloners, en directe des del rec.0 a Igualada.
4: Ah, per cert, això ho farem dins del pati del museu, eh?
21: I us hi esperem a tots i totes.
19: RAC 1. Tots som un milió.
20: Escolta una cosa, vosaltres creieu que ens deixaran entrar amb l'helicòpter fins allà?
22: Hola.
4: Hola, bon dia, que truco al racó de la Rosa.
0: Sí.
4: Entenc que es diu al racó de la Rosa perquè teniu roses o perquè tothom et diu Rosa?
0: També me llamo Rosa.
4: Què dius? Estaves destinada a tenir una floristeria amb roses?
0: Esto digo yo.
4: Si t'haguessis dit Margarita, haguessis canviat el negoci
0: també,
4: o no?
0: Margarita, vendo de todo. Si quieres, hazme una videollamada y lo miras.
4: Ai, ai, ah, no, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Jo podem venir un dia a la botiga.
0: Vale, ¿cuándo vendrás? Te puedo dar pétalos al final de la noche.
19: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pels sac les migdiades.
0: Vale, ya me dirás si te haré un precio.
4: Doncs mireu, exactament 3:45 de la tarda, obrim el Pugatori, que és el consultori dels taloners, on podeu enviar-nos totes les vostres preocupacions, neguits, consultes, el que calgui. I com es pot fer això, Alba?
2: Doncs molt fàcil, enviar una nota de veu breu al 680 70 70 60, i llavors la Mar Puga s'encarregarà de respondre-ho absolutament tot.
4: Doncs va, entrem a matèria i ho fem saludant a la nostra estimada Mar Puga, la reina del Pugatori.
1: Home, home,
4: Mar,
1: home,
4: bona tarda.
1: Home, bona tarda, taloners! Què tal?
4: Hem rebut moltes notes de veu, no?
1: Home, moltes. Aquesta setmana estic molt contenta.
4: Però encara poden seguir enviant-ne, eh?
1: Poden seguir enviant. A mi m'agrada rebre moltíssimes, perquè així triem realment, saps, aquelles de dir hem donat a la Diana.
2: Sí.
4: 680, 70, 70, 60.
1: Qualsevol consulta. Amor, sexe, feina, amics, el que sigui. Aquí ho parlem de tot.
2: El que t'inquieti.
1: El que t'inquieti. Mm. Mira, aquesta primera noia, per exemple, l'inquieta un dilema universal pel que us, els que us agrada viatjar. Ara que ve temporada de bon temps, no? Segur que teniu ja viatges planificats.
2: Sí.
1: Doncs ella ens comenta això.
22: Necessito consell sobre un tema que em té una mica preocupada. Jo normalment viatjo amb un grup d'amics cada any a l'agost, una setmaneta, i ens encanta, ens ho passem genial, ens estimem moltíssim, però sempre tenim un problema, que és que la meitat del grup som més rotllo amb calma, anar amb calma, visitar llocs, però fer també platgeta, fer plan de xiringuito, etc. I l'altra meitat del grup és molt més a saco. Visitem 20 pobles al dia, no sé quantes esglésies, no sé quantes... I clar, això sempre genera una mica de rifirrafes, per dir-ho així. Ens aniria bastant bé algun consell que creieu que ens pugui ajudar per no enfrontar-nos tant en aquest sentit.
2: Clar.
4: És un meló molt gran, això, eh?
1: 20 pobles al dia, eh? Mare de Déu, quina ansietat. Clar, amiga meva, jo no viatjo. Aleshores, aquí s'acaba
3: la tonteria. No viatges, tu?
1: Jo no, a mi no m'agrada viatjar.
3: Però
1: jo
3: què dius ara?
4: No, hi ha molta gent com tu, eh?
1: Sí, eh? Tots els meus amics viatgen un munt, i jo és allò, al final els hi vaig dir, mira, us amargo el viatge, perquè vaig enfadada, perquè vaig com forçada, no?
3: Ai.
1: I no has de fer les coses per obligació.
2: No.
1: I jo les feia per obligació. Per tant, jo no viatjo i no tinc aquests problemes. Et diria que no viatgis, però com no ho faràs, no? Entenc que sou un grup d'amics, però hauríeu d'intentar viatjar sempre amb gent que t'entenguis. O sigui, jo crec que els viatges és molt important saber amb qui vas. I anar a la mateixa sintonia. I abans de marxar,
4: sí, parlar-ho. Però a vegades el mal és que ho has d'haver provat abans i per tant no funciona durant les vacances.
2: O que siguis incompatible, igualment vulguis viatjar junts.
3: És que per mi hi ha un tema de conceptes. Una cosa és viatjar, l'altra anar de vacances. Que ens equivoquem.
2: Quin petit apunt.
3: Anar de viatge, tu ja saps que pringaràs. I anar de vacances, anar a rascar-te la figa amb les dues mans.
1: Clar, aquí jo crec
3: aquí
1: que és
3: el tema.
1: Aquí és viatge de vacances.
3: Hi ha gent que enganya, que diu, no, anem de vacances. I mentida. Ai, vas de viatge.
2: Traïdors!
3: I et tenen 2.000 activitats preparades. El fritur, l'anar aquí, l'anar allà. No, anem a aquesta cafeteria que és viral. O sigui, hi ha un punt que jo dic, escolta, I'm on vacation. Una mica de calma.
2: Yeah.
3: Saps?
2: I el TikTok ha fet molt mal.
3: El TikTok no ha fet mal. Ho ha destruït tot.
4: No, no, i també et diré que a qualsevol lloc on hi hagi una mínima cua, fujo. Fugiu, perquè hi ha més coses per veure.
3: Al Monte Fuji hi ha molta cua, no hi vagis.
1: És que el TikTok és tot molt idíl·lic, i després vas i està tot allò ple de gent. O sigui, és molt agobiant, viatjar.
4: I t'he de dir que els llocs no són tan macos a vegades en directe. Perquè tu veus la foto que fa la gent. Però
1: mira,
4: si tu canvies una mica la perspectiva,
1: mira,
4: hi ha un edifici lleig al costat, hi ha una senyora per allà que no sé.
3: Et diré una cosa. Aquest estiu he sigut molt pesat.
4: Sí.
3: Vaig anar al Brasil.
2: No em diguis!
3: No ho havia dit
2: última
3: encara,
2: hora,
3: eh?
2: Posa l'última hora!
1: A mi no m'ho havies explicat.
2: I no vas aprendre pas una mica de portuguès, ja que està allà.
3: Eu falo portuguès.
4: No l'incitis, Alba, no l'incitis.
2: Que no puc més amb aquest
3: portuguès. Vaig veure el Cristo Redentor. Allò que és una de les 8 meravelles del mundo.
1: Home.
3: Tremendo truño. Tremendo truño.
1: Veus, és que viatjar...
3: Un tros de formigó, ple de gent. Vas pujar allà. Dues hores per pujar,
4: sentim,
3: a veure el Cristo Redentor.
4: Calma't.
3: Hi havia més gent que el Palau Sant Jordi veient o Cas Grasses.
1: Però per què t'enfades?
2: És a l'estadi Olímpic, però estic amb tu.
3: Encara no han actuat allà. Actuaran.
1: Clar, tu imagina't si aquesta noia de l'àudio i arriba amb el Guillem a Brasil, pobreta.
3: Et dic una cosa, tu no vols viatjar, tu vols estar tranquil·la? Vés a Cunit, vés a la platja.
2: O a la Foliola. O a Linyola.
1: Clar.
3: Però tu dic en
1: Sergi, o a l'Estartit.
3: No puc amb la gent que de cop i volta es pensa que és wedding planner, que és a weekend planner, i que t'ho planifica tot, de veritat.
2: Que ho has patit de prop, això, que t'ha molt afectat.
1: Molt.
3: Dic nom i cognoms, no tinc por. Abraham Urriols García, periodista TV3.
2: Ostres.
3: Tremendo plasta amb els viatges.
2: Ostres, què dius
4: ara? És el típic del PDF.
3: És el típic que té un drive. Mira, aquest estiu anem a Tailàndia. Ja té el drive des del juny de l'any passat.
1: Va, home, va.
3: Que no, hem d'anar aquí, hem d'anar allà, agafem els vols, agafem tal. Deixa fluir una mica, xotxete. Que hi ha un punt que a mi m'angoixa. I però... a part també...
2: Ui.
3: És... tremenda rata. Parlem de la gent que és una rata al viatge.
2: Això em fa molta ràbia.
3: Que tot ho passa amb el tricount, que de cop i volta... Ui, ui, m'he comprat un imant. Oferta 3x1. No poso, poso un tricount. Però hi ha un que és gratis.
1: Està molt alterat, eh?
4: Sí, no. Bé, no
2: jo la
4: bé.
2: Gent rata crec que la llei està sent molt laxa menys.
3: Ara, la gent... Jo, mira, hi ha dos tipus de persones amb les que tu viatges al món. Jo he escollit ser una. Hi ha gent que organitza bons vols, bons viatges...
2: Mm.
3: I bones festes. Ostres. Jo sóc el del buenos días, buenas tardes i buenas noches.
2: Les cures del centre.
1: Mira, però tu ets un exemple clar, l'Abraham Urriols. Estàs dient que t'angoixa per viatjar. No viatges amb l'Abraham Urriols, doncs aquesta dia és el mateix.
2: No, perquè sap greu dir-li que no amb un amic. El que has de fer és... Jo he viatjat molt amb moltes amigues i hi ha d'haver moments de dir... Tu vols fer... Una amiga meva, un cop vam anar a Colòmbia, volia fer un trekking, que jo pensava és que a mi m'hauran de vindre a buscar el 112 des de Catalunya, aquí, saps? Una cosa molt dura.
1: Clar.
2: Jo ja em vaig veure que no ho podia fer. Li vaig dir, tu fas el trekking aquest de 4 dies de destrossar-te els turmells i jo em quedo en aquest poble i durant aquests 4 dies mos separem.
1: Això.
2: I ara. No passa res.
3: Ara. Som gent adulta i civilitzada.
2: Val més que mos separem sí. I siguem sent amigues que no pas que vulguem fer-ho tot com a siameses i mos enganyem.
1: Per tant, no viatgis o vés amb gent de confiança i digues les coses clares. Anem a la següent nota d'àudio, que és un noi. Aviam si t'enfades tant, Guillem. Preocupat per un dilema universal sobre els taxis.
5: Hola, bon dia. Necessito la vostra ajuda en tema taxis. Vosaltres, quan pugeu a un taxi, us asseieu al davant, al costat del conductor o al seient de darrere? Perquè jo m'assec al seient de darrere per deixar-li el seu espai, però potser m'estic semblant una mica border. Ja direu, merci.
2: Lo paro, que ja l'ha dit.
3: Un tema, eh?
4: Ho tinc claríssim. Si vaig sol,
1: què fas?
4: Has de buscar el lloc amb més espai i més allunyat del conductor, perquè
1: sí, per no
4: és molt violent posar-te al damunt del conductor.
1: Clar, jo li vull dir a aquest noi
4: home,
1: que no,
4: al costat...
1: no és mala educació, perquè pràcticament tothom va darrere i el taxista està treballant, vull dir que ja sap que probablement et posis darrere. Però una noia de Lleida, una vegada em va dir que a Lleida aneu molt davant els taxis. És veritat, això?
2: És que a la Foliola no hi ha taxis. Bueno, hi ha el taxi Molina, però és una furgoneta gran que porta la gent a los ponts. Com que no tenim transport públic,
1: necessitem
2: un senyor particular. Home, si vaig amb el Molina em posaré davant, que som amics de tota la vida.
1: Clar, a mi, per
2: sí,
1: mi
2: jo
1: aquí...
2: Jo a Lleida no ho he freqüentat. Jo
1: no,
2: aquí a Barcelona he agafat taxis i pujo darrere.
1: Vas
2: però
1: darrere.
2: Jo pujo darrere per un motiu molt fàcil, que és que quan pujo... M'imagino com si em gravessin.
1: Mira-la.
2: Saps allò de taxi? I de cop és Sexo en Nova York i jo pujant al taxi.
1: Bona.
2: Però és un tema
1: d'imaginació.
2: L'agafo un cop a l'any.
1: Jo sóc d'anar darrere al taxi si em ve de gust. Ara us diré que si veig que el taxista està de buen ver, saps allò?
2: Ai,
1: no!
4: Un moment. Mar,
1: un moment.
4: Mar, no comencem per aquí.
1: No, però sí, que si tens una... Si és un possible candidat a la teva llista de pretendents
3: que, perdona,
1: de lligar amb un taxista...
3: És veritat que...
1: Home, posa't davant.
3: Que el món taxista el freqüenta gent ja granadeta.
4: No, té per què. Hi ha molta gent jove
3: bueno,
4: m'està agafant últimament.
3: El 70%, 80% dels taxistes són gent ja... grandeta. Vamos, el que jo he pogut experimentar. Potser m'equivoco, no vull generalitzar. I tu és un públic que freqüentes.
1: Clar, és el meu públic. Jo he de dir que jo vaig lligar amb un taxista una vegada.
3: Com?
1: Va ser a Sant Sebastià, per tant, no crec que ens estigui escoltant.
4: Aviam com
1: va
4: anar això.
1: I jo anava davant. Clar, per tant, si vols un tema tal, posa't davant el taxi.
3: I va pujar la bandera o no?
1: El taxista em va dir que no li anava el datàfon i que li pagara com bifum. Que implicava donar-me el seu mòbil. Clar!
2: Vaya màster!
4: I com va acabar la carrera?
1: No, saps què va passar? Em va deixar a l'hotel, ens vam donar el número, vam començar a parlar i, casualitats de la vida, una amiga meva, que estava a una altra festa, va agafar el mateix taxista.
3: No.
1: I em va enviar una foto amb ell. Típic de, ai, mira amb què estic. I al mirar la foto, portava un anell de casat.
2: Són els pitjors.
1: Sí.
2: No
1: red flag.
2: Us caseu.
1: Red
2: Prou.
6: Slack.
7: Invertireu 50.000 euros en una festa perquè després el primer que faiguin és buscar una altra. Que si t'has casat, siguis conseqüent. Tio, t'has casat, xatxo. Tens una relació tancada.
6: Clar, això no ho sabem,
7: Si tens por al compromís, si porta l'anell, nena. Si té 60 anys, ho sap. No pot dir-li vol i amor sense tindre un ictus.
6: Era jove,
7: si
6: era 40.
7: Si tens un compromís, l'has de complir. I si no, ets un covard. Ui. Que vingui la policia i et detengui. Estic farta dels homes grans casats que fan llàstima i pena girant la canya a altres dones. S'ha acabat, tio, tens un compromís. I si no el pots assumir, doncs mira, noi, no ho sé.
3: Home, el compromís et dic una cosa. De cop i volta...
6: Home, es poden donar una alegria personal,
4: estem donant
6: per
4: fer que té una relació tancada per portar amb ell, La gent es casa i té relacions obertes,
3: també. Jo estic amb l'Alba en aquell sentit,
7: Digueu-me un home de 60... més de 60 anys que tingui una... més de 50. Una relació oberta.
6: No, jo em conec,
7: A partir d'ara jo pujaré els taxis i els hi diré. Tens una relació oberta?
6: Vale.
7: Hola.
3: Hola, tens una relació oberta? Porta'm a Gran Via número 24, no?
7: Hola, Gran Via 25. Relació oberta? Check. Vaig parar el taxi. Hola,
3: també són autònoms els taxistes, vull dir que també són almes lliures, saps? Estan tot el dia a la carretera.
6: I aquest era de nit, em portava d'una festa.
7: Si no és taxista, és camioner, si no és empresari, si no és periodista, si no és...
6: Sempre els excusen.
7: Sempre l'excusa.
6: La conclusió al noi del taxi és que si vols que et posis davant i si no vagis darrere, que no és de mal educat. Anem amb la següent nota de veu. Que aquesta és bastant dura. Igual algú se sent identificat perquè és sobre els veïns, problemes amb veïns.
8: Tenim una mica de problema a la comunitat de veïns perquè just la nostra veïna del costat, que és una noia joveneta, entre setmana res, però cap de setmana els pares se'n van i ella convida nois. I tenen relacions a un volum que no és normal. Ens despertem per la nit, ens desperta les meves filles i ara últimament desperta està la gossa. Tenim una gosseta i la gosseta es desperta dels crits. Què passa? Que la gosseta es posa a bordar i ara resulta que els veïns se'ns queixen de que la gossa borda a les 12, a la 1 de la nit, a les 2, però la gosseta, clar, es desperta dels crits que fa aquesta noia. Clar. A mi em sap greu dir-los als pares que la seva filla fa aquestes coses cap de setmana, perquè tampoc la vull delatar. Però, clar, ara els veïns m'acusen de que la nostra gosseta és una maleducada que es posa a bordar a les tantes de la matinada.
23: Aquí, aquí, aquí no hi hem viva, aquí no, aquí no.
6: Diria...
4: Aquí es gira la cosa, perquè clar, primer penses que s'està queixant dels sorolls, però no, s'està queixant de ser acusada de molestar amb el gos arran del sexe de l'altra persona.
6: He de dir que amb tema veïns jo tindria la sang bastant freda. Li diria a la nena, li diria, escolta, em fas massa soroll. Sí, les teves relacions, baixa-les, i si no les baixes, parles amb els pares.
4: Emporta't el gos tu i te'l quedes mentre estàs fornicant.
6: Altra opció, que jo veig molt factible, és fes-li la competència. Quan estigues amb el teu marit...
7: Home,
6: tu em molestes? Fem una guerra. Aviam qui és més xula, a veure quina crida més. Perquè segurament també a la nena la molestaràs en algun moment. Et dic que aquesta nena estudiarà o dormirà o farà alguna becaina, no?, en algun moment.
4: Però has de vigilar
6: posa't a fornicar.
4: Els gossos, que si no tanques la porta i et veuen fornicar, hi ha molts que pugen al llit,
6: No, absolutament.
4: Aquell respirar.
6: No,
4: allò els agrada als gossos,
3: A mi m'ha passat amb el Paco.
4: Sí.
3: Que s'ha pujat i jo, mentre estava tenint relacions sexuals, m'estava follant la cama. No sé si conta com a trio.
4: Això és un trio. Això és un trio.
3: Jo, Paco! Sí.
6: És que
4: però Paco li deies a l'altre o al gos?
3: No, amb ell. Sí.
6: També diré que davant dels veïns jo deixaria la nena en evidència quan es queixin del gos. Clar. Explica per què borda el teu gos, no? O sigui, perquè se'm passa... Ai, pobre.
7: Cridava més
6: pobre
7: de la perra, no?
6: Claro, quina és més perra? Mi perra o la vecina?
4: N'hi ha dues a quatre potes,
6: Home, va, per favor!
7: Visca!
6: Comunicació i ànims amb els
4: veïns. Marc Puga, moltíssimes gràcies pel teu pugatori. Moltes gràcies. Hem de fer uns anuncis, que serà molt breu, i a la tornada sabrem quin és el millor entrepà de Catalunya. No us ho perdeu.
24: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sacs les migdiades.

0: Hola, tornem la publicitat amb els taloners. Oh, yeah!
1: Sagarra, Estadella, teniu la Carmanyola per demà o no?
2: Home!
3: Home, quina il·lusió! Lo de demà, eh?
1: Lo de demà és gros.
2: Ja heu vist totes les marques que hi ha? Em penso gastar una de pasta?
1: Jo també portaré per gastar. Sí,
2: jo
1: sí,
2: també.
1: Sí, sí. Demà marxem, com si fos un nen petit.
2: La cosa que es diu targeta de crèdit. Sí.
1: No, però jo vaig amb efectiu i això és el que gasto.
3: Recordeu que demà anem a fer un programa, no de compres.
1: Bueno, però després. Ah, després.
2: Algú vol fer un bisum per les meves compres, jo encantada.
3: Demà, el telèfon.
1: Demà marxem al rec.0. Farem el programa en directe des del barri del Rec a Igualada i gaudirem de la moda, de la cultura i la gastronomia a la nova edició del rec.0, que se celebrarà del 6, és a dir, demà, al 9 de maig. No hi falteu, us hi esperem el proper dimecres, és a dir, demà, de 3 a 4 de la tarda, al pati del museu. Si esteu per allà tombant, diu, oi, on són els taloners? Al pati del museu. Veniu i viurem junts una nova edició del rec.0. Va, que acabarem el programa d'avui parlant amb un amic del programa. És l'Abel de la Tasqueta de Cal Miguelín del Pla del Penedès. Segurament potser el recordeu perquè no fa ni un any va anar als Estats Units per participar al concurs del millor entrepà del món amb un especial de Cal Miguelín. He de dir que també va fer el Tolonero. Doncs bé, ahir va anar fins a Madrid per participar amb un nou entrepà al tercer campionat dels millors entrepans de tot l'estat.
3: Bueno, i el tenim al telèfon, no?
1: Sí, el tenim al telèfon.
3: I està des de Madrid, eh?
1: Encara no ha tornat.
3: Sí, encara no ha tornat, encara no ha tornat.
1: Abel, bona tarda.
4: Molt bona tarda, Catalunya.
1: Olé! Bueno, enhorabona.
4: Moltes gràcies, moltes gràcies. Bueno, aquest any ha sigut especial. Ens hem tornat a convertir en campions de Catalunya, d'entrepans. Oh. I bueno, i top 15 d'Espanya. Ara mateix encara estic a Madrid. Estic aquí a la Gran Via. Digue'm.
3: No t'hem dit res i tu ja tires, eh?
1: Sí.
4: Ja tiro.
1: ho arribo a saber i no ens preparem les preguntes.
3: No, clar. Vull dir...
4: Ja tiro.
3: Vale. Però escolta'm una cosa, que aquest any has tornat a anar, diguéssim, com a campió de Catalunya al tercer campionat del Mejor Bocata d'Espanya, no? I com ha anat aquest any?
4: Bueno, aquest any no ha pogut ser. Hem quedat top 15 d'Espanya. Bueno,
3: top 15 què vol dir? Que és el 15 o més amunt?
4: No. Vol dir que estem entre els 15 millors d'Espanya.
1: D'aquests 15...
3: En quina posició?
1: En quina posició, això vull dir, clar.
4: Volia bueno, no ho diuen. Només diuen els 3 guanyadors i els altres no ho diuen.
3: Bueno, tu pots dir que ostres, que amb el ritme que portes de fer entrepans, que ho petin, vull dir que està molt bé també el tema, des del Pla del Penedès, tu.
4: Doncs sí, estem molt contents. El nostre objectiu d'aquest any, quan em vaig apuntar, era guanyar el campionat de Catalunya, que el vam assolir. I bueno, i en tirar endavant, a corregir una mica els errors que hem fet aquest campionat i segurament l'any que ve hi tornarem a sèrie a lluitar pel millor entrepà.
3: Perquè aquest any quin entrepà portava? O que és així una mica diferent, no? He vist.
4: Sí, aquest any era totalment diferent a la meva línia. Era un entrepà de vedella machada. El rostim amb vi del Penedès, a foc molt, molt, molt lent, i quan està matxat li posem com una mica de pico de gallo per sobre per notar el fred i el calent.
2: Contrastos.
1: Se m'està desfent la...
4: Sí.
1: Aquí, Se m'està desfent tot. Escolta, llavors, clar, millor de Catalunya, hi havia molts catalans també participant-hi o no?
4: Sí, em sembla que érem uns 10 o 12 participants, no me'n recordo massa bé. I, bueno, al final hi ha molt, molt de nivell i supercontent de tornar a revalidar el títol de campió de Catalunya.
3: Escolta, per anar acabant, el Tolonero encara es ven o no a la Tasqueta? Hi ha molta gent que ve preguntant pel Tolonero o no, aquest entrepà que porta el nom del programa.
4: El Tolonero el tenim a la nostra carta d'entrepans i és un dels tops de la Tasqueta, el demanen molt i sí, la gent li encanta, ens el demanen. I de moment és un dels nostres tops d'allà.
2: Que bé,
1: home,
2: algun
1: dia creus que podríem arribar a ser el millor entrepà de Catalunya com a Tolonero o no?
4: Bueno, ens podem plantejar algun any presentar-lo.
1: Val.
4: No estaria malament, oi?
1: Nosaltres fem de pinches.
4: Sí. Sí, així no hauríem de pensar en crear un de nou.
1: L'agafo
4: de la carta, el presentem i ja està. Així
3: no trenquis el cap.
1: Abel Moreno, de la Tasqueta de Cal Miguelín del Pla del Penedès, moltíssimes gràcies, enhorabona i fins aviat.
4: Moltes gràcies a tots.
1: Adéu,
4: ens veiem. Gràcies, adéu.
1: Toni Clapés, bona tarda,
5: què
1: guapo.
5: Tal? Bona tarda.
1: Estàs?
3: Què passa, màquina?
5: Doncs mira, ara fa una estona veient un vídeo que el Marc Serra ha gravat a la Cailà fent uns exercicis on, bueno, pràcticament ens ha ensenyat tot.
6: Però què ha passat?
5: No sé, aquest equip cada dia fa coses més estranyes.
6: On està aquest vídeo?
5: Vosaltres esteu tocadets, però el que és l'equip del programa, la redacció...
6: Ai, l'estic veient, eh?
5: Sí.
3: Ah, però
5: sí.
3: Està oberta de cames.
6: Ui, però això...
5: Sí, farà mal.
6: No l'havia vist mai...
3: Ui, però li veu tot el...
5: Tot. Ens ha ensenyat... Ens ho ha ensenyat tot.
6: Ens ha ensenyat el codi postal i tot.
5: Sí.
2: Hòstia, està forta, la Cailà, per ser que és una dona gran. O sigui, que no té 20 anys. No, perdó.
5: Molt bé.
6: Què?
2: No, vull dir que no té 20 anys, que ha tingut 3 fills, que té una carrera molt forta darrere, que és una dona de bandera i està forta. És un exemple. M'estic fotent molt nerviosa.
6: Li has dit gran a la Cailà?
3: No. Gran a la Cailà.
6: Li has dit gran a la Cailà?
2: No, perquè no.
6: Mira, ja...
2: Marta Cailà!
6: Està arribant Marta Cailà.
2: Però que jo adoro Marta Cailà.
6: Ui.
5: T'ha faltat el dir que no porta el tacataca.
3: No li cal. Perquè fa aquests exercicis,
2: però
6: si Marta Cailà no deu arribar ni als 50.
3: Bueno, sí que arriba més.
2: Esteu Marta Cailà és la millor.
5: Els tres esteu quedant molt malament, eh?
3: No, què passa?
5: No, si jo estic dient que és molt jove.
3: Jo a la Marta Cailà perquè està casada, si no li tirava la canya.
5: Acaben de dir que estàs
2: per
5: molt bé.
2: Per ser una dona gran?
5: Ho has escoltat?
2: No, Marta, Alba.
5: I tu ha dit una dona, eh?
2: No, a veure, un moment. Tu m'has entès?
7: Un moment.
3: Vieja xotxona, eh?
6: Aquest és el nou feminisme,
5: sí.
7: No, però un moment.
2: Bueno, que li faltava l'altre.
6: Entre vosaltres.
2: No.
6: Aquest és el nou feminisme. L'Alba t'ha dit vella i que vas arrossegada.
5: Que ets una vella i que et feia amb el tacataca.
6: Sí.
5: I bolquers.
2: No,
5: portis bolquers pel tema de la goteta del pipi.
7: No, jo no tinc goteta del pipi.
5: Això ho ha dit l'Alba.
2: Quina barra que tens.
5: Home, i tant que ho ha dit.
7: Jo no tinc goteta del pipi.
5: Però es pot llegir entre línies.
6: S'ha interpretat així.
2: Jo la goteta del pipi ho hagués dit si hagués parlat del Clapés.
5: Veus?
2: Com que he parlat de la Cailà.
5: Ara ho estàs desviant.
2: No ho diria mai, això, de la Cailà.
5: Però si has dit entre línies que portava Tena Lady, no?
2: Va,
5: sí.
2: No, si la portés, no passaria res. Marta, però això...
5: Has estat molt malament,
7: Alba. Jo soc molt sincera. Si portés Tena Lady, ho diria...
5: Jo també, a mi m'ha dolgut.
7: Li aporto la Tena Lady, però no la porto.
5: A mi m'ha dolgut, i per això jo t'estic defensant. T'ha dolgut més per ella, no? Clar, per la Cailà, no per mi.
6: És que tu has de defensar el teu equip, clar, normal.
2: Ai, perquè és el més feminista de la redacció.
5: Home, evidentment. Molt més d'aquests que tot el dia obriu la boca i que, escolta, molt
7: per
5: boca i
7: re. Realment, en comparació amb ella, siguem sincers, sóc una dona gran perquè tinc 53 anys. I tu en tens...
3: I lo maca que
2: 33.
3: Estàs.
7: Clar.
5: Bueno, 33 ja no és tan jove. Vas de jove, però ja no és tan jove.
2: No vaig de jove, jo tampoc.
5: 33, a l'edat que va morir Jesucrist.
7: Home, és molt més jove que nosaltres, Toni. És molt més jove que nosaltres.
2: Cabrons!
7: Però jo he volgut fer un exercici a la redacció.
5: Sí bueno, que no sé a què venia aquest exercici.
6: Podem veure com era. Que ens ha ensenyat...
5: Bueno, què ha ensenyat la Cailà?
3: El conyi postal.
5: Vale, doncs ja està.
7: A veure, un moment, jo no he ensenyat res perquè porto pantalons.
5: No, però ho has intuït, s'ha
3: vist.
7: Porto pantalons i per tant aquí no sabis.
5: El teu manso, no sé què en dirà del vídeo aquest, que realment
3: ha sigut trist.
2: És que no és la seva propietat.
7: La culpa...
5: No, però perdona.
7: El meu manso no ha de dir res.
2: Ara.
7: Un número 1. Jo faig el que vull amb el meu cor i a la redacció.
5: Vale, doncs el proper dia vine amb el tanga i fas la secció amb el tanguet. I ens ensenyes el culet i el punyet.
2: Un moment.
6: Toni!
7: Però què és això?
6: Toni!
5: Targeta vermella,
2: Toni.
5: Però si ella vol...
7: No vull ensenyar el meu... A veure, un moment, jo no vindré en tanga, no ensenyaré res.
5: Jo crec que el vídeo que has fet no calia.
3: És provocatiu.
7: No, és que el vídeo no calia, efectivament.
5: Amb qui te l'ha fet?
7: Me l'ha fet el Marc Serra.
3: El Marc Serra és un guaier.
6: Sense permís.
7: I l'he renyat diverses vegades. He dit, prou! Li he fet un cop al clatell i tot. Això no s'havia de gravar. Això era una cosa íntima.
3: Què fa després amb això, Marc Serra? Ui, que bé.
2: No, ui.
6: No, és que al final va desembarcant el versió aquí, ara.
3: Això què és?
7: Són les 4 i 2.
5: Bueno, és la manera de fer la transició.
3: Totalment.
5: Aviam, Marc Serra, per al·lusions.
6: Exacte.
3: Paparazzi.
5: Aviam, tu has gravat la Marta Cailà sense permís, sí o no?
7: Totalment. No m'has demanat permís.
8: Perquè he pensat que era un moment històric que s'havia de retratar d'alguna manera i s'havia de tenir d'alguna manera.
7: He vingut i t'he fet una clatellada.
8: Sí.
7: I què has continuat fent,
8: tu? He continuat gravant.
2: Poc li has fet.
8: Perquè la Marta, amb un llenguatge corporal que no verbal, incitava a continuar la gravació.
7: Ah, no. Oh, quina barra!
8: Claríssimament.
7: Tens molta barra.
3: Però, tu
7: però aquest exercici us ha interessat
5: molt
7: per la fàcia de la...
5: Aquest és el nucli de la cosa.
8: Que s'havia de quedar gravat.
7: Era un exercici pràctic perquè, perquè
8: per si
7: treballeu el vostre
8: de
7: core.
8: Sí.
3: Què és el core?
5: El core, tot el que és la fàcia abdominal.
7: És tota la part de la fàcia abdominal.
5: Sí, poses un interès que tu no has mogut mai el core en ta vida.
8: Perdona,
5: aquí posen l'interès.
8: Si me l'han obert i tot...
5: Va. Per això te l'han obert, però no el fas anar.
7: Mira,
3: a mi em va entrar
7: ara diré una informació que jo m'he assabentat d'això a través d'Instagram. Tan sàvia la Marta.
8: Penseu que en tot això no hi ha cap doctor.
5: Tu ves-ho arreglant-ho.
8: No hi ha cap doctor pel mig, eh? Tot és Instagram.
7: No, però jo miro vídeos d'experts. Perquè és una periodista de banderes.
5: Instagram, el món Instagram era, el millor món.
7: Escolta'm, el món dels abdominals, que havíem, ens havíem matxacat anys enrere amb fes abdominals, malament.
5: Malament.
7: Si tu tens panxeta, que és el meu cas, jo tinc una mica de panxeta.
5: No. Ui, mira, la Cailà s'està... Ai, perdó, la Foquet s'està descollonant que la tinc a sota la taula rient, dient, home, per favor...
7: Jo tinc una mica de panxeta.
5: Va, Marta, va. Ets exagerada, també. Això, perdona, això és un insult als que tenim panxeta.
8: Sí, que tens tota la raó.
7: Toni, tu també no et pots ficar a la bandera de la panxeta.
5: No, però et pot insultar el Marbala, eh? Això sí que el Marbala es pot sentir interpel·lat, eh?
7: Però tu què?
5: No, però jo ja intueixo el que...
1: Jo he de dir...
7: Ja ha rebut.
5: T'has sentit interpel·lat, no?
1: No, jo no em sentit interpel·lat.
5: Home, tu creus que la Cailà té panxeta?
1: No.
5: Home, qui té panxeta ets tu?
1: No.

0: tens panxa.
1: Tenir una panxa
0: i la Folquet s'està descuinant de riure.
1: Va, portes.
2: Va. Ara arriba
1: però
2: el senyor Marcelí.
1: Però deixeu-la i la vulgui el que vulgui.
3: I això es treballa amb aquest exercici que jo he mostrat avui a la redacció, que és molt útil.
4: Jo que vull saber... Però per la gent que li interessi, com és aquest exercici?
5: Sí, fes-ho una altra vegada, que el tornem a gravar amb càmeres millors que el que hem gravat.
1: Això queda en la intimitat del programa.
0: Perquè vam baixar la 3, perquè això és un plató que en riu tant per la TV3.
4: Està ben gravat.
1: Aquí es podria fer classes de ioga en directe. Estem perdent diners.
0: I sexe en directe també es pot fer.
4: També sexe en directe?
0: Com si fos un sex shop.
1: Si és consentit, es pot fer.
5: No, però un moment, que la Marta ho expliqui, que és molt interessant.
1: És un exercici que l'anomenen...
0: Senyor Virgili, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Perdoneu, però quina hora tenim?
0: Perquè... Les 4 i 5, però hi ha un debat.
5: No, no s'ho perdi, això que passarà ara, que això li interessa ara també a vostè.
1: Miri, ja vostè...
5: Cames en l'aire.
1: A vostè li aniria molt bé.
5: Cametes en l'aire.
6: Cames en l'aire.
5: Sí, sí, sí.
1: S'ha de posar.
6: A veure...
5: Fes-ho, fes-ho, jo t'aguanto el micro.
1: O sigui, vostè s'ha d'estirar a terra, panxa a l'aire.
5: La cadira, mateix.
1: No, no penso fer-ho aquí una altra vegada, perquè ja he pagat ja...
6: Si m'estiro a terra...
0: Però els oients no ho han vist, hauríem de penjar el vídeo.
2: Jo crec que s'ha de penjar el vídeo.
1: Pobre...
5: És divulgació.
1: La Marta ho sabrà explicar molt bé. Pobres de vosaltres que pengeu el
0: vídeo. Home, però si la gent no sap...
1: Tindreu una denúncia per part meva, perquè és un vídeo sense consentiment. Ara!
6: Per què riu?
1: Us denunciaré, eh?
0: Com podeu veure, hi ha molt bon ambient al programa.
4: Ja l'estem borrant,
2: eh?
1: No, ja el podeu borrar.
4: Ja el podem borrar, eh?
1: Jo l'explico per
0: a però és perquè la gent ho entengui.
1: No, jo ara ho explicaré en paraules, que també es pot entendre.
5: El vídeo el tinc jo.
4: No, no, el té tothom, Marc.
5: Que les perquè les borreu vosaltres, i jo el tinc l'original.
1: Vols ja el fem... pots esborrar, aquest vídeo.
5: Vols que fem un OnlyFans?
1: No!
5: D'aquí traiem diners, no. Marta?
1: Jo explico als oients. Us heu d'estirar.
6: Jo si m'estiro
1: a terra... Panxa en l'aire a terra.
2: Jo no que jo heu a dinero.
1: Va, deixeu-me explicar, que això és molt útil.
5: És molt seriós.
1: És molt, molt útil per treballar.
0: No, a mi em fa gràcia perquè t'ho prens amb una seriositat
5: sí, seriós,
0: que, bueno, que sembla que ens vagis
1: així
0: explicar la penicilina.
6: És... A veure, calleu.
0: Atenció, que arriba...
2: I tot això ho heu vist
0: ara Fleming amb la penicilina.
6: Marie Curie.
1: Panxa en l'aire.
0: Sí. Panxa en l'aire.
1: Cames flexionades amb 90 graus.
5: Sí.
2: Això com ho calcules?
0: I, a més, amb el to de la caigla ja fa por.
1: Braços aixecats.
5: Sí.
1: Mirant al sostre.
0: I vinga, cap la al camp de concentració.
1: La part de l'esquena ha de tocar al terra.
4: Ah, l'arc, diguéssim, no?
1: L'arc, no pot haver-hi arc a l'esquena.
3: La lumbar.
5: I a la redacció se li ha dit...
7: It's awesome.
1: Ah! Com si fos a la mà.
6: Una mica de camp de concentració.
7: It's isn't awesome. Ah!
4: Estàs fent la traducció en directe, eh?
0: És el monitor de la caigla.
5: A la redacció se li ha dit no ho facis sobre la cadira que cauràs, fes-ho a terra.
7: És awesome!
5: I ha dit a terra no, que porto pantalons blancs.
1: Clar, és molt neta. I ho he fet a la cadira, i he aguantat molt bé
5: molt
1: gràcies
5: bé.
1: Al meu core entrenat.
5: Digues, digues.
0: Bueno, ha de durar deia. Molt el rotllo aquest del core perquè ja són les 4 i 8.
1: És un tema de gran interès.
5: Sí.
0: Hem de tancar aquest episodi.
2: Això ja no va al podcast dels taloners, això ja és vostre,
0: no,
2: eh?
0: No, això ja sí. Estem aquí.
1: Ara, mira, Toni.
0: Ja podeu anar retallant coses de la primera hora, ja pot anar caient, bueno, un tema arreu de l'altre.
5: Però és que no ha acabat,
1: què fem? Ara em sap greu.
5: No, si no, no has acabat.
1: Ja ho explicarem un altre dia, va.
6: No, ja ho deixem.
5: Explica-ho bé,
0: tens tota Catalunya esperant.
1: Demà, mira, demà fem capítol 2.
6: No, però acaba-ho, que és un
0: acaba-ho, acaba-ho.
1: O sigui, l'important per treballar el core, la part interna del core...
0: No queda ara mateix ni un oient, eh? Estan passant tots el...
2: Escolta, fem una
0: aquí el de la competència.
1: Ho fem demà, ja està.
0: No, ja no ve d'aquí. El
2: perquè...
0: Garriga ja els té tots.
2: Per què no fem?
0: Ja ens els tornarà.
4: Fem endavant. Publicitat? No.
2: Endavant. No. Per què no fem
0: el Garriga?
2: No,
0: Catalunya Ràdio.
4: No, anuncis, anava a dir.
2: No, però per què no dijous?
0: Quatre,
2: és que demà estem a Igualada, però que vingui dijous a explicar als taloners així.
0: Per què no us l'emporteu demà a Igualada i us fa l'exhibició?
2: No, no, no, no, no.
5: Marta, sí, vine, vine. Marta, demà. Marta,
1: ben.
4: Confirmem demà Marta Cailà sí. Des del rec d'Igualada?
0: Sí, sí,
2: va, vine,
1: però un moment, aleshores no podré picar guions pel programa,
0: no
1: jo,
0: piquis, pica, demà pica amb ells.
4: Pica
0: catalonès.
1: Vinc a fer una demostració.
4: Sí, sí, sí.
5: Tota la gent que vingui de públic.
0: Escolta,
1: és l'exercici de la panarola morta.
6: Es diu la panarola morta.
8: La dona morta.
1: Jo porto una mà. Així es diu aquest moviment, la panarola morta.
6: Ah, la panarola.
0: A
6: mi he entès la dona morta.
0: Però escolta, demà vine amb...
4: Sí, amb allò.
0: Has d'anar amb xandall i això, no?
1: Vindré vestida de gimnàs, com quan vaig a fer pesca.
8: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. I jo portaré una esterilla, una màrfega a terra.
5: I el públic que tingueu demà, que també vingui preparat...
6: També farà l'exercici!
4: Demà en directe.

0: Catalunya és de 3 a 4 des d'Igualada, des del Rec Punt Zero, amb l'actuació en directe de Marta Cailà i la Panarola Morta!
1: No fallis ara, ha de venir, eh?
2: No, ja sé que ve, demà
3: ve. Ara ho acabem
0: de tancar. Hi ha cotxes que surten de Barcelona.
3: Però amb Malles em fa una mica de vergonya venir, no sé per
2: què. Amb xàndal rapero.
3: Tindré vestida normal, es pot fer vestida normal.
0: I pensa que allà hi ha molta roba, que també la pots triar allà, la roba.
4: Encara tindràs un patrocinador?
3: No, deixeu que m'ho pensi una mica.
2: Perdona, a veure si et fas.
3: Perquè això és un ridícul.
2: No,
3: perquè el farem tots amb tu.
2: Clar, i et vaig dir una cosa, et faràs influencer i guanyaràs una pasta que et riu tant i et donaran un programa a TV3.
3: No, el que sí que
2: demano. A la plataforma 3CAT.
0: Marta Lasarre.
5: Panarola morta. Panarola morta.
3: Va, fins aquí, les 4 i 11. Adéu-siau.
0: Per un aplaudiment per Marta.
6: Ole. Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.
7: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
8: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
9: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
10: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
11: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
12: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
13: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
14: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
15: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
14: Thank you!
13: Per aquí, sisplau!
16: Torna de Padel Cup by Cupra al teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
17: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
18: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
19: Ah, que bé, el massatge. Perdó, quant de temps em queda?
11: Doncs el que vostè vulgui.
19: Que bé? Segur?
11: I tant.
19: Ah, entesos. Però 2 hores, per exemple?
11: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot, no?
19: Sí.
11: Doncs les que vulgui.
5: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot, cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Millionari forever.
0: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: RAC1 presenta Els taloners des del Rec Punt Zero a Igualada. El dimecres 6 de maig de 3 a 4 de la tarda, Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra visiten el Rec Punt Zero, moda i festa al barri del Rec a Igualada.
12: Hosti, tu, tenia unes ganes de venir al Rec?
18: Home, és que ja tocava. Si nosaltres de moda i de festa som els que més en sabem de la ràdio.
1: On vas a parar? Per fi podrem lluir com les dives que som.
18: Per cert, tia, estàs divina amb aquestes ulleres de sol, cuca.
12: I una cosa, et dic, que guapes la gent d'aquí, eh?
18: Bueno, com nosaltres.
6: El dimecres 6 6 de maig a les 3, Els Taloners, en directe des del rec.0 a Igualada.
0: Ah, per cert, això ho farem dins del pati del museu, eh?
1: I us hi esperem a tots i totes.
6: RAC 1. Tots som un milió.
20: Escolta una cosa, vosaltres creieu que ens deixaran entrar amb l'helicòpter fins allà? It's show.

0: tot Catalunya, la banda del versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Ariadna Corobines. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que quan ell no pugui presentar el programa té en cartera tres imitadors seus com Guillem Estadella, Marc Bala o Edu Mutante.
1: Això és una merda, no? Perquè aquesta gent està a calella. Bueno, todo mal.
2: És que sempre la mateixa merda.
3: Va, Luja, xato, tira la música.
0: Toni Clapés.
4: Bona tarda. Bona tarda, sigueu benvinguts. Ja s'han calmat les aigües. Reclamem als oients que havien canviat el dial i estan amb el Garriga, sisplau, que ens els tornin. Sinó que facin una estada a Cal Garriga i després ja hi tornaran. Però en tot cas ja hem tornat a recuperar el pols habitual del programa. Quan passen dos minuts, això sí, anem una mica tard, d'un quart de cinc de la tarda. Montse Llussà, bona tarda.
5: Com estem? Bona tarda.
4: Em recansa d'entrar a discutir amb Marta Cailà o donar-li suport. Fas l'escarbat mort o aquest número que fa la Cailà?
5: Jo faig una cosa que es diu girotònic.
4: Girotònic.
5: Que la gent habitualment no coneix.
4: Té res a veure amb el gintònic?
5: Home, doncs estaria bé, però no, fill. Perquè vas allà i t'enganxes amb unes cordes i fas com un pilates.
4: Mare meva.
5: I t'estires amb unes cordes agafades a les mans, a les cames, als peus,
6: sí?
5: I fas l'escarbat.
2: Com si et pengessin.
5: Sí, com si et pengessin a vegades, sí. Sí, sí. I això és el que faig, que I hi ha això, poca gent que ho coneix, però ho fa la Lady Gaga, per exemple.
4: Ah, sí? I en què beneficia penjar-te com un fuet?
6: Queda doncs com una això, jamona, com una jamona penjada.
5: Molt bé. Pels mals d'esquena, per exemple, van molt bé, per les hèrnies discals.
4: Ah, molt bé.
5: No, en sèrio, fas molt com bé. Un estirament general del cos.
4: Girotònic.
5: Girotònic.
4: Bueno, doncs tenim a Cailà fent l'escarbat mort i la Llussà que fa el girotònic. El senyor Virgili fa altres coses, per exemple, una de les coses que fa és donar informació d'aquest 5 de maig, que és Sant Nunci Simplici.
7: Simplici.
5: Caram.
7: Sant Nunci Simplici. És fàcil de dir.
4: Sí. Expliqui'ns...
7: És patró dels manxaires.
4: Això, dels?
7: Manxaires, els que manxen.
4: No, bueno, vostè, en el tuit que ha fet aquest matí, ha dit que és patró dels agutzils i els pregoners.
7: També.
4: I també patró dels manxaires.
7: Dels manxaires.
4: Oh, manxi, manxi! Manxi, Marcelí, manxi l'orella! Què hem d'entendre per patró dels manxaires, els que inflen
7: antes
4: les rodes?
7: Antes hi havia un ofici. Quan ets els ferrers, han d'anar manxant el foc. Perquè hi hagi el foc i la brasa sempre encesa. I això ho feia un noi jovenet que li va passar el nunci Simplici, que es va quedar orfe, pobret. I llavors el tenia un oncle, que era una mala persona, i el va agafar sempre de menjar, i no parava de menjar. I li va fer mal, fins i tot li va sortir un mal estrany a la cama, va ser uns problemes tremendos. Després va fer de...
4: Estem veient imatges ara mateix de Nunci Simplici fent la feina de menjar.
7: Menjar-me al ferrer.
4: També s'entén com a menjar la feina que ha fet durant molts anys, i que per cert avui el seu aniversari, la de Rocco Siffredi, des d'aquí...
5: La nostra... Avui, el seu aniversari,
4: sí,
5: eh?
4: El Rocco. Rocco Siffredi, no el Rocco Eisenhauser, Siffredi. En fi, de tots conegut per...
7: Rocco!
4: Del màstil...
7: Rocco!
4: Torçat. Ja. Dit això, avui estem d'enhorabona...
5: Ahir va ser l'aniversari.
4: Ah, doncs ahir, veus? Doncs des d'aquí, felicitats. Avui estem d'enhorabona. Tots drets, sisplau, perquè RAC1 ha guanyat el Premi Nacional de Comunicació i des d'aquí el nostre aplaudiment a tots els que n'han format part fins a dia d'avui. 26 anys de RAC1. I ens acompanya l'expresident de Ràdio Associació de Catalunya i company d'aquesta casa, Jordi Margarit. Jordi, bona tarda.
8: Bona tarda, Clapés.
4: Bona tarda. Felicitats per la part que et toca.
8: Gràcies, moltes gràcies.
5: Lans!
8: Flons! Gràcies per donar-me aquest espai, perquè aquest matí ja he fet la píndola amb el Basté,
9: però m'han quedat moltes coses per dir. Endavant,
4: tampoc
9: sintonia.
4: Ens allarguem, dic, tampoc ens allarguem.
9: No res, però una píndola breu. Sintonia. Colón. No és casual que RAC1 hagi guanyat el Premi Nacional de Comunicació. És una ràdio en català que defensa els valors de la llengua i del país i que sap comunicar, sobretot, perquè sap escoltar. Ja ho he dit aquest matí, amb paraules
4: però
9: clares...
4: Però si ja ho has dit, no cal que tothom...
9: I cal tornar-ho a repetir perquè estés dormint i no ho hagis sentit.
4: No, si és que avui ja ho
10: he escoltat. Un reconeixement col·lectiu difícil de superar
4: aquest matí.
10: I tanmateix comparar. Ho és perquè la definició d'àmbit al nacional ja situa exactament el món concret que hem reconegut com a propi. I comunicació, allò que aquest col·lectiu ha procurat establir sabent que abans de parlar cal saber escoltar. I això RAC1 ho ha conreat des de fa més de 25 anys.
4: Jordi, però dic, si ja ho hem escoltat aquest matí, ens has dit que ens afegiries una pinduleta més, i aquí ho deixaria.
9: Més de 25 anys, sí. On s'ha posat la primera pedra d'un país que vol anar a la seva, que vol caminar sol i vol ser independent. I ho tenim a tocar! RAC1, felicitats!
7: Sí,
9: i Catalunya, sempre tu a la teva!
4: Doncs,
9: gràcies per aquest espai, perquè em quedaven moltes i moltes coses per dir.
7: Gràcies.
9: I ara només me'n queda una.
7: Gràcies,
9: Solons, vine aquí. Catalunya és un país independent en el qual no ha pogut ser-ho per culpa, en aquest cas, de no haver fet efectiu el referèndum i la voluntat del seu poble.
4: Jordi.
9: I necessita mitjans de comunicació forts que puguin donar veu i eco a la llengua i a les quatre barres que ens agermanen a tots nosaltres.
4: Jordi, gràcies.
9: I que volem aconseguir un país lliure,
4: gràcies,
9: un país
4: Jordi.
9: En el qual... representar pels mitjans de comunicació la Radiodifusió Catalana l'any 1924 es va fundar Radiodifusió de Catalunya en la qual uns pioners en els quals encara no...
5: Bueno. Bravo, RAC1, felicitats.
4: Bravo. Ara sí que s'ha acabat la píndola de... De cop.
7: Però és que la vas empenyent cap a
4: fora. Bueno, és que si no encara hi som.
9: La ràdio, aquest mitjà de comunicació...
4: Però tanqueu!
9: Qual...
5: És que s'obre sola la porta.
4: Sí, no, és que s'ha de tancar bé. Bé, dit això...
7: És extraordinari.
4: Senyor Virgili, avui també ha donat informació de servei com Martí Oliveres, que ja ens acompanya, al voltant del temps.
7: Del temps, sí.
4: Sí, bueno, ha dit, el maig és l'únic mes de l'any que és bo patir diarrea.
5: Oh. Això,
4: diarrea això, pel maig... Això. Salut per tot l'any.
11: Ah, o sigui, el raig que diu ell deu ser aquest.
4: És diarreíquic, o sigui, sí. és peristàltic.
11: Pel maig que hi ha un raig d'aquests.
5: Ah.
7: Jo això no ho he dit.
4: No, sí que ho he dit.
7: Diarrea pel maig.
4: Torno a llegir. Ha fet avui dos tuits. El segon ha estat aquest. Informació de servei. El maig és l'únic mes de l'any que és bo patir diarrea.
7: Sí.
4: Diarrea pel maig, salut per tot l'any.
7: Exacte. Si tens diarrees el mes de maig,
4: sí.
7: Ole. És el millor que pot passar.
4: Doncs vinga.
11: Ole, papa,
4: tothom a enganxar-se a la tassa del vàter. Bueno,
11: quan hem patit diarrea ens trobem malament. No sé si ole seria la paraula.
7: Sí. No, però tu passes malament
4: ara mateix sembla Edgar Fornós, que tu t'ho trobes, és l'home més eufòric que he conegut mai a Catalunya.
7: Tot ho troba bé.
4: Tot ho troba bé. Li dius que t'has mort i et felicita, perquè així descansaràs en pau.
7: Bé,
4: per tant, si tens diarrea, que res millor per redefinir el que serien els teus budells. A banda d'això, meteorològicament, avui també hi ha mogut.
11: Sí, torna a ser una tarda moguda, al matí tranquil, però a partir del migdia, com bolets, han aparegut aquestes nuvolades que creixen sobretot en zones interiors i de muntanya. No vol dir que a la costa també no hi acabi descarregant algun xàfec, alguna tronada, però déu-n'hi-do, fa poca estona ha plogut moltíssim al Pla de l'Estany, a Banyoles,
5: sí?
11: A sobre l'Estany, un xàfec de 15, 20 litres, 25 litres, perquè ja hi ha un altre xàfec que ha arribat fa pocs minuts. També creuen en diagonal, des del sud-oest del país fins al nord-est, fins a aquesta àrea de l'Empordà, al Pla de l'Estany, doncs a colera més de 20 litres per metre quadrat. A més, cauen en poca estona, no és que caigui molta aigua en el total, en l'acumulat, però sí que en poca estona doncs, aquests xàfecs. Per tant, a l'hora de circular aquestes carreteres, sobretot de l'interior i del nord-est, ara, aquesta tarda, precaució, perquè tant pot ser que us caigui el cel literalment a sobre, com el veí pràcticament passeu aquest xàfec i torni a sortir el sol. És la dinàmica del maig, com
7: sí,
11: molt bé
7: cada
11: sap.
7: Dia
11: cada dia un raig dels que ens interessen, d'aquesta aigua que cau del cel, que fa que tinguem aquest país tan ufanós amb els boscos, ara mateix està tot molt verd. I atenció, perquè ara tenim alguna tempesta forta seguint la C-37 des d'Igualada cap a Valls.
7: Fixa't.
11: Tota aquesta àrea entre l'Anoia, el Penedès, l'Alt Camp, muntanyes de Prades, i està descarregant amb molta força.
7: Fixa't.
11: I també, de nou, entre el Gironès, el Pla de l'Estany i l'Alt Empordà. Per tant, durant la tarda anirem seguint aquestes tronades que han de continuar tota la setmana. Demà serà el dia més tranquil. Però atenció entre dijous, divendres i dissabte, perquè tornarem a tenir protagonisme i en renou amb aquestes tempestes, sobretot a les tardes, insistim, interior i Pirineu, i amb una refrescada. Ha nevat el Pirineu, ha tornat la neu al pas de la casa, unes imatges ben boniques.
7: Neu
11: de la...
7: primavera, deu ser.
11: Sí, és una neu molt...
4: No.
11: Potser fa...
4: Fes un refresc de neu de maig.
11: Va. Potser fa riure, però ho ha dit molt bé. És una neu primavera, és una neu que vol dir que es desfà molt ràpid, que no aguanta massa.
7: No aguanta. Toni, si plou, treu el cap a la finestra.
4: Per?
6: No, d'aquí l'estudi.
7: Aigua de maig fa créixer el cabell un raig.
12: Sí, t'esmiri.
13: Com el Rocco, que tiene un pelazo.
12: Sí, hauria de caure un aiguat d'aquests que vam...
5: Una dana, hauria de ser una dana, pràcticament.
12: Que varen viure aquest hivern. Bé, dit això, gràcies Martí Oliveres. Joan Torres, bona tarda.
14: Bona tarda.
12: Avui repassarem l'actualitat amb el Joan Torres. Aquesta tarda, molt pendents d'un dels col·laborats que ja el tenim amb nosaltres, que és el destí d'aquest creuer que transporta a banda de passatgers diversos infectats pel hantavirus, un virus amb una alta mortalitat, però que, segons han apuntat els experts, ara ho escoltarem, és de difícil contagi.
14: Bueno. I de moment tothom se'l treu de sobre, perquè l'última hora que tenim és que Sanitat, el Ministeri de Sanitat espanyol, proposa que els infectats o els sospitosos d'estar infectats es quedin i siguin atesos a Cap Verd. A les costes de Cap Verd és ara mateix on hi ha aquesta embarcació que venia de l'Argentina, havia passat per la zona de l'Antàrtida i estava a les costes de Cap Verd. Doncs bé, ara Espanya proposa que s'atenguin els malalts a Cap Verd. Fa una estona l'OMS havia donat per fet que el vaixell aniria fins a les Canàries, cap als ports de Gran Canària o Tenerife, però Espanya ha dit que res de res, que de moment tot s'ha d'avaluar, ha dit que abans necessitava tenir i analitzar totes les dades epidemiològiques dels passatgers.
4: No, que es quedin allà, es quedin allà, i si venen cap aquí que els hi fotin un torpedo, tu.
12: Bueno, home, per favor.
14: I el pla és que aquesta mateixa tarda es facin inspeccions mèdiques a tots els passatgers. N'ha parlat la ministra portaveu del govern espanyol, Elma Sainz.
15: Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Se está evaluando la situación junto a la Organización Mundial de la Salud, junto a la OMS y el gobierno de España. Le diré que está todo dispuesto para la atención, para la evaluación, para en su caso la desinfección, si así lo requiere la OMS. Pero insisto, en estos minutos, en estos momentos, dada la hora que es, está teniendo lugar una reunión entre la OMS y el gobierno de España.
14: El president de les Canàries, Fernando Clavijo, diu que també que atenguin els malalts allà on són, a Cap Verd.
16: Que entendemos que donde está el barco, donde se ha detectado, donde se tiene que atender adecuadamente. Si la OMS quiere o aplicar o cualquier otra cosa, tendrá que justificarlo. Nosotros es un asunto que nos preocupa mucho, no tenemos prácticamente información, el vector de contagio...
14: I l'última proposta del Ministeri de Sanitat és que, en tot cas, des del viatge fins a Cap Verd, un cop hagin baixat aquests malalts fins a les Canàries, si es donessin nou casos, aquests sí ja serien atesos per les autoritats espanyoles. De moment, com deies, tres persones mortes, una que està en estat crític, tres més també en símptomes, que passen per la febre, sensació de malestar general, mal de panxa...
7: Ui.
14: Entre els 150 passatgers hi ha 5 catalans, ells sí que es troben bé, estan confinats en aquest creuer. Això sí, hi ha molt neguit entre els passatgers. Això ho ha explicat el Jake, un nord-americà que n'ha parlat a través de les seves xarxes socials.
17: I'm currently on board the MV Hondius.
18: Soc a bord del creuer MV Hondius. I el que està passant és real. No només som una notícia o titulars. Som persones amb vides i amb famílies esperant-nos a casa. Hi ha molta incertesa, i això és el més difícil. Només volem sentir-nos segurs i tenir certeses i poder tornar a casa. Recordeu que darrere d'això hi ha gent real i que no està passant a un lloc estrany i llunyà. Ens està passant a nosaltres.
17: It's happening to us right now.
14: Veurem, doncs, on desembarcaran, perquè Cap Verd també es nega a deixar desembarcar els viatgers per raons de seguretat nacional.
7: Però no és de Portugal, això del Cabo Verde. Cabo Verde era de Portugal, anys enrere, ara no sé, potser...
12: Ui, no sé. Ara li buscarà Montse Llussà, que...
7: I fixa't que hi ha catalans...
12: Que no té res més a fer ara mateix que buscar, intentar donar resposta a la seva pregunta.
7: Fixa't que hi ha catalans a tot arreu.
12: Sí, per fer segons quins comentaris, certament... Se'ls pot estalviar per...
7: Però era de Portugal, era de Portugal.
12: Sí, bueno, però és que anem a tractar altres qüestions, perquè aquí la pregunta... tenim última hora?
14: És la República de Cap Verd, eh? Sí. Estat arxipèlag de Cap Verd, que conformen 10 illes i 8 illots, per tant, no forma part de Portugal,
7: ja no és de
14: senyor
7: Portugal,
14: Marcelí.
7: Ja no ho és.
14: I la principal hipòtesi...
12: Es va independitzar l'any 1975.
5: És a la costa occidental de l'Àfrica i la capital és Praia.
12: Vol alguna informació més?
7: No, a veure què menja.
12: Ah, vinga, vale.
7: La bandera
14: era una mica més avall de les Canàries.
7: A veure què menja. No li donis corda.
14: No, li explicava.
7: Aquí hem d'estar, ara que et preguntarà què mengen, si...
14: La bandera... Doncs mira, mengen molt bé perquè és un creuer de luxe.
12: No, el creuer no, dic els de Cap Verd.
14: Cap Verd ja sí que no
12: ho sé.
5: Va ser segle XV que va ser colonitzada pels portuguesos.
12: Vinga, l'altre, vinga. Vinga, i Jordi Nieto va anar a l'estiu.
7: Bueno, i a mi què m'importa?
5: Bueno, però no t'enfadis així.
12: Home, és que, a veure, estem a mitja notícia i aquí, que si és a Cap Verd, que si era de colònia o la colònia portuguesa, l'altre que s'hi menja, l'altre explicant, el Jordi Nieto qui va anar.
5: Escolta, 25 graus tot l'any, eh? Una mica.
12: Bueno, escolta, per què no munteu...
7: És la temperatura que t'agrada.
12: Per què no munteu un podcast de viatges i munteu la tonteria del Cap Verd?
6: El Jordi Nieto és de Terrassa.
12: Molt bé, i a mi també què m'importa? A veure, podem anar...
14: Sí, a les principals hipòtesis del contagi, si et sembla.
12: A veure si ens centrem una mica aquesta tarda.
14: Sí. La principal hipòtesi és que els malalts es contagessin abans de pujar al creuer fent una excursió per veure fauna salvatge, segurament, diu l'OMS, a l'Argentina o a zones remotes, i és que el hantavirus, que té una mortalitat mitjana d'un 40%, segons els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units, s'agafa quan s'estableix contacte amb excrements de rosegadors. Deixeu-me dir que aquest viatge era de luxe, com deia, destinat sobretot a fotògrafs de natura, biòlegs, aventurers, amb alt poder adquisitiu. Els preus per anar amb el Hondius, aquest creuer, doncs eren a partir de 8.200 euros.
7: Què dius ara?
14: Això en trajectes curts i poden superar els 20.000.
7: Oh.
14: De les hipòtesis del contagi n'ha parlat la portaveu de l'OMS, Maria Van Kerkhove.
19: Tenint en compte el període d'incubació de l'antivirus, que pot oscil·lar entre una i sis setmanes, la nostra hipòtesi és que es van infectar fora del vaixell. Aquesta era una expedició en què la majoria dels participants tenien l'objectiu de fer observació d'ocells i activitats amb la fauna salvatge.
14: I ara mateix l'OMS, que també està treballant per localitzar els passatgers d'un vol a Sud-àfrica, en el qual va viatjar una de les dones que ha mort dels Països Baixos. Malgrat tot, crida la calma de les institucions, també les del govern de Catalunya. Aquest matí n'ha parlat al Món RAC1 el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
20: Fem una crida a la calma. És un virus conegut, no es tracta de cap nou virus, és un virus rar, és un virus letal, vol dir que la proporció de persones que moren, que tenen la malaltia, és gran. Una de cada dues persones que tenen la malaltia pot acabar morint perquè no té tractament, però hem de contextualitzar-ho realment, no? La transmissió entre humans és molt poc freqüent.
14: És poc freqüent, però l'OMS, deixeu-me dir, que sospita que hi podria haver hagut aquesta transmissió a dins del propi creuer. Qui també ha demanat calma, per cert, és Fernando Simón, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, que no creu que la cosa vagi massa més enllà.
12: Bé, tenim en línia Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Senyor Simón, bona tarda.
21: Hola, buenas tardes.
12: Bona tarda.
21: Bueno, en referencia al hantavirus no hay que preocuparse, está todo controlado. Este virus tiene unos síntomas muy similares a los de un simple resfriado.
12: Sí, ya, ya.
21: Y vamos a ver qué sabrá la OMS de todo esto, porque con el COVID dijo que sería una pandemia cuando estaba todo controlado y así se demostró.
12: Sí, sí.
21: Así que bueno, si ha habido algún fallecido habrá sido por culpa del buffet del barco. Se habrá atragantado con alguna almendrita tonta y,
12: claro.
21: Y yo con eso pues ya tengo malas experiencias como es. El problema es que me he comido una almendra justo antes. Pero bueno, total tranquilidad, está todo controlado. El barco atracará en Canarias y trasladaremos...
12: El barco, al final, el que acabem de saber és que de moment no es mourà de Cap Verd.
14: Veurem si finalment escala Canàries.
21: Mi consejo es que atraquen a Canàries, porque no hay ningún problema. Los pasajeros que estén, pues...
7: O se muere uno de cada dos.
21: No, los vamos a llevar al aeroparque, si finalmente pueden atracar. Estupendo. Y los alimentaremos con almendritas, con trocitos pequeños para que no se atrabanquen, no se atraganten.
5: ¿Cómo?
21: Les vamos a dar trocitos de almendra pequeñitos para que no se atraganten. Y bueno, y que los pasajeros tendrán unos días extra de vacaciones pagadas de ensueño.
5: Ara que diu això, jo sé que es menja, si voleu, a Cap Verd.
12: És que torno a insistir.
5: Miri, hi ha peix,
12: sobretot
5: blat de moro i arròs, i de les verdures, patates, cebes, tomàquets, mandioca, col, cola rissada i fesols. Els plàtans, mangos i alvocats és més per temporada, i fan una cosa que es diu cachupa, que és un guisat de blat de moro, fesols, peix o carn. Pots escollir en aquest cas si vols peix.
7: No em ve de gust.
5: No li agrada?
7: No em llama.
12: Bé, girem full. Anem amb l'assassinat d'aquest cap de setmana, l'assassinat d'una dona al carrer, concretament a Esplugues.
14: Sí, sí.
12: Tenim presó provisional sense fiança per l'autor d'aquest assassinat.
14: Sí, va passar dissabte. Recordem, l'home va apunyalar aquesta dona de 41 anys quan passejava el seu gos. La va atacar amb un ganivet de grans dimensions. La causa queda oberta ara en aquest jutjat d'Esplugues per delictes d'assassinat i homicidi en grau de temptativa, entre d'altres. L'home només ha contestat a les preguntes del seu advocat. El que encara no queda clar són els motius de l'atac. La principal hipòtesi apunta a un brot psicòtic, tot i que la policia no descarta altres opcions com el terrorisme.
12: Aquest ha sigut un dels tres assassinats a Catalunya en els últims tres dies. El darrer, aquesta nit passada.
14: Sí, la passada nit una dona ha matat la seva parella d'una ganivetada en un garatge abandonat a Salt, on tots dos vivien. Li va etzibar el ganivet a una cama i l'home va acabar dessagnat. Segons alguns veïns, feia mesos que la parella vivia en aquest traster ocupat i consumien droga. Després, la dona s'ha entregat a la policia. Com deies, tres morts amb arma blanca només tres dies, després d'aquesta dona que comentàvem a Esplugues el dissabte, i el d'un jove a Barcelona ahir a mans d'un menor. Malgrat tot, l'exresponsable de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Amadeu Recasens, ha assegurat que la inseguretat als carrers no ha augmentat. Ho ha dit el Món a RAC1.
1: Tot això no es pot posar en un sol sac. Són coses diferents, amb tipologies diferents, amb naturaleses diferents, que han coincidit en el temps. Quan ho expliquem tot seguit, genera una sensació d'inseguretat en la ciutadania, que això és el que hem de resoldre en aquests moments. No estem més insegurs que fa anys.
14: I ha volgut desvincular la immigració de la criminalitat.
1: No es pot dir que la immigració sigui la causant de la majoria de delictes, i ni molt menys de delictes més perillosos. Que les presons estan plenes d'immigrants. Sí, i jo li diré que molts autòctons no van a la presó perquè tenen cobertura, perquè tenen mèrits o pel tipus de delicte que fan. Interpreto, que no és correcte atribuir tota la problemàtica de la criminalitat a la immigració.
14: Sí que ha reconegut que els últims anys s'han multiplicat els incidents amb arma blanca i considera que se n'hauria de regular molt més la compra.
3: Clavés, aquest Amadeu Recasens ni cas,
12: és família...
3: Sí, és un cosí llunyà, jo entenc que aquest, el Ramos del Basté, haurà tingut una confusió, haurà vist que és un cognom de prestigi i l'haurà trucat, l'ha trucat per referència meva.
12: Però suposo que per trucar-lo vostè no haurà estat, deu haver estat per la trajectòria del senyor Amadeu Recasens.
3: És l'ovella negra de la família, home. Si és comunista, és anarquista, feminista, animalista, pro-Palestina. Pro-Palestina, escolta, ho té tot. És una vergonya pel Recasens, home, i a sobre va estar l'Ajuntament amb la Colau.
7: Jesús.
3: Amb la Colau va estar, eh?
7: Això sí que és greu.
3: Escolta, i és l'única vegada que ha treballat en tota sa vida. Escolta, que se'n vagi a viure en una comuna d'aquestes de hippies, home, i així ens que la fotis
12: res més. Som família.
3: Som família, però com si no ho fóssim.
12: Ah, bueno, home.
14: En fi,
3: només compartim el cognom i per desgràcia meva.
14: Sí, opinions bastant diferents. Per cert que el regidor del PP de Barcelona, Daniel Cirera, hi ha sucat pa, ha aprofitat la situació per demanar dimissions. La del tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, Cirera ho ha dit en una presentació d'una campanya del PP que porta com a nom Barcelona necessita carrers segurs.
22: Le exijo a Gemma Collboni la dimisión de Batlle, más policía en las calles y sobre todo policías patrullando a pie, más coordinación entre los diferentes cuerpos policiales, más cámaras de vigilancia en las calles.
0: bona tarda, soc Daniel Cirera.
5: Home, bona tarda.
0: Barcelona és tan insegura que m'he hagut de tancar dins d'una gàbia com si fos un periquito per presentar al Raval, que és on he fet la presentació, la meva campanya Carrers Segurs. I, bueno, hi ha hagut de posar maniquís de policia al meu voltant.
14: Sí, tenia maniquís al seu voltant, com per crear una mica d'ambient.
0: Exacte. He subratllat que cal perseguir els robos i els robatoris. De fet, vaig patir un robo a la meva moto el mes d'agost passat.
12: Sí, ho recordo, sí.
14: Exacte. L'agost de l'any passat, sí, sí.
0: Sí, sí, doncs robatoris com aquest, i que vaig denunciar pel meu Instagram.
2: Así es como he encontrado la guantera de mi moto. Después de estar esta mañana en el barrio de San Antonio hablando con vecinos, con comerciantes, hablando de la inseguridad del barrio de San Antonio, ¿no? Y cuando llego a mi moto, pues tenía la guantera forzada, me faltaban varias cosas y suerte que había una nota de la floristería Bausá, de la calle Viladomat, que me han dicho que tenían el mando del parking y el libro de instrucciones de la moto, pero ni unas gafas ni el cable para cargar el iPhone han aparecido. Así que, bueno, Barcelona está como está, pero creo que ha llegado el momento de que Collboni se tome en serio el tema de la delincuencia en Barcelona.
0: Me robaron...
12: Li recordo que és el barri de San Antoni, no San Antonio.
0: San Antonio.
12: Perquè anem enrere com els crancs.
0: Me robaron unes gafes i el cable del mòbil, i no només he patit.
12: Recordo que un dia també li van regular
14: una gabardina,
12: no?
0: Sí, mentre gravava un vídeo denunciando la delincuencia en Barcelona, pues un vídeo en castellano, como
12: home,
0: siempre,
12: clar,
0: pues
12: evident.
0: Escuchadlo.
12: Aquests missatges per la gent catalanoparlant no van adreçats.
0: No, porque esos no me votan.
8: Bueno, pues acabo de bajar de mi despacho aquí en el ayuntamiento a la Plaza San Miguel para grabar un vídeo sobre delincuencia y he dejado un minuto la gabardina apoyada en el retrovisor de un coche mientras grababa ese vídeo a escasos 2 metros y cuando me he girado la gabardina ya no estaba. Es verdad que me he descuidado, pero también es verdad que tenemos una ciudad en la que coger una gabardina con las llaves de la moto dentro, llevársela, robar un reloj, robar un móvil, robar y robar y robar, sale gratis.
12: És com la cançó, eh?
5: Mira, i pensant el mateix.
0: Robar i robar.
12: Com era aquella cançó? Com es deia aquella cançó?
0: És una ranxera.
12: És una ranxera. Ara, és curiós, senyor Cirera, que cada cop que fa a fer una activitat, una activitat fora de l'exterior, del seu despatx, li roben la moto el mes d'agost,
0: la gabardina,
12: vull dir que...
5: És el rei.
14: I no va ser un mes més tard, al setembre.
12: És que també és...
14: Sí, els maniquís, no sé si...
12: És allò que estàs de pega. Per això avui he anat amb maniquís de vestits de policia.
0: Amb maniquís a dintre d'una gàbia. Ara ho sé.
5: A Lujas és el rei.
12: Sí, sí. Que, per cert, torno a insistir, també aquí, la plaça Sant Miquel.
0: Sant Miquel.
12: Sí, sí.
0: Sant Miguel. I ara us he de deixar perquè m'acaben d'enviar un missatge que m'han robat.
5: Què ha passat?
0: No, és que m'han robat a la taquilla del gimnàs, m'han robat el bote de crema solar per la calva.
12: Va, després d'un nou ultimàtum de Donald Trump, cada dia fa, és com tal com defineix el Xavier Salamartín, és allò que en diu el taco. Avui els Estats Units tornen a sorprendre dient que l'alto el foc es manté.
14: Sí, això tot i els atacs amb coets a bucs militars nord-americans que les últimes hores han intentat trencar el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Segons el secretari de Guerra, Peter Hegseth, aquests atacs són independents, no tenen res a veure amb la guerra contra l'Iran i afirma que cada vegada controlen més clarament aquest pas clau.
23: Dos vaixells comercials nord-americans han navegat amb èxit per l'estret, demostrant que el pas està lliure. Sabem que els iranians estan avergonyits per això. Deien que controlaven l'estret i no és així. Així que els vaixells comercials i militars nord-americans mostren el camí a seguir, assumint riscos, com sempre fem els americans.
14: From the front, as Americans always do. Clar, a la roda de premsa li han preguntat a Hegseth què seria aleshores una violació de la treva per part de l'Iran i ell ha dit que això ho hauria de decidir la Casa Blanca, és a dir, Donald Trump. Que recordem que ahir va tornar a donar 24 hores a l'Iran per aturar els atacs als seus vaixells si no volia que destruís completament el país.
12: Doncs ara el que farem és un minut de pausa i tot seguit posarem el focus no a Donald Trump, sinó el que ha estat un dels enemics, tot i que ara alguns diuen que fins i tot
4: és, com, tal com defineix Garry Kasparov, un actiu rus. Vladimir Putin, parlarem de Putin, del dia de la victòria i de totes les mesures que està posant en marxa, entre elles tallar internet Vladimir Putin, per por fins i tot a un cop d'estat. En parlem d'aquí un minut i mig.
9: Versió RAC 1.
10: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant, fins i tot si menges fora de casa. Perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris en salut. Elaborat per laboratoris Clinic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900 494 134. Recorda, 900 494 134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
9: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
4: Tal com dèiem, el president rus Vladimir Putin ha anunciat un alto al foc de 2 dies en el conflicte amb Ucraïna, del 8 al 9 de maig. Això sí, ho ha fet d'una manera unilateral. I ho ha fet amb una intenció, la de blindar la celebració del Dia de la Victòria. El seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha respost amb la seva pròpia proposta, que l'aturada de les hostilitats comenci 3 dies abans, és a dir, aquesta mateixa nit. Enmig d'aquest estira i arronsa, un informe de la intel·ligència europea assegura que el líder del Kremlin està obsessionat amb un possible cop d'estat o assassinat. De tot plegat en parlem amb el periodista i expert en Rússia, creador del canal de YouTube Cròniques de la Estepa Russa, Juan José Prego. Juan José, bona tarda, buenas tardes.
11: Buenas tardes, buena tarde.
4: Y gracias por acompañarnos. Empezamos por este alto al fuego anunciado por Putin, coincidiendo con la conmemoración de la victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué intención tiene esta propuesta? ¿Qué busca Putin con este alto al fuego del Día de la Victoria?
11: Bueno, básicamente intentar que no le caigan drones en la Plaza Roja a la hora del desfile. Es una manera de intentar decir, bueno, estamos en un tipo de alto el fuego. Si lo rompes Ucrania y atacas a Moscú el día 9, que es un día de gran simbolismo para Rusia, pues la verdad es que, digamos, podría tu imagen a nivel internacional quedar muy, muy deteriorada. Pero bueno, básicamente es una automedida de protección.
4: De hecho, el presidente Zelensky aseguró que los drones ucranianos también pueden atacar el desfile del Día de la Victoria. Veremos qué es lo que sucede. Y según la BBC, Moscú ha limitado desde hoy el acceso a Internet con posibles restricciones también a los SMS. ¿Son medidas para dificultar la navegación y coordinación de drones o tienen otras intenciones que no conocemos?
11: A ver, cuando sí, en parte todo lo que es intentar dificultar toda la llegada de posibles drones a Moscú, desde luego, pero también es una medida que no es nueva. Los cortes de Internet se producen prácticamente en toda Rusia y todos los días. Lo que pasa es que esta vez, digamos, siendo la fecha que es tan señalada, el 9, pues a partir de hoy, esta mañana, por ejemplo, ya ha habido cortes generalizados de Internet. Se han visto vídeos de gente que no podía pagar en las gasolineras, que no podía pagar en los supermercados. Y es algo no tanto como para seguridad, como para un poco del control de la narrativa, el control de la información, porque estos cortes de Internet obligan a los rusos, o no permiten a los rusos, mejor dicho, poder acceder a fuentes de información alternativas donde pueden encontrar otro tipo de informaciones, básicamente por redes sociales, básicamente por Telegram. Pero bueno, es un poco volver a los años 80 donde se vivía sin Internet. Hoy, por ejemplo, he visto una noticia donde los rusos habían sacado una cantidad enorme de dinero en efectivo de los cajeros automáticos porque se prevé que estos 3 días, hasta el día 9, estén sin Internet. Entonces, un poco de precaución, un poco de intentar dificultar las comunicaciones y también mantener y controlar sobre todo la narrativa del Kremlin ante su pueblo.
12: Porque los rusos, a día de hoy, cuando hablamos de Internet, ¿qué tipo de Internet tiene? Lo digo porque cuando vas a China, Internet también está totalmente capado en muchísimos, en muchas cosas. Tienen su propio Internet. Es decir, si tú miras el TikTok de China, no tiene nada que ver con el TikTok que vemos aquí. ¿Qué Internet hay en Rusia a día de hoy?
11: Ese es un poco el modelo al que mira Rusia, ¿no? El modelo chino. Rusia tiene un, digamos, trabajan los que la gente que puede intenta tirar de VPNs, pero es verdad que Roskomnadzor, que es la agencia que intenta controlar el tráfico de Internet, cada muy poco tiempo hace barridos y tira todas las VPNs que puede para que la gente no tenga acceso. Lo que ha creado Rusia es lo que llaman las listas blancas. Las listas blancas son una serie de páginas web de servicios, prácticamente muchos son del Estado, el Kremlin, televisiones rusas, radios rusas. Otros, los bancos, por ejemplo, todo el servicio de Kosuslugi, que es el servicio de la administración pública rusa, y algunos servicios básicos como supermercados y ciertas cosas para poder sobrevivir. Pero ese es el objetivo, que la gente que no tenga una VPN o hay en estos cortes, digamos que barren absolutamente todo, la gente tenga solo acceso a este tipo de servicios que son los que dicta el Kremlin, o que da permiso el Kremlin. Pero no solo el de Internet móvil, también el Internet desde casa. Si tú entras desde casa con tu router, te vas a encontrar con el mismo problema. No vas a poder ver todo lo que quieres, ni con VPN, ni sin VPN. Simplemente vas a poder ver lo que el Kremlin te deja ver o que ellos consideran que es lo que tienes que ver. Uh-huh. Entonces, es un proceso que lleva ya varios, diría un par de años, pero se está agudizando con la guerra. Al final es un intento de control mediático absoluto de la población.
12: Juan José, ¿por qué el desfile del Día de la Victoria se celebrará en esta ocasión sin equipamiento militar pesado? Incluso sin algunos operativos como, por ejemplo, los tanques, algo que no ocurría desde hace casi dos décadas.
11: Sí, bueno, en el 2024 hubo una presencia testimonial, hubo solo un tanque, un T-34 de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, digamos se pasó un poco por alto. Básicamente porque no tiene, o sea, Rusia lo que tiene lo está empleando en la guerra. Y lo que le queda, ha perdido, según fuentes de información, fuentes abiertas, ha perdido más de 22.000 vehículos blindados en esta guerra. Entonces, realmente la capacidad rusa de reponer y de permitir o de poder utilizar cierta maquinaria moderna en los desfiles, pues está muy limitada por la guerra. La guerra es una atrición constante de material y no son capaces de poder desplegar o hacer una demostración de fuerza de esa manera. Igual que con los soldados, es verdad, esta va a ser un desfile de 14.000 soldados, son menos que otras veces, incluso se ha prohibido que los cadetes o la gente, los niños, la gente joven que otras veces también participaba, participen en el desfile, básicamente por una precaución, un miedo claro a la posible caída de drones o de ataques con cohetes, como hemos visto hoy, por ejemplo, en Cheboksary, donde bueno, misiles ucranianos han impactado en una fábrica de munición y de tecnología rusa. Entonces, el miedo es palpable, pero no solo Moscú, San Petersburgo también lo va a hacer mucho más reducido y muchas otras ciudades de Rusia que lo celebraban habitualmente, pues este año no celebran absolutamente nada por temor a posibles ataques ucranianos.
12: Eso no sé si nos lleva a un Vladimir Putin, apunta más aislado, más preocupado por su seguridad, incluso algunos dicen, algunos analistas, un punto paranoico. En diciembre la cúpula rusa aseguró que un dron se había acercado al palacio del presidente en Valdai. ¿Está obligado a modificar todo lo que conforma la seguridad de Putin y su familia? Es decir, ¿está más encerrado que en otras ocasiones?
11: Sí, a ver, Putin, tengamos en cuenta que Putin es una persona a la que no le gusta el contacto con la gente. Lo limita, lo evita como la peste. Solo lo hace pues cuando está mal, por ejemplo, ahora está mal en tema de popularidad. Entonces, por ejemplo, hace una semana le vimos besando a una niña gimnasta en no sé qué, no me acuerdo dónde, en qué ciudad. Hace poco se reunió con comunidades indígenas y hablaron de comida. O sea, digamos, intenta dar esa imagen de padre un poco solo cuando se ve obligada por las circunstancias. Y la guerra y la capacidad, sobre todo ucraniana, de poder llegar con sus cohetes y con sus drones a donde antes no podían llegar, pues es verdad que ha hecho que el Kremlin tome muchas más medidas de protección al respecto de la seguridad de Putin, que no olvidemos, es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas rusas. Prácticamente la residencia de Novogárievo, que está a 14 kilómetros de, unos 14, 15 kilómetros de Moscú, que era el lugar donde trabajaba habitualmente Putin, esa zona ya no la frecuenta, porque es evidente que la tienen muy marcada los ucranianos, y se encuentra básicamente entre el Palacio del Kremlin y la región de la zona de Valdai, donde tanto en Moscú como en Valdai, que es una zona que está entre Moscú y San Petersburgo, una zona muy arbolada, un poco de descanso, era una zona muy de descanso, lo que ha hecho el Kremlin es crear dos círculos de protección, por así decirlo, a base de antiaéreos, que protegen, por supuesto, Moscú, aunque ayer vimos que un dron cayó directamente en el centro de Moscú, bueno, cayó en el centro de Moscú, y la región de Valdai ha hecho eso, dos círculos concéntricos con protecciones antiaéreas para intentar de esa manera pues que no le pase absolutamente nada. En Valdai se supone, se dice, que es donde está la mujer de Putin, Alina Kabaeva, la pareja de Putin, Alina Kabaeva, con sus dos hijos. Pero al final tienes que tener en cuenta que todo esto es muy opaco, porque la seguridad de Putin, pues hombre, no es algo que se vaya predicando y pregonando los cuatro vientos.
4: No solo es una cuestión de riesgo de atentado, también hay inquietud sobre, se rumorea, la posibilidad de un golpe de Estado. No sé si tiene suficiente base este temor o es más un deseo.
11: A ver, yo creo que es más un deseo que una realidad. Yo he leído tal el informe de la noticia de Historias Importantes, y además apunta directamente al que fue ministro de Defensa, Shoigu.
4: Exacto.
11: A ver, Shoigu...
4: Que fue ministro de Defensa.
11: Sí, fue el ministro de Defensa y ha sido... Digamos que Putin tiene muy pocos amigos, pero realmente amigos tiene muy poquitos. Y dentro del gobierno, el que siempre se ha dicho que era el único amigo de Putin era Shoigu. Era con el que se iba a pasear por la taiga en Siberia, hacía estos paseos luego muy publicitados por el Kremlin. Con el cambio de la defenestración de Shoigu, que lo pasó al Consejo de Seguridad como secretario general del Consejo de Seguridad, dimos una patada adelante, una patada hacia arriba, pero manteniendo un poco, no te quiero hundir. Bueno, entiendo que Shoigu pueda estar sobre todo quemado y un poco resentido, porque es lo que sí ha ido el Ministerio de Defensa y sí ha ido el Kremlin es a cercenar todo lo que eran los ayudantes de Shoigu. Timur Ivanov, que era el segundo a bordo, Tsalikov, que era como el jefe de prensa que manejaba todos los medios del Ministerio de Defensa. A esos el Kremlin los ha purgado y los ha purgado bien. O sea, les ha metido en prisión años por acusándolos de, sobre todo de corrupción. Shoigu no creo que esté capacitado ahora como para poder ser la cabeza visible de un golpe de Estado, porque tampoco creo que tenga tanta influencia sobre el ejército. El nuevo ministro, Belousov, yo creo que una de las cosas que ha hecho sabiendo, o por orden del Kremlin, es limpiar todo lo que era el aparato que había dejado Shoigu. Entonces, dudo mucho que Shoigu pueda tener la capacidad de levantar en armas a generales o almirantes contra Putin. También es verdad que las intrigas palaciegas que pueda haber en el Kremlin están siempre muy fomentadas por el propio Putin, ¿no? Que hace que cada parte intente luchar para intentar así conseguir los mejores resultados. Pero yo, desgraciadamente, creo que es más una ilusión, un sueño de mucha gente de que hay un golpe de Estado que lo que es la pura realidad.
4: Claro, se habla de disputas internas en la élite de Moscú y de ahí que también se genere esa especulación con, tal como apuntabas, el papel de Sergei Shoigu, pero claro, son todo especulaciones, ¿no?
11: Sí, al final esto, o sea, si hay algo opaco en este mundo es el Kremlin y la política de entre bambalinas que hay en el Kremlin. Está muy controlada o intenta estar muy controlada por todo lo que es la administración presidencial de Putin. Pero bueno, al final nunca sabes por dónde estaba. Estamos en el quinto año de guerra, la gente está muy cansada en Rusia. Está habiendo muchas críticas ahora, sobre todo por el tema de Internet y los cortes y la incapacidad de los rusos de poder conectarse con el mundo. No por la guerra, no se critica la guerra, no se critica directamente a Putin, pero sí es verdad que en el ánimo ruso, en el ánimo de la población, pues ya pesa estos años de guerra y bueno, pues nunca sabes dónde puede saltar a veces la liebre, ¿no? En un golpe de Estado o en una revolución como pudo ser la de Prigozhin en su tiempo.
4: Déjame hacerte una última pregunta, y es el terreno económico. Económicamente, ¿cómo está Rusia? ¿Cómo está viviendo todos estos años de guerra?
11: Hombre, ahora económicamente lo que más notan los rusos es un tema de subida de precios exagerada, carestía de la vida. Y bueno, dentro de lo que es la economía general, pues el Kremlin está dando las gracias a, por así decirlo, está dando palmas con las orejas, porque las acciones de Trump en el Golfo Pérsico, pues lo que han hecho es subir el precio del petróleo, dando un respiro muy grande, enorme, por así decirlo,
4: a la economía
11: rusa.
4: Da que pensar.
11: Hombre, da que pensar que el
4: ¿sabes?
11: Trump podría estar, digamos, mano con Putin.
4: Que desde que leí que sigo a Gary Kasparov y hizo un día un apunte que en fin, Gary Kasparov es un manifiesto opositor de Putin, pero también de Donald Trump, y un día lo definió como un activo ruso. Y desde entonces, ¿qué pienso? Bueno, aquí quien saca de momento tajada de la situación en el Estrecho de Hormuz, pues tal como apuntas, ¿no? El petróleo ruso es uno de los grandes beneficiados, o sea que...
11: Pero una barbaridad. Sí, ha subido los presupuestos rusos han recibido un montón de millones gracias en estos dos últimos meses gracias a la acción de Trump.
4: Juan José Priego, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer.
11: A ti.
4: Gracias,
11: a ti,
4: buenas tardes. Gràcies, muy amable periodista i analista expert en Rússia, creador del canal de YouTube Cròniques de l'Estepa Rússia. I tot això, abans d'anar a publicitat i saludar en Xavier Sala i Martín, parlarem avui del poder de les xarxes, ja estem en mans d'elles, tenim poca cosa a dir o fer, amb el que seria la capa de les xarxes. Tenim una última hora relacionada...
14: Sí, amb la cantant de country...
4: Dolly Parton.
14: Doncs mira, ha cancel·lat per segona vegada els seus concerts previstos a Las Vegas per problemes de salut. Diu que li estan fent un tractament, que està prenent medicaments que li estan funcionant, però que necessita més temps per tornar als escenaris. Parton té 80 anys. El juny de l'any passat va dir que faria 6 concerts a Las Vegas el mes de desembre, que després es van reprogramar pel setembre i ara tornen a quedar sense dates.
7: Que no estigui tornistar molt carregada de pit, perquè a vegades...
5: Home, senyor Marcelí, que ta broma, jo penso que molt actualitzada, està molt...
7: Sí, home. Quitis, eh? Antes se deia, estàs carregat de pit.
4: I tant, sempre s'ha dit.
7: I ella estava...
4: És que ara, clar...
7: És que no pots dir res.
4: No es pot dir res.
7: És que no es pot dir res.
4: És que ha arribat un moment que no es pot dir res.
7: No es pot dir res. És un feminisme...
5: És una broma que es poseta, que s'ha fet tota la vida de les dones que tenen pit.
4: No, home, vull dir que no té...
5: Ah, que està carregada de pit.
7: A veure, pot ser que no estigui bé, bronquitis, una pneumònia, una cosa d'aquestes.
5: Però com que no ho sabem, potser no cal aventurar-nos a dir...
4: Que per cert, Dolly Parton, que té el teatre a tocar...
13: Sí. A Branson.
4: A Manson, amb el Mago Pop.
13: Exacte, són veïns.
4: I ves per on, el Mago Pop també ha tingut que cancel·lar.
7: Què dius ara?
4: Sí, no se sap ben
7: també
4: bé...
7: També està carregat de pit?
4: No se sap què és el que li passa, però també ha tingut que suspendre. Per tant, ha suspès Dolly Parton...
13: I el Mago Pop,
4: pel que sembla, problemes tècnics.
7: Ai, carai.
4: I crec que ja ha acabat la temporada, perquè
13: a
4: ara hi ha
13: una nova
4: espècula. Per tant, recuperar-se els dos, si és una qüestió. La del Mago de recuperació.
7: I tant.

0: A veure, perquè tots aquests que esteu escoltant els podeu trobar concentrats.
1: A Manresa, gent del Cor de Catalunya.
2: Ah,
1: us pot
2: bé.
1: Interessar. Mira, Manresa estrena el Festival Camins, que és el que animarà les nits d'aquest estiu. Quan? Del 10 al 18 de juliol. Grans concerts, food trucks, el millor ambient per prendre una copa. Mira, la primera edició, com heu sentit, hi ha alguns dels que hi seran. Hi haurà les actuacions de Luz Casal, Joan Dausà, Sergio Dalma, Sopa de Cabra, Rosario, i estem sentint Queen, no?
2: Oh, God Save the Queen.
1: Doncs exacte, són God Save the Queen,
2: que
1: són el tribut a la banda de Freddie Mercury. Oh. Entrades a la venda avui a les 8 del vespre al web del festival. És la millor excusa, no?, per anar de cap de setmana a Manresa.
2: Que maravilla.
0: De maravilla en maravilla, tira perquè me toca. Mar Poyato, bona tarda. No et sentim, a
1: Hola.
0: Veure si... Ah, tampoc.
2: No sé nada.
3: Mar? Bona tarda.
0: Ara sí, ara, la tercera ha anat la vençuda. Dèiem que ho hem anat explicant, sembla que hi ha canvi de plans al Ministeri de Sanitat, que proposa ara evacuar els contagiats del hantavirus a Cap Verd sense passar per les Illes Canàries.
4: Sí, segons el govern espanyol, s'intentarà que els passatgers del creuer que tenen símptomes i els contactes del risc baixin a Cap Verd i que el creuer continuï el viatge sense fer escala a les Canàries. Des del Ministeri asseguren que no caldria que el vaixell atraqués a Tenerife o Gran Canària, tret que durant el trajecte apareguessin nous casos. Llavors se'ls hauria d'atendre. Mentrestant, aquesta tarda, un equip d'epidemiòlegs està revisant el creuer per detectar possibles casos nous i determinar així quin és el protocol que s'ha de seguir a partir d'ara. Les autoritats fan una crida a la calma. En parlava el Món RAC1, Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
5: Fem una crida a la calma. És un virus conegut, no es tracta de cap nou virus. És un virus rar, és un virus letal. Letal vol dir que la proporció de persones que moren que tenen la malaltia és gran. Una de cada dues persones que tenen la malaltia pot acabar morint perquè no té tractament, però hem de contextualitzar-ho realment, no? La transmissió entre humans és molt poc freqüent.
4: Fins ara s'han identificat 6 casos d'antivirus entre els passatgers del creuer. 3 d'aquestes persones han mort, una està ingressada a Sud-àfrica en estat crític i les altres dues continuen a bord del vaixell. Més coses. L'Audiència Nacional ha condemnat José Manuel Villarejo a 3 anys i mig de presó per esbombar dades d'una assessora de Podem. El tribunal considera que l'excomissari de la policia espanyola va cometre un delicte de revelació de secrets. La condemna arriba en ple judici per la Kitchen, on Villarejo també és un dels investigats. Detalls des de Madrid, Arnau Mañé.
6: L'Audiència Nacional dicta sentència i condemna Villarejo per escampar informació de Dina Bosselham, la que en aquell moment, el 2015, era assessora de Pablo Iglesias. El tribunal constata que l'excomissari va accedir il·legalment a les dades del seu mòbil, que algú havia robat abans, i va filtrar-ne tot el contingut a 2 mitjans de comunicació. Entre el material hi havia documents interns de Podem, dades bancàries, fotografies, vídeos i arxius íntims de l'exassessora d'Iglesias. Villarejo va entregar tot aquest material a 2 periodistes perquè preparessin i perquè publiquessin informacions per desacreditar el partit. Per tot plegat, a part dels 3 anys i mig de presó, l'excomissari també haurà de pagar 5.000 euros a la víctima i 1.000 a Pablo Iglesias.
4: I encara en crònica judicial, el jutge ha enviat a la presó de forma provisional i sense fiança el detingut per la mort violenta d'una dona de 41 anys, Esplugues de Llobregat. L'arrestat ha passat avui a disposició judicial i ha respost només les preguntes del seu advocat. L'home va atacar la dona amb un ganivet de grans dimensions mentre passejava el gos i va intentar atacar també altres persones que eren al carrer. La causa està oberta pels delictes d'assassinat, homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces greus i danys. Ara els esports amb Albert Bassas.

0: Kylian Mbappé respon amb un comunicat a les crítiques que ha rebut els últims dies per marxar de vacances a Itàlia mentre es recupera de la seva lesió. Els representants del davanter francès asseguren a l'agència Europa Press que tot aquest soroll és una resposta exagerada d'uns fets que responen a un pacte de recuperació gestionat pel club i que no reflecteix la implicació diària d'Mbappé amb l'equip. De fet, avui s'ha entrenat en solitari a Valdebebas en dia de festa per la plantilla a l'espera de les proves que ha de passar demà. El dia que es decideix el primer finalista de la Champions masculina de futbol a les 9 del vespre i en directe a RAC1, l'Arsenal rebrà l'Atlètic de Madrid amb l'eliminatòria oberta després de l'empat a 1 de l'anada. Demà es decidirà la segona amb avantatge del PSG que visita el Bayern amb un 5-4 del primer partit. Tot això mentre el Barça ja prepara les celebracions de la Lliga. Si es guanya aquest dissabte en el Clàssic contra el Madrid, es faria una rua de campions l'endemà mateix pels carrers de Barcelona en sortida i arribada al Camp Nou. I fa uns minuts la Lliga ha donat a conèixer els horaris de la penúltima jornada unificada a diumenge a les 7 de la tarda, però a l'espera de possibles canvis si ja hi ha equips que no s'hi juguen res. Un d'ells podria ser el Barça-Betis, una 37a jornada en què el Girona visitarà el Metropolitano per jugar contra l'Atlètic de Madrid i que l'Espanyol ho farà al camp de l'Osasuna.
1: I el temps torna a ser una tarda de xàfecs i tempestes en molts punts del país, sobretot en moltes zones interiors i de muntanya. Aquesta hora descarreguen amb més força entre l'Alt Camp, el Penedès i Montserrat, però també cap a l'Empordà, el Pallars i l'Alt Urgell. Mentrestant, entremig hi ha moltes clarianes i fins i tot fa un bon sol a molts punts de la costa. Tot plegat ha de continuar així fins que es faci fosc, amb nous ruixats i tronades a qualsevol punt del país.
2: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
3: 2 minuts i arribarem a 6:15 de la tarda. Encetem aquesta segona hora del Versió RAC 1 posant el focus amb les tecnològiques. Per començar, en parlàvem fa uns dies, l'empresa Palantir, una companyia que desenvolupa software i intel·ligència artificial per a productes militars, ha multiplicat per 4 els seus beneficis. Segons les dades que s'han donat a conèixer aquesta passada nit, els ingressos de Palantir, un negoci lligat a l'administració de Donald Trump, han crescut un 85% en aquest últim any, consolidant la seva major expansió des de la seva sortida a borsa l'any 2020. Aquesta polèmica companyia vol que les grans tecnològiques tinguin molt més pes en les decisions de l'Estat. La pregunta que ens formulem és: les tecnològiques són ara mateix les que tenen el control? Tots aquí te'n parlarem amb en Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia, però abans, preparant aquesta secció, m'ha vingut al cap una conversa d'aquestes que tenim amb el professor que vàrem mantenir concretament fa 8 anys, a l'abril del 2018, quan l'empresari Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, va comparèixer al Senat dels Estats Units per l'escàndol de Cambridge Analytica. Recordem que aquesta consultora britànica va fer servir dades de 87 milions d'usuaris de Facebook per afavorir la campanya de Donald Trump a les presidencials del 2016. Doncs bé, quan Zuckerberg va comparèixer al Senat, el Xavier Sala i Martín ens feia aquesta reflexió.
4: Per mi, la clau de tot el que ha passat aquests dies ha estat veure com aquests senyors grans del Senat nord-americà,
5: sí,
4: entrevistaven o li feien preguntes
5: al Zuckerberg.
4: Que el Zuckerberg reia per sota el nas, que se n'estaven fotent. Perquè hi havia senyors, que hi havia clarament senadors que no tenien ni idea que el negoci del Zuckerberg era la publicitat. O sigui, això que t'he explicat jo tan bàsic, els senadors no ho sabien. O sigui, no en tenen ni idea. I per què és perillosíssim això? Perquè aquests senyors són els que fan les regles. O sigui, qui ens ha de protegir d'aquesta amenaça, perquè jo crec que és una amenaça, que aquests senyors tinguin el monopoli de les dades del món, pot acabar convertint-los en dictadors. I, per tant, estem jugant un joc perillosíssim. I qui ens ha de protegir són els reguladors. I el que hem vist aquesta setmana és que els reguladors no tenen ni idea. De fet, tu has donat la dada de que Facebook va perdre 90.000 milions.
5: Sí.
4: Va perdre al principi. Els 2 dies que el Zuckerberg van allà i se'ls va aturejar, Facebook va recuperar el 9%, el qual li va donar amb ell, en la seva pròpia riquesa, 3.200 milions. O sigui, són els 2 dies més valuosos de la seva vida. Per què? Perquè tothom va veure que aquests senyors seran incapaços de regular. I, ja per acabar d'espantar-te,
5: sí,
4: pensa que estem a davant d'un món que requerirà regulació intel·ligent per part de gent intel·ligent, i els nostres reguladors, els nostres líders, els nostres polítics no tenen ni idea del que està passant.
3: Fa 8 anys d'aquestes paraules del professor Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia. Professor, bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda. Estic impressionat que recordis converses que vam tenir fa 8 anys.
3: Sí.
5: És impressionant, eh? Tens molt bona memòria.
3: Recordava molt aquesta conversa, perquè és d'aquelles converses i una d'aquelles exposicions que vostè fa cada 15 dies, i em va quedar molt gravada. I avui el primer que he dit abans de desenvolupar el tema, dic, escolta, hem de recuperar el dia que Xavier Sala i Martín va explicar això. I el que no recordava era si feia 4 o 5 anys, el que he quedat espantat és que fa 8 anys de quan vostè va exposar això. Però crec que l'exposició han passat els anys i no pot ser més real del que ens està passant. No sé què en pensa vostè, però de tot el que està passant al món, d'aquesta empresa Palantir, de tot el que estem veient, li pregunto, les tecnològiques, professors, són ara mateix les que comencen a tenir el control?
5: A veure, el problema que explicàvem fa 8 anys segueix sent cert. Seguim tenint uns polítics que no entenen la tecnologia, segurament perquè els tecnòlegs són enginyers i els polítics tendeixen a ser advocats i els enginyers van més ràpid que els advocats, no? O sigui, quan els advocats descobreixen de què va la tecnologia, els enginyers ja estan a la següent pàgina, no? I llavors, per això sempre van un pas enrere i... diguem, el problema que ja vèiem fa 8 anys segueix sent cert. En aquell moment parlàvem del problema que representava, que podrien representar les xarxes socials. Després hem vist que ha sigut un gran problema, un problema amb la radicalització de la gent, hi ha hagut molts problemes per culpa de les xarxes socials. Ara el problema és un altre, també és tecnològic, però és un altre, que és la regulació de la intel·ligència artificial i de les dades, etc, etc. Per tant, el problema de que tenim uns polítics, no?, uns reguladors que no tenen ni idea del que estan fent i que per culpa de que no ho fan bé o no ho saben fer bé, doncs la societat té i seguirà tenint problemes, i això és un problema greu. Sobre si les tecnològiques dominen el panorama polític, això també és cert, però diguem, això és una cosa històricament normal. Sempre ha passat. Quan la nova tecnologia estava basada en el petroli, per exemple, recordeu que qui manava era la família Rockefeller. Mm-hmm. Quan van ser les siderúrgiques, manaven als Estats Units els Carnegie i els Morgan. Quan va ser l'electricitat, manaven Westinghouse i General Electric. Tots recordem el famós Jack Welch, que era l'empresari més famós dels Estats Units. De quan la tecnologia eren els automòbils, recordeu que qui manava eren el Ford, Chrysler i General Motors. I quan dic manaven, vull dir que quan hi havia una crisi econòmica i havien de tancar milers de restaurants i havien de tancar milers d'empreses, recordeu que el govern anava i rescatava les empreses d'automòbils. No totes les empreses, no. Només les empreses d'automòbils. O a Europa, el govern rescata els bancs, no rescata els milers de restaurants que van haver de tancar per culpa de la crisi o els milers de petites empreses. Per tant, que les grans empreses associades amb la tecnologia més potent sempre han tingut el poder, també és una veritat. I ara mateix, les grans tecnologies que tenim, diguem, al món avui dia, que són la intel·ligència artificial, les energies renovables, diguem, i òbviament també les tecnologies de guerra, perquè vivim en un món de guerres, doncs fa que les empreses que dominen aquestes tecnologies, ja siguin Google, Amazon, Facebook, Apple, Nvidia, OpenAI, SpaceX de l'Elon Musk o Palantir, que per cert, Palantir va ser creada pels amics de l'Elon Musk. L'Elon Musk i els seus amics van crear una empresa que es deia PayPal, se la van vendre per una milionada, llavors l'Elon Musk va anar i va fer Tesla i va fer tot això, i els seus amics, sobretot el Peter Thiel, que és el germà, no? el capo de Palantir, doncs van crear aquesta i moltes d'altres empreses, però aquesta és la que avui dia està en boca de tothom, Palantir, que és una empresa bàsicament de dades, és d'intel·ligència artificial, d'utilitzar milions i milions de dades per fer prediccions sobre diferents coses, no? Sobre com actuarà Rússia, sobre com es mourà un virus, sobre com pujarà o baixarà el preu de no sé què, no? I és una empresa basada amb la Big Data, no? Es diu, muntanyes de dades, que té una gran utilitat per grans empreses, però també per grans governs. I és per això que doncs, el govern dels Estats Units i molts altres governs, no és l'únic el govern dels Estats Units, que contracten els serveis de Palantir, doncs ara mateix siguin una font d'ingressos però brutal per a aquesta empresa.
3: Li volia preguntar si... Clar, al Pentàgon ha arribat acords en companyies com, per exemple, Nvidia, Microsoft, Amazon, per desenvolupar eines d'intel·ligència artificial en l'àmbit militar. Tal com vostè fa un moment ha dit, l'empresa Palantir doncs, també té aquest software i aquesta vinculació amb els Estats Units, amb els governs. Jo li pregunto si tard o d'hora... ja aquestes grans empreses de dades, aquestes grans big dates, manen o manaran sobre els governs?
5: A veure, no sé si manaran. A veure, que han tingut sempre una gran influència, ho sabem tots, aquí a Europa sabem que els que tenen més influència són els bancs, per això se'ls rescata quan es deixa fer fallida totes les empreses, els únics que reben ajut són els bancs, no? Doncs als Estats Units aquest tipus d'empreses també tenen un gran poder, com abans tenien, com deia, la Ford, la Ford també va ser rescatada, la Ford també tenia la Ford i la General Motors. Les empreses de cotxes, no? Diguem, les grans empreses doncs fan moltes donacions, recordo que als Estats Units hi ha els lobbies són legals i tu pots donar calés a determinats partits polítics i llavors per fer lobby perquè doncs, que aprovin lleis que t'afavoreixen o no deixar aprovar lleis que et perjudiquen. Dic, tot això és legal i transparent, però clar, qui té més calés i qui té més interessos perquè la nova regulació et sigui favorable són precisament les tecnologies noves, no? Això és una cosa que ha passat sempre. Ara bé, en el cas, hi ha un cas diguem, una mica més exagerat, que serien el de les empreses de caire militar. Tampoc és una cosa nova. Quan les empreses de Silicon Valley, sobretot Intel, van descobrir els circuits integrats, els microchips, van tenir contractes multibilionaris del govern perquè podien, de fet, posar els ordinadors, uns ordinadors que abans, recordeu, eren de la mida de cases senceres o d'habitacions senceres, de sobte els ordinadors podien ser petitets, i això era molt bo per al sector militar, perquè podien posar ordinadors en els missils, i era molt bo per la NASA, perquè podien posar ordinadors en els coets per enviar gent a la Lluna. I, per tant... quan alguna empresa s'inventa una cosa que és útil pel govern, doncs, òbviament, el govern la inunda de diners perquè el govern compra els seus productes, i ara mateix la intel·ligència artificial està en aquest món.
3: Quin ensurt! Ja ho hem corregit.
5: Hola?
3: Ja està, ja. Hem tingut una irrupció sonora.
5: Una irrupció.
3: Sí, sí. Ah. Digui, professor.
5: No, doncs que, ara mateix la tecnologia, diguem, de la innovació, la nova, la cosa més nova és la intel·ligència artificial. Encara no sabem ben bé com la intel·ligència artificial acabarà transformant el sector militar, però segur que de la mateixa manera que tindrà una influència brutal en les empreses, tindrà també en el sector militar, i per tant aquestes empreses en reben muntanyes i muntanyes de diners per desenvolupar productes que li siguin d'utilitat tant en el Pentàgon com a la NASA com a les diferents branques del govern. Però insisteixo, això diguem, ha passat sempre, eh? Sempre ha passat. Diguem, quan va sortir l'energia nuclear, també el govern es va tirar de cap a comprar tecnologia de les empreses que sabien coses nuclears per fer bombes, no? Quan va sortir l'electricitat va fer el mateix, és a dir, sempre ha passat, i el que passa és que aquest cop
3: ara és el moment de les tecnològiques.
5: És el moment és el moment de les empreses que estan a Silicon Valley. De fet, el moment de Silicon Valley ja és des dels anys 70, des de que els ordinadors comencen a ser importants i passen de ser aquelles habitacions gegants a ser PCs i després més petits i més petits i més petits, clar, els ordinadors són fonamentals per tothom, però també per l'exèrcit, no? Perquè pot fer-ho servir per missils que es guien sols, per fer càlculs de trajectòries de missils, per tot tipus de coses. I per tant la influència de Silicon Valley, de les diferents empreses en el govern, és enorme. Ara, d'aquí passar a dir que manen elles, no ho sé, eh?
3: Ho seguirem de prop, a veure que si finalment acaba de president dels Estats Units un d'aquestes tecnològiques o no, perquè Kevin anava a dir que Donald Trump acabaria sent president dels Estats Units, no una legislatura, sinó dues. Per tant, tot és possible en un futur. Bé, no deixem els Estats Units, perquè ara fa uns dies vostè va fer èmfasi amb el secretari de Salut dels Estats Units, Robert Fitzgerald Kennedy Jr., que va fer unes declaracions que demostren, des del seu punt de vista, la seva incultura econòmica. Escoltem els càlculs que va fer sobre la pujada i baixada de preu, del preu d'un medicament.
6: En una conversa que vaig tenir ahir amb una senadora demòcrata, ella va ridiculitzar els càlculs matemàtics de Trump i va afirmar que és matemàticament impossible que un medicament baixi un 600%. Jo li vaig dir, bé, si el medicament costava $100 i puja a 600, això seria un augment del 600%. Si baixa de 600 a 100, això és un estalvi del 600%. From 600 to 100, that's a
3: 600% savings. Bé, va dir això i ningú el va corregir, excepte vostè, a través de la xarxa, perquè diu que aquest càlcul és erroni, i ara ens ho demostrarà.
5: És flagrantment erroni per dues raons. Primera, deixem recordar els càlculs de cinquè de primària. Com es calcula el percentatge? No? Si una cosa passa de A a B, va a B, el preu A passa al preu B, doncs es calcula el percentatge d'augment, és el preu final, B, menys el preu inicial, A, tot dividit pel preu inicial. És a dir, si passa de 100 a 600, no? Doncs agafem 600 menys 100, són 500, dividit pel preu inicial, que són 100, són 5 en percentatge, 5% són 500. Estem d'acord? Preu final, menys preu inicial, dividit per preu inicial. Fixa't que 600 menys 100, dividit per 100, són 500%, no 600%. Sí o no?
3: La
5: primera part de la frase del Kennedy està malament, perquè si un producte passa de 100 a 600... L'augment no és de 600, l'augment és de 500%. 500%. Segona, quan passa de 600 a 100, tornem a fer l'operació. El preu inicial són 600, el preu final són 100, dividit pel preu inicial són 600. Sí, sí. 600 menys 100 són 500,
3: correcte.
5: 500 dividit pel preu inicial, que són 600, això surt 0,83%. No surt 5 o 6, surt 0,83, és a dir, cau un 83%. Per tant, La primera part de la frase està malament, la segona part de la frase està malament, i el més còmic d'aquesta situació és que el Kennedy ho explica amb aquesta imatge, recordeu, en el que surt el president Trump, com tantes altres vegades, assegut ell en el sofà, a darrere tots els teleñecos, com si fos recordeu el We Are the World, We Are the Children?
3: Sí.
5: Estan allà tots, i tots van dient sí, té raó el Kennedy. I el president també, el president va gira i diu sí, perfecte, molt ben explicat. No, molt ben explicat, no, està malament. I està malament perquè el concepte de que un preu baixi 600% és matemàticament impossible. O sigui, si els preus són positius, primera, són positius. Per tant, si val 600, si el preu inicial és 600, el màxim que pot baixar és 600, no? És a dir, el màxim que pot baixar és 0.
3: Sí, gratis. Sí. Vull dir, 0, 0. Sí,
5: 600 a 0.
3: Sí.
5: Estem d'acord? De 600 a 0. Si un preu baixa de 600 a 0, és a dir, el màxim que pot baixar és de 600 a 0, el percentatge màxim que pot perdre és tot. Què és tot? És el 100%.
7: 100%.
5: Màxim que pot perdre un preu és el 100%, no 600. Què vol dir que perds 600%? No pots, no, l'únic que pots perdre és tot. No pots perdre més que tot. No pot baixar més que tot. No? Un preu pot passar de positiu a zero, no a negatiu. I, per tant, el concepte, la idea de que els preus dels medicaments han baixat un 600%, qualsevol nen de cinquè de primària et dirà que és una bogeria. I llavors, clar, mires l'estampa aquella de que semblava el Sant Sopar amb el Trump assegut i tots els tebeñecos dient sí, mira que bé. A mi em va... Era una cosa còmica.
3: Sí, sí.
5: Era còmica perquè és matemàtica impossible.
3: I ningú el corregeix.
5: No, ningú el corregeix. I llavors ell diu, hi ha una senadora demòcrata que va corregir i tal, però està equivocada. I llavors diu, perquè el president Trump calcula els percentatges d'una altra manera. Home, clar, si calcules d'una altra manera, si tu redefineixes el que és la caiguda d'un preu de la teva manera perquè et surti 600%, llavors, clar, llavors sempre tens raó. Però si tu calcules els percentatges de la manera que s'han de calcular, de la manera que els calcula tothom, de la manera que tothom aprèn a l'escola a calcular-los, aleshores a la màxima caiguda d'un preu és del 100%. Quan dius que el preu cau un 100%, vol dir que desapareix tot. Passa de ser 10 a ser 0, o de 1.000 a 0, o el que sigui a 0, però ja està, no pot perdre més, no pots perdre més que el 100%. I això és una cosa que també, diguem, els futbolistes a vegades també diuen, no? Una cosa que és matemàtica, que és com que els futbolistes no són, diguem, il·luminats en matemàtiques, doncs està bé que ho diguin, però que és matemàticament impossible. Que es vamos a dar el 200%. Com es diu que vas a dar el 200%? No es pot donar 200%, s'ha de donar el 100, màxim és el 100%. Donar-ho tot, quan tu dones el màxim que pots donar, dones el 100%. No pots donar més que tot. Perquè si tu pots donar 20 i dones 20, doncs dones el 100%. Si tu pots donar 20 i dones 22, vol dir que no podies donar 20. Vol dir que podies donar 22. I, per tant, màxim que pots donar és el 100%. I si tu acabes donant 50, vol dir que podies donar 50. I si tu podies donar 50 i donar 50, màxim és el 100%. Entens? Doncs això, que en el llenguatge, diguem, el futbolístic ja s'ha donat com una cosa normal, donar el 110% o el 120% o el 200%, això també és matemàticament una bogeria, no? Doncs això era només un comentari que vaig fer.
3: Sí, bueno,
5: perquè era, clar, que un futbolista no sàpiga això dels percentatges, vale, però que el president dels Estats Units, el ministre de Sanitat i tots aquests que se passen el dia pontificant sobre els augments i les reduccions de preus no sàpiguen calcular un percentatge, em sembla estratosfèric.
3: Deixem obrir un tercer apartat avui, que és aquesta fugida dels Emirats Àrabs de la OPEP. Abans de la guerra a l'Iran, els Emirats Àrabs eren un dels principals productors de petroli de l'OPEP, després que l'Aràbia Saudita, Iraq i Iran, és a dir, el quart productor. La pregunta que li faig, professor, és si en surten els Emirats Àrabs... És favorable amb ells perquè podran marcar el preu que volen? Això indirectament ens beneficia a tots o no té per què?
5: A veure, primer deixem recordar què és l'OPEP. L'OPEP és una organització de països que als anys 70, l'any 73, concretament es van posar d'acord per controlar els preus del petroli, els països productors de petroli, perquè ells creien que el petroli era massa barato, i el que passa és que ells entenen d'economia, i d'economia tu has de saber que tu no controls els preus. Tu els preus

0: no els controles. Els preus els controlen els mercats. Tu el que pots fer és controlar la quantitat que tu produeixes. Si la gent vol comprar 100 barrils i tu en produeixes 100, el preu serà 1. Si tu produeixes 200, aleshores el preu començarà a baixar, perquè dius, ostres, jo produeixo 10, tu produeixes 20, l'altre produeix 40. Entre tots començarem a competir entre nosaltres per guanyar els 100, el 100 que volen consumir, i aleshores la competència entre els productors farà que el preu baixi. I aleshores, per evitar això, la competència entre ells que fa que el preu baixi i que els perjudiqui a tots, van crear una organització, que és l'OPEP, que va dir que bàsicament el que feia era controlar l'oferta. El que farem és, com que tots volem que els preus siguin molt alts, el que farem és, entre nosaltres no ens perjudicarem. I, per tant, nosaltres ens posarem d'acord, entre tots junts, reduirem l'oferta, produirem menys. Si hi ha menys oferta, amb la mateixa demanda, si hi ha menys oferta, pujaran els preus. Estem d'acord? Aquest era l'objectiu de l'OPEP. I ho van aconseguir. Fa unes setmanes vam parlar, quan vam començar a parlar de l'estret d'Hormuz, vam parlar de com els preus l'any 73 es van multiplicar per 12, després l'any 79 es van tornar a multiplicar i després es van tornar a multiplicar perquè ells controlaven l'oferta. Clar, per controlar l'oferta, tu has de ser molt amic dels altres,
1: Yeah.
0: Perquè per controlar l'oferta, entre tots hem de produir 12 milions de barrils diaris. 12, vale? Jo a Aràbia produeixo 5. Jo a Emirats produeixo 4. Jo, hòstia, sumen 15. No, entre tots hem de produir, algú ha de baixar. I tothom diu, jo no, que baixi l'altre, no? I aleshores es comencen a crear baralles entre ells perquè ningú vol reduir la producció. Tots volen que els altres redueixin la producció, però que el preu sigui alt perquè jo pugui vendre tot el que pugui. Estem d'acord? Aquí, en aquest negoci, hi havia uns jugadors que eren més grans que els altres, que són Aràbia Saudí, Iran, els Emirats, etc. I aquests van dir, doncs mira, nosaltres serem els que reduirem l'oferta. I Aràbia es va comprometre a reduir i Emirats es va comprometre a reduir per no inundar el mercat de petroli i que els preus no baixessin. Què ha passat? Doncs que ara els Emirats diuen, mira, ja estic fins als nassos de tenir una producció reduïda. Ara mateix els Emirats estan produint 3,6 milions de barrils. Perdona, quan dic ara mateix vull dir abans de la guerra. Abans de la guerra produïen 3,6 milions i ells diuen que ells poden produir 5 milions. Per tant, fixa't que cada dia deixen de vendre 1,4 milions de barrils. Per tant, una milionada que deixen d'ingressar cada dia per l'OPEP, i llavors diuen, saps què? Nosaltres sortim d'aquest club perquè ens perjudica. Preferim ara mateix sortir del club i vendre. Ja sé que això us protegirà a tots, perquè si jo augmento l'oferta us baixarà els preus a tots, però jo prefereixo ara mateix vendre que no pas seguir en aquest club, perquè sabeu que jo, això el que pensen els Emirats és, jo he fet els deures, jo he diversificat l'economia, jo, que abans era només un productor de petroli i ostres, és tot el que feien els Emirats, ara són un centre financer mundial, són un centre turístic, són un hub tecnològic, és a dir, han diversificat amb els diners del petroli, han fet moltes inversions, i ara ells podrien viure sense petroli, i ells diuen, escolta, i el petroli s'acabarà. Nosaltres preferim gastar tot el petroli ara mateix, tot el petroli, agafar tots els calés ara mateix, i quan s'acabi el petroli us ho fotreu, perquè nosaltres ja hem fet els deures. I per tant, ells es desvinculen d'aquest club amb l'esperança de que... Bueno, sabent que ells podran pujar la producció, ja no tindran les quotes que li imposa l'OPEP, això els hi permetrà vendre molt més, això vol dir que els petrolis els acabarà molt més ràpid també, però a ells no els importa perquè ells creuen que podrien sobreviure sense petroli. No? La pregunta és... Això, per cert, té connotacions geopolítiques, perquè ara, diguem, el seu gran aliat, que era Aràbia Saudí, de sobte passa a ser l'enemic. Ara el gran país que haurà de reduir, l'únic que haurà de reduir les seves quotes,

0: per poder mantenir els preus serà Aràbia Saudí, i si vol que el preu es mantingui alt, Aràbia Saudí haurà de reduir tot el que produeixi els Emirats. Si els Emirats produeixen un milió de barrils més, Aràbia haurà de reduir un milió de barrils, si no, l'oferta serà més gran i el preu baixarà. Per evitar això, el gran perjudicat serà Aràbia Saudí. I, per tant, es crea una tensió molt gran entre Aràbia Saudí i els Emirats, però si bé perd un aliat, que és Aràbia Saudí, en guanyarà un altre que potser és més potent, que són els Estats Units. Que els Estats Units sempre estan a favor d'augmentar la producció, tal com sigui necessari, i per tant, diguem, encara que això sigui una guerra de preus, també té una lectura geopolítica curiosa, no? Perquè en teoria la guerra hauria de separar Iran de la resta dels països productors, i el que he fet és dir que haurien de trencar l'Iran, que recordeu, Iran va atacar, va tirar drons sobre Aràbia Saudí, sobre els Emirats i tal. Doncs en lloc de barallar-se Iran contra ells, el que ha produït la guerra és que es barallin Aràbia i els Emirats. I això no sé quines conseqüències tindrà, la geopolítica no és el meu camp, no és la meva expertesa, per tant no ho sé, però sobre el preu de petroli, un cop s'acabi la guerra, el preu de petroli clarament serà més baix. I dic un cop s'acabi la guerra perquè ara mateix el gran problema no és quants produeixes tu i quants produeixo jo. Ara mateix el preu del petroli és alt, no perquè es produeixi més o menys, sinó perquè el que es produeix no es pot vendre. Uh-huh. Recordeu, per vendre has de passar per l'estret d'Hormuz, com que està tancat perquè el Trump diu que el tanca i els ayatolars també diuen que el tanquen i tothom el tanca i per tant ningú pot vendre. Fixa't que això fa que produeixis o no produeixis, com que això no arriba al mercat, com que això no es ven, això no és oferta, i per tant l'oferta baixa i el preu puja. Un cop s'acabi la guerra i a l'estret d'Hormuz torni a portar el petroli pels canals normals, aleshores el que passarà és que, com que els Emirats augmentaran la producció, o bé Aràbia redueix, cosa que no és massa factible, perquè llavors serà Aràbia la que perdrà una gran quantitat d'ingressos, o bé els preus seran més baixos per sempre més.
1: A tot això, del club de l'OPEP també hi ha Rússia, que aquests dies sí que està fent l'agost, tot i que no és agost, amb la venda de petroli, perquè és dels que pot, sí que pot canalitzar. Exacte. Tot el petroli que genera, per tant...
0: Exactament. Com que a Rússia no passa per l'estret d'Hormuz, és dels pocs que pot vendre, també els Estats Units,
1: Els Estats Units també els dos.
0: Petroli. Els Estats Units també ven petroli, diguem, els anys 70 els Estats Units necessitava petroli del Golf Pèrsic, ara ja no, ara els Estats Units és autosuficient i pot exportar petroli i pot exportar gas, i clar, si els preus es disparen i de sobte tu ets dels pocs que pots vendre perquè els grans productors estan tots encallats a l'estret d'Hormuz, doncs el gran beneficiat de tot això, òbviament, és Rússia. Preus més alts, més quantitat, el Putin està ballant sevillanes, diguem-hi, i enviant-li regals al Trump.
1: Que no et deixa de pensar mal, no et deixa de portar mals pensaments una vegada més amb aquesta connexió Putin-Trump.
0: Exactament, sí. És un agent soviètic.
1: Bueno, ho va dir Gary Kasparov, Kasparov va dir que és un agent actiu, rus.
0: Fa tota la pinta. Sí, mai el critica, mai critica Putin.
1: Mai.
0: Sempre critica el Zelensky. Fins i tot diu que Zelensky o Ucraïna mai havia d'haver començat una guerra contra Rússia, no? Quan està exactament al revés. A Putin no el critica mai. El Putin tot ho fa bé.
1: I
0: a més, tots recordem que hi va haver-hi una gran controvèrsia, no a les últimes eleccions, sinó a les anteriors, no, a les primeres que va guanyar, a les primeres que va guanyar ja la Hillary va acusar el Trump d'haver estat ajudat per la propaganda russa, per els bots russos que intervenien a internet, etcètera, etcètera. I ella no va dir que les eleccions estaven robades, i quan va perdre va felicitar el Trump, el va trucar, la trucada típica, però sí que va fer acusacions greus sobre que el Trump havia guanyat les eleccions gràcies a la intervenció de Putin.
1: És que ara que diu això, professor...
0: Sí que és un agent.
1: Bueno, és que ara que diu això, hi ha un capítol d'aquelles primeres eleccions que no recorden i que les he recuperat amb un llibre del que va ser exdirector del Washington Post del 2012 al 2021, Martin Byron, que parla del contenciós que va bé, que això no ho recordem massa, sinó que repassant aquest llibre ho recupera, que és que en aquell moment Donald Trump li va demanar a Zelensky que reportés informació d'una informació que tenia privilegiada Zelensky de Hillary Clinton, i Zelensky no li va voler aportar aquesta informació. Tot i que aquesta informació no li va voler reportar, va guanyar d'aquella manera que després hi va haver tot aquell seguit d'acusacions. Donald Trump, estem parlant del primer mandat. I d'aquí ja es va originar, segons explica Martin Byron, una gran enemistat i fins i tot un set de venjança de Donald Trump contra Zelensky. És a dir, és un capítol que queda allà en la primera legislatura, abans de que fos Donald Trump, però que repassant una mica la història, recordo que li va demanar Donald Trump que donés tot un seguit d'informació que tenia Zelensky a Ucraïna. Sí. I ves per on Ucraïna també tornava a aparèixer en aquest dibuix.
0: Sí, sí. Era informació sobre els negocis del fill del Biden.
1: Exacte, gràcies, professor. Sí.
0: Era els negocis del fill del Biden, el famós ordinador que s'havia perdut i tal, i que aquesta informació la tenia Ucraïna, i el Trump li va demanar, dóna'm això, i el president d'un país independent va dir, no, la nostra policia no col·labora amb governs exteriors, i li va dir que no, i el tio ho té gravat.
1: És així. Professor, un plaer, com sempre, conversar amb vostè.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, moltíssimes gràcies. De tot això, el Joan Torres ens acompanya perquè tenim última hora relacionada amb el vaixell que el tenim al llindar del Cap Verd, no?
2: Sí, a les costes de Cap Verd, i l'última hora és que s'ha decidit evacuar a dos persones del creuer amb símptomes compatibles amb el hantavirus, aquest brot de hantavirus que s'ha detectat en aquest creuer de luxe. Dues persones es traslladaran als Països Baixos i una a Alemanya, que també està considerada com contacte d'alt risc. Està previst que aquests dos passatgers i el contacte estret estiguin evacuats per via aèria, en aquest cas, amb helicòpters medicalitzats o aeronaus medicalitzades dels Països Baixos. Recordem que el creuer en qüestió, que és aquest vaixell que es diu Hondius, porta bandera holandesa, i segons explica La Vanguardia, doncs en aquest país hi ha bastant malestar les últimes hores pel fet de que no s'estigués donant resposta a aquesta situació. Recordem que tant a Espanya com a Cap Verd, en aquest cas, estaven tirant pilotes fora sobre qui s'havia de fer càrrec de la gestió d'aquests 147 passatgers que són al Hondius en aquests moments, on havia d'atracar aquest vaixell. Espanya creia, i ha dit a les últimes hores, que hauria de ser Cap Verd, però Cap Verd deia que no podia deixar desembarcar aquestes persones per qüestions de seguretat nacional. Veurem, doncs, què passa finalment. En aquests moments s'estan fent revisions mèdiques als malalts i als possibles malalts d'aquest hantavirus. Es decidirà, per tant, les properes hores quina és l'escala més pertinent, però en qualsevol cas, tres persones ja sabem que seran evacuades als Països Baixos, dues d'elles, i una a Alemanya. En aquests moments seguim tenim 7 afectats, 3 persones que han mort per aquest hantavirus, un virus que és molt letal, taxa de mortalitat del voltant del 40%, i 4 persones que tenen símptomes, una d'elles es troba en estat crític.
1: Gràcies, Joan Torres. Seguim de prop la informació d'aquest vaixell que, com dèiem, ha generat aquesta última hora de la reacció dels Països Baixos. Fem una pausa, atenció, perquè tots aquells que heu demanat participar en el lot de productes de Deter Solín...
3: Ets pudent?
1: Avui és el dia.
3: Ets pudent?
4: Versió RAC 1.
5: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol. amb tota l'energia.
3: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
4: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà.
6: Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
7: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
8: Compte amb la casa que tenen. Entrem.
9: Compte amb l'alarma que tenen.
8: Doncs no hi entrem.
10: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
11: Talent Topic. Talent Topic. Ets una pime i necessites ajuda per la gestió de la teva plantilla? A Adecco et podem ajudar perquè marquem tendència en el món laboral.
12: Tenim solucions de recursos humans per pimes. I a més, amb l'atenció personalitzada que el teu negoci necessita. Entra a adecopimes.es i descobreix com et podem ajudar.
13: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
14: RAC1 presenta Els Taloners des del rec.0 a Igualada. El dimecres 6 de maig, de 3 a 4 de la tarda, Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra visiten el rec.0, moda i festa al barri del Rec a Igualada.
15: Hosti, tu, tenia unes ganes de venir al Rec?
16: Home, és que ja tocava. Si nosaltres de moda i de festa som els que més en sabem de la ràdio.
17: On vas a parar? Per si podrem lluir com les dives que som.
16: Per cert, tia, estàs divina amb aquestes ulleres de sol, cuca.
15: I una cosa, et dic, que guapa és la gent d'aquí, eh? Bueno, com nosaltres.
14: El dimecres 6 de maig a les 3, Els Taloners, en directe des del rec.0 a Igualada.
16: Ah, per cert, això ho farem dins del pati del museu, eh?
17: I us hi esperem a tots i totes.
14: RAC 1. Tots som un milió.
15: Escolta una cosa, vosaltres creieu que ens deixaran entrar amb l'helicòpter fins allà?
14: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.

0: ets pudent.
1: Vinga, de Tersolin, de
2: Tersolin. Va, que ja ho tenim, ja ho tenim aquí. Tenim nou concurs de Tersolin, com sempre, amb el gran, amb l'estimadíssim Guillem Estadella.
3: Avui més tranquils, eh?
1: Sí.
3: Per què?
4: Et veig molt tranquil, sí.
3: No, perquè l'altre dia vam fer el concurs de Tersolin amb l'altre Guillem Estadella, del Joan Torres.
1: Ah, sí, no, sí.
3: Avui... Jo em vaig sentir una mica...
1: Sí, avui relaxa't, que l'altre Guillem Estadella avui no el tenim present. Dit això, ja ho tenim tot preparat, tot a punt. Tenim, havia arribat al paler carregat de detergent de Tersolin, i tot seguit Montse Llussans el repassarà.
4: Apunti, senyor Marcelí, agafat bolígraf, té un paper. Regalem un any de detergent, que això de seguida està dit, però és que tenim un any.
5: Un any, eh?
4: De detergent a casa per rentar tota la roba que va arribar.
6: Tira.
4: Alerta.
6: Para.
4: Epa. El primer detergent líquid per la roba fabricada
6: a Catalunya.
4: I el de tota la vida. A veure, atenció, senyor Marcelí.
6: Digue.
4: Anem descarregant el camió. Què s'emportarà la persona que ho encerti? Dues ampolles de detergent de Tersolin ultracolor.
5: Dues.
4: Dues més de Tersolin mixto.
5: Quatre.
4: Dues més de detergent de Tersolin esport.
5: Esport.
4: Dues més de Tersolin floral.
5: Vuit.
4: Dos esprais llevataques, que això es fa servir molt a casa, concentrat universal.
5: Deu.
4: Dos pots de perles potenciadores de perfum de Tersolin Blue Fresh.
5: 12.
4: Dos pots més de perles potenciadores, en aquest cas Pink Passion.
5: 14.
4: Dos pots de perles potenciadores de Tersolin Dermo.
5: 16.
4: I suposo que un carretó per poder-ho portar. Sí. O sigui que tot això...
5: 16 coses.
4: Home!
1: 16 productes. Home. Es deia, 16 productes. Imagina. Va, explica'ns avui de què... Bueno, primer de tot...
4: Com es participa.
1: Exacte, tot i que tenim una allau de correus electrònics, i ara he vist ara una allau, ara falta que la gent hi sigui o que despengi.
4: Hi ha molta gent que ha escrit a versió@rac1.net. Ens deixeu el vostre nom, número de telèfon, truquem un... bueno, no sabem aquí encara.
6: La trucada sorpresa.
4: Trucarem a l'atzar i si encerteu la pregunta que us formula el Guillem Estadella, el premi pot ser vostre.
3: I teniu una cosa, que ja sabeu que hi ha una contrasenya, que cada cop que despengeu el telèfon jo preguntaré, ets pudent? I s'ha de respondre...
6: Faig servir detergent!
3: Si no, no continuem amb el joc, eh?
6: Vull dir, no la merda.
3: Exacte, efectivament.
6: Sí, a la merda, penja.
3: Bueno, tampoc cal.
6: Penja.
1: No cal aquest tracte, sinó som oients. Anirem amb un altre...
6: No he trucat.
3: Bueno, hem canviat una mica la dinàmica en aquesta nova edició, que fem és fixar-nos en curiositats relacionades amb el món de la roba. I avui, atenció, coincidint amb que aquesta setmana es compleixen un any que el Papa Lleó 14...
1: Sí, ahir va estar amb nosaltres Vicenç Lozano i en vàrem estar parlant.
3: Doncs fem preguntes sobre la vestimenta dels diferents papes. Ja sabeu que, per exemple, els papes van començar a vestir de blanc el 1566.
1: Home, ja sabeu.
3: Amb el Pius V.
1: Sincerament, jo ho deixa bé.
3: Ah, doncs jo ho sabia.
1: Sí, tu sí. Això és un clàssic, ja sabeu. Si no sabem res, si al final tots són una colla d'ignorants.
5: No ho sabem.
1: No sabem res.
4: No ho sabem i d'aquí una setmana ja no ens en recordarem.
1: No, tampoc.
3: També, per exemple, Cabaret 16, el Joseph Ratzinger aquest, que era molt xulo, que portava sabates de color vermell.
1: Tampoc ho recordo.
3: I que el Bergoglio...
6: No lo sabe.
3: I que el Francesc primer les portava negres com a símbol d'austeritat. Això és molt fort,
1: Francesc, anava, el Francesc anava amb què diria, amb més de...
5: Sandalietes.
1: De pobre. No, vull dir... No, era sabata negra, però, diguéssim, no la de Benet Sets era més pijeres, era més vermell, era més mocasín.
3: Amb el que canvia aquesta gent...
1: I faltava la borla vermella.
5: Perquè era el clàssic que vestien els papes.
1: En canvi, el Francesc anava amb unes sabates, què diria jo, més d'estar per casa.
3: Estem a res que d'aquí un papa porti crocs. Vagin crocs per al Vaticà.
1: I li quedarien bé blanques, com si fos un infermer.
3: Aquí està el tema.
1: O una infermera.
3: Avui la pregunta que us formularé serà la següent. És una de les peces més característiques dels papes.
1: El què? Quina?
3: Que és la sotana.
1: Ah, sí.
3: Molta atenció, perquè cada element del papa té un significat. En aquest cas, la sotana també el té. A les mànigues, per exemple, porta 5 costures visibles, que això ho sap vostè, senyor Marcelí.
5: A veure què diràs.
3: No, que representa les...
1: Home, que fa una pregunta.
5: Les 5 llagues de Jesucrist.
1: Silenci.
3: Això és el que anava a dir. Està molt bé, molt atent vostè. Ara la pregunta que farem els oients.
1: Vinga, atenció.
3: D'aquesta sotana, sabeu dir-me quants botons té?
5: Ah,
3: aquesta és la pregunta.
5: La del papa,
3: La del papa, clar. La sotana del papa.
1: La sotana del papa.
5: No, la
1: sotana del papa.
5: El papa de Roma.
3: El papa de Roma.
1: Vinga.
3: Primera opció, 12, com els apòstols. Segona opció, 33, com l'edat de Crist. La tercera opció, 3, per recordar la Santíssima Trinitat, que és el Pare Nostre, l'Amén i tot allò.
5: No, Pare Nostre no.
3: No, és el Pare.
5: La Santíssima Trinitat no és el Pare Nostre.
3: Ah, no, sí.
5: Pare, fill i Esperit Sant
2: i tot allò. Pare, fill i Esperit
5: Sant. I tot allò no, tres. Tot allò no, tres.
3: Pare Nostre, Esperit Sant, Amén, no?
5: No, Pare Nostre no.
4: Què dius, Esperit Sant? Pare Nostre, Esperit Sant, Amén. Què dius?
3: Pare Nostre.
5: Pare, fill i Esperit Sant.
3: Per això.
2: Però no has fet la comunió, tu, nen?
3: Però no me'n recordo.
2: Sí, noi.
3: Bueno, quarta opció.
2: Aquí ho replegueu tot.
5: És que estem a les últimes. Això,
3: bueno, escolta.
5: Això és la fi del món. No es pot.
2: Com has dit això? Pare Nostre, com?
3: Pare Nostre i Amén, no?
5: Pare Nostre i Amén.
2: Pare i Amén. I Amén. Pare i Amén.
3: N'hi ha, un, nostre, que
5: és, no. Ha un de molt curt, que és Pare Nostre de la Crosta.
2: Salut.
5: Quan la Crosta cau, Pare Nostre, adéu-siau.
4: Maco.
5: No el sabies, aquest?
3: Aquest no, aquest
2: com
3: no.
2: És aquest?
5: Pare Nostre de la Crosta, quan la Crosta
2: cau... De la Crosta, per què la Crosta?
3: Bueno, perquè tenia ferides Jesús, no? No sé això.
5: És una bestiesa que es deia... Que
4: és una rima.
2: Clar, és que ha dit de la Crosta, digo, no sé...
5: És una broma que es feia la canalla, que diu, res, un Pare Nostre, i la canalla deia Pare Nostre de la Crosta, quan la Crosta creu Pare Nostre, adeu-siau.
6: És una gran divertidíssima.
2: Ui, sí, ui. M'estic trencant a la caixa toràcica.
3: Última opció. Quatre botons anomenats als quatre
2: evangelistes. És igual, no cal que insisteixis més, perquè ara trucarem i la persona que
3: haurem de tornar a
2: haurà sentit res i no està connectada, ni hauràs de tornar a preguntar... Ara has de tornar a fer la pregunta, vull dir que...
3: Sí, no cal insistir.
2: Truquem a gent morta.
3: No.
2: Va.
3: Provarem sort trucant a la Mar.
2: Que Mar. Que... Mar, Anem amb la primera trucada,
3: que
2: Mar.
3: Té un correu molt divertit, que no direm, però és Aitor, Maite i Mar. Té tres noms amb el correu electrònic.
2: I ara?
6: Oi.
2: Pues sí que...
3: A veure si són...
2: Un susto, pensava que era la trucada i no, és un efecte que ens ha posat l'Àlex Arbiol. A veure, atenció, a veure, línia...
5: Calleu. Calleu.
0: Hola.
3: Ets pudent?
0: Faig servir detergent.
2: Sí! Sí!
3: Molt bé, Mar! Mar, som els del Versió RAC1, que ens escoltaves o estaves
5: a la lluna?
0: No, mira, saps què passa? Ui. Que us escolto
2: ja
0: demà.
2: Comencem.
3: Com?
4: Demà.
2: Què?
0: Que ens escolta... Demà al matí us escolto.
3: Ah, vale. Bueno, pues...
2: Però què vol dir demà al matí? Perdona.
6: Se la baixa, se la descarrega.
0: Clar, perquè jo me la descarrego, perquè començo a treballar a les 6 del matí i llavors em feu el matí més maco.
3: No t'agrada el basté?
2: Per un moment, Marc, posa el basté, no?, de bon matí, o no?
7: Gràcies.
0: No, m'agradeu més vosaltres.
2: Ui, ui!
7: No pot ser,
2: producte fresc del dia.
0: Jo necessito alegria i vosaltres em doneu alegria.
3: Bueno, però vol moure Basté, que també té el Joan Ferrer fent allà coses.
6: Sí, fa el diàlisis, allò dels talls, del diàlisis.
3: És gent divertida.
0: Jo m'estimo el senyor Santa Susana.
6: Ah, mira, pues a ver si podrem compartir premi, Te lo porto jo a casa.
4: Mira que hi ha persones en aquest programa i has anat a
5: escollir. Una perla.
2: Una perla per posar-la a la rentadora.
4: Mare meva.
3: Ha caigut el titular de la tarda,
4: És el millor, diu.
6: Que seré el millor.
0: I tant que sí.
2: Li vol dir alguna cosa a la Mar o no? Vostè, senyor Santa Susana, alguna cosa que li hagi
6: dit? Pues ara parlarem de una adivinanza del Papa i si quiere, yo soy tu papisa.
2: Que, por favor.
5: Mare de Déu, quina broma.
0: Bueno, que no us estic escoltant, però si em feu la pregunta i si l'endevino, pues l'endevino.
2: Venga,
0: si
2: va.
6: Jo te faig una pregunta prèvia. ¿Qué? ¿Te agrada la pizza con piña?
0: No.
3: És el primer cop que el senyor Sassana lliga, Bueno, escolta.
2: Però aquesta és la seva manera de lligar? Preguntar-li a una persona si li agrada la pizza.
6: Sí, li la pizza con piña.
2: Va.
3: Bueno, anem per la pregunta.
2: Sí, anem a la pregunta, sí.
3: El tema és, preguntem sobre la sotana del Papa de Roma. El coneixes? Doncs mira, té uns botons.
0: El lleó, no?
3: Exacte, el lleó.
2: Sí, el lleó, sí. El lleó amb un número que porta darrere, el 14.
6: El lleó no fa por.
2: Li falta el nom, Jo li posaria. Ara quan vingui a...
3: Rotllo Los Angeles Lakers.
2: Clar.
3: Ostres, boníssim.
2: Lleó... 14.
3: Hi ha nens a Catalunya que
2: es
3: diuen Lleó,
2: El nom Lleó i el 14 amb números romans.
0: Un cagarro i esmorza.
5: Què és això?
6: És que mi media naranja. Mi medio pomelo.
0: Per això m'agrada el senyor Santa Susana.
5: Dios.
6: Ay, Dios mío. Vaya tarde más cachonda,
0: También me agradaría hablar mal parada, pero no sé si estará.
6: Ay, pero
8: Yo con una vez con Chelo tuve suficiente,
0: Mare ah, vale, vale, entonces nada.
8: O sea,
0: nada,
8: estoy nada, en otra división.
9: Me sembla que tens mala peça al telèquí.
3: Aquest film d'ells m'encanta,
0: Ai, Déu meu. Però... Perdoneu,
3: No, no, no,
4: no, perdona. Això és ràdio de serveis.
3: Ara anem amb la pregunta, però jo tinc curiositat, Mar, tu ara mateix on et trobes? Vull dir, clar.
0: Jo ara mateix estic al carrer de Sants.
3: Al carrer de Sant, i vas tirar-li la canya al Sant Susana.
0: Estic caminant.
1: Estàs caminant. Vale,
8: hi ha una pastelleria ahí.
1: Sembla que no se sent res, realment.
4: No,
1: no, escolta,
4: no.
1: Hi ha poca gent aquí al carrer de Sants.
8: Porque tiene cancelació de so en los auriculars.
1: Ah.
0: Molt bé. Es que mira, mira, que es intel·ligent.
8: Anda, que no.
1: No sé, encara sortirà alguna cosa aquí. A veure.
8: I això que tinc de servei, jo.
0: No crec,
8: Per què no? Per què?
1: Bueno, no sé, tot és...
0: No, home, no.
1: Bueno, anem a la pregunta, a veure si la, ho acabem de celebrar, això. Ho acabem de rodonir, va.
3: La pregunta és, Mar, a la sotana del papa, quants botons té? Hi han quatre opcions. La primera, que en té 12, com els 12 apòstols. La segona, 33, com l'edat de Crist. La tercera, 3, per recordar la Santíssima Trinitat. I la última, que en té 4, en homenatge als 4 evangelistes. Quina creus que és l'opció correcta?
8: Ai, que nervi.
1: Pues... A ver si pot callar,
0: mira,
1: home,
0: que... perquè m'agrada el número a l'1. La primera.
3: Ah. Ah. 12 apòstols, doncs la
1: resposta. Pues no, els 12 apòstols.
8: Oh! Oh!
3: Hòstia. Quina pena, Mar.
8: Que pena. Te l'hauria portat jo a casa, vestido de repartidor.
1: Potser has fet sort que no te la porti.
3: Millor. Bueno, Mar,
8: això que tinc una hèrnia, però da igual.
1: No, però sí, que a més li sobresurt, vull dir.
0: Una hèrnia i que la té petita,
8: eh?

0: Déu meu. Escolta,
1: Dale.
2: Viva Las Vegas.
1: Sube.
2: Las Vegas.
1: Es
3: una broma que siempre es de la
1: paz. Ah, perdona. Es que la tarde está muy... La tarde está muy juguetona.
0: Bueno, escolta'm, Esther
4: sí,
0: i Antònia.
4: Sí, ja.
0: Ens estàveu escoltant, no?
4: Sí.
0: Vale, tu tens clar quants botons té la sotana del papa de Roma?
4: Jo crec que sí.
0: A veure, quantes? Quina és la teva opció?
4: 33.
0: I la resposta, la resposta és...
5: 43!
0: Enhorabona, Antònia i Esther!
6: Ole! Que són les germanes veganes, o com es diu?
1: La meva germana,
4: el diu Antònia.
6: No.
4: Que ella també...
6: Que com es diu el gentilici de Vegas? Veganes no és,
0: Vagueng,
6: no?
4: Vagatans.
6: Vagatans. Doncs per les vagatanes.
1: No, se diu el gentilici de baguet.
4: No, baguet. Vagatans i vagatanes.
1: I baguetina.
7: Va, anem a recordar el que us emporteu, l'Antònia i la...
6: I l'Esther. Mira, a banda de que ja ho sabeu vosaltres dues, no?, que els detergents de Tersolin ajuden a estalviar i protegeixen la roba i el planeta perquè permeten barrejar colors, rentar amb aigua freda i els envasos són de plàstic reciclat. Els trobeu al supermercat, però vosaltres no us cal, que suposo que ho compartiràs una mica amb la teva germana, no?
4: Sí, que ho compartirem, sí.
6: Molt bé. Dues ampolles de detergent de Tersolin ultracolor. Dues més de Tersolin mixto.
7: Quatre.
6: Dues més de Tersolin esport.
7: Sis.
6: Dues de Tersolin floral.
7: Vuit.
6: Dos esprais llevataques concentrat universal.
7: Deu.
6: I dos pots de perles potenciadores de perfum de Tersolin Blue Fresh.
7: Tots,
6: I dues més de perfum Pink Passion. O sigui que, noia, escolta, que això no us acabareu,
1: Que maravilla.
4: Molt bé. Molt contenta.
6: Felicitats.
4: Moltes gràcies.
7: Gràcies a tu. Gràcies per concursar. Una abraçada.
4: La meva germana i jo us escoltem totes les tardes.
1: Anda que no.
7: Moltíssimes gràcies. Records a la teva germana.
4: Vinga, a vosaltres.
7: Gràcies. Bueno, què faríem sense el Guillem Estadella amb aquesta
0: sense
7: secció?
0: Sense els oients. Aquesta secció jo crec que no la podem deixar fer mai.
7: I, a més, els oients cada dia ens superen,
0: Sí, sí, absolutament, perquè...
7: Ens sorprenen cada dia més.
1: He lligat.
0: Això és el més fort de la tarda.
7: Home, el més sorprenent és que ha lligat.
1: He lligat.
0: És el titular de la tarda.
6: Com pot ser? Jo
8: vagi cap al carrer de Sants corrents, com un coet.
1: Sí. I a tu t'agrada la pizza con
6: piña? A mi sí.
1: Pues cuidado, porque... A ver si después de una niña vendrán dos.
0: No, per favor.
6: T'imagines tenir bessons ara?
1: Oi.

0: Versió RAC 1.
1: Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues.
2: Adquireix el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP Les Garrigues. O si ho prefereixes, te'l portem a casa.
1: Més informació a olidoplesgarrigues.com.
2: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
3: Un minut, arribarem a un quart de set del vespre. Mar Poyato, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Com explicàvem fa una estona, evacuen als Països Baixos 3 dels passatgers del creuer contagiats per aquest antivirus.
4: El govern holandès ha enviat 2 ambulàncies aèries medicalitzades a l'Ondius, que és el vaixell que està fondejant a les costes de Cap Verd. Els evacuats són 2 dels passatgers que estan més greus i un altre que ha començat a tenir símptomes. Mentrestant, el que proposa el govern espanyol és que els contagiats i els contactes del risc es quedin a Cap Verd i el vaixell pugui continuar el trajecte sense passar per les Canàries. El Ministeri de Sanitat assegura que no caldria que el vaixell atraqués a Tenerife o Gran Canària, tret que apareguin més casos que llavors se'ls hauria de atendre. És el mateix que pensa el president de les Canàries, Fernando Clavijo.
5: Canàries va con la posició clara de entender que si no hay peligro para las personas y estar estabilizados, lo razonable es no hacer el barco que haga una etapa más, de Cabo Verde a Canarias, para de Cabo Canarias ir a Holanda, sino que oye, que de allí se le puede dar todo el soporte necesario. La ministra me ha transmitido que de momento ellos mantienen también esa postura.
4: A bord del creuer hi ha 5 catalans, 4 passatgers i un membre de la tripulació. De moment, tots estan bé i no tenen símptomes. Més coses. Catalunya resoldrà els arrelaments que té pendents d'aquí a 6 dies a tot estirar, així ho diu el govern espanyol. Serà mitjançant un procediment que va a banda el de la regularització, que també permet aconseguir permisos de residència temporal als migrants. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha explicat que quan va començar la regularització van mirar de fer via també amb els 46.500 expedients que hi havia oberts.
6: A les vies d'estrangeria de Barcelona, per exemple, ja han resolt més del 60% dels arrelaments en apenas 10 dies i esperem en 5-6 dies hàbils més fer el 100% dels arrelaments que teníem pendents.
4: Prieto s'ha reunit avui amb els consellers de Drets Socials i Igualtat, Política Lingüística i també representants d'institucions, sindicats i entitats del tercer sector. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una jove durant la Fira d'Abril de Barcelona. L'agressió s'hauria comès dissabte a la mitjanit al Parc del Fòrum. Segons ha avançat el periòdico, la noia ho ha denunciat a la policia, però de moment no hi ha cap detingut relacionat amb aquest cas. I en crònica internacional, el Vaticà assegura que el papa continua predicant la pau després de rebre un altre atac de Donald Trump. El president dels Estats Units ha dit que Lleó XIV posa en perill molts catòlics i molta gent perquè no li importa que l'Iran tingui armes nuclears. Unes declaracions que arriben just abans de la visita que farà al Vaticà el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, que està prevista per dijous. Mentrestant, els Estats Units asseguren que l'alto el foc a l'Iran es manté, tot i els atacs que hi ha hagut a l'estret d'Hormuz. Això després que aquesta nit l'Iran hagi bombardejat un destructor nord-americà, ha parlat el secretari de Defensa Pete Hegseth.
7: No, the ceasefire is not over.
8: No, l'alto el foc no s'ha acabat. És un projecte separat i diferent. I esperàvem que hi hauria una certa agitació al principi, cosa que va passar i vam dir que defensaríem i defensarem agressivament. I sabem que l'Iran ho sap. I en última instància el president prendrà una decisió sobre si alguna cosa havia d'escalar fins a una violació de l'alto el foc.
4: Segons el Pentàgon, l'Iran ha atacat objectius nord-americans més d'una desena de vegades des de la treva. Aquesta tarda, els Emirats Àrabs han interceptat 9 míssils i drons iranians i s'ha restringit l'espai aeri d'Abu Dhabi fins al dia 11. I pel que fa al temps, la tarda continua moguda amb xàfecs i tempestes a molts punts del país. A aquesta hora les tempestes més intenses descarreguen al Vallès i al voltant del Montseny, Martí Oliveres.
9: Sí, és una tempesta que ha entrat sobretot a la zona de Montserrat, seguint l'eix del prelitoral des de les muntanyes del sud, Camp de Tarragona, Penedès, Anoia, i a partir de Montserrat ha agafat més intensitat, ha saltat amb força cap a Terrassa, nord de Sabadell, on la tenim ara ubicada. Per tant, la zona de Polinyà, a Caldes de Montbui, Sentmenat, compte perquè està descarregant molta aigua en poca estona, fins i tot amb grans ventades, alguns grans de calamarsa o pedra. En aquest sentit, han caigut en només 20-25 minuts 20 litres per metre quadrat a la ciutat de Terrassa. També plou amb intensitat al Montseny i aviat al Vallès Oriental, en aquesta comarca, també pot ploure amb molta intensitat. Mentrestant, tenim alguns xàfecs més esporàdics al sud, que comarques com el Baix Camp, l'Alt Camp, també encara plou amb ganes a punts del Solsonès, del Berguedà, del Ripollès, per tant, a moviment. Tot i així, al mateix temps també tenim clarianes i aquest ambient més fresc, amb una cota de neu que ha arribat a baixar el Pirineu per sota dels 2.000 metres.
3: Un minut, arribarem a...
10: Ai, a veure, hola.
3: No arribarem enlloc. Passa un minut.
11: No, no passa tampoc.
12: No,
11: passa un minut.
12: Fabila.
10: Però què t'has tomat, tete?
13: Va, concentra't.
3: Estàvem aquí parlant de físio.
13: Concentra't.
3: Doncs clar, estàvem aquí...
13: A veure?
10: Vora un quart i mig.
13: Va, calleu.
3: Sí, mira, el que acaba de dir el senyor Virgili...
12: Però és imprecís.
3: Ja m'ha tret de...
10: Li fumaré un pastagot amb aquest noi? Però ben fumut, eh? Només entra i hi ha badalla, badalla, badalla, badalla. No para de badallar.
3: Sí. Com si... A quina hora vas a dormir, tu? A veure.
12: No, no habitualment, d'hora, cap a les 11 a mitjanit.
3: Ah, perdona, si vas a dormir més d'hora que jo.
12: Em llevo a les 8. No, espera, espera.
3: I et lleves a les 8?
12: Mitjanit i em llevo a les 8.
3: Però si jo vaig a dormir... I doncs, com a molt d'hora, dos quarts d'una, doncs... la una, i em llevo a dos quarts de set.
11: Sí, perquè jo dormo... per escoltes a la Romagosa. Perquè escoltes a la Romagosa i pren nota.
3: Estic prenent notes, que jo sóc el...
11: Sí, sí.
3: En aquest cas, l'assessor...
11: I en quin moment del dia li dones... fas una,
3: no, ara,
11: una reunió
3: ara,
11: amb ella?
3: Ara quan arribi a casa.
11: Ah, i treus les notes i li dius... Feu reunió.
3: Entre 9 i 9 i quart fem el briefing de la nit dels ignorants.
11: I què?
3: Bueno, doncs jo li dic que això bé, això malament, aquest tio és un plàster, talla l'abans...
11: I hauries d'anar per aquí, per allà...
3: Bueno, fa que m'escolta...
13: Clar, ella fa el que vol.
3: Està recollint les coses per tocar el dos. Dic, aquesta entrevista molt interessant, aquesta no tant, això massa llarg, això massa curt...
13: Però aleshores tu dorms molt poc.
3: Jo dormo molt poc.
11: Sí, doncs hauries de dormir
13: això
11: més.
13: Això no va bé.
12: Però tu a quina hora vas a dormir?
11: Dos quarts d'una.
3: Dos quarts d'una a la una.
12: I quina hora et lleves?
3: Estic a dos quarts de set.
11: Ostres, és molt aviat.
13: És més...
11: Tienes que hacer una rinoplastia o algo para mejorar.
12: Però per què tant d'hora? O sigui, què fas quan et lleves? Tant d'hora?
3: Moltes coses.
12: No, però tantes coses.
3: Mira, això va dir un dia el que era conseller d'Economia, el Jaume Giró, amb una entrevista al Fax. Gran programa. Gran programa. I ho deixaré aquí, perquè tinc una reunió un dia d'aquests i no tinc ganes de crear més incendis a la Corpo.
11: No, per què no?
3: Gran programa. I va dir Jaume Giró que el millor moment del dia, i s'aixecava, és el llevava a les 5 del matí.
12: A les 5?
3: A les 5 del matí. I deia que, jo estic totalment d'acord amb ell, deia que era el millor moment del dia per planificar i pensar coses i fer coses. Llavors, jo em llevo molt d'hora.
12: I què fas?
3: Esmorzo molt d'hora i planifico.
12: Molt d'hora també planifiques.
3: Per exemple, escric coses, escolto coses, veig àudios, busco notícies, diaris, xarxes, tal, tal, tal, tal, i que ja quan surto de casa ja vaig amb la lliçó presa.
13: Ja està informadíssim.
11: I ja va per la reunió amb les...
12: I el capítol de la Pantera Rosa.
3: I el capítol, ara, incorporat a la Pantera Rosa cada dia. 5 minuts de la Pantera Rosa.
11: Hi ha molta gent que es lleva molt aviat, sí. El Cerdà és un d'ells.
3: Sí, sí.
11: Es va dormir a les 10 i se'n lleva...
3: Jo a les 10 no. Jo m'estic que comenci la nit dels ignorants, ja cap a la una i ja...
10: Però com les gallines...
3: Bueno, va, no parlem de mi, parlem del temps afegit.
12: No, mira, precisament, ahir no vaig a dormir tant d'hora perquè vaig acabar de preparar el que tenim per avui, que és que ens visita José Mari Vaquero.
3: Avui,
12: el temps afegit. Un aplaudiment.
3: El temps afegit.
12: Sí, perquè ha fet un llibre que es diu Mi pròxima parada, i el tindrem aquí a l'estudi per parlar-ne.
14: Ay, pues qué bien. Muchas gracias por este homenaje.
3: No, no.
14: Mi pròxima parada.
3: En aquest cas, filosòfica.
12: Sí, metafòrica.
14: Qué guiño de ojo tan gracioso.
12: Guiño de ojo, no. Ja, o sigui, és molt interessant perquè la gent haurà... Avui sentirem, o sigui, parlarem de lideratges,
14: claro,
12: del Dream Team, de la relació amb Cruyff, us podeu imaginar, anècdotes per donar i per vendre, de les seves experiències més exòtiques que no s'han explicat prou, les seves aventures al Perú, les seves aventures a Polònia...
10: El Perú.
12: No, i fins i tot...
10: Com... Perú.
3: Silenci.
10: Com aquests del barco.
3: Silenci.
12: Deixeu-me dir. I per últim, clar, tot això hem anat descobrint-ho, no ho teníem... Tu, per exemple, no sé si ho recordaves, Toni, que va tenir un càrrec a la Generalitat de Catalunya.
15: Ah, sí, amb Pujol. Doncs, amb el president Pujol.
3: Sincerament, això, no ho recordava.
12: L'any 2002 va ser nomenat assessor en matèria esportiva de la Secretaria General de l'Esport.
10: Fixa't.
12: Vull dir que, imagino, si es va integrar o no es va integrar. Doncs de tot això en parlarem al Temps Afegit. Avui teniu una pregunta relacionada amb aquest tema, la podeu trobar, com sempre, des de fa poc, als stories d'Instagram.
3: Una pregunta relacionada amb el José Mari Vaquero.
12: Amb Vaquero, efectivament. Avui us preguntem quin és el primer record que us ve al cap quan penseu en José Mari Vaquero. Quatre opcions. Els gols de cap, encara que fes 1,69 m, capità Vaquero, la passada enrere, molt
14: les
12: característica.
14: Piernas, que piernas, que quadris.
12: Això és el que ha dit meva mare. És l'opció de...
3: Sí, li agradaven les cames i els quadris.
12: No, pensava que tenia uns quadríceps molt...
3: I el cul també, no?
13: Parada.
12: I per...
3: Tot això per les cames de Vaquero, eh?
13: Sí, sí. I continuï.
11: Home, hi ha una conta de Twitter? Hi ha una conta... No recordo...
12: Espera. I última opció, la integració a Catalunya. És l'opció que...
3: Bueno, perquè... Bueno, perquè parla català.
12: Bueno, tots els bascos que van venir en aquell moment parlen.
11: Hi ha una conta de
3: Twitter...
11: Igual
3: que tots els argentins que van venir al Barça, el Barça, que també tots han après el català i, bueno, Mascherano, Messi, Milito i tots.
11: Hi ha una conta de Twitter que es diu futbol, jugadors de les cames dels jugadors, que són fotografies de les cames dels jugadors i de tot el món. I la gent va opinant de les cames.
13: Però, Toni, tu et pots concentrar, no puc escoltar. Però, una altra cosa que el Parada...
12: Però igual està exagerant una mica, no?, amb les cames de Vaquero.
13: No, però jo tinc memòria, que li faci després a ell,
11: jo tinc memòria, recordo que Vaquero tenia molt bones cames.
3: No,
11: molt bones cames.
3: I uns bons bessons.
11: Sí.
13: A mi m'agraden els bessons, així, forts.
10: Ara li agraden els bessons.
3: No sé, si és una porta o és el Parada.
11: El Bojan també té bones cames, per exemple.
3: Sí. Jo no ho recordo.
11: Roma recorda.
3: El Koeman també tenia...
11: Sí, el que veus,
3: En canvi, Neymar tenia dos filobarquins.
11: Sí, i la Minya Mal també té unes cametes finetes.
3: Que són els que menys es lesionen, diuen.
10: Què dius ara?
3: Això m'ho va explicar un dia l'Àngel Mur.
10: Però com pot ser si la musculatura protegeix?
3: L'Àngel Mur, que va ser un físio del Barça magnífic, que des d'aquí li envio una forta abraçada, sempre gran admiració, va explicar un dia que les cames allargassades, amb poca musculatura, el que se'n diu a la part de dalt, i sobretot els bessons, no es lesionaven tant com els que estan més musculades.
10: Ai,
3: per exemple,
10: però com és
3: possible? Les cames del Johan Cruyff, que eren allargades no tenia els bessons molt desenvolupats. Bueno,
12: Parada, està excitadíssim.
3: Va, de veritat, que no t'hi parada.
16: Versió RAC 1.
17: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
18: Ui, ens l'hem passat, no?
19: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
20: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
21: I què?
20: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
21: Oh.
20: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
19: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
22: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
23: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
24: ¿De qué?
23: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
24: ¡Buah! Con ese Colacao.
23: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
24: ¿Qué más quieres?
23: Más mañanas así.
25: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
26: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
27: Maria, estàs en mute.
28: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
16: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.

0: Vinga, dos minuts, arribarem a dos quarts, ara sí que he dit bé l'hora. Rocco, tot
1: sí,
0: teu.
1: Sí, doncs mira, deixa'm començar. No sé si el dissabte vas veure el col·lapse, perquè
0: no.
1: Vaig veure el Quim Masferrer, que venia al peix de l'especial de Sant Jordi.
0: Bueno, està molt insistent.
1: Molt.
2: Ho diuen molt, no?
1: Estic fent seguiment del tema.
0: Ja vaig dir que quan s'insisteix molt en una cosa...
1: És que patirem per omplir Sant Jordi, eh?
3: Què dius, ara? Perquè si estan acabant les entrades.
1: Ho estic seguint minut a minut. I, a més, han muntat una cosa que està molt bé, que és l'imitador del Quim Masferrer. Busquen l'imitador de Quim Masferrer.
3: Però si ho fa aquí al Tetorres.
1: I llavors, entrades gratis a canvi de que facis d'imitació de Quim Masferrer. I llavors, saps quanta gent s'han presentat?
0: No.
4: Dos.
2: Dues persones.
1: Ara per ara...
2: Dos imitadors.
1: Ara per ara hi ha dues persones. Però, llavors, home, per favor, Catalunya, dues entrades gratis per imitar... S'ha d'assemblar. Hi ha un vídeo penjat que sembla un que s'assembla molt al Quim Masferrer i jo he pensat, home, nosaltres tenim el nostre Quim
3: Masferrer.
2: Home, guanyarem.
1: Ja 50.000 vegades. Oi, Quim, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda! Hola! És que no és fàcil imitar-me, eh? No és gens fàcil, eh?
1: No és fàcil, no és fàcil.
5: Però escolta, si us ho trobeu...
0: Existint el Joan Torres...
2: I tant.
0: Que fugint el Joan Torres...
5: Qui és aquest?
1: No, però és que s'ha de presentar ell. S'ha de presentar.
0: Llavors ara tenim...
1: Ara per ara dos. I si es presenta el nostre, doncs tres.
5: Potser no l'interessa,
1: eh? Però clar, jo estic
0: perdint. Que per cert, també vaig veure Quim amb una peça al TN... també promocionant l'estada al Palau Sant Jordi.
1: A veure, jo estic veient la pantalla on es veu el...
0: Jo estic veient que...
3: Jo ja n'he comprat,
0: que,
3: Quim
0: Masferrer...
1: Que patirem.
0: Surt fins i tot als plats del Mar Ribas, surt el Quim Masferrer intentant...
5: Home, no, és que surt a compte, amb cada entrada inclou una invitació gratuïta. Per tant, és un dos per un.
0: Ja estem en un dos per un.
3: Ah, sí?
5: Home, per favor, jo soc... Hòstia, però, generós, que
0: ja estem en un dos per un.
1: Jo estic desitjant que arribi final de mes per veure com acaba això. I eufòria...
0: Però un moment, si ara jo com ara, perdona.
3: Això està molt
1: per
3: bé.
1: Per això hem de fer la promoció
5: si
1: per la nostra...
5: Si en compres dues, te n'emportes
0: quatre. No, però això és cert o no?
1: Que sí, que sí.
0: Però si fins ara les havies de comprar totes.
1: A veure...
5: Hòstia, ho he vist al web. Em sembla que ho vaig posar.
2: Vaig a posar-ho.
5: Sí, sí,
0: però clar, perquè si ara jo he comprat dues i ara resulta que compres un
1: encontre. Em sembla que encara hauran de pagar el Palau Sant Jordi, que no se sortirà a compte, això. Hauran de pagar... Sortiran...
0: Bueno,
1: sortirà negatiu.
0: Que calés en tenen, per tant.
1: Sí,
0: que s'estiri.
1: Bueno, però han de...
3: Val, m'ordinés llogar-ho, eh?
1: Bastant bé. A veure, ara la... I el tema d'eufòria...
0: Per tant, si imites el Quim Masferrer, tens dues entrades de franc.
3: Ah, sí?
0: I...
5: Hòstia, dues, eh?
0: Dues què?
5: Dues de franc. Hòstia, són dues, eh? No,
0: clar,
5: no és una, eh? Són dues, eh?
0: Joan Torres, si et presentes, tens dues entrades...
1: Home, amb la teva parella, suposo que vas amb la teva parella, amb la teva mare...
0: No, clar,
1: està ben pensat.
0: Clar, està ben pensat.
1: Ara no sé exactament on...
0: Perquè podrà... a la mateixa hora, després fan el concert d'Eufòria?
1: Crec que és l'endemà.
0: Ah, o sigui, no és el mateix dia...
1: És perquè...
0: O sigui, has d'anar dos dies.
1: És que et muntis la tenda de campanya a Montjuïc, que al costat on s'han estat les altres, i allà muntes... Et quedes tot el cap de setmana.
0: Ara tenim la Cailà buscant-ho.
3: No trobo, eh?
2: A veure, a la pàgina on es poden comprar les entrades...
0: Sí, no posa,
2: a la pàgina
0: això.
2: Oficial jo entro i no ho veig.
5: Ho he vist, eh?
2: Ara, no sé si han fet algun anunci extra, que ara intentaré trobar.
0: Jo no ho he vist. Jo
2: el
0: crec
2: que és la pàgina
0: que
2: oficial,
0: de moment has de pagar totes les entrades.
2: No ho veig.
0: Eh?
1: Bueno, a veure...
0: Calla, ja ho he trobat.
2: Ja ho he trobat
5: en Joan. Hòstia, mira, a la web de 3CAT posa inclou invitació gratuïta el dissabte a la plaça 3CAT en viu. Per tant...
0: Hòstia, no, a la invitació a la plaça 3CAT.
2: Home, No és el mateix.
5: No és el mateix, eh?
0: A veure si ho expliquem bé. Una cosa és... Però ja ho hauries de saber,
5: sí, clar,
0: que és el teu xou.
1: No, però ell no ho porta, això.
0: Inclou invitació gratuïta a la plaça.
1: Sí, però avui dia sí.
5: A veure
1: el dia 15 com està la cosa.
0: Bueno, val, invitació gratuïta a la plaça.
1: Ja saps com passa sempre, no? Sí. Ja s'apropa la data i hem d'omplir i llavors comencem a rebaixar.
2: Però la plaça ja era gratuïta.
5: Sí. Exacte.
0: Però de moment es manté, ja m'estranyava a mi, de moment es manté que els que vulguin accedir al Palau Sant Jordi han de pagar l'entrada. Tampoc és res de l'altre món.
5: No,
1: depèn de la zona també del Palau.
2: A partir de 19 euros.
0: Clar, 19 euros.
1: Home, això
5: escolta...
1: Això està més car anar al cine que...
5: Mira, el cine és més car.
4: Val la pena, val la pena.
5: I tant.
4: I suposo que trobaran els imitadors també pel mig, a l'escenari.
0: Doncs el Joan Torra, si ens està escoltant,
3: que vagi, que vagi.
4: Que aprofiti, que...
5: Aprofita!
4: Bravo, Vista!
5: Una celebració irrepetible. Tindrem els protagonistes més emblemàtics dels 120 pobles que hem descobert. Aquesta vegada no visitarem Catalunya.
0: Quim,
5: Catalunya ens visitarà a nosaltres.
0: Quim, jo vaig dir l'altre dia. Quim, ja amb els canals que teniu, suficient.
4: Sí. Hòstia, aprofiteu, eh?
5: Fixa't una cosa,
0: Per cert,
4: un petit detall, cada dia. Els diumenges... també posen remissions del foraster.
0: Home, hòstia, és que ho peta.
3: Perquè és el millor.
4: Imagina't com estan, que han de vendre sí o sí, que ja posen... cap de setmana normalment no anava. Veia les remissions el dia que havia l'estrena del Capítol.
0: No, perquè enganxa.
4: Cap de setmana ho van omplint.
3: És el millor.
0: Per cert, deixa'm agrair avui, que després, perquè després et diguin, que tens tot el dia corps que t'estan intoxicant, que et diuen que... I només critico. Avui agrair la menció que ha fet el Telenotícies, el Premi Ràdio... Premi Nacional de Comunicació, que ens han fet la menció al TN, per tant, deixo aquí agrair la menció. Veus? Cada cosa al seu lloc.
4: I felicitat.
0: T'he deixat desconnectat.
4: Desconnectat. No, que sí, que està molt bé. No, és que sap el que passa, que després els tinc 20 minuts al telèfon.
0: Després t'envien podcast.
4: Un podcast?
0: Sí.
4: Podcast. El senyor Trescat m'envia podcast.
0: Sí, però jo tinc una opinió, el senyor Trescat en té una altra, i si vol un dia que vingui aquí fem un debat. No, perquè l'hauríem de fer allà. No aquí.
4: Ah, bé, doncs, com vulgui. Ah. Bé, escolta'm, aquesta nit tenim...
5: On connexió.
4: Però veniu, eh? Veniu, eh?
0: Sí.
4: Que només ho farem una vegada, eh?
3: Jo vindré.
4: Que només ho farem una vegada,
3: eh? Sí.
0: I d'entrades d'Eufòria, com anem?
4: A veure, jo estic fent el seguiment dels mapes allà...
0: Els mapes. Sembles un meteoròleg.
4: Els mapes. Encara queden entrades.
0: Vale, doncs ja està. Doncs escolta'm, endavant.
4: Encara queden entrades. En fi, escolta'm, aquesta nit tenim una nova... Tenim el Marc Giró, que és el nou programa. Tenim, recordem, Alberto Romero de convidat, el programa del Marc Giró.
0: Mm. I Judit Martín.
4: Judit Martín, exacte. Mira, Alaska. Bella. Que ha tret nou disc amb Fangoria. No està malament el disc de Fangoria.
6: És una meravella.
4: A mi m'agrada, aquest disc. A mi l'Alaska amb Fangoria, concretament, té temes... I Yolanda Ramos, que també hi serà. I competirà amb la U, amb Isabel Gemio.
6: Ui, Isabel.
4: El Cielo con Ellas i Pablo Alborán.
6: Ui.
4: Clar, Alberto Romero va estar ahir amb el...
0: Broncano, eh?
4: Amb el Broncano.
0: Ah, però guapo, eh? Sí,
4: no. Bueno, en qualsevol cas, veurem aquesta nit com va la cosa.
0: Molt bé.
4: És a dir, que tu t'hi posaràs, no? Una estoneta o què? Que t'hi posaràs una estoneta, no?
0: Avui jo tinc la intenció de veure el documental de TV3, el 60
4: minuts. Sí, el de l'Aquile Lauro.
0: L'Aquile Lauro, que això pels boomers poden reviure moments...
4: Quina història, tu.
0: Sí, brutal.
4: Brutal.
0: Tinc molt d'interès en aquest documental i si em coincideix l'hora passaré a veure què
4: fa. Sí, perquè allò comença a les 11, llavors l'Aquile acabarà a les 11, més o menys.
0: Vull dir que per cert, aquest tipus de documentals, escolta, felicito, segona felicitació avui, després que vagin enviant...
4: Això és la Montse Armengou.
0: Els corps que vagin enviant missatgets, segona felicitació, felicito aquest tipus de documentals.
3: Sense ficció es diu, no sí. 60 minuts. Que has dit 60 minuts, es diu sense ficció.
0: A mi m'és igual si es diu sense ficció.
4: No,
0: minuts,
2: la gent ja identifica el
0: tema. O tres quarts de set, tant se me'n fot. El documental de dimarts.
4: Escolta, ahir el Més Nit, ara parlem de TV3.
0: Més Nit, què és Més Nit?
3: La Marina Romero.
4: La Marina Romero, molt de matí.
3: No saps res, no saps res.
4: Va posar Més 24, que ara no sé com se diu.
0: Aquella hora ja no veig la tele. Aquella hora escolto La Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio.
4: Bé, doncs em va cridar l'atenció.
0: A Catalunya Ràdio.
4: La música m'agrada molt.
0: Sí, sí.
4: Sempre m'ha agradat. Bé,
0: jo et faré una dissecció del que m'agrada i no m'agrada a Catalunya Ràdio, perquè és una empresa que no em pertoca, com tampoc la faré de RAC1. Endavant.
4: Bé, doncs...
7: No, RAC1 sí que et pertoca.
0: Endavant.
4: No, que vaig...
0: Silenci.
4: Vaig veure...
0: Marina Romero.
4: Sí, el programa del Més 324...
0: Més Nit m'has dit, no?
4: Més Nit, sí.
3: Sí, que abans es deia així.
4: El que abans era el...
0: Però com es diu, Més Nit o Més 324?
4: Més Nit. Més Nit.
7: Antes, amb el Grasset, es deia Més 324. I ara és Més Nit.
0: Més
7: Nit. No em volia.
3: És que no saps res.
0: I per què canvien els noms?
7: Perquè ara ja no es diu 324.
3: Perquè ja no es diu...
7: El 324, que tothom diu 324, es diu d'una altra manera.
3: Tres patinfos.
4: Vinga, que vaig al tema.
0: El tema.
4: El tema. Va aparèixer un responsable dels Mossos, l'intendent, el Toni Rodríguez, sobre el tema del cap de setmana.
8: Sí.
4: Tot el que hem tingut el cap de setmana.
0: No ha passat res. Segons la consellera Parlon...
7: Res, ha disminuït, disminueix. No,
0: tot va sobre...
4: És una, però, escolta, a mi m'ha cridat...
0: Tot va sobre, machetes. Tot va sobre machetes i...
3: És una percepció.
4: A mi, el que m'ha cridat...
0: En lloc de sobre rodes, sobre arma blanca. Sobre...
4: Doncs a mi el que m'ha cridat l'atenció és la dada que va donar aquest responsable dels Mossos, que em sembla que el millor potser el Mossos hagués millor d'estalviar, perquè inclús la Marina es va quedar com? Que és el que arriben a aconseguir els Mossos amb aquesta gent que els detenen.
9: És una coincidència en el temps que determinats fets de casuística tan improbable, tan incerta i tan casuística, tan incidental,
4: casualitat,
9: passin en un mateix moment. És cert. Ara bé, hi ha un element comú, i és que sí que hi ha una proliferació en la presència d'armes a la via pública. Això és cert. No ho negarà ningú, no ho negarà el cos de Mossos. Tant és així que des de fa més d'un any i mig incrementem tots els recursos possibles a la detecció i a la extracció de la via pública de totes les armes blanques que podem.
2: Que és
9: i
2: aquest pla d'Aga, que van posar en marxa els Mossos d'Esquadra.
9: Ja fa més d'un any i mig. Home, són...
4: Atenció.
9: Gairebé, li diria, entre 500 i 600 armes blanques al mes que traiem de la via pública.
2: Hòstia. Entre 500 i 600 armes blanques.
9: Al mes.
4: Però com hem arribat a aquest punt? 600 armes al mes?
0: Bueno, hi ha molta gent que dina la feina,
4: Aquí
2: són
4: estat...
2: ganivets que la gent porta per tallar l'hamburguesa a la feina.
0: Com talles el pollo. O talles la peles la taronja, pues has de portar arma blanca.
4: Jo quedo
2: aquesta explicació.
4: Quedo esgarrifat.
0: Home, està claríssim, si no de
4: què? Jo quedo esgarrifat. Jo vaig a dir una cosa, el diumenge
0: no està per, ja molt això, però ho porta a la que s'ha perdut el menú de migdia, això ha proliferat. Aquí veus quan passes per la redacció hi ha un arsenal d'armes.
4: D'armes brutal,
0: Home, tothom està dinant a la taula aquí a l'ordinador,
4: amb ganivets,
0: al call center.
2: Jo tinc un ganivet guardat al calaix,
4: però el portes durant el trajecte cap a casa?
2: No, el netejo i el guardo al calaix.
4: Pues ja, no, és el tema.
2: Però hi ha gent que s'ho porta
0: a casa. Però, perdona, després d'escoltar el senyor Requesens avui, que l'ha tingut al vestir, que hi ha la seva tasca a l'Ajuntament com a... era el cap de... Busca'm el càrrec concret, per no equivocar-me, que ja va estar a l'Ajuntament a l'època Colau, que va fer una feina extraordinària.
4: Sí.
0: Extraordinària. Jo el recordo perquè el recordo de la gomina que portava al seu cabell. O sigui, memorable.
4: Et va cridar l'atenció la gomina.
0: Sí, perquè era un tipus de cabell que ja em generava una certa animadversió, ja, saps? Saps aquesta gent que té un cabell que li cau?
7: Sí, que li cau.
0: Que és rinxolat i on es posa gomineta.
4: Sí, una mica Mario Conde.
0: Sí, però amb tirabuixons, saps?
7: Però li regalimava.
0: No, home. Però vull dir que anava amb el cabell fixat, allò amb el Georgie.
4: Sí, saps? Sí, sí. Home, són extra fuerte.
0: Cabell molt estarrufat amb Georgie. Val?
4: O sigui, jo, són cars aquests.
0: Va ser el responsable de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona. I avui ja ha dit, perquè tu estàs en aquesta tessitura de que la cosa està pitjor, avui ja ha explicat que la seguretat està... Podem recuperar el document. Que està molt millor. Doncs a veure si t'actualitzes. Perquè, clar, aquest home va estar amb la
2: Colau. I ha tingut més càrrecs, perquè també va ser director general de modernització de l'administració de la Generalitat Catalana.
0: És una eminència.
2: Va ser comissionat del Centre d'Estudis i Seguretat.
0: Una eminència.
2: I director de l'Escola de Policia de Catalunya. Entre d'altres càrrecs.
0: Així ens estan els Requesens.
2: Amadeu Requesens.
0: Tenim el document de...
4: Bé,
0: home, de la primera hora, a veure, Torres, a veure, surt i explica'ls.
4: No va acabar aquí perquè...
0: Aquesta ràdio li falta interactivitat, Falta pam.
7: Ui, estan com adormits.
0: No, és que els
7: últims... Ho fa que estem... que no hi ha tanta claror.
4: Deixa'm posar un altre tall més del...
0: Espera't un moment.
4: Escoltem
0: els Requesens.
8: Els Requesens aquests.
0: El tenim?
2: Sí.
0: Vinga.
10: Tot això no es pot posar en un sol sac. Són coses diferents, tecnologies diferents, naturaleses diferents, que han coincidit en el temps. Quan ho expliquem tot seguit, genera una sensació d'inseguretat en la ciutadania.
0: Ara.
10: Això és el que hem de resoldre en aquests moments. No estem més insegurs que fa anys.
0: T'ha quedat clar?
4: Doncs,
0: espera't, hi havia un segon document.
2: Insegurs.
0: No estàs aquí.
7: No, tu estàs generant por.
0: Un moment. I segon document, de per què hi ha més, segons tu, segons alguns, més inseguretat.
10: No es pot dir que la immigració sigui la causant de la majoria de delictes, i ni molt menys de delictes més perillosos. Que les presons estan plenes d'immigrants. Sí, i jo li diré que molts autòctons no van a la presó perquè tenen cobertura, perquè tenen medis, o pel tipus de delicte que fan. Exacte. Interpreto, que no és correcte, atribuir tota la problemàtica de la criminalitat a la immigració.
7: Perquè molta gent té l'advocat Martell.
0: Doncs encara és pitjor. Jo, quan he escoltat aquest matí el senyor Requesens i a la consellera Parlon, doncs ja m'he quedat tranquil. Doncs ja està, aquí surt aquest mosso, els 600 armes, i tu aquí...
4: Home,
0: a crear alarma.
4: No, perquè, a més, ell diu que seguiran igual.
2: L'apunyalament d'Esplugues. Aquest tercer apunyalament que va haver-hi, en aquest cas no mortal, al Fòrum, a prop de la Fira d'Abril. Hi ha també aquest apunyalament que va ser mortal, en aquest cas, al Raval. Tot això farà que els Mossos intensifiquin aquest control d'armes blanques?
9: Seguirem igual.
2: O sigui, no canviarà res, eh? Seguiran...
9: Igual.
4: Oh, vinga, però seguirem igual.
0: Però, ja però què vols?
4: Però, escolta'm una cosa.
7: Sí, és que ja hi ha el pla, i el pla...
4: Llavors ens diuen si són percepcions... No, però deixa'm dir una cosa. Si són percepcions, encara és pitjor. Perquè si la ciutadania té la percepció de que hi ha inseguretat, és molt difícil de treure a la ciutadania aquesta percepció.
3: Però això és culpa de les redes socials.
4: Ells diran que per un tema de dades ha baixat la inseguretat. Però si la gent pensa just el contrari, llavors tenim un problema. Tenim un problema.
0: Jo dic el que ha dit avui. El senyor Requesens, que per cert...
8: És un cosí que no ens parlem.
0: És un cosí que no es parla.
8: No té res a veure amb mi.
4: Ah,
0: i la consellera Parró, a partir d'aquí...
4: Doncs, a mi el que em va cridar l'atenció...
0: Ens hem de creure el que ens diuen...
4: I per acabar, a mi el que em va cridar l'atenció és que el TN migdia del diumenge dediquessin a aquests fets només 30 segons... 30 segons versus quasi bé els 3 minuts que van dedicar a altres televisions. Ja. Per exemple, 4. Va dedicar 2 minuts 53 segons a la peça aquesta del cap de setmana amb imatges. I el TN migdia només van dedicar 30 segons. Després, a la vespre, el van ampliar una mica més.
0: Potser no tenien el TN al migdia, no tenien les imatges.
4: Però si corrien per les xarxes.
0: Però, bueno, clar...
4: Estaven per tot arreu,
0: però què corria per les xarxes? Sí, clar, tot això s'ha de contrastar, clar, es van dir una sèrie de dades que eren incorrectes, tot això de contrastar, s'ha de treballar, qui hi havia els serveis informatius de TV3 aquell el diumenge... I al vespre doncs, ja es fa fer la cobertura. Això ja és més difícil de salvar, però ho estic salvant, eh? I al vespre ja hi havia més temps...
7: Com és que no estàs salvant TV3?
0: Per fer la cobertura.
7: Sí, quan feia 4 dies el criticaves... Sí.
4: Bé, escolta, canviem de tema, perquè...
0: També penso una cosa, i amb això acabem aquest capítol, sí. Però els TN del cap de setmana són una revista.
4: Ah, és una revista?
0: És un magazín.
4: Com?
0: Llavors el concepte no es profundeix tant amb la informació de l'actualitat, sinó... Són més temes de magazín.
4: El millor croissant de no
0: el
4: sé què.
0: Croissant, per exemple, la fira de l'Esternut de Vilafranca.
4: Però què vols, el cap de setmana?
0: La fira del Capsigrany de Vilanova.
7: Acabes de dir...
0: Les mosques balladores del Puigcerdà.
7: La fira de l'Esternut ho trobo extraordinari.
0: I, bueno, el que és teca, pues no... O sigui, doncs, és un magazín.
4: Clar.
0: Sí. És un magazín de tarda. O sigui, les notícies...
4: Hi ha tanta cosa que només els 30...
7: No, però és una selva diumengil.
0: Ara, és una selva... A més, supercurt. El primer violinista que té 10 anys. Violinista. Després, la cursa de rem sense pal al riu Llobregat. Després, uns ratolinets que han aparegut que són molt simpàtics al costat de l'aeroport.
4: La vespa velutina.
0: La vespa que se'n va a dormir. Bueno... Aquest és una mica el tema. Llavors, clar, què demanem ara aquí de segons quines actualitats?
4: Sí, sí.
0: Per exemple, dic, jo estic preocupat pel tema de l'Estret d'Ormuz. Sí. Pues busco després altres canals, perquè allà la cosa va justeta.
7: Doncs mira, estret.
4: Et veig molt optimista avui, Toni. Molt optimista.
0: És que jo estic optimista.
4: Sí. Noms propis. L'Anna Clerc va portar el psicòleg a l'Antoni Gelonc. Va parlar sobre els optimistes i els pessimistes. Una entrevista molt interessant diumenge.
0: Qui era aquest?
4: L'Antoni Gelonc.
0: Sí, sí que és.
4: Doncs va dir això.
11: Quina és la creu de l'optimista? Que la realitat no estigui a l'alçada de la seva expectativa. Però quina és la creu del pessimista? Que evidentment difícilment aconseguirà res perquè creu que tot és difícil d'aconseguir.
12: O sigui, sempre és millor ser optimista, doncs.
11: Per descomptat. La persona optimista confia en les seves possibilitats. I aleshores és fàcil que les coses li vagin bé. Si li van bé, això és un reforç positiu. Aleshores, jo no només confio en les meves possibilitats, sinó que confio en les meves realitats.
0: Doncs no es diu Gelong, eh? És Antoni Bolinches.
2: És Antoni Bolinches, no?
7: No,
2: la veu és de l'Antoni. És igual que la de l'Antoni Bolinches.
0: Para, màquines, que ara discutirem sobre si... Home, és Bolinches. Però...
2: La veu, sí. Vaja, home, crec que sí.
0: L'hem tingut de col·laborador.
2: Sí,
7: I tant.
0: A Catalunya Ràdio, eh? I la Cailà també l'ha tingut, eh?
2: Jo l'havia entrevistat diverses vegades, sí. Antoni Bolinches té aquesta veu i té
0: aquesta... Antoni Bolinches, el 4 de maig el va entrevistar. Antoni Bolinches,
4: efectivament.
0: T'ha costat, eh?
4: T'ha costat, sí.
0: No te'n refiaves del que et deia?
4: Jo perquè vaig poder dir Gelong, no entenc res. Bueno,
3: igual estàvem menjant xocolata.
0: No, perquè hi ha un altre...
4: Es diu Antoni Gelong. Sí. Va dir més... Sí.
0: Bueno, no estic massa d'acord amb ell, eh?
4: No?
0: No, perquè el cementiri està ple d'optimistes.
7: Mm. Es pensaven que no s'havien de morir, eh?
0: I miri... Tots aquells que es pensaven que l'home acabaria volant, agafaven unes ales, li posaven unes plumes... I ja ho veuràs, ja!
7: Avall!
0: I vinga,
4: doncs vagin passant. Va parlar també de les infidelitats dels homes i dels dones.
0: Ah, calla, veure. Okay, ja.
4: Escolta molt bé, Cailà,
0: sí.
4: Perquè et pot interessar molt...
2: A mi,
0: m'ho diu? Vull... Que per cert, demà què? Cap a Igualada, no?
2: Demà cap a Igualada.
3: Anirà a fer la cucaratxa.
0: Després he pensat,
2: per què em poso jo amb aquests problemes?
7: No, la panerola morta.
2: Jo en aquell moment estava animadíssima. Després he pensat, de veritat, quin embolic haver d'anar a Igualada?
4: A fer què?
7: Sí. La panerola morta.
0: Això passa molts cops quan has acabat de fer sexe, que estàs allà amb l'altre i dius, però què collons em mana haver-me liat fins aquí? Perquè després, clar, has de recollir la roba i marxar.
2: I marxar.
0: És un dels moments més tristos. Bé. Perquè, clar, està tot escampat, tot rebregat, el calçotet no el trobes,
2: recollir.
0: Tot a recollir.
4: Els mitjons. Sempre hi ha un mitjó que no el trobes.
0: I dius...
4: Sí.
2: És un moment bastant... Sí.
0: És trist. I t'ha passat això?
2: M'ha passat
0: quan
2: això.
0: Quan has acabat de l'èxtasi...
2: Quan he arribat a la redacció reia molt, però cap d'una estona que estava sola jo allà, dic, però qui mana...
0: Clar, perquè demà què faràs?
2: Haig de portar el cotxe aquí, anar des d'aquí fins a Igualada per fer la figura de l'escarabat mort durant 10 minuts en aquest bolo dels taloners. Qui mana...
3: I te van a gravar,
0: però,
3: eh? I això quedarà...
0: Ho petaràs.
3: En el teu testament professional quedarà la Marta que ara fent la cotarratxa.
0: Doncs escolta
4: el tema de les infidelitats, a veure si esteu d'acord.
11: Tenir sort amb l'amor és aprendre de la mala sort.
12: Per això dius que les estadístiques diuen que una persona o una parella que porta ja uns 10 anys rarament no ha estat infidel.
11: Sí, això és una estadística clínica de les persones que han passat pel meu institut, però que es correlaciona molt bé amb els estudis sociològics que s'han fet, que amb una convivència de 10 anys amb la mateixa persona el 50% han estat infidels, la meitat. Evidentment, el percentatge encara és una mica més gran amb els homes que amb les dones, però s'està igualant. Les motivacions sí que són una mica diferents. L'home, quan troba un subjecte eròtic atractiu disponible, és molt difícil que no caigui en la tentació. La dona necessita trobar una mica, un quelcom més a la única atracció física. Davant d'una infidelitat, amb una parella, encara segueix sent diferent. L'home, quan se n'assabenta de la infidelitat de la dona, no sap si ha tingut intimitat, i la dona reconeix, sí, m'hi ha enamorat d'aquest home, però te n'has anat al llit amb ell? No, encara no. Ah, bueno, ho podrem arreglar. En canvi, l'home és el contrari. La dona diu, si te n'has anat al llit amb ella, sí, però t'has enamorat? I l'home diu, no m'hi ha enamorat. Bueno, doncs encara ho podrem arreglar.
4: Diu moltes coses.
0: Mira,
4: recupereu.
0: Obrirem el meló. Va, que ens espera el José María Vaquero, cosa que em fa molta il·lusió.
4: Ara li
0: mirarem
4: les cames.
0: Abans, però, hem de parlar
2: de Securitas Direct, sí, que ha canviat de nom.
0: Ha canviat, ho sabeu o no?
2: Ha canviat de nom, però continua sent la mateixa empresa.
4: Very sure.
2: Igual que hi ha gent que... Jo
4: que
2: sé,
4: igual
2: jo
4: que l'empresa d'audiències, abans es deia Kantar i ara es diu 55 Blue.
2: Doncs el mateix.
3: Però estem parlant de seguretat.
0: Té nom, perdona, de Mobler.
2: Jo ara s'ho anava a posar, no aquest exemple que ha donat el Rocco.
7: 55 Blue. De casa de senyores...
0: Passa por aquí, caballero, que taparemos la matrícula.
2: O hi ha gent que es diu, jo què sé, Manuel per alguns, sí. Manel per uns altres, Manolito per uns altres, sí. Però és la mateixa persona sí. per tothom. Sí, sí. Doncs el mateix passa amb Securitas Direct, que ara es diu Verisure. Canvia el nom, però no el que són. Són els primers a protegir. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de sempre, bueno. Més forta que mai.
0: Gràcies, Rocco.
4: Apa.
0: Fins a...
4: Fins aviat.
0: No, demà no?
4: No, demà no vinc perquè tinc un bateig dijous. A les 6 de la tarda bé, i no puc
0: doncs,
4: venir.
0: Doncs bateja't bé.
5: Aprofiteu per comprar, eh?
0: Sí, sí.
4: Dijous actualitzarem. Vinga, vinga.

0: versió RAC1.
1: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
2: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
3: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
4: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
5: Mama, t'havia de dir això. Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents són literalment flipants. He fet col·legues de mig món. He parlat davant de tota la classe. I el profe m'ha fet thumbs up. T'ho juro, mama, és brutal.
6: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
0: RAC1 presenta Els Taloners des del rec.0 a Igualada. El dimecres 6 de maig de 3 a 4 de la tarda, Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra visiten el rec.0, moda i festa al barri del Rec a Igualada.
7: Hosti, tu, tenia unes ganes de venir al Rec?
8: Home, és que ja tocava. Si nosaltres de moda i de festa som els que més en sabem de la ràdio.
9: On vas a parar? Per fi podrem lluir com les dives que som.
8: Per cert, tia, estàs divina amb aquestes ulleres de sol, cuca.
7: I una cosa, et dic, que guapes la gent d'aquí, eh?
8: Bueno, com nosaltres.
0: El dimecres 6 de maig a les 3, Els Taloners, en directe des del rec.0 a Igualada.
8: Ah, per cert, això ho farem dins del pati del museu, eh?
9: I us hi esperem a tots i totes.
0: RAC 1. Tots som un milió.
7: Escolta una cosa, vosaltres creieu que ens deixaran entrar amb l'helicòpter fins allà?
0: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
10: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
8: Doncs vinga, avui aprofitem el temps al màxim, 2 minuts per arribar a les 7. Primer de tot, Edgar Fornós, bona tarda.
11: Molt bona tarda, família. 5 de maig, un dia històric, també un temps afegit, ja ho anunciem, de col·leccionista, perquè sense ja més dilacions. Arnau, què tal, com estàs? Bona tarda.
12: Molt bé, bona tarda. Com estàs?
11: Bona tarda, Arnau, Claudina, que ha estat tota la nit, ho he explicat abans, sense dormir, i ha valgut la pena, perquè avui tenim amb nosaltres Mi pròxima parada, escrit pel coach empresarial José Javier Torre i editat per Editorial Colima, i el seu protagonista és José Mari Vaquero! Quina il·lusió tenir-te.
13: M'agrada més això que quan xiulaven en el Camp Nou, eh? Quan passava darrere, collons, he començat bé. Mira, ja estic més tranquil, ara.
11: Mira, d'això en parlarem, perquè hi havia aquella teoria, José Mari, ens ho confirmaràs tu, que cada cop que la passa...
12: Teoria no.
13: Teoria. Era pràctica, pràctica.
11: Cada cop que hi havia una passada enrere, hi havia xiulets al Camp Nou de José Mari Vaquero.
12: Molt, depèn, depèn.
11: Depèn?
12: Hi havia, va per èpoques, no? Hi havia èpoques que sí.
13: Hi havia molts. La primera temporada, molta.
12: Però els sentíes?
13: Sí, molt, molt. Sí. No? Potser, jo, de veritat, potser 25-30 mil persones xiulaven.
11: Hòstia, tu, però fixa't, aquella gran frase de un pas enrere són tres endavant, de vegades, doncs tu la vas exemplificar a la perfecció, al futbol i a la vida. Ara en parlarem, que per cert, aquest llibre és fantàstic. Avui explicarem anècdotes del llibre i del passat, també. I qui hi entén molt del passat, no perquè sigui gran, ni molt menys, ni molt menys.
13: Molt bé.
11: Però sí que alguna cara patina. Xavi Torres, de TV3.
14: Molt bé, Edgar, molt bé. La presentació ha estat magnífica.
11: Estimars vintage. És que, francament, molts amics gran, estan pendents del que avui s'expliqui, perquè avui molts tornarem a la infantesa, altres a la joventut. Hi ha hagut, per exemple, Esther Muñoz, que està emocionada,
15: sí,
11: perquè molta gent...
15: Està, bueno, bueno.
11: Molta gent estava enamorada de José Mari Vaquero. No només pel futbol, eh? També per al...
16: La meva mare, sense anar més lluny.
12: Atenció.
16: És el primer que m'ha dit aquest matí, quan hem fet el cafè junts...
14: Quants anys tens, tu? Perdona.
16: Jo tinc 24, cap a 25, eh? Vale. Ja saps que jo sempre dic que m'hagués encantat viure aquesta època. De l'època del Dream Team. Però he comentat durant el cafè amb ma mare que avui venia José Mari Vaquero, i el primer que m'ha dit és... Era el que més m'agradava a mi.
13: Afortunadament, no em xiulava aleshores.
16: No, ella no.
13: Ella ni a l'estadi ni a casa.
16: Ella no.
11: Això també, també en podem parlar. No,
13: saps què passa? Que en aquella època, perdó, en aquella època saps què passa? Que jo crec que els jugadors, estem parlant de TV3 o Catalunya Ràdio, no? I sortien molt en els mitjans, amb molta naturalitat, i aleshores jo crec que estàvem dins de les cases de la gent de Catalunya, saps? I la gent del Barça, escoltava el Barça, i aleshores, abans, després, abans de los partits de Champions, era una cosa absolutament natural. Ara això ha canviat tant que és veritat que ara són ídols, no són jugadors. I jo crec que el Dream Team es va fer fort amb això, perquè estàvem dins de les cases de la gent de Catalunya.
14: No, no, i es tocaven pel carrer. Era gent normal, per exemple, viatjava qui volia en un avió on podia conviure amb ells, els podia conèixer. Com diu el José María, altres temps, abans tot era molt més personal. Els periodistes i els futbolistes ens preguntaven per les famílies i convivíem, i érem amics, i avui...
13: No, i nos emprenyàvem. I nos emprenyàvem, és a dir, que hi havia un respecte diferent.
14: Exactament, era un respecte, ells en tenien la nostra professió, nosaltres en teníem la seva, però, per exemple, José Mari, diríem que alguna nit vam sortir. I la vas veure alguna vegada reflexada en un mitjà de comunicació?
13: No, no.
14: Mai.
13: No, perquè sortíem amb nosaltres.
14: Hi havia respecte, érem amics.
13: Però imagina't, per exemple, Johan, ara que estem parlant de viatjar i tot això, Johan en el 12D, en el avió, i Charlie en el 13C. És a dir, estàvem amb la gent,
16: barrejats,
13: amb passagers normals. Sí. És a dir, tu arribaves, és veritat, que Carlos Naval o tal portava check-in, no? Però tu estaves en la fila 24, l'altre estava a la fila 12, Johan estava enmig de dos dones, per dir d'alguna manera. És a dir, per dir una cosa que era absolutament natural i que ara sembla que ha passat tant de temps que no ha passat tant, i com ha canviat la vida, bueno, afortunadament...
16: Sí, ha canviat.
13: Ha canviat,
16: això ara afortunadament... És sí, ara és impensable. No,
14: hi havia vols de retorn, ja amb la feina feta, que veníeu al final de l'avió, i allà...
11: Un cigarret.
14: Que hi ha un piti, que hi ha una cerveseta, que hi ha... Sí. Coses.
13: Coses de la vida normals.
11: Mira,
13: normals.
11: Ara entrarem en tot això vintage que ens encanta i amb la pregunta del dia, però què fa avui José Mari Vaquero? A què et dediques?
13: Ara? Bueno, ara estic donant xerrades a empreses, en general aquí per Catalunya, i també estic col·laborant amb la cadena SER.
16: Veiem amb el que t'hi jugues?
13: Tot el que està, això és, i també els dilluns a la nit, i a un carrusel deportiu com analista una mica de futbol, però la veritat és que ho faig amb molta tranquil·litat, l'objectiu que tinc és passar-ho bé, és veritat que quan parles has de ser seriós, sobretot en l'àmbit professional, però jo crec que el futbol també s'ha de desdramatitzar una mica, perquè això cada vegada és més perillós per tothom.
11: Uh-huh. I comparteix, que no ho has dit, rol amb Hansi Flick, d'avi. Acabes de ser avi fa no gaire, 8 mesos té la Maria, la filla de Dorea. Sí. També et porta feina, però positiva
13: aquesta. 8 mesos. Sí, Maria, sí.
11: Déu-n'hi-do, em falla.
13: Estem molt contents. O sigui, estem en la fase postre.
16: Fase postre. Està doncs, ben definit, això.
11: Anem pels records. Vinga, avui us preguntem, ho hem anunciat abans, des dels stories d'Instagram, quin és el primer record que et ve al cap de José Mari Vaquero? Hem triat 4 records que segurament us sonaran. Els gols de cap, especialment el de Kaiser Lauten, però tants altres que va fer. Capità Vaquero, hi ha aquell mític vídeo amb el braçal, el dorsal 6, Capità Vaquero, la passada enrere, el Patràcic, ja que això que estàvem comentant, o la integració que va tenir amb Catalunya. Ah, des del minut 1 ja parlant català, de fet, avui estàs parlant
14: de
11: català
14: ser?
11: Des de l'any 88 que vas aterrar a Catalunya. No sé, José Mari, en aquest cas no t'ho preguntarem a tu, però sí, què et faria més il·lusió que avui la gent votés? És a dir, com t'agradaria ser més recordat especialment? Per quina d'aquestes 4 coses?
13: Home, jo crec que al final com part de la integració, perquè al final l'esport és una part de la teva vida, en el cas meu, molts anys al Barça, 9, perdó, que són molts anys, però la veritat és que ja porto tota la vida, més anys aquí que al País Basc. Aleshores, ja la meva filla es va casar aquí, van néixer aquí, han crescut aquí, és a dir, aleshores estem aquí, estem molt a gust, i la veritat és que el que més m'agradaria seria això, perquè això és molt més llarg que la meva etapa futbolística.
16: Mm-hmm. A veure, Kailà, què
15: diu? No va per aquí la cosa.
16: No.
15: La gent recorda més els gols de cap.
16: Un
15: 39% dels que han participat a l'enquesta bàsicament recorden això.
13: Això és molt maco.
14: El gol de Kaiserslautern. Oh.
17: És impossible.
8: És el gol.
17: És impossible separar-lo de José Manuel. Sí, sí.
15: La segona opció més votada, amb un 28% dels vots, és la passada enrere, la segona opció. La tercera, amb un 21%, és Capità Vaquero. I un 11% ha votat la que a tu t'agrada més, que és la integració a Catalunya.
13: Però és normal, perquè al final la meva vida és molt, molt més llarga i la pública és la normal, que és la del jugador del Barça.
15: Clar.
13: I és aquests moments, sobretot, perquè al final l'esport és moments i sensacions, no? I aleshores, clar, quan fas un gol i la gent... Hi ha una frase que me va agradar moltíssim al voltant una mica d'això de Caixerol, que vaig escoltar una entrevista de Serrat i parlant de la cançó de Mediterráneo, no? I va dir, què és la cançó que més te va agradar, la de Mediterráneo? Perquè la gent se la va fer seva i aleshores ja no és meva. Doncs el gol de Caixerol no és tan important com un Mediterráneo, però faig

0: passada enrere, que és curiós, no?, com la gent se'n recorda la passada enrere, tots estàvem aprenent a llegir d'una altra manera, a entendre el futbol d'una altra manera. El Johan introdueix una manera de jugar en el que el José Mari té una posició molt concreta, que justament aquella passada enrere era per donar-li acceleració al joc. Avui en dia, quan qualsevol, després d'un triangle, un jugador deixa la pilota de cara a Can Barça, ningú xiula, ningú qüestiona, perquè tothom ha après allò que estàvem començant a aprendre, no?, a partir del Dream Team, després amb el Pep, amb el Rijkaard, amb el Pep, amb tothom. I avui forma part del llenguatge d'aquest ADN tan especial, no?, que ens encanta. Així que al final, clar, José Mari començava a desenvolupar això.
1: Sí, la teoria era aquella de la pelota corre más que el jugador, no?, que era el que deia d'alguna manera el Johan, i és veritat, i fins i tot fallia la prova, eh? És a dir, ell deia, corre tu, passa la pilota darrere i cap endavant. I clar, no hi ha ni comparació. Però clar, al començament les coses no sortien bé. I també he de dir-te una cosa, que jo crec que aquesta situació i aquesta posició, jo crec que l'hem anat trobant Johan i jo. És a dir, jo no crec que el Johan volia això en concret. Però sí que, a mida que estaven passant els entrenaments, no?, els mesos, i una mica la meva adaptació a aquesta situació, jo crec que vaig començar ja a jugar d'esquenes, ja absolutament descarat, i es va quedar amb això, i jo crec que va ser una molt positiu per part de Johan, que em va deixar desenvolupar una mica com anava el procés meu, i per altra banda crec que també alguna petita virtut tinc jo, però bueno.
2: Clar, és que per posar en context, el José Mari arriba a l'estiu del 88, veníem de
3: motín
2: de l'Espèria, exacte, va haver 13 futbolistes que van plegar, es queda Aleixanco, que és el capità, i després Cruyff és criticat per això.
3: Arriba Johan.
2: Arriba Johan Cruyff, sobretot.
3: Arriben ells, arriba José Mari, Chiqui, bueno, un grapat de jugadors.
2: Clar, tu venies ja d'haver guanyat dues lligues amb la Reial Societat, arribes a Can Barça, com recordes?
1: I una copa,
2: efectivament, la copa del 87, si no recordo malament. I tu arribes al 88... amb un equip que està per fer, amb un entrenador que havia estat molt com a futbolista, però era un malo per obrir com a entrenador. Com recordes aquella primera etapa a Can Barça, que no va ser fàcil,
1: diré,
2: eh?
1: Te diré el primer dia. La xerrada que va fer el Johan.
2: Ai.
1: En la xiulada que li van fotre a l'Alessanco, que havia quedat, sí. I el Johan va dir... No recordo exactament, sí. Però va dir d'alguna manera... No estoy contento porque habéis silbado a mi capitán.
0: Sí. Sí.
1: I jo vaig dir, uau. On estem aquí? És a dir, perquè fotem bronca a l'afició, que potser estava tota la...
3: Sí,
1: perquè hi havia molts...
3: Que era la presentació.
1: 8, no?
0: Sí.
1: No, però 8 nous.
0: Sí, 8 o 9.
1: I aleshores vaig escoltar això i després, quan va passar el temps, era una mica igual, no? Perquè el Johan, quan fotia una entrevista d'aquestes que deia en Nueva York me conocen más a mí que al Barça.
3: Sí.
1: I al dia següent tots els catalans i tot... com pot ser? I jo deia, joder, si això lo fa con Núñez i fa a la gent, a mi em farà així... És a dir, arribaves allà i diria, escolta, faré lo meu i prou. I
2: clar,
1: prou.
2: José Mari ho viu des de dintre. Xavi, tu recordes com la premsa va rebre el fitxatge de José Mari Vaquero, molt jove, venia de guanyar-ho gairebé tot amb la Reial Societat. Com va viure el fitxatge de Vaquero pel Barça?
0: No, va ser conflictiu, no tant per l'arribada, perquè era un jugador contrastat, ell, com ha explicat, ve de ser campió, però sí perquè recordareu que es deia que aquella llista no l'havia fet Cruyff, sinó l'havia fet Javier Clemente.
4: Sí.
0: I clar, en aquell moment tot allò de Clemente-Cruyff no acabava de quadrar. Qui va fer la llista, José
1: Mari? Mira, jo crec, de veritat... No, diré de veritat. Jo crec que el Núñez feia reunions en aquella època, sense que ningú sàpigués, amb diferents entrenadors. I jo crec que...
0: I un era Clemente.
1: I un era Clemente, i crec que algú també, potser també era Toshak, però no ho sé. Però jo tinc la sensació. És a dir, i aleshores, clar, al final, Toshak, Sant Sebastià, Clemente era basc, i al marge d'això, jo ja estava també en la selecció, i jo crec que és possible, no?, que dins d'aquestes converses amb diferents entrenadors sortien noms i estaria... Sí,
3: però això, perdona, és, bueno, no sé si s'ha explicat
1: això
3: molt.
1: Això seria impossible, ara.
3: Però no deixa... Hosti, sí, que anés reunint i que anés fent la llista i anés preguntant. I...

0: per tant, això vol dir que quan va arribar el Johan es va trobar, diguéssim, el...
1: Molts vídeos.
0: El menú.
1: Molts vídeos, clar. Molts jugadors, proposta de molts jugadors, però clar, jo, per exemple, aquell any també vaig anar a l'europeu, a Alemanya, vaig jugar el 88. Aleshores també ja era un amic i vaig jugar els tres.
2: Que no era un desconegut.
0: No, no, si no ho dic per ell. Ja està pensant... Perquè, clar, hi havia, és el que dèiem, 8 o... Quants jugadors nous van arribar?
2: Julio, Eusebio...
0: Sí, sí, no, un grapat.
2: Miquel Soler, Valverde... No, vull dir que aquella època les estructures del club eren completament diferents. No hi havia secretari tècnic.
0: Sí, sí.
2: No hi havia una persona que li deia al Núñez, mira, no, el Núñez feia...
1: No, eren els assessors, tipo Minguella...
2: Tenia assessors i entre tots...
3: Exactament.
2: I entre tots...
1: El romanès, el representant Becali.
2: Sí, Giovanni Becali. O sigui, tot allò anava com anava.
0: Sí. Ja. I vinga, van fer la llista i Johan, ja, tenemos ja todo esto.
4: Ara que parlem de Minguella, Minguella va portar el Risto, que
3: I
4: ja
3: tant,
4: ho vam tenir aquí,
3: tant, el documental
4: Minguella va portar
3: el Risto. Hem parlat moltes vegades, això.
4: No sé si recordes que una de les persones que va haver d'acompanyar-lo a la seva arribada, una sí, mica integrar-lo a Barcelona, va ser el José Mari Vaquero.
3: El José Mari, tant, me va acollir com un germà.
4: Mira com ho explica Estoy con el documental, que per cert va participar i Xavi Torres.
5: Me recuerdo un dia en Holanda, me decía, oye, dile hijo de tal.
6: Quan venga el míster, le digo... Hijo puta, que vol dir buenos días.
5: Ven el desayuno, mister, y digo, mister, hijo de tal. ¿Cómo? No es buenos días. Vaquero, ven para acá.
6: Risto tenía tanta dependencia en mí que yo aprofitaba esta situación por hacer una mica de integración. No, home, no podien parlar, tenia que fer alguna cosa. No podien conversar, no parlava res, ni anglès, jo tampoc. Aleshores, el, recordo la primera paraula que vaig aprendre del búlgaro era magare, burro.
7: A veus?
6: Sí.
8: És el primer que s'aprèn, sempre, les paraulotes.
6: Sí, sí. Bueno, no és una paraulota, hombre, burro.
8: Bueno, no, però...
0: Burro no és tant.
7: És suau.
0: És suau, és suau.
7: Escolta, que ens
0: estan... I tu què? Li vas dir? Li vas dir...
6: Sí, sí.
0: Bé, o sigui, això va passar, no?
6: Sí, sí.
0: Li vas dir, vés al míster?
6: Sí, sí. Bueno, coses que passen a la convivència.
4: El Johan es va enfadar amb tu o amb el Risto? Quan li va dir, hijo de puta...
6: Bueno, no, a mi no, perquè al final... Mira, Chiqui i jo sempre estàvem amb los estrangers. És a dir, Chiqui va anar amb el Ronald, però jo el primer any vaig estar amb l'Aloisio.
0: Hosti, sí. Ah,
2: sí, sí.
6: Sí, sí, no, de veritat, jo sempre conto i és veritat. Això és veritat. Quan vaig signar, jo venia de jugar a la Real Societat tots bascos, tots. I aleshores vaig arribar aquí i pum, amb l'Aloisio, tu. I l'Aloisio acabava l'entrenament i el sopar a les 8:30, a 8:45, i pum, allí, tu. I explicava, tenia la carita així redondita, així, no sé si recordeu.
0: Sí,
6: tenia
0: una... sí, me'n recordo.
6: Era alt, però la carita era així, sí, sí, redondita. I jo anava a l'habitació, posia la cama, me posava la cama, mirava així i deia, què cojones hago jo aquí? Pero en todo el respeto, yo le decía a él al día siguiente, le decía, oye, me cuesta mol porque estás siempre durmiendo. Estaba durmiendo todo el día y arribaba ahí. Y cada día igual tú, pero bueno, al final.
4: ¿Aloisio, tu compañero de habitación era?
6: Sí, sí. Aloisio y después pobre. Va Risto. Ah. I després va ser Romario i després va ser Blanc.
0: Escolta, perdona, dir, no corris tant. I amb Romario, què tal?
6: A mi, perfecte.
0: Però també tenia son o...
6: Perquè... No, per mi, perfecte. És veritat que tenia la mania. No, no, a mi sempre ha estat sí, sí. Bé i mai ha...
0: No, no, si a mi és un jugador fet... que jo, a mi, no, l'any que va estar al Barça em vaig posar el pitet, vaig disfrutar.
6: Mai va fer, davant meu, és a dir, en l'habitació, per dir d'alguna manera,
0: sí.
6: Que no hi era o que abans de los partits sortia, no. És veritat que potser... pujava a les 12 o a les 3 o 3:30 de la nit, trucava per telèfon per el canvi horari com Brasil i començava a parlar... Però bueno, i vaig estar amb ell tota la temporada.
0: Hòstia, després dormiries poc aquella temporada, perquè clar, si trucava a Brasil a les 3 de la matinada...
6: La veritat, quan... De veritat, dormia bé en aquella època. Ara sí que no dormo.
0: Ja, ja, bueno...
6: Quan jugues i estàs bé i estàs tranquil i tal...
0: Ja, ja, també té raó.
6: Descanses bé, descanses.
0: A veure, deies Leblanc...
4: Loran Blanc,
0: perdona.
6: Sí, i al final, l'última temporada vaig estar amb Miguel Ángel Nadal, que va ser la primera vegada que vaig estar amb un jugador espanyol.
4: Home, ja per acabar, per acomiadar-te, ja amb Robson a la banqueta. Després en parlarem. Sí, sí. No sé si deies, Marta, que la gent
7: sí,
4: està embogint, no?
7: Sí, és que ens estan enviant missatges. Per exemple, la Maria Cantudo diu, durant una època, el meu exmarit anava a un massatgista que va treballar al Barça. I li va dir que mai havia conegut a un jugador com en Vaquero amb una capacitat de recuperació tan increïble.
1: Bueno, bueno, alguna cosa buena debía de tener, ¿no? Porque no chutaba, no era rápido, no era alt, no era guapo, no era tal.
9: A la home, no era guapo.
1: Almenys...
9: No era guapo, això que no era guapo.
1: Almenys la recuperació. Almenys la recuperació. Oh.
7: Més missatges. Per exemple, Pickle Pico, es diu així,
2: ah, sí?
7: És el seu nom a la xarxa X, diu, buf, quina llegenda en Vaquero. Recordo estar al Camp Nou al seu últim partit, el millor homenatge que he vist. La seva última pilota va ser gol. I també hi va ser el Pol, diu, jo recordo el gol al seu últim partit amb el Barça. Jo hi era amb un amic i la pancarta que portava em deia, quan Zapata et vegi lluitar, no dubtarà en posar-te de titular. I sopava arròs amb carn a la jardinera el dia del gol del Kaiserslautern. L'estimava molt, a Vaquero. La gent es recorda molt de carinyo.
1: Bueno, m'alegro molt. Això, per això, el que vaig dir abans, no? La elecció meva és de vida, no és una elecció de jugador, sinó que al final jo això tinc la sort de viure ara dia a dia. És a dir, sobretot a Sitges, no? Que potser a Barcelona vens i aquí és altre món, no? Mm. Tothom va...
9: Sí.
1: I potser no conec... tanta gent, però, per exemple, a Sitges, que la gent va molt més tranquil·la, la gent de fora, que va també, i aleshores, jo, la sensació que tinc és que l'últim partit, per mi, va ser el millor moment de la meva carrera futbolística, millor que anar a Wembley o la Champions, perquè va ser terrible, la gent que va anar, el frío que fotia, l'hora, que era a les 9:30 d'aquella època en Antena 3, que era el partit aquest de los dilluns que van començar, no?
2: Vau fer 6 gols.
1: Gols, va ser fantàstic.
7: I l'última pilota, gol.
1: Sí. És que, clar, i tinc una samarreta, és... potser, de 6 metres.
0: Sí, aquesta la recordo, que la van treure al camp.
1: L'altre dia la vaig trobar, la tinc a casa.
7: Sí. Però on la tens?
0: Ja ha fet un tombo.
1: I li vaig dir a la meva dona, quan guanyi el Barça, si guanya aquesta temporada, esperem que sí, la Lliga, la posaré al balcó.
2: Fotaré
1: una foto.
2: I voleu saber qui queda...
0: Estarem pendents de veure si finalment...
1: Lo posaré en Twitter.
0: Vinga, a veure si és veritat.
2: I voleu saber qui té l'última samarreta que va lluir i va suar José Mari Vaquero amb el Barça al Camp Nou aquell dia contra el Valladolid? Doncs de seguida ho sabreu.
10: Aquesta és una samarreta històrica.
2: Jordi Pujol.
10: Perquè és l'última, és així, Vaquero? L'última samarreta que ha portat en Vaquero jugant amb el Barça com a titular i amb la qual ha fet el quart gol. Perquè, escolta, el Vaquero, a més, s'ha anat realment almenys just, no? Ha fet un gol i aleshores...
11: L'última pelota.
10: Escolta, per molts anys que les coses li vagin sempre molt bé perquè ja s'ho mereix,
12: La seva última samarreta del Barça ja és part del patrimoni personal del president de Catalunya, el país on Vaquero ha viscut els seus millors anys.
2: Així ho vivia, ho explicava la Pilar Calvo a la PSA TV3, i l'entrevista és el José Mari Vaquero amb el Jordi Pujol un cop acaba el partit, recent dutxat.
1: I amb Núñez, sí, sí.
2: I amb el Núñez del
1: costat. Recordo molt bé, perquè mira, crec que va ser el 17, no? O el 19, sí. 17. El meu fill, John, va néixer el 5.
2: Ostres.
1: I estava al palc. La meva dona va anar al partit. Però... fotia només 10 dies que havia nascut el meu fill, i el meu fill estava perquè li tenia que donar el pit, i estava dins, i aleshores sí, tenim unes fotos amb Núñez i Jordi Pujol, i li vaig regalar la samarreta, sí, la de la segona part.
2: Ara hem començat pel final, i aquesta setmana, aquest últim partit, que diu José Mari, l'audiència, que va ser un record espectacular...
0: Disculpa, és que d'aquest partit crec que l'entrenador ja era Bobby Robson, sí, no? Sí. I José Mourinho, recordo que TV3 li va tensar el micròfon, o Antena 3, no recordo ara molt bé, qui feia aquest partit, però sí que va dir mejor momento para el mejor capitán para su salida, no? I fèieu, no sé què anaves a posar, però el volia preguntar sobre aquest binomi que va ser l'últim amb el que vas estar, no? Bobby Robson i Mourinho.
1: Jo tinc un record fantàstic. Bobby Robson va arribar, i tu saps que a la vida hi ha cicles, i, per exemple, jo quan vaig sortir de la Real Societat, jo era jove, tenia 25 anys, i Arconada tenia 31, i aleshores la diferència d'edat fa que tinguis criteris diferents per moltes coses, i fins i tot hi ha pulsos ahí, no? I aleshores, ja en la meva època aquí, al final, també van a començar pulsos de sota, saps? I començava la gent jove amb forta i amb molta empenta, no? I aleshores jo vaig parlar amb el Bobby Robson, només arribar, i li vaig dir, mira, escolta, tinc la sensació que aquí, el tema de capità, tal, no sé què, quants, la gent potser vol que hagi un canvi i tal i qual, perquè això jo ho vaig notar una mica, i em va dir, bien, bien, sí. En inglés le dijo a Mourinho, y al final le va a decir, escolta, tu seràs capità de club i potser haurà un capità de camp, però tu sempre seràs el capità.
2: Ah!
1: Bobby Robson.
4: Sí. Que crec que el capità de camp, no sé si va ser Popescu o... Era
1: Pop... Sí,
11: sí. Sí, Popescu.
1: Doncs mira... Sí, perquè els moviments aquells... Mm. Van a parar.
4: Doncs fem un viatge al temps, a la mateixa època, novembre del 96. Aquestes són les paraules de Bobby Robson a Pilar Calvo just abans de l'últim partit de José Mari Vaquero amb la samarreta del Barça.
13: I al nostre costat l'home que avui ha decidit que José Mari Vaquero sigui titular. Recordem que juguen Bahia, Luis Enrique, Couto, Blanc, Sergi Popescu, Guardiola, Figo, Giovanni, Ronaldo i avui el gran protagonista de la nit, sens dubte, José Mari Vaquero. Good night.
14: Correcto.
13: Correcto, sí. No l'he adivinado, eh? Me la dio su segundo entrenador, el señor Mourinho. Have you seen Vaquero especially nervous today? ¿La vis molt nerviós?
14: No, Vaquero muy contento. Feliz, tranquilo day. No, he's muy, muy contento.
13: Is it special for you to be the coach today in a special day? ¿Es per vostè especial ser l'entrenador en aquest dia tan especial?
14: Sí, me he pedido una noche emocional, noche especial para José. Espero José marque tres goles contra Valladolid.
13: Tres.
14: Tres.
13: Eso es mucho.
14: Hat-trick.
4: Va pensar que faria un hat-trick. Va marcar al final 94 gols en 8 anys.
1: Però mira, m'alegro molt. No sabia que seria això, però el que he dit del Bobby, perquè la veritat és que tinc un record fantàstic, perquè no és fàcil. Jo vaig jugar l'any abans, no? Sí. Vaig jugar 54 partits. Aleshores, de cop i volta, no vaig jugar ni 3 partits. I no és fàcil aquest canvi de rol, perquè va signar Giovanni, va pagar 1.000 milions, no recordo ja en aquella
2: Ronaldo,
1: època.
2: Ronaldo, aquell any de Ronaldo.
1: Ronaldo, los dos brasilens, i aleshores, clar, jo vaig quedar fora absolutament, però ell, com he dit abans, el primer dia me va donar el meu lloc, i aleshores això me va donar força, tranquil·litat i seguretat.
4: És que aquell any, parlant de Mutiel Esperia, però aquell any va arribar Ronaldo, Luis Nazario, Giovanni Silva, Luis Enrique, Víctor Bahía, Juan Antonio Pizzi...
2: Va tornar el Risto.
4: Sí. Va tornar el Risto.
3: Ah, tal, el Risto, segona vegada.
4: No recordo, José Mari?
1: A posar pau, el Risto.
4: Després recuperem d'intim, que hi ha moltes anècdotes, però no recordo, José Mari, per què marxes al novembre. És perquè tenies oferta de Mèxic i has de marxar?
1: No, bueno, perquè al final jo sabia que devia de marxar, i era o desembre o juny. I aleshores va sortir aquesta oferta i després altres companys van marxar a Japó. Mm-hmm. Però jo vaig tenir de Mèxic, i la veritat és que vaig... La Lliga de Mèxic és anual, és de gener
4: any
1: a any natural, i aleshores també vaig anar per començar a fer la pretemporada, és a dir, el motiu va ser aquest.
11: Però entenem que marxes quan tu creus que has de marxar, perquè llegint el que li dius en el Xiqui, una anècdota que explica...
15: En el llibre. Que en el propi, exactament. Ens acompanya el José Mari Vaquero amb aquest llibre, Mi pròxima parada.
11: Doncs una de les anècdotes que explica el Xiqui és que el 94, quan hi ha el final del Dream Team, que teniu opció de marxar a l'Atlètic Club tots dos, i que tu li dius, no marxeu, i que tu li dius, el Barça no se'l pot abandonar, ja t'abandona el club quan no li ets útil.
1: Bueno, pues potser és així. Si diu, és veritat, segur. Però sí, amb Xiquis tenim una relació de... Bueno, des de los... Ell tenia, quan va arribar a la Real, jo tenia 19 i ell tenia 18. Aleshores, fixa't el recorregut que hem tingut junts, no? I aleshores, sí, perquè al final... això va ser... No hem tingut una oferta formal. Hem tingut una proposta perquè hi havia eleccions i un dels candidats que després va guanyar... Pues, volia aprofitar una mica la nostra imatge, suposo, i aleshores jo li vaig dir, escolta, però crec que quan tinguis la sensació de que has de marxar, està bé, però si estàs bé, no marxis per marxar del Barça.
11: No, interessant per entendre que el del Barça, vull dir, es viu bé al Barça i que
2: no,
11: també...
2: No, la dimensió.
11: Potser per això també avui hi ha jugadors que els costa marxar, és a dir, que és difícil veure jugadors que marxen del Barça també en l'actualitat.
1: Sí. Bueno, al final, mira, jo vaig tenir molta sort tant a la Real com al Barça. És a dir, quan tu arribes a un club com la Real, jo, amb 17 anys, a Marconada, Zamora, López Ufarte, Perico Alonso, que va jugar aquí al Barça,
15: sí.
1: Idígor, Satrústi, 8 jugadors que van anar al Naranjito.
15: Sí, sí, al Mundial 82.
1: I aleshores, imagina't, arribar ahir amb 17 anys i competir amb ells. Un luxe. És a dir, un privilegi de gent guanyadora amb una mentalitat terrible, i aleshores, quan he vingut aquí també, ens hem trobat en Alessanco, Zubi, Koeman, Stoikov, gent, Ladrup, que venia d'Itàlia, és a dir, gent amb una personalitat, i aleshores això o l'agafes o no l'agafes. I aleshores, si l'agafes, tu mateix vas sol, saps? Ara, si tu trobes això un problema, aleshores tu mateix t'amagues, no? Però, bueno, he tingut, com dic, molta sort, de tant fet, a la Real com aquí. És la veritat.
11: Tu expliques que quan arribes al Barça, que et creus que ja ho sabies tot, amb 25 anys, i allà t'adones que encara no saps res, que ho has d'aprendre tot. És a dir, que el fitxatge pel Barça serveix per això.
1: Sí, perquè, mira, un dels aspectes que parlo molt és de la importància que té el viatjar, no? És a dir, però no el concepte de viatjar per viatjar, que també. Però quan surt de casa, tot és nou. I ahí parlo una mica de la part emocional, sobretot de les qüestions, no la material d'un pis o una casa, no? Sinó que tu ves, per exemple, de la Real aquí, i tot era nou. Però tot. És a dir, jo vaig anar de lloguer a uns apartaments ahir a l'altra banda de Diagonal, i recordo tots estrangers. I anaves al ascensor i ningú deia buenos días o buenas tardes. Allí entraves de 2 metres, tots estrangers, alemans, tal, no sé què, i tu, a la meva dona, dèiem, una, dos, o decimos buenas tardes, o vamos a quedar igual de tontos que ellos. I aleshores, vamos a decir buenas tardes, bon dia, bona tarda. I aleshores, això és una mica el que vull dir. És a dir, tu arribes de Sant Sebastià, que controles pràcticament tot, que és petit, i arribes a un món completament diferent a Barcelona, a la ciutat, als mitjans de comunicació, la dimensió que tenia el Barça, i aleshores, si pensava que era intel·ligent, vaig dir, más tonto que un zapato.
15: Escolta, com és que preneu... Bueno, com és? És a dir, preneu la decisió d'aprendre el català, no?
2: Això,
15: és a dir, que sí. Això ara no es porta, és a dir, que avui en dia...
2: Això un llobet.
15: Sí, no, no. Vull dir que els jugadors del Barça, doncs, no s'estila. Però tots els que... Julio Salinas parla el català, el Xiqui parla català...
1: Tu... El Xiqui parla perfecte. El Xiqui és un maestre.
15: Bueno, tu també. Com és que feu aquest pas? És a dir, perquè, clar, no és un, sinó que sou uns quants, no? Què va passar en aquell vestidor o en aquella col·lectivitat per prendre la decisió de dir, mira, escolta, aprendrem el català, perquè, a veure, hi ha molta gent que ve i s'està molts anys... a nivell futbolístic,
2: amb
15: un vestidor, no? No teniu cap...
1: No, però en el cas meu, al final és una qüestió de també el club, com he dit al començament, els mitjans, la gent, és a dir, es notava que la gent era del Barça, és a dir, això del més que un club es notava, es sentia, i més per mi, que sóc basc, que parlo basc amb la meva família, amb la gent que... Qualsevol que trobo, la meva llengua és el basc, entens? I aleshores, al venir aquí, doncs jo vaig intentar, sobretot al començament, deia, escolta, no contestaré, però pregunta'm en català, que no tinc cap problema. Aleshores, quan preguntaven en TV3 o Catalunya Ràdio, qualsevol mitjans de Catalunya, jo deia, escolta, pregunteu-me en català, però jo contestaré en castellà. I vaig aprendre mica a mica. Jo després vaig marxar a Sitges i aleshores, en aquests trajectes de cotxe, doncs repetia Catalunya Ràdio, bon dia, bon dia, bon vespre, bon vespre. I avui farà bon temps, per la tarda pluja, i per la tarda pluja, i així vaig aprendre català.
15: Com si fos un caset d'aquests...
7: Ai, és boníssim.
1: Sí, sí. En vez de canciones de Peret, doncs...
2: Català repetint o que...
1: Sí, sí.
2: El Barça no us posava un professor de català?
1: No.
2: Això no existia.
1: No, però mira, una cosa així, parlant algo, una qüestió crec que molt simpàtica per mi, almenys, és que, per exemple, jo trobo a faltar a vegades en Núñez, que no parlem del que sigui, cadascú tindrà la seva opinió, però tenia coses, per exemple, abans de Nadal. El dinar que fotia era tot el que es menja aquí. Entens? És a dir, tradicional.
11: L'escudella.
1: Anàvem al restaurant Jacinto, que ja no hi és, i anàvem ahir, a sota, tancava el restaurant, i aleshores cada Nadal. I aleshores, això, per exemple, és un record que jo tinc molt maco. Perquè no és la qüestió de que si t'agrada o no t'agrada, sinó és el concepte de que en un moment determinat estàs dins de lo que és una mica la cultura catalana, no? I aleshores, això, sense que ningú te digui res, mira com lo recordo. Per què? Perquè al final, aquestes tradicions, Ara, per exemple, van a restaurants de 3 estrelles Michelin. Mm. Això serà difícil que sigui res de Catalunya. És a dir, no? No hi ha escudella ni res, no? Ni botifarra, ni mongeta, ni coses d'aquestes. No? Aleshores, ha canviat molt. És a dir que...
2: Sort que encara es manté Can Ferran. Home,
0: que fan les, no, els amics de l'Edgar Fornós.
4: No, però Toni, ens han convidat un dia a tastar aquests canelons.
1: Però això que acabo de dir, de veritat, a mi m'agradaria que el Barça, d'alguna manera, de tant en tant, fes alguna cosa, no sé què, potser jo recordo això, i s'ha d'actualitzar, estic absolutament d'acord.
4: I us, però, sí, us tocava cantar la Nadal amb el senyor Mussons? O eren els de la base?
1: Jo.
2: La Masia.
1: Nosaltres hem cantat un rap fatal.
4: El tenim. Atenció, perquè...
0: Perdona, va ser el precursor, José Mari, de rapejar, perquè jo crec que és de les primeres... Això quin any és? Sí.
4: Això l'any 91.
0: Quan
4: 90,
0: veu
4: 91?
0: Que després de la primera lliga.
4: 91.
11: Que, per cert, el primer que sona és rapero, eh? Ahí és vaquero, eh?
4: Ara.
16: ¡Vamos! Hemos ganado, tú ya lo has oído. No ha sido fácil, pero sí divertido. Ahí está la liga, estos son los hechos. Resultado, estamos satisfechos.
17: Campeón.

0: aquí lo mejor eran las samarretas, ¿eh?
1: Horrorosas, per cert.
2: Escolta, però...
1: Horrorosas, Maquino, horrorosas.
0: Vanguardista.
1: Horroroses.
0: Home, tu eres jo molt jove.
1: No.
3: I això d'aquí va ser idea, de fer aquest ràpid que va convèncer.
0: No, un moment. Però jo... un amic d'Alessanco tenia un estudi de gravació i aleshores... No sé com va sortir. Escolta, ¿por qué no fem una chorrada d'aquestes? I aleshores, bueno, quedàvem a dinar i no sé, en 3-4 dies lo hem fet. Aleshores no va ser això que dius, hem estat 2 mesos ahí.
2: Bueno, però no només vareu
0: fer... Ja es nota que no va ser 2 mesos.
2: No, però vull dir que no només vareu fer aquesta, sinó que també vareu fer una altra cançó, sí, recordo, sí. Que...
0: Clar, jo no vaig posar a la meva boda.
2: A
0: veure... Em vaig casar a l'estiu.
2: Quina vas posar, aquesta o l'altra?
0: Mi boda.
2: Sí, sí. No, dic la cançó.
0: A les dos.
2: A les dues cançons.
0: Claro, a la nit, a la meva boda, decía, ahora pongo la cançó.
2: Mira. Vas posar les dues, eh?
0: Sí. Una per dormir i l'altra perquè la gent marxés.
4: Y siempre había que guanyar.
0: Esta tiene tela.
3: Aquesta és l'Alexanco, eh?
5: És boníssim.
6: No hi ha autotune.
2: Bueno, no, ara arribarà la tornada. Aquesta estava molt bé, eh? Però, espera, espereu-se.
3: Ara, vinga.
5: Encara no.
2: És boníssim.
5: Escolta, que els oients continuen enviant-nos opinions.
2: Callo. No, dic que quan arribi la tornada, perquè, clar...
5: Quan arribi la tornada, callo.
2: No, home, clar, que... És que està arribant.
5: Està arribant, eh?
2: No, encara. Això, perdona, però això avui no es fa, eh?
6: Bueno, és el que li anava a dir al José Mari. Totes aquestes històries...
5: És autèntic.
6: No es fan cançons, no hi ha...
5: No és autèntic.
2: Ara?
5: I ara volem
0: dir... Home, era de l'època. Totes les cançons d'Eurovisió de Suècia...
2: Canción ligera.
0: Eren una mica aquest tipus.
3: L'any següent va ser el Bailar Pegado.
6: El Vaquero diu... que eres té l'Ava, eh?
0: No, Ava no, però...
6: Bueno, has dit Suècia amb Ava.
3: Sincerament, era una boy band, és a dir, abans dels Backstreet Boys va arribar a la banda del Dream Team, efectivament.
2: Però escolta, això, avui en dia, això no es fa, no. Això que era la comunió que hi havia al vestidor, com sortia
0: no,
2: això?
0: No, però mira, era Ronald, estava...
2: Sí, el Rissó,
3: Chiqui.
0: Eusebio, no.
2: Nadal, no?
0: Eusebio, no.
3: No sé si el Pep Guardiola, Eusebio? El Salinas, no sé si hi era.
0: No, jo no estava. No.
6: Però vaig preguntar, quant se cobra? Me'n diu, ui, això ja veurem. I hasta que no lo tinguin aclarit, jo vaig dir, no, vaig.
5: I ara hi ha un oient que ens diu, escolta, no podrien tornar aquells temps els jugadors gravant un disc i cantant fatal? Diu, la celebració en hotels amb la conga, la senyora del Núñez inclosa, la Maria Lluïsa, el senyor entrenador com el Bobby Robson, la Pilar Calvo al micròfon, diu, en Vaquero era un dels nostres i fins i tot sabíem el nom de la seva senyora, la Flor. Els catalans l'estimem molt, o sigui, realment...
2: Molt bé.
5: I més coses que ens diuen els nostres oients. Per exemple, la Maria diu, pregunteu-li al José Mari Vaquero què va fer amb el llibre de dedicatòries que diu que ella va signar. Tu el tens? O sigui, dius que guardes aquella samarreta, el llibre de dedicatòries el tens o no?
0: Sí, la tinc, però, clar, però això però lo tinc mires? Guardat. Això lo tinc guardat.
5: No ho tens, no...
0: No, no l'ho he revisat, lo tinc guardat.
5: Potser... Home, però mira-te'l de tant en tant.
2: Quantes dedicatòries deu tenir?
5: Moltes.
2: 2.000
5: milions de... El tens guardat, perfecte.
0: 5 lliures.
2: 5 lliures.
5: Imagina't. La Gemma diu, Vaquero era únic esgotant minuts al banderí del córner.
3: Va ben temps.
5: Això ho recordeu?
3: No, jo crec que s'equivoca amb Carrasco. O la boicotxia a la final de Wembley.
5: S'ha equivocat, molt bé. Sí. El Ferran diu, el gol de...
2: Això passava, eh?
5: Que es confonien.
2: El camp també, sí, era un clàssic. Ha fet gol, i fins i tot algun locutor li havia passat. Gol de Chiqui, no, havia marcat Vaquero.
1: Però això perquè era pels pentinats?
2: Bueno, no sé.
5: No semblaven.
2: No sé. A vegades passen aquestes coses. Ara es porta el nom, quan sí? va començar a jugar el José Mari, del nom no, es portava el número, claro. De més de l'11.
0: El número,
5: sí,
0: no?
5: I ja està.
0: Al començament al Barça també no tenien nom. Després va sortir.
2: Sí.
5: El Ferran diu que va quedar una setmana afònic pel gol del Kaiserslautern. I el cunyat del Palillo diu, pregunteu-li què tal a Mourinho, que abans hem parlat de Mourinho, sí. Però no t'hem preguntat què tu deus. A Bobby Robson molt bé, i a Mourinho?
0: No, jo vaig tenir una relació molt bona amb ell. La veritat és que la meva etapa aquí, quan vaig estar, ell va estar fins a l'estiu, després va marxar, i jo m'he trobat també en diferents moments, en diferents qüestions de treball, és a dir, veient partits i tal, i jo tinc una relació molt correcta i molt bona amb ell. Sobretot, ell també era molt jove, tenia les dues filles petites, vivia en Sitges, i aleshores de tant en tant ens trobàvem. No, no, jo amb Mourinho tinc una relació correcta. Després,
5: molt bé.
0: Tinc la sensació que sí que és veritat que ha canviat una mica.
3: I tant.
0: S'ha posat una mica a la part actor. Però bueno, ja és una mica un personatge, no?, al final.
3: Feien...
2: Digues, digues, perdó.
3: No, no, dic que feien de tot. També feien programes de televisió.
2: Sí, això, home, i tant.
3: Va acabar com el Rosari de l'Aurora, no, no, però vaja. No.
2: El Fantàstic, no?
3: El Dream Team.
7: Sí, sí, allò va acabar...
3: Com va acabar?
2: Va acabar... Bueno, no sé, no sé què va acabar, però va acabar. Recordem el gol de narració de Lluís Canut, que, per cert, el José Mari va estar a la presentació del llibre del Canut, que va ser tothom, per cert. I, bueno, clar, no m'estranya que aquesta narració també formi part de la història del Barça.
8: Koeman mira a fer passada, de penjar la pilota a l'interior de l'àrea. Koeman penja cap al segon pal, on salta Vaquero, cop de cap de Vaquero!
2: El miracle, perquè quedava molt poc per acabar el partit, vull dir que...
0: Bueno, quedava un parell de minuts, no?
7: Però José Mari, tu dius en el llibre que no creus en la sort.
0: No.
7: I allò que va ser un punt de sort és...
0: Sort. No, no. Jo el que dic al llibre és que la sort és part teva de la teva actitud. És a dir, tu pots estar ahí i jo vaig... El gol, en concepte, va passar moltes coses positives. Però la primera de tot és que jo vaig sortir fora quasi 3-4 metres per tenir un recorregut per saltar més. Entens? És a dir,
7: sí,
0: si jo
7: sí.
0: m'hagués quedat a prop de los centrals, mai havia guanyat aquest valor. Aleshores, la sort és que jo vaig sortir. És a dir, que jo vaig preparar una possibilitat. A partir d'aquí, la pilota va arribar a posto adequat, jo vaig saltar al moment adequat, ells es van a confiar, jo crec, i va passar. I aleshores, la sort és la preparació que tu fas d'una cosa. I aleshores, això és la teva actitud de dir, puc fer gol. Entens? És a dir, jo no estava pensant, faré un gol. Però quan estàs, pres decisions per intentar fer un gol. I vaig tenir la sort de que després, torno a dir-te, que tot va ser perfecte, que Ronald la va posar ahí, tot. Però al final hi ha un començament d'això. Primer, que Ronald va prendre la decisió de posar la pilota ahí, és a dir, podia haver fet... I ell va dir, bueno, està José Mari, és l'únic que potser pot anar bé de cap. I després va sortir tot bé, perfecte. Però...
3: No ho havíeu parlat, eh? No s'havia parlat, ni s'havia assajat.
0: Ni a Wembley.
3: No, però a Wembley hi ha una cosa important.
2: No, a Wembley tampoc.
0: No, nosaltres, ahir. Però us he dit que mai... Sí, clar, però...
2: No hi havia una estratègia de...
0: No, això és una de les coses que jo dic ara que demano a los jugadors. Que ara tot ha d'estar preparat, saps? És a dir, i la gent no pres decisions ahir en un moment de not... en un company per dir-li, escolta, posa't una mica a la dreta o a l'esquerra, la comunicació, el lideratge, és a dir, al final, ara, surt bé, surt bé. Surt malament, malament. No, home, lo important és, quan surt bé, no és necessari que ningú parli res. El problema està quan les coses no surten bé, com en la vida. No? I aleshores, això, en Wembley, pues, hem vist la barrera, estava molt a prop per a Risto amb l'esquerra, que potser podia ser millor, però estava molt a prop. Hem parlat dos, tres, escolta, lo fotarem fora de la barrera, xuta a porteria i també, però la presa de decisió va ser bona. I després el xut, fantàstic, però vull dir que lo bo és que entre els tres hem parlat ahir i hem pres una decisió i era la correcta. I després va sortir perfecta.
3: Sí,
0: altra vegada no surt.
3: El José María, del que parles de lideratges, no? En aquell equip n'hi havia molts dintre de l'equip, gent amb molt caràcter, amb molta iniciativa, amb molta ambició, molt valents. Moltes vegades el que reclamem ara és justament això, no? En moments en el que les coses es torcen, Inters, Atlètic de Madrid, partits d'aquests, probablement també són molt joves, probablement vivim altres temps, però el José María està parlant de lideratges, no?
0: Mira, això era una qüestió que el Johan deia les vaques sagrades, recordeu?
2: Sí, home, i tant.
0: Que fotia unes bronques... La vaca sagrada es té la culpa. Sempre teníem la culpa.
3: Bueno, a mi em semblava molt bé. Era valent, fort amb els poderosos i dèbil amb els que no ho eren. A mi això em sembla una manera de liderar excel·lent.
0: No, però vull dir que ell parlava del control social. Per exemple, si un veterà sortia en un jugador jove de 18 anys, fotia una bronca al veterà, no lo fotia al jove. És a dir, fotia a tu. I escolta, que m'han dit que ahir ha sortit com no sé què, això no pot ser. Això ho vaig passar també jo a la Real Societat amb Alberto. És a dir, que hi ha una part d'aquells entrenadors, bueno, i sobretot en la primera etapa meva, con Espósito i con Alberto, i també aquí con Johan, que a vegades eren formadors de persones més que entrenadors. I aleshores tu, si tu tenies un caràcter bo i fort, perquè Johan, per exemple, fotia un pulso en tothom. Ell venia aquí i te fotia un pulso a tu, i li agradava lluitar amb tots. I clar, al final...
2: Però perdona, fent aquest pols, què buscava?
0: Ell. Tu resposta.
3: La teva reacció.
0: Tu personalitat. I ell deia, esto me sirve. Pum. Ara vull seguir. Ell deia, si te fotia, però sabia que tu responderies bé.
3: Mira, t'explico una anècdota.
0: Entens el que vull dir? És a dir, al final ell volia jugadors amb molta personalitat. I aleshores feia aquests pulsos, perquè ell, sobretot, perquè parlem molt de l'ADN i tal, el futbol, que també, però ell era un guanyador d'això.
3: Sí, sí.
0: I això de que, no, 4 gols, 1 més, no. Això de 1 més, no. Millor 1 més, però 3-0 millor que 4-3.
3: Mira això.
2: Doncs perdona, això que estàs dient és molt important, perquè ara ens hem quedat amb aquesta filosofia, bueno, això que es diu, que el Johan, la filosofia d'ell era fer sempre un gol més que el contrari.
0: Sí.
2: Tu estàs dient que no, que el que volia era guanyar.
0: Volia guanyar i de més de d'un gol, però si guanyava, clar, però que, no, el concepte de guanyar com siguin, no.
2: Sí.
0: No. Ell volia guanyar 3-0, 4-0, i si tu estaves 3-0 i fotien 2 gols, buah, començava el dilluns. Escolta, l'altre dia un desastre i tal. Si juguem així, el dissabte perderem. Bueno, dimarts, dimecres, dijous... Tota la setmana igual. Fotíem unes bronques. No guanyàvem. Ja dije l'altre dia que si entrenando así no íbamos a ganar. O guanaves i decía...
2: Ho veus?
0: La meva pressió ha sigut correcta. Aleshores, era així. És a dir, ell jugava molt la part mental, jugava molt amb això, i això era un maestro. I aquestes coses, per això dic, quan parlem una mica del ADN,
2: sí.
0: Competir. Sí. Ell era ADN, competir.
3: No, has de buscar la manera amb la que vols competir, i ell utilitzava aquesta, no? Això que deies dels reptes, Juan Carlos Unzué sempre explica el mateix. Juan Carlos Unzué arriba aquí jovenet i el fan suplent de Zubizarreta i no juga, però Juan Carlos Unzué riu, però riu perquè té aquell posat de la cara en el que sempre riu, i el Johan diu, collons, no juga i riu, aquest no em val, i el va liquidar.
0: Sí,
3: no reia, és que era el seu posat. Unzué és un campió i un guanyador. Doncs, els reptes que feia, ell posava etiquetes.
7: Però, perdona, però amb el llibre que et focalitzes molt en el tema dels lideratges, i trobo una contradicció, que és que dius que els jugadors joves no poden tenir tantes responsabilitats també pel seu desenvolupament i la seva formació, però alhora t'hem sentit dir que al Barça falten lideratges. A qui li dones aquest lideratge, si la plantilla del Barça, els cracs, són tan joves?
0: No, però la contradicció no hi és. Jo el que parlo és que això és com tu. No? O ell, quan s'haig de periodista, és a dir, hi ha cicles on tu has de fer coses normals. Per exemple, quan parlen de gent jove amb Lamine i tal i qual, jo sempre defenso a Lamine, perquè dic, escolta, què ha fet greu, que no, per mi no ha fet greu, que hi ha coses que no estic d'acord i tal, val. Però amb l'edat que té, què vols? Ara jo, amb 63 anys, vaig i quin desastre aquest, tal. I la gent dirà, hòstia, perquè no diu que és un desastre i tal, igual, sí que és un desastre. Escolta, hem de tenir respecte. Però amb el tema del camp, és a dir, has de tenir, per guanyar grans títols, tu has de tenir 5-6 jugadors experimentats, amb maduresa competitiva, amb un compromís personal competitiu brutal, que prenguin decisions en moments difícils en el camp, com abans ha dit, per exemple, el camp de l'Atlético Madrid. Pues després del partit aquest, jo he escoltat moltes coses positives, i fins i tot he vist un canvi de que quan no té la pilota el Barça baixa a defensar una mica més darrere. Pues clar, és una evolució. Nosaltres el primer any hem guanyat la Copa, el segon la Recopa, el tercer la Liga, després la Liga i la Copa Europa. És a dir, el procés és llarg. I nosaltres teníem 25-28 anys. Aquesta colla té entre 18 i 24.
3: Però diferent, eh? Diferent. Vosaltres vau viure una revolució i aquests el que estan és continuar, no? I després hi ha un altre, el que deia el José María abans, no? Hi ha lideratges de dintre del camp i lideratges de grup, lideratges de vestidor, i això probablement és el que moltes vegades una cosa són la conseqüència
0: de l'altra. Les grans decisions de qualsevol treball es fan en silenci. És a dir, si aquí feu una reunió i preneu decisions i hi ha un canvi del que sigui, de filosofia, de concepte, de programa, tal i qual, la gent no sap per què, perquè l'has fet en silenci. Perquè les coses importants s'han de fer, per mi, com estava dient ell, per exemple, de les jugadors, dins, no fora. És a dir, això de... Ah, m'he emprenyat perquè m'han canviat, tal. Escolta una cosa, això és ridícul. A mi em dóna pena. Aquest camí que estan agafant molts jugadors de falta, i és una qüestió de falta de respecte. I ell diu, no, és que ell és molt bon nano, però la reacció... A mi no quiero para nada. Le passaré la pelota perquè faci gol, perquè jo vull guanyar, però a mi no sortirà a sopar.
3: Ja, però això, José Mari...
0: Això és així de clar.
3: No, això, José Mari, passa a la vostra època. Això, un jove o un veterà feia aquestes coses... I sortia Aleixanco, sortia Zubizarreta, sorties tu, sortia Ronald, sortia... I allò no tornava a passar. Ara, això no passa. Una miqueta però... el que estem dient. Una altra vegada els lideratges.
0: I matisaré una mica el lideratge. Mm. Dic, al final, ara, com estava dient, al final, liderar és, per mi, coordinar. I aleshores, com ha dit ara molt bé, quan tu tens al costat Aleixanco, o tu tens a Zubi, o tens a Ronald, o tens a Michael, i parles amb ell... ja ha sortit un consens que això no cal que digui, escolta, no, és que el capità... No, no, això és un... Has fet el que tenies que fer. És a dir, has fet coordinar el que la gent de més experiència pensa i a partir d'aquí, lògicament, has de prendre les decisions. O anar a parlar amb el club, anar a parlar a los mitjans, o anar a parlar amb l'entrenador, o qüestions d'aquest tipus.
2: Va, que, hem d'acabar, però abans, Cailà, bueno, sí, allà heu de comentaris.
5: Allà heu de comentaris, per exemple, el nostre company Oriol de Balanzó, que és company d'aquí de la ràdio, que fa la competència, diu, hi va haver un programa titulat Beguiristany d'Esports a TV3, amb el Xiqui presentant, i amb una promo on el vaquero li enclastava un pastís de nata al Xiqui. Tu no te'n recordes?
0: No.
5: I la promo és que esta es veu que acabava amb el Xiqui dient... José Mari, te mato.
0: Oh, no recordo.
5: De veritat, no recordes,
0: no, no me recordo.
3: Hi havia el minut zero, també, la Xiqui. És un programa de cap d'any, això, eh?
0: Ah, sí, ah, un cap d'any.
5: Que fort el
2: Juliol
5: que se'n recordi d'això, de la promo.
0: No, però va ser un programa especial d'aquest de cap d'any, no d'un programa que ell tenia. Ah. Això no, és una no, altra cosa.
5: És diferent, aleshores. Va, no,
3: Beguiristany.
5: Beguiristany. Sí, sí. Beguiristany. Sí, sí. Ah, clar, clar, clar, clar.
2: Sort del Xavi Torres, que ens ha...
3: Sí, ens ha
2: centrat, ens ha centrat la pilota.
3: Ja hi érem, ja hi érem.
5: Després el Juan Luis pregunta, és cert que Cruyff va dir allò de sortiu i gaudiu, o és una llegenda?
0: Jo no ho recordo exactament, però el vestidor... No, però el vestidor era, no era uniforme, és a dir, no nos veiem tots els companys, i potser que en una banda...
2: Ho va potser, dir.
0: Però el concepte sí que era aquest, és a dir, en general, el concepte que ell usava amb nosaltres, és a dir, és jugar a futbol, hem de disfrutar, i a partir de disfrutar, guanyar. I moltes vegades no disfrutaves, però si guanyaves també ell estava content.
3: A més, el Johan no sabia dir això de sortiu i disfruteu. Ell deia, disfruta-te. I com a molt, això s'ho va dir, disfruta-te, però sortiu i gaudiu, segur que
9: tots diuen el mateix, ningú diu exactament què va dir això, però sí una mica la filosofia, que és el que compta.
2: Escolteu,
9: ostres, fem una segona part, no, Toni?
2: Quan vingui, quan vulgui, primer, deixeu-me agrair al Xavi Torres, que com sempre ens ha fet, ens ha apuntat en els moments claus, gràcies, Xavier, i infinites gràcies al José Mari Vaquero pel llibre, Mi pròxima parada, i per aquesta hora que ens ha acompanyat. José Mari, moltes
0: a vosaltres, moltes gràcies, he disfrutat moltíssim i aleshores...
2: Nosaltres, a nosaltres ens vas fer disfrutar molt i molt durant molts anys.
0: També tant... la meva filla té relació amb el vostre grup.
9: Sí, la Lorea, i tant.
0: Li mando un petó a Lorea.
9: I a Maria.
0: I a Maria. I a Albert, que
9: i
0: sempre hi
9: ha.
0: Sí,
9: i al John, a tota la família.
0: A Flor ja la
9: cita. I a Sitges.
2: Repeteixo.
0: I a meus germans, que tinc 11, espera. El Iñaki, el Santi, el José Javier.
3: Gràcies, José Mari. Gràcies. Fins demà. Versió RAC 1.
10: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.

0: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
1: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
2: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
3: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
4: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut, amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
7: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
8: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més?
9: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança, són d'aquí.
12: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança, som d'aquí.
13: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
14: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
15: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
16: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
13: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
0: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró.
17: Les 8 i gairebé un minut. Bon vespre.

0: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.
1: A aquesta hora els focus els tenim posats al creuer afectats per un brot d'antivirus que continua aturat a la costa de Cap Verd. L'Organització Mundial de la Salut evacuarà els passatgers sospitosos d'estar contagiats cap als Països Baixos i Alemanya. I ara caldrà veure si el vaixell acaba el trajecte a les Canàries o no. La Moncloa ho vol evitar, tot i que l'OMS no ho descarta. A bord del creuer hi viatgen 150 persones de 23 nacionalitats, 5 catalans que es troben tots bé, els catalans. De seguida detallem l'última hora de tot aquest cas. Pel que fa al temps, Martí Oliveres, avui les tempestes han tornat a escombrar bona part del país.
2: Sí, un dia més els xàfecs i les tempestes han sigut protagonistes a moltes comarques, sobretot durant la tarda, i en alguns casos han anat acompanyades de calamarsa o pedra. També han descarregat molta aigua en poca estona i en algunes zones s'han acumulat més de 40 litres per metre quadrat. Els propers dies es mantindrà la inestabilitat, tot i que demà les pluges quedaran més concentrades a les comarques del nord de Girona.
1: Ho hem sabut aquesta tarda. La justícia envia a la presó provisional l'home que va assassinar una dona diumenge a Esplugues de Llobregat i, segons ha avançat el periódico, l'home ja el van detenir fa 4 anys a Burgos per un incident similar. En aquella ocasió no hi va haver cap mort, però sí que va començar a llançar pedres a diversos ciutadans i policies. A l'Orient Mitjà, els Estats Units mantenen l'alto el foc, tot i els atacs d'aquestes últimes hores a l'estret d'Hormuz. Mentrestant, pel que fa a les conseqüències econòmiques de la guerra a casa nostra, segons la Cambra de Comerç, el mercat laboral resisteix l'embat, tot i que es retallarà com a mínim 2 dècimes de creixement econòmic. I avui també és notícia aquesta emissora perquè RAC1 rebrà el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica, un guardó que reconeix el fet d'haver superat la barrera del 1 milió d'oients diaris. Avui que fem 9C de butxaca perquè 8:45 la Champions es juga a RAC1. Són les 8:03. Pep Tormos, bon vespre.
3: Bon vespre.
1: Pendents a aquesta hora de la situació del vaixell amb un brot d'antivirus. El creuer que ara mateix fondeix a Cap Verd havia d'acabar el trajecte a les Canàries, però el govern espanyol ja ha deixat clar que intentarà evitar-ho. De fet, l'Organització Mundial de la Salut evacuarà els passatgers sospitosos d'antivirus als Països Baixos i Alemanya.
4: Mentre l'OMS investiga l'origen del brot, de moment hi ha 3 morts i 4 sospitosos més. Està previst que en les properes hores els portin cap a aquests 2 països en avions medicalitzats. Al vaixell hi ha 150 persones, a bord hi ha 5 catalans, 4 passatgers i un membre de la tripulació. Tots estan bé i no tenen símptomes de res.
1: Com dèiem, la Moncloa intenta evitar que el creuer acabi a les Illes Canàries amb passatgers malalts i amb símptomes. Hi ha una estira i arronsa amb l'Organització Mundial de la Salut, que de fet aquest migdia donava per fet que el rumb del vaixell era Canàries. Així ho anunciava una de les portaveus, Maria Van Kerkhove. We're working with Spanish
5: authorities who will welcome the ship. Estem treballant amb les autoritats espanyoles que acolliran el vaixell, així ens ho han comunicat per fer una investigació exhaustiva. Una investigació epidemiològica, una desinfecció total del vaixell i, per descomptat, avaluaran el risc dels passatgers. Com he dit, no hi ha cap més pacient simptomàtic a bord.
1: El govern espanyol l'ha desmentida minuts després, s'han fet reunions, s'ha acordat una altra avaluació de riscos i, de moment, es descarta la parada a les Illes Canàries. Última hora des de Madrid, Jordi Armenteras. Bon vespre.
6: Sí, bon vespre. El Ministeri de Sanitat el que creu és que ara mateix no hi ha motius clínics per fer cap escala d'aquest vaixell a les Illes Canàries. I el que demana és que des de Cap Verd es repetrin els casos amb símptomes i els contactes que són d'alt risc. Estem parlant bàsicament de famílies i de persones molt properes. Les converses són entre l'Organització Mundial de la Salut, el govern espanyol, però també entre la resta de països amb passatgers a bord, la Comissió Europea i el Centre Europeu de Control de Malalties. El creuer, amb 147 persones, hi ha 23 nacionalitats diferents, dels quals 14 tenen passaport espanyol, 13 passatgers i un tripulant. Ho deies abans, Mireia, hi ha 5 catalans. El govern espanyol demana tranquil·litat, però també adverteix que qualsevol decisió es farà tenint en compte el balanç de riscos i beneficis, que per davant hi ha el principi d'auxili de tots els passatgers, però tenint en compte també els perills.
1: A la petició del govern espanyol de no desembarcar a les Canàries, s'hi afegeix el president de les Illes, Fernando Clavijo, que demana evitar riscos.
7: Canàries va con la posició clara de entender que si no hay peligro para las personas y estar estabilizado, lo razonable es no hacer el barco que haga una etapa más de Cabo Verde a Canarias para que haga con Canarias ir a Holanda. sino que, oye, que de allí se le puede dar todo el soporte necesario. La ministra me ha transmitido que, de momento, ellos mantienen también esa postura.
1: De moment, l'Organització Mundial de la Salut només ha pogut confirmar que l'antivirus està al darrere de dues de les tres morts que hi ha hagut entre els passatgers, tot plegat mentre continua investigant l'origen del brot.
4: Tot apunta que els primers contagis haurien estat fent activitats a l'exterior, a prop de la fauna salvatge, ho ha explicat la directora de Prevenció i Preparació d'Epidèmies i Pandèmies de l'OMS, Maria Van Kerkhove. And with the timing of the
5: incubation period of hantavirus, tenint en compte el període d'incubació de l'antivirus, que pot oscil·lar entre una i sis setmanes, la nostra hipòtesi és que es van infectar fora del vaixell. Aquesta era una expedició en què la majoria dels participants tenien l'objectiu de fer observació d'ocells i activitats amb la fauna salvatge.
4: Els contagis entre humans no són gens habituals, però l'OMS no descarta que n'hi hagi pogut haver entre persones molt properes, per exemple, entre parelles. Tot i això, l'organisme també intenta contactar amb els passatgers que van compartir un vol amb una de les víctimes. El trajecte era entre l'illa de Santa Helena, que pertany al Regne Unit, i la ciutat sud-africana de Johannesburg. L'objectiu és descartar que hi hagi hagut cap infecció entre els passatgers.
1: Entre els 14 ciutadans de l'estat que viatgen a bord del creuer, hi ha 5 catalans, com dèiem. El Departament de Salut assegura que i està en contacte i que tots estan bé. El govern també fan una crida

0: Tot i aquestes crides a la tranquil·litat de les administracions, alguns passatgers demanen accelerar les gestions perquè tots puguin tornar a casa. Un és en Jake Rosemary, un influencer nord-americà especialitzat en viatges, que ha difós un missatge a les xarxes socials mostrant la seva desesperació.
1: Soc a bord del creuer MV Hondius i el que està passant és real. No només som una notícia o titulars, som persones amb vides i amb famílies esperant-nos a casa. Hi ha molta incertesa i això és el més difícil. Només volem sentir-nos segurs i tenir certeses i poder tornar a casa.
0: Tot i això, admet que la tripulació del vaixell gestiona la situació tan bé com pot. I un dia més estem pendents del cel perquè aquesta tarda els xàfecs i les tempestes han anat descarregant a diferents punts del país. Les pluges més intenses han caigut sobretot a les comarques de Girona i Barcelona i en alguns casos han anat acompanyades de calamarsa o pedra. Martí Oliveres, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: Quina és la situació a aquesta hora i on plou?
2: Doncs mira, encara situació una mica complexa perquè en alguns punts hi està plovent amb ganes, amb una certa intensitat, sobretot a les comarques del nord de Girona, entre la Garrotxa i l'Alt Empordà, alguns nuclis de tempesta encara força actius i intensos, però també als últims minuts s'ha tornat a reactivar una franja de pluja intensa. El Bages ara descarrega amb força Manresa, per tant, precaució en aquesta àrea de la Catalunya central, també punts d'Osona a les Terres de l'Ebre, per tant, tot i que el dia ja va de baixa, s'està ponent el sol, de moment l'activitat de xàfecs i tempestes encara es manté una mica com ahir, sobretot comarques properes a la costa, Catalunya central i al nord de Girona. Després d'una tarda moguda hem tingut calamarsades, per exemple, entre el Vallès i Osona, però també punts del Moianès, la zona de l'Anoia, entre l'Anoia i el Penedès, també alguns nuclis de tempesta importants cap a la Conca de Barberà, quantitats que han arribat a superar els 20-30 litres per metre quadrat en poca estona, per exemple, a la ciutat de Terrassa, Castellà del Vallès, també a Caldes de Montbui, a punts del nord-est, per exemple, a Malianta, això és el Pla de l'Estany, a prop de Banyoles, més de 30-40 litres per metre quadrat, xàfecs que s'han anat repetint i que ara van a la baixa en general, tot i que encara els hem de seguir perquè puntualment doncs descarreguen amb molta intensitat.
0: I pel que fa a demà, els propers dies s'han d'anar repetint aquests episodis?
2: Sí, tot i que demà és el dia més tranquil de la setmana. Demà afluixa una mica aquesta inestabilitat, més sol que no pas ruixats. Continuarà plovent a la tarda, sobretot al nord de Girona, Alt Empordà, Garrotxa, Ripollès, aquí alguns xàfecs puntualment forts, però sí que en general serà un dimecres més tranquil. I dijous, divendres i al cap de setmana ja en parlarem perquè sembla que tornaríem a parlar de precipitacions i localment fortes.
0: Ho anirem seguint, Martí. Fins ara.
2: Perfecte, fins ara.
0: I ho hem sabut aquesta tarda, la justícia envia a la presó provisional l'home que va assassinar una dona diumenge a Esplugues de Llobregat. Va apunyalar la víctima i va atacar altres persones a prop de l'Hospital de Sant Joan de Déu. L'investiguen per assassinat, intent d'homicidi, lesions i danys. La principal hipòtesi dels Mossos és que l'home tenia un brot psicòtic quan va cometre el crim. De fet, el periòdico explica que ja el van detenir fa 4 anys a Burgos per un incident que aquell dia l'homicida es va atrinxerar en un castell de la ciutat i va llançar pedres a diversos ciutadans i policies. Segons aquesta informació, l'home no té més antecedents a l'estat quan va arribar-hi el 2007. Aquest és el cas que ha aixecat més polseguera dels diversos episodis violents de les últimes hores. Sigui com sigui, el govern assegura que els incidents amb armes blanques van a la baixa. Segons dades provisionals del Departament d'Interior, en l'últim any els casos han caigut més d'un 30%. Si l'any passat n'hi va haver de mitjana 380 cada mes, ara n'hi ha 260. La portaveu Sílvia Paneque defensa les mesures aplicades fins ara.
3: Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
0: Les agressions dels últims dies han tensionat els Mossos i el Departament d'Interior. De fet, han marcat la celebració del Dia de les Esquadres a Tarragona amb la presència de bona part de la cúpula del cos, Esteve Giral.
4: Sí, expectació per veure la reacció de la consellera d'Interior als últims homicidis i baralles amb armes blanques. En el seu discurs de clausura del Dia de les Esquadres al Camp de Tarragona, la consellera Parlon ha mirat de cara a la situació, admès que no són dies fàcils de gestionar pel cos ni per la mateixa Conselleria d'Interior, però s'ha mostrat convençuda que estan en el camí l'estratègia correcta. Més prevenció que mai i més Mossos d'Esquadra al carrer.
5: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar.

0: Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
1: La consellera d'Interior ha fet una crida a mantenir la calma en moments com aquests per garantir la convivència, diu, i la cohesió social, i ha mostrat el seu orgull per la feina feta pels agents del cos.
2: Gràcies, Esteve. Un altre cas que també ha aixecat molta polseguera les últimes setmanes és el del nadó presumptament maltractat pels pares. Doncs bé, la parella ha demanat avui a l'Audiència de Barcelona que els deixi sortir de la presó mentre s'investiga la causa. Ja fa gairebé 2 mesos que els van tancar quan l'Hospital de la Vall d'Hebron va activar el protocol. La Fiscalia, en canvi, creu que els han de mantenir la presó provisional.
3: Pel fiscal no hi ha dubte que les lesions del nadó, que només tenia 2 mesos, les van provocar maltractaments i agressions sexuals comeses pels pares. Per això s'enfrontaran a peticions de pena altes i podrien fugir si surten al carrer. També ha argumentat que si estan lliures poden intimidar els testimonis del cas. En canvi, les defenses neguen els maltractaments i parlen de lesions provocades per una possible malaltia. S'ofereixen a dur localitzadors GPS per estar sempre controlats. El nen, mentrestant, fa un mes que viu amb una família d'acollida.
2: I atenció a aquesta dada, un terç dels adolescents de l'estat admet haver agredit algú altre a través de les xarxes socials. Ho diu l'últim informe de Fat Juventud, que mostra com aquestes conductes cada cop estan més esteses entre els més joves. Per fer-nos-en una idea, 6 de cada 10 joves d'entre 15 i 29 anys ha patit alguna mena de ciberviolència l'últim any. Aquest percentatge s'eleva fins a 7 de cada 10 si mirem només els adolescents que estan per sota de la vintena.

0: Gairebé un quart de nou a l'Orient Mitjà. Els Estats Units afirmen que l'alto el foc es manté malgrat els atacs que hi ha hagut a l'estret d'Hormuz, això després que aquesta nit l'Iran hagi bombardejat un destructor nord-americà. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, diu que l'operació en aquesta zona no té a veure amb les hostilitats en territori iranià.
1: No, the ceasefire is not over.
2: No, l'alto el foc no s'ha acabat. És un projecte separat i diferent. I esperàvem que hi hauria una certa agitació al principi, cosa que va passar. I vam dir que defensaríem i defensarem agressivament. I sabem que l'Iran ho sap. I en última instància, el president prendrà una decisió sobre si alguna cosa havia d'escalar fins a una violació de l'alto el foc.
0: El Pentàgon assegura que l'Iran ha atacat en més de 10 ocasions objectius nord-americans des de l'alto el foc. Una guerra que està confrontant els Estats Units amb pràcticament tot el bloc europeu. En aquest sentit, el govern espanyol considera que Europa ha de plantar cara, reforçar-se i començar a actuar sola sense complexos. Ho acaba de dir la ministra de Defensa, Margarita Robles, als fòrums de La Vanguardia.
3: Es verdad que durante mucho tiempo se ha pensado que papá Estados Unidos velaba Europa. Bueno, el presidente Trump. El presidente Trump, como cualquiera, pues tiene su fecha límite de caducidad, ¿no? Pero es verdad que Europa tiene que ser consciente de que el vínculo transatlántico es muy importante con Canadá, con Estados Unidos, pero que tiene que autoprotegerse.
0: Precisament la guerra a l'Orient Mitjà restarà com a mínim dues dècimes de creixement econòmic a Catalunya. És la previsió de la Cambra de Comerç de Barcelona. El PIB havia de créixer un 2,4% i ara es calcula que es quedarà al 2,2%, Montse Martí.
4: La Cambra assegura que de moment no hi ha acomiadaments vinculats a l'impacte de la guerra. Assegura que els grans expedients que hi ha ara mateix damunt la taula, el de Nestlé, per exemple, Ficosa o Nissan, tenen a veure altres causes que no es poden vincular amb l'augment del preu de l'energia, per exemple, o la frenada de les exportacions. N'ha parlat el cap d'estudis de la Cambra, Joan Ramon Rovira.
5: L'ocupació ara encara va molt bé i els salaris reals no estan decreixent, estan augmentant encara que sigui molt moderadament. Això sumat amb una taxa d'estalvi que està molt elevada i per tant té recorregut una mica a la baixa, hauria de ser un factor impulsor del consum privat.
4: Les que més noten l'impacte de la guerra són les exportacions, el que aguanta és el consum de les famílies i també les inversions. La Cambra revisarà un altre cop les dades al juliol. Els empresaris de la Cambra calculen, de fet, que en el pitjor escenari la inflació es podria disparar fins al 5%.
0: Si la previsió econòmica de la Cambra és la creu, les dades d'atur són la cara. Catalunya té més ocupats que mai. El mercat laboral ratlla per primer cop els 4 milions de treballadors.
6: Adecco, l'autèntic cercador de talent, t'ofereix aquest espai.
0: A l'abril han sortit de les llistes de l'atur gairebé 9.000 persones més.
7: Hi ha 3.921.000 persones que ara mateix tenen feina a Catalunya i cotitzen a la Seguretat Social i 314.000 apuntades a les llistes d'atur. Catalunya lidera, juntament amb Andalusia, la reducció de l'atur. Al conjunt de l'Estat, l'atur també ha baixat i se situa per sota dels 2,4 milions per primer cop des del juny del 2008.
8: Talent Topic. A Adecco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
9: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a adecco.es i descobreix-ho.
0: I Barcelona ha tramitat 94.000 certificats d'empadronament i 17.000 informes de vulnerabilitat des que va arrencar el procés de regularització de migrants. Ara es vol descongestionar les oficines d'atenció a la ciutadania, que és on s'ha gestionat tota aquesta burocràcia. Per això, a partir de demà a les 10 del matí, l'Ajuntament obrirà un nou espai d'atenció al pavelló 2 de la Fira de Montjuïc, Joel Penya. I encara a Barcelona, segons ha pogut saber RAC1, almenys 10 organitzacions es dediquen al relloguer d'habitacions sense tenir el vistiplau del propietari. El funcionament és similar al d'una pensió i la majoria de vegades els pisos es fan servir amb fins turístics, tot i no tenir la llicència.
7: Com que l'Ajuntament va mirar de desmantellar aquesta mena de xarxes que oferien habitacions als turistes, ara s'han reconvertit i es dediquen al relloguer d'habitacions sense avisar, en cap cas, els propietaris del pis. El 2024, els inspectors van detectar 134 pisos turístics on es feia aquesta activitat. A partir d'aquesta trama, RAC1 ha pogut detectar entramats vinculats a persones de nacionalitat italiana, russa i espanyola.
0: I el govern descarta allargar la gratuïtat de Rodalies més enllà d'aquest dissabte, quan s'espera que els bitllets es tornin a pagar. Així ho ha assegurat avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Diu que ara el que toca és que els trens funcionin.
10: Hem recuperat un 96% dels serveis. Hem recuperat un 90% també dels usuaris respecte a l'accident de Gelida. I miri, finalment entrem en una etapa de millora progressiva del sistema. I el que ens demanen les plataformes i el que ens demanen els usuaris és que millorem el sistema. No que sigui gratuït, sinó que millorem.
0: Això malgrat que els socis de govern, Esquerra i els Comuns, li reclamen que es mantingui la gratuïtat si tornen les incidències en el servei. S'espera que al juny s'hagin eliminat pràcticament totes les limitacions de velocitat que encara hi ha. I a Girona, el temps de flors que comença dissabte es manté tot i la brossa acumulada per la vaga indefinida de recollida d'escombraries. L'Ajuntament creu que l'empresa no compleix amb els serveis mínims. Anem cap a Girona, Bàrbara Julbé.
11: Bosses i cartrons acumulats, contenidors desbordats, en especial al barri Vell i la plaça Independència, on hi ha força bars i restaurants. És la imatge de la ciutat. La situació és pitjor del que hauria de ser. Segons l'alcalde Lluc Salelles, no s'estan complint els serveis mínims decretats per treball. Tot i això, Salelles ha dit al Bonarracú que a hores d'ara no es plantegen ajornar la mostra de Temps de Flors.
12: Ara mateix no està sobre la taula. Per nosaltres, Temps de Flors, com bé has dit, és un dels moments més importants de l'any, sobretot per tota la implicació del voluntariat que hi ha de la ciutat, que durant dies doncs estan treballant en fer aquests espais florals a la nostra ciutat.
11: La falta de recollida d'orgànica és el que més preocupa. El consistori no descarta demanar l'emergència per salubritat per contractar serveis addicionals per retirar la brossa. L'última mediació d'ahir a treball entre les parts va acabar sense avenços. El principal escull continua sent que se'ls apliqui l'increment real de l'IPC.
0: Gràcies, Bàrbara. I les travesses de futbol tindran un canvi molt significatiu la temporada vinent. 4 dels 15 partits seran de la Lliga Femenina. Així ho ha acordat avui el Consell de Ministres, que compleix una reivindicació històrica de l'Associació de Futbolistes.
7: Hi ha una doble intencionalitat, la de donar més visibilitat al futbol femení i també més recursos. Ho explicava la ministra d'Igualtat, Ana Redondo.
13: Hoy metemos un gol a la desigualdad. El fútbol femenino se incorpora a la quiniela. Es un gran avance de justicia, un gran avance en igualdad y un gran avance para que el fútbol femenino tenga visibilidad y también, ¿por qué no decirlo?, recursos económicos.
7: La decisió surt d'un decret del Consell de Ministres que ara s'haurà de validar al Congrés dels Diputats. El calendari que es busca és que a partir de l'agost, a la propera temporada, ja hi hagi aquests 4 partits femenins a la travessa.
0: Té 22 minuts, obrim la pàgina cultural, recorrebrà el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica, un guardó que reconeix la fita històrica que suposa haver superat la barrera del milió d'oients diaris. Ho ha destacat el jurat dels premis i ha posat veu la consellera Sílvia Paneque.
10: Premi Nacional Radiofònica de Comunicació Radiofònica a RAC1 ha arribat a més d'un milió d'oients diaris en el seu 25è aniversari i ha consolidat un model de comunicació basat en la credibilitat, en la immediatesa i també en la proximitat.
0: La directora de RAC1, Eulàlia Carbonell, deixa clar que el premi és compartit per tothom que ha estat i és a RAC1.
14: És un premi col·lectiu, un premi pels professionals que hi treballem avui, però també per tots aquells professionals que en algun moment han treballat a RAC1. Però també voldria dir que això és un premi també pel grup Godó, per haver cregut en el projecte des del primer dia, per haver mantingut el rumb malgrat les dificultats que han sigut moltes, i per entendre que una ràdio diferent, propera, jove i valenta com som nosaltres, algun dia podria arribar al RAC1 que som avui.
0: És la segona vegada que RAC1 rep el Premi Nacional de Comunicació. La primera va ser el 2007, quan el jurat va valorar el fet que l'emissora era la primera proposta de radiodifusió comercial del país amb èxit d'audiència, viabilitat econòmica i ús de la llengua catalana al 100%. Els premis nacionals també destaquen aquest any Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, el Diari de Sabadell o Justo Molinero.
7: RTVE Catalunya rebrà el Premi de Comunicació Televisiva en reconeixement dels més de 60 anys de la primera emissió en català. Esther Vera García, directora de l'ARA, Premi de Comunicació de Premsa per haver contribuït a consolidar el diari com una de les capçaleres de referència del país, i el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat el rebran Exaequo, el Diari de Sabadell i el programa Hospital de Proximitat, coproduït per Televisió de Mataró i la Xarxa Audiovisual Local. La plataforma 3CAT és Premi Nacional de Comunicació Digital, mentre que el Banc Sabadell rebrà el Premi de Comunicació Publicitària i Corporativa per la campanya publicitària de l'OPA al BBVA. I finalment, Justo Molinero serà Premi Nacional d'Honor en reconeixement de la seva carrera professional radiofònica i empresarial Mundial d'Èxit. L'acte de lliurament serà al Teatre Principal de Sabadell el 19 de maig.
0: I ja estan a la venda les entrades de Les Dones Pinheiro, el primer espectacle conjunt de la Calòrica i l'Esté de Teatre. Les dues companyies estrenaran el 3 de febrer de l'any que ve el Poliorama, una comèdia familiar que es convertirà, sens dubte, en un dels plats forts de la propera temporada teatral. I amb música, els fans de Bad Bunny estan d'enhorabona perquè el porto-riqueny posarà a la venda més entrades pels seus concerts a Barcelona.
15: Debí tirar ma foto de cuando te tuve, debí darte más besos.
0: Aquest divendres s'alliberaran unes quantes localitats més, seran una mena de graderia que hi haurà just darrere de l'escenari. Aquestes entrades costaran uns 200 euros. Bad Bunny actuarà a l'Estadi Olímpic el 22 i 23 de maig. I Olivia Rodrigo afegeix una tercera data al Palau Sant Jordi. La nord-americana, per tant, actuarà a la ciutat l'1, el 2 i el 5 de maig de l'any que ve. Les entrades surten a la venda demà passat. I els Rolling Stones acaben de publicar, fa només uns minuts, una nova cançó.

0: Es diu In The Stars i formarà part de l'àlbum que estrenaran el 10 de juliol. I fins aquí la versió de butxaca del 9C. Ara us deixem amb la Champions. A jugar RAC1 avui amb la tornada de la semifinal entre l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid. Nosaltres hi tornem demà a les 8. Bona nit.
1: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
2: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
3: No.
2: Et surt de dins això de...
4: Necesito vacas.
2: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
5: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
6: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
7: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
8: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea i encertaràs. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
9: La previsió per la setmana que ve és de marcada estabilitat amb cels clars i ascens de les temperatures. Temps de jardí i terrassa.
10: Prepara't amb l'Heroi Merlin. Ara tens fins a un 30% de descompte en mobiliari, tendals, il·luminació i molt més per gaudir del bon temps. Consulta les condicions de la botiga i el web.
11: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
12: B-Travel. Viatja't la vida. Assegurança opcional RACE. Consulta en les condicions a btravel.com.
13: Gairebé segur que al teu cotxe no et falta un queda molt? Ben segur que tens el DJ que no en deixa una. Aquesta no, millor aquesta. El que és seguríssim és que si t'atures a una BP, t'emportes un premi segur. Omple el dipòsit amb 30 litres o més i podràs guanyar punts extra amb IBP, cupons de descompte en carburant o fins i tot una experiència Audi Revolut Fórmula 1 Team a Madrid. Consulta les condicions a ibp.es.
14: I si no haguessis de conformar-te? Només has de dir dues lletres. N-O. No. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608.
15: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
16: Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
17: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
2: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
4: Necesito vacas.
2: Sí, sí, i també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
6: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
7: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.

0: Són 8:45. Benvingudes, benvinguts a la tornada de les semifinals de la Lliga de Campions masculina de futbol. Benvinguts, benvingudes a la millor competició de clubs del món que hem seguit íntegrament des del mes de setembre i que avui tindrà el primer finalista de la temporada 2025-2026. Arsenal o Atlètic de Madrid, Arteta o Simeone, Raya o Black, Koke o Rice, Griezmann o Saka, Julián Álvarez o Jokeres. Dos equips que mai han guanyat la Champions cara a cara i que saben que un d'ells, el dissabte 30 de maig, a Budapest, tindrà l'opció d'aixecar la primera orelluda de la seva història. Com ja sabeu, a aquestes alçades, a l'anada, el Metropolitano fa 6 dies, empat a 1 amb dos gols de penal. Fem memòria.
1: Jokeres, el 44, cama dreta, oh, oh, oh, oh, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. La màscara, de Jokeres que surt a passejar el Metropolitano. Oblak ha endevinat la trajectòria del llançament i això que Oblak sabem que els penals no és el millor del món, però sobretot a l'altre costat, aquest encara s'ha llançat bé, però Jokeres amb un xup potent, que és com li agrada, l'ha ajustat i molt al pal de la porteria del porter eslovè de l'Atlètic de Madrid per situar el primer, per donar un avantatge a l'Arsenal, que veurem ara què fa, perquè es garrepa aquest Arsenal. Atlètic de Madrid 0, Arsenal 1, just abans del descans. 46 de partit.
2: Un panenca,
1: Julián, que pot empatar.
0: Ui, poca embranzina.
3: Un panenca, si el falla...
1: I sí, anirà l'aranya.
2: Sí, sí.
1: El xut! Ui, ui, ui, ui, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Aquest sí que crec que l'ha llançat bé, Julián. Ni s'ha mogut David Raya. S'ho ha quedat mirant. Julián ho ha tingut claríssim des dels 11 metres. Encara cauen trossos de paper per celebrar l'empat de l'Atlètic de Madrid, que sense fer gran cosa ha aconseguit igualar el partit ara mateix. Des dels 11 metres, Julián l'aranya, qui si no, apareixent quan més ho necessitava el seu equip, Atlètic de Madrid 1, somriu Almeida, somriu Cerezo, somriu també el rei Felip, Arsenal 1.
0: Això va ser fa 6 dies al Metropolitano. Avui a les 11, o més tard si hi ha pròrroga, o encara més tard si hi ha penals, sabrem quin dels dos equips ha estat el menys pupes d'entre els pupes. I aquí veurem, com sempre, amb tota la passió, amb la millor anàlisi i amb el bon rotllo habitual, fins que s'acabi la semifinal, sigui l'hora que sigui, i agafi el relleu l'Aleix Pariser amb el Tu diràs. Fins a la 1 de la matinada, perquè sí, les nits de Champions són nits de RAC 1. A les 9, Arsenal Atlètic de Madrid, amb la narració de la Clara Rodergas. Bona nit, Clara.
1: Bona nit.
0: Repeteix el trident BBS, molt millor que la BBC britànica, on vas a parar, per analitzar aquesta semifinal. David Broch, bona nit.
4: Bona nit.
0: La primera B. Albert Blaia, bona nit.
5: Què tal, bona nit.
0: La segona B i la nostra estimada S, igual que les Bs. Dani Solsona, bona nit.
6: Bona nit.
0: I com a l'anada també hi és en Quim Salvador. Bona nit, Quim.
7: Hola, bona nit, bona nit.
0: Fem com la setmana passada d'entrada. Va, us demano amb un nom. Qui passa? Atlètic de Madrid o Arsenal? Què us diu el cos ara mateix? Deixant-nos estar del que heu posat a la porra, del que havíeu dit fa 6 dies. Què us diu el nas? Solsona?
8: Jo, Atlético Madrid.
0: Clara?
1: Jo continuo pensant que Atlètic de Madrid.
0: Quim?
9: Arsenal.
0: Jo també.
10: Arsenal.
0: Blaia.
11: Jo, si hagués el molló d'aquí, dic que no, ara Arsenal. Canviat.
1: Ha canviat,
0: ha canviat,
1: eh?
0: Ha canviat, eh? Hem de fer 4-2.
1: Per
11: sant. Una rata.
0: Sí, sí, és que bé, hi ha una cosa que és veritat, que abans hi havia un empat a l'anada i com que els gols valien doble en cas d'empat, era un resultat com horrorós empatar a casa a l'anada. I ara sembla que empatar a casa a l'anada sigui el resultat de l'hòstia, perdó.
10: I no.
0: Sí, jugues a casa a la tornada i has de guanyar per un.
10: Efectivament.
0: És més fàcil,
10: a priori. Jo ho segueixo veient, vull dir... Està clar, però...
0: En fi... més enllà de la Champions, Quim, ha jugat ja el Madrid de bàsquet, partit de l'Eurolliga masculina, i també avui es pot resoldre l'eliminatòria entre l'Olympiacos i el Mónaco. Com ho tenim?
12: Sí, són dos partits, els dos primers tercers partits dels play-offs de quarts de final d'Eurolliga. El Real Madrid haurà de jugar com a mínim també el quart, perquè ha perdut 76-69 contra el Hapoel de Tel Aviv. El partit no s'ha jugat a Tel Aviv, s'ha jugat a Bulgària, però ha guanyat l'equip israelià i, per tant, la sèrie està ara 2-1 pel Real Madrid i això se'n va al quart partit, que també jugarà a Bulgària, que és on està jugant el Hapoel els partits com a local. I, en canvi, tenim jugant el Mónaco i l'Olympiacos La sèrie va 2-0 pels grecs i sembla que s'acabarà avui perquè al descans, Mònaco 40, Olympiacos 61.
0: Uf!
12: No només guanya de 21, sinó que ha cascat, amb perdó per l'expressió, 61 punts en només mitja part, o sigui, van al ritme de passar els 120. Vaja, un autèntic festival ofensiu d'Olympiacos i...
10: una piconadora.
12: I em perdonaran, però la defensa del Mònaco hauran de fer una mica de reflexió. Sí. I no sé si n'hi haurà prou en aquesta mitja part.
0: I clar, tenen un roster tan curt que a mida que van enllaçant partits, el físic els mata, no?
10: El físic els perjudica molt, però és que l'Olympiacos, gran favorit. Per... després pot passar el que passa, eh? A la Final Four, a vegades tens un dia dolent i et quedes fora, però...
12: deixeu-me dir que si el Barça hagués guanyat la segona victòria de play-in, seria el rival d'Olympiacos.
0: Sí.
12: Ja sé que sempre és millor ser-hi que no ser-hi, però perquè ell...
10: no, jo vaig dir que per mi era millor no ser-hi.
12: Patidors anticipadors, estic en la línia també.
10: No, però per perdre 30 punts cada partit, o sigui, no.
0: No cal.
12: Veient que la probabilitat era sortir escaldats, ja es va guanyar el play-in a casa.
10: No prenguem mal.
12: I era una manera molt digna d'acabar-ho.
0: Alguna cosa dels teus Knicks... que estan jugant contra els Sixers d'en Damià López. Aquí tenim duel de play-offs a,
1: escrit, ja?
0: A la Champions. Sí. A RAC1.
10: Ens hem escrit, avui no, perquè no he volgut fer sang.
0: No has volgut fer sang. No
10: he volgut fer sang. A més, perquè tampoc vull avançar-me, perquè poden passar moltes coses.
0: Ja, no les tens totes,
10: tampoc. Molt eufòric, estic vibrant com feia molts anys, més de 30, i en fi, el Damià ja... tindrà el seu moment, jo crec. O sigui, hi haurà victòria de Sixers.
11: Una mica l'Arsenal de l'NBA, no, els Knicks?
0: Bé, atenció, eh?
10: Aquest pal no me l'esperava.
12: I els Sixers són l'Atleti de Madrid,
10: o sigui, no? Aquesta ganivetada, només entrar, no me l'esperava.
0: Bé, en Dami ja ha eliminat els Celtics. Vull dir, ell ja ha tingut el seu moment de glòria.
10: A mi jo encantat, eh? Jo encantat de la...
0: Ja, tu també anaves...
10: Ho diu molt, els Celtics, i em sembla una bona eliminatòria, a més.
0: En fi, tot plegat amb en Jordi Nieto i amb l'Oriol Monfort, tocant els botons. Tenim ja el hashtag FracuActiva, perquè dieu lo vostre, per exemple... qui creieu que acabarà arribant a la final d'entre Arsenal i Atlètic de Madrid. I també tenim a punt l'opció per sincronitzar la nostra narració amb la imatge d'aquest Arsenal Atlètic. Entreu a l'app o al web de RAC1, cliqueu l'icona TV i ajusteu el nostre àudio amb la imatge del vostre dispositiu, sigui quin sigui. Dos quarts i mig de nou, l'única aturada d'aquesta nit de Champions és a Londres, a London, que diria l'agut, el british de la redacció. A l'Emirates Stadium, Arsenal Atlètic de Madrid, amb l'empat a un de l'anada, els Gunners busquen la segona final de la seva història, després de perdre, afortunadament, la del 2006 contra el Barça. Els matalassers volen classificar-se per la quarta final de la Champions. Seria la tercera amb el Xolo, compte. L'última, el 2016, la va perdre amb el Madrid als penals. Igual que la del 2014, que la va perdre amb el Madrid a la pròrroga, amb el gol al 93 de Ramos. I l'altra la va perdre als anys 70, contra el Bayern de Múnich. Va ser en penals, va ser en pròrroga? No, pitjor. Va ser en partit de repetició. Al cap de dos dies, després d'haver empatat els 90 minuts. És l'única final de la història que s'ha resolt amb un partit de desempat. Un pupes de manual, o sigui...
10: però és una cosa horrible.
0: És increïble.
10: Això de resoldre una Copa d'Europa en el seu moment amb un altre partit.
0: Sí, sí.
10: És una modalitat.
12: Imagina't pels aficionats.
10: Clar.
12: Fas el viatge, et gastes els calés...
10: Si és d'improvisar...
12: I tornem demà passat, escolti.
10: És horrible.
0: Però vull que no han perdut una final de Champions normal, aquesta
10: gent.
0: No, és increïble.
10: Ho porten a l'ADN, això. Això forma part de...
0: Ara els hi falta, si passen aquesta final, la pallissa, no? Arribar a una final i que els hi caigui una tunda...
10: És la casella que falta, no?
0: Segurament, o sigui, no els hi queda... de desgràcies, diguéssim. Sí. No els hi queda cap més. L'altre és guanyar-la, que, home, així d'entrada fa la sensació que veient com estan Bayern i PSG l'altre semi és difícil. A veure, l'Arsenal ve de guanyar amb comoditat el Fulham 3-0, fent poqueta rotació, però dosificant esforços a la segona part, i és líder a la Premier, ara amb 5 punts més que el City, després de l'empat dels de Guardiola i el camp de l'Everton. El City encara té un partit pendent, si el guanya quedaria a 2 punts de l'Arsenal. I l'Atlético Squara a la Lliga ve de guanyar amb un 11 residual a més talla, 1-2, no va ser titular cap dels que ho van ser a l'anada i té virtualment assegurada una posició de Champions. A més, heu de saber que l'Arsenal ha guanyat 9 de les 12 eliminatòries europees en què ha jugat la tornada a Londres després d'empatar l'anada fora. 9 de 12.
10: Gens malament.
0: I l'Atlètic de Madrid ha superat 6 de les 10 eliminatòries europees que ha jugat després d'empatar l'anada al seu estadi. Que és un bon percentatge.
10: Tampoc està malament, no?
0: Però és millor, en tot cas, el de l'Arsenal. I recordo que en els 4 precedents, entre els dos equips, mai hi ha hagut una victòria visitant. Per tant, això vull jugar contra l'equip de Simeone. Va, cantem l'11 de l'Arsenal, l'11 d'Arteta, Clara.
1: Doncs 5 canvis respecte a l'anada. 5 canvis fa Arteta. Imaginem que no va quedar gaire satisfet de l'actuació, perquè sé que va mereixer potser més a l'Atlètic de Madrid. Avui 5 canvis. Amb David Raya a la porteria, White lateral dret, Saliba i Gabriel Parella de centrals, Calafiori per l'esquerra, Rice i Luis Skelly, el doble pivot, Saka per la dreta, Trossard per l'esquerra, Eze a la mitja punta i al davant, Gyökeres. Per tant, entren Calafiori, Luis Skelly, Saka, Eze i Trossard, en cauen Incapié, Odegaard, Martinelli, Madueke i Zubimendi.
0: Tres dels quatre atacants, si comptem els tres mitjapuntes i el davanter centre, els canvia Mikel Arteta, que té menys baixes respecte a l'anada, també, a Clara.
1: Ha recuperat a Havertz. Uh-huh. Continuen de baixa Timber i Merino. Odegaard arribava justet, però hi és, suplent, però hi és. Però és aquestes són les baixes que té el tècnic basc.
0: I aquest és l'11 del Xolo Simeone, l'11 de l'Atlètic de Madrid.
1: Amb un únic canvi respecte a l'anada, però amb modificació tàctica. Oblak a la porteria, Pubill lateral dret, Lenormand, que és qui entra, i Hansko, parella de centrals, Rugeri per l'esquerra, a la dreta Simeone, amb Llorente al mig, avui amb Koke, Lukman per l'esquerra i al davant Griezmann i Julián.
0: Ara ho comentarem, però sembla que no el va convèncer Cardoso jugant al mig del camp a l'anada. Té un parell de baixes l'Atlético destacades, eh?
1: Barrios i Nico González, tot i que recupera respecte a l'anada a Jiménez.
0: D'acord. Xiula un àrbitre alemany avui.
1: Sí, abans t'ho comentava, que últimament el veiem molt a les partits importants de la Champions, que és el senyor Daniel Siebert, amb Bastian Dankert, que sigui més habitual. El VAR avui tampoc hi és, l'altre dia sí que hi era, avui no hi és, Van Bokel per trincar cap euro.
10: Demà, no?
0: Sí, no sé, perquè no? És que la UEFA està fent... Clar, és veritat que ell no va al Mundial, ja vam dir-ho, però sí. És que la UEFA està fent una cosa estranya, que és reservar els àrbitres bons, és a dir, sí. Turpent, sí. Marciniak, els Kovacs aquests, els que acostuma a posar, els que els dona ell la UEFA més bola, pel Mundial, cosa que, home,
10: encara,
0: vull dir...
10: Encara queda...
0: Clar, vull dir, s'està jugant el tall de la Champions.
10: Vull dir, no cal reservar l'àrbitre, no?
0: No sé, no ho acabo d'entendre.
12: Deuen tenir poques lesionin.
0: Sí, però llavors què haurien de fer els futbolistes, llavors?
12: Clar, és que... Faig broma, no, però sol passar que es lesioni un àrbitre.
0: No, clar, però...
11: Un tanking d'àrbitres, això, no?
10: Sí, totalment.
1: Confirmo que demà no trinca, tampoc.
10: No?
1: No.
10: Aquí ha passat alguna cosa.
0: Sí, ha caigut en desgràcia, no va al Mundial...
10: Jo crec que s'han amistat amb algú de la cúpula, no? Això passa de vegades.
0: En algun viatge d'aquests va fer alguna cosa mal feta
10: o alguna dieta, va passar alguna dieta, no?, sobredimensionada, no?
0: Algun sopar de...
10: Algun sopar...
0: El lloc aquell de l'agut, com era el Pierre Couchon.
10: Sí, exacte.
0: Allà, bevien allà de matinada.
10: I llavors han dit, escolta, això no ens ho pots passar tant.
0: Potser amb una copeta a la dieta i van dir, no,
10: això ja... I altres coses.
0: Això ja sí que no. Protagonistes situats, moment per l'anàlisi. Vinga, com que només tenim un partit, avui analitzem per separat els dos rivals. Comencem per l'Arsenal, Blaia, que clar, són molts canvis respecte a un 11, tot i que la sensació que jo tinc és que en atac millora bastant l'Arsenal.
11: Sí, jo crec que la sensació, ho va dir Arteta a la prèvia, és el partit més important de la història, no? A l'Emirates, un partit que evidentment pot portar l'Arsenal a aquesta segona final de la Champions, en un moment en què opten a tot, els títols importants, i la sensació és que va treure un 11 més de circumstàncies, pensant, potser fent aquests equilibris entre Premier, tornada, i que avui ja posa tota la carn a la graella, perquè al final, per mi Calafiori, ho vam dir, no? Incapié és un molt bon jugador, però Calafiori és un futbolista diferencial, és un tipus de defensa que en plaudat pot donar molt en aquesta banda. Lewis Skelly, aquest experiment que va fer l'altre dia cap de setmana, és un perfil totalment diferent a Zubimendi, per començar, perquè és un lateral esquerre, és un jugador que té molt bona conducció a diferència de Zubimendi, que pot trencar línies i que, per tant, s'imagina un partit de dominar, perquè Trossard, Saka, que no van ser titulars, doncs són dos jugadors de bon peu per enfonsar el rival, i, per tant, a partir d'aquí, jo crec que, a més, i també la mitja punta, guanyes aquest pèl d'agressivitat que potser no et pot donar Odegaard, i tens bona banqueta avui, eh? Amb Odegaard, que ho comentava la Clara, Madueke, Zubimendi, Gabriel Jesús, Martinelli, etc. Per tant, a priori, és el millor 11 que podria treure potser l'Arsenal avui, i un 11 en què jo m'imagino un partit en què dominarà l'equip d'Arteta molt més que no pas el Metropolitano.
0: Hi ha una cosa, ho hem comentat ara un parell de vegades, clar, la situació de la Lliga de l'Arsenal, a la Premier.
10: Sí.
0: Creus que influeix, Broc, això que, home, ara tenen la Premier bastant més de cara que no pas abans del partit d'ahir del City?
10: Jo crec que influir moralment, és a dir, tu de sobte...
0: Tu creus que avui en positiu influeix,
10: jo crec que sí. O sigui, tu veies la Lliga possiblement perduda, és a dir, o depenies d'uns gol a veraix i de guanyar-ho tot i de que... I de sobte et trobes un empat ahir que et dona, pràcticament, si guanyes el West Ham aquest cap de setmana, jo crec que ho tens quasi fet, eh?
0: S'han tret de sobre aquella sensació de tornarem a no guanyar res.
10: Clar, o sigui, mentalment, no? Jo crec que després has de guanyar, evidentment, però de cara avui, és una injecció de moral brutal. Surs amb un altre esperit, clarament.
0: Solsona, què et semblen aquests canvis que fa Arteta? No sé si n'hi ha algun que creguis que és especialment important. Jo posaria el focus en Saka, però no sé tu amb qui el poses.
8: No, jo, si no vaig errat o m'he fixat malament, escolta, sí que juga a la Premier, que s'està jugant el que s'està jugant, ara té el partit contra l'Atlético de Madrid, però em fa l'efecte, torno a repetir, si no m'he fixat malament, que l'altre dia contra el Fulham va fer el mateix equip que avui. Va fer el mateix equip que avui.
0: Aquesta és bona.
8: O sigui, no va fer jugar ja Zubimendi i tot.
10: No, Zubimendi no va jugar.
8: No sé, si no m'he fixat.
10: Sí, sí.
8: O sigui,
0: sí, que va...
8: és una mica estrany, no? O sigui, poses no, els jugadors...
10: Jo que vaig anar a partit,
2: em
10: va semblar un Arsenal bastant...
11: Va jugar molt bé. El millor partit amb diferència en els últims mesos. És allò de no tocar el que funciona.
0: Clar, potser li va sortir també la prova?
8: Ja... que potser sí, però no. A la millor no ho tenia pensat, però diu, escolta, hem jugat contra el Fulham, he fet aquest equip i han funcionat, dic, escolta, li vaig a donar continuïtat, malgrat que la diferència d'aquests dies per descansar, escolta, tu, són jugadors professionals que han d'estar bé, per això que m'ha estranyat. Però el tema Saka, evidentment que és un gran element en atac, Trossard jo no el tinc com un jugador titular, el tinc com més Martinelli o Madueke o un d'aquests, però en definitiva la defensa millora amb Calafiori. És un bon equip per atacar, per arribar individualitats, però aquí dependrà molt de quin comportament té l'Atlético Madrid.
0: Que ara en parlarem. De l'Arsenal, Clara, Quim, voleu afegir alguna cosa més? Algun jugador que tingueu ganes de veure, que creieu que pot ser important?
1: Estic començant a pensar que potser m'he equivocat i anem de Madrid,
10: No, és que dissabte va jugar molt,
1: No, és que clar,
0: sí. O sigui,
8: escolta, no comencis abans.
1: No.
11: Tot el vaixell, ara.
1: No, però Saka...
8: Aviam si em deixareu sol.
1: No, Saka l'altre dia quan va entrar... Rogeri, sabem que Rogeri és un futbolista que pateix molt en aquest costat. Amb la Minja ho vam veure i és per on pot fer també mal l'Arsenal. Si Saka té un bon dia, que de fet Saka... hi ha una acció dissabte que fot un retall a lateral l'esquerra que el deixa assegut.
8: Sí, està molt bé.
1: Vull dir que si té la versió de l'altre dia pot fer mal per aquí.
2: No, jo el que veig és que l'Arsenal, ja no només per l'alineació que presenta avui, ha fet una temporada molt més sòlida que l'Atlètic de Madrid. És un equip que té molta qualitat. En parlava ara l'Albert, les possibilitats que té a la banqueta. En un partit de futbol pot passar qualsevol cosa, però sobre el paper i a sobre jugant a casa ho té força bé. Ara, m'estava mirant de reull els papers de la Clara i repassant l'11 de l'Atlètic de Madrid, defensa, porteria, mig camp, però ostres, els 4 de dalt, si tenen el dia, és que té tanta qualitat a dalt, perquè saps que jugaran a defensar-se.
10: Però et baixes del vaixell o no?
2: No.
10: Tu et quedes, t'agafes el... No, és el que volem saber.
2: Per mi l'Arsenal... a priori és clar favorit, fins i tot diria clar favorit. Ara, l'Atlético té això que té molta pólvora dalt també.
0: Sí, sí, i avui és dia gran, per exemple, pels davanters, ara en parlarem, però igual que ho serà pel que en parlarem, que és l'Aranya, també pot ser-ho per Jokeres, que al final és el seu primer any a l'Arsenal, és el seu primer any a la Champions, allò de veritat, amb un equip candidat, i a veure què fa avui. 11 per les 9. L'11 de l'Atlético, abans dels noms propis allò en profunditat, Solsona, només un canvi, t'agrada des del punt de vista de l'Atlético, aquest canvi, posar Llorente al costat de Coque, posar Pubilla al lateral dret, Lenormand de central...
8: Sí, ja ho ve fent, Llorente, el que sí que tinc el dubte és de si serà un 5-4-1, ja d'un començament, d'un inici... No sé si Pubill farà de lateral, amb aquests quatre, encara que després amb pèrdues de pilota és Giuliano que baixa i es converteix en un lateral i són cinc, o vull veure ja si realment són tres centrals, amb Rogeri per l'esquerra, Giuliano per la dreta. Això significaria que al mig del camp només tens dos pivots, diguem, de treball, que és Coque i Llorente, i s'hauria de sacrificar el Lookman per la banda esquerra i Griezmann o Julián que vagin alternant per banda dreta per convertir-se en un 5-4-1. Aquest és el dubte que tinc. O potser no, potser juga amb 4 i sí, fa aquest replegament a Juliano.
10: S'ha de veure com està Juliano, perquè a Madrid diuen que no està 100%.
0: Sí, va marxar el descans, recordem, ja van substituir el descans.
10: Sí, no, de fet aquesta setmana, a les prèvies i tal, deien que era el que, dels dubtes que hi havia, el que estava menys preparat, perquè no està al 100% ni de bon tros, vaja.
12: Ahir, abans de començar l'entrenament, Juliano va ser el primer en sortir a la gespa i va fer un parell d'esprints. Si puc, no puc. I, després va estar l'entrenament. Però és curiós que un jugador sortís abans, aviam què, va, sí. Participo.
0: No, clar, l'altra opció hagués estat posar Llorente en el lloc de Juliano, repetíem Cardoso al costat de Coque i
8: que és una de les possibilitats.
0: I Pubilla i Lenormand, els podria haver mantingut al darrere. Avui ha de ser el dia gran de Julián, David?
10: Home, és el gran aparador, avui.
0: Sí, perquè l'Atlético passi a la final, ha de fer, no?
10: Ha de participar i ha de marcar. O sigui, no, marcar, és a dir, ha de tenir incidència en el joc.
0: Jo crec que sí, eh?
10: Perquè, a més, és el seu moment. O sigui, crec que al final de temporada Julián està a un nivell, al nivell que s'espera d'ell. És a dir, va tenir aquella espècie de davallada durant la Lliga a mitja temporada, però ja ha recuperat el to. I també físicament deien que també estava una mica així... Que està bé, però que...
1: Ja tenies que problemes al turmell l'altre dia a l'anada, també. Clar. Que...
0: Sí.
10: Però avui és el dia. Sí. És el dia per encarir també... El mànager avui és el dia per encarir preus. Sí, o sigui, renovar contractes, aquestes coses.
0: Blaia, per quin jugador, per quina línia creus que passa la classificació de l'Atlético perquè tingui opcions fins al final?
11: Hi ha un punt clau per mi, o dos, que seria primer aquesta defensa de l'àrea. L'Arsenal és un dels equips que més utilitza la centrada, sobretot en aquest joc amb extrem interior lateral. És un equip molt exterior i més sense Odegaard, per tant faran aquests 3 contra 3 habituals a la banda, buscar centrades, carregar molt l'àrea amb jugadors de segona línia, amb el lateral oposat a l'extrem, i per tant per això també Pubill com a lateral, un factor, no?, diferencial en el joc aeri, en aquesta... element defensiu. Lenormand crec que està jugant bé, ja contra el Barça vam veure l'eliminatòria que va entrar força bé en aquella eliminatòria, i per tant hi ha aquesta confiança de Simeone. I després, com poden tenir aquesta capacitat per sortir de la pressió? Jo avui s'imagino un Arsenal molt agressiu, res a veure amb el Metropolitano, que era més aquest bloc mig. Avui s'imagino una pressió que és habitual en Arteta a casa, i per tant Koke, Julián, Lookman, per tenir la pilota, no perdre-la i poder una continuïtat.
0: Important que baixi Griezmann,
11: exacte,
0: entenc.
11: Que baixi Griezmann, i també aquest paper de Marcos Llorente, no?, que és un jugador que mai saps què pot fer, perquè fa moltíssimes coses per Simeone, i no sé en quin rol el veurem, si tacar més la profunditat, si tenir un element més de contenció, però bé, crec que és un partit molt llarg i que s'imaginarà segurament Simeone que amb els canvis que té la banqueta, que doncs, també té força jugadors, pot fer alguna cosa a la segona part, però evidentment ha de sortir, perquè si no surt ja hem vist que li passa moltes vegades.
0: Avui en principi tindrà Sorloz, que l'altre dia no va poder entrar. Solsona.
8: Entenem que amb els jugadors que posa Simeone en pràctica i al terreny de joc, és un equip que ha de, per atacar ha d'anar progressant, ha d'anar a tocs. O sigui, sí que pot ser que una pilota llarga, el Lookman pugui arribar, però no tenen punta de velocitat. Griezmann la ve a rebre, Julián també, s'han d'associar i han d'anar progressant fins a arribar a la frontal de l'àrea o a l'àrea ahir per poder fer alguna jugada. O sigui, no és el mateix que si jugués en lloc, m'ho invento, de Griezmann i sigués Sorloth. No?
0: Sí.
8: O sigui, podria alternar el fet d'anar progressant, però també en moments de molta dificultat, que està replegat i que t'estan apretant, doncs tirar una pilota llarga a veure si Sorloth l'aguanta i tal, i dona temps. I això no ho té amb aquests que ha posat en pràctica.
0: Doncs així es presenta el partit. A 6 minuts per les 9 tenim els jugadors ja a túnel de vestidors. A veure, va, percentatges. Blaia, començo amb tu. Percentatges de l'eliminatòria.
11: Diria 65-35 per l'Arsenal.
0: Pugem aquí.
10: 55-45 Arsenal.
0: Jo, mira, pujo 60. 60-40 Arsenal. Quim?
12: 60-40, et copio.
0: Bé, ja, Clara.
1: 55-45 Atlético.
8: 50-50.
0: Sempre igual,
8: però
0: eh?
8: Jo dic Atlético, però
1: segons el percentatge ha d'estar
8: a casa. No, la pròrroga, els penals, i guanyes...
0: No, que no ho creu.
12: 50-50 és passar l'Atlético sense guanyar el partit.
1: 50,1 i
0: 49,9,
1: no?
0: Si tu veus pròrroga i penals, clarament.
8: Jo crec que els penals...
0: Ha vingut això, no?
8: Sí.
0: L'altre dia, que l'Arsenal jugava la tornada de l'eliminatòria contra l'Sporting de Portugal, això eren els quarts de final, ens vas parlar d'aquest North London Forever. Que és, a Anglaterra, els equips no tenen himne oficial, a diferència de molts països. Sí. Llavors, s'acaben adoptant les cançons que canten els aficionats. El You'll Never Walk Alone de l'Arsenal, cadascú té la seva. Doncs bé, la història m'ha semblat molt interessant de per què canten aquesta cançó. Posa-me-la com sona amb el disc original, Nieto, aquí. Veus? Ja veureu que així d'entrada no té massa cosa la cançó.
1: No. En directe sona bé.
0: Quina fumarada. És una cançó de l'any 2022. O sigui, no estem parlant que és una cosa amb molta
10: actual,
0: tradició.
10: Sí, sí.
0: 25 de febrer, Louis Danforth, que viu a la zona de l'Emirates, d'acord? Treu aquesta cançó que es diu The Angel, o sigui, que d'entrada no té res a veure, però que, entre cometes, el subtítol és North London Forever, i que està dedicada a l'Arsenal, al que és viure aquest sentiment, d'acord? Llavors, el conviden a l'estadi perquè ha fet aquesta cançó, que comença a fer furor en xarxes, i el dia que el conviden a l'estadi, la gent espontàniament comença a cantar la cançó. Arteta, que estava amb els jugadors esperant el túnel de vestidors per sortir, escolta allò i diu, ostres, i convida Louis Danforth a l'entrenament. Això estem parlant del 8 de maig, és a dir, que passen 3 mesos des que surt la cançó fins que acaba anant a un entrenament de l'Arsenal, es fa la fotografia amb Arteta, i l'Arsenal i els seus aficionats adopten aquesta cançó que posem, jo crec que ja l'han cantat en directe, per tant, posem la... És el tall 1 de la segona tanda, Nieto. I ens entendrem. Així sona l'estadi, així sona l'Emirates.

No, no és, no és aquest, no és el que havia de sonar. El North London Ambient, aquest. Ara sí. I sona així.

0: Doncs així ha sonat l'Emirates, l'himne de la Lliga de Campions, salutació de jugadors, i entenc que l'Atlètic de Madrid canviarà d'indumentària, igual que l'Arsenal ho va fer el partit d'anada, amb un ambient espectacular i també amb una espècie allò
1: sí,
0: de...
1: Sí, un tifo posava sí. Sobre terra i mar, amb vaixells... Sí.
0: Amb molta...
1: sempre innova,
0: sí. Amb molta pólvora, els
1: molta...
0: ganes,
1: sí, això ho tenen.
2: Sí, és com un atac, no? Per sí. Terra, sí, per terra sí. I mar, no? I aigua, eh?
1: Per tancar això del London Forever,
0: sí.
1: Jo vaig dir que tinc mals records perquè l'associo a la final de Lisboa de l'any passat.
2: Ah, clar.
1: Però s'ha de dir que en directe...
0: Sí, de la Champions femenina, sí.
2: És molt, molt corejable. O
1: sigui, sí.
2: És com que la gent la canti en, sí. en cor.
1: Les jugadores
2: no?
1: Agafades sí. Així sí. Amb l'agradaria i et passa així.
0: I la cançó, perdó, no té res.
2: O sigui, no, no,
0: té
2: no,
0: les,
2: no,
0: té la tornada.
1: Sí.
0: Té la tornada. Ara la tornada em sembla una cosa de... Hosti, tu, com l'ha acabat aquest paio?
2: El paio jubilat ja. Va. Jubilació perfecta. Jubilació d'or, eh?
0: Sí, sí,
2: una cançó
0: sí,
2: sí. I s'acaba.
0: Sí, sí. Sí, algú la vol buscar. Luis Danford, The Angel, es
1: potser
0: diu la cançó.
1: Potser té cançons bones i no ho sabem.
0: Ja, sí, ja. Potser sí.
3: La sortida dels jugadors del camp ha estat acompanyada per un tifo, que es diu ara així, amb la inscripció Overland en si, que es veu que la fan servir habitualment els fans de l'Arsenal, és a dir, per terra i per mar, i amb unes caraveles, uns vaixells de guerra antics, de vela, que no sé si fa referència a la victòria dels anglesos contra l'armada suposadament invencible
0: ja.
3: Del...
2: Ah, està ben trobat,
3: crec que era Felip II, pot ser,
2: està ben trobat.
3: Se m'escapa, no, no sé si té res a veure o no, però jugant sí, sí. Contra l'Atlètic de Madrid...
4: De pilla lejos, no?
2: Sí, el que l'ha fet tampoc sap res d'aquest.
3: O potser sí.
2: Però ha sí, pensat sí. Que era una molt bona idea.
0: Si no, vero, ben trobat.
3: En tot cas, era un tifo d'inspiració marítima.
0: Crec que tenim temps per repassar per última vegada l'11 de l'Arsenal, Clara.
1: David Raya a la porteria, White, Saliba, Gabriel Calafiori en defensa, Rice i Luis Esquerri, doble pivot, per davant, Saka, Eze i Trossard, i en punta, Gyökeres.
0: I l'11 de l'Atlético?
1: Porteria, Pubill, Lenormand, Hansko i Roger en defensa, Simeone, Llorente, Koke i Lukman al mig del camp i al davant Griezmann i Julián.
0: I xiula un àrbitre alemany, recordem.
1: Daniel Siebert, amb Bastian Dankert, al bar, al rellotge de l'Emirates, que marca puntuals les 8 hores anglesa, les 9 aquí a Catalunya. Tot a punt perquè comenci la semifinal entre tots els equips i saber qui serà el primer finalista. El dia 30 de maig.
0: Doncs a veure.
1: Com voldríem que hi fos el Barça aquí, eh?
0: Uf, calla, calla, calla. Quantes vegades ho deu haver recordat l'Aleix a la redacció? Sí, vesteix blau marí de cap a peus, més
1: correcte,
0: o menys, l'Atlètic
1: sí,
0: de Madrid.
1: Amb aquests una mica com de ratlles, no?, grogues sí. Molt finetes.
0: Sí, l'Arsenal com toca.
1: També, i l'Arsenal com toca, on comença el partit. Julián, que ja la posa en joc per Koke, que juntament amb Griezmann potser avui està jugant l'últim partit. Ho estic dient bé, Koke? No, Koke es queda, no?
0: No, Koke de moment no ha dit el contrari. Sí.
1: Està fotent fora.
0: Però si el vols fer fora,
1: sí,
0: fes-ho
1: no,
0: fora.
1: No, Griezmann.
2: Finiquito, ja, Koke.
1: Griezmann pot ja estar jugant el seu últim partit. Que ho estava dient i dic, t'estàs equivocant. Com de l'Arsenal, que intentava atacar per la banda dreta. Recupera, Koke, disculpa'm, capità. Home.
0: Jorge Resurrección, eh?
1: Exacte.
0: El bon amic.
3: No, però podria anar passant, eh?
1: És una gran resurrecció.
2: Ah, bé, no vol jubilar, no? Directament, no,
3: és d'aquells jugadors que cansa una mica quan juga contra els nostres, no?
2: Sí, home, espera, però això és bon
1: rasca. Que haurien d'expulsar aquestes coses que sí. Es diuen, no? Qui rasca, que apreta és l'afició de l'Arsenal. Avui se la veu connectada, endollada, perquè a més entenem que l'empat d'ahir del City també l'has animat una mica.
0: Clar, sí, sí.
1: El veure's pràcticament ja amb la Premier... Patint per ella, i ara torna a dependre d'ell mateix, l'equip Gunner. Servirà de banda, Pubill buscant el davant a Juliano. L'avantatge és per la defensa de l'Arsenal, que surt ja amb Saka apareixent per al mig. Combinava, ho intentava amb Gyökeres, hi ha hagut falta de Koke. Mira, la primera que rasca, Joaquim. Sobre el capità de l'Arsenal, es disculpa, el capità de l'Atlètic de Madrid, primer minut i mig, 0-0.
3: Fent gala de les seves virtuts.
1: Opa!
0: Sí, bé, és que el físic... Clar, per edat ja no li dona.
2: Acompanya, no?
3: No, i aquesta veterania de fer la falta tàctica,
0: sí.
3: D'aturar el joc...
0: De l'Atlético d'abans era el que menys rascava, segurament, quan hi havia els Gavi, quan hi havia els destralers de veritat.
2: Thiago, Gavi...
0: Godín... Vull dir, allà era, jo crec, el més futbolero, era...
2: Hi havia molt terrorista. Molt terrorista.
1: Ufalusi, que va rebentar el turmell de Messi.
3: Sí, ui.
0: Sí, hosti. Ufalusi.
1: Ataca Saka per la dreta. 3.000 aficionats de l'Atlético de Madrid avui a Londres... on l'equip matalassé va canviar l'hotel on es va allotjar a l'octubre, també contra el Tottenham, li van preguntar a Simeone si era superstició i va dir que era més barat. Sí. Com si no tinguessin diners.
0: La vena catalana del Xolo.
2: Sí, de sobte...
1: Com que van a Montserrat, doncs clar...
2: Com si ho pagués ella, a més.
0: Sí.
1: Per això,
0: com si li vingués aquí a l'Atlético.
1: Totalment. Calafiori, una de les novetats, trepitja la pilota, no el pressiona ni Llorente ni Griezmann, ve a buscar la Eze, com un mig centre més, amb Declan Rice...
4: Sí, de moment, un parell de coses interessants és aquesta Arsenal que té Rice, potser avui més com a mig centre. L'altre dia contra el Fulham ho vam veure. Seria arriscat deixar Skelly més com a mig centre perquè no està acostumat, i per tant Rice acompanyarà, i això pot alliberar més a Eze en aquesta mitja punta, sent més atacant. I com sempre l'Atlètic amb aquesta línia de 5, que a vegades és un 5-4-1 fins i tot, perquè Griezmann pràcticament fa de carriler o d'interior per banda dreta, tapant, com deia, no?, aquest posicionament tan elevat dels laterals per aquests dos contra uns que busca constantment l'Arsenal per banda, per intentar fer el seu joc.
1: Canviava d'orientació Rice per... Trossard s'ha equivocat en intentar cedir-la amb el cap, ha intentat rescatar-la pràcticament sobre la línia Calafiori, no se n'ha sortit. Servei de banda pel conjunt matalasser prop del córner a la zona dreta. Ui,
0: defensant sí que és un 5-4-1 com apuntava Solsona, ara falta veure en atac com s'acaben de
5: situar. Sí, però
0: situar,
5: jo crec,
0: no?,
5: que quan tenen la pilota es queden en 4 defensors, uh-huh, i Pubill, que era la seva posició quan
0: estava.
5: Jo crec que l'Almeria jugava lateral,
1: A veure, pilota que ningú la toca, ni Trossard ni Llorente. Torna a servir de banda Pubilla amb Coque, que se la treu de sobre directament als dominis de Saliba. Compte que Julián pressionava, ha de posar el cap al central francès, també ho fa Griezmann. White intenta trobar Trossard, la pilota va als peus de Pubill. S'adorm Pubill, recupera Trossard. Trossard enganxat a la línia lateral, intentava superar el Terrassenc, però ha arribat Griezmann també en l'ajuda. Servei de banda.
2: Simeone, línia dura avui, crec, eh? No sembla que...
1: Sí.
2: Que avui serà versió...
0: Sí.
2: Esperar molt i... No ho sé, perquè estem veient ara també és que la pilota la té l'Arsenal, però...
1: De fet, la té Gabriel amb Trossard. Trossard que la trepitja, torna enrere, amb Declan Rice, incrustat entre els centrals. Rice avança, torna a combinar amb el belga, ja que en contrari. Trossard té per davant Calafiori i Eze, però decideix... Avança ell, fent la diagonal cap a dins. Ara, si s'incorpora, se li va en l'acció ofensiva. Un altre cop amb Rice. Rice cap a l'esquerra amb Gabriel. El central busca un soci, torna a combinar amb Declan Rice. Declan Rice...
5: Sí. Ho fan per despistar l'Atlético Madrid, de tancar-se.
2: Sí, no?
1: No,
2: no serà així. És una trampa, sí.
1: Ara mateix, així com l'altre dia estava més animada, ara mateix sí que crec que serà dur, avui.
2: Ciment, Ciment armat,
1: sí, avui. Sí.
0: Els primers 5 minuts prometen això.
5: Calma. Aquí és per enganyar, perquè es confin,
0: Ja mira com van a buscar l'Atlético. Veus? Mira, ja estan allà.
3: Tres jugadors a la frontal.
0: Mira Coque.
4: I Trossard apareixent entre línies, com a mitja punta, pràcticament, per intentar generar això, no?, aquesta superioritat. Ara, si Trossard aquí pot girar ràpid, a veure si l'Arsenal pot trobar alguna situació per poder córrer, perquè l'Atlètic, evidentment, replega ràpid, eh?
0: Sí.
4: Ho tenen clar.
2: Això fan bé, sí.
1: Ha vist que ratllen la sortida, trobant a Saliba per dins entre dos jugadors de l'Atlètic de Madrid. Ha sortit molt bé, però d'aquelles que és ui, i que l'aficionat li agafa un petit salt al cor,
5: Estem veient una mica semblant al PSG Bayern,
2: T'està recordant,
5: no? M'ha vingut al cas ara mateix.
3: Home, pels colors de les samarretes,
1: sí. Sí.
3: Hi ha els blaus i els vermells.
2: Una reminiscència,
0: Mira Griezmann.
1: Falta de Griezmann sobre Eze, però és el que dèiem la setmana passada, que vas començar el dimarts amb el partidàs i dimecres podies baixar. Aquesta setmana és al revés, avui.
2: Absolutament.
1: Si això és un desastre, demà... Tots crec que estem esperant posant-nos davant.
2: Estem molt tranquils perquè sabem que demà hi haurà teca, no?
1: Sí. Jo a la porra he embogit.
0: Que això en parlarem demà.
5: Que has posat 6 a 5.
1: 4-3.
5: Jo he posat 6 a 5.
4: Jo 3 a 2.
1: 6 a 5.
4: Jo també. Una escala, no?
0: Sí. Crec que el mínim és 2 a 1. Jo crec que menys de 3 gols no els ha posat ningú.
2: Conservadora, una aposta conservadora.
0: Sí.
1: Home, el valent que posés un 0-0 hotel,
0: No.
1: A veure, falta en curt que ha servit l'Arsenal. Rice amb Trossard davant Simeone. A veure com està el fill del Xolo físicament. Rice pot penjar-la, ho fa cap al punt de penal, bloca Oblak sense problemes, havia caigut Calafiori a l'altre costat, però no ha reclamat res, deu haver estat un xoc normal.
0: Sí, jo crec que per l'espectacle ens convindria un gol d'hora.
1: Sí.
0: Preferida a l'Arsenal. Sí, perquè a més...
3: Si no...
0: Sí.
2: I de Jokeres. Ja posats de Jokeres.
3: Posen maons amb Simeone.
5: Si marca l'Atlético, el Simeone treu a Jiménez ja.
0: Home, i tant. Pubill de carriler.
1: Oblak. Pilotada cap a la dreta. Saltava Juliano. Compte la paret.

0: és qui ho té millor, Blaia.
1: Sí, i molt bé Griezmann, no? Aquest toc amb molta qualitat. Un Griezmann que l'altre dia li demanaven la diferència amb ell de fa 10 anys i deia que ara va molt més tranquil als partits i que entén molt, més, molt millor els espais, d'on ha de fer mal, d'on ha de posar-se, de com llegir els partits, i això m'ha semblat una lectura doncs, molt madura, no? Un Griezmann encara està a un altre nivell i sembla que el partit ja l'hagi viscut, sí, no? Sí, i sí. Per tant té aquesta visió i compta amb l'esprint de Julián, que anava emparellat amb Rice i li ha tret un o dos metres i ha acabat fent una bona jugada. L'Atlètic de moment, doncs bé, 8 minuts que no ha patit gens de moment i primera amenaça pels de Simeone.
2: La lectura de Griezmann és normal quan tens ja 30 i pico d'anys, sí, sí. I dius que ara ho veus millor, ho veus més tranquil.
1: Hi ha jugadors a 35 que potser no s'hi juguen tan clar, també.
0: Sí, vaja, jo crec que li donaria per un any més tranquil·lament, Quim.
3: No, que ens fixem molt, evidentment, en Julián Álvarez, però jo crec que el paper de Griezmann pot ser molt important, bon. Perquè si el guió de partit va per aquí, que l'Atlètic té poc la pilota, la clarividència del francès per llançar l'atac és clau.
4: Espera, que la Fury ho intentava des de lluny, s'equivocant. Jo crec que l'italià tenia més opcions, a l'esquerra l'esperava un company. Diria que era Trossard. Ha volgut provar sort Calafiori, que algun gol li recordo de lluny, em sona. Però en aquest cas ha xutat molt desviat directament a la graderia on hi ha uns quants seguidors de l'Atlètic de Madrid.
0: Sí, que els posen a baix.
4: Sí, sí. Ja sabem que... Sí.
0: Del que passa sí. Aquí a la Lliga Espanyola.
4: Sí, sí, ja sabem que és diferent allà.
5: O sigui, Balotelli no madurarà, no? Amb 35, com Griezmann?
0: No.
5: Hi ha perfil de jugador que
0: sí,
5: no...
0: Que és impossible.
5: No, al contrari, són pitjors, com més adults.
0: Sí.
5: Una cosa...
0: Bé, Arda Turan, el tema de la bota el va fer, que ja tenia una edat, de llançar la bota a l'assistent.
4: Sí, però va passar de la bota a la pistola, vull dir que sí. Tampoc no... No, és veritat.
5: No, Arda Turan, amb 25, era un tio assenyat, sí. I amb 35
4: és... Sí. Va empitjorar, també.
0: Roma Auto ja tenen el nou Nissan Micra, ja ho sabeu, i no volen que només el miris, Volen que el toquis, que el provis i que te n'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra Roma Auto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. RomaAutoNissan.com, ja ho sabeu. Romau...
6: Top!
0: Solsona!
2: Estava concentrat ara.
5: Ja ho sabeu. M'he avançat,
0: Romau...
6: Oh!
0: Sí.
2: Estava concentrat amb la jugada pensant que li robaven la pilota i no era falta.
1: No, és que a més et falta a favor de l'Atlètic,
5: sí.
4: Sí.
0: L'anava a robar l'Arsenal, l'anava a robar?
2: No,
0: l'Atlético.
4: Sí,
0: no, és que jo estava mirant el text.
1: De fet, és el que comentàvem de Lewis Skelly, a la prèvia, aquest girs entre línies s'hi condueix molt bé, però per això té problemes, no? I aquí, com ha saltat Llorente, a la pressió molt ben orientat, i una recuperació molt perillosa, perquè és una falta,
4: sí.
1: Si la pengen bé, Clara, doncs,
4: sí.
1: Veurem.
0: Penjable.
4: I és Griezmann...
2: Jo xutaria a porta, Julián, jo xutaria a porta. No.
5: Una mica lluny, no?
2: Sí, una mica lluny, però el porter sempre pot estar despistat,
4: A veure, Griezmann i Julián...
5: David Raya, no?
2: Pot ser.
4: Mira, en curt.
0: Griezmann
4: a la frontal, compte Griezmann, la centrada, segon pal, un pèl massa llarga, arriba Calafiori en defensa per treure-la d'allà, li regala però a Llorente, que toca ja amb Juliano, més a la dreta. La baixa Juliano, demana Julián per dins, ja rep. Es regira Julián, té temps per pensar. La passada filtrada per Griezmann és bona. Enrere, la treu Raya de primeres. Cau a terra, Juliano, quan intentava rematar, és porteria, tot i que tornen a demanar corda als jugadors de l'Atlètic de Madrid. Segon avís, segon en surt ja del conjunt de la CEA, l'Emirates, i un altre cop amb Julián, Griezmann i Juliano protagonistes en l'acció. Abans, amb els papers intercanviats, ha estat Griezmann per Juliano i rebat de Julián. Ara, Julián per Griezmann, centrada, i Juliano que ha arribat molt forçat, i la pilota rebota, crec que al final a Lenormand, pot ser que estava també per allà.
0: Era Lenormand, Doncs sí. Si no intervé Raya, Lenormand les tenia totes per posar-la dins,
5: Més sensació de perill,
4: Sí, Lenormand és el que estava per davant, és a dir, qui ha tocat l'últim, no?
0: Sí, pot ser. O qui volia rematar era Ruggeri.
4: Qui primer que ha intentat rematar és Lenormand i després ha arribat Juliano per darrere.
0: D'acord.
4: I crec que Lenormand és l'últim a tocar la pilota i potser anava a porteria, al rebot.
3: No li està funcionant de moment l'invent a Arteta,
4: No,
3: 10
4: no, no.
3: minuts que portem, l'Arsenal no ha fet res i l'Atlético hi ha ensenyat les dents.
1: És que va mal fer demà, no? Una mica la sensació molt mesurat tot, molt lent, i l'Atlético té molt clar el que ha de fer i de moment estan molt més posats al partit, aprofitant doncs, aquest factor també potser més emocional de que l'Arsenal al final té la pressió de jugar a casa.
2: Sí. Ja veniu a l'Atlético.
4: Sí,
1: jo em mantinc, jo no canvio més.
4: El Blaia, amb el canvi de decisió que ha pres avui, s'està guanyant el fet de... que els aficionats de l'Atlètic de Madrid embrutin una rajola d'aquestes que tenen allà al Metropolitano. Sí. Eh?
5: Amb el seu nom, no?
4: Sí, sí,
5: nom.
4: Albert Raya i plàtans per allà.
5: I la mà, que posi la mà.
6: Per favor.
4: A veure, que hi torna l'Atlètic.

0: que t'ha dit ara, s'ha equivocat Llorente amb la passada per Pubill directament a fora.
1: Jo és que recordo, no volia, però recordo sí. una final que va jugar al València contra l'Arsenal, final de la Recopa d'Europa l'any 80.
2: Sí, home,
1: i va ser pròrroga 0-0, un partidàs 0-0, pròrroga 0-0 i per penals. Vull dir que aquests van al mateix camí.
3: Sí, sí, tu has molt de cara als penals.
0: Eh?
3: Ja t'he vist, eh?
2: I un dels penals el va marcar Dani Solsona, no ho digueu ell, ja us ho dic jo.
3: Sí, ja m'ho he imaginat, que hi havia alguna cosa...
2: I el València va guanyar aquella... Era final, no, Dani?
4: Sí, final de Recopa. Recopa.
0: Vas
4: sí,
0: enganyar el porter, al llançament?
1: Quasi li trenco el cap. No, no.
3: Sí, sí, amb vai. Tot, no? Va sortir, va xutar amb tot.
4: Punxot?
3: Amb
4: tot, amb Dani, punxot o no?
1: No, punxot no. Punxot no, però que vaig tirar a trencar-la.
4: I una falta tan llunyana com la d'abans que has dit que xutaries, havies fet algun gol de tan lluny o no?
1: No.
0: Entrevista no, Dani Solsona. No,
2: xutava, és més de col·locar.
1: Xutava Kempes. No, sí, xutava Kempes.
2: Però l'Espanyol no, l'Espanyol l'ajudaves tu.
1: Més a prop, sí. Més a prop, sí.
2: Pilota per l'Arsenal.
0: 14 de partit, 0-0, però amb ocasions de moment, o arribades, si més no, de l'Atlètic de Madrid. Ratlla un altre cop arriscant, ara amb Saka, fent de mig centre, li torna la pilota perquè Koke i Lookman estaven pressionant-lo amb tot. De nou Ratlla.
1: Aquest tipus de falta, sabeu qui la tiraria ara, actualment? La gent.
2: Sí.
0: Ui, tant. Sí, mira, sí. Jo el fitxava al Fantasy només per això, per les faltes, perquè sabia que hi havia molts números que fos gol.
5: Florian, eh?
0: Sí, home, molts punts em va donar.
2: Ara el que està xutant canyardos de molt lluny, que avui és a la banqueta, és Nahuel, eh?
0: Sí, sí. Ostres, sí. L'altre dia, allà més talla.
5: És l'arma de Simeone avui per la segona part.
2: Sí, sí.
0: Compte, perquè l'Arsenal està tenint molts problemes, per sortir.
2: Sí.
0: Ha tornat a arriscar Ratlla. A punt ha estat de tallar-la a Julián, i ara, pilotada... cap endavant, almenys serà servei de banda pel conjunt Gunner.
2: De fet, dos tant, pilotes al càmera. Que anava a preguntar si no caldria de tant en tant enviar alguna pilota per Jokeres, perquè allò llarg perquè la baixi i intentar avançar metres així, no?
0: Sí.
5: No, Jokeres amb això no és, tot i que físicament sembla que sí, no és una de les virtuts que té, el problema és que no tenen mig al camp. És un equip que Rice no és aquest perfil, i clar, jugues amb tants laterals, amb tants defenses, que al final el que estem veient és Eze, sobretot també Saka o Trossard apareixent per intentar girar i accelerar, però l'Atlètic realment està molt ben plantat amb aquest 4-4-2 en la pressió, sense saltar el porter, però sí mantenint l'estructura per incomodar molt, forçant a que l'Arsenal filtri aquestes passades, però clar, si aquí t'equivoques, jo hem vist abans, pèrdua i és complicat.
3: Sí, mira, n'està encantat en el partit.
0: Sí,
2: de moment
3: com
2: sí.
3: Ara.
2: Sí, sí.
3: Somiat,
0: mira, pèrdua de l'Arsenal. Koke ve per darrere, White el fa caure, falta.
2: Sí, sí. I aquell intangible que són els duels, jo crec que de moment està molt més despert, no? Està guanyant molts més duels l'Atlético que l'Arsenal.
1: I un jugador com Zubimendi, jo crec que és el jugador que li falta a l'Arsenal. Però bé, Arteta ha decidit això, no sé si pensant al partit del Fulham que van jugar bé i això, o ho tenia ja premeditat de fer aquest equip.
0: A veure, Gyökeres, que pot córrer la primera, davant Lenormand, el superarà? No, Lenormand posa la cama, córner, i això és perillós, ja ho sabem. Sí. Córner a favor de l'Arsenal, Nicolás Jové es frega les mans, perquè sabem que l'Arsenal fa molts i molts gols de córner. A veure, l'altre ja no els va picar bé.
1: Gabriel i Saliba, Gabriel marca gols, eh? Ja en porta 4 o 5.
5: Calafiori també és un jugador que pot anar bé per dalt. I em sembla que aquesta temporada de la Premier són 17 gols i em sembla que és el rècord de la Premier. Sí, sí. L'han batut ja d'ells mateixos, d'any a any, que van millorant.
1: Quants gols?
5: 17.
1: És igual barbaritat. Que algú que em porta 17.
3: ja ens ha colat, eh?
2: Sí, Solsona està, òbviament.
3: Sí, sí. No, va cremadet, eh?
2: Està preocupat per l'Espanyol. Sí, i és que la situació està complicat després del partit d'ahir.
0: El córner, jo que eres marejant a la Pubill. A veure, qui traurà l'escombra? Doncs l'àrbitre de posar pau. Amb qui parla?
5: Semblava Tom i Jerry.
2: Sí, faltava la cadira, no? El xoc de la cadira, a veure qui seu.
3: Mary Hill, també.
0: També, sembla el mateix. A veure, el llançament, es fa o no es fa? Va.
2: Va, noi.
0: Ara sí, cap al segon pal. Mira, Saka està tot sol. Està tot sol, Saka. Quim Misto, directament a fora. Es posa les mans a la cara amb raó, perquè estava sol.
3: Ho temps de fer, de tot.
0: Sí. Un cafè. A veure, estava a la frontal, s'han oblidat d'ell per complet. Julián l'acompanya amb la mirada. I després, que malament, per ser un jugador tan bo com Saka, que té bon peu, em sorprèn que...
5: A veure,
0: no l'hagin notat una mica millor.
5: Li queda molt, no?, com cap a dins, potser. La pilota li cau molt a dins, ja ha tancat molt la cama. Però com han distret, no? El primer pal, fent veure que jo que eres que donant voltes, i llavors el segon,
3: molt bona.
5: Alliberat.
1: És esquerrà, i no pot rematar bé. Si aquesta jugada és una estratègia que entenc que sí, l'haurien de practicar amb un dretà.
2: I a més, és que jo crec que prova de rematar i era més per tornar-la a posar a l'àrea,
4: sí, perquè tenia molt poc angle. A mi també m'ha semblat que... Sí. Clar, si li surt el gol, fa el gol a la seva vida. Sí, sí, però és molt difícil.
0: La té l'Arsenal. Luis Skelly, a la dreta amb Rice. Més a la dreta amb Saka. Surt Roger i a tapar-lo. El superarà? Sí. La primera ho ha aconseguit, però Lookman molt bé en l'ajuda. Li ha barrat el pas, tot i així la manté l'Arsenal. Amb Gabriel, mira com corre Llorente. Gabriel amb Calafiori. De primeres amb Trossard. Aixeca el cap, juga enrere amb Gabriel. De nou Luis Skelly. Al mig del camp, obertura a l'esquerra per Leandro Trossard. Li faran el 2 contra 1, no s'allunya una mica més Griezmann. Trossard se'n va cap a dins, no el pressionen del tot. Trossard encara condueix, la manté, espera l'arribada de Saliba. Saliba a la dreta amb White. Té més enganxat a la banda Saka. Li filtra per dins, és molt bona. Saka pot buscar la centrada amb la dreta. El primer pal, ningú remata, no arriba Gyökeres. Saltarà Declan Rice, la recollirà a la frontal Luis Skelly. Pressionat per Julián, es veu obligat a retrocedir. Carrega la cama Gabriel, el xut fora. Ui, Gabriel central, però aquí ha dit, mira, acabo la jugada amb la cama esquerra i no ha sortit tan desviat com semblava, eh? Que bé ho ha fet Saka i que bé White, l'ha vist, eh?
3: Sí. Amb Saques on està, on ha de passar el joc.
2: Sí, sí.
3: És que és evident.
1: El que passa en aquest tipus de jugades, que els entrenadors segurament que li diuen amb els laterals, el que passa que els laterals han de marcar i estan a prop, el que ha de fer és tancar per dins, deixar més distància a Saka, i si li donen a Saka, llavors el encara, tens davant.
3: Clar, encara si pots...
5: Clar. Estava perfilat una mica, no? Com ha perdut la referència. De fet, no sé si recordeu, l'any passat al Bernabéu, a la Champions, li fan aquest gol a l'Atlètic. Un passe de Fede Valverde a l'espai, a Rodrigo.
2: Ah, sí,
5: va ser.
2: Sí.
0: Amb Javi Galán, sí, no? Sí, era lateral.
5: Javi Galán, que tampoc és que fos, no?
2: No.
5: La panacea dels defenses, però és veritat que va ser la mateixa jugada. La mateixa jugada. I curiós, perquè Ruggeri aquí pot patir, però és la primera vegada que el troben, eh?
0: Sí. Buscaven un altre cop Saka en llarg. La meitat és per Hanschko. Juga amb Ruggeri. Un altre cop amb Hanschko. Ve a buscar-la, la demana ja el capità Koke. No ha vist clar el fet d'avançar metres. S'ha disculpat amb algun company. O Black, Hanschko. Bé, ara sí, Koke, de primeres. Bé, distribució.
1: No, juguen
0: per Ruggeri. Sí,
1: estan
0: no.
1: jugant còmodes.
0: Sí, sí, sí. Sí. A veure, Ruggeri intenta el canvi de joc molt dolent. Molt dolent. La manté, però l'Atlètic de Madrid, en Pubill. Aquest és Llorente, un home a qui li encanta marcar gols a Anglaterra.
2: Que li diguin al Liverpool, si no.
0: Sí.
5: A la Premier, no sé, l'altre hi havia la conya de que, clar, els de la Premier que no veuen la Lliga es pensen que Llorente és el millor jugador del món. Perquè cada vegada que el veuen...
3: El veu marcar i fer... Sí,
5: sí, sí, és una mica...
3: Exhibicions.
0: Sí, sí, sí. A veure, Julián, ui, la perd, me falta. Falta de Rice.
3: Però l'ambient no seria...
2: No
3: és Anfield, no? Diguéssim que no seria un descans
0: no veus,
3: top.
0: Eh?
3: No em sembla... No m'ha semblat mai, però...
0: No. O sigui, Highbury tenia més aura.
3: Sí, no em transmet com altres camps d'Anglaterra, que sí que l'ambient és constant.
0: Sí,
3: i, no?
0: Sí. La té l'Atlètic de Madrid amb Pubill superant la pressió de Trossard. Pubill que canvia de joc per Ruggeri. El persegueix Saka. Ruggeri la passada podia quedar curta, però controla Lookman. Lookman amb Julián, que ve buscar-te a zona de tres quarts. Julián espera, obertura a l'esquerra, s'equivoca. S'equivoca, l'avantatge és per White. Haurà de retrocedir amb Raya, que l'escup cap endavant. L'avantatge hauria de ser per Hanschko, però compte perquè Gyökeres posa bé el cos.
2: Ah, bé,
0: controla.
2: Bé, molt
0: bé. Esperó per Eze, estan molt sols, però estan molt sols. Eze un altre cop amb Gyökeres, s'incorpora ja en l'acció Saka.
2: Dona-li.
0: El doblarà Gyökeres, encara Gyökeres. S'està equivocant Gyökeres o què? S'està anant com un extrem, xoca amb Saka, per favor. Què han fet? Però continua Gyökeres i acabarà fent falta. O sigui, quin desastre de jugada.
5: Sí, s'ha equivocat molt perquè...
0: Quan has aprofitat?
5: Primer Hanschko s'equivoca perquè és que no fa res, deixa que Gyökeres posi per davant, error del central i després el suec, clar, la conducció molt, molt senzilla, tenia a Saka totalment sola a la dreta i no li ha donat, bé, errada greu i desaprofitada a l'Arsenal perquè era un 4 contra 4 pràcticament.
0: Sí, sí.
2: No és Haaland, de moment, Solsona, Gyökeres?
1: No, li costa una miqueta més.
4: Però aquí una mica és Saka, no? El que no ha de ser allà. Vull dir, el jugador, el company té la pilota...
2: Però clar, però ja espera que Gyökeres li doni i se'n vagi rematant, entenc, no? Vull dir, és que a part ho fa molt bé a l'inici, l'aguanta, la dona és però...
3: Un punt matusser, no?
0: Tu has vist la cara de Saka? Està amb els braços oberts i però que estàs potent, tio.
3: Sí, sí.
0: És que... A veure, que se l'empassa, White. Espera, pot córrer Lookman. Es frena Lookman, nigerià, però nascut a Londres. Llegia avui que torna a casa.
1: El xicle.
0: Surt fora la pilota, portaria per l'Arsenal.
2: És relatiu, sí.
0: Sí, sí, no, i també ho he pensat.
2: Segur que us estàveu preguntant avui si l'equilibri perfecte realment existeix. És una pregunta que normalment us feu. Doncs mira, és aquí, amb el nou Moda 5S que seguim. El superhíbrid que no et fa triar. Té la màxima eficiència i tota la potència que necessites en un sol cotxe. Gaudeix d'un sub amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia. I el millor de tot, el tens disponible des de 23.990 euros. O Moda 5 SHS, el millor dels dos mons. Vine a descobrir-lo al teu concessionari, xarxa de concessionaris o Moda Jaeco de Catalunya.
4: O Moda 5, eh?
2: O Moda 5, SHS.
4: M'apunto.
2: Sí.
3: Quin partidet, eh?
0: Sí, ratlla ara també, no, regala i... l'Atlètic de Madrid.
2: Cap aturada, eh, de moment, dels porters.
3: Jo aviso ja perquè...
0: O sigui,
1: els millors són els porters.
3: Sí, sí.
2: Sí, sí.
1: No han fet una errada.
2: No, no, clar. Espera, que ara surt l'Arsenal.
0: Sí, Declan Rice, comença a córrer, Griezmann el, ni posa el cos, però Rice és bé, més bé, ràpid, més superior. Guanya la línia de fons Declan Rice, però busca la centrada cap a zona de ningú. Posa el peu, Llorente, córner i Rice, que anima, però saps que ja tens els de l'Atlètic de Madrid, també, o no?
3: Jo crec que ho ha fet i ha pensat, sí.
2: Ha vist vermell i blanc i
0: dic... Ja us vindrà l'entrada d'Espanya i diu, no, no, esto no es mío. A veure...
2: Doncs córner. No ha estat molt fi la centrada, perquè era una bona acció, aquesta, eh? Tenia tres rematadors...
5: Real molt justet, no potser...
0: Ah, no, mira, hi havia gent de l'Arsenal, també, sí, sí. És just a la frontera, crec. Va, a veure el córner. Què inventa ara l'Arsenal? De moment no es mouen com... Estan situats diferent, eh, ara? Sí, és no, una jugada diferent.
1: Saca està sol igualment, eh?
0: Sí, però ara ja estan com més repartidets, no estan tots a l'àrea petita,
2: no i el Pérez
0: no fa... No fan res.
1: No, no.
0: En curt, mira.
2: Ai.
0: Rice, a la frontal, amb Saca, surt Julián a tapar-lo, li torna la pilota, Declan Rice.
2: És el Gili Corner.
0: Sí, Gili Corner total. Ese.
3: Tota la vida.
2: Ai.
0: Sí, sí. Amb Luis Esqueli. Compte, que li guanya el duel a Julián. Luis Esqueli la porta de ningú. Es passeja per l'àrea petita perquè no hi havia ningú. La recollirà Gabriel i evitarà que surti a l'altre costat.
2: Amb
0: Saliba. No ho sé. Saliba pot penjar-la. És bona. No, massa llarga. Massa llarga. Passa pel sobre el cap de Luis Esqueli. Servei de banda per l'Atlètic de Madrid.
3: Però això d'innovar cada córner ha de ser esgotador.
2: Sí, sí, sí.
3: I cada jugada, fer un córner brillant...
0: I que se'n recordin, perquè sí. A mi quan ens explicaven...
2: Atenció.
0: Quatre jugades diferents.
3: Clar, clar.
2: Ja està, ja no...
0: Que com la marcàvem, aquesta quina era... És que ningú se'n recordava.
3: És que sembla més futbol americà, que tenen aquell llibre de jugades, no? Que anàvem a mitjans, quarterbacks i tal.
2: Clar, potser només era assajada fins que rep Saca i a partir d'aquí...
3: Sí.
2: A partir d'aquí
3: improvisació, no?
2: S'improvisa, sí, sí, sí, no ho sé. Totalment.
5: Ara, que havia ficat el cos, la Luis Esqueli, que això ho fa de meravella, no? Em posa el cos. Jo crec que no se l'han cregut perquè no creien que la jugada pogués sortir i va d'allà, perquè després no hi havia cap rematador, perquè era bona la centrada, amb intenció, tensa.
0: Ui, semblava que Lukman podia marxar, caigut a terra, no hi ha falta. 26 de partit, 0-0.
2: Era 5 rematades entre els dos equips, què més voleu?
3: Sí, que ens queixem per queixar-nos.
0: Quantes en portàvem la setmana passada, aquestes alçades?
2: Home, si fa no fa.
3: Sí, més o menys.
5: Que totes eren gol. Pràcticament, no? Dir...
2: Ah, de l'altre partit,
0: no,
2: dius?
0: No, jo preguntava l'anada, per si hem millorat respecte a l'anada. Però també, no, evidentment...
5: M'he quedat atrapat allà, jo, eh?
0: Sí, sí, ja ho veig.
3: Hi ha un forat negre, la nostra vida, que és aquell partit, eh? O sigui, no aconseguim sortir d'allà.
2: Fins que no arribi la tornada, de moment...
3: Totalment.
2: Som a París.
3: S'ha de tancar una mica aquell el cercle aquest.
0: No, som a Londres.
2: Sí, no, però vull dir que...
0: Ah, val, perdó.
2: Fins que no arribi la tornada del Bayern PSG...
0: Està costant, això.
2: Va, aixequem-ho. Pilota per l'Arsenal.
0: Aixequem un gol, però Solsona ja ha dit que no n'hi haurà.
2: Bueno, fotis.
0: Que serà la recopa.
3: No, però avui el tòpic aquell ja històric del futbol, qui marqui primer guanya, avui fa pinta que sí, eh?
2: Sí.
0: Falta de Coque sobre Eze.
2: No, perquè a més, a mesura que avanci amb el 0-0, sí, cada vegada hi haurà més por.
3: Clar, evidentment.
2: O sigui que el gol hauria d'arribar abans del descans, va.
0: Trossard. Mira, és bona. Ai, se li escapa el control a... Gyökeres recupera l'Atlètic de Madrid, que surt per la dreta. Que bé ho fa Coque, eh? Amb Juliano.
1: Coque va estar a punt, es parlava del Barça.
2: Sí.
5: Masterclass de Coque, de moment.
0: Sí.
5: El millor mig que... Uf,
0: Griezmann, que bé, també. L'altre, és que clar, s'ajunten aquests dos. Ah, el joc cap a l'esquerra, amb Rogeri, que ho frena. Bé, Lukman, de nou amb Griezmann. El francès li torna la pilota a Lukman. Tapa bé l'Arsenal a les línies. Tornem a començar.
2: Clar, a veure, tampoc és tan estrany Solsona, perquè al final... Qui construeix el joc, els migcampistes? I avui, quants migcampistes té l'Arsenal de toc? Ha prescindit de Zubimendi, ha prescindit de Dodegar. És que no en té cap.
3: No.
1: No.
2: Clar,
1: és més la força,
2: més
1: la potència, i donar ràpid la pilota amb els de banda, que són els que han de buscar l'1 contra 1, però Trossard no és un jugador que sigui un de buscar l'1 contra 1 i marxar en banda, és, finalitza més que juga per banda.
5: Que no tenen especial... O sigui, avui realment està jugant amb 5 defenses, un migcampista i 4 davanters.
2: Clar, sí.
5: No? I li està costant molt perquè és o David Reis et filtra una passada i aconsegueix girar, o aquest joc directe, perquè Reis brilla en això, en aquesta conducció, amb aquesta potència, però li està costant molt a l'Arsenal, tot i que és veritat que potser ha millorat una miqueta els darrers minuts, a nivell de generar almenys una miqueta més de por el cos de l'Atlètic de Madrid, que està prou còmode. Jo crec que firmaven aquesta mitja hora inicial. Amb sang.
2: L'ha trepitjat Pubi, la Calafiori?
0: Sí. Imagino que sense voler.
2: T'ho ha semblat?
0: Es veu el braç, eh? Pots evitar-lo. Mm-hmm.
2: Ja.
0: A més, l'ha trepitjat just on té... porta una vena.
2: El Nieto s'ha esparverat. El nostre tècnic està amb les mans al cap, eh?
3: Sí, està indignat, no?
2: Sí. No, per això, per la trepitjada.
0: Per la trepitjada.
2: I ha semblat que feia la barema amb la mà de Calafiori, Pubill.
3: Tenim clar, Nieto, qui vol que passi.
0: Sí. Totalment. Pubill. Té al darrere un home amb una samarreta groga amb punts vermells, una, molt estranya, no? Una samarreta molt lletja. És que desentona, enmig de tot el color de l'Arsenal, desentona.
3: Incapaç de veure res.
0: Espera, Llorente, que comença a córrer. Llorente ara fent d'extrem. Aixeca el cap. La posa per l'arribada de Lookman. No arriba, l'agafarà el vèrtex del costat esquerre, Julián. Julián... torna a començar. Ja està, s'ha acabat la verticalitat. Tornem enrere. Hansko.
3: Ara ens han enganyat, perquè aquest no és l'Arsenal del dissabte. Eh? O sigui, és el mateix equip, i evidentment el Fulham no és el de Madrid, però a nivell de ritme i d'energia i electricitat no és el mateix.
4: És que no té gaire la pilota, pel que
2: no.
4: Ser el partit.
2: No, és veritat. Lent. Mira, ara us ho dic.
5: Quan la té, no...
2: Mira, jo crec que la té, però molt... sense transcendència, no? Sí, 65-35.
0: Que la xiloria en passiu, no?
2: Però la localització era si la tinc, sí. S'està jugant més gairebé... Bé, mira, a prop de les àrees, un 21% a prop de l'àrea de l'Arsenal, un 26% a prop de l'àrea de l'Atlético. O sigui, es juga tot el 53% a la franja del mig del camp.
3: On no passa
2: si
3: res.
2: El camp en 3.
3: On no passa res.
2: Sí, exacte. Per tant, sí. I la sensació de perill, estic amb vosaltres, que és més de l'Atlético.
0: Com s'ha arriscat, Oblak. S'ha de desmuntar el micro i tot.
1: No has vist la passada arriscada que ha fet Oblak?
5: Sí. Que no has de vindre, Oblak.
0: Ha sortit. I mira, ja l'Atlético ja està a la banda.
2: Ui, que bona!
0: Griezmann, de primeres. Llorente, al retall. Llorente carrega la cama, xuta, impacta en Gabriel. Fora de joc, m'ho ha semblat. Griezmann hauria d'haver xutat, ell.
2: Sí.
0: S'ha equivocat.
5: Molt generós.
0: S'ha equivocat, podia controlar i xutar. I és Griezmann, que té un xut de nassos, però ha volgut combinar de primeres amb Llorente i estaven fora de joc l'ex del... Ui!
5: No sé si ben White, potser...
0: White?
5: No, en tot cas, sí que estic d'acord amb la Clara que havia de xutar aquí, Griezmann, perquè és que...
0: Volia donar-me un cura a la porra.
5: Ara com han sortit, Déu-n'hi-do, quina jugada t'han fet.
2: Tens Llorente a la porra, Clara, la
0: Blanca, no? Sí, perquè vaig visualitzar Anglaterra, Llorente... I per què poquet? Ja ho diu ell.
3: Tu, Jaume, alguna preferència de golejador?
2: Sí, Joker és, crec que he posat.
3: Ah, està bé igual, aleshores. Va, bé.
0: Una persona que no va encertar cap dels nou golejadors.
2: Ah, ese, he posat. Sí.
3: Aleshores, encara més tranquil. No.
0: Pilota de la ratlla.
2: Aguilar i Servidora no van encertar cap dels nou golejadors del PSG Bayern.
0: Qui té avui, Aguilar?
2: Aguilar, avui té Saka.
3: Perfecte.
0: Saka i tu, Eze, vale? Doncs si marca un dels dos, us el dedicaré.
2: Gràcies. Saka també el té París, eh? I l'Albert Ferran, i Joan Lluís García, i Pau Bonastre.
0: Però ells van sumar punts, no?
3: París està bastant fi, últimament.
2: I Puig. Sí. Hi ha molts Sakas, vaja. Sí.
0: A veure, David Raya. Se la jugarà? No.
5: A mi
0: no
5: n'apareix Raya, eh? Recull la pilota al punt de penal, perquè el central sí que s'ha de dir que tant Gabriel com Saliba tenen sort de pilota força fluixa, eh? Els hi costa... filtrar, els costa trobar moltes vegades la passada vertical i està patint l'Arsenal en aquest inici amb això.
0: Ui, llàstima, perquè White estava desobrant Gyökeres, que es queixa moltíssim, demanant falta.
2: M'ha semblat.
0: Nieto també es queixa.
2: Sí.
0: Que és soci de l'Arsenal, Nieto.
3: És tota la vida, accionista.
2: Jo crec que després de les dues eliminacions del Barça amb l'Atlètic de Madrid s'hi ha fet, sí.
3: Sí. Ocupa't unes quantes accions. I ha pres decisions i tot, eh?
2: Sí, diu que se sap ja la tornada, del North London Forever. Sí.
0: A veure, Oblak li regala la pilota a Calafiori. La controla i la manté l'italià. Jugant Reis. Reis a la banda dreta amb White. Un altre cop per Saka. Saka a la frontal. toca amb Calafiori, Calafiori s'adorm, a punt de perdre-la, la manté, juga amb Luis Esqueli, Luis Esqueli amb Saliba. Saliba, la trepitja, l'Atlètic de Madrid molt juntet, esperant, mentre l'Arsenal mastega la jugada. Gabriel amb Trossard, Trossard davant Julián, no s'atreveix a intentar driblar-lo. 33 al partit, ho intenta l'Arsenal. Gabriel arriba fins al frontal, però clar, es troba que no sap què fer. És a dir, condueix no sap...
3: Zero idees.
2: No? No. I Saka està ben tapat.
0: Ara White la posa al segon pal, arribarà Trossard... Sí, no? Sí, la baixa. Calafiori pot penjar-la, ho fa enrere amb Gabriel, la posa ara sí, l'avantatge serà prou blanc, ha tocat en un defensa. La controla el porter de l'Atlètic de Madrid, que intenta servir en llarg per trobar, i ho fa Griezmann. I quin control de Griezmann, i espera, que vol l'arribada de Julián. La passada, que era curta... La talla se li va, però quin control de Griezmann.
1: Si arriba a tocar la pilota a Julián de primeres i li arriba, li dona el mig a Lukman, sí. I entrava sol.
2: Sí. Clar, és veritat que l'Atlético es tanca més, és més difícil crear perill així, però amb la pilota als peus, de moment, no hi ha color entre l'Arsenal i l'Atlético.
3: No, és que està mereixent passar, sí. L'Atlético, és així. Sí, sí. O sigui...
2: ja la segona part del Metropolitano va ser així, i de moment avui la primera part va una mica en aquesta línia. Ara ho prova l'equip d'Arteta.
0: Amb Trossard un altre cop per l'esquerra. I un altre cop que no s'atreveix encara. Gabriel, prop del vèrtex, amb Eze, que no l'hem vist, tampoc. És amb Lluís Esqueli, li torna a l'ex del Crystal Palace. Un altre cop amb Trossard. Ara sigui el drible, supera a Juliano. Un altre cop, segon retall. Tercer, no, perquè arriba Griezmann en l'ajuda. Que ha sacrificat a Griezmann. Compte, però, que ara sí que la pot rebre Trossard. Que
2: ui!
0: Un contactet de Griezmann. Un contactet de Griezmann. Li diu que s'aixequi l'àrbitre. La jugada encara és viva. Eze supera Griezmann. Eze a la frontal.
2: Xuta.
0: Eze amb Rice. Pot xutar Rice. Toca en un defensa. Corner.
2: A mi m'ha semblat pit.
0: Sí, a mi també. I... ara veurem la repetició de la caiguda que li demana Saka que la miri, de Trossard en aquesta acció amb Griezmann.
2: Perdoneu, per mi això és penal,
3: sí?
2: Sí, ostres, és molt... No? No creieu que el toca per darrere? La cama dreta? Fixeu-vos la cama dreta. No?
5: Una mica.
2: Aquí no m'ho sembla tant, mira.
4: En dinàmica...
3: És que jo estava buscant la cama dreta i dic...
0: No.
1: Quin va ser el penal que van pitar perquè es quedava...
0: Hanschko. Sobre...
2: Home, Hanschko, això que eres.
1: Aquest, si està davant del porter, és penal.
0: I a part també estava revisant el pit, el que deies tu, Jaume, també ha fet el senyal de pit. O sigui, aquest res, i l'altre crec que encara l'estan revisant. A veure. En efecte, és pit de Hanschko.
2: Sí.
4: Res.
2: I l'altre encara s'ha...
0: I l'altre, res, ja està. No hi ha córner.
2: En tot cas serà córner i és perill el tercer.
0: També. Saca ara des de la dreta. No. Juliano i Trossard ballant una lenta. Una bachata, que vulguin. A veure. No es pot servir el córner encara. Ara sí, anirà el capità de l'Arsenal. White també, que es queixa de Koke, que s'agafen per tot arreu. Què? Avui demà... Ara, Saka. En curt, mira, un altre cop. Eze li torna a Saka. Penja-la, no la penges, a la frontal. És bona, xutaria Can Rice, posa la cama Llorent, que evita que baixi porteria, tot i que aquest que anava fluixet, i jo crec que no anava tampoc gaire ben dirigit. Però un altre cop trobant la manera d'acabar la jugada.
5: Home, trobes el jugador que millor xuta des de tot l'equip a la frontal sol, i el xut de Rice... No sé si, tot i que ha tocat Llorente, crec que era un xutet força fluix i sense massa intenció.
2: Entenc que Arteta deu considerar que l'Atlético defensa molt bé per alt, perquè amb el número de gols que fa l'Arsenal penjant pilotes, les està servint tots en curt.
3: Està abusant del córner curt.
2: Sí,
5: no sé. Dic que l'Atlético, a nivell... Abans mirava les dades de defensa de pilota aturada, és dels pitjors equips de la Champions aquest any.
2: Per això.
5: És veritat que avui ha entrat potser l'Enormand per Johnny, guanyes un jugador més, però sí que crec que està intentant també aprofitar altres... alternatives que són bones realment, perquè un xut de Rice des de la frontal és una bona opció.
2: Si voleu fer el salt a l'elèctric, recordeu aquest nom: Volvo EX30, un SUV compacte, àgil i 100% elèctric, pensat pel teu dia a dia i pels grans moments, amb autonomia eficient, càrrega ràpida i tota la seguretat Volvo. Disseny escandinau amb caràcter, sensacions que enganxen. Volvo EX30 des de 35.800 euros. Consulteu condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
0: Ho intenta l'Arsenal, ratlla servir en llarg per Saka, la baixa White. Compte, té espai a la frontal. Eze, a punt d'emportar-se-la de rebot. Ui. Ara intenta sortir l'Atlètic de Madrid, falta sobre Koke, que jo crec que...
4: Ha fet la piscina...
0: Sí, que ha vist, quan ha vist,
4: dos segons tard.
0: Quan ha vist que no arribava, diu, sí. Sé que si em llenço, sí. Xiularà falta. I ho ha fet.
2: Cap rematada entre pals. Minut 37.
1: Però això no vol dir que no sigui un partit interessant, eh?
2: No, el partit és interessant. Entretingut, no, però interessant sí que ho és. Vull dir...
3: Una mica cafè per a cafeters, eh?
2: Sí, sí. Bé, i per la transcendència de, no, del resultat, no, no, per l'emoció de l'eliminatòria... Sí, sí, a nivell estilístic, no.
3: Que de cara a algú que no hagi vist futbol, si li posa això, potser no l'enamores, eh?
2: Sí.
3: Sí, d'entrada.
2: Simón està empantant el seu ajudant, no m'ho sembla.
4: Sí, l'has cridassat, també. No saps si l'estàs cridassant desbroncant-lo.
3: No, està rebent de valent.
4: Simplement, com que veu el partit així, s'està autoanimant. Però
2: què dice?
4: Pues sí, semblava que l'estigués desbroncant.
3: Però per això està, no?, l'ajudant, perquè et puguis desbroncar.
4: Per fer-li desparring, no?
0: Jo crec que si Simón et desbronca vol dir que t'estima, no?
3: Sí?
2: Segurament.
3: Tu estàs en aquesta línia...
4: Hi ha molts que maten.
2: Sí.
0: A veure, 39 de partit.
3: Ma, aguantar a Simeone no ha de ser fàcil, eh?
0: No.
3: Com a ajudant, com a dona, o sigui, no, a casa, no...
1: Sempre està, com sempre està...
3: Sí, ha de ser molt pesat.
1: Cridant, gesticulant i tot això.
0: Però també deu tenir moments de pau, imagino.
1: No, avui, com que no pot dir res a l'equip perquè està complint, doncs es fot amb l'ajudant.
3: Clar, tal qual. Sí, sí, és així.
4: Imagineu-vos tenir-lo de pare i d'entrenador.
3: No.
4: Dos en uno.
5: Horrible, eh? Pinta que el fill tampoc és que...
2: No m'estranya.
0: Ui, la pèrdua de l'àrea de la sortida, recupera Gyökeres, lluny de l'àrea encara, però Trossard amb Gyökeres, ara sí que entra dins la zona de càstig, Gyökeres, i pot tornar Trossard, està lent, Gyökeres, el tapa molt bé Griezmann, què en traurà d'aquí? Què en traurà? Doncs, porteria, diria. I com ho celebren? Mira, com ho celebren Puig, Griezmann i Llorent, perdó, Giuliano, Griezmann, que bé, com ajuda també en defensa.
5: Espectacular, Griezmann. Que sap que mira, per mi els millors és Griezmann i Coque.
1: Sí, sí,
5: eh?
1: La toca Gyökeres, eh?
2: Gyökeres ha de tenir clar que, no, quan s'embolica amb aquests retalls... Hòstia.
3: És que Gyökeres...
2: Massa optimista, no?
3: Vull sí, dir... no,
4: no és la seva virtut.
3: Massa confiat.
5: Tècnicament és un jugador molt limitat i li costa pensar ràpid, no? Quan va a màxima velocitat, allà a Portugal tria moltes avantatges perquè la defensa era molt més fluixa, però clar, això quan ho trasllades costa. I el que,
0: bluff,
5: de moment,
0: no?
5: Sí, no m'està agradant massa és Lookman, eh? Que l'altre dia Simeone va destacar molt el treball defensiu, la roda de premsa sobretot va recalcar que quan treballa i entén que ha de defensar ajuda molt l'equip, i de moment l'estem veient una mica desconnectat en defensa i en atac, de moment no ha intervingut en cap ocasió, ha tingut alguna pèrdua com ara, però sabem que és un futbolista que en qualsevol moment es pot connectar al partit.
2: Sí, ara també fa minuts que l'Atlético no dona senyals de vida en atac, eh?
3: Bueno, però és també l'Atlético està fent el seu partit,
2: sí.
3: Que a perfecció, per tant...
1: Com ha canviat allò dels gols
0: fora de casa, no?
1: Sí. Fora de casa, eh?
2: Sí, però jo crec que encara veuríem més precaucions de l'Arsenal, potser, no? Perquè, clar, si fes un gol d'Atlético, l'obligaria a fer-ne dos, no?
5: Ui.
3: Ups.
0: Ui. La pèrdua en la sortida acaba tocant Roger i la pilota a l'últim.
2: I l'Arteta desesperat,
0: amb aquests saltets que fa Arteta, sempre.
3: Sí. I a vegades es deixa caure al terra. És com molt... No, fa una performance. No?
0: Però Flick també ho fa, això, de deixar-se caure al terra.
5: Sí, saltets, de Flick
0: també. Però ho fa més estil, no?
3: Sí. Bueno, a veure...
5: Aura, no?
4: Se'l veu més autèntic, a Flick, no?
3: Sí, exacte. Mira, és,
4: sí,
3: exacte.
4: És això, no? Arteta
3: una mica impostat, tot.
4: Sobte a veure la...
3: Una mica artifici, tot.
0: Sí. Sí, més l'afegit.
3: Les xerrades al vestidor, a vegades,
0: es veus com molt... En aquell dia Insight, aquell documental de...
3: Sí, molt cinematogràfiques.
2: A mi em va agradar, aquelles xerrades.
3: Tu li compraves?
2: A mi aquella de la bombeta em va arribar. Sí.
5: Ha fet moltes coses estranyes, Arteta, no? Sí. És a dir, contractar carteristes i...
2: Sí.
0: Aquests entrenaments amb els bolis... Espera't,
2: ui,
0: la operació és bona! Ha posat el peu Rogeri, perquè si no se l'emportava Eze, que els fa entrenar...
3: Amb l'ambient, posen, no?
0: També, es posen quatre jugadors controlant la pilota. Un segon, passada en llarg, fora de joc. Enrotllant, aguantant uns bolígrafs entre ells,
3: sí.
0: Per concentrar-te, poder fer dues coses a la vegada, per si no saben, i controlant la pilota.
3: Mètodes, diguéssim, no?
5: Això fa un oficinista cada dia, no?
3: Boli, no,
2: però vull dir... Sí.
5: El multitasking hi ha arribat.
3: Hi ha un punt que no sap si ho fa, perquè estan les càmeres i estan fent el documental, i aleshores és com, ja. No? Allò que... O si és així, el dia a dia, i aleshores el jugador, jo crec que hi ha coses que...
4: Sí, a mi m'agradaria ficar-me als cervells dels jugadors en aquell moment.
3: Sí. Hi ha jugadors que són molt bàsics, en el sentit que... No em facis fer aquestes coses, perquè...
2: És veritat que tampoc té cap ego rutilant. Vull dir, no té Messi, no té Mbappé, no té un clar. Cristiano...
6: Posa-li el vol Mbappé,
2: aneu-me.
4: Imagina't Ibrahimovic fent l'exercici aquest.
2: A mi, quan s'encén la bombeta, bueno, potser li agafa un atac de riure.
3: Sí.
0: A veure, Trossard, la centrada queda curta, posa el cable Norman, la baixarà Eze, espera la pressió de Julián i Griezmann. Compte, ai, Julián, que serà més ràpid, que se li va o no? No, se li va, però que amb
2: un estat molt, no?
0: De passar-se-la. I marxava, si no, Julián sol cap a David Raya.
2: Bé, Julián està bé físicament, hem vist també en aquesta cursa, per si teníem algun dubte...
0: Però també ja està bé.
3: No, els dos, eh? Sí, Juliano també.
0: Mullo afegit, aguanta, però... zero, no? O què?
2: Sí, sí, sí.
0: No, potser...
2: És que no s'ha perdut... Sí, no n'ha atès ningú, no hi ha hagut... El VAR aquell arbitral, per mi, no em sembla... Vull dir, el VAR d'aquell penal...
0: Un com a molt, no? Un com a molt.
2: Vaja, si té ganes, un, però no caldria,
0: no crec
2: sincerament.
0: Que, no crec que tingui ganes. Saliba, amb Eze, troba per dins de Luis Esquer i li torna la pilota a Eze... S'ajuda amb Gabriel, tot això és una a tres quarts, bastant centrada ara l'Arsenal. Distribueix una mica cap a la dreta Eze per White, més a la banda per Saka, enganxat a la línia. Davant Rogeri, què farà? Bicicleta, bicicleta, bicicleta, se'n va per aquí, per allà? No, no ho veu clar. Es frena. Troba la frontal, un altre cop a Gabriel, la penjarà, la demana sol a l'esquerra, Trossard. I demana perdó ara a Gabriel perquè no li ha passat la pilota. Qui la té és l'altre lateral, White. Amb Saka, Saka intenta superar l'entrada de Ruggeri, la pilota la manté l'Arsenal.
2: No, no, no volen.
0: Uf, la passada enrere és dolenta.
6: Circulació
0: avança
6: d'elles.
0: Avança més l'Atlético.
2: Sí, sí.
6: Ara apareix Calafiori com a mig centre, sí. Perquè és el que té més bon peu de tota la línia defensiva. Però clar, no és l'ideal que Calafiori estigui en aquest rol, no? I de fet, Rice ja fa estona que no el veiem, ara es despenja més com atacant, a veure si pot arribar a l'àrea. Va provant diferents coses l'Arsenal.
0: Ui, compte ara, s'ha de l'espai per Gyökeres. Compte, Gyökeres, Suro Black, ha de tornar enrere. Gyökeres dins l'àrea, què farà? La posa al segon pel Trossard, controlarà amb el pit. Xutarà o no xutarà, perquè no xutes? Trossard, ara sí! Oh, Black, quina aturadota, el rebot! Saca gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Si el VAR no diu el contrari...
2: Veurem.
0: Si el VAR no veu alguna cosa que no està bé en la posició de Saka, és el que demanaven els jugadors de l'Atlètic de Madrid. Dani Aguilar, enhorabona, perquè per fi certes un golejador i tu mereixes perquè ets un gran treballador. Saka avança l'Arsenal just abans, i tant, just abans del descans, en recollint un refús doblat que per mi havia fet una aturadota, xut de Trossard, cares llargues entre els jugadors matalassers, 45 de partit, gol del capità, Arsenal 1, Atlètic de Madrid 0.
2: A veure la repetició, perquè hem de saber la posició de Saka en el moment que xuta Trossard.
6: Perquè Simone no s'ha queixat. I Simone, no, exacte. Exacte. Que està...
0: sí. Estaria embogit,
6: sí, sí.
0: Ja.
6: Tant estaria embogit, i jo...
0: Ja ha vist la repetició.
1: Aquí és, la toca un jugador amb el cap de l'Atlético i desvia la pilota a Trossard.
6: És Juliano.
1: Aquí, aquí la toca.
2: Sí. A veure la posició després... de Saka, la posició de Saka...
0: Correcte.
2: Correcte, sí. Sí, sí.
3: Gol claríssim.
2: L'habilita Rogeri, no? Sí, exacte, l'habilita Rogeri. Doncs bé, no estava fent res i en el segon xut a porteria, el primer és el de Trossard que rebutja el Black, en la primera acció de perill real de l'Arsenal, arriba el primer gol del partit, Solsona.
1: Sí. Sí, sí, ja estava acabant, això.
3: I ja podem tancar, no?
1: Ara veurem quina és la resposta.
0: Has baixat tant el cap? Saps greu que hagi marcat Saka?
1: Sí, perquè jo tinc un altre.
2: Sí, també. Perquè ell té Gyökeres, sí.
1: És que no el volia posar perquè el canviaran d'aquí una estona. Però
0: segurament, perquè tens
1: Havertz a la banqueta. Ara veurem aquesta segona part quina és la resposta de l'Atlético de Madrid. Suposo que no canviarà res en principi, però a mesura que vagi avançant els minuts, doncs haurà de donar un pas endavant, no li quedarà un altre.
2: Sí, sí. Jo crec... Vaja, a mi m'estranyaria que no el veiéssim ja una mica d'entrada a la segona part, no? Aquest...
1: No tirarà, jo crec que...
2: Tu creus que no, eh?
3: Esperarà una mica, no, potser?
1: Jo crec que esperarà una mica. Clar, però... Crec, eh?
6: Sí, jo crec que continuarà, perquè al final... Tinc la sensació que l'Atlètic està fent una molt bona primera meitat. Evidentment, aquí per mi falla primer Hans quan anar al terra, que no talla aquesta passada aquí. Quan vas al terra, si ets central, has de tallar la pilota, perquè si no, inferioritat. I després la centrada, mal defensada, també l'Enormand, que està una miqueta adormit en la rematada i permet el xut final.
0: Descans a l'Emirates, s'havia afegit un minutet d'extra. Final de la primera part, amb aquest gol just abans del xiulet, obra de Saka, qui les càmeres busquen el capità. Ha aparegut en el moment decisiu per, de moment, fer que l'Arsenal sigui el primer finalista de la Champions el 30 de maig a Budapest, però queden 45, com a mínim, minuts més encara per veure si l'Atlètic de Madrid és capaç de reaccionar, de fer un pas endavant i evitar aquesta victòria que ara per ara seria Gàner.
2: Tens clar que ha fet la passada, Jokeres?
6: Salivà.
2: Salivà, eh? Sí. Doncs home, és una passada de molt, bona, de molt mèrit, perquè és la que trenca... Sí,
6: sí. Jo deia que no filtrava, eh? A cap d'un minut.
2: Bé, de tant en tant, no? Alguna
3: hem de fallar, sí.
2: Alguna, encara que sigui per casualitat, l'acaben fent bé. I després, de veritat, molt oportunista Saka, demostrant que l'Atlético, si realment aconsegueixes arribar a l'àrea, la defensa de l'àrea no és el seu fort. El que passa és que costa molt arribar a l'àrea. Veurem què passa a la segona part. L'Arsenal ara mateix seria el primer finalista de la Champions. De fet, ara la final de la Champions seria Arsenal-PSG, que sí, sona molt bé. Sí, sí. Què vols que et digui?
3: I tant.
2: També sonaria molt bé Arsenal-Bayern. S'ha acabat el partit de bàsquet, Quim?
4: I tenim el primer finalista, en aquest cas és de la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet. La jugarà a casa Atenas l'Olympiacos, que ha guanyat el partit, el tercer partit del playoff a casa del Mónaco, 82-105. No han arribat a 120, tot i que passaven dels 60 a la mitja part, però han guanyat còmodament de 23 punts. Per la via ràpida, 3-0, Olympiacos, primer equip classificat per la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet.
2: I ja hem dit abans amb en Quim que el Madrid ha perdut i que, per tant, hi haurà quart partit d'aquesta eliminatòria a Bulgària, que és ara la pista del Hapoel de Tel Aviv. I més enllà dels esports, a 4 minuts pràcticament per 3 quarts de 10, Pep Tormos, bona nit.
7: Bona nit.
2: Amb el seu director del 9C fem un cop d'ull a l'actualitat general.
7: Continuem pendents de la situació del vaixell amb un brot d'antivirus. L'última hora és que l'empresa naviliera ha anunciat que vol enviar els passatgers que quedin al creuer a Gran Canària o Tenerife. Els plans del vaixell, doncs, després d'evacuar els malalts i sospitosos als Països Baixos i Alemanya, passen per desembarcar a les illes. Davant aquesta possibilitat, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, fa una crida a la calma.
8: Y yo no creo que vaya a suponer un riesgo para España en absoluto. El antivirus se transmite de una manera muy concreta, por contacto con secreciones de roedores. La transmisión de persona a persona se conoce, puede pasar, pero no es muy frecuente y es difícil. Y por lo tanto, si el barco no tiene casos porque han sido evacuados o van a ser evacuados, no deberíamos de preocuparnos.
7: Mentre l'Organització Mundial de la Salut investiga l'origen del brot, de moment hi ha 3 morts i 4 sospitosos més. El vaixell hi ha 150 persones, al bord hi ha 5 catalans, tots bé, sense símptomes. A Barcelona, a partir de demà al matí, l'Ajuntament obrirà un nou espai al pavelló 2 de Fira Montjuïc perquè els migrants puguin fer els tràmits de regularització. El que es vol és descongestionar les oficines d'atenció a la ciutadania. Aquesta setmana només hi atendran persones empadronades a la ciutat i a partir de la que ve tothom que hi resideixi, però no consti al padró. Barcelona ha tramitat 94.000 certificats d'empadronament i 17.000 informes de vulnerabilitat des que va arrencar el procés de regularització. I també demà, en aquest cas a Igualada, arrenca el REC.0. Fins dissabte, les antigues fàbriques i adoberies del barri del REC de la ciutat es tornaran a omplir de moda i hi haurà més d'un centenar de marques de roba. A més, com a novetat, aquest any s'incorpora un nou espai dedicat a l'artesania.
2: Mira, i els taloners que també hi faran...
7: Demà programa especial, sí.
2: Una bona iniciativa, sens dubte. Gràcies, Pep, bona nit.
7: Fins ara.
2: 10 minuts per les 10. El descans, Arsenal 1, Atlètic de Madrid 0. Els punts segurament una mica millor l'Atlético, però la picada de l'Arsenal de Saka deixa ara mateix l'equip d'Arteta com a primer finalista de la Champions. Queda però tota la segona part, no marxeu.
9: La Champions es juga a RAC1. A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
10: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
9: RAC 1. La campanya del Torró Solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç ha recaptat aquest any 344.985 euros.
11: Moltes gràcies!
9: Tots els diners es destinaran íntegrament a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants dirigida per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Un cop més, moltes gràcies a tots.
12: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
13: Aquest dimecres, les semifinals de la Champions es juguen a RAC1.
14: Benvinguts, benvingudes a la tornada...
13: A les 9 a Munic, Bayern París Saint-Germain. Alemanys i francesos protagonitzen el segon episodi del duel futbolístic de l'any. Viviu-lo en directe amb Jaume Molló, Damià López i els comentaris de Carlos Martínez, Jaume Naveira i David Broc. Pendents també del Barça-Nantes de la jornada de quarts de la Champions d'handbol amb Albert Ferran. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una amb Aleix Pariser. Aquest dimecres, Bayern-PSG. Les semifinals de la Champions es juguen a RAC1.
15: RAC1. Tots som u. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
16: Tot allò que t'agrada,
15: molt més fàcil de trobar.
17: El que encara no has escoltat
18: i segur que t'agradarà.
15: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
19: Per triar i remenar.
20: Amb tot el contingut dels programes.
21: I també els podcast originals de RAC1.
22: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
23: I som tots.
24: Més fàcil.
25: Més directe.
26: Més intuïtiu.
15: Més RAC1. Tots som un milió. Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. RAC1.
27: Quina hora és?
28: Quina hora és?
27: És la de comptar diners.
28: Sí, tenim a nosaltres en Juli Pijuli.
27: A França et volen ficar a la presó si fa rave.
28: Sí.
27: Si ens toquen a una, ens toquen a totes.
28: Bueno, per casualitat tu vas anar a la rave?
27: Sí, hi ha festa, i en Juli. Però Juli, sí. Sinònim de festa.
28: Hi has anat, eh? I què tal?
27: Saps la rata de la pel·lícula Ratatouille?
28: Sí.
27: La vaig conèixer allà.
28: Hola.
27: La rata Remy se'm va enfilar al cap i va començar a estirar els cabells, com a la peli. Primer no sabia si volia que ballés tecno o que preparés una truita. Va ser les dues coses alhora.
28: Vols dir que això t'ho fa... Juli!
27: Perdona, la rata.
28: Vols dir que això t'ho fa una rata i no alguna cosa que vas consumir en aquesta rei?
27: Doncs per berenar vaig menjar creps.
28: Però tampoc em refereixo al berenar.
27: De Nutella.
28: Nutella.
27: Nutella amb sucre glacé. Sí. Només que el sucre glacé doncs, venia de Colòmbia. Era un sucre glacé. Ah. I com diuen els francesos, llibertè, égalité i sucre glacé.
15: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. La Champions en juga a RAC 1, amb Jaume Molló.
2: El descans de la primera semifinal, tornada de la Champions masculina de futbol. Arsenal 1, Atlètic de Madrid 0. El gol de Saka al tram final de la primera part. Un Arsenal que ha tingut més pilota, 68%, 32% de l'Atlético, 7 rematades dels Gunners, 2 entre pals, que és la jugada del gol, el de Trossard i el de Saka, i 2 de l'Atlético, dues rematades de l'Atlético, cap entre pals. Grans ocasions, una de l'Arsenal, cap de l'Atlético. Corners, 3 de l'Arsenal, cap de l'Atlético. És veritat que per sensacions l'Atlético ha estat millor, però hi ha faltat.
3: Sí.
2: Hi ha faltat rematada, no?
3: Totalment. Després veus que les estadístiques no ho sembla, però...
2: Sí, sí. I, per cert, alguns missatges d'entrada, agrair-vos als que ens heu avisat, que havíem posat Arsenal Real Madrid a l'app i al web, a la portada, ja està solucionat.
4: Era un acudit.
2: Gràcies a en Carles Miró. Era com que l'Arsenal Madrid va acabar com va acabar amb el 3-0, doncs era per veure si avui amb l'Atlético,
3: sí,
2: no?
3: Que repetís, no?
4: Posar el dit a l'anàfora una mica.
2: Que igual. A veure, ens han enviat també, li agraïm molt, l'Adolfo, a través de la X, la tanda de penals, sí, de la final de la Recopa Arsenal-València, tota la tanda, de fet, la podeu trobar amb el hashtag FRAC1, la trobareu? Sí, la trobareu amb el hashtag
3: FRAC1. És brutal,
2: FRAC1.
3: Eh? O sigui... I està el penal, sí, sí, del Solsona.
29: Que és increïble.
2: Sí, sí, Solsona no menteix, diu l'oient una mica més i li arrenca el cap.
3: No, però és que llença, de veritat.
5: Se n'anava el de Julián l'altre dia, amb aquella potència. Eh?
3: Sí, canyardo. Sí.
2: Per qui, alguna vegada ho has explicat, Dani, però per qui no ho hagi escoltat, el tram entre el cercle central i el punt de penal és dels moments més eterns de la teva vida futbolística, no?
1: Vas, a més, ets el protagonista. Sí, perquè sí, tothom està pendent d'aviam, sí, què, sí, fas.
2: Sí. I se't passa pel cap 10 maneres diferents de xutar o no?
1: Sí, primer això. Cada vegada que vas caminant dius, bueno, jo era més aviat tècnic, la col·locaré a la dreta o a l'esquerra, sí, sí, vaig pensar en això. Però clar, cada vegada que anava arribant més a prop de l'àrea, cada vegada veia el porter més gran i la porteria més petita. I llavors vaig decidir, dic, no, li foto una castanya i s'ha acabat. Havia fallat el primer Kempes. el penal.
3: Clar, arribes a fallar i, evidentment...
2: Clar, clar. O sigui...
1: No la vaig col·locar, no. Vaig mirar... on te la podia tirar i vaig xutar fort.
3: No, és brutal, el llançament és duríssim.
2: Sí, sí. I no és com xutava habitualment els penals.
3: No,
2: però aquesta és la gràcia.
1: Com... Has de saber, eh?
2: Sí, sí, t'has d'adaptar al moment, sí, no?
3: Evident.
1: Era molt gran, eh?
2: I la Yolanda ens diu també amb el hashtag Fracu que quan va ser a Lisboa per la final de la Champions femenina, el Barça-Arsenal, un taxista els va dir que Jokeres era el millor jugador del món. Doncs bé, era molt de Jokeres, el taxista.
0: Home, clar, va quedar a Lisboa.
2: Sí. Deixem-ho així. Imagina't, els taxistes suecs que deuen dir de Jokeres. Si un taxista portugal et diu això a Lisboa...
5: Són més d'Isaac, els taxistes suecs, potser.
2: Per cert, hosti, aquesta és bona. Veig que és la primera vegada que l'Arsenal marca dos gols en una eliminatòria de semifinals de Champions. Mai havia fet més d'un gol. I això que es va classificar per una final, però...
3: És increïble.
2: És increïble, no, realment, ja són dades...
3: I com acabi així el partit...
2: No, i Arsenal és Isaka és el màxim golejador de les semifinals de la Copa d'Europa. Va fer un l'any passat i un aquest, amb dos gols.
3: No, clar.
2: Ja està, no et fa falta més.
3: No necessites gaire més per ser el millor.
2: No fa falta més. Qui a la banqueta de l'Arsenal, Clara?
0: A la banqueta de l'Arsenal, a part de Kepa i Setfro com a porter suplents, Mosquera, Incapi, Odegaard, Gabriel Jesús, Martinelli, Norgard, Madueke, Havertz, Zubimendi i Daumann.
3: Jo espero que l'Atlètic de Madrid surti una mica a buscar, perquè és que si no...
2: Qui té la banqueta, l'Atlético, ja qui som?
0: Musso, de porter, i de jugadors de camp, Jiménez, Mendoza, Cardoso, Sorlot, Baena, Almada, Langlet, Molina, Vargas, Boñar i Julio Díaz.
2: D'atac no té molt,
0: no,
2: eh?
0: Tampoc és una meravella.
2: No.
3: Sorlos i...
2: I Baena, si s'atreveix.
0: Sí. Perquè Baena li està... No? Molt...
1: Jo faria una combinació, però que la faria jo...
2: Sí, que de l'Atlético, dius, eh?
1: De l'Atlético. Mm.
2: A veure...
1: Jo trauria Lenormand, posaria Pubill de central, posaria Molina a lateral...
2: D'acord.
1: I per davant trauria a Simeone, a Juliano, i posaria a Sorlos.
0: Mira, això... És el que li va funcionar l'altre dia, quan treu Juliano, posa Molina i Llorente a la dreta, no? Passació, o Llorente al mig, com va ser? No, sí, Llorente a la dreta, no?
1: No, Llorente a la dreta.
0: Sí, va funcionar bé la setmana passada, la segona part.
1: Veurem. Sí, que és l'altra alternativa. Si poses a Molina, que treus a Lenormand, i a Pubill jugar a la seva posició que amb l'Atlético de Madrid, doncs pots posar Llorente també per banda i posar Cardoso al mig.
2: Sí.
5: I un jugador que últimament està jugant força bé és Obed Vargas, que no sé si avui tindrà un paper, però és un futbolista que al mig del camp a mi m'està dient força coses a nivell tàctic, també crec que té una bona passada, i per tant, clar, és que no té massa opcions si no t'acabes de creure el Mada en aquests escenaris tan exigents, i Baena és un futbolista que a vegades no t'acaba de sumar, però bé, si m'hi ha pensatiu, segurament donarà un marge, no?
3: Sí,
0: està molt bucòlic, ara mateix sembla...
2: Sí.
0: No sé.
2: És molt lluny de l'Ebre.
5: Com tristot, també, no està com enèrgic ara.
0: Molt, és mirada trista.
5: Apagat.
3: Sí, és aquella cara de... M'he deixat la planxa encesa.
5: No? La finestra oberta i plou, no?
3: Hi ha un moment que dubtes, estàs a mig camí i penses...
0: Mira.
1: Que deixes la finestra oberta i comença a ploure.
3: I
1: a més l'aigua...
0: No sembla ell.
2: No, és veritat que l'Arsenal, clar, ha marcat tant a l'anada com a la tornada, minut 44, que són gols d'aquells que són
3: mal,
2: pam.
3: Fa mal.
5: I gols molt evitables, Jaume, perquè un penal i l'altre aquest, que és una jugada que... Home, que et filtri una passada quan estàs defensant tan a baix, és un error greu de Hansko, en aquest cas, per mi.
4: Doncs però a l'anada l'Atlético, amb l'escenari totalment en contra, vaja, com avui, perdent d'una a la mitja part, va fer una molt bona segona part.
2: Sí.
4: Veurem si és capaç de repetir-la. I, en canvi, l'Arsenal... evidentment encantat amb el gol Arteta, però potser l'ha canviat una mica la idea, no? Perquè si està bé, perquè no va jugar el cap de setmana i ahir no es va entrenar, però en teoria està disponible Odegaard, amb el 0-0 el partit demanava Odegaard, perquè falta algú amb criteri en aquest Arsenal per imposar la qualitat que tenen a la zona de tres quarts, però ara, anant guanyant, què fas? El treus o potser no cal, perquè ja tens el mercat a favor i pots continuar com estàs.
3: El pla és no tocar res i ahir, no?
4: Però l'Arsenal està jugant bastant malament.
2: Sí. El que passa és que ara pot jugar a esperar i a sortir la contra, no?
3: Clar,
2: Entenc que tirarà una mica per aquí, ara. Que, que és veritat que amb la nòmina de davanters que té, tampoc sé fins a quin punt podria defensar molt bé l'Arsenal molta estona, però... Bueno. Vaja, ara mateix, tota la sensació d'una unipròrroga. Jo us ho dic ara.
4: Sí, com l'altre dia, però amb la pròrroga.
3: Jo crec un 1-0, eh? Jo crec
2: que tu creus que això acaba així?
3: Acaba així, sí.
2: no? Seria una altra porteria zero de l'Arsenal. Tampoc seria,
3: seria una mica el resum d'aquesta eliminatòria, eh?
2: Sí, sí. I de la Champions de l'Arsenal.
3: I de la Champions de l'Arsenal.
5: Li han fet hagut dos gols de penal i un de rebot, no?
2: Sí, sí, seria clar, sí, més o menys. No hi ha canvis, no, Clara? Ni a una ni a l'altra banda.
0: No, mateixos 22 protagonistes que salten a la gespa de l'Emirates amb rotllana dels jugadors de l'Arsenal amb conjura per afrontar aquests segons 45 minuts. Veurem si últims o no d'aquesta eliminatòria, si últims o no de l'Atlètic de Madrid en aquesta Champions... Servirà ara l'Arsenal, la Mese, tot a punt per viure aquesta segona part, de moment amb avantatge pel conjunt Garner amb el gol de Saka. I no remunta, eh, Simeone?
3: Està preocupat, i tot.
1: No, està pensant els canvis que pot fer en funció de...
2: Sí, ara ja comença a expirar, ara. Ja comença a entrar en...
0: Sí, en ebullició, no
2: està escapant. Sí, ja està.
3: Quan es posi de peu, no?, i comença a... Moure's?
0: Vinga. A veure, de moment no s'aixeca, eh? Estaré pendent de la, de la seva evolució. Pilotada de David Raya cap a l'esquerra perquè salti Jokeres, no, deixa passar-la posant el cos. Juliano surt directament a fora, servei de banda.
2: Preocupada pel Xolo, com t'has de veure.
0: Imagina't, eh?
3: A quin nivell hem arribat, eh? La relació personal.
2: Arteta ja està de dret i fent de la seva.
0: Sí. Ell... Tocant-se els pantalonets, ben apretats.
3: Una mica massa, no, potser?
0: Sí.
3: Jo...
0: Per això ho dic. Compte, la pèrdua de Julián. Recupera sac a la frontal. Quin control més lent de Jokeres, eh?
1: Sí, és clar.
0: El millor del món,
4: En potència.
0: Saps que ens semblava... Mira, ja està dret, eh? Simeone, de moment ja està dret.
2: Ja està. Pots tranquil.
0: Ens semblava un... Que era una màquina, Jokeres. El volíem tots, no? Els gols que feia, però realment la Lliga Portuguesa enganya. Lookman. I que també suposo que adaptar-se a una lliga com l'anglesa no és fàcil. Sí. Julián a la frontal amb Puig, pot carregar la cama, la posa al segon pal, Lookman posa el cap, toca en un defensa. Llàstima perquè anava ben ubicada, eh?
2: Sí.
0: A veure, ara jo crec que posar el cos, cau a terra, falta. Falta de Lenormand.
2: Doncs avui ho està fent bé, això, Blaia, eh?
0: Sí.
5: Lenormand aquí, per mi, quan està tan lluny de l'àrea, crec que has de ser una miqueta més pacient, perquè al final pots sabotar la pilota, jo crec que està veient que té problemes a vegades per girar amb el control, i regales aquí temps, espai a l'Arsenal, i ho fa molt bé Jokeres perquè la canota del contacte es deixa caure clarament i a partir d'aquí doncs a jugar. Bona jugada la de l'Atlètic, però en aquesta sortida necessiten trobar Julián a Griezmann entre línies per girar el joc i bona centrada també de Ruggeri.
1: El que passa que a vegades no pots tenir-ho tot, perquè ara l'ideal seria tenir aquests i tenir a Sorlo.
2: Per rematar.
3: Sí, no, clar.
5: Jugar amb 12, no? A veure si no se n'adona. Una estoneta.
2: Ho haurà de fer en algun moment. Veurem en quin moment...
1: Per engrescar el Xolo, ara, una jugada que s'aixequi i digui penal, una jugada dubtosa i que pugui...
3: Sí.
1: I llavors ja entra en el partit.
3: Que aturi el joc, que demani el VAR, no, aquestes coses.
5: Sí. Home, el VAR haurà d'entrar, no?, en algun moment.
2: Sí, de moment, arbitralment, l'àrbitre ho està portant de conya, de moment.
3: Tu imagina't ser el tio del VAR, avui.
2: Sí.
3: Feina
2: sí.
3: Impagable, és a dir, no farà res en tot el partit.
0: I cobrarà igual.
3: Cobrarà igual.
2: I dieta per sopar.
3: No, i a més, generosa, perquè la dieta d'avui a Londres serà generosa, sí.
0: A veure, Juliano, a punt de perdre-la, se l'emporta Pubill, Pubill avança metres, encara Pubill, s'acosta a l'àrea, és a la frontal, Pubill intenta distribuir a l'esquerra amb Lookman, que era curta, era difícil, ha posat el cap White.
2: Se li ha fet de nit,
0: però li regalen a... Sí, un jugador no està acostumat a aquesta zona, més a més del camp, tot i que Pubill... Jo recordo excursions, jo.
2: Sí, però ara l'Atlético...
4: Si les entrades ha de posar ell, malament. A la següent s'entrada de Pubill i gol, però aquestes coses passen. Però en principi no és el que té millor peu per posar-les.
0: Luc Manco, que teva meva, el capità. Amb Hans Koke, amb Lenormand. A la dreta ja la demana i ja la rep Griezmann. Ara com un extrem. Ui, la passada de Griezmann impròpia d'ell pot provocar el contraatac de l'Arsenal, conduït per Rice. La passada per Trossard, està sol Trossard, pot córrer, però Llorente és ràpid, molt ràpid, arriba per darrere. Crec que no feia falta fer aquesta falta, aquí la redundància, perquè havia aconseguit frenar-lo, fer que es girés i que hagués de mirar enrere. Però bé, no hi ha targeta per Llorente. I suposo que l'Arsenal servirà en curt, tampoc no passarà... No dirà més, però...
5: Potser pensava que amb la ruleta aquesta girava feia i l'ha volgut frenar, però és veritat que venia Pubill i hagués frenat la jugada en sec.
2: Sí, però ara l'Arsenal jugarà això clarament, eh? A darrere i a sortir. Aquí sí que segurament té millors elements per fer mal.
0: A la falta... Veurem si la penja Rice, s'incorporen els jugadors per fer-ho, per rematar, per estar atents en aquesta acció de... Declan Rice, ho fan curt, amb Luis Skelly. Obertura a la dreta, pel protagonista del partit. Saca l'autor del gol. Rep sol White. La centrada és bona. Cau un jugador. Cau Gabriel. No protesta, no hi ha res. Surt de l'Atlètic de Madrid amb Giuliano. Griezmann la regala a Rice. Griezmann aquí també m'ha sorprès. Pensava que tindria més cap, que calmaria una mica més la
3: sortida. S'ha precipitat, eh?
0: Sí.
2: Potser ara no està tan tranquil com, com deia.
0: Sí, s'està veient fora. Està veient que no jugarà cap partit més de la Champions i diu, ei... I aquí Gabriel i Lenormand s'agafen els cops, no?
5: Lenormand ha donat totalment l'esquena a la pilota, eh? Sí. A més, mirava el jugador i dius, això és molt perillós, perquè hi ha un rebot a l'àrea, no veus la pilota i t'ho pots menjar.
2: S'ha de dir que en cada falta que llença en curt l'Arsenal aconsegueix trobar un tio sol.
3: Sempre, sempre.
2: O sigui, no sé com...
5: La por que generen, no, potser? I...
2: Sí, sí, sí.
5: Però és estrany, sí.
0: A veure, que hi va l'Atlético. Ruggeri, que s'equivoca també, quina centrada més dolenta. Solsona està...
1: Juliano necessita un canvi ja urgentment, eh?
2: Sí? Juliano, el veu justet?
5: Sí. És que més enllà d'aquella centrada al minut, què, 10 de partit, no ha fet res, no?
2: No.
5: I potser ara sí que és un jugador més reactiu per

0: Què ha passat aquí?
1: A veure.
0: L'error de la defensa de l'Arsenal, regalant-li la pilota a Juliano quan no tenia avantatge. Juliano supera ratlla. Anem a veure el desplaçament de Koke. No hi ha fora de joc de Juliano. Posa el cap, se li va fatal intentant fer la sessió, supera, vol bé Juliano a ratlla, però jo de rematar ràpidament, sabent que se't llença sobre el central,
1: controla,
0: s'equivoca i no hi ha res. De fet, diria que és porteria i tot.
2: S'ha de mirar.
0: A veure...
1: A la cama de darrere, dius?
3: Ara.
4: No, home, no.
0: A veure...
1: Aquí.
3: És que xuta, però no toca la pilota.
1: Aquí li toca la cama dreta, però...
0: Però ja ha xutat, ja ha xutat.
3: I no és ni corna, no?
0: No és no corna, per mi no és corna. No, li han donat corna. Això el Barro revisarà al Mundial. La revisió ja ha acabat. Surt ratlla, la treu de l'àrea, la recull Pubí, que carrega la cama, s'equivoca Pubí directament a fora.
2: No tindran un ata tan clara.
1: No.
0: Com pots controlar aquí si tens el central a sobre?
1: No s'ha cregut la seva cama esquerra, no? És l'única explicació que li trobo.
0: Doncs remata amb l'exterior.
1: Sí, sí. Bé, és que jo crec que fins i tot la primera posició que de Simeone en el moment de la primera passada, que és discutible, és que com que ve d'una passada amb el cap d'un jugador de l'Arsenal, que fa una sessió amb el cap al porter, no és fora de joc en cap cas. Vull dir que hauria sigut jugada legal segur.
0: Sí, sí.
1: Però després no ho ha aprofitat Juliano. Sí, sí. Claríssima, la més clara de l'Atlético.
2: Sí, sí.
0: Sí, sí, perquè la porteria estava buida.
2: La més clara del partit.
1: Sí.
3: De l'eliminatòria.
0: Sí. Totalment.
4: La segona part, com a mínim, està animada, eh? És a dir...
0: Home, perquè, clar, el gol ens ajuda, que l'Atlético ha de fer el pas endavant.
3: Griezmann o Julián, pensant els aficionats de l'Atlético, si l'arriben a caçar amb aquesta, perquè...
1: Home... Sí,
3: ha volgut xutar amb l'esquerra, no? Vol donar un control més i vol fer amb la dreta així aquesta extensió.
1: Però és que la tenia.
3: Sí, sí, la tenia.
1: I era porta buida.
3: Ara molt bé Gabriel, que no ha perdut la fe a l'acció i ha arreglat l'errada de Saliba, que gravíssima.
0: Sí, sí.
5: I té mèrit arreglar això sense fer penal.
3: Sí, sí, perquè...
1: Sí.
5: Amb el davanter, amb tot l'avantatge...
3: És que ni corna era, realment, per tant, encara més mèrit.
2: Inclús un golejador no controla.
0: A veure, Llorente, que arrenca la moto, que ve per Griezmann. Griezmann té espai per pensar. Griezmann, la desmarcada de Lookman, la passada de Griezmann, que era curta, era difícil. La recupera, però, l'Atlético de Madrid. Llorente intentava superar Trossard, ara defensant bé el belga. Enrere, amb Gabriel, pilotada endavant. Jo crec que torna a posar bé el cos i ara no n'ha tret res, però se li ha escapat el control a Gyökeres. La té Koke al mig del camp, 54 de partit, 1-0, val el gol de Saka, l'Arsenal seria finalista. Ruggeri, en cura amb Lookman, li torna la pilota a l'italià, dos ex de l'Atalanta. Griezmann.
2: Si a l'Atleti no comet cap errada, en tindrà més d'una ocasió.
1: Sí, sí, jo també ho crec.
0: Sí.
3: Perquè l'Arsenal pot ser que vingui aquesta por, no?
0: Una uni per anar, és que ja ho veig.
1: Què deies, Blaia, perdona?
3: No, que pot ser que amb els minuts d'Arsenal li entri la por del resultat i estiri... Compte, va, si comenta aquestes
0: errades... La pèrdua de Griezmann, sí, compte, clar. Que l'Arsenal pot córrer. Compte, Rice, encara Rice. No la troba ningú. Rice, a la dreta, amb Gyökeres. Carrega la cama, Llorente, providencial. Gyökeres aquesta l'any passat la marcava,
1: I compte que ara té espai
0: l'Atlético. I ara és el torn de l'Atlético de Madrid. Això no para, això ens agrada.
1: Bé.
0: Griezmann.
1: S'atura?
3: No, la línia de l'Arsenal ja plantada, perfecte.
4: Sí, sí, sí. Era massa rapidesa. Massa rima, no? Sí, no.
1: És veritat que...
2: No heu vist la cursa de Llorente?
4: És una màquina, Llorente.
0: No.
2: Venia, jo crec que estava saludant el Raya i ha començat a córrer.
0: La passada de Juliano per Pubí, la centrada cap a zona de ningú. Veurem com surt l'Arsenal d'aquí, amb Trossard, Calafiori... Bé, ara ho ha fet molt bé l'Arsenal. Entre Trossard i Calafiori, el Xolo ja està animat,
5: Comença a haver espais aquí,
0: Un altre cop, Calafiori apareixent per dins. Calafiori comença a córrer, té Gyökeres per davant, la passada pel suec, en el duel amb Lederman. Què farà? El supera. Bona, la passada per Calafiori dins l'àrea. Calafiori pot retallar. És que, clar, és esquerrà tancat. I s'ha trobat que no tenia espai. I se l'ha complicat el dia a Calafiori. L'ha acabat perdent. Intenta sortir l'Atlètic de Madrid. Juliano amb Julián. Julián, que no es complica la vida. Enrere amb Koke. Fent de lateral, ara, pràcticament, Koke.
3: Però el partit està bonic, està obert.
0: Ara sí.
3: I no li agrada gens a Simeone, crec, l'acció defensiva de Julián, que en la pressió no ha anat a dins, sinó que s'ha quedat fora i ha sortit fàcil l'Arsenal. I clar, si comença a haver-hi transicions, desgastaràs molt a Koke, perdràs aquest efecte Llorente, i fins i tot Pubill, que no està acostumat al ser central, aquest anar i tornar constant, i pot patir, també.
0: Mira, que ha sortit bé l'Atlètic de Madrid, ara. Griezmann, a la frontal, amb la cama dreta, xut, la treu ratlla, arriba a Pubill, i torna a caure Griezmann. No hi ha falta, penal! Però espera, perquè falta, xiula la falta prèvia. Xiula la falta prèvia.
1: Falta prèvia o que ha sigut la penal?
0: No, jo crec que xiula la falta, no?
3: Falta de Pubill.
0: De Pubill sobre el defensor de l'Arsenal, a veure la repetició, a veure. El xut de Griezmann, la treu ratlla, i quan arriba Pubill,

0: Sí.
1: S'emporta per davant la cama de Gabriel.
2: Jo no...
3: No veig res, eh?
2: Gaire res, eh?
1: I després l'enganxa clarament al turmell esquerre a Griezmann.
2: Clar, ara, si l'àrbitre de VAR considerés que no és falta, podria enviar... I considerés que és penal, podria enviar l'àrbitre a mirar-se l'acció.
1: És un mínim, el
3: contacte. No, no, i anirà, eh?
4: Demanàvem àrbitre de VAR, bro.
1: Mira,
0: ara està treballant,
1: ja trinca, a veure.
3: I anirà, i anirà.
1: El penal és caríssim.
2: Uf, sí, el trepitja.
1: I li ha fet mal.
2: Sí, el trepitja la bota esquerra.
5: I encara diu que no.
2: Sí.
5: Aquest acte reflex de no.
4: Li cau la grapa des de dalt.
2: Jo, Pubill, veig que salta amb les cames per davant. Compte!
0: Sí.
2: I va?
1: Espera't. No, va parlar amb Griezmann.
0: No, li pica falta.
1: Sí, diu que és falta.
2: Falta de Pubill.
1: Home, ha entrat sort, Lote. No ens hem ni assabentat. No sabem per què. I Molina, ui, què ha passat aquí?
2: Hòstia, el realitzador estava...
1: Ens hem perdut.
4: Com sempre.
0: El realitzador
1: estava dormint.
0: Mira una altra cosa, eh?
3: Aviam, analitzem la jugada. A mi no m'ha semblat que Pubill fes falta.
2: Jo tinc dubtes.
0: És que la repetició no es veu clar. Si... No?
3: Mira.
1: Tres canvis.
2: Ha fet tres canvis,
1: eh? Pojos. Han entrat Cardoso, Sorloth i Molina per Lookman, Lenormand i Simeone. El que has dit tu, no? Me solsona ara.
2: Sí, però tot de cop.
1: Sí. Passarà Pubill al mig, Molina a la dreta. Espera, que també fa canvis l'Arsenal, m'estan complicant la nit.
2: Comencem amb els de l'Atlético. Acaba.
1: Entra Molina, que jugarà per la dreta.
2: Sí.
1: Per tant, Llorente passarà a la dreta, però al mig del camp, amb Cardoso al mig.
2: Amb Coque, exacte. Sí. A l'esquerra Lookman i a dalt...
4: No, Lookman l'han canviat.
2: Ah, Lookman l'han canviat, perdó.
4: Era per saber si caurà Griezmann o Julián.
1: Exacte, algun dels dos caurà a banda. Perdó. I ha marxat Calafiori, entra Incapié a l'Arsenal.
2: Home per home.
1: Marxa també Eze.
2: No, Miquel.
1: I entra també, home per home, Martin Odegaard.
4: Triple, també? Un altre.
1: Miquel, li diu, amb tota la confiança.
0: Home, no, això, perquè...
4: això és molt de Toño, no?
1: Ha sonat que deies Miquel i tot, en català, com amb el Robert, o és el mateix?
0: T'ha fotut la porra, Jaume.
1: I Saka també marxa, i entra Madueke, espera't. Entra Madueke... Per Saka.
2: Saka estava per 60 minuts.
4: 6 canvis amb a la mateixa tongada. Això no és molt massa.
1: Una mica més no els veiem. De fet, els de l'Atlètic de Madrid no els hem ni vist.
4: I marxava coix, Saka, una miqueta...
2: Sí.
1: Potser aquesta entrada que ha rebut ara la trepitjada l'ha deixat una mica...
4: Sí, amb Odegaard, bé. Però, clar, quins canvis troba l'Arsenal, també, aquí.
2: Sí.
4: Dos de qualitat.
2: I defensiu.
4: Sí, bueno, home per home, no risca, fa rotació.
2: I des del punt de vista de l'Atlético, Solsona, què?
3: No, és una mica el que estàvem esperant.
0: És el que volies.
2: No? Sí. Per això pensava tant, perquè veia que havia de fer molts canvis.
4: Perquè
1: Solsona
4: ha enviat
1: un WhatsApp, exacte, i diu, què? Algo que s'ho ha de dir, no?
0: Dani, a veure, què canvios hago?
3: Oye, esto de Lenormand, ¿tú crees que...?
2: Dale, Solsona!
1: S'ha de dir que no l'imitem gaire bé, els que estem
2: gens
1: aquí presents.
0: No, molt malament. No, s'ha de passar a polir, eh?
1: Molt, però polir es queda poc. A veure, falta sobre Lluís Esqueli. És que això d'un cop a la cara...
0: L'he de mutante, l'imita molt bé.
2: Molt. I llavors hi ha la microimitació d'en Saperes.
0: Sí. Ah, Saperes també?
2: Sí, però és microimitació.
1: Sí.
2: Que és Somos el equipo del pueblo.
1: Sí, ja només està. Diu ja això. Està. No sap dir més frases.
2: Però, escolta, ell sap dir això.
4: Bueno,
2: per què vosaltres res més, vull dir.
0: No,
2: res de res, vull dir.
4: Sembla que l'Atlètic es posa amb un 5-3-2 i és Griezmann qui va a la dreta amb Llorente fent de tercer central, eh?
1: Uf. A veure, que hi va l'Arsenal. Madueke, el cop d'esperó. Pot xutar Odegaard, fora! Era bona aquesta, pel noruec. Amb la cama esquerra que té el capità de l'Arsenal. Però no t'ha donat-li una rosca al pal llarg, que ha estat rosca cap amunt, molt centrada directament a fora.
3: Sí, anem a veure aquesta posició de Llorente.
4: Jo crec que per corregir una mica les transicions que estan tenint, Nahuel més desplegat i Griezmann ara sí fent de centrecampista total, no? D'aparèixer una mica tot arreu. Però veurem si això en pilotes es manté així. En defensa almenys ho semblava. Però sí, sembla que Llorente queda com a lateral i per tant Nahuel més com a carriler.
2: Jo veus no allunyaria tant Llorente de l'àrea.
1: Jo tampoc.
4: Estàs tenint problemes de transició, no? Però sí.
2: Però tu per altres motius. Sí,
1: exacte. A veure, Odegaard. 60 del partit. Portem una hora, va.
3: Ho fa perquè sí, a espai obert, ell és un jugador rapidíssim.
1: Compte, la passada en llarg. Semblava que podia arribar a Declan Rice. Després atropella a Oblak, era el Jokers, perdó. Falta del suec, que es queixa molt, eh?
5: És que amb ell l'estaven empenyent, també.
4: Li piten però... tot per ser més fort, jo crec.
0: Sí.
1: És millor ser petit.
4: Això li passava a Ibrahimovic, me'n recordo el Barça, sempre que...
0: Total.
2: Aquests davanters corpulents, la sensació és que amb ells hi ha carta blanca i llavors quan ells fan alguna cosa...
0: Sí.
4: És que l'han pentat Pubill, clarament.
2: Sí.
4: De fet, es veu la mà al final fent així.
2: I després topa amb Oblak.
5: Albert, tu aquest no el vas veure, però quan el Barça fitxa Mark Hughes perquè havia estat màxim col·legió a Anglaterra, és que no es podia...
4: Allò deuria ser espectacular, no?
5: Ell, acostumat a anar al xoc, cada cop que es movia, falta.
1: Compte, Quim, perdona, que hi va Griezmann. Griezmann dins l'àrea, era molt difícil xutar. A punt d'arribar després Sorloth. La manté l'Atlètic de Madrid amb Llorente. Llorente amb Molina. Un altre cop, Coque per dins. Es regira perquè rebi l'argentí. Molina la trepitja. Tornem cap enrere.
0: Començo a comprar-te la teoria, Jaume, de que aquí hi haurà un gol i ens anirem a la pròrroga. Eh?
2: Sí, ara mateix el partit està per l'empat de l'Atlético, que ataca més, o per una sortida sí, un de l'Arsenal allòiada.
4: Sí. Mira, Odegaard, amb els braços fent que l'equip vagi a pressionar, vol que l'Arsenal no perdi altura defensiva i és per mi la peça clau de l'Arsenal d'Arteta. Si està sa Odegaard, canvia molt la cara aquest equip, però està poc dels darrers temps.
2: Mm. Que era del Madrid, recordo.
0: Sí, i sí, tant. Sí, sí. Sí. Ara estan buscant...
4: Hakimi i Odegaard jugant les semifinals, sí. Dos jugadors que eren del Madrid.
2: I ara
4: no anirien malament,
2: eh? Sí, busquen més campistes, eh?
1: A veure, desplaçament en llarg, posa el cap. Se li va. Pilota dividida, toca Lluís Esquer i torna a posar el cos Guiocres, es llença a terra molt bé Pubill. Esquer Arteta.
2: Sí, demana falta sobre Guiocres.
1: Ara somriu amb el quart de l'àrbitre.
4: Sí. M'ha agafat clarament i després ho fa molt bé Pubill, però primer hi ha falta. Però bé, això és la Champions. Vull dir, sí, sí. Carta blanca, no? Si et deixen...
2: El contacte físic està permès, totalment.
1: Incapié, es queixen els jugadors de l'Atlètic de Madrid que perd temps. Avança metres, a més també l'equatoria intenta trobar Guiocres, fa rebotar la pilota en les cames de Pubill. L'últim a tocar ha estat el suec, que s'està desquiciant, jo crec.
0: Sí. No li surt res, no li surt res.
5: Has fet un vers, Clara, eh? Es queixen els jugadors de l'Atlètic de Madrid que perd temps.
2: Sí.
5: Poesia
2: sí,
5: pura.
2: Sí. Mai ho faria, nens.
1: El Sonsona està preocupat perquè aviat entrarà Havertz, jo crec, o Gabriel Jesús per Guiocres. Surt l'Atlètic de Madrid per l'esquerra, amb Ruggeri, es frena, Cardoso, ara té temps per girar-se Julián, i mira què té al davant. Julián espera l'arribada un altre cop del nord-americà. Obertura a la dreta per Llorente, que la baixa amb el pit. No era fàcil perquè la passada no era la millor. El cop d'esperó de Molina amb Llorente. Llorente a la frontal, l'acaba perdent, intentant retallar. Però compte que la pressió sobre Trossard era bona. Obliga el belga a regalar-li la pilota un altre cop a l'Atlètic de Madrid, que té 28 minuts. Més l'ha afegit per intentar empatar. I mira, Baena que es prepara. Últimes instruccions de Simeone.
4: I qui canviarà ara, no? És la pregunta, perquè...
2: Griezmann.
4: Griezmann
3: no.
4: O...
3: No.
2: Coque?
3: Bueno, no.
4: És que Griezmann i Coque jo no els canviaria no, mai.
2: Ja.
1: Però I Julián tampoc.
4: I Julián, a no ser que potser pel turment
1: sí,
4: no pugui,
1: no
4: però clar, ara està molt fotut, no?, per canviar-lo.
2: Treure Julián ara, ja.
4: Sí.
1: Fa mal, treure Julián ara com a entrenador, jo
3: perquè
1: crec.
3: Perquè un defensa jo em decantaria més per un migcampista, com Coque.
4: Sí, sí.
5: Bé, si tan gol.
2: Sí.
3: Ara.
4: Va, veurem. Hi ha un canvi que l'has de fer. De posar Baena, l'has fitxat al final per també partits com aquest i aquests moments, no?
2: Bé, compte la falta, que potser t'has fet el canvi, si marquen.
1: És molt decidiós. La penjada
3: de Griezmann. I no pot treure Ruggeri i posar Llorente a la banda.
1: Posar Molina a l'esquerra i Llorente a la dreta.
2: També.
1: També ho he pensat jo. A veure, Griezmann. La penja al punt de penal, la treu la defensa en dues ocasions, la baixa Molina, aquí no pot xutar Molina, encara que tingui molt bon xut, perquè té molts jugadors per davant. Encara Molina, amb Llorente. Amaga amb la centrada, un altre cop amb Molina, demanava que li tornés Llorente, no ho ha vist clar l'argentí. Enrere amb Coque. Per dins, Julián. De cara, Molina. Un altre cop per Julián, és bona. En posició d'extrem, Julián. La centrada va directament a les mans de Raya, que serveix ràpidament perquè condueix el contraatac de Clan Rice. A punt de creuar la divisòria, es frena just abans. Calma el joc, Odegaard. La demana Incapié, ja la rep. Més a l'esquerra, on està enganxadíssim Trossard. Demana d'Arteta. Que li deu estar menjant l'orella, ara mateix. Trossard, la demana Odegaard que canvi de joc un altre cop. Ho fa a través de Gabriel, al central. Avança metres a l'Atlètic de Madrid, amb Sorloz pressionant a Saliba.
4: Jo veig a Julián, mira, demana el canvi, eh?
2: Sí?
4: Crec que sí, demana. Sí. El veig coix, fixeu-vos.
1: I Coque també està avisant, sí.
4: Ha demanat el canvi perquè va molt coix. Ara justament m'hi estava fixant i ha fet un gest a la banqueta. No sé si...
2: Doncs...
4: És que corre molt, molt estrany, eh?
2: Si no era el canvi, no era per ell, ho serà.
4: No pot, Julián.
2: Doncs això pena, no? Marca l'eliminatòria,
4: Sí, i en prepara una altra, és el Mada, eh?
2: Sí, perquè jo crec que Baena no marxarà per Julián.
1: Contra la centrada, Guiocheres!
2: Fora! L'ha tingut, eh?
1: Guiocheres fora! La centrada d'Incapié és boníssima! És un carmel, és un regal al punt de penal. Guiocheres a Portugal ho marcava. Avui no, li surt absolutament res. No hi ha fora de joc d'Incapié, la centrada és que és meravellosa. I Gyökeres, crec que li queda potser un pel a sobre i no acaba d'engaltar-la com voldria. Fa l'interior del peu per sobre el travesser, es lamenta el suec.
4: Has de marcar, aquesta. Hanskos torna a dormir, perd la posició molt fàcil perquè el deixa rematar completament sol. Quina centrada d'Incapié,
1: Com que ja en seria el terra d'Arteta, però...
0: Sí, no, moment,
2: Aquesta com a mínim entre pals, no?
1: Sí.
2: Que el porter la salvi.
5: Fa de mal rematar perquè la pilota encara no està baixant. Quan li arriba Gyökeres va bastant alta, llavors... per la imatge veus un jugador sol davant de porteria i penses que és una errada gravíssima.
1: Mira,
5: però és complicat enfadar aquestes pilotes.
1: Griezmann i Julián fora.
0: Hosti.
1: Entre en Baena i Almada. Doncs Griezmann ja no jugarà més a la Champions amb... No jugarà més a la Champions, ni amb l'Atlètic de Madrid ni amb ningú, perquè se'n va als Estats Units. A veure...
2: Bé, sí, encara queda.
0: No,
2: remonta.
0: No, clar.
1: Bé, sí, perdona, perdoneu,
2: Matalassés. O sigui, la Matalassera acaba
4: ja està. Ha vingut el meu vaixell, descaradament encedero.
0: A més, ho ha fet així com... Ja ha deixat anar, no?
2: Per si no es notava, eh?
1: Entre que ha enviat a Coque a no sé on, i ara ja Griezmann l'he oblidat. No li dono opció a l'Atlètic de Madrid, ja la marcarà l'Atlètic de Madrid, ho sabem tots, no?
2: Segurament.
1: A veure.
2: Però abans us parlo d'autocol·lecció, que tenen un estoc en cotxes que no te l'acabes. Pots rebenar i rebenar fins a trobar el teu cotxe. Tots revisats i garantits i un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció, cotxes quilòmetre zero, gerència i vehicles d'ocasió. Compra un cotxe tranquil. Compra autocol·lecció. Entra a autocol·lecció.com.
1: Falta de coque sobre Luis Esqueli.
2: Per tant, quedem que els canvis de l'Atlético són...
1: Amb en Griezmann i Julián han entrat Baena i Almada. Les cares de Julián i Griezmann ho diuen tot.
2: Ara hem de veure qui acompanya Sorloz a dalt, no, Solsona?
3: No, bueno, Almada...
2: Almada.
3: Bueno, és que pots mirar que són el mateix perfil, no? Mica Griezmann, Julián, en Baena, Almada... Poden jugar aquesta posició.
4: És que l'esforç que ha fet Griezmann no és sostenible, no? Recordem aquella imatge defensant a l'àrea... Doncs bé, ha durat el que ha durat i molts bons minuts.
1: La passada de Luis Esqueli per trossar no arribarà per ben poquet. Era boníssima, la idea. A més, ha enganxat desprevingut a Molina, una mica més fluixeta, i arribava a trossar. Però també potser és que està una mica cansat i ja no té energia. Potser això a la primera part ho hagués pogut salvar. Oblak sortint amb Coque per dins, de primeres amb Pubill. Llorente. Passada per Molina, el toc de Molina amb Sorloz protegint la cau a terra, no hi ha falta, la té Trossard, la manté el belga, aixeca el cap, retrocedeix, perquè torni a començar l'Arsenal amb Declan Rice.
3: Mira que és fred aquest, el Sorloz, eh?
2: Sí. Ara, aquí li han fet falta, també t'ho dic.
4: Si no li xiulones, jo crec que deu pensar l'àrbitre.
2: Sí. Però, ostres, vull dir, es protegeix molt poc aquests davanters, eh? És que els fan de tot, vull dir.
0: Els armaris, no? Els armaris,
2: sí,
0: no?
2: A veure, són armaris, però són persones, vull dir.
0: No ho semblen, eh? Sorloz no ho semblen.
2: No, però vull dir, hosti.
0: Sembla Robocop.
2: No.
4: Que bo.
1: Que entros a l'alma exterior per la incorporació d'Incapié, que abans ha fet una centrada preciosa, ara, però Pubill posa amb la meravella el cos.
2: Que bé.
4: Quin central, Pubill. Sí, molt millor que de lateral, ja.
1: Increïble. Pubill i Gerard Martín, els centrals reconvertits de la temporada, tu. Ui, un regal a la pilota, l'Aide també t'han de sortir. S'equivoca moltíssim White. No sé què s'ha pensat aquí, el lateral dret de l'Arsenal l'ha volgut xutar.
4: Què ha fet l'errada? Nahuel Molina, no?
2: Per cert. Sí.
1: Uf, això és imperdonable.
2: Sí, sí.
1: Mare meva.
2: I després White s'ha flipat.
1: Sí, directament. Totalment, no, podem dir-ho tal qual.
2: El 66, 5 canvis de l'Atlético, eh? Ara, qualsevol petit de cosa, qualsevol problema que tingui el porter... Em sembla molt arriscat.
5: O si forces la pròrroga.
2: Sí, en tens un extra, però clar, però és que... Imagina que d'aquí 5
4: minuts... Això és una pròrroga que és 120 minuts.
2: D'aquí 5 minuts, o Oblak expulsat.
0: Una expulsió, una lesió...
2: O un lesionat.
4: Solo de porter, no?
2: Has de posar algú de porter.
1: El Sant Andreu allà a València. Sí. Va fer molts canvis de cop molt d'hora Nacho González i es va lesionar malauradament Noel Carbonell, per sort el Santander, després va aconseguir l'ascens la setmana següent.
3: Quants canvis ha fet l'Atlético Madrid?
1: Tots
2: els 66.
1: Baena, Almada, Sorloz, Cardoso i
4: dues finestres,
1: Molina.
4: No, només.
2: Sí.
1: I els hem vist, no.
0: És poc Simeone, això.
2: Ha tingut èpoques de tot, però l'anada, per exemple, en va fer un parell obligats, diria.
0: Sí.
1: El de Juliano i el de Julián.
4: El sol fer d'hora, això és veritat, perquè té tanta plantilla.
2: Sí. Però últimament estava més conservador. Sí. No ho
1: a veure, Llorente, la centrada, la pentina, Gabriel salta, David Raya i se la queda.
4: Menja el possible penal ni pessigolles, eh?
2: No.
4: A la segona part, és que l'Arsenal defensia ben clar. És un equip que la sensació és que no saps com entrar, no? Perquè no és que centris molt, és que no et deixen ni centrar, et deixen allà en terra de ningú i et van desmoralitzant. La segona part molt bona de l'Arsenal, mantenint l'avantatge que han pogut ampliar amb la de Gyökeres.
3: El Simeone va a l'èpica. Expulsió de...
1: Espera, Gyökeres intentava controlar dins l'àrea, en treu un córner i com ho celebren els aficionats, com animen també els jugadors els seus per intentar fer el segon a la sortida d'un córner, que és l'especialitat de la casa d'aquest Arsenal. Raiz pelant amb Trossard, anirà el dorsal 41 de l'Arsenal.
0: M'hagués agradat veure el Barça jugant contra l'Arsenal. Com no, gestionar aquest tipus de defensa?
6: Sí, sí, sí.
0: Hauria estat molt interessant.
2: I un equip que també és molt físic. I que...
0: Sí, sí.
2: Hauria costat, atacar.
0: No m'estic flagelant, però vull dir que és...
2: I a part, ara ja és igual, sense la minya mal.
0: Sí, clar, efectivament. Efectivament. Ah.
1: Totalment, totalment. Demà fa... Per fer més mal, demà fa un any de l'eliminació. Prou, va.
2: Contra l'Inter,
1: a veure, sí. El córner, és que abans ho han recordat a la redacció i clar...
0: Sí, és un trauma de
1: mal. No. Sí, Rice, el córner. Ui, anava bona, però el Sorloth en defensa ha posat el cap de recull Madueke a l'altra banda. Madueke davant el Mada, el superarà? Sí, Madueke. Guanya la línia de fons de centrada directament a fora, dolentíssima.
4: Esquerra es nota, no, que era? Perquè l'altre ha sortit amb un efecte...
1: Porteria.
4: Mira,
0: canvi.
1: Home, Zubimendi.
2: Deies que el Xolo buscaria, tirava l'èpica.
3: L'èpica, sí, expulsió de Black, Sorloth de porter i gol del Mada.
0: Sí. El pla és magnífic, eh?
2: Si encara no has parat a omplir el dipòsit, doncs amb el nou Licanco 08 ja no cal. Fins a 200 quilòmetres d'autonomia elèctrica, eh? En el teu dia a dia pràcticament no hauràs de passar per la benzinera. És la combinació perfecta. Més autonomia, més eficiència i més llibertat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Licanco de Catalunya.
1: Obviamente que entrarà segurament per Lluís Esqueli perquè té problemes.
4: Sí. Fet un bon partit.
1: Musculars. Crec que li toquen la part posterior de la cuixa. A veure, o és bessó?
2: Hauríem de començar a comptar els canvis que es fan quan un equip perd sense que el jugador que marxa caigui a terra lesionat, perquè comença a ser ja una broma de mal gust.
0: Segona part, no? La part final de la
2: ahir al Sevilla, divendres a Montilivi al Mallorca, vull dir, s'està convertint, Bordalàs ni en parlem, és una religió, vull dir, no hi ha tio que marxi, que no estigui a terra.
0: De fet, si a Bordalàs no ho fas, estàs expulsat de l'equip.
2: Vull dir, ja està, no tornes a jugar.
0: Ses pares, no? Entenc.
1: És que anava a dir que ens falten els rètols d'Itàlia.
2: Sí, sí, home, per l'entusiasme en què l'acomiaden.
1: Molt orgullosos. Sí. Aquest és el meu fill. Doncs se'n va Lluís Esqueli, entra Zubimendi i porta... Ah, és un líquid d'aquests de...
4: Són els claus d'un cotxe.
2: Una barreta energètica. Una
1: sí, d'aquests líquids que es prenen que...
0: Avui condueixes tu, no? Avui condueixes tu. Això ho fem molt, eh?
1: Sí.
0: No té gust.
1: A veure... 74 de partit, 1-0. Començo a estar més al vaixell del Broc de que sí, això no hi ha gols.
0: No, jo pensava que hi hauria, però...
1: Tu no has dit 1-0?
0: Jo la porta tinc 1-0, però hi ha hagut un moment que pensava que empatava l'Atlètic de Madrid. Ara...
2: Seria una obra magna, aquesta, eh?
0: I era jo que des el golejador.
2: Sí, però... Però si tens Arsenal i 1-0...
1: Sí. Sorlo, providencial se li va, perquè a la passada anava directe per... Baena, que ara sí que rep, a prop del vèrtex, davant White. La centrada toca en White. Mira com ho celebren els patalassis que estan al córner. Servirà la cantonada. Villarrubia de los Ojos, eh?
0: Representant.
1: No sabem quin poble és aquest. Busca, Muñoz, on està Villarrubia de los Ojos. És un nom maco, eh?
2: Sí.
1: Villarrubia de los Ojos.
5: Un també a la zona de
2: Sembla una mica el del rentaplats, Villarrubia de Villabajo, però...
0: El pollastre que no falti mai. Sí.
1: A veure, el córner, Baena, primer pal, la treu la defensa, saltarà Llorente amb Trossard, pilota dividida, qui se la queda? L'Atlètic de Madrid, Molina. Ui, com corre Gyökeres, s'ha espantat Molina, però obertura perfecta per Baena un altre cop. Retalla cap a dins, la posa, primer pal, la pentina Hans, Cono Ribas, Sordos, que tampoc s'ho ha cregut gaire, em sembla. Gabriel, que posa el cos, cau a terra, li xurarà amb faltes.
4: Que fa falta sense voler. Va allà
1: sí,
4: i... Bueno,
1: sí. Soca,
4: i...
0: Mira, sí, ara sí, eh?
2: Ara sí.
1: És ell.
4: És que l'Atlètic no se sembla que s'estigui jugant una final de Champions. Ara mateix estan adormits, ha marxat el camp Griezmann, Julián, Lukman, o sigui, tot el talent l'han perdut.
2: Sensació que el gol els ha fet molt mal.
4: Sí, però...
2: Perquè fins al gol... Jo crec que coincidim que l'Atlético estava...
0: Era millor.
2: Sí, els està intentant animar.
1: Ell
2: ho nota, també.
1: Però és el partit o és una càmera de seguiment a Simeone? Perquè hem estat 30 segons ben bons seguint-lo, eh? Ara Arteta, més calmadet.
4: Sempre va igual, Arteta, també.
1: Sí,
4: no?
1: Sí, són aquestes manies, no?
2: La càbala, no?
0: Porta un outfit ja, no? Prototip.
2: No vas a dir, Solsona?
3: No, que dic que quan ha de fer canvis, Simeone, evidentment...
1: Ui, espera, jo què és? A la frontal, pot carregar el xut? Res, funciona, parla.
3: Ha de fer els canvis dels jugadors que estan a dalt. I clar, hi ha Griezmann, hi ha Lukman... Ha d'estar a canviar aquest, no destrossarà el mig del camp. que està Coque i pot posar Cardoso, pot... Sí, sí. Si no, és un problema.
2: Sí.
3: Ha de fer canvis, és un problema. O decideixes treure els jugadors de talent o desmuntes tot l'equip, sí. com...
4: Però potser si Griezmann no està per... O Julián no està per 90 minuts, has de deixar Lookman, perquè has de deixar una mica de desequilibri, és que l'has tret tot, no? I...
1: Ui, Ingapié a punt de fer un misto, una passada amb Saliba, ha de sortir ratlla, perquè... Semblava per un moment que se la podia endur. Molina recupera l'Atleti de Madrid. Coque per dins amb Almada, mitja volta d'Almada per mirar de cara a la porteria. Ho fa, però obrint cap a l'esquerra. Amb Ruggeri, calma el joc de l'Atleti de Madrid.
3: És que Baena té talent, el que passa que no l'ha demostrat aquí a l'Atlético de Madrid, però pot fer alguna jugada, inclús algun gol, i Almada igual. Però clar, no estan al nivell dels altres dos, de Julián i Griezmann.
1: Mira, precisament Almada pot buscar la centrada des de l'esquerra, ho fa... No. Per Sorloz, que cau a terra i més es queixa el central d'un cop, ha blocat ratlla. És Gabriel, d'un cop al cap. Entenc que amb el colze potser de Sorloz.
2: Doncs
1: no he vist un cap contra cap, tot i que...
2: S'atura el joc.
1: A veure... Ah, ratlla. Ui! Sí, ratlla amb el genoll quan salta, se l'emporta per davant. Sí, sí, jo no m'aixeco.
6: No, tampoc.
2: No tingueu dubtes, eh? El millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Tens un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen? Doncs cap al taller de Sarsa Volkswagen, a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Manresa, Castellà i Vic. Això per el Volkswagen. I Villarrubia de los Ojos
1: ara.
2: És un municipi de la província de Ciudad Real.
6: Ah.
2: 281 quilòmetres quadrats de superfície. I una població registrada el 2013...
1: 2013, més dades, més
2: modernes. És de l'Ajuntament, eh?
1: Val.
2: És el web de l'Ajuntament.
1: Val.
6: Aquests sí que estan trincant.
2: 12.072 habitants.
1: Bé.
6: Va, diguéssim que haurà baixat.
2: A la Wikipedia del 2024, 9.624.
6: Ah, baixant, perquè en aquests pobles, evidentment...
1: A veure, Madueke, amaga amb la centrada, Madueke, amb Ruggeri, que li guanya el duel, l'italià. Passada en llarg per Sorloz, no aconsegueix pentinar-la, se la queda Zubimendi. Uh-huh. I és bonic o no, les fotos que veus?
2: Hi ha l'ermita de Sant Cristóbal, hi ha unes escultures d'agricultors podant.
5: Impressionant.
2: Tema agricultura.
1: A veure, no, sí, res.
6: Una vida tranquil·la.
1: Pot seguir. Sí, no, per
2: mirar-se,
1: no?
2: Sí. Hi ha una escultura anomenada El Madrugador, en homenatge a nuestros trabajadores. Està bé.
6: Sí.
2: Aquesta Guardiola també l'hagués pogut
1: fer.
2: I hi ha el templete de la plaça de la Constitució, que és aquesta espècie de carpa que hi ha molts pobles de l'estat espanyol, allò...
1: Compte, Trossard, la centrada toca en un defensa. Jo crec que se li havia escapat a Baena a la banda, demanàvem que havia sortit fora, no ho ha vist així l'assistent que estava davant, per tant ens creurem la seva mirada. I ara Oblak, que s'equivoca, que intenta servir ràpid i li regala a Saliba.
5: Templete com a concepte grinyola, eh?
2: Sí,
5: no sé.
2: Però com que sona, allò rima amb triplete, diguéssim, m'agrada. I amb nadaplete, també. Museu Etnogràfic Sant Isidro Labrador. ¿Dónde está ubicada la oficina de turismo? Perquè quedi clar.
1: Ja en direm. Compte,
2: ja
1: Zubimendi recupera la frontal tocant l'Arsenal.
2: Tot el que heu de saber sobre Villarrubia de los Ojos, que està millorant les instal·lacions esportives del camp de futbol municipal.
1: Ah, perfecte, la centrada o Black?
6: Aquí és on hi ha el tema del calé.
1: Sí.
6: És on està movent... Investigueu.
1: No tenen cap fill important, cap famós que sigui d'allà, no?
2: Ara s'ha mogut, eh? Però és un projecte cofinançat per la Unió Europea a través dels fondos FIDER del Ministeri d'Agricultura i de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
6: Ja t'he dit que aquest era el...
5: Aquí hi ha el trinquete.
6: Aquí està el trinquete, sí.
1: El templete i el trinquete. Compte, Sorloz. Lent, Sorloz, eh?
2: Sí.
1: És cert que tampoc no hi ha rematadors
4: bons. És que l'àrea, si ha de rematar Nahuel...
1: És que clar,
4: contra Saliba.
1: No va enlloc, l'Atleti de Madrid així.
6: Ara en gol, a mi em faria molt mal, eh?
3: Ara és el moment.
1: 10, ja ve. 10 més l'afegit.
5: No se't posaré, veu una pròrroga.
1: Ja venen, diu, eh?
6: No, però
1: ja venen, eh? Mira, ja venen, Llorente, la centrada curta.
6: És per la porra, és per tot.
4: Quin central creu que Hansko Pubill pujarà a rematar? Un moment algú haurà de penjar-se d'allà. Potser Pubill, no? Més gros.
2: Sí.
3: Jo crec que pujaran els dos i es quedaran defensant Almada...
4: I falta el xut de Nahuel, també.
1: Sí, sotana de Molina, bona. La centrada, Raya que no aconsegueix agafar-la, però l'ha tocat suficientment com per evitar que arribés Sorloz. Ara intenta sortir l'Arsenal, posa el cap bé Hansko, recupera l'equip Matalassé, Baena a la frontal, cop d'espora Sorloz, pot arribar Llorente, el xut, Raya! Ja hi era. Llorente amb l'esquerra, això ho arriba a fer a la dreta.
6: Ara patirem, eh?
4: Sí, un retall aquí, no? Fins i tot un retall a la frontal l'hagués put.
1: I que potser Sorloz, clar, la passada queda curta, no? I...
3: Li fa penals.
1: Sí.
3: Si retalla...
2: Sí, segurament, eh? L'hagués escombrat. Sorrot no ha pogut fer ni una rematada, eh?
1: Ui, ui, ui, ui, que guanya el duel, l'agafa Pubill, falta, i la targeta serà de color groc.
2: No?
4: Jo crec que tenia Hans com molt a prop, m'ha semblat, eh?
1: Sí. Ara tothom començarà a recordar la de Cobercí, la d'Eric García, les que vulguis. A veure. La falta és caríssima, agafada. Però necessitem un pla més general.
2: Per veure on estava l'altra.
1: Per veure on estava Molina.
4: Aquí Nahuel estava...
1: Que està lluny per mi. A veure...
2: Si és com la d'Eric García, això és vermella.
6: Sí, sí.
2: Vull dir, aquí ens hem de posar d'acord, perquè clar, no pot ser que unes sí i unes no. Són jugades que marquen...
4: És que per mi cap de les dues és vermella.
2: Eliminatòries. Val? No, no, jo la de Cobercí sí, la d'Eric no. Jo sempre vaig tenir molt clar que la de Cobercí hi ha... Ai, la d'Eric i arribava el no sé quin defensa...
6: Condé.
2: Que era al costat. Estava més a prop que Nahuel i més en línia fins i tot amb el davanter.
4: La de Cobercí, realment, el control era com amb les paros. En...
2: Sí.
5: A mi tampoc m'ho va semblar, però vaja, no obrirem aquest debat ara. No.
6: Com ens van atracar, eh?
5: Això.
2: Cada any,
6: però. No passa res per recordar-ho.
1: Jo crec que ja s'ha validat i que s'ha revisat, perquè si no tindríem aquí el missatge, el grafisme, i no estaríem... fent la parafernàlia de servir la falta, de marcar amb l'esprai, etc. Per tant, l'Atlètic de Madrid, que s'ha salvat.
2: Com es bufega, Simeone. Sí, és que...
5: Per no parlar, Broc, del penal de Pubill.
6: Sí, no. Ara, la llista la tinc al cap,
5: Ja ha passat.
2: Falta per l'Arsenal.
1: Rice o Odegaard. Una falta... Uns casos que... 8-10 metres de la frontal, no, mica més. 20 metres de la frontal... aproximadament, la penjarà Odegaard amb la cama esquerra, segon pal, el remat de cap és dolentíssim de saliva dreta i ben a fora.
3: Perquè l'ha afegit, que serà...
4: Home, serà...
2: Sí, bueno, els gols no compten.
1: Els canvis s'han fet molt de cop tots.
2: Sí, els canvis de cop...
4: La lesió de Lewis.
2: Sí.
1: Mira,
2: i aquesta de Gabriel era, no?
1: Sí.
4: I el possible penal, bueno...
2: 4, potser. Sí. 3 i 4. Ara un altre canvi. Sí. Està gastant finestres, ara, Arteta, sí.
1: Entre Martinelli per... Trossard, esgota els canvis.
2: Martinelli és el típic que fa el 2-0 el 92.
1: S'ha fet, el Bernabéu ho va fer l'any passat.
4: És molt potent, un jugador ara sí que si te'n té un a l'espai et pot destrossar, més amb un Atlètic que físicament els veig. Tot i que aquesta política de Simeone d'anar rotant, anar fent com dos equips, no li està... Perquè és que Griezmann ha canviat, Lookman ha canviat, Julián evidentment perquè estava mig tocat, però... Veig l'Atlètic molt, molt just ara
2: mateix. Mira, ara que dius això, abans ho pensava, per més que dosifiquis, que ho ha fet Simeone, i per mi ha fet bé, al final, un problema al turmell i et queda sense l'estrella.
1: Espera Odegaard dins l'àrea, no pot controlar, la bloca blanc.
2: Vull dir que...
6: Sí, una lesió muscular.
2: Si ha de passar, passa.
6: Sí, ja està.
2: Ja està. I no era el teu any.
1: La té l'Atlètic de Madrid en defensa. Pubill aixeca el cap, juga en curt, però amb Llorente... li regalarà l'Arsenal, no?
4: És que no passa, ara del mig del camp.
1: Ai, capier.
4: La pressió de l'Arsenal ha condicionat l'Atlètic a la segona part, que no superen ni una vegada, pràcticament arriben a l'àrea.
2: No,
4: no justet.
1: Gyökeres controlarà amb el pit. Ui, que estrany, això que ha fet Gyökeres. La pressió de Martinelli, mira, compte que es podia dormir Llorente, però la pilota surt a fora. Servei de banda, prop del córner, a la banda... Ui, mare meva, una aficionada... de l'Arsenal, és anglesa, aquesta bola té cara anglesa.
2: Vols dir?
6: No, jo crec que és l'Atlètic de Madrid.
1: La bufanda?
6: Sí, perquè hi havia un blau, hi havia lletres blaves.
1: Però no seria la del partit, potser?
4: Estic amb tu que deia Atleti,
2: Estic amb tu que feia més fesomia, tenia més fesomia l'anglesa, però...
1: Sí, que pot ser anglesa i ser l'Atlètic de Madrid.
6: No, és veritat que pot ser la bufanda del partit, clar.
2: També, clar.
1: Això he dubtat, primer he pensat Atlético, però després he vist la cara i... la bufanda m'ha fet dubtar.
6: Ara vull saber si és d'Atlètic de Madrid o...
2: Home, si continua plorant i el realitzador és una mica morbós.
1: La buscarem i agirem els llavis per si deia Atleti, com diu el Blaia.
5: En tot cas, feia cara d'ens estan eliminant.
6: Que tots els
2: resultats estem
1: modificant.
2: També
1: pot ser cara
6: de l'alegria.
1: Després jugarem una final de
6: Champions.
2: Sí, però que és molt aviat,
1: Amb l'Opupes que... Bueno, ja,
2: córner per l'Arsenal.
1: Sí, mira, que toma resa.
2: Sí.
4: Els auriculars, també, allà.
1: Sí.
6: Mira, ens està sentint a nosaltres,
2: Sí, perquè... hola, saludi.
6: Senyor la barba.
1: Vagina,
6: la barba. Me'n vaig. Sí.
1: A veure, el córner, Rice, 85. Aixeca la presa esquerra. El llançament cap al segon pal, Gabriel.
2: Ui.
1: Aquestes són les que remata sempre, Però no ha aconseguit fer-ho ara. El central brasiler passa el perill per l'Atlètic de Madrid.
2: És que l'Atlètic de Madrid a la segona part... És que ha fet
6: res.
4: És que no han pogut. És que no han trobat la manera. Ara tot és joc directe a Sorloth, que alguna baixa. Però Baena i Almada, invisibles, no?
1: Sí.
4: És que no tens realment cap jugador més enllà de Lugman. Ui, amb un 1 contra 1.
1: Que se la pot jugar,
3: un armari empotrat,
1: Sí. Ui, espera la passada de Hansko per Baena. Baena, Baena dins l'àrea. Baena amb Sorloth, pot xutar. Oh, Sorloth, encara és viva. Sorloth es fa un embolic i l'acabarà perdent.
2: Contra el Barça aquesta, no
1: està, estava pensant el mateix. Contra el Barça les fot totes aquestes Sorloth. I ara ha fet el misto de la seva vida.
6: Doncs si l'eliminen, millor.
1: Sí, no, evidentment. Mare
4: com
1: meva.
4: Pots fer un misto aquí, no?
6: Increïble.
4: Si no... Està jugant una final de Champions i misto.
2: Sí, aquesta sí que era un carmelet, Solsona.
3: Sí, aquesta sí. A més, la clàssica. També ell hi arriba i li pot donar de rosca.
4: És que és esquerrà més, vull dir, era perfecte.
2: Sí, bona.
1: O sigui, ara més difícil de marcar, la que fa el Camp Nou que aquesta.
4: Que tu no pot tornar a Madrid, Mare meva.
1: A veure.
6: Una pròrroga ara ens trencaria, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Una mica.
6: Ja, bé.
2: A veure. Tu especialment que ets l'únic que té l'1-0, t'ho vaig saber.
6: Sí, no.
5: Jo, com que ja he sopat, cap problema.
1: Jo he mig sopat, m'he deixat mig sopar per després del partit.
5: Mig horeta més de futbol.
3: I amb la repetició, si la fan.
2: Mira.
1: Uf, ui, Déu meu. Que a més no li bota.
6: No, i se li queda entre les cames.
1: Sí, una cosa raríssima. Solsona la marca, aquesta.
3: No, vull dir, l'he fallat també,
2: Sí, alguna, de tant en tant.
3: Així no, perquè jo no arribava a aquesta posició. A aquesta posició. No falles, ara, ostres.
6: Sí, començo a pensar que era l'Arsenal perquè només estan enfocant a aficionats de l'Arsenal.
2: Sí.
6: Aleshores...
2: Que estan patint molt, realment.
6: Sí, no, clar.
1: Sí, són patidors de mena.
6: Aquesta gent...
2: Fa 20 anys que no trepitgen. Bé, i és la segona de la història.
1: Sí. Seria. A veure, Molina arrencava la moto, se l'emporta Sorloth. Està molt sol. Espera l'arribada de Baena, ja s'ha replegat l'Atlètic de Madrid. Està sol al mà de la dreta, ara l'ha vist Baena. Controlarà el mà de davant Incapié. L'Arsenal que ja, amb tothom defensant... Ui, a punt de portar-se la Llorente...
4: Jo Llorente el deixava dalt, per si.
2: Jo també.
4: Sí, no? És un jugador que sap que té una mica de gol, almenys.
5: Minut 87.
4: Ja no serveix de res tenir-lo aquí al darrere.
6: No. Per si cau alguna, no?
4: Clar, almenys saps que és un jugador que és més fiable que... Sí. És que només tens a Sorro de l'àrea, realment.
1: Sí. I fa mistos. Ara falta sobre Cardoso. Això acaba així, sí o no?
4: Sí,
6: ha d'acabar així. Sí.
4: Ha d'acabar així, no?
6: Estic jugant la porra, sí.
2: No.
1: No pregunto si ha d'acabar, pregunto si creus que acaba així.
6: Sí, jo crec que sí.
1: Jo també.
2: Jo crec que l'Atlético la fan.
1: Sí,
4: Ostres. Sí? Jo dic 2-0, va. Ja.
2: Vinga.
4: I aquí he pujat al barco i pujo.
2: No, sí, jo crec que passa l'Arsenal a la pròrroga,
6: Vas però... fort, Jaume. Un gol,
1: Sembla que vingui de gust a pròrroga.
2: No, sincerament no. No, perquè sé que a més faig de malament l'Aleix.
6: Sí, clar.
1: Sí, no, totalment.
2: Tu diràs, llavors.
1: L'Aleix i a tots, en general.
6: Però compta, Compta. Compta,
1: sí,
6: Jaume, compta.
1: Llorente, amb Molina, aquest amb el Mala, cap al mig amb Coque. Resistim fins al final al capità. Hansko, obertura a l'esquerra per Ruggeri. Té al davant Madueke, apareix Baena. De primera és un altre cop enrere amb Hansko. Li torna Àlex del Villarreal. Baena, avança metres. Baena, pot xutar. Baena, el xut fora.
4: Ho havia de provar.
2: Sí. I ara Llorente és a l'àrea, com a mínim en aquest últim atac hi era. A Remoto ja tenen el nou Nissan Micra, ja ho sabeu. I no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis i que te n'enamoris. Sí. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra Remoto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Entreu a remotonissan.com i aneu a Remoto, ja ho sabeu. Remoto!
1: Mira, ara sí que ens ensenyem matalassis.
6: Sí.
1: Tristos. Preocupats.
3: Estic veient l'empat.
6: Sí,
4: Qui el marca?
3: Oblak a l'última jugada.
2: T'imagines? Ostres, seria... Home, si fan això i passen, compensarien totes les penes a la Champions,
1: Que bé ho ha fet Odegaard, està agafant Cardoso, encara Odegaard, amb Martinelli, amb Odegaard, un altre cop, dins l'àrea, li torna el brasiler. Ui, Llorente providencial, la treu Pubill com pot, de punxot, Sorloth. Pressionadíssim per Gabriel, enrere amb Llorente. 15 segons menys, 13, 12, sabrem quan s'afegeix.
6: Quarta, teta, no para, quiet, és una cosa.
2: Xiulat una falta sobre Sorlo.
1: 5,
2: Déu-n'hi-do.
1: 5 d'afegit.
5: Sí, Gabriel ha anat a impedir que Sorlo s'incorporés a l'atac. Sí.
4: I després Sorlo ha llançat al terra, però ja havia xiulat la primera, perquè...
1: Veiem Timber i Marino a punja per fer una invasió de camp i celebrar el pas a la final 20 anys després de l'Arsenal. Però l'Atlètic de Madrid té 5 minuts i aquí alguns oloren el gol. A veure, la perd Baena, se l'emporta Rice. Baena el persegueix fins l'altre costat del camp, pràcticament. La passada de Rice, per Gyökeres, anticipa bé Pubill, no revitarà que surti Llorente. És... Té pressa per servir, eh?
2: És un altre que té tres pulmons, eh, Rice?
1: Sí. Ha fet cada cursa avui.
4: Sí, partit d'aquests de pur box-to-box, no? Perquè no se l'ha vist massa en pilota, però cada vegada que pot tenir una mica d'espai, i defensivament també és molt fiable en els duels, se li farà molt curt a l'Atlètic aquests 4 minuts, perquè l'Arsenal, aquí, si vol, no passa massa cosa.
2: Simeone es queixa de pèrdua de temps. Més poesia, Quim.
5: Poesia pura.
1: Superat el primer minut. Servei de banda favorable a l'Atlètic de Madrid. Els jugadors de l'Arsenal, els suplents que estan escalfant...
4: Mira, Arteta, eh?
1: Quan no s'encadenen un canvi... No tenen canvis, perquè tenen...
2: Sí, jo crec que el quart àrbitre ara els crida l'atenció,
1: eh? Clar, estan molestant i no deixen servir ràpidament.
5: Ha marxat 5 metres de la seva àrea tècnica.
1: Ataca l'Atlètic de Madrid. Per l'esquerra, Rogeri al mig amb Koke. Baena li diu cap a l'altre costat. Ho fa Koke, però la passada és complicada de controlar per Molina. Lluitarà fins al final Nahuel Molina, però no aconsegueix evitar el servei de porteria.
2: Per alguna cosa és l'equip que ens queixant més gols en aquesta Champions, eh?
6: Una roca, tu.
2: Sí.
1: Una bèstia.
6: Complicadíssim fer-li gol a aquest equip.
1: Mira com ho celebren. Els gàrers moment... ja es veuen, eh? Sí. Aquesta sóc jo l'any passat. Entre el gol de Rafinha i el Xervi.
4: Quins minuts, eh?
2: Calla.
4: Aquells 3 minuts van ser...
6: Quin trauma que mai superarem.
2: Sí, no.
6: Mai de la vida. O sigui...
1: Jo durant molt temps vaig dir que aquells 6 minuts van ser els més feliços del 2025 per a mi. Entre el gol de Rafinha i el Xervi. Després, per sort, vaig tenir millors records, però...
3: A mitja hora perdent el temps.
4: Groga, qui?
1: Groga a Simeone.
4: Home, o el segon, eh?
1: Perquè es queixen, sí, a tots que estan drets, perquè es queixen que Raya està perdent temps, que ho està fent.
2: Hauria de fer
1: un minut més. Èpica, perquè marqui Oblak en l'últim minut. Ja ho veu clar, solucionarà allà. Encara hi creus, eh?
6: Compte no hi vagi Black i marquin el segon.
4: Però Arteta què està fent?
1: Sí. Va com desubicat. Ai, Déu meu.
5: Com bugit.
4: Home, va dir que era el partit més important de la història de l'Emirates.
2: Sí, però...
4: Va de viure com toca, no?
6: Ho estava mostrant, sí.
1: Mira. Ui, sembla que molestarà Llorente i tot per servir. La pentina Sordot cap a terra de ningú, però també la regala l'Arsenal. Demanen mans.
6: Sí.
1: No la xiula l'àrbitre. Salta Pubill amb... Jo crec que és l'última a tocar l'Espubill. Deixarà que surti Trossard, servei de banda. Queden 2 minuts.
4: Que no ha passat res, eh?
2: No.
4: Sí, és espectacular.
2: L'Arsenal és especialista en això. Tant que m'estic començant a...
6: La final, eh?
2: A pensar si és capaç de fer-ho amb els altres dos, eh?
6: Jo estava pensant que la final compta.
4: Home, és que no jugaran el PSG o el Bayern com van veure l'altre dia.
1: No
4: els deixarà.
1: A veure.
6: La final potser es costarà, eh?
2: Com aquell City-Inter... Que es va resoldre amb un gol de Rodri i amb una jugada aïllada pel City.
6: Exacte.
2: I que l'Inter va poder empatar.
6: I tant.
1: Pot ser que facim un mes, no?, de propina, perquè és que no...
2: Jo crec que hauríem.
1: Portem però... aturats amb les drogues de Simeone, d'Arteta, els suplents que continuen allà molestant. És que no s'està jugant a res. A veure, Rice servirà la falta des de camp contrari. Enganxat a la línia del mig del camp, buscant a Gyökeres. L'ha fet rebotar, crec, en Llorente. No, l'última toca ha estat el suec.
5: Directe al córner.
1: Mira, és que no hi ha pilotes. Ara en llancen una altra.
3: Això hauria d'estar prohibit. Aquests estan escalfant, que no deixen ni treure fora la banda.
2: Sí. No sé per què el quart àrbitre no els crida l'atenció.
1: A veure, qui se la queda? Sorloth o Saliba? Doncs Llorente, pilotada cap a la zona on hi ha Almada, salta White, la baixarà Rogeri. No, s'equivoca, la regala a la defensa. Cap amunt, vinga, a veure qui la baixa. Directament a fora. Directament a fora, mira.
2: Ui, empenta de coc,
1: eh? Ui, aquí a la zona de les banquetes. Ui, queda enganxada, no hi ha pilota. L'Atlètic de Madrid té pressa per servir perquè estem als últims 30 segons, no s'afegeix res més, es queixa molt Coque del temps, demana un mes.
4: Ara això és el Coliseum, eh?
2: No, realment ara...
1: Grogues per aquí, grogues per allà...
2: S'està convertint en el Getafe.
4: Han perdut pilotes...
6: És que al final Bordalà serà un dels entrenadors més influents.
1: Groga Calafiori, que ha sortit a molestar des de la banqueta... Arribarem al 5 en 10 segons. Això jo crec que jugarà un mes.
4: Un o dos, no? No sé.
2: Un segur. Jo crec que més no, eh?
1: Des de la banqueta de l'Arsenal diuen que s'ha acabat. Arteta diu que s'ha acabat.
2: Ui, compta el Xolo, eh? Compta el Xolo.
1: El Xolo se les té amb algú de la banqueta de l'Arsenal.
4: Fuera.
1: Ai. Déu-n'hi-do quin final.
2: Bé, Això és molt del Xolo, el mal perdre.
1: Diluvi, ara.
4: Calafiori. Era amb Calafiori que ho tenia.
1: Mira, doncs si és Calafiori, vist una roda fa un moment, vull dir, potser l'han expulsat perquè sembla que estigui marxant del camp.
3: El Xolo és el Xolo, però els altres, Déu-n'hi-do,
2: Sí, sí, però...
6: Sí, perquè això ho fa... Això fa,
2: però ell ho fa, clar,
6: és que ho fa ell.
2: Quan ho fa ell,
1: que... Recordem també...
0: Futbol, papà.
1: Recordem també quan les va tenir amb l'aficionat del Liverpool i final a Londres, final a l'Emirates, l'Arsenal, el pub anglès, 20 anys després d'aquell aquella nit del 17 de maig del 2006 a París, quan per sort va perdre contra el Barça. Aquest any tornarà a citar-se en una final europea a Budapest el 30 de maig. Veurem contra qui, si contra el Bayern o el PSG. Aquest Arsenal, que ho basa gairebé tot en la gran defensa, només 6 gols encaixats en els còrners, milers de gols des de la cantonada, ha arribat fins a la final fent ben poquets gols. Avui un de saca suficient per tombar l'Atlètic de Madrid, el Pupas espanyol, que no podrà jugar la tercera final des que va arribar Diego Pablo Simeone. Es queda amb la mel als llavis l'Atlètic de Madrid. L'Arsenal és finalista de la Champions, abraçada d'Arteta, amb el golejador, amb Saka, el capità, un dels capitans.
2: Just finalista l'Arsenal, que va ser el millor a la fase Lliga que les eliminatòries, contra rivals que és veritat no són res de l'altre món. A vuitens, el Bayer Leverkusen, a quarts l'Sporting de Portugal, les va treure amb certa solvència, potser la que menys, la de l'Sporting, i avui doncs ha tornat a fer valer aquesta capacitat que té per que no li facin gols. L'Atlético no li ha fet ni un gol de jugada, un gol de penal, de Julián Álvarez. No li ha fet ni un gol de jugada en 180 minuts. I ell ha aprofitat, l'Arsenal ha aprofitat una jugada aïllada per marcar el gol que els porta a una nova final, a la final del 30 de maig a Budapest. Un equip que no ha perdut cap partit en aquesta Lliga de Campions. 14 partits invicta porta a la Champions, l'equip de Miquel Arteta, que ho celebra i ho celebrarà amb l'afició, que segur que aquesta nit cantarà la cançó que avui hem descobert, la seva història. Posa-la. Aquesta és una versió en directe.
6: Sí.
2: En un concert de Luis Danford. Mira, jo crec que l'estan cantant ara,
6: Sí.
1: Sí.

0: compte aquesta dada, també. 18 dels últims 24 partits europeus que ha jugat l'Arsenal a casa ha deixat la porteria a zero.
1: No, a veure, té molt de mèrit.
0: 18 de 24, eh?
1: Vull dir... Pot agradar més o menys, però sí. El mèrit és...
0: Sí, sí.
1: Indiscutible.
0: I la cara de Griezmann, que és un dels damnificats, perquè aquí s'acaba la seva història amb l'Atlètic de Madrid. L'has endevinat, finalment, sí. Clara. Quan ha marxat Griezmann, ha estat el seu comiat de l'Atlètic de Madrid a la Champions i de la Champions, perquè dels Estats Units difícilment tornarà a jugar la Lliga de Campions. El Xolo i l'Atlético s'ha tornat a quedar a les portes. I aquesta vegada jo crec, no sé si esteu d'acord, Solsona, començo amb tu, que no per garrepa. No trobo que l'Atlético hagi estat massa defensiu en cap moment. No sé si el tram final del partit d'anada, el Metropolitano, que sí que l'Arsenal va atacar una mica més amb l'1-1, però jo tinc la sensació que és que no ha pogut.
2: No, és que ja quan parlem del Xolo, que porta tants anys i tots ja tenim... de quina manera juga normalment i que és molt defensiu i això, però amb els jugadors, per exemple, que ara té en aquesta temporada que posa en pràctica, doncs són jugadors tots de tocar-la. Vull dir, no és un equip al Griezmann, Julián, Lookman, de defensar de la manera que fan altres equips, no? I avui la primera part ha estat igualada, no? Donava la sensació que l'Atlético de Madrid podria haver marcat i tal, i en canvi s'han avançat ells al final. I la segona part, quan ha necessitat més el talent, és quan el talent estaven cansats. I ha hagut de fer els canvis, i han entrat altres jugadors que tenen un bon perfil també, però que no han acabat d'esclatar, com el cas d'Almada i el cas de Baena, no? Si haguessin estat amb les cames fresques Griezmann, Lookman i Julián...
0: Sí, mai sabrem què hagués passat. I Julián, amb problemes. Recordo, Coque, la tele.
3: Pero orgulloso de mi equipo, de mi gente. Lo hemos dado todo. Hemos tenido chances de hacer goles. Hoy no ha querido entrar. En el partido de día pasó lo mismo. Y orgulloso porque les hemos también puesto entre las cuerdas en muchos momentos en la eliminatoria. Y bueno, el fútbol es contundencia. Han sido más contundentes que nosotros. Y bueno, justo merecedores de pasar.
4: No sé si ahora se echa de menos precisamente esas oportunidades que tuvisteis en el Metropolitano en la segunda parte.
3: Bueno, en el Metropolitano aquí también hemos tenido ocasiones para ponernos por delante al principio, luego empatar el partido, pero bueno, el fútbol, hay que ser contundentes en las dos áreas y ellos han encontrado el gol y han sido contundentes.
4: Hablabas el otro día, precisamente después del partido de ida, no querías decir nada del árbitro, no sé cómo has visto las jugadas que había reclamado y sobre todo en el tiempo adicional, porque te había desesperado, han sido 5 minutos, no se ha jugado nada.
3: Nada, no voy a hablar del árbitro porque... Ha intentado hacerlo lo mejor posible, igual que lo dije en la ida. No hay que hablar del árbitro. Él sabrá lo como ha arbitrado. Él, me imagino que lo habrá intentado hacer lo mejor posible y ya está, no hay nada que decir.
4: ¿Qué te ha dicho Diego? ¿Qué te ha dicho Simeone? ¿Se ha acercado, te ha abrazado?
3: No, que lo hemos intentado todo. Cuando no quiere entrar la pelota y lo intentas, nada que reprochar a nadie. El equipo vaya por el partido y no ha podido ser.
4: Una temporada en Copa de notable muy alto, prácticamente también notable muy alto. No se llega sobresaliente casi por nada en la Champions, pero no sé qué sensación tenéis al final de temporada porque se va a hacer muy largo lo que queda.
3: Bueno, ha sido una temporada muy ilusionante, sobre todo en Copa y en Champions. En Liga sí que es cierto que no hemos sido regulares, no hemos estado, yo creo que al nivel que deberíamos estar, porque yo creo que podíamos haber estado mejor, pero nos hemos dejado muchos puntos en campos que debíamos haber ganado y bueno, hemos sido muy regulares, sobre todo en Copa, que hemos estado muy cerca de ganarla, perdimos los penaltis, es una pena, y aquí hemos estado a puntito de pasar a la final de Champions. Yo creo que este grupo está creciendo un montón, gente muy joven, gente que seguro que en un futuro muy cercano va a seguir peleando por cosas muy importantes y bueno, estaremos aquí para intentar ayudarles.
4: ¿Y con ellos, con ganas de ayudar?
3: Bueno, hablaremos cuando haya que hablar, pero...
4: Beto. Gracias.
0: Quina està l'última paraula? Veremos.
5: Veremos.
1: Sí, hablaremos, no? Com dient...
0: Sí, sí, gairebé s'ha emocionat aquí en aquest tram final. Potser també l'has clavada i Coque ha jugat el seu últim partit de Champions amb l'Atlético.
1: Però està bé, l'Atlético
6: ha dit, fet.
0: Sí.
6: Ha dit, intentaremos estar aquí per ajudar-los. Que
0: sí.
6: Com si ell potser es vol quedar i potser és el club qui diu...
0: O potser amb un altre rol.
1: Clar.
0: No sé, també es podia retirar i formar part de l'estaf del Xolo. Sí. Seria un altre... Seria una altra opció. Jo crec que li queda un any més, li queda.
2: Jo no sé, jo no sé si té contracte, però a nivell físic pot jugar un any més i segurament algun més, perquè físicament és el que corre més.
6: I avui 90 minuts i dels millors.
0: Ja hem escoltat els senyals horaris de les 11 de la nit i és a l'estudi l'Aleix París, el director del Tu Diràs. Hola, Aleix, bona nit.
5: Què tal? Bona nit, companys.
0: Com estàs?
5: Bé, bé, content, molt content. Sí, evidentment, jo crec que la majoria dels que vam seguir la semifinal, els quarts de final entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, vam quedar amb aquell punt d'injustícia futbolística, tot i que a vegades el futbol també es decideix per altres coses que no sigui proposar i tenir més ocasions. Com deia Coque, ara has de ser més contundent, el Barça no ho va ser-ho i va tenir un punt de mala sort amb algunes decisions arbitrals. I avui jo anava amb l'Arsenal i me n'alegro per Arteta, me n'alegro per la temporada que estan fent i me n'alegro per la Champions espectacular que els hagi donat el premi de jugar una final. A veure què fan el dia 30 de maig.
0: No són l'equip més espectacular del món, Blai, ja ho hem anat comentant, però és molt fiable aquest Arsenal.
7: Sí, la millor defensa d'Europa, no només aquest any, la temporada anterior, un equip que en un moment en què el futbol sembla que a vegades costa més saber defensar bé, l'Arsenal ho fa. Són jugadors que dominen els duels, que saben defensar l'àrea, que entenen aquests moments de partit, que posen gel quan potser el partit més s'està escalfant o menys els hi convé, i la segona part per mi és aquesta demostració d'equip madur, d'un equip que està en aquest punt àlgid del projecte, que tot i que podia arribar amb dubtes futbolístics, no ha deixat que l'Atlètic entrés en cap moment al partit, més enllà d'alguna jugada puntual, ha dominat i no ha deixat opció a que hi hagués aquest moment de sorpresa. I bé, l'Atlètic de Madrid és un estiu de preguntes, perquè després d'invertir molts diners, doncs ho deia Coque, quedar 25 punts del líder i al final tu jugues tot a les competicions del CAO, que et poden sortir cara o et poden sortir creu, però crec que han d'aspirar una cosa més. Se'n va Griezmann, veurem què passa amb Coque i, per tant, sí o sí, hauran de, si volen retenir a Julián, acompanyar-lo com es mereix un jugador d'aquest nivell.
0: Sí, sí, aquesta és una altra lectura que es pot fer en clau Julián, el fet de no arribar a la final de la Champions, què pot suposar? Broc, en què et quedes?
1: No, jo estava pensant, des de que hem parlat, en la final. No, no, poca broma, perquè no serà gens fàcil per PSG o Bayern, que passi demà, superar aquest mur. És un mur defensiu que, a més, es fa molt incòmode de jugar. És a dir, és un equip que no t'ho posa fàcil en cap sentit. Sí. I serà una final, diguéssim, molt interessant, perquè seran dos estils radicalment oposats, i amb Bayern o PSG intentant... que també entenc que a la que arribi un gol la cosa potser canvia, sí. No? Però que
0: estava pensant... Si no és a l'Arsenal, sobretot.
1: Clar, jo estava pensant en la final, ja. I en que l'Arsenal és un equip que serà fotut pel rival que tingui.
5: Sé que han passat molts mesos, però a la fase Lliga va haver-hi un Arsenal-Bayern a l'Emirates i va guanyar l'Arsenal 3-1 al Bayern. Vull dir que és un equip que contra els rivals grans ha sabut jugar i guanyar. Va haver-hi un Inter-Bayern al Meazza, i un Inter-Arsenal al Meazza, i va guanyar 1-3 l'Arsenal, al Meazza. Vull dir, sé que són mesos diferents, sé que volava l'equip d'Arteta, el setembre, l'octubre, el novembre i el desembre volaven, però contra els equips grans no s'arronsen. Jo vull traslladar una pregunta a la tertúlia, que ara obrirem, que és: quin jugador de l'Arsenal fitxaríeu pel Barça? Sent sincers.
0: Algun.
5: Sí? Sent sincers. Tu mires l'11 nom per nom i penses, hòstia, Ben White...
0: No, home...
5: Saliba, Magalhães... No serien dels...
0: Jones Central...
5: No serien dels que parlem
1: central,
5: cada...
1: Jones Central,
5: sí. Sí, però no serien dels que parlem cada setmana. Saliba i Magalhães, no parlem cada setmana de Saliba i Magalhães.
0: A veure...
5: Calafiori no seria dels que parlem cada setmana. Vull dir, que amb un bloc compacte i ben treballat pots arribar lluny a Europa i a on sigui, a la Premier fins i tot. Però que no és un equip d'estrelles...
0: A Zubimendi...
5: Que està fent molt bona feina.
0: Sí, però a Zubimendi, per exemple, que li hagués anat bé tant al Barça com al Madrid.
5: Un, però...
0: I dels de dalt, home...
7: Jo la defensa. A davant, re, i mig del camp, re. Però defensa sí que... Dos o tres...
0: No et diré Saka, perquè Saka ja la menja mal, però escolta'm, vull dir...
5: Jo, sent sincers, tu mires l'11...
0: Un joker és com a pla B, no compres? Sí,
5: l'11 de l'Arsenal, tu el mires sent sincers i no n'hi ha cap que m'il·lusioni, cap. Ara, bé, el que vull
0: doncs
5: dir...
0: Més mèrit de l'entrenador.
5: El que vull dir és que té molt mèrit el que ha fet en aquesta Champions, el que està fent a la Premier, que no necessites estrelles com Mbappé a vegades per aconseguir guanyar títols importants. I per mi té molt mèrit.
0: Clar, pot ser una final entre dos equips que no són de l'estat espanyol i amb dos entrenadors de l'estat espanyol. Si Luis Enrique arriba a la final, ara veia que entrenadors que han arribat amb equips de fora de l'estat espanyol a una final de Champions, Arteta, Luis Enrique, Guardiola i Rafa Benítez.
1: Amb
0: el Liverpool. Són aquests 4. Voleu afegir alguna cosa més, Clara, Quim, o ho deixem aquí?
8: Sí, a mi em fa gràcia que fèiem la broma de dimecres passat que seria un bunyol de partit indigerible i encara prova el de dimecres, i avui sí que el bunyol ha estat força dur de passar.
0: Més a la primera part que a la segona,
8: sí.
0: No?
8: No, a mi no m'agradis la segona part.
0: Tampoc, eh?
8: És veritat que s'han obert una mica d'espais i hi ha hagut una mica de banda i banda, però molt poquet, i sobretot m'ha decebut molt l'Arsenal a nivell de futbol, de qualitat. Jo esperava una altra cosa. I discrepant completament amb el que deia fa un moment el Broc, l'Arsenal ha passat als quarts amb més pena que glòria contra l'Sporting de Portugal, sí, i les semifinals les ha passat com les ha passat amb l'Atlètic de Madrid. Jo crec que arriba molt justet de futbol a la final.
1: Recorda que Grècia va guanyar una Eurocopa així.
8: Sí, sí, no dic que no puguin guanyar.
5: Allà, i a Portugal.
8: No dic que no puguin guanyar, però ara mateix veus no només... per la qualitat que tenen, sinó el ritme que van PSG i Bayern,
0: sí.
8: I se'm fa difícil imaginar que pugui rascar alguna cosa a la final d'Arsenal. Ara, futbol és futbol, que deia aquell.
0: Sí, sí. Mira, ara que torno a veure jugades del partit, no recordava la de Giuliano Simeone, que quan Coque deia muchas oportunidades, muy claras, pensava,
1: ens han quedat tots una mica...
0: Tampoc tant, i és veritat que hi ha hagut l'acció aquesta, l'acció del possible penal a Griezmann, que jo tampoc tinc molt clar que abans fos falta de Pubill, en fi.
1: Sorloz, no? La Sorloz.
0: Sí.
1: Misto.
0: Doncs l'Atlético eliminat, per cert, per la càbala de l'Arsenal, el 2006 també va arribar invicta a la final contra el Barça. 8 victòries i 4 empats. Per tant, aquí no es poden aferrar de cara a la final del 30 de maig.
6: I era any de Mundial.
0: Sí, també, és veritat. I demà la segona semi.
6: Van eliminar un espanyol a les semifinals. Ah, no, perdó, m'estic confiant. No, sí, sí.
0: Sí, a Villarreal. Sí, amb el penal fallat per Riquelme.
1: Tu prepares per demà, ja?
0: Sí, i tant. Ara ja... A tornar a la realitat. Tornarem a la realitat.
1: A la nostra, al paradís, no?
0: Sí. 4 anuncis i tot teu, Aleix.
5: Vinga, gràcies. Fins ara.
0: No marxeu.

0: Aquesta temporada, tota la Champions es juga a RAC1.
1: Som-hi. Ara visitarem el teu futur pis.
2: Hola, com anem?
1: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
3: Molt bé.
1: I la petita, com està?
3: Doncs ja camina.
1: I el gat?
3: Bé, molt bé.
1: Ja hi som. Aquesta és casa teva.
4: Ostres, m'encanta. Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
1: Benvinguda.
5: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
6: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
5: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
6: Wala!
7: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
8: Necessites un impuls pel teu negoci? Fes el pas amb Maxus, el teu aliat.

0: 05.
1: Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 10 minuts, benvinguts al Tu diràs en aquest dimarts de Champions. Ja tenim el primer finalista d'aquesta edició de la Champions, és l'Arsenal de Mikel Arteta, que s'ha carregat l'Atlético de Simeone, que tornarà a fer una temporada en blanc i que està a 25 punts del Barça a la Lliga. És d'entrada, ara vaig al partit, però d'entrada és inevitable pensar què hauria passat si el Barça hagués eliminat l'Atlético, què hauríem vist aquestes dues últimes setmanes si hi hagués hagut un Arsenal-Barça. És cert que l'Arsenal és un equip molt sòlid, que hauria costat derrotar-lo, però m'hauria agradat veure aquesta eliminatòria contra el Barça de Flick. Sé que és futbol ficció, però m'ho he imaginat. Dit això, avui sí, el futbol ha estat just amb l'equip que és millor, amb el que més proposa, amb el que més s'ho ha merescut i amb el que millor Champions ha fet, perquè l'Arsenal ha fet una Champions, de moment, espectacular. 14 partits, 11 victòries i 3 empats. Només 6 gols encaixats, la majoria intranscendents. I tot i que no fa un futbol espectacular, com el PSG o el Bayern, és un equip molt difícil de guanyar. No serà el favorit a Budapest el 30 de maig, no ho serà, sigui el Bayern o sigui el PSG el seu rival, però se l'haurà de tenir en compte, aquest Arsenal de Mikel Arteta, que potser no vola com a l'inici de temporada, però que torna a tenir la Premier League molt bé per guanyar-la i que és a una final de la Champions per intentar completar una temporada històrica. Segueix per aquí el Jaume Molló, el director de la Champions de RAC1. Hola, Molló.
2: Hola.
1: Què tal? Bona nit. També la Clara Rodergas, que ens ha narrat aquest Arsenal Atlético. Hola,
3: Arsenal. No, bona nit.
1: Hola, Arsenal. Sí. És que, clar, estic tan content que hagi guanyat l'Arsenal. I el nostre trident dels dimarts. Ernest Folch, bona nit.
4: Bona nit. Què tal?
1: Lluís Carrasco, bona nit.
5: Hola, hola, bona nit.
1: Màrius Carol, bona nit. Molt bona
6: nit. Tot bé? Sí, correcte. Excel·lent.
1: Esteu tranquils de moment, vull dir que sí. Es preveu una tertúlia tranquil·la, no?
6: Això és imprevisible.
4: Això
6: és imprevisible.
4: Això ja em sembla sí. Ser molt optimista.
6: És com l'estret d'Ormuz, hi ha mines i a vegades les mines estan a baix de tot.
1: Cada cop i volta.
5: Jo si tingués altres companys de taula podria ser que fos tranquil·la, però amb aquests dos...
1: Està difícil. No, esteu contents, coincidiu una mica amb el que avui el futbol ha estat just.
5: Home, jo coincideixo que si un equip en una semifinal de Champions jugant a la vida sense cap títol xuta un cop a porta... El meu resum és que el futbol cretí obté resultats cretins, Montvent i Barcanova.
1: Molt bé, bon resum. Ernest?
4: No, jo coincideixo que ideològicament l'Arsenal és molt més a prop del Barça i de nosaltres, i és evident. I l'Atlètic de Madrid, a més, és veritat que porta molts anys jugant un futbol que no té res a veure amb el que practica el Barça, està a les antípodes. No sóc del club de haters de Simeone.
1: Ah, no?
4: No, perquè...
6: Bon tio, simpàtic.
4: Perquè, no, per una cosa.
6: Ens aprecia.
4: Per una cosa. Perquè...
6: No, és un tio legal. Sí. No te'l trobis mai amb un carreró fos, però bé.
4: Perquè ha construït alguna cosa, aquest senyor. De fet... Aquest senyor el que ha fet és una cosa bastant difícil, que és ha construït una identitat. O sigui, el seu equip té una identitat.
1: No, ells tenen un relat, eh? I se'l creuen, no, sí, és així.
5: Però aquesta identitat, de 39 campionats, ha obtingut un sol títol, amb unes plantilles espectaculars,
4: sí.
5: Potser aquesta identitat no és massa productiva.
4: Sí, però, tens raó, però dues observacions. Una... no és massa productiva, però dos dels títols en principi no els pot guanyar, que és Lliga i Champions, i el tercer, que és la Copa, això sí que aquest any ha estat un fracàs, això t'ho admeto, però és igual, té un relat.
5: No, és a dir, parlo de 14 anys.
4: És a dir, sí, el que, no, ja ho sé, ho sé. Però l'Atleti de Madrid s'aixeca pel matí i té un relat. És un relat que a mi no m'agrada gens, a tu tampoc, és a les antípodes del Barça, però el que vull dir és, té un relat. I per això us dic una cosa... Us faig una pregunta. Vosaltres creieu que està en la ment d'algú de l'Atlètic de Madrid destituir a Simeone?

0: ¿Leone?
1: Sí.
0: ¿Tú crees que sí?
1: Yo creo que sí.
0: Bueno, yo creo que no.
2: No hi ha un desgast, potser. Jo estic amb tu amb això del relat, però potser hi ha un desgast després de 14 anys, no?
0: Tu creus que algú pensa seriosament en destituir Simeone? Jo crec que no.
3: Jo tampoc.
0: Però de cap manera. És més, això que hem vist avui, aquesta nit, per molt contents que estiguem, és un èxit, per l'Atlètic de Madrid, haver estat a punt d'arribar a la final.
2: Que Coque ho ha venut així, per exemple, al final del partit, amb un discurs que m'ha encantat, el de Coque, de dir, l'hemos intentado...
1: És que, a més, bueno, avui dissentim...
4: Ha estat una eliminatòria de detalls.
1: Jo crec que moltes persones a l'Atlètic de Madrid, i ara potser no, en calent, però en 48 hores se n'adonaran que aquest relat que tu dius ha construït un relat, que aquest relat no porta enlloc, que s'han fitxat per valor de centenars de milions d'euros, de que el resultat ha estat nefast, de que el futbol és cretí, i crec que seria bo per l'Atlètic de Madrid i per Simeone el trencaperes. Crec que Simeone necessita nous aires i que l'Atlètic de Madrid necessita un nou relat.
0: Però tenen una identitat, i al final a la vida tenir una identitat és gairebé, sí, és el més important que hi ha després de guanyar.
5: Sí, és que anava a dir, han construït la identitat del loser.
1: D'un perdedor,
5: exacte. Són uns perdedors extraordinaris. I llavors, això, no, si ho portes bé i no t'acaben sortint grans pels braços i el xarampió un dia quan et lleves pel matí, doncs està bé. Però a mi em sortirien, en fi, hi ha tota mena de pupes.
0: Però, Màrius, què pot guanyar l'Atlètic de Madrid? Què pot guanyar?
1: Amb aquesta plantilla, de veritat, no preguntes?
5: Escolta una cosa, posa-li un entrenador. Posa-li un entrenador normal amb aquesta plantilla.
0: Copa del Rei, estic totalment d'acord. I més contra la Real Societat, totalment d'acord. Què més
1: i supercopes i lligues, ha de poder competir. Hòstia. Té una plantilla espectacular, no juguen absolutament a res. Insisteixo, un xut a porta amb unes semifinals de Champions és de destitució immediata.
0: Però,
1: a veure, un xut a porta. A veure, quina proposta futbolística has ofert en l'Emirates? Un xut a porta.
0: A veure un moment, ho dic perquè és que crec que us esteu confonent. Jo estic a la vostra banda, A mi m'agrada el mateix futbol que vos. És més.
5: Sí, però soc costa a vegades d'entendre,
0: Soc més radical que vosaltres. Jo el que m'estic posant a la pell de l'Atlètic de Madrid i penso... Però què més se li pot exigir? Sí, que no quedi a 25 punts al Barça i quedi a 12, que guanyi la Copa del Rei contra la Real Societat, que tal. Però, de veritat creieu que pot aspirar a guanyar la Lliga, sí, a Barça i Madrid?
2: Jo crec que... ho té molt difícil. Home, no, amb aquesta plantilla hauria d'estar més a prop, però ho té molt difícil.
0: Prop, sí. Però
5: una cosa, aquesta plantilla l'agafa un bon entrenador i pot guanyar la Lliga perfectament. Però escolta, per favor, quants jugadors... Aviam, quants jugadors li fitxaríeu del Madrid, de l'Atlètic de Madrid per reforçar el Barça?
1: Jo mitja dotzena.
5: Vale, jo també.
1: Jo mitja dotzena.
5: Jo, bueno, dotzena. Escolta,
1: mitja dotzena.
0: Me'ls puc recitar?
5: Sí. Per exemple, Marc Pubill. I a més, que algú el van a buscar a Almeria, un noi nascut a Terrassa. Per favor.
0: Marc Pubill. Justet, seguim.
1: No, jo recupero a Pubill.
2: No, Julián segur.
5: A Julián també. Julián tampoc estaria malament. I tenir de suplent a Sherlock deu ser interessant.
1: A Marcos
0: Julián segur. Sherlock suplent.
1: A Marcos Llorente també. A Baena també.
5: No, que sí.
4: Jo Marcos Llorente sí.
6: Marcos Llorente. Hem comentat aquesta tarda i realment...
2: Tu també?
1: Clar.
5: Home, per favor.
4: Tres. Jo aquests tres sí.
6: Més no.
1: I a Baena no el voldríeu?
5: Baena el vull al meu equip. Entre altres coses perquè és del Barça.
0: Marcos Llorente amb les seves teories i les seves ulleres de sol, us dic que no dura dos telediaris al Barça.
1: Però jo estic amb el Barça, amb aquest mateix equip, amb un altre entrenador, avui a l'Atlético hauria xutat 12 vegades a porta. És que ha xutat una! En el partit de l'any.
0: Però que tu ho estàs mirant molt legítimament des de la nostra narrativa, que sí.
1: No,
0: però
1: de la narrativa del que espera alguna cosa d'aquest equip.
0: Ells no miren el futbol així. O sigui... D'entrada, ells no miren el futbol com nosaltres.
1: Home, ells volen passar aquesta eliminatòria amb un xut a porta, de veritat, ho pretenien?
0: Ells són
2: l'èpica.
0: Són una altra espècie, són argonautes. Miren el futbol...
1: Però curiosament,
0: des d'un altre punt de vista. Llavors, si ho mires des del nostre punt de vista, tens raó. Però si ho mires des del seu, és el que intento dir...
2: És que, perdona, no és una dada i el
4: millor. No, és que jo anava aquí. Ha rematat més l'Atlètic de Madrid que l'Arsenal. A porta estic d'acord. Sí, d'acord, però és que l'Arsenal no...
5: Estan parlant d'una altra cosa. Estan parlant, diguem, que si tu vols passar, algun has de tirar entre els tres pals. Sí. És veritat que el gol és un gol de pissar. Bueno, un rebot...
4: Però sembla que avui ha estat el dia més garrepa de Simeone.
5: Pots dir... Per no dir que això és l'assassinat del futbol, pots dir, no, és que ha estat molt tàctic, el partit molt tàctic. Això és una cosa. El futbol és un espectacle. Si volen buidar els camps, bueno, no, aquí, mira, està ple, és fantàstic. Però vull dir, jo, en fi, no aniria a veure un partit d'aquests dos equips. Què vols que et digui?
0: Qualsevol diria, per cert, que Miquel Arteta és el Brasil sí. del 74.
4: Ha tingut, i que va estar amb Guardiola al City.
2: Han tingut moments a la temporada que sí.
5: No, d'entrada, no és de fiar un tipus que porta un pantaló sense cinturó. Escolta, una cosa, fixeu-vos en això. He estat mirant una bona estona. Per què no portes cinturó?
2: Sí.
5: Els pantalons de l'Arteta. L'Arteta bueno, porta uns pantalons sí. sense cinturó, que és una cosa que m'inquieta.
2: Ara s'està portant, això, molt. Mira, jo volia donar una dada sobre això.
5: S'està portant, vol dir que sí. els pantalons a vegades...
2: Jo volia donar una dada. A Simeone porta 14 Calen. Temporades i mitja. 14 temporades i mitja com a entrenador.
5: Fantàstic.
0: Això vol dir alguna cosa.
2: De les quals, 8 en blanc. De les 14, sí, és... 8 en blanc. I sí, però... ha guanyat... 8 títols. Sí. En 14 anys sí. i mig ha guanyat 8 títols.
4: Vale, però val, que mirem els anteriors però, mira, 14 anys on havia estat l'Atlètic de Madrid.
2: Ah, sí.
1: Saps que és que Aleix, els últims 10 anys, un títol. Els últims 10 anys, un títol.
0: Sí, sí.
4: Però va baixar segona.
0: Però què era l'Atlètic de Madrid abans i què ha estat després? I després
1: el mateix.
0: Aquesta estadística saps què demostra? Que el que és veritablement important al futbol és tenir una identitat. Això és superior al resultat. Tu ves-li passant aquesta estadística i ves passant l'estadística i ell es fumarà un puro, perquè se'n passarà 14 més a la banqueta.
1: Avui l'Ernest ha arribat amb l'argument aquest de la identitat, que no porta enlloc.
2: Primer, però, volem saber què és sopat.
0: L'Atlètic de Madrid no té una identitat.
1: Sí, una identitat lamentable.
0: Ah, vale.
1: Lamentable. Però l'important és tenir identitat, no, Ernest?
0: Conductor. Sí. Ha reconegut que
2: té una identitat. Identitat. Lamentable, però la té.
0: Un cop reconeguem que té una identitat, comencem a opinar. És lamentable, és collonuda...
2: A veure...
4: L'altre... I jo no. crec que des del punt de vista sí. de l'Atlético, dels seguidors de l'Atlético, els acosta més a guanyar això.
2: Sí.
4: Jo crec que ells pensen, almenys la majoria, que això els acosta sí. més a guanyar que no pas...
2: Perquè es creuen en la identitat i el relat, sí, és així.
5: És un acte de fer. O sigui... La gent, com tot, la religió, amb tot, o sigui, o tens fe o no tens fe. Jo amb aquest equip no hi tindria cap fe. Wow. És a dir, si aquí aconsegueixes omplir un camp de futbol amb gent que té fe, doncs, bueno, també ho fan els testimonis de Jehovà, jo no sé.
1: Què opinen els oients? Abrimos líneas.
0: No. Aquesta és una via interessant, perquè és veritat, i el simeonisme. És veritat.
4: Mm. Bueno, és que és un equip que ha eliminat dos cops el Barça aquesta temporada. Qui ho ha fet?
2: No, ningú. Està la bèstia negra. Que... la bèstia negra.
1: Amb quina meta? Amb quina meta?
4: No. Han arribat a semifinals.
1: Ah, hòstia, ets...
4: Bé, i els hi ha anat un gol.
1: Gran triomf.
5: I ens ha expulsat un jugador a l'anada i una a la tornada.
0: Però el que diu el Molló, que mentre nosaltres anem donant lliçons a tothom, bueno, doncs...
1: Nosaltres comentem el partit d'avui, no dono lliçons d'altres.
2: No, jo volia fer-vos... Escolta'm, volia fer-vos una altra pregunta ja anant al finalista, que és l'Arsenal, que evidentment ha jugat les seves armes, molt sòlid al darrere, aprofitant el que té al davant, va sobreviure a Metropolitano, no? Estem d'acord, no? Que la segona part va mereixer més l'Atlético. I avui ha estat sòlid i ha concedit molt poc i la que ha tingut l'ha fotut, que d'això es tracta a vegades, no? Quin jugador fitxaríeu de l'Arsenal? Tu, Clara, ho tens clar? Quin jugador fitxaries de l'Arsenal pel Barça?
6: Com dèiem, potser un central que és on el Barça va més coix. No sé si ser titular, però em sembla una parella bastant sòlida.
2: Va, jo el que vull dir és que no hi ha cap gran estrella. Digue'm un jugador de l'Arsenal que t'il·lusioni. Mira, Zubimendi, potser.
1: S'havia parlat molt de Gyökeres quan estava a Portugal.
2: Home, Simeone. Oi, voleu sentir-lo? Vinga, a veure si parla del relat de la identitat. Simeone Movistar.
3: Buenas noches. Mira el partido. Aplaudes a Rabiar, vas a por Llorente, vas a por los aficionados. ¿Para quién iban esos aplausos? Para nuestra gente, para nuestros jugadores. Hemos hecho una Champions muy buena. Hemos dado el máximo. Hemos llegado a un lugar mucho más lejos de lo normalmente esperado y una pena porque creo que habíamos hecho méritos ya sea la ida como hoy para al menos permitirnos un alargue que no podía dar una opción más.
7: Porque además el fútbol, tú lo dices muchas veces, cuestión de detalles, también de contundencia, pero ninguno de los detalles del partido que podían caer de un lado del otro han caído de vuestro lado, del lado del Atleti.
3: Bueno, sí, el partido de ida ya tuvimos situaciones para poder marcar y no lo hicimos. Hoy, en el segundo tiempo, creo que mejoramos, nos metimos más en partido, jugamos más en campo de ellos, tuvimos situaciones y bueno, todos los pequeños detalles que alguna vez viene a favor nuestro, esta vez no nos tocó tenerlos a favor.
7: En esos detalles te preguntaba precisamente por el pisotón a Griezmann, que pita falta a Puguil, la estabas viendo, y esa caída también de Juliano.
3: No, la verdad que no hay nada que decir, estamos afuera. Felicitar al Arsenal porque compite bien, la verdad que tiene un equipo y un entrenador que me gusta, que sigue en una línea de trabajo coherente, con un potencial económico
8: muy, muy importante que le permite poder competir de esta manera. Felicitaciones, y nosotros a seguir con nuestro trabajo y nada, no quedarnos en un detalle de algo que se ve solamente y es muy evidente.
7: La última, decía Coque, el capitán, veremos si es conmigo o no, pero este grupo es joven, tiene ganas de volver a seguir intentándolo. ¿Tú también tienes fuerzas para volver a seguir intentándolo un año más?
8: No, ahora no, seguro que ahora no.
7: Muchas gracias, Diego.
2: Chao. Bueno, pues ya habrá que... Ahora no tengo ganas de seguir intentándolo, digo ahora. Entenc que està fotut ahora y que quan superi la decepció voldrà seguir com a entrenador. Però
4: ara no. Diu, no volia dir per respondre a aquesta pregunta.
2: Jo, diu, tu tienes ganes de seguir intentándolo? I ella diu, ara no. Com dient, ara mateix estic tan fotut que no. Sí.
0: M'ha semblat com el Muñoz que deia, ara no és el moment.
1: Jo ara no vull respondre a aquest tipus de preguntes.
4: És que seria una bomba, si no, eh?
6: Sí.
2: No sé, a l'Inter l'esperen amb moltes ganes, perquè allà també va ser un jugador important de l'Inter de Milà, però no sé si ha arribat al tram final de la seva carrera o no. Bé, tornant al debat, el que us deia, sí, clar, tu mires l'11, David Raya, sí, és un gran porter, jo no el canviaria per Joan García. Ben White, al lateral dret, Calafiori.
5: Declan Rice, no està malament.
2: Declan Rice, vinga, va, sí, alguna cosa. Lewis Skelly.
1: Al Madrid li va deixar dos bones empremtes.
2: Eze, Trossard, Jokeres, bueno, sí, bon joc, però a mi jo no els fitxaria. Saka, ja tens a la Min, vull dir que...
4: Saka és el millor. Per mi.
2: El que vull dir és que té molt mèrit que sense cap gran estrella, que sigui Kane, Dembélé, Mbappé, aquest tio, Arteta, ha fet el que ha fet. Potser no és el futbol més espectacular, però ho ha fet.
0: Té molt mèrit, però...
5: Bueno, va camí de ser el Simeone, no, perquè no guanya res al final. Bueno, o sigui, arriba sempre allà a tocar.
1: Sí, però en aquest moment líder de la Premier, de la lliga més competitiva del món, amb 50 avantatges...
5: L'any passat també hi anava.
0: Teniu raó, però ja que us agraden les metàfores, és Badall Futbol Club. No, vull dir que... O sigui... coneixeu algú que digui avui vaig a veure l'Arsenal? Jo això no conec.
2: Hi ha hagut moments de la temporada que ha fet futbol divertit.
1: La primera volta de la Premier de l'Arsenal era d'avui vaig a veure.
2: I a la Champions, a la primera fase també, setembre, octubre, novembre,
4: va fer algun partit, però molta pilota aturada, molt córner, molta falta.
5: La major part dels gols són en pilota aturada.
4: Jo crec que Arteta va provar-ho amb un joc alegre, tipus City Guardiola, i va veure que així no... I ha optat per una versió més conservadora i li està anant millor. Clar, no ho portaries a 0 en 14 partits de Champions.
2: No ho portaries a 0 en 14 partits de Champions.
4: És que així és molt difícil perdre.
2: I el Barça ha encaixat en tots els partits de Champions.
1: I poc gol. El Barça, que ens queixem que no hi ha nou, que necessitem un nou urgentment, a l'Arsenal, a la Premier, porta 20 gols menys que el Futbol Club Barcelona. Diguem-ho tot.
2: Sí.
1: Per tant, ni el Barça deu tenir tan poc gol, ni l'Arsenal deu ser tan brillant.
2: No sé. Bé, vols afegir alguna cosa més de l'Arsenal o de l'Atlético? Vosaltres que heu estat a la transmissió, Molló, de cara a la final, per exemple?
4: Que jo crec que la final serà més competida a l'estil d'aquell Inter de Milà-Manchester City, crec que va ser el 2023, del que ara mateix podem intuir.
2: Allò va quedar 1-0.
4: Allò va quedar 1-0 i l'Inter va estar a punt de portar-ho a la pròrroga als minuts finals.
2: I el City eren molt favorits.
4: Sí. I llavors jo crec que seran molt favorits, i jo crec que són millors. Sí. Bayern i PSG tindran molts més arguments que l'Atlètic de Madrid, seran molt més valents per atacar l'Arsenal, però els hi costarà.
0: El problema que té el 5-4 gloriós de la setmana passada és que Bayern o PSG seran infinitament favorits quan hi hagi la final. I això, bueno, quan un arriba tan favorit a la final, perquè amb el que hem vist avui de l'Arsenal... clarament anirà a la final com de víctima i no tinc res a fer, i és un relat que li pot anar bé perquè estarà molt descompensat aquesta vegada.
2: Sí, segona final de la seva història. L'altra és la de París 2006. Sí, fem una pausa i ara fem la prèvia del Bayern-PSG de demà amb la Clara Rodergas, i també anirem un moment a Munic per saber quin ambient es respira allà abans d'aquesta tornada del gran partit que vam veure la setmana passada. I després ja ens centrarem en l'actualitat del Barça, amb el nom que ahir deixàvem anar aquí el Tu Diràs, que interessa a la direcció esportiva, que és el d'Anthony Gordon, jugador del Newcastle, que podria, si el Barça aconsegueix rebaixar-ne el preu i negociar-ne bé la seva arribada, podria reforçar l'extrema esquerra de cara a la temporada vinent.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Fashion, 11:31. Mira, deixa'm sentir alguna resposta del tècnic guanyador, finalista de la Champions, Mikel Arteta.
2: Me pone muy feliz y esa es la suerte de nuestro trabajo, que muchas veces podemos influenciar el estado de ánimo de la gente y hoy creo que los hemos hecho tremendamente orgullosos.
3: Pero durante los 90 minutos, qué angustia, qué tensión, porque se veía un partido tan cerrado que cualquier detalle, por pequeño que pareciera, importaba. Lo que pasaba en los banquillos, lo que pasaba dentro en todo momento.
2: Ya lo sabíamos, son un equipo tremendamente competitivo, han jugado muchas semifinales y partidos de este tipo, tienen mucha experiencia y sabíamos que iba a ser muy cerrado. Cuando hemos metido el gol, obviamente, se nos ha puesto de cara, pero hay que sostenerlo, hay que sufrirlo y lo hemos hecho, gestionando el partido cuando era necesario y creo que hemos mostrado mucha madurez.
3: Mikel, te voy a preguntar por la final, es verdad que queda tiempo, estáis inmersos en la Premier, me vas a decir, te da igual el que llegue, pero es verdad que tenéis muchas virtudes, una de ellas es que defensivamente somos un equipo tremendamente potente, cualquiera de los que lleguen a la final tienen muchas virtudes, pero también tienen un ataque tremendamente potente, no sé qué es mejor para el Arsenal.
2: No tengo ni la menor idea, hoy lo voy a disfrutar, mañana nos empezaremos a preparar el West Ham y a la noche seguro, con una buena cena con mi familia disfrutaré del partido y lo que toque tocará, pero la ilusión y la emoción que sentimos hoy es indescriptible.
3: Por cierto, aunque me regañen, el Cholo te ha ido a felicitar y ha hablado bien de ti diciendo que estás haciendo un trabajo extraordinario.
2: No, nos conocemos bien, hemos estado ratos juntos y es muy duro para cualquiera cuando estás tan cerca y te lo quitan de la mano, es muy duro y me siento totalmente en sintonía con él porque sé lo que es estar del otro lado porque me tocó el año pasado, es muy duro y nada, eso no es la profesión.
3: Mikel, enhorabuena.
2: Nosotros,
1: l'any passat l'Arsenal també fa una bona Champions, arriba a semis i el PSG, per la mínima, més recordo que va ser molt igualada aquella semifinal, el PSG elimina l'Arsenal, el PSG de Luis Enrique i arriba a la final contra, malauradament, contra l'Inter i acaba guanyant aquell títol. Mira, l'Arnau Vila, el company del temps afegit del Versió RAC1, em passa una estadística. En els 3 anys de Luis Enrique com a entrenador del PSG s'ha gastat 700 milions d'euros. En 3 anys, Luis Enrique, per reforçar el PSG. En aquests 3 anys...
4: Com el Barça.
1: Sí. En aquests 3 anys, l'Arsenal, 630 milions d'euros.
4: Ja hem gastat 700 euros nosaltres, no?
1: Sí. El Bayern de Munic, 400 milions d'euros en aquests 3 anys. L'Atlètic de Madrid, 470. I el Barça, 120 en aquests 3 anys. Vull dir que aquí també pot haver-hi una diferència. Jo insisteixo que no les grans estrelles ho fan tot, però a la Premier, com que es paga molt car, qualsevol jugador que no tingui un gran nom li foten 60 o 70 milions i te'ls has de gastar, no? Però s'ha gastat molts calés l'Arsenal en aquests 3 anys també per construir el que va fer l'any passat, que és arribar a unes semis i quedar-se a les portes i aquest any, en canvi, passar a la final. Però un futur millor no es construeix només des dels grans despatxos. Ah. Milers de professionals ho aconsegueixen amb reformes eficients.
4: Obre mat.
1: Sí, sí, sí, senyor. Ara. Això fan les nostres cases més confortables, més sostenibles i amb més estalvi. I això és possible perquè compten amb Obre mat com a gran aliat en eficiència energètica. Obre mat impulsa les millors solucions en fotovoltaica, aïllament, finestres de PVC i aerotèrmia. Fa 20 anys que són el teu aliat en eficiència energètica. Obre mat. Vinga, res, uns minuts per rematar les semis de la Champions amb la prèvia del Bayern PSG i anem al Barça. Clara, demà l'altre gran partit.
5: Sí, que clar, després del que va passar la setmana passada, les expectatives són molt altes. Sí. No, demà hi haurà més xuts de porteria, segurament, que...
1: Calla que no que tinguem avui, les expectatives, no? Molt altes i demà sigui un partit de 0-0 i d'això, no?
5: Amb aquest 5-4 de l'anada, Bayern-PSG, dos equips que venen al cap de setmana d'empatar la Lliga, fent moltes rotacions, donant molt descans als jugadors titulars habituals. I, de fet, aquest és un tema que també ha sortit a la roda de premsa de Vincent Kompany, perquè Arteta va dir que els equips de la Premier no poden fer tants canvis als 11 com si poden fer-ho equips com Bayern i PSG, on a la seva Lliga es passegen molt més, sobretot el Paris Saint-Germain, que no pas a la Premier, on és una Lliga molt més competida. Ara bé, Kompany no s'ho pren com una crítica cap a ells.
6: No, I don't want to comment too much, but...
7: No vull comentar massa, però òbviament no he estat a la Premier des de fa anys. Si llegeixo entre línies, és bàsicament una discussió de calendari. No crec que sigui una crítica al PSG o al Bayern ni res semblant. És el fet que tens 38 partits per jugar, més la Copa de la Lliga, més la FA Cup. Realment no tenen una pausa d'hivern. És legítim, però no és el meu problema a resoldre en aquest moment.
6: But it's not... Not my problem to solve at the moment.
5: De Kompany a Luis Enrique, que he tret un document que m'ha fet gràcia perquè fa una comparació del fet de la motivació de jugar demà contra el Bayern després del que va passar la setmana passada amb la de Nadal sobre Roger Federer i Novak Djokovic.
8: Recordo les paraules de Rafa Nadal. Va dir que la confrontació amb Federer i Djokovic va ser una motivació per a ell. Veien els adversaris la capacitat de millorar. El que volem i el que volem transmetre és que tenim l'admiració pel Bayern, perquè juguen molt bé al futbol i és una motivació per a nosaltres buscar el nostre millor moment i la nostra millor actuació.
5: Per tant, una mica que aquest Bayern, que també té un estil de molt ofensiu, que els motiva, no?, de dir, ostres, aquest equip ens posa el límit i ens fa haver de fer 5 gols per poder guanyar un partit en unes semifinals de la Champions, doncs que ens serveixi de motivació. Baixes per demà el Bayern Gnabry, finalment Guerreiro i Kahl, que eren dubte, estaran disponibles, i el PSG la de Hakimi, ja sabem, lesionat la setmana passada, i també de Chevalier. Demà xularà João Pinheiro, un portuguès amb Marco Di Bello, italià, al bar.
1: João Pinheiro, demà?
5: Sí, ho hem comentat abans, que
9: estan passant coses estranyes. La sensació és que la UEFA està reservant els àrbitres, els millors àrbitres, els àrbitres top pel Mundial, i no els estan posant a la Champions.
1: Cosa que està promocionant àrbitres...
9: Cosa que no s'entén.
1: Ja. Avui ho ha fet bé, per això, el neerlandès, no?
9: Bé, els de l'Atlético...
1: Era alemany, perdona, sí, alemany, sí.
9: Els de l'Atlético et diran que no, però escolta'm, a les semifinals ja van... Ai, al quarts de final ja van tenir prou ajudes en aquest sentit. Tampoc ara poden plorar gaire.
10: El comentarista arbitral de Movistar no ho ha fet, també. Mateo Ladoz ha estat lamentable.
4: Ha estat espantós.
10: Però lamentable.
1: Bueno, és que últimament fa alguns comentaris que no acaben de ser del tot coherents amb el que ell feia a la gespa, com a àrbitre. Almenys a mi m'ho sembla, això.
10: No, ha arribat a dir que no descartem que se li hagi escapat una xiulada del pitu sense voler. És que, de veritat, diuen que de bestiesa aquest home.
1: A Munic hi tenim el periodista català Dani Gil, que viu a París i que segueix l'actualitat del PSG i que se n'ha anat a l'Allianz Arena per viure també la tornada d'aquesta eliminatòria. Hola, Dani!
11: Què tal, Aleix? Bona nit a tots. M'he anat d'excursió.
1: Sí, home, no, a veure si el PSG de Luis Enrique, que el segueixes durant tota la temporada des de París, continua fent història a la Champions i pot optar a la seva segona final consecutiva. No sé quin és l'ambient aquí que has detectat a Munic.
11: Doncs hi ha xup-xup a Munic. Es nota que demà s'hi juga la tornada de semifinals de la Champions, perquè pel que he vist, els bars al centre de la ciutat està tapeït de colors i de banderes del Bayern, creuen en la remuntada. Al final, el 5-4 de la setmana passada, doncs els va ser lleugerament optimistes, tot i sortir demà amb aquest gol de desavantatge, però Vincent Kompany a la roda de premsa ha dit que estan convençuts que són capaços de tot. Tothom dona per fet que el partit de demà serà similar al de la setmana passada, segurament sense tants gols, sense 9 gols, però amb dos equips que tenen clar que no canviaran la seva idea de joc, la seva filosofia. De fet, Luis Enrique després a l'Allianz aquesta tarda comentava que tot i el marcador del partit d'anada sortiran a guanyar, i molts aficionats del Paris Saint-Germain encara no n'he vist, perquè s'espera que demà arribin en massa, seran prop de 4.000 a l'Allianz Arena, que és un escenari de gran record pels aficionats francesos, perquè fa gairebé un any, el 30 de maig del 2025, van guanyar aquí la primera Champions de la seva història, així que desplaçament també en massa per intentar arribar a aquesta final de Múnich.
1: Sí, sí, 5-0.
11: De Budapest, perdona.
1: De Budapest, sí, 5-0, van guanyar aquí a l'Allianz Arena l'any passat contra l'Inter. S'espera alguna novetat al PSG? Alguna cosa estranya de Luis Enrique o anirà amb el que tots imaginem demà al partit?
11: No, bé, a veure, el Paris Saint-Germain l'absència de pes és la d'Achraf Hakimi, que es va lesionar el partit d'anada i no arriba demà per la tornada. Entrarà Zaire Emery al lateral dret i Fabián Ruiz al mig del camp juntament amb João Neves i amb Vitinha, i pel que fa a Kompany, doncs té els mateixos futbolistes de la setmana passada a París, els ha pogut donar descans en aquest cap de setmana passat a la Bundesliga perquè ja la tenen guanyada. Potser l'únic canvi és el de Laimer per Davis al lateral esquerre, però veurem 11 molt similars i, com dic, una proposta, una idea de joc pràcticament idèntica, calcada a la que vam veure la setmana passada al Parc dels Prínceps.
1: I per acabar, tu qui veus favorit? Qui creus que passarà a l'eliminatòria?
11: Diré el Paris Saint-Germain, no només pel gol que porta d'avantatge, sinó perquè és campió d'Europa i perquè ha sabut regular-se durant tota la temporada per arribar a aquest tram final en les millors condicions. Però si guanya el Bayern no serà cap sorpresa, tampoc.
1: No. I no descartem una pròrroga demà,
9: no,
1: que pot passar perfectament o uns penals. Molt bé, Dani, demà tornem a trucar, que no acabi el partit. A veure què ha
11: passat. Perfecte, Aleix.
1: Gràcies.
11: Bona nit a tots.
1: Adéu, el Dani Gil des de Munic en directe. Molló, tu què creus que passarà?
9: Jo no sé per què el Nas em diu el Bayern.
1: El Bayern.
9: El fet de jugar la tornada a casa, per mi, marca.
1: I vosaltres, no qui voleu, qui creieu que passarà? O sigui, intentant ser objectius i racionals.
4: Crec que vull que passi el Bayern, passarà el PSG.
10: Va. Jo vull que passi el PSG i crec que passarà el Bayern.
1: Al revés, mira, imagina't.
4: A mi tant se m'endona, però crec que passarà el Bayern.
1: Va. A mi m'agradaria que passés el Bayern i crec que passarà el Bayern, jugant a casa, remuntarà aquest gol de desavantatge. M'agradaria molt una final Bayern-Arsenal, m'agradaria molt. De fet, la meva final era Bayern-Barça. Com que el Barça no hi és, doncs mira, ens haurem de conformar amb això. Molt bé, Molló, demà més.
9: Sí, demà 8:45, a veure si hi ha festival, com si, la setmana passada.
1: Si és la meitat de bo que
9: sí,
1: la setmana passada.
9: Tampoc ens queixarem.
1: Ens ho passarem pipa demà. Sí. Aquí us esperem. Molt bé, demà més Champions. Gràcies, Molló.
9: Bona nit.
1: Vinga, adéu-siau. Pràcticament 12:45, una pausa i parlem del Barça, d'Anthony Gordon, del clàssic de diumenge, que pot decidir una lliga, i de moltes coses més.
12: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
13: Un futur millor es construeix gràcies als professionals que amb cada reforma fan més eficients les nostres llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
14: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
15: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Onda Ponés i a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
16: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
17: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a thepadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
18: Como hemos cambiado.
19: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
12: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: 11 i 43, aquí seguim, el Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya, a RAC1, amb Màrius Carol, Lluís Carrasco, Ernest Folch, i també entrarà a la festa Roger Saperes. Hola, Saper.
1: Què tal? Bona nit, Paris.
0: Què tal? Bona nit. No tingueu dubtes, sempre us ho recordo, que el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Si teniu un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen, no ho dubteu, cap al taller de Sarsa Volkswagen més proper. Els trobareu a Sant Cugat, a Terrassa, a Granollers, a Manresa, a Castellà i a Vic. Esteu il·lusionats de cara a diumenge, aquest clàssic que pot decidir una lliga?
2: Sí, home, després del disgust de quedar eliminats i de tenir que veure aquí partits amb l'Atlètic de Madrid, en fi, com l'equip que ens va deixar fora, doncs jo crec que tenim la sort, els culers tenim la sort de tenir una cosa que era un premi que no ens esperàvem, que és poder guanyar la lliga guanyant un clàssic, guanyant el Madrid. Jo crec que això té... Això és una prima. Això és una prima especial, no?
0: Vas a l'estadi?
2: Jo sí, i tant. Bueno, jo hi vaig sempre. Sí, encara que sigui contra l'Oviedo, és igual. Jo hi vaig perquè és el més divertit que un pot fer a la vida, home.
0: I si et foten l'aigua a casa, què, diumenge?
2: Aniré fet una misèria a casa i ja està. I ho portaré en dignitat i no podré dormir i, en fi...
0: Us escoltaré
2: vosaltres.
1: No caldrà, Màrius, no caldrà.
0: Somiaràs amb Mendizorroza, que s'haurà d'anar a banyar la Lliga dimecres amb Mendizorroza, perquè el Barça juga després del clàssic dimecres al camp de l'Alavés, que estan descens ara mateix. No, esperem que no sigui això. Val un empat. Val un empat i val una victòria.
2: Val un empat, no val un empat.
0: Val, per ser campió val un empat.
2: Sí, però no se surt amb un empat.
0: No.
2: Hem de passar-los per la pedra, home.
0: Val. Quin ànim teniu, Lluís, Ernest, de cada diumenge?
3: Jo molt alt, crec que el Barça arriba en un moment dolç, no de joc vistós, alegre i desenfrenat, però sí de joc terriblement seriós, segurament en part per la manca de Lamine Yamal, per la seva absència. Crec que el Barça està molt madur, crec que no passarà d'aquesta oportunitat i que guanyarem el partit. He mirat els últims tres partits del Madrid sencers, no juguen massa a res, el Barça juga molt més a futbol que el Madrid, estic convençudíssim de que guanyarem el partit i de que el diumenge serem campions.
0: Sí, hi haurà una gran festa si el Barça és campió.
2: Jugarà Mbappé? Pregunta.
0: És el gran dubte. Demà dimecres li fan una prova definitiva.
3: No, no va de proves, va d'actitud, i el meu dubte és si l'actitud del jugador francès serà la de participar o no participar, perquè no va de proves.
0: Avui ha hagut de fer un comunicat, perquè, clar, les fotos a Sardenya, amb un iot, evidentment era el seu dia lliure, però el tio estava amb la xicota a Sardenya mentre el seu equip estava anant cap a Cornellà al Prat a jugar-se això.
1: Va arribar a Madrid 10 minuts abans que comencés el partit. Allò.
0: Va aterrar diumenge a les 8:40 a 15 minuts que comencés l'Espanyol Madrid. Però avui ha hagut de fer unes crítiques, insisteixo, per als representants del davanter francès. Han assegurat a l'Agència Europa Press que tot aquest soroll és una resposta exagerada dels fets i que respon a un pacte de recuperació gestionat pel club i que no reflecteix la implicació diària d'Mbappé.
2: Sí, està bé la recomanació,
3: és molt exagerat. Ves
2: tot amb una titi i, escolta, això millora, la lesió millora.
1: Seu al iot, remulla els pauets, que toqui el sol.
3: De fet,
2: remulla els pauets és una metàfora.
0: El sarau que tenen allà dins. Avui han explicat que Rüdiger li va fotre un... A Onda Cero han explicat que Rüdiger li va fotre un mastegot a Carreras al vestidor de Valdebebas després de l'eliminació amb el Bayern i del partit contra l'Alavés, que el Madrid guanya allò patint 2-1 al Bernabéu i que es veu que el Rüdiger...
1: I que des de llavors Carreras no ha tornat a jugar.
0: No ha tornat a jugar.
1: Sí, des d'aquell episodi.
4: Us dic una cosa, heu picat. Heu picat, perquè tot això només va d'una cosa, que és desviar l'atenció. Perquè, una vegada més, el principal responsable no serà assenyalat i aconseguirà desviar primer cap a l'entrenador, després cap a Mbappé, després cap al que sigui. Llavors, com sempre, això és una tàctica de Florentino. Està induït per Florentino, està guiat per Florentino, i els mitjans fan, ja ho sabem, el que diu Florentino, i això forma part...
2: Sí, però aquest any,
4: forma part d'aquesta tàctica.
2: Ha començat a girar la truita.
4: El que vulguis, però...
2: No.
4: El que vulguis, però des d'ahir el nou villano de la pel·lícula es diu Mbappé.
3: Estic preocupat perquè coincideixo del tot amb Màrius un cop més aquesta nit, i sí, exageradíssimes, no?, les reaccions de la gent, etcètera, per la marxa de Mbappé a Capri. De fet, al voltant de Capri està ple de iots de jugadors lesionats. Ple Vull dir, tots són llocs...
5: Perquè ho recomanen. De...
3: Sí,
5: ho recomanen,
3: sí, sí, són jugadors
5: metges.
3: Lesionats.
5: Ho recomanen els metges
3: amb noies magnífiques
5: diu,
3: al
5: que
3: voltant
5: de
3: Capri.
5: Diu, el que heu de fer és mullar-se...
3: Sí, marxar Capri amb un lloc.
1: No, perquè vaig... Hi havia la allà...
0: Sí, però el que vol dir l'Ernest... El que vol dir l'Ernest és que tot això es filtra. Tot això es filtra.
3: Una de les premisses d'un jugador lesionat és no pujar en un avió, és no entrar en els temes de despressurització, de no entrar en els diferents d'altitud, etc, etc. T'ho dirà qualsevol metge. Vull dir, sobretot, t'has de quedar a casa, has de descansar, no has d'entrar en aquest tipus d'estrès muscular... Bueno, ell va fer totes les imprudències que es podien fer.
0: O sigui, això, en això estem d'acord, però l'Ernest diu que tot això es filtra perquè es desvia l'atenció i no es critica a qui és el culpable d'haver fet aquesta plantilla, d'haver canviat d'entrenador i de no haver consolidat el projecte amb Xavi Alonso. No? Jo crec que vas per aquí una mica.
4: No, totalment, totalment. I si cal...
0: Però és veritat que ha girat una mica la truita i que l'han xiulat per primer cop sí. I feia molts anys que no passava
4: sí,
0: això.
4: Sí, sí, bueno, clar, perquè han arribat a un nivell de degradació molt important, però tot i així, en un altre club, i no, no us dic en el nostre, tot això seria ja objecte de quatre mocions de censura. Home, eh?
3: T'ho imagina't a la minya mala amb un llot, amb una...
0: Bueno, perdona, se'n va anar a Croàcia, no sé què, en una època que no rendia massa, i va haver-hi aquí debats de si era pertinent,
3: no,
0: que viatgés...
3: No, i va haver una autèntica escabatxina contra la minya mal. Mm. I que si havia pujat amb un helicòpter o no, que si havia pujat amb un avió o no, que si havia abandonat el país o no... Vull dir, absolutament... I, ojo, i tenien tota la raó. Perquè es va equivocar, ell va reconèixer que s'havia equivocat, ha canviat del tot la seva actitud, i avui és un altre, la minya mal, que ni es col·loca corones, ni puja amb helicòpters, ni se'n va amb noies.
1: Ni qui ni col.
0: Ni critica el Madrid dient que roba abans d'un clàssic al Bernabéu.
3: Ni se'n va, ni se'n va tirar penaltis presidente a 48 hores de partits importants. Mm. Per tant, la minya mal ha sabut reaccionar.
0: Com ha canviat la història del clàssic de la primera volta, sí. Que el Barça perd 2-1, i, aquest clàssic, no?, que viurem diumenge. Bé, no, jo volia saber com estaves tu, optimista, no optimista, de cara diumenge, sí, també?
4: O sigui, a mi em fa molt feliç el partit de diumenge, em sembla que ho ha dit el Màrius, que és, o sigui, ens han fet un regal. Sí, ens han fet un regal. O sigui, és... Podem veure una cosa que no hem vist mai, que és el Barça guanyant-li una lliga al Madrid. És brutal, això. És brutal. O sigui, és un somni, de veritat. I llavors jo crec que aquest final de temporada, que havia quedat una mica tacat per l'eliminació de la Champions, és una manera de... home, d'esborrar la decepció i acabar molt bé la temporada. És que jo crec que aquest partit és molt important. Entre altres coses, a part del nivell simbòlic i d'assistir un dia històric, ho és perquè moltes temporades s'escriuen a partir del final de l'anterior. Moltes, tant en l'aspecte positiu com en el negatiu. Jo crec que acaba bé aquesta temporada. Bona. Acabar amb aquesta bona victòria contra el Madrid i fer-ho bé, això pot marcar la temporada que ve.
3: Molt d'acord.
0: Sí, llavors... És que, a més, pots, jo abans ho deia, bona. Vosaltres que us agrada molt la literatura, pots generar una història, un record inesborrable als culers i també als madridistes, no?, que quedarà als anals de la Lliga, sí, perquè això no ha passat mai des del 1928.
3: No ha passat mai, per tant, és una oportunitat realment importantíssima.
0: Sí, sí, de viure una nit, de dir... Escolta, recordes la Lliga del 2026?
1: Que vam guanyar, que vam guanyar la cara.
0: Que, això és com el 2 a, recordes el 2-6? Quan sí, passa el temps, diuen, recordes el 5-0, el rondo gegant? Això ha quedat, no?, com un relat de la història.
4: Jo ara us confesso una cosa. El diumenge jo anàvem al Madrid.
0: Molts culers no, m'ho van dir. A mi m'ho van dir.
3: Aleix, tu saps que no és l'únic.
0: No, molts culers m'ho van dir.
4: En aquesta taula. És que jo somiava amb poder guanyar la Lliga al Madrid al Camp Nou. És que és un somni. Llavors, no volia que me'l desfessin, aquest somni. Llavors, hòstia, els hem portat fins aquí. Ara, per mi, hòstia, és el partidàs de la temporada, eh? És el partit de la temporada, per no dir el partit de la dècada. Mira què et dic.
3: I en acabar el partit, ara que havia transcendit que el Madrid no anava a fer el passadís en cas de que el Barça ja fos campió, en acabar el partit, com ells marxaran corrents, jo faria el passadís al Madrid.
0: Al revés.
3: No, jo faria que els jugadors del Barça es posessin en posició de passadís aplaudint-los perquè han estat un digne rival durant les dues últimes temporades i els hi faria el passadís. Això seria poètic.
5: Has dit un indigne rival, no?
3: No, un digne.
5: Sembla que deia.
1: Un digne rival.
0: És una llàstima que no puguis veure aquest partit la minya mal, perquè...
5: Sí,
0: no...
5: sí, serà interessant veure com ho planteja Flick.
0: Clar, perquè a mi Roni Bardaggi no m'ha acabat de convèncer i aquí anar a la banda dreta a veure què fa, no?
5: No sé què farà, però vull dir...
3: Jo veig a Rashford titular, eh? Jo veig en Rashford.
0: Potser a la dreta.
1: Rashford podria sortir...
0: I jugar amb Fermín a l'esquerra, com està fent fins ara. Podria ser una opció.
3: I a més crec que s'ho ha guanyat.
0: Ja, perquè Rafinha arriba molt just i potser el que tindrà són alguns minuts, però titular no pot
3: però
0: ser
3: Rafinha. Però estic convençut que també veurem a Rafinha i que Rafinha pot ser determinant.
0: I què anaves a dir, perdona, Màrius?
5: No, vull dir que jo penso que Rashford ja el vam veure el diumenge, el dissabte passat, no va ser? Dissabte passat.
0: Sí, va fer aquella assistència
5: parat. Va jugar uns quants minuts per la banda, una bona estona va jugar per la banda dreta, vull dir que... I és un home que va amb les dues cames, vull dir que no
1: ofereix cap
5: problema.
1: Li posa la centrada.
5: I posa la centrada fantàstica.
0: Sí, de fet, diumenge es van reivindicar Lewandowski, Ferran, alguns jugadors es van reivindicar. D'això hem estat parlant moltíssim, a veure què passa amb la davantera del Barça.
5: Bueno, reivindicar, que és correcte, però vull dir, ja, va rematar una sola vegada, Lewandowski, però vull dir, la veritat és que el cop de cap és impecable, però esperàvem una mica més, no? Mm. O no, s'ha d'esperar una mica més o no? No,
0: és un gran debat de si amb 18 gols et serveix per quedar-te un any més o no.
1: Però, Màrius, és a dir, sortia de la banqueta, tenies el partit amb un 0-1 i s'obria et fa el gol. Jo crec que és el que se li ha de demanar, no?
5: Sí. No, escolta, jo crec...
1: Si fos per aquest rol, Lewandowski és fantàstic com un rematador.
5: Jo crec que és un professional extraordinari, i jo crec que, a més, ha aconseguit des del primer dia doncs, tenir l'afició al costat, i hem arribat al final. Vull dir, un any més. És que no surten els números.
3: Ja, els números de Rashford són molt interessants, perquè també ha jugat 4 estones, i porta un munt de gols i un munt d'assistències. Per tant, numèricament, això l'Oriol Jovens ho dirà millor que ningú, però numèricament ha estat un gran fitxatge.
0: Ja, però la idea és que no continuï.
3: Ho sé, però dic que numèricament Rashford ha obtingut uns números que perfectament els hauríem signat.
1: A un cantó de la balança, no, Lluís? L'altre és una mica
3: d'adaptació
1: al joc,
3: sí.
1: I la seva aportació defensiva.
3: En el joc
1: cosa és molt bona, sí, i en l'altra...
3: En el joc sembla que no hi hagi una integració total i, en canvi, en els números, que al final és el que s'espera d'un davanter, són excel·lents.
5: Saps què passa? Que si no tingués que pagar 30 milions, el Barça no tingués la caixa caudals que té, que té més taranyines que no pas diners. I vull dir que si tu t'ho poguessis permetre, tenir un futbolista que encara que no sigui titular et pot canviar, diguem, la dinàmica d'un partit, pot sortir la segona part i revolucionar-ho, jo crec que està molt bé. Sí, va ser el Barça, una de les coses que s'ha de plantejar
3: és una,
5: la plantilla una mica més àmplia. O sigui, escolta una cosa, la quantitat de lesions que ha tingut el Barça aquesta temporada fa pensar que tu no pots anar amb 15 o 16 jugadors. No, perquè és que... Quants jugadors té l'Atlètic de Madrid? Té 24 o 25. Sí. Clar. Tots són iguals. No són iguals de bons. Però escolta, quan tu dius, ostres, surt el Julián Álvarez del camp, què tens? Sorloc. O sigui, quan tu treus un migcampista, carai, te'n surt un altre que fa goig, no? O sigui, en definitiva, jo crec que el Barça, si vol arribar en condicions... Parlàvem fa un moment, el Paris Saint-Germain, el Luis Enrique s'ha vingut doncs, a equilibrar una mica els minuts i tal. Per què? Perquè és que és una lliga de filfa, és una lliga de filfa. O sigui, l'has guanyat sense fer res. El Barça no, el Barça té l'Atlètic de Madrid, té el Real Madrid, té equips que saps que et faran suar i que estaran allà. El Paris Saint-Germain comença la lliga i sabent que aquest títol el té el
0: si no fa el pressa, que el tenen, igual que el Bayern, normalment.
5: Llavors, clar, necessites una plantilla àmplia.
0: Ja.
5: La té el Manchester City, la té l'Arsenal una mica menys, però bueno, Déu-n'hi-do.
0: Aquest estiu sembla que el Barça sí podrà entrar a la regla 1-1 i té una sèrie de calés que estan disposats a gastar-se. Si hi ha alguna venda també, pots
5: sí,
0: acabar...
5: Ja anem tard amb això de l'1-1, és que esclar...
0: Ja, però fins que no es tanqui l'exercici econòmic potser no hi entres, vull dir, potser t'has esperat 30 de juny.
5: Tampoc podria ser tan difícil aconseguir 12 milions, no sé, és que... En fi,
4: jo estic molt d'acord.
5: Estic disposat de si fan posen una Guardiola, posar-hi alguna cosa, no sé, no, perquè és una mica lamentable, no?
4: Jo estic molt...
1: No és però que hagis d'ingressar 12 milions, és una sèrie de càlculs i el Barça està a 12 milions d'arribar a aquesta xifra, vull dir que no és només l'ingrés físic de 12 milions.
4: Jo estic molt d'acord amb la reflexió de la plantilla i crec, a més que el Barça també ha de fer una reflexió sobre el minutatge. Això també va per vosaltres, que quan celebrava o quan deia, anem a remuntar contra l'Atlètic de Madrid, aquell partit de Copa i tal...
3: I que vam estar a punt.
4: Sí, però tot això, amb la plantilla que té el Barça, efectivament, ha generat un desgast terrorífic.
3: Sí, però això trigarem 4 anys, amb equilibrar-ho. És impossible per la temporada vinent el número de fitxatges que esteu plantejant. No, impossible. Perquè aconseguirem 2, tres fitxatges, de cap manera aconseguirem la, el planter que apuntava Màrius. Això és, és una feina de 3-4 temporades.
4: No he dit 14 fitxatges, he dit potser has de tirar encara més de Hogwarts per donar-li més profunditat per tirar de més profunditat a la plantilla.
5: A Hogwarts ja no s'afaita ningú, eh?
4: Sí, sí. Sí,
5: hem aconseguit tenir una classe que no és que siguin imberbes, és que alguns, en fi, encara...
4: Sí, no, és veritat, però igualment, per mi, podem anar fent tots els debats que vulgueu. Aquí, el gran debat del Barça és el 9. Aquí és el 9. I això, que si Lewandowski compleix... El Barça, tots sabem que té un forat negre en el 9. Té un forat negre perquè el gran jugador que ha tingut, que és Lewandowski, bueno, hi ha una cosa que es diu biologia, que està actuant, i la biologia actua amb Lewandowski i actua amb tots nosaltres, pobres de nosaltres. I després Ferran, que és un jugador que ha donat molt bon rendiment en algunes fases de la temporada, quan arriba el moment de la veritat, doncs també tots sabem que no. Que el Barça no...
0: Tu sempre has defensat que no ha de ser el nou referent del Barça.
4: El nou referent... No, jo he defensat, és que ho defensen els fets, això. Llavors, amb tot això, és, tots sabem que si no tens arreglat això d'alguna manera, és molt difícil que puguis competir a la Champions.
0: Però per tranquil·litzar-te, la prioritat número 1 és fitxar un nou de garanties la temporada vinent.
5: Un nou de garanties, què val?
0: Sí, clar, però si t'has de gastar 80 o 100 milions d'euros.
3: Depèn, perquè també depèn del final del contracte, que no de garantia. Aquí hi ha dos models. Vas a un Julián Álvarez, un nou que és combinatiu, que és jove, que té 27 anys i que s'acoplaria perfectament al joc del Barça. Ojo, o pots anar a buscar Harry Kane. Harry Kane li queda un any de contracte al Bayern de Múnich. Un any de contracte.
5: Sí,
3: per tant,
5: no se n'anirà.
3: Bueno, okay, però no. Estaríem una miqueta amb la tessitura del Lewandowski quan el vam portar cap aquí. Harry Kane, amb 32 anys, li queden perfectament 3 o 4 anys.
0: I què preferiríeu? Quin perfil preferiríeu? Jo em quedaria amb Julián,
3: Li queda un any de contracte, si el sedueixes, si Flick parla amb ell, si li diu que compta amb ell, si li diu que té un paper, ara estic obrint un meló estranyíssim, ho sé, però al final, el contracte de Harry Kane acaba a l'estiu del 27, és a dir, al final de la temporada vinent. Per tant, és un jugador que es podria, si ell li seduís la idea de venir al Barça i triomfar al Barça, s'obren moltes expectatives i, per tant, cal mirar dels 9 que hi ha al mercat qui acaba contracte en el 27, perquè tots aquests són possibles.
0: Ja, però per la temporada que ve necessites alguna cosa.
3: Sí, no, però per la temporada que ve, vinent. Dic que sí.
0: Pagar-li un traspàs.
3: Si li queda només un any de contracte, l'intenta és possible.
5: Però Kane, el problema de dir... no estic guanyant res jugant a la Premier, jugant a Tottenham.
0: No va guanyar res.
5: Clar, he complert 30 anys i me'n vull anar amb un equip per guanyar. Aquesta passa ja l'ha fet.
3: Però guanya
5: imagina't
3: que guanya la Champions amb el Bayern de Múnich i sobre la possibilitat d'anar a Espanya, que si no, no anirà a Espanya, i d'anar al Barça a Espanya. Clar, seria, per ell, podria ser un final de carrera brutal. Per tant, en aquest moment hi ha operacions que no podem ni pensar que són possibles.
0: Ja. A mi m'agrada més l'opció de Julián Álvarez de cara al futur. M'agrada més.
3: El Roger Saperes em mira amb cara de...
1: Home, perquè sé que no diu les coses per dir a Lluís, per això me'l diu així.
3: En aquest cas és simplement un exemple.
0: No, però que jo crec, a mi m'agradaria més Julián Álvarez, tot i que sigui més car, tot i que és difícil. I crec que pot ser un jugador que s'adaptaria molt bé al sistema de Flick i que és la prioritat del Barça ara mateix. Dit això, ahir van posar un nom sobre la taula, que és el d'Anthony Gordon. Sé que d'entrada no il·lusiona. No?
5: Pues ja no anem bé.
0: Però l'exemple de l'Arsenal d'avui t'ha de servir per dir, escolta'm...
5: És com el dia que mires una noia i la teva mare et diu, és que és molt bona noia. Està bé, millor que sigui bona noia, però no va d'això.
0: A vegades sí. No, crec que l'exemple de l'Arsenal és positiu per entendre que pots tenir grans estrelles, que ja les tens. Tens a Lamine Yamal, tens a Pedri, tens a Joan Garcia, tens a Cubarsí, que són jugadors que ja són top amb 18-19 anys. Són jugadors referents que voldria qualsevol equip d'Europa.
5: Aquest Gordon, què ha fet?
0: Bueno, aquest Gordon, els entesos...
1: Un jugador format a l'Everton, el va fitxar al Newcastle el 2023, va pagar per ell 45 milions. Aquesta temporada, per exemple, ha marcat 6 gols, ha donat 2 assistències a la Premier, ha marcat 10 gols i ha donat 2 assistències també a la Lliga de Campions. I s'ha enfrontat al Barça i li va marcar un gol també a l'eliminatòria.
5: Escolta, són millors els números del Rashford que no pas de Gordon.
0: No? No, no sabem, el Barça ha fet... Sí. Hauríem de comparar-los amb el Barça.
5: No,
1: té més assistències i en gols són 16 gols i n'ha marcat.
4: Però no juguen a la mateixa posició, no?
0: Sí, aniria a l'esquerra.
5: Sí. Va per l'esquerra.
0: La idea és anar...
1: I que pot jugar, fins i tot pot arribar a jugar de nou.
0: Pot jugar de nou i pot jugar a la dreta de la Lamine Yamal.
5: I això de que pot jugar de nou és una cosa que no m'agrada.
3: El nou
5: és un nou.
3: Sí. I juga en el Newcastle actual, que és un equip que juga amb un dibuix bastant semblant al del Barça, que pressiona altíssim, que el bloc és molt alt, és un jugador molt ràpid, és molt pressionant, és un tio que no para quiet. La veritat és que a mi em semblaria un jugador molt interessant, francament.
0: Sí, evidentment seria de la segona fila europea, diguem-ho així, entre cometes, perquè no és un jugador glamurós, que la gent es... Bé, tot i que el Liverpool i el Bayern li van al darrere, perquè és un tio que treballa, que pressiona, que en aquest futbol de flic encaixaria, que va a l'espai, és molt ràpid, és un dels jugadors més ràpids d'aquesta Champions en sprints.
3: És molt vertical i molt ràpid.
0: Sí, i té gol, ha fet bastant
3: gols. I si Rafinha escolta els aires àrabs i aquestes ofertes que li arriben del golf, sí, la veritat és que aleshores no és una possibilitat, és una urgència.
5: No, el relat també l'hem de saber fer amb aquestes coses. En Rafinha no se'n anirà ara l'Orient Pròxim.
0: No, el debat és Rashford o Gordon. Qui us agradaria més?
4: És que el que esteu descrivint de Gordon...
0: És el segon, vull dir, de Rafinha. És el suplent de Rafinha.
4: El que esteu descrivint de Gordon, perdona, no ho entenc. No entenc què esteu descrivint, perquè esteu descrivint a Rashford. Però si ja el tenim.
5: Ja el tenim.
4: Però si ja el tenim.
0: Jo crec que pot entendre millor...
1: És un jugador que defensivament sigui intens ja no és Rashford.
4: Ah, no, però llavors...
1: I que t'ha marcat 16 gols.
4: Ah, no, però llavors, compara davant, perquè l'arrencada...
3: És molt més pressionador que Rashford,
4: sí,
3: eh?
4: Bueno, ara...
0: No, això és l'únic que seria no diferent.
3: És molt més pressionador que Rashford.
4: No sabia que fitxaven pressionadors, però dic que jo...
1: Home, Ernest.
3: Home, sí.
4: No, però...
0: Ha de tenir aquesta qualitat.
3: És una de les característiques fonamentals des de mateix del Barça. Que va generar la pressió des de molt amunt.
1: Veient com estava Lewandowski, per això fa el canvi en Ferran Torres, entre altres coses, aquesta temporada.
4: Ara diré un... Ara no sé per què el poble s'ha girat contra el Rashford, perquè jo això ja vens, el Barça ja vens i el vent s'ha girat en contra de Rashford. Bueno, jo només vull dir una cosa,
1: però el vent no, Ernest, el club
4: sí, s'han girat vents, i per cert el vent tenia vent favorable, de sobte li ha vingut un vent de cara bestial. Jo a mi els vents no m'agraden, el vent no m'agrada. Jo el que dic és...
5: Crec que sí. Pensaven que rebaixaria algo...
0: El United, vols dir?
5: El United, i el United, i escolti, els hi ha fet... quants gols n'han fet? 13, 14?
0: 13 i 14 assistències. 13 gols i 14 assistències.
5: 13 i 14, què em venen a rebaixar? Si és un regal, un 30, no?
4: Exacte. Sí, jo el que dic és que Rashford, els defectes ja els coneixem, però anem a parlar de les virtuts, també. Sí, és un senyor amb una arrencada, una capacitat de desbordar per la banda, de generar perill quan entra, a més, com a suplent, una capacitat golejadora, diria, més que acceptable. Teniu raó, encara hi ha desconnexió en el joc, teniu raó, no és el gran pressionador de la història, bueno, però no estem mirant, perquè això de Gordon, l'única cosa és la relació qualitat-preu, no? O sigui, en quina part de la botiga estem? A la de finor... A la de grans coses, no, Gordon no està en aquesta part de la botiga. Està a la part de la botiga de bona relació qualitat-preu, d'acord? Sí. Perquè si no, si tu tens...
1: Sí, però Rashford...
4: Si tu tens la cartera plena de milions, no te'n vas a fitxar Gordon, ja t'ho dic. Llavors, bueno, quan ja va justet a la cartera,
5: nosaltres hem d'anar a l'outlet. Nosaltres hem d'anar
1: a Gordon, però també...
4: Vas una mica a la part d'outlets. A l'outlets, ofertes i tal. Bueno, a la part d'outlets i ofertes... Hòstia, hi ha Rashford que com a oferta... Hòstia...
1: Te'l vas endur a Rashford d'aquesta secció quan volies a Luis Díaz. Que també vas anar a aquesta secció a buscar Rashford quan volies a Luis Díaz.
4: Sí. No, és que Luis Díaz no estava a la part de l'outlet.
1: No, per això.
4: Llavors, si anem a l'outlet, no entenc el que esteu dient. Sí, si anem a l'outlet, Rashford és un grandíssim outlet, eh? Sí, el futbol mundial... d'aquesta relació qualitat-preu, digueu-me en un. No sé, digueu, el futbol mundial, digueu-me en un. Amb aquesta relació qualitat-preu.
1: No sé.
0: Ara se'm fa difícil, clar, sí.
4: No, vull dir que descartar Rashford, que ja porta un any, i per cert, li has ensenyat moltes coses, i Sant Tornem-hi amb Gordon, perquè clar, Gordon no vindrà aquí jugant com el Barça des del dia 1, eh? Això ja us ho garanteixo. Llavors... No sé, el canvi Gordon-Rashford...
0: Jo l'únic que...
3: Els gols i assistències de Rashford m'has dit que són aquesta temporada?
0: 13 i 14, dic de memòria. 13 gols, 14 assistències.
3: Vale, saps de Vinicius? 15 gols, 5 assistències. Vull dir, molt millor els, els números de Rashford que de Vinícius.
0: Ja, això sí, és veritat.
3: Jugant quatre estonetes.
0: No, les comparacions són
4: odioses. Clar,
3: és bestial. No, i al final el futbol també és això.
4: Rashford és una gran trobada de Deco i dels serveis tècnics del Barça. Llavors, home, has tingut això...
0: Però no a 30 milions per mi. És a dir, si el United et diu, va, te'l torno a cedir un any més i torna-t'ho a pensar. Però no paga 30 quilos, no sé.
5: I què et costa? Què et costaria, Gordon?
0: No, clar, Gordon... Transfer Market diu que són 60. Sí, ara, a partir d'aquí s'ha de negociar. No, s'ha de negociar, evidentment. Vale, no els pagaria jo.
5: Negociar amb un equip de la Premier que, a més, són rics i que tenen, en fi, un fons darrere.
4: Per tant, l'operació de Gordon és inexistent, aquesta operació.
0: Bueno, hi ha hagut una trobada. Ahir els companys d'esport van treure unes imatges de Deco i Boyan reunir-se amb els seus agents per parlar, de dir, escolta'm, què, aquest nano? Estaria disposat a venir, a pressionar el Newcastle? El Newcastle està dotzè. No jugarà a Europa el Newcastle l'any que ve.
1: Jo crec que tu pots preferir Rashford i evidentment, ara no es tracta de denostar-lo perquè jo crec que no ha fet una mala temporada, però tu creus que és un futbolista, Gordon, que pot aportar alguna cosa més

0: Madrid de
1: Pujol. Jo crec que Flick el que busca són jugadors més fiables. No sé, jo tinc aquesta sensació, que participin més del joc de l'equip. És a dir, si parlem sempre de la màquina perfecta que és el Barça, de Flick per jugar com ell vol jugar...
2: I lideratge.
1: I lideratge, que són les coses que ell ha dit.
2: Pensa en jugadors en punta d'atac que siguin líders.
1: Jo entenc que Rashford té bons números, perquè són molts bons números que han ajudat a l'equip, però ell surt a fer el seu partit. I si és bo, menys suma, i si no...
3: Però és que estem construint, no? Si vols, parlem del primer any de Rafinha.
1: Clar, però vull dir que no crec que...
3: No, parlem del primer any...
0: El volien vendre.
3: No, el primer any de Rafinha. Llavors, sí. Dic que és... Home, Rashford mereix una mica de paciència.
0: Però s'ha dit una altra vegada. Però dic jo que... No sé si pagant 30 quilos, jo, o què?
3: Però és que parles de 30 quilos com si fos 300. És a dir... Però, i en canvi estàs dient Gordon que vindrà gratis, Gordon, que,
0: no.
3: Per cert, que no sabem qui és Gordon, els que no sabem res, vull dir, però vull dir que...
4: No, perdona, diré més, és que l'hem vist jugar dos partits contra el Barça i no vam tenir la sensació que hi havia un tio que es deia Gordon i que l'haurien de tenir el nostre equip.
1: Bueno. Home, ens va fer un gol. Sí. Ah, mira, per exemple. Mira,
0: a veure si us convenç.
4: Si hem de fitxar tots els que ens han fet un gol aquesta temporada...
0: A veure si us convenç.
1: Però vull dir que també crec que no crec que el Barça estigui prenent aquesta decisió a contracor de Hansi Flick, que estigui demanant... És a dir, que ell també...
2: Jo humilment sí em vaig quedar amb el paper de Gordon.
1: Deu veure alguna cosa, perquè si penses que un tio que li aporta tot això, que numèricament és molt important, també se'l voldria quedar, no? Vull dir, serà que posa en una balança totes les coses que creu que necessita l'equip i que Rashford no li està donant.
0: Pot ser.
3: O potser perquè ja li han dit que Rashford no es quedarà.
2: O que el Manchester
1: però,
2: City...
1: Però és que aniran a buscar un jugador en aquella posició. No és que li diguin no podem pagar, tira com puguis i posa Fermín allà, sinó que li aniran a buscar un altre jugador. Si has de pagar uns calés, els podries pagar també per Rashford.
0: A veure si us convenç una persona que ha vist molt Anthony Gordon i que potser ens pot aportar alguna qüestió més aquí a la taula, que és el Pol Ballús, tertulià del Tu diràs, i que va viure durant molts anys a Manchester, per tant va seguir durant molts anys la Premier. Hola, Pol.
5: Hola, bona nit.
0: Què tal, bona nit. Anthony Gordon, què, t'il·lusionaria o no, si acabés arribant al Barça?
5: A veure, com posar-ho. Anthony Gordon, abans que parlava una mica aquí del plegat, Anthony Gordon sobre el paper serà l'extrem esquerre titular d'Anglaterra al Mundial, parlant de Rashford.
0: Ah, mira, allà el podrem veure, una bona oportunitat.
5: Sí, allà, segurament sí. Segons com ha jugat Tuchel en aquests classificatoris, Gordon hauria de ser el titular. I bàsicament és un jugador, és un d'aquests talents que ha estat sempre marcat a les canteres angleses. Ell és de Liverpool, es va formar a l'Everton, tota la vida internacional a totes les categories inferiors, debuta molt jove a la Premier amb el primer equip de l'Everton, i el Newcastle l'acaba fitxant per aquest potencial, perquè recordo que quan el fitxen no havia demostrat encara tant, però d'alguna manera crec que ha trobat la seva millor versió en aquest Newcastle. Com el que dèieu aquí a la taula, comparteixo que és un jugador que penca més que Rashford en aquest sentit, més pressionador. Al seu favor també té que és extrem de banda esquerra, pot jugar també a la dreta i fins i tot de nou contra el Barça, si no m'equivoco, juga de nou al partit que el Barça guanya 2-1 a St. James's Park, i ha fet gols jugant de nou aquesta temporada. I jo aquí, evidentment, també tinc els meus dubtes, sobre si il·lusionaria, encaixaria, s'adaptaria, és el millor perfil, tinc els meus dubtes. Un, perquè el veig potser un jugador més de contraatac. Dos, perquè també hi ha els dubtes una mica de si el Barça es pot permetre tota l'operació que costa això, Perquè Anthony Gordon no costarà 30, no costarà 40, no costarà 60, costarà més aquí el fitxer.
0: Què dius? Sí?
5: Sí.
0: Això tira una mica enrere,
5: I a mi em costa veure que això que el Barça pugui pagar ja no només el traspàs, sinó el sou, perquè aquest és un altre tema del de Rashford, perquè es parla molt dels 30 quilos, però jo crec que un dels grans límits que té Rashford és el sou que té el Manchester United, perquè el sou que té el United és del més ben pagat de la plantilla, i que si el fitxes d'alguna manera, no et dic que l'hagis de pagar el mateix, però més o menys un salari baix tampoc li pots donar.
0: Clar, i potser llavors,
1: unes 300 i pico mil lliures a la setmana,
0: potser,
1: em sembla, Pol.
0: Això estàs tirant enrere, sí. Potser en la planificació, no?, de la temporada vinent i del fair play financer, potser això també és un dels factors que està tirant enrere, no? Perquè s'ha dit, no pot tornar aquí, Rashford?
5: I jo, bé, el United no té cap tipus d'intenció de que torni s'ha dit, i jo entenc el United perquè d'alguna manera era un jugador que havia perdut tot el valor que tenia... Ve aquí el Barça, ha fet una temporada més que decent, i el United ara mateix vol treure rèdit una mica d'això, o sigui, amb una venda i solventant el futur d'un jugador que sembla no comptar en els plans del club, perquè el club ha trobat la seva millor versió en anys en aquest tram final de la temporada sense ell. Llavors, pel United el millor escenari és vendre'l i oblidar-se d'aquest sou i passar a pàgina nova.

0: Llavors no volen ni sentir parlar d'un any més cedit, perquè d'alguna manera també deixes de capitalitzar aquest bon any que creuen que ha fet amb el Barça.
1: Clar, que això és un aparador per poder-lo vendre, ja sigui el Barça o el que sigui, no? I treure's a sobre aquesta llosa del sou. I tu, per tot el que expliques, entre Rashford i Gordon, tu ets més del team Ernest o del team, per exemple, meu, que a mi m'agradaria veure Gordon aquí al Barça algun dia.
0: Clar, aquí s'ha de veure una mica els diners i tot el que et deia, però per un tema d'edat i de perfil que també deia això de que pugui pencar més, Gordon em sembla un jugador que té 25 anys, que d'alguna manera el pots fitxar, si no va bé d'aquí 2 anys i mig el vens. Rashford, si el fitxes, s'ha acabat, no surt del Barça. Jo crec que Gordon té un punt de potencial que li pots treure. Dit això, també veig el panorama de Gordon com una situació d'un jugador que sent que ha acabat cicle al Newcastle i que vol sortir.
1: Clar. És que aquí pot haver una pressió per rebaixar el preu, una mica, també entenc jo, no? Que el jugador digui, no jugaré a Europa l'any que ve, estic en un mundial...
2: La Premier no regateja.
3: El Pol encara no ha comentat, i és que Gordon té contracte fins al 2030. Sí, és veritat que l'Arsenal s'ha interessat, que el Bayern s'ha interessat, que el Chelsea s'ha interessat.
1: El Liverpool.
3: Hi ha altres equips que ja s'han interessat per ell, però és un jugador que acaba contracte el 2030, que si qualsevol d'aquests equips s'interessa per ell, ell és possible que es deixi seduir, però, ojo, prepara la cartera, perquè per sota de 80 milions el Newcastle no el deixarà marxar.
0: I tampoc cobra poc, el Newcastle. És a dir, d'alguna manera, i és el tema aquest de que és anglès, pels equips anglesos suma aquell cupo de jugadors anglesos que has de tenir per competir, això et fa més car. És a dir, d'alguna manera, jo el veig que no serà barat. Però sí que ell té voluntat de sortir, no en tinc cap dubte, com més jugadors del Newcastle que també volen sortir. Sandro Tonali també marxarà si tot va com ha d'anar. És a dir, hi ha jugadors en aquesta plantilla que senten que s'ha acabat el seu cicle allà.
4: Però Pol, Aleix, Lluís, Màrius, sí, per tant, estem fitxant el nou amb Gordon, en certa manera?
0: Sí,
4: perdona, tinc un amic que és un savi que em diu, no teniu ni idea, Gordon ha jugat de nou a la majoria de la temporada. Llavors...
1: Pot jugar pel mig, però cau a les bases.
0: Potser la majoria és massa.
4: Però la meva pregunta és, per això la meva pregunta és, pot arribar a ser el nou que busca el Barça i amb això ja deixa de fitxar Julián Álvarez o el que sigui?
0: No, jo per mi no, eh? Jo per mi era un jugador de contraatac, de tenir espais, de per la banda... jugar-se-la, però el davanter que busca el Barça per mi no és
5: el Barça no juga.
4: D'acord, per tant, Pol, el que estàs dient és que bàsicament és un Rashford, per dir-ho així.
1: Sí, és així.
0: Sí, un punt més jove, amb un punt més d'esforç sense pilota, potser de condicions Rashford, el potencial que tenia en el seu dia era més alt, però no crec que hi hagi arribat. Però bé, Gordon seria un nou intent, sí.
1: En un món ideal, si el Barça tingués calés, Julián, Gordon i Bastoni seria els reforços de la plantilla.
3: I per característiques, Gordon és més semblant a Rafinha que a Rashford.
0: Sí, probablement.
1: Per pressió i per anar a l'atac.
4: Llavors, si és un suplent de Rafinha i tens a Rashford per 30 i Gordon no vindrà mai per sota de 60, llavors se'ns en va el pressupost. Llavors no entenc com quadra la caixa amb això que esteu dient.
1: Bueno, perquè aquí és la següent...
2: El Barça també està comptant en que tindrà 200 milions, o que pot arribar a vendre i tenir calés també.
1: És que aquí ve la següent pregunta.
3: Les marxes doloroses.
1: Aquí ve la següent pregunta. Aquí ve la següent pregunta.
2: Clar, que vendrà.
1: Sí,
2: que vendrà.
1: És que aquí vindrà... Ara ve la següent pregunta, que és el següent tram de la tertúlia que us vull preguntar, que és quin jugador per vosaltres és intocable del Barça. Pol, res més, no?
0: No, crec que res més, crec que ho hem repassat tot.
1: Molt bé. Una abraçada forta, m'alegro de sentir-te.
3: Gràcies, Pol.
0: Vinga, que vagi bé.
1: Adéu. Ara tornem.
6: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
7: Pròxima benzinera a 100 metres.
8: Encara no has parat a repostar?
9: No cal. Amb el nou Lincoln Co 08 tinc fins a 200 quilòmetres d'autonomia elèctrica. Pel dia a dia, pràcticament no passo per la benzinera.
8: Nou Lincoln Co 08. Més autonomia, més eficiència, més llibertat.
10: Xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya.

0: torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a thepadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
1: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
2: Amb Aleix Pariser.
3: Tots ai 22. Aquí seguim amb el Màrius Carol, l'Ernest Folch i el Lluís Carrasco, també amb el Saperes. Mira, el GPS diu que tens una benzinera a 100 metres, però amb el nou Lincoln Co. 08 segur que pots passar de llarg d'aquesta benzinera. Aquest model de cotxe s'adapta totalment al teu ritme de vida amb fins a 200 quilòmetres en el mode 100% elèctric.
4: Què dius, Anna?
3: Sí, sí. Què vol dir això? Menys parades, més llibertat, més eficiència. Tens 200 quilòmetres si el Lincoln Co. 08 el portes en aquest mode 100% elèctric. Ves a descobrir-lo ja a la xarxa de concessionaris Lincoln Co. de Catalunya. Tram final de la tertúlia, ja, eh? Avui, res, en un quart d'hora, 20 minuts, us deixaré marxar, mira. Però us heu portat molt bé els últims dimarts.
4: Mai compleixes.
3: No, no, us ho prometo. No, us ho prometo, perquè, mira, hem d'explicar que avui s'ha presentat el Gran Premi Monster Energy de Catalunya, de motos, que es fa el cap de setmana vinent, el del 15 al 17 de maig. I hi ha una gran novetat aquest any al centre de Barcelona, en els dies previs al Gran Premi. I hem de parlar de moltes
5: aquest
3: coses
5: no
3: més.
5: Aquest no l'han robat encara, de Gran Premi.
3: No, aquest de moment el compartim amb Jerez, amb Aragó, que això encara està prou bé. No, la gran pregunta, perquè clar, el Barça, si vol fer operacions, el Barça disposa d'uns diners per fer els fitxatges i si compta que està a la regla 1-1, doncs podrà fer alguna cosa. Però, si vol fer els 2-3 fitxatges que vam explicar amb els Saperes la setmana passada, que és davanter, extrem esquerre i central esquerrà, això serien les prioritats, si vol fer això, alguna cosa haurà de sortir. Llavors, al Barça li encantaria, potser, que Araujo arribés una gran oferta. Seria ideal. No sé, un altre jugador. Ferran Torres, si arribés una oferta per Ferran Torres, et soluciona una mica la sortida d'un dels dos davanters i pots fitxar l'altre. Però i si hi ha un jugador que a Flick li agrada, que al Barça li agrada, però que arriba una gran oferta? Hi hauria debat o no?
4: Frenkie de Jong. Frenkie de Jong és un jugador que li agrada a Flick, és un jugador que té mercat, que pagarien diners per ell, que té una fitxa altíssima i que podria ser substituït perfectament per Bernardo Silva, que arribaria gratis i que només haurien de pagar una fitxa alta.
6: Això és el que t'agradaria a tu.
4: Però la fitxa...
3: No, per això dic, és que aquest no em suposa cap debat, no, m'encanta.
7: Però la fitxa alta... Lluís, on és la pregunta? Estàvem dient operacions doloroses.
3: Quasi el 50% del barcelonisme aplaudiria aquesta operació, segurament.
4: Jo he dit de substituir Frenkie de Jong per Bernardo Silva i ingressa 60-70 quilos.
3: On s'ha d'assignar, clar. On s'ha d'assignar, sí, sí. Però hi ha algun...
4: El problema és que no volen marxar, Ernest.
3: N'hi ha algun altre?
4: No, falla un petit detall, i és que els jugadors no volen marxar. A Catalunya es viu molt bé.
6: S'han convertit en els nous expats. O sigui, no, quan entren aquí ja no hi ha manera de fotre'ls fora.
3: No, digueu-me intocables per vosaltres, que no vendríeu mai.
5: No, però, perdona, intocables que no vendríem mai i que potser arriba el moment de dolor que hem de posar a vendre, perquè... Estem parlant d'això.
3: Per exemple, Lamin no el vendria mai.
6: Està preguntant l'Aleix pel nivell de dolor, Ernest.
3: Nivell de dolor. Lamin no el vendries mai.
5: No, sí, jo crec que...
6: Koundé podries vendre.
4: Jo hi ha cinc jugadors que no vendria. Un és Joan Garcia, el porter. L'altre és Cubarsí. L'altre és Pedri. L'altre és Fermín. I l'altre és Lamin Yamal. Aquests cinc jugadors, de cap de les maneres, els vendria. Em semblen sistèmics. Sistèmics. Joan Garcia, Pedri...
3: Cubarsí, has dit?
4: Cubarsí, Fermín i Lamine Yamal.
3: Capo, llavors m'estàs dient que estàs obert a que si arriba una oferta per Gavi, te'l vendries. Per Rafinha...
4: Tu m'has dit, per mi, els intocables.
3: Sí, sí, sí. No, però vull dir que...
4: No, no canvies la pregunta.
3: Posa't en la situació que t'arriba una oferta per... això, Koundé,
4: si no, si
3: Valde...
4: No, t'he dit el nom de Gavi?
3: No.
4: Aleshores, per mi, és tocable.
3: No, és un gran debat, eh?
6: I després s'ha de veure quin és el nivell, no?
3: És un gran debat.
6: De tocables, eh?
4: I tinc dubtes amb Marc Bernal. Potser no, potser... T'afegiria amb Marc Bernal. I aquí hi ha Maturu. Marc Bernal, 6.
5: Jo crec que el club dels intocables de Lyonnais del Lluís és el que signaria, crec, el 92% de la massa social. Els que estan fora d'aquest club, el nivell de dolor baixa exponencialment. En aquest club el nivell de dolor és molt alt. És molt alt. És més, és tan alt que crea una crisi. Crea una crisi institucional.
4: Som un equip emocional.
5: Hi ha una crisi... Una o sigui, emocional. Qualsevol d'aquests 5 que ha dit el Lluís, 6, perdona, crea una crisi institucional. I, per tant, no es vendran. Ara, fora d'aquest perímetre, comença el dolor tolerable.
3: Sí?
5: A dins del perímetre del Lluís, el dolor és intolerable. És inassumible. Fora del perímetre hi ha dolor, però és assumible.
3: A mi em sorprèn el nom de Gavi, que no l'hagueu inclòs aquí, però és cert que porta molt de temps lesionat. De la resta, és veritat que sí, si arriba una oferta pel Valde, hòstia, et sabria greu, però podries trobar-li un substitut, o amb Cancelo ja aniries fent, Koundé sabria greu, però té a vegades algunes empanades que...
5: I potser ni sabria greu, eh? No vull dir que hi ha algun nom...
3: Gerard Martín sabria greu, però... escolta, que... No?
5: Sabria greu, sí. perquè els de la casa saben greu.
3: Sí. Casador, sí, sabria greu, però no està jugant i potser mereix alguna cosa més, no? Què més? Rafinha. Rafinha sabria greu. Aquí no l'heu posat, tampoc.
4: No.
3: Però és un jugador amb cartell, eh? I de la resta, què? Ferran, Lewandowski, no els heu posat?
8: Ara, realment, jo tinc la sensació que intocables pel club són Lamine i Pedri. És a dir, l'any passat...
3: I Joan, potser, que acaba d'arribar.
4: I Cubarsí, Roger.
8: L'any passat...
6: No pots explicar-ho. Tu vens al Cubarsí i després no pots fer una roda de premsa. Has de dir que estàs malalt i fer-te ingressar al clínic, a la unitat de cures intensives.
8: Que estic d'acord, però dic...
6: No.
8: Jo estic d'acord en la descripció que ha fet el Lluís.
4: Són 6 jugadors de 24, No he dit tants. Són 6 de 24, eh?
8: L'any passat, Lluís, amb un d'aquests vam estar malalt al canto d'un duro.
6: Haguessin comès un error quasi bé com el del Luis Suárez.
8: Però quin era el problema?
6: Jo era petit, que quasi bé no tenia ús de raó. Ja vaig veure que allà estan fent l'idiota. Podem tornar a fer l'idiota. El Barça, la història l'escrivim després i tot li posem flors i violes. Però hem fotut uns disbarats. Ostres, per favor.
8: Però vull dir que el tema és que dèiem, és que si no arriben aquí, el Barça no s'asseurà a parlar. Però si arribaven a aquella xifra... El Barça no estava tancat en banda
4: d'entra. Hauria estat un error, estic...
8: Hauria estat un error, però
4: gravíssim.
8: Era un jugador perquè el Barça estava escoltant.
3: Jo recordo debats a l'estiu de si paguen 100 milions, que se'n vagi, eh?
5: Aquest estiu, aquest debat ja no existiria. Fermín és intransferible.
3: Si et foten 100 milions d'euros per Fermín...
5: Intransferible.
3: Sí, jo m'ho pensaria.
6: Escolta una cosa, m'estàveu dient que segurament aquest tal Gordon, que jo només coneixo Flash Gordon, que em va ajudar a pensar que hi havia vida més enllà de la Terra.
3: Era ràpid.
6: Escolta, què li fotríeu 70, 80 i Fermín que se'n vagi per 100? Però que estem tontos, que estem tontos, per favor.
3: Val. 150?
6: Gordon. Gordon. No sé ni la cara que té. Sí. No sé ni la cara que
3: cara
6: té.
3: D'anglès.
6: Me l'imagino pèl roig, no sé per què.
3: Sí, una mica pèl roig.
4: Roig. I va amb una cinta al cabell d'aquestes amples.
3: Mira'l. Té un bon nas, unes bones orelles, és anglès, vull dir...
6: Parles com si parlessis de ramat d'aquí, de bones orelles, no sé.
5: Passa que...
3: Típica cara anglesa.
5: Que atenció a la fatalitat bíblica que comentava abans el Lluís, i és una fatalitat bíblica que és la maledicció dels jugadors anglesos. Eh? Sí.
3: Sí, Lineker encara, no?
4: Els jugadors anglesos, a la història del Barça...
8: No, si estem parlant de Rashford...
5: Sí. Però la maledicció ja li heu penjat la llufa.
8: És el Barça qui no vol pagar.
5: Ja li heu penjat la llufa. No? Però dic que hi ha una maledicció bíblica.
3: No. Per tant...
8: Fermín no és un lloc d'on vinguin jugadors que hagin triomfat.
3: Fermín intocable, per tant.
4: L'he posat a la llista del 6.
3: Fermín intocable. 150 milions tampoc, eh?
4: No pots fer aquesta trampa. I 1.000.
8: 1.000 milions. 2.000 milions.
4: Aquesta trampa no es pot fer.
6: Escolta, això no és la bona lotto. Això estem parlant ara de coses.
8: Jo crec que, a més, que ella... O sigui, ha fet un salt de qualitat respecte a la temporada passada, a més.
5: Per això...
8: Qualitativament i a nivell d'implicació i a nivell de...
5: Per això aquest estiu...
4: I de joc, Roger, cada cosa que fa Fermín encerta.
8: Números, implicació...
5: Aquest estiu...
8: Connexió amb la gent...
5: Aquest estiu, 100 per Fermín, Aleix, 100 per Fermín, no hi ha ni debat. No hi ha ni debat. El club no el pot vendre per 100 aquest estiu. No pot ni intentar-ho. Per què? Perquè, com diu el Roger, ha augmentat encara més de valor.
3: M'agrada molt el debat aquest dels intocables del Barça de Flick, d'Elion Ness i del Barça de Flick. Molt bé. M'ha quedat claríssim la vostra columna
6: vertebral. Gavi estaria a la frontera. Per mi, Gavi estaria a la frontera. Perquè el Gavi està lesionat i no el posem en valor, però em sembla que aporta coses que alguns d'aquests intocables no porten. Vull dir, porta un punt de rauxa, de mala llet i tal.
3: Ha tornat molt bé, eh? O sigui, va fotre uns partits amb l'Atlético.
6: T'ho reconeixo, t'ho reconeixo. Però l'hem vist 4 partits o 5. Vull dir que... Però entenc que el que representa i la manera com juga i la manera de posar la cama i tot això, el Barça també ho necessita. És a dir, tots els que hem parlat, menys Fermín, que és un fi estilista, però a la vegada rasca. Però el rasca mamà excel·lent és el Gavi. I el Gavi aporta moltes coses. I em sembla que també seria difícil explicar que el Gavi se'n va. Jo crec que... Sí, al final no només és qui et sembla i tal, sinó... Com ho expliques?
4: Sí,
6: com les expliques?
4: Què és assumible socialment i què no és assumible?
3: No, i què portes en el seu lloc? Sí. Perquè per despendre d'alguna cosa que fa mal has d'il·lusionar una altra cosa.
4: Aquí tenim un comodí, i és Bernardo Silva, que està boig per venir al Barça. Amb ell li agradaria acabar la seva carrera, diguéssim, a l'elit en el Futbol Club Barcelona. Vol venir a Espanya, arriba gratis, és veritat.
8: Però només...
4: Demanar una fitxa alta, però podria tenir un paper rellevant en el Barça.
8: Tinc la sensació que només compensaria en el cas que has dit. És a dir,
4: en el cas que marxés un migcampista rellevant.
8: Per Gavi, sí. Per Frenkie potser passaria millor que no pas per Gavi.
3: Sí,
8: marxa Gavi i ve Bernardo Silva. Jo crec que hauria emocionalment incendi igualment. Sí. No?
3: El percentatge de satisfacció seria més alt.
8: En canvi, hi ha gent que no, eh?
3: Bueno, Berrabeu no.
8: Berrabeu i ja dirà que...
4: La substitució de Joan Bernardo amb 60 milions de superàvit, jo crec que l'assignaria moltíssim.
3: Sí, i tant. Parlant d'entrades i sortides, ha tornat a l'estudi de RAC1 la Clara Rodergas perquè m'agradaria rematar la tertúlia amb el Barça femení, que diumenge va fer història. Diumenge va fer història. 6a final de Champions.
4: Espectacular.
3: Seguida. Jo li deia al Pou l'altre dia, t'imagines que algun dia el Barça masculí fa això? Arribar... 3, 4, 5 finals de Champions seguides. És impossible, no? És impossible.
8: Fàcil resposta, no?
9: Sí, és fàcil resposta.
8: No m'ho imagino.
3: El Madrid de Zidane va fer 3 finals seguides. Vull dir que és una cosa que...
8: Les va guanyar.
3: I les va guanyar.
9: Ningú havia guanyat 2 i venen ells.
3: No, i el Barça de Flick s'ha quedat a un trist de fer 2 finals seguides. És veritat que després això del futbol és més complicat que una altra cosa. Però bé, dit això, històric el que estan fent i... Tot i que queda la final del 23 de maig a Oslo, s'està parlant molt del futur. I avui, Clara, hem sabut que hi ha una jugadora que no continuarà.
9: Una més, que sembla que no continuarà. Segons ha explicat el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, Mapi León no ha acceptat l'oferta de renovació a la baixa del club i marxarà a final de temporada. És una de les jugadores que acaba també contracte, una de les moltes. Ahir parlàvem d'Alexia, per exemple, i de fet a Mapi també se la vincula amb el London City, que també li ofereix unes millors condicions econòmiques. Avui Pere Romeu, preguntat per aquests rumors al voltant del futur de les jugadores, ha dit que en aquest moment a elles no els afecta.
10: Els estic gestionant amb total normalitat. Sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins del vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
3: El Barça té 2 títols en joc encara, demà, ara ho explicarem, demà té un partit al Johan Cruyff per celebrar la Lliga F, que ja ha guanyat fa setmanes, però encara li queda la final de la Copa de la Reina el 16 de maig a les Palmes de Gran Canària contra l'Atlético i la final de la Champions del 23 de maig a Oslo contra l'Olímpic de Lió. Però ahir dèiem que l'Èxia està més fora que dins i avui Marpí.
6: Arribes a la final de la Champions i vas veient que perds futbolistes referencials. Ho entenc, ho puc entendre. Estan al final de la carrera, volen fer, en fi, l'última bossa, però em fa mal, perquè jo crec que aquest equip, per exemple, Alexia, tu li treus Alexia i aquest equip segurament no hauria fet la Champions que ha fet, ho dic molt sincerament, perquè Alexia quan van maldades es posa l'equip a l'esquena. No ho sé, jo crec que al Barça se li han anat jugadores força interessants a l'últim any. Passa res perquè, en fi, també hi ha un Hogwarts femení que fan que entrin, però hem de fer la transició bé, eh? Hem de fer la transició bé, entre altres coses perquè estem oblidant una cosa. Escolta, és un equip que omple també l'estadi, eh? O sigui, podem fer debats sobre el handball, sobre el hockey, podem fer debats sobre altres esports. Però aquest primer, estem parlant de futbol. O sigui, el club es diu Futbol Club Barcelona. D'entrada, hem de tenir-ho clar. I, ostres, en el món que vivim, és evident que tard o d'hora hi haurà una lliga competitiva del futbol femení. Entenc que avui és molt frustrant anar a camps que són, en fi, pràcticament uns impresentables, o que no tenen entitat, amb equips que no estan reforçats, i que quan arriba la Champions és el que és divertit i omple sol. Però clar, és un equip que t'omple l'estadi i que comença a ingressar diners.
3: No, i que té...
6: Clar, les fitxes també pugen, clar, ja ho sé. Ens ho creiem o no ens ho creiem? Escolta, el soci s'ho ha cregut. Això és cregut. Jo crec que això em sembla interessant.
3: Això anava a dir, il·lusiona, hi ha una generació de nens i nenes al darrere que tenen ídols a les jugadores, més enllà dels jugadors. Vull dir que és veritat que això és una bola que s'està fent grossa, però a mi hi ha un punt que em sembla injust, que és que el fair play de la Lliga, el Barça masculí, li computi també totes les accions i tot el femení. No, això s'hauria de separar.
4: Li computen totes les despeses del club. Els senyors i senyores que estan a les portes i que compraven el carnet també computa. És que computa qualsevol despesa del club.
3: Ja, però vull dir, el salari que tu paguis al futbol femení et resta pel futbol masculí. No, fem-ho diferent.
4: El fet que sigui un club multiesportiu et computa i, per tant, et penalitza. I això és una gran injustícia, perquè el fair play no hauria de ser sobre el total de l'economia del club, sinó de l'economia del futbol del club. Clar. Que és qui hauria de computar, i no és així.
9: La Porta, al gener, el dia que el Barça guanya la Supercopa d'Espanya, el Tu Diràs ens va dir que això s'havia comentat a la Lliga, o a la Federació Espanyola, no recordo exactament, d'intentar que això no fos així. No hem tingut més notícies, no sabem si ha servit alguna cosa, si s'està plantejant algun canvi, però en aquell dia va dir que s'havia començat a parlar.
6: Perquè no s'ho creu ni la Federació, ni s'ho creu la Lliga de Futbol Professional, ni s'ho creu ningú. Llavors, s'ho creu el Barça, o com a mínim fins ara s'ho creia. Ens ho hem de continuar creient, perquè és que, a més, és que va més enllà ja del futbol, eh? O sigui, és entendre que estem en un món nou. El que passa és que el món del futbol, que està ple de carcamals i de personatges, doncs, que encara viuen al segle XIX, doncs, bueno, doncs passen les coses que passen.
3: No, i després hi ha persones que sí que es creuen al futbol femení, com Michel Kang, que ha decidit invertir a l'Olímpic de Lió el que no està escrit, que ha comprat el London City, que és un equip que es va crear fa, què, 6 anys, el 2019?
9: Ben poquet.
3: Va crear un equip femení a Londres que es diu London City, que ara han acabat sisenes a la Premier, però que volen fotre un salt endavant per arribar a Europa. I amb aquest salt endavant, què fan? Mapi León, no? Sona que allà anirà a cobrar més i a tenir més anys de contracte. Ahir explicàvem, a l'Alexia Putellas també l'han temptat amb 3 anys de contracte i pràcticament triplicant-li el sou. Llavors, hi ha gent que sí que està apostant per això i fotent-hi molts diners, i el Barça no hi pot competir perquè té aquests hàndicaps al Barça.
4: A mi m'incomoda parlar amb vigílies de la final de la Copa Europa, de la Champions femení a Oslo. A mi m'incomoda parlar de les jugadores que marxaran, que no marxaran.
6: Les que ho estan dient elles.
4: Sí, però hòstia, de veritat, tenim 160.000 persones escoltant-nos en aquest moment, i és el moment de fer pinya.
3: Que no dic que no.
4: No sé si és el tema de parlar de si marxarà la Mapi León, si marxarà l'Alexia...
8: Però si marxen és notícia, Lluís.
4: Temps tindrem, però és que de moment no han dit que marxin. Aleshores, tampoc la creem nosaltres, la notícia. Jo crec que és un moment, hòstia, de fer pinya, de fer costat.
3: T'entenc, i sé que les jugadores seran professionals, però l'altre dia l'Alexia surt plorant de l'estadi, doncs com a periodistes ens fem preguntes, i ahir expliquem, està més fora que dins. Vull dir, sí, el cor li diu, va, aguanta, acaba la carrera aquí, i el cap li diu, hòstia, tinc 32 anys, allà m'estan oferint un projecte com Déu mana, a 3 anys vista, amb un equip competitiu, i aquí a Barcelona, què passarà aquí a Barcelona?
4: No vull censurar-ho,
3: però ha marxat
4: Mapi León. Així és com amb l'equip masculí.
3: Marxarà l'Ona Batlle.
4: No, no
3: marxarà...
4: fa res, perquè estem fora d'Europa i la Lliga ja l'hem guanyada, com aquí qui diu. En el cas del femení, a mi m'incomoda.
3: Ja. I tant de bo guanyin la Champions. I tant de bo es quedin. Però la sensació és que no, que moltes d'aquestes jugadores que han arribat a 6 finals de Champions consecutives acabaran
4: marxant. Bueno, perquè Anglaterra en algun cas triplica el que el Barça pot pagar, clar, justament clar. Perquè aquest fair play tampoc ens permet tirar la casa per la finestra.
3: Ara, el que vam viure diumenge va ser brutal a l'Spotify Camp Nou. El que està aconseguint aquesta generació és espectacular. I a veure si a Oslo, ja sé que és lluny, doncs també hi ha una bona...
6: Això és una altra. Tu creus que s'ha d'anar a jugar a Oslo?
4: No, que només poden anar 3.000 persones. Això em sembla un crim.
6: Un camp que és una birria.
4: Em sembla un crim perquè estic convençut que hi haurien 15.000 catalans disposats a viatjar.
6: I que està lluny de tots els equips. poden ser finalistes.
3: No, és una passa enrere que passis de Sant Mamés de 55.000 espectadors que el vas omplir a 25.000 a Oslo. I del 25.000 què li tocaran al Barça? 3.000. 3.000 o 4.000 entrades li tocaran.
9: Després hi ha gent que l'ha comprat ja a través de UEFA, que sempre ho fan molta gent. Em va posar 20.000 a la venda a la UEFA, no sé quantes són del Barça, però molta gent va comprar l'entrada, com sempre fa l'aficionat del Barça, mesos abans perquè saben, confien que l'equip arribi i tenen vols, hotels, etc.
3: Això serà el 23 de maig. Demà què? Partit
9: demà,
3: a la tarda,
9: sí,
3: no?
9: Demà, sí, contra el Llevant, el del cap de setmana de la Lliga, 6:45 de la tarda, i després aquesta rebuda del títol de Lliga a mans de Rafael Lozano, el president de la Federació Espanyola.
3: Demà sí, eh? Portarà el títol de Lliga Lozano, allà al Johan Cruyff. Diumenge espero que també.
9: I demà també estrenarà la samarreta amb el logotip d'Olivia Rodrigo, que el masculí l'estrena diumenge al Clàssic, el femení ho fa demà contra el Llevant. I un últim punt relacionat amb el futbol i amb la Lliga F és que 4 dels 15 partits de la travessa de la quiniela de tota la vida seran de la Lliga F. Això ho ha acordat el Consell de Ministres, que ho veu com una opció per donar més visibilitat al futbol femení i també més recursos, i ara això s'haurà de validar al Congrés dels Diputats, però la idea és que la temporada que ve hi hagi aquests 4 partits.
3: Val, doncs mira, la travessa també amb Lliga F. Home, un pas més.
4: Si toca, si toca el Barça, tens un símbol pràcticament assegurat.
3: Home, sí, sí, la veritat és que sí, perquè perds molt poc partits durant tota la temporada. Demà, doncs, festa grossa al Johan Cruyff a 6:45 comença el partit. Abans ja hi ha activitats i després hi ha l'entrega del trofeu per part de Lozano i hi haurà una mica de parlaments, de pirotècnia i de música i de festa per celebrar aquesta Lliga F. La onzena, de la història, diria? La onzena de la història. Perfecte. Molt bé, Clara, fins demà, eh?
9: Fins demà.
3: Demà el Johan Cruyff tindrem la Clara Rodergas. Doncs res, ho deixarem aquí. Gran tertúlia avui, molts temes. Champions, futur del Barça, el clàssic de diumenge...
8: I un joc que serà recurrent, jo crec, aquest, el dels intocables.
3: Els intocables, de Flick, dels intocables. Ara parlarem de Picolín Ortiz, que avui ha mort. Sí. El recordeu o no?
4: Ostres, I tant.
3: Sí o què? Sí?
6: Va jugar al Barça i al Madrid, que és curiós,
3: sí,
6: això.
3: Sí. Jo és que no...
6: I molt jove.
3: Jo n'he vist imatges, no el recordo
8: 61,
3: massa. No sé, sí.
6: 62,
8: sí, sí. Sembla que tenia.
3: Sí, sí, és jove.
8: Un càncer.
3: Però tu el recordes haver-lo vist?
6: Sí, i tant.
3: Però allà en directe, vull dir.
6: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, sí. Bon jugador, no?
6: Bon jugador, sí. Un pivot potent, tipus...
11: I caràcter.
3: Mm-hmm.
8: Mm-hmm. Sí? Sí, sí, sí.
3: Va.
8: Caràcter guanyador.
3: Ara vindrà el Dani Aguilar, ja ens ho explicarà. Molt bé. Amics, descanseu, eh?
8: El pico.
3: Diumenge gaudiu, a veure si no ens aigualeixen la festa.
6: Home, no.
3: I dimarts aquí us espero per celebrar-la. Si el Barça guanya la Lliga, portaré un polla de cava i ho celebrem dimarts.
4: Molt bé.
3: Us sembla bé?
6: Home, sembla una grandíssima idea.
3: Perfecte. I unes pastetes, no? Perquè així ja ho completarem.
6: Ja les porto jo, les pastetes.
3: Ah, així m'agrada. Molt bé, Màrius. Ja l'he tret, veus?
8: No fallaré el dilluns.
3: Una cosa menys. Dimarts.
8: Dimarts.
3: Adéu, Màrius. Arrés, Lluís. Adéu, una abraçada. Saperes, gràcies.
8: Que vagi bé, bona nit.
3: Vinga, fins ara. 3:15. Una pausa i de seguida tanquem aquest Tu diràs.

0: GP RAC 1.
1: Sintonia de GP RAC 1, perquè d'aquí uns dies, del 15 al 17 de maig, tindrem tota l'emoció de MotoGP, el Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Us recordo que, si no us ho voleu perdre, hi ha entrades a la venda ja, a circuitcat.com. Circuitcat.com. Per alguns és un circuit, només. Per als amants del motor és on es forgen els campions. I per tu pot ser el lloc on vegis tot aquest espectacle del Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 15 al 17 de maig, totes les entrades a circuitcat.com. Avui, Quim Salvador s'ha presentat aquest gran premi que es farà d'aquí a 10 dies.
2: Sí, s'ha presentat avui a Barcelona i que tindrà una novetat important. Per primera vegada, com ja es fa amb el Gran Premi de Fórmula 1, hi haurà un fanfest al centre de Barcelona, concretament a la plaça de Catalunya. Serà el dimecres 13 i el dijous 14 de maig, això és la setmana que ve, ja ho tenim aquí. De 12 del migdia a 9 del vespre, entrada gratuïta, això és important, i hi haurà diverses activitats relacionades amb MotoGP. La més destacada, dimecres a la tarda, un col·loqui amb pilots en presència, entre d'altres, dels germans Marc i Àlex Márquez, vigents campió i subcampió del món de MotoGP i, a més, guanyadors d'esprint i cursa, l'esprint al Marc, la cursa l'Àlex del Gran Premi de Catalunya de l'any passat. És més, també venen de guanyar Jerez la setmana passada, l'esprint al Marc i la cursa l'Àlex. Per tant, presència destacadíssima dels grans protagonistes d'aquest Gran Premi de Catalunya, que seran els germans Márquez. Pau Relat, que és el president de Fira Circuit, que és l'entitat que gestiona el circuit de Barcelona-Catalunya, ho ha comentat a la presentació que s'ha fet aquesta tarda al recinte modernista de Sant Pau.
3: Aquest any l'esdeveniment dona un pas més, amb el fet de dimensionar-lo d'una manera que s'apropi molt més a la ciutadania, que creï molt més llegat i que involucri molt més a tota la població, i la creació per primera vegada de la MotoGP FanFest Plaça Catalunya durant els dies 13 i 14 ens permetrà que la gent pugui acostar-se, que la gent pugui gaudir dels pilots, d'entrevistes, d'espectacles musicals i apropar molt més el que és la celebració i el món del motor a la ciutadania del nostre país.
2: Hi haurà, evidentment, motos, hi haurà indumentàries de pilots, cascos, granotes, etc. També hi haurà simuladors, el trofeu amb la possibilitat de fer-se una foto, una rèplica del podi i actuacions musicals, entre altres coses. I atenció, perquè dijous 14 a la tarda hi apareixerem els de RAC1. S'hi farà en directe el versió RAC1 amb Antoni Clapés i tot el seu equip de cara al públic a la plaça Catalunya.
1: Home, està molt bé aquesta FanFest, La setmana vinent, a més, com diu el Quim, entrada gratuïta a plaça Catalunya amb totes aquestes activitats pels més petits, pels més grans, i amb el versió RAC1 el dia 14, hòstia, fotent aquí una festa com fan aquí a la ràdio cada tarda.
2: N'està molt content Carmelo Ezpeleta, conseller delegat del MotoGP Sport Entertainment Group, la màxima autoritat per entendre'ns al Mundial de Motos. Ell és barceloní i celebra que aquesta iniciativa sigui pionera al Mundial de Motos.
4: Una vegada més amb els actes de la plaça Catalunya la setmana que ve, Catalunya i Barcelona donen un pas que és la primera vegada que ho fem. Segurament ho continuarem fent a un altre lloc, però ha sigut aquí a Barcelona, a la meva ciutat, on hem fet la primera actuació d'aquest tipus i estem molt orgullosos.
2: Serà la del setmana que ve, la 36a visita del Mundial de Velocitat de Motociclisme al circuit de Barcelona-Catalunya en 35 anys consecutius. 36a en 35 anys, perquè recordem el 2014 hi va haver Gran Premi de Catalunya i el Gran Premi Solidari per tancar la temporada, perquè no es va poder fer el que estava previst a València per culpa de les tràgiques inundacions. Abans, però, de tot això, que és la setmana que ve i que en tenim moltes ganes, RAC1 també farem programació especial amb transmissions en directe d'esprint i cursa, com és tradició ja en aquesta casa. Abans, però, hi ha aquest pròxim cap de setmana Gran Premi de França, Le Mans.
1: Clar, aquest cap de setmana tenim França i el vinent Catalunya, Per tant, dues curses seguides, a veure si Marc Márquez i Àlex Márquez es poden acostar a Bezzecchi i a les Aprilia, que estan arrencant molt bé aquest Mundial de MotoGP. Perfecte, Quim, doncs n'estem pendents del Gran Premi de França i de tot el que passarà a plaça Catalunya la setmana vinent. Gràcies.
2: Bona nit.
1: Fins ara. 10 i la 1, un minut, i de seguida parlem del Barça-Nantes, quarts de final de la Champions d'handbol demà al Palau Laurana, perquè tenim una entrada doble que sortejarem de seguida.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
5: Maria, estàs en mute.
6: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
7: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
8: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
9: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
10: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Ja tornem a ser aquí, com dèiem. Tenim una entrada doble per anar demà al Palau Blaugrana. Hola, Dani Aguilar.
11: Hola, Aleix Pariser.
1: Ara parlem dels play-offs de l'Eurolliga de bàsquet, però abans de la Champions d'handbol. Això és demà a 3 de 9?
11: Sí, senyor, Palau Blaugrana. Barça-Nantes, els Blaugrana que volen aprofitar la renda de 2 gols de l'anada. Van guanyar 30-32 a Nantes, a França, i classificar-se, atenció, per la seva 8a Final Four seguida, que es diu aviat. Ara parlàvem del gran èxit del Barça en competicions femenines de futbol, d'unidor també en l'handbol. Per bé que, tal com ha reconegut avui Carlos Ortega, les sensacions durant bona part del partit d'anada van ser millors que el que reflecteixen aquests dos gols, llevat dels instancionals, un Barça que arriba prou descansat perquè la Lliga Sobal li va ajornar el partit del cap de setmana passat, és a dir, no juga des del partit d'anada davant el Nantes dijous passat. En canvi, els francesos sí que van jugar fa un parell de dies partit de Lliga, de fet una Lliga que lluiten frec a frec amb el Paris Saint-Germain. Reflexionava així respecte a aquest marge de 2 gols Ortega.
12: Está claro que el 2 goles hoy en día en el balonmano moderno tan rápido, con dos equipos que juegan muy rápido, eso no es nada. También hay que decir que de las 3 eliminatorias que se preveía más disputada, hemos sido que hemos sacado mejor resultado. O sea, hay que ver lo positivo, por supuesto.
11: 3 eliminatòries restants, de les quals demà resolen 2. Fuchs Berlin Vesprem, un gol de marge respecte al Vesprem. Això juga a 6:45. I també la tornada de l'Alborg Sporting a 8:45, empat a l'anada.
1: Sí, aquest Magdeburg està decidida.
11: Correcte.
1: El Magdeburg va golejar ja fora de casa i, per tant, l'equip alemany, que és un dels grans favorits, tornarà a ser a la Final Four, segur. Demà pendents de que el Barça remati la feina, té 2 gols de renda, ho ha d'aconseguir a casa al Palau amb l'afició. I si voleu anar, la primera persona que enviï un correu a tudiras@recu.net, ara mateix, s'emporta aquesta entrada doble per anar demà dimecres a 8:45 del vespre al Palau Blaugrana. tudiras@recu.net, el primer mail que entri s'emporta aquesta entrada doble. Això a l'handbol. Al bàsquet també tenim ja un equip classificat per la Final Four d'Atenes.
11: Sí, el que hagués estat el rival del Barça, l'Eix, l'Olimpiakos, ha passat per sobre absolutament del Mònaco l'eliminatòria de quarts, 3-0, això sí, avui els del Principat de nou, jugant amb 8 jugadors, afegint a més baixes clau com Diallo o Thais, 82-105. En canvi, qui encara no ha accedit a la Final Four és el Real Madrid, ha perdut. Avui, lluny del Palacio, per potencial, 76-69 a Bulgària contra el Hapoel Tel Aviv, damnificat per un parcial de 16-0 a la segona part, 2-1 se situa la sèrie. Resol el dijous, veurem si es resol o no. I demà 2 matchs vol més. A les 7 el Fenerbahçe pot passar la Final Four a Kaunas contra els Alguiris, i compta a l'OACA el Panathinaikos a 9:15, aquest Panathinaikos València. Recordo, els grecs amb 2-0 van guanyar els dos partits al Roig Arena, però ja sabem com de calent està l'ambient, per exemple, amb el president dels grecs inhabilitat, sancionat. Això a l'Eurolliga. A la NBA han arrencat ja les semis de conferència. Compte, els Wolves han sorprès els Spurs a San Antonio la passada matinada, 102-104, i els Knicks han fet la feina contra els Sixers, 137-98.
1: Déu-n'hi-do la tova, eh?
11: Sí, i d'aquí 5 minuts arrenquen les altres dues. Ara, a l'1 de la matinada, la de l'est, Detroit-Cleveland, primer partit de la semifinal, a 3:15, l'altra semifinal, en aquest cas de l'Oest, Oklahoma City Thunder contra els Lakers.
1: Així està l'NBA. I com ara dèiem al tram final de la tertúlia, avui hem de tornar a lamentar la mort d'un mite al món del bàsquet.
11: Sí, la del porto-riqueny Piculino Ortiz, 62 anys després d'una llarga lluita contra el càncer, un referent absolut al seu país. Va jugar, ara ho recordàveu, a la tertúlia, al Barça a principis dels 90, procedent del Real Madrid. Va convertir vestidor blaugrana amb noms com Epi, com Solozabal o com Audi Norris fent parella interior. També va jugar a l'Andorra o l'Unicaja a la Lliga Espanyola i va jugar un parell de temporades a l'NBA amb el Utah Jazz. És una llegenda de l'esport porto-riqueny, un dels jugadors més importants de la història del bàsquet porto-riqueny.
1: Sí, senyor, i per molta gent va ser un referent de l'època quan va jugar aquí al Barça. Així que descansi en pau, Piculín Ortiz. Molt bé, Dani, demà més.
11: Gràcies, bona nit.
1: Adéu-siau, una abraçada. Hem parlat de la Champions d'handbol, hem parlat de l'Eurolliga de bàsquet, i atenció perquè aquest dimecres i fins diumenge es decideix a Coimbra, Portugal, els campions de la Champions d'hoquei patins, masculina i femenina. Es juga tot a Coimbra, la Champions masculina d'hoquei patins i la Champions femenina. Hi haurà tres equips catalans que aspiren a proclamar-se campions. El Barça i el Reus disputaran la final a 8 de la categoria masculina d'hoquei patins i el Vila-sana serà el representant català de la Final Four femenina. L'Albert Ferran ens en fa 5 cèntims d'aquesta cita europea, que és la més important de la temporada, en aquest reportatge.
5: És la setmana més especial, la que tots els jugadors i jugadores esperen des del mes de setembre. La Champions no és el torneig de la regularitat, però és la copa més desitjada. Ho té claríssim el porter del Barça i capità de l'equip, Sergi Fernández.
13: No ens enganyem, la competició que més il·lusió fa a tothom, alhora la més difícil, la més complicada, torna a ser a Portugal amb un terreny que els últims anys no se'ns ha donat del tot bé, però anem amb la màxima confiança i amb la màxima il·lusió per anar partit a partit.
5: Portugal ha organitzat les darreres fases finals en categoria masculina i no han estat de bon record pel Barça ni per la resta d'equips catalans. De fet, a Portugal els últims anys només hi han guanyat clubs locals. Barcelos, Sporting i Porto són els últims que han aixecat el trofeu de la màxima competició europea, un fet que evidencia que els clubs portuguesos estan, avui en dia, un esglaó per sobre de la resta. Tot i aquest escenari advers, els equips catalans volen fer la grossa. El primer en debutar serà el Reus, que a Coimbra buscarà guanyar la novena Champions. L'última la va aixecar el 2017. S'estrena demà dimecres a les 11 de la nit, en horari t'ho diràs, contra el totpoderós Benfica dels ex-blaugrana Edu Castro, Pau Bargalló o Joao Rodríguez, un equip, el portuguès, que pràcticament no ha perdut aquesta temporada i que és el principal favorit de la Final Eight. El tècnic del Reus, Jordi Garcia, apel·la al sentiment reusenc per donar la sorpresa.
14: Molt il·lusionats, no? Jo crec que hem aconseguit una classificació per una final a 8 espectacular, amb un grup molt, molt, molt, molt dur, i el premi és poder disputar aquests quarts de final contra el Benfica, que ha perdut un partit en tot l'any, que és el màxim favorit, el que ho té tot, el que és el més guapo, el que té els millors jugadors, les samarretes més boniques, però l'escut el més bonic és el nostre. Per tant, intentarem anar allà a fer valdre el nostre escut.
5: I dijous serà el torn del Barça, que encapçala el palmarès de la Champions amb 22 títols. L'últim, però, ha aconseguit fa ja 8 anys. Els blaugrana debutaran a les 8 del vespre jugant als quarts de final contra l'Sporting, que arriba amb la moral pels núvols després d'haver guanyat fa uns dies la Tassa de Portugal. Aquesta és una final a 8 especial per Sergi Fernández, que després de 16 anys s'acomiadarà del club a final de temporada. Aixecar la seva quarta Champions seria la cirereta del pastís.
13: Seria, doncs, tancar una etapa en el club de la teva vida, doncs, de la millor manera possible. Però també amb els companys, quan hi parlo, els dic, al final, si deixem tota la pista, si confiem en nosaltres mateixos, si tenim les idees molt clares, a vegades surts que no guanyes el partit, però estàs igual d'orgullós.
5: Si el Barça i el Reus guanyen els seus partits, es trobarien a semifinals i garantirien un equip català a la final. Però això potser ja és córrer massa. I en categoria femenina, amb el format de Final Four i enguany disputant-se en la mateixa seu que el torneig masculí, el Vila-sana buscarà la seva primera Champions. Les lleidatanes ja han jugat dues finals, però se li resisteix el títol. Arrencaran divendres a la nit, jugant la segona semifinal contra el Fraga. La capitana Maria Porta, que deixa l'hoquei patins al final de temporada, creu que la cita els hi arriba en un bon moment.
15: La veritat és que som un equip que som totes molt ambicioses i molt competitives i crec que nosaltres arribem en un molt bon moment on hi ha molta confiança i hi ha moltes ganes per tot el que està per venir i doncs esperem que tot ens surti bé, que tot ens vagi de cara.
5: Vila-sana, un poble de menys de 800 habitants que és a dos partits de convertir-se en el municipi més petit que té un equip campió d'Europa.
16: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
1: Molta sort. A partir de demà, els tres equips catalans que juguen la Champions d'hoquei i patins a Coimbra. Ens queda l'últim minut, com sempre, amb el nostre estudiant en pràctiques entre setmana, aquí al Tu diràs, que és el Pau Espí. Hola, Pau, bona nit.
17: Hola, què tal? Bona nit.
1: Què més hem de saber?
17: Doncs heu de saber que l'Atlètic Club ha fet oficial l'arribada a la banqueta d'Edin Terzic. L'entrenador germano croat de 43 anys arribarà aquest estiu a la banqueta del Club Basc després de l'adeu d'Ernesto Valverde. Amb un contracte per dues temporades com a primer entrenador, Terzic només ha entrenat el Borussia Dortmund en dues etapes, amb qui va arribar a la final de la Champions del 2024, una final que va acabar perdent contra el Real Madrid per 0-2. A banda d'aquesta notícia, tenim futbol en directe a la quarta jornada de la Copa Libertadores. A la mitja part, Sporting Central 0, Palmeiras 1, i Rosario Central i Libertad empaten a 0. I per si algú no té son, ara en menys d'una hora, a les dues, Barcelona-Guayaquil s'enfrontarà a Boca Juniors. I aquest dimecres comença la primera ronda del Masters 1000 de Roma. L'italià Arnaldi s'enfrontarà al balear Jaume Munar. L'asturià Pablo Carreño es creuarà amb el xilè Tavilo i el neerlandès Jesper De Jong jugarà contra el portuguès Nuno Borges, entre altres partits destacats.
1: Sense Carlos Alcaraz també, que serà baixa aquí a Roma, al Foro Itàlico i també a Roland Garros, que és el pròxim torneig de terra batuda. Gràcies, Pau.
17: A tu.
18: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
16: Winamax, les millors quotes.
19: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
10: A RAC 1, tu diràs.
20: Esportium et dona el doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
21: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
16: Winamax, les millors quotes.
19: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
22: Ja et dic jo que donaria molt de joc.
23: Yeah.
22: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
23: Yeah.
22: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
23: Yeah.
22: Triomfessis més que a Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
24: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
1: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva i més Champions. Des de quarts de nou farem la transmissió del Bayern de Múnich Paris Saint-Germain, la segona semifinal, a veure qui passa a la final i s'enfronta amb l'Arsenal. I després, a les 11, si no hi ha pròrroga, ens hi posarem els del Tu diràs. Aquí us esperem, com sempre. Descanseu, bona nit.
25: Tu diràs.
16: RAC1 Notícies.
26: Pol Prats.
27: Bona nit, passant 4 minuts de la una. A aquesta hora estem molt pendents del creuer amb un brot d'antivirus on hi ha 5 catalans. En les properes hores està previst que aquest vaixell surti de Cap Verd i vagi fins a les Illes Canàries. El govern espanyol se'n farà càrrec en col·laboració amb l'Organització Mundial de la Salut i també la Unió Europea. De fet, aquesta nit el Ministeri de Sanitat també ha acceptat acollir el metge d'aquest vaixell que es troba en situació molt greu i ha informat que aquest metge sortirà en direcció a les Canàries aquesta nit mateix. Ho farà en un avió medicalitzat. El Ministeri ho ha acceptat a petició del govern dels Països Baixos. Al vaixell hi viatgen unes 150 persones i ja hi ha 3 morts per aquest brot d'antivirus. Les autoritats sanitàries, però, recorden que ara mateix el virus no és perillós per la resta de la població i que el risc de contagi és baix. Donald Trump acaba d'anunciar que els Estats Units aturen les operacions militars per reobrir l'estret d'Hormuz. En un missatge a Truth Social, el president nord-americà ha dit que ho fan a petició del Pakistan, que és el principal mediador en aquest conflicte, per mirar de desencallar un acord de pau definitiu amb l'Iran. Segons el republicà, el Pentàgon farà una pausa breu per donar una oportunitat més a aquestes negociacions. Malgrat això, recordem que va ser el mateix Trump qui fa ara pocs dies va rebutjar l'última proposta de pau del règim dels ayatolars. La notícia arriba després que la Casa Blanca hagi tornat a contradir-se altre cop sobre en quin punt es troba la guerra a l'Iran. Ara fa uns minuts, el secretari d'Estat nord-americà ha dit que l'operació militar que van llançar al febrer, batejada com a Fúria Èpica, ja ha acabat. Marco Rubio ha dit que ja han passat pàgina i que ara els seus esforços se centren exclusivament a reobrir l'estret d'Hormuz.
0: L'operació Fúria Èpica s'ha acabat. Hem assolit els objectius. No estem buscant que es produeixi una nova situació. Preferiríem el camí de la pau. El president prefereix un acord. Pactar un marc d'entesa per futures negociacions que inclogui l'obertura completa de l'estret, perquè el món pugui tornar a la normalitat. Però, de moment, aquest no és el camí que ha triat l'Iran.
27: Però tot i aquestes declaracions de Marco Rubio, també, malgrat aquest missatge que ara explicàvem de Donald Trump dient que dona una oportunitat més a l'acord de pau, el mateix president dels Estats Units ha deixat la porta oberta aquest dimarts a tornar a bombardejar a l'Iran. Segons el republicà, si l'Iran manté l'estret bloquejat, no tindran més remei que reprendre els atacs.
11: Han de fer el correcte. Haurien de fer el correcte perquè no volem entrar-hi i matar gent. De debò que no. És molt dur. Conec molta gent bona de l'Iran a Nova York i altres llocs.
27: I encara als Estats Units, Donald Trump continua entestat amb la idea de canviar el nom de la seva guàrdia antiimmigració. Ara es diu ICE, que en anglès es pronuncia ICE, però el republicà vol afegir-li una N al principi perquè passi a dir-se nice, que en català vol dir agradable. Doncs bé, ara fa més o menys una hora, el republicà ha compartit una imatge amb el logo de l'ICE modificat, on ja hi apareix aquest canvi ortogràfic amb la paraula nice al centre. Malgrat això, el nom oficial continuarà sent ICE, perquè per fer efectiu i legal aquest canvi, Trump hauria de passar pel Congrés nord-americà, cosa que no ha fet. De tornada a casa nostra, els Mossos d'Esquadra investiguen una violació a Barcelona. Segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l'agència EFE, va passar diumenge passat al Parc del Fòrum, a pocs minuts perquè tanqués la fèria d'abril. La víctima és una noia jove que ha denunciat que dos homes la van atacar als lavabos de la fira i la van agredir sexualment. La policia ha obert una investigació per mirar d'identificar els presumptes agressors i, de moment, no hi ha cap detingut. En paral·lel, la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya ha dit que, si els enxampen i s'acaba obrint un procés judicial, es personaran com a acusació particular. L'entitat també ha afegit que aquesta agressió hauria passat pocs minuts abans que tanqués la fèria d'abril, quan el recinte estava pràcticament buit, i expliquen que han estat 10 dies de celebracions sense pràcticament cap incident greu. I ara els esports amb Pau Espí.
17: L'Arsenal és el primer finalista de la Champions després d'eliminar l'Atlètic de Madrid. Els de Mikel Arteta s'han imposat per 1-0 als matalassers a la tornada de les semifinals amb gol de Bukayo Saka, 2-1 al global de l'eliminatòria. L'altre finalista sortirà del Bayern de Múnich PSG d'aquest dimecres. Els de Luis Enrique visitaran l'Allianz amb l'avantatge d'un gol després del 5-4 de l'anada. El partit a les 9 es podrà seguir en directe a RAC1. També aquest dimecres el Barça d'handbol jugarà la tornada dels quarts de final de la Champions contra el Nantes a 9:15, amb l'objectiu de classificar-se per la Final Four de Colònia. Els blaugrana tenen un avantatge de 2 gols després del partit de l'anada. A la Lliga Femenina, el Barça juga contra el Llevant a 7:15. Les blaugrana rebran el títol de mans de Rafael Louzán, el president de la federació. I aquest dimecres comença la final a 8 de la Champions masculina d'hoquei patins a Lisboa, amb presència catalana. A les 11 de la nit, Reus Deportiu Benfica als quarts de final.
27: I pel que fa al temps, aquest dimecres serà pràcticament calcat aquest dimarts. A partir del migdia tornaran a descarregar ruixats i tempestes en moltes comarques, sobretot interiors i de muntanya, tot i que no seran tan extenses ni intenses com les de les últimes hores, i es concentraran bàsicament al Pirineu i a les comarques de Girona. L'ambient continuarà més

0: Bayern París Saint-Germain. Alemanys i francesos protagonitzen el segon episodi del duel futbolístic de l'any. Viviu-lo en directe amb Jaume Molló, Damià López i els comentaris de Carlos Martínez, Jaume Naveira i David Broc. Pendents també del Barça Nantes de la jornada de quarts de la Champions d'handbol amb Albert Ferran. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una amb Aleix Pariser. Aquest dimecres, Bayern PSG. Les semifinals de la Champions es juguen a RAC1.
1: RAC1. Tots som 1. A partir d'ara, la competència es repeteix. I es repeteix. I es repeteix. I es repeteix. Amb els Oscars.
2: Ciutadans de Catalunya.
1: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
3: Gràcies, moltíssimes gràcies. Molt amables, bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
4: Sant Joan d'Espí.
5: Sí.
4: Sant Gervasi.
5: Sí.
4: Bot.
5: Sí.
4: Gràcia.
5: Sí.
4: Vila Olímpica.
5: Sí.
4: L'Eixample.
5: Sí.
4: Sant Antoni.
5: Sí.
4: Girona.
5: Sí.
4: El Carmel.
5: Sí.
4: I Palau Solità i Plegamans.
5: Sí.
6: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
3: Són les 12:07. Òscar Andreu, bon dia.
6: Bon dia, Òscar Dalmau.
3: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó.
6: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
3: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
6: que l'Estat ha deixat d'invertir 50.000 milions d'euros en infraestructures a Catalunya. És que no em surt mai aquesta paraula.
7: I mira que ens donen premis i tot. Eh?
8: Com és que feu el programa Borratxos?
7: Sí, però...
8: Això fan els borratxos, no vocalitzen bé.
7: Perquè fa més gràcia.
6: No, borratxos no, però sí que t'ha estat de camí a l'estudi. Ah. He agafat un croissanet, una magdalena i un petit sangues.
8: Sangues.
6: No sé si de nocilla o de Nutella. I aleshores...
7: No saps distingir la Nutella de la meva filla?
6: Soc l'Òscar Andreu, no el Dalmau. El Dalmau sí que té aquesta...
3: Home, i tant.
6: Tu tens aquesta propietat.
3: Tinc aquest superpoder.
6: Que és
3: distingir... Que el té tot el món, eh?
6: Sí. Sí. Sí.
9: Que és llegir les etiquetes.
3: No. Efectivament. Bueno, i tastar, fes
6: home, i tant,
3: un tast de crema de cacau i
6: sí.
3: Veus que...
6: Una
3: és molt més dolça que l'altra.
10: És supercomunicador. Ha dit crema de cacau per no dir Nutella ni nocilla. No dir
3: ja ho has dit tu.
10: Com que no paguen, bueno, a mi si em paguessin jo portaria una samarreta i m'ho tatuaria el pit.
7: Home, Nutella bé que paga, perquè mira, van fer aquella cosa amb la missió Artemis aquesta que hi volava un pot de Nutella i allò algú va pagar-ho, eh?
10: I nosaltres ho vam reproduir i així no cobrem, però no passa res.
6: Estàvem parlant d'una notícia, que és com comença el programa. Estem parlant d'infraestructures.
8: No, va, no.
6: Que l'Estat ha deixat d'invertir 50.000 milions d'euros a Catalunya en 15 anys.
3: Bueno, escolta'm, però això... Vull dir, clar, que ho dius amb un to que sembla que sigui molt. 50.000 milions d'euros.
6: Home, 50.000 milions d'euros...
3: Escolta'm, en 15 anys,
6: Sí, home, sí, clar.
3: Sí, tu, això prorratejat en 15 anys...
10: Sí,
3: divideixo-ho entre 15, això tampoc és tant,
10: Un moment.
3: És poc més de 3.000 milions cada any, és que escolta.
10: Però són nostres, m'entens? Bon dia a tothom, moltes gràcies.
3: Bon dia, Mohamed.
10: Moltes
3: ja has saltat, amb un resort.
10: Home, clar, o sigui, quan dius que l'Estat ha deixat invertir 50.000 milions en 15 anys a Catalunya, aquí comptem els 20.000 milions que s'enduen cada any i que no tornen?
3: A veure, escolta'm, no porteu ni un minut de programa i ja esteu plorant.
6: Un moment, ja estem plorant.
3: Per favor, no. Escolta'm, a veure una cosa.
6: Sí.
3: Això és xavalla.
6: L'altre.
3: Avui dia, amb 50.000 euros, què pots fer?
6: No, 50.000 milions
3: d'euros. Els diners. Els diners ja no valen res.
6: Home, que no valen res.
3: 50.000 milions d'euros és el que s'ha gastat Elon Musk en construir un robot vestit de nazi que balla per casa seva mentre ell esmorza un colacao i es fica 12 piles gruixudes pel cul.
6: A veure, el robot.
3: Elon Musk també és un robot,
7: És veritat.
3: No l'heu vist? Que no es belluga.
7: No es belluga gaire. No, fa una mica de moviment de torsió, però vaja...
3: Se li dispara el braç com si demanés un taxi.
6: Sí, bueno, per això...
3: Això se'ns dispara a tots, vull dir, escolta'm.
6: En fi, això creu que fa Elon Musk quan és a casa?
3: Jo espero que sí.
6: Sí?
3: Si no, em decebria.
6: Bueno, ara us en donarem més detalls, aquests 50.000 milions d'euros pressupostats però no invertits, segons Foment del Treball, però a la competència també parlarem del govern aragonès...
11: De Cagón des que mos ha fet ara el govern de l'Aragó.
6: No sé.
11: Ja mos ha prohibit lo català a la franja, o què?
6: Bueno, sí, a la seva manera. Li van canviar el nom, que és una cosa... cosa que...
3: Bueno, li van canviar el nom fot anys, però ara sí. Los de Vox ja s'han fotut allí les piles.
7: Han dit que no serà oficial a cap lloc, ja està.
3: Toca los collons.
10: És una pinça
3: com si fos oficial.

0: A tot arreu.
1: Sí, de moment, aquest és el tema, de moment no s'atreveix a traslladar al govern aragonès les pintures del monestir de Sixena, que són el MNAC.
0: Ai, no, sisplau, que ja s'han emprenyat amb els catalans, els andalusos, que estan en campanya electoral,
2: bueno,
0: i ara aviam si els aragonesos també...
2: És que, clar. Bueno, no, és que aquí ja venen emprenyats, ja venen catalanòfobs de casa, molts, no dic que siguin tots, eh? A més, a Andalusia, lo típic, que hi ha eleccions...
0: Hi ha campanya electoral, sí.
2: Hi ha campanya electoral i hi ha entre l'espantall dels milions d'euros en què l'Estat rega Catalunya i els independentistes.
3: Sí, sí, sí.
2: Tant de bo fos veritat. M'entens?
4: Espanya, mi país, què passa?
0: Doncs ara, a veure si a més dels andalusos s'enfadaran a l'Aragó. Deixem de parlar de les pintures de Sixena i tornem-les ja. Escolta.
1: A veure, un moment, anem a pams. El govern aragonès insisteix que els tècnics del MNAC són els que han d'enretirar les pintures i amenacen amb que, si no és així, ja ho faran ells.
5: Sí, però quan el MNAC els ha dit molt bé, doncs feu-ho vosaltres, els aragonesos xiulen dissimulant i no mouen un dit.
1: Això sembla que les famílies que quan arriba l'estiu s'han de quedar amb l'avi i se'l sortegen, eh?
0: Sí, ningú el vol, eh?
1: Escolta, la segona setmana d'agost no me'l puc quedar, l'avi, però la tercera me'l podeu passar i aleshores sí, entre aquí bueno, han de venir aquells de la UEFA amb un sorteig, eh?
0: Doncs escolta, no se'n parli
1: amb
0: més.
1: Les boles calentes, les boles de l'avi, eh?
5: Les boles de l'avi no són les mateixes boles.
1: A mi no toqueu els collons i a mi cuideu-me que jo he estat aquí 90 anys pagant i no sé què perquè un volia estudiar sociologia. Si volies fumar porros, haver-ho dit directament. Sí.
0: Doncs escolta, no se'n parli més. Siguem amables amb els aragonesos. Hola. Desmuntem nosaltres les pintures, les portem a l'Aragó, les enganxem a les parets i aprofitem per fer que les escoles catalanes el castellà sigui llengua vehicular, que així ens entendrem tots amb els aragonesos, ens entendrem millor.
1: Ens entenem perfectament amb els aragonesos. Sí. La qüestió és que aprofita lo de les pintures per fer el castellà única llengua vehicular a l'educació catalana, és això?
0: Sí. Va,
1: perfecte.
0: Escolta'm, no mal parlar dels aragonesos, que tenen la pilarica. Escolta'm, ben maco que és allò, Nenes,
5: bueno, sí, la cosa
0: no heu passat per la Basílica del Pilar? Home, si ha de passar almenys un cop a la vida,
1: Pensava que no ha dit un cop per setmana. Em sembla excessiu.
0: Bueno, un cop per setmana, bueno, si voleu, sí, escolta'm. Però escolta'm, jo trobo que el nom de la Verge...
1: Sí. Què?
0: En general, els noms de les Verges fan spoiler.
1: En quin sentit?
0: Tu vas a la Basílica, diu, què aneu a veure? Diu, la Pilarica.
1: La Pilarica,
0: efectivament.
1: Sí. La Verge del Pilar.
0: Quan la veus, dius, però si és un clic de Playmobil. La Pilarica és una cosa menuda.
1: Clar, perquè potser...
0: Li han posat una corona darrere, com una cosa com...
1: D'eufòria.
0: Un cercle molt gran, però dius, bueno, el que és la Verge, diguéssim...
1: Sí, el que és el personatge... És
0: molt petit,
1: Molt petit.
5: La Mare de Montserrat tampoc...
0: Bueno, perdona, però també és una altra.
1: Sí.
0: No, és que anem a veure la Moreneta.
1: Spoiler.
0: Vaja! Ja m'han xivat que és negre.
1: Home, no.
0: Home, per l'amor de Déu.
5: Però és una mica com explicar-li al final del sexto sentido. Vull dir, ja se sap, i si no ho sap, escolti.
2: Però, perdoneu, però aquí m'agradaria entrar sempre des del respecte i la interseccionalitat.
5: A veure qui ofens.
2: La Mare de Déu de Montserrat no és persona racialitzada. Va haver-hi un incendi i crec que, bueno...
5: Hi ha dues versions.
3: És una versió, sí.
2: És una versió. Vale, doncs només tinc una versió.
5: L'altra versió és que simplement...
3: L'altra és que és el fum de les espelmes.
5: És el sutge.
3: Tanta espelma encesa durant tants i tants segles.
2: Estaríem més a prop d'un nen de les mines de Cercs que ha treballat allà des dels 2 anys fins als 10 traient carbó.
3: Sí.
2: Per tant...
3: Estaríem més a prop d'aquest nen miner que d'una Verge negra.
2: Sí. Des del respecte cap a totes les persones que no han realitzat mai l'acte sexual.
0: M'esteu dient que la Verge de Montserrat...
5: És la Verge, és la Mare de Déu.
0: M'esteu dient...
2: Sí, perquè pot ser no Verge, no?
5: No, és que no es diu en català, es diu la Mare de Déu. En català no es diu la Verge.
0: Bueno, la Mare de Déu, però escolta'm, què estàs insinuant ara?
2: No.
0: Que la Mare de Déu va fer...
2: No està insinuant.
0: Escolta'm, boca pecadora, que era un colom, la que la va deixar prenyada.
2: Això ja... Encara és
1: ofilia. Bueno,
5: deixem-ho córrer i tornem simplement una mica on estàvem.
3: Estàvem parlant de les pintures.
5: Les pintures de Sixena, que tenen un valor incalculable i que cap tècnic, ni aragonès ni català, les vol fer malbé.
3: Incalculable sí que el tenen, el valor.
5: Bueno, sí, és calcular, però...
3: Tu dius, les pintures de Sixena tenen un valor incalculable. Jo et dic, les pintures de Sixena no valen res.
1: Home, què diu? No té cap formació, vostè, per dir això.
3: Heu tocat el meu tema, tant...
5: Quin és el seu tema?
1: Quin és el seu tema?
3: L'art clàssic.
1: Sí, l'art clàssic.
3: Què rieu?
1: Em sembla...
3: No entenc les risses de la gent.
1: No, perquè la gent...
3: Escolta'm, que atrevida és la ignorància.
1: Sí.
3: Des de l'OEU, escolta'm. Jo sempre he sigut un amant de l'art. Sí. Això ho sabeu perquè ho he dit per activa i per activa. Especialment m'agrada molt l'art de les pintures murals, sí, com les de Sixena. M'encanta l'art gòtic,
1: sí,
3: m'encanta l'art romàntic, també.
4: Romànic, potser, volia
3: dir? Sí, l'art romànic, el del romans.
1: També. No hi té res a veure. Bueno, sí. Hòstia, déu-n'hi-do, sí, és un expert. És
3: tot un home a home arriba un moment en què comença a admirar els romans.
1: Sí.
3: Al mateix temps que es compra una moto de les grosses. Una moto que sembli un cavall per anar per la Nacional 2 pel Maresme.
1: A veure, un moment, estava resant coses. Que vol... si vol dir alguna cosa, les pintures de Sixena, sí, digui-ho. Però no sé com hem acabat amb un senyor amb la crisi dels 50 amb una moto grossa per la N2. Bueno. Què vol parlar, què vol dir de les pintures de Sixena?
3: Bueno, preguntar si les heu vist.
1: Sí.
3: Mira, tu, perquè ets un set ciències,
1: no,
3: i
1: no
3: ets una persona, un home que porta ulleres, i, bueno, es fa l'intel·lecte.
1: No, l'intel·lecte no és presbícia.
3: Perquè molta gent n'opina sobre allò de Sixena i no les ha vist, les pintures.
1: Pot ser.
3: A veure, si feu un cop d'ull,
1: allò
3: de Sixena tampoc té tant mèrit.
1: No vol dir.
3: No és que sigui superdifícil de pintar tot allò.
1: Però com que no estem...
3: Perdona, són tot de pintures de senyors amb el cap tort?
1: Sí, no.
3: Però... No els saben ni fer el cap recte?
1: Però, aviam...
3: Hi ha tot d'homes amb el cap tort que no estan ni colorejats. Que bueno, semblen dibuixats amb un rotulador de punta gruixuda d'aquells carioca.
1: Bueno, però el context és important a l'hora de valorar l'obra d'art.
3: Escolta, sabria molt més greu...
1: Allò de l'incendi...
3: Sabria molt més greu que es fes malbé un quadre d'un pintor famós. Del Van Gogh o d'aquell altre, el Pablo Picasso.
1: Sí, Van Gogh i Picasso,
3: però sincerament,
1: el Museu Picasso.
3: Però escolta, sincerament, bueno, ho petaria.
1: Museu Picasso.
3: Tot ple de Pokémons. Però escolta'm, sincerament, si ara es fa malbé alguna pintura d'aquesta de Sixena, no crec que surtin al carrer 3 milions de persones plorant al crit de... Ai, ai, ai, les pintures, ai...
1: Bueno, saps? Aquest crit és una merda, ja ho dic ara.
3: Ja està, sigueu francs, parleu de la de Sixena i no les heu vist mai a les pintures. Sigueu francs, digue-m'ho.
1: Vostè sí que les ha vist?
3: Jo sí, les he buscat per internet. Escolta'm, fem la prova. Deixa'm preguntar a una persona del públic escollida a l'atzar.
1: Deixa la gent del públic...
3: A veure...
1: Ara hem de molestar la gent del públic.
3: Aquesta noia que s'està tapant la cara,
1: sí,
3: que justament sembla que té ganes de participar.
1: Sí, home, sí.
3: Home, per favor.
6: Buah, sembla que hagi vingut a la Met Gala.
3: A veure... Vostè, senyoreta, com se diu?
7: Sònia.
3: Sònia. Sònia, te sabrà més greu que es facin malbé les pintures aquestes de Sixena o que el Yasmín Lamal es lesioni i es perdi tota la temporada vinent?
1: Aviam, perquè potser és de l'Espanyol.
3: Què és el que te sabrà més greu?
7: A veure, estic casada amb un culer, però culer.
3: Per tant, l'opció A no és...
7: No, és l'opció B.
3: És l'opció B. Les pintures de Sixena, a prendre pel...
1: No.
7: Culer.
3: Ho veieu? No tengo más preguntas, señorita. Se levanta la sesión.
1: Un moment, prou, hòstia.
3: Devuelva el micrófono, señorita Sònia.
1: Sí. En fi, veurem com avança la cosa, perquè promet moments de molta glòria, eh?
3: I al programa d'avui també parlarem de guardons, perquè hem guanyat el Premi Nacional de Comunicació.
1: Un altre cop? O sigui, vosaltres no vau guanyar fa uns anys aquest premi?
3: No, sí, Adi, la competència la vam guanyar el 2018, sí, però ara ens l'han donat a tota la ràdio.
1: Ah, som un país tan petit que si vius prou anys sempre t'acaba caient alguna cosa, no?
3: Sí, home.
1: Bueno, mira, el Premi Butaca, bueno.
3: Si no és un Premi Nacional... Butaca,
1: si no és això, és el Sant Jordi, si no el Premi Planeta Especial Espanyol, sí, alguna cosa així, no?
5: Sí, per ser català que donin el Premi Planeta costa una miqueta, però sí, en tot cas el Premi Nacional de Comunicació en categoria de ràdio, sí senyor, l'ha guanyat RACU, la resta de guardonats...
3: Com que la resta de guardonats, que haureu de compartir el premi amb més gent.
1: Però, home, és que és un país de ràdio, és un país de motor, és un país de benzina,
5: no,
1: és un país de ràdio.
5: I per diverses categories, hi ha el 3CAT, que l'ha guanyat en categoria digital, sí, o, per exemple, el Premi d'Honor, és a dir, el premi més important, li han donat a Justo Molinero,
3: home,
5: per estar gairebé 45 anys al capdavant de Ràdio Teletaxi.
3: Home.
1: Lo nuestro. Bravo. Bravo. Moltes gràcies.
3: Enhorabona, Justo. Ja era hora.
1: Molt bons dies, estimats oients. Us heu llevat aquest matí i heu llegit el diari i heu dit, mira, m'han donat un premi d'honor per ser millor comunicador del país.
3: Home.
1: No us ha passat normal, perquè vosaltres no sou una estrella de la comunicació com jo.
3: Justo.
1: Vosaltres no sou el J.

0: Teletubbies.
1: Bueno, justo, bon dia i felicitats, eh?
2: En vida teva, estimada Paqui, que truca des de Sant Ildefons.
1: No sóc la Paqui.
2: Porque la ràdio és la meva vida, però sobretot són els meus principis. Visca Radio Teletasi.
3: Billete, billete verde, pero qué bonitos son. Esos billetitos verdes siempre dan la salvación.
2: Algun bitllet verd en vista la vida, la veritat és que sí, però els diners no són el més important a la ràdio, un sector molt precaritzat. Però celebrem la ràdio, perquè a la ràdio els locutors i els oients tenim una relació de parella.

0: Bueno, potser aquesta relació de la que parla aquesta cançó no seria la ideal.
1: Al final no me como un torrao. Al final. Escoltem, però no jutgem, Oscar Delman. M'agrada molt que em feliciti per aquest premi que m'han donat. Totalment merescut.
0: Felicitats pel premi, totalment merescut. A la competència ens el van donar fa 8 anys.
1: Bueno, ara no parlarem de tu ni dels teus sequassos. Bueno. Podem parlar d'altres coses molt més interessants.
0: Com ara?
1: Parlem de mi. Vamos allá. Criticando,
0: vivimos criticando. Ha rebut moltes crítiques durant aquest any.
1: Sí, senyor. I n'estic content, sí? Perquè la crítica és la benzina dels valents. Només te critiquen quan estàs a dar de tot. Però quan estàs al cim més art de l'Everest, no se la veus que critiquen des del camp base. Tu veus unes persones molt petites dient... i tu te cagas en esas persones. Literalmente.
0: Si no les sé.
1: Copròlitos cayendo en la carva d'aquestes persones. Sí, sí, sí. Saps què vull dir?
0: Saps què vull dir?
1: Que a tu va per cul la crítica. Vamos.

0: Escolta, aquestes músiques, això s'ha arribat a gravar? O sigui, aquí hi ha hagut un lletrista que ha escrit la lletra. El cantant, que no hi ha posat cap pega, de dir, bueno, voy a cantar esto. El tècnic de gravació, que està allà gravant, que tampoc diu res.
1: I li ha fet repetir, si no s'entenia.
0: Exacte, diu, vuelvo a repetir, que no s'entiende bien.
2: Bueno, això, com explicava el nostre estimat Tomàs Fuentes, també passa, jo què sé, a Meme Clan, que van cantar una cançó que començava dient la pobra niña Carolina no tiene edad para hacer el amor.
1: No lo hagas.
2: I ningú va aixecar la mà, com diu el Tomàs, dient, potser hauríem de parar aquí la cançó.
3: Interessante.
0: Bueno, Justo, escolta'm, a Gaudí del premi, eh?
4: Bueno, Gaudí, tu has dit, no jo, el Justo com Gaudí, no. un geni del seu temps. No. Un geni totalment comprès. No ha calgut que parlar-la perquè em reconeguin, doncs, això, que és...
0: Exacte, no ha calgut que t'atropellés un tramvia.
4: No, la gent ja reconeix que he estat, soc i seré el número uno de la comunicació.
0: Escolta, per molts anys, Justo.
3: Gràcies. Va.
0: Bé, escolteu, el programa d'avui, a la competència, també parlarem de la bellesa, amb B baixa.
4: Sí, Catalunya supera els 8 milions d'habitants, però cada cop som més grans.
0: Bueno, parla això... per tu, eh? Que t'has cregut?
4: Home, sí, a mi de cap...
0: Parla per tu.
4: No parlo de ningú en concret, de tota manera. Són dades del nou cens que ha publicat l'IDESCAT.
0: L'IDESCAT, què és? Una malaltia de transmissió sexual?
4: No, és l'Institut d'Estadística de Catalunya, que ha fet un cens
0: no
4: nou.
0: No el conec.
4: Ja, bueno, doncs conegui-lo, és interessant.
2: Si voleu, us dono algunes dades. Per exemple, aquest cens revela que en 25 anys la població catalana ha crescut en 2 milions de persones. Hem passat d'allò del som 6 milions a som 8,1 o 8,2 milions.
3: Sí, però no per espores. No és que ens haguem reproduït els catalans. No, no? És que, bueno, aquesta gent, d'on ve, des del respecte, però jo sé d'on vinc, m'entens?
0: Home, perdona, hi ha molta immigració com tu en el seu dia, no?
3: Exacte, en el seu dia, però ara una mica més.
2: És a dir, quan vam arribar als 6 milions també era degut a la immigració, bàsicament.
3: Val.
2: En tot cas, des de l'any 1981 hi ha alguns canvis molt importants. Per exemple, l'any 81, un de cada quatre catalans eren més joves de 16 anys i ara només n'és un de cada 10.
0: Ara s'entén.
4: El què?
0: Ara s'entén. Home, sí. Que les dones cookies cada cop ens costa més trobar iogurins.
4: Ja. Yeah.
0: Nenes, com està el mercat,
4: Sí.
0: Està que no està.
4: Està que
0: està
4: no,
0: fatal.
4: No hi ha mercat, has d'anar al mercat.
0: Escolta, en lloc de iogurins, vas buscant iogurins, només trobes quajades.
4: Sí, ja
0: passats de voltes. Tots són homes vells que van de joves.
4: Sí.
0: Tot ple de senyors que van amb pantalons de pitillo.
4: Sí.
0: Que saber què es pensen.
4: Bueno, no
0: I el
4: sé.
0: Problema és que no hi hagi homes per totes les dones.
4: Sí.
0: Aquest és el problema de tot això.
4: Sí.
0: És que cada cop, clar, hi ha dones més desesperades.
4: No, jo no faria una lectura tan...
0: Que en busca de parella no en troben. I al final, doncs, bueno, es tornen d'allò. D'allòs, bueno, ja...
4: Tornen què?
0: No, faces... No,
4: no, no, no.
0: Ja m'enteneu, no em feu parlar.
4: No, sí, però no la faré parlar perquè parlarem d'altres coses.
0: De cop hi ha més dones que en lloc de menjar botifarra mengen conill.
4: Però...
0: Sabeu què vull dir?
4: No... És que això...
0: cada cop hi ha més dones que condueixen 4x4.
4: No.
0: Vas pel carrer i dius, però què és això?
4: Com que és això?
0: Cada cop hi ha més dones que es compren la roba al Decathlon.
4: Però...
0: S'ha perdut ja, s'ha perdut tot. S'està perdent.
4: Recupero la pregunta que feia abans un dels personatges dient, això ho ha escrit algú i algú ha rabiat. I, en tot
0: no,
4: cas,
0: home, no,
4: això
0: s'ha
4: agradat.
0: Jo et parlo des del machisme.
4: Perdoni.
0: Jo des de la sororitat aquesta que diuen amb que hem
4: tot,
0: de ser... Del,
4: amb totes les dones.
0: Del femellisme. Sí. Bueno, amb totes les dones...
4: No, és que...
0: Totes les dones normals, diguéssim.
4: No. Farem una cosa, que és explicar altres qüestions, perquè avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
0: Tot seguit les repassem.
5: No cal moure el terracú per escoltar la competència.
4: En fi, parlem una mica més sobre el dèficit d'inversions a Catalunya.
0: Com... Una altra vegada, sí, però ja ho heu dit, home.
4: No, sí, però expliquem-ne els detalls.
0: Va.
4: L'Estat espanyol ha deixat invertir 50.000 milions en els últims 15 anys.
0: Escolta, amb aquesta dada dels 50.000 milions, ara qui se l'ha inventat? Els independentistes de la CUP?
4: No, això són dades de Foment.
0: Ah, el Ministeri Socialista de Foment, això ve de Madrid, no?
4: No, parlem de Foment del Treball, la patronal catalana.
0: Ah, doncs això, els independentistes de la CUP.
4: No, crec que no seria el mateix perfil. Vull dir que...
0: Escolta'm, els catalans no ens interessa parlar de xifres que no entenem.
4: Però 50.000
0: milions. Quants camps del Barça són, això?
4: No, per de què?
0: Si a cada butaca hi poséssim un bitllet de 10 euros, per exemple...
4: És que no cal, és que 50.000 milions, objectivament, diria...
0: Els catalans, el que ens agrada ara és parlar del Tour de França d'enguany.
4: Què ha passat?
0: Que sortirà des de Barcelona.
3: Ah, va, sí.
0: Un aplaudiment.
3: No.
2: No cal que aplaudiu.
1: La gent ja s'aplaudirà en aquesta ràdio, això. Ja tindrem temps.
0: La gent ovacionant el Tour de França. Sí. Enguany sortirà des de Barcelona i això servirà per posar Barcelona al mapa.
3: Un moment. Moltes gràcies. O sigui, què passa? Que fins ara Barcelona no era el mapa o què? O sigui, els, no, els trilions de turistes que venen cada dia és que s'han perdut de camí a Andorra o què passa?
0: Ma, no me grite, no, por favor, no, senyor.
3: Calla i parli'm en català, racista. O sigui, què vol dir posar Barcelona al mapa? Aquí no hi cap més gent d'aquestes que venen
4: Lleva meva família. Sagrada Família.
0: Això són molts diners que es quedaran aquí, eh?
2: No sé si es quedaran. De moment han marxat perquè costa portar el tour aquí, que és a dir, que el tour comenci a Barcelona, sí, costa, a la ciutat li ha costat pràcticament 10 milions d'euros.
0: Això se'n diu una inversió.
4: Inversió en bicicleta, eh?
0: Exacte.
1: Una altra xifra que no s'entén, eh?
4: Sí.
1: La patronal Foment del Treball xifra, que això com dèiem, 50.000 milions d'euros dels diners que s'han deixat d'invertir en infraestructures i demana als partits polítics que facin un front comú per revertir aquesta situació.
3: Ah, sí, aquest, el que deia de aquest Foment de Treball és el senyor Sánchez Llibre, no? El de les escopinyes, no, el germà. El que va ser...
0: el que va ser president de l'Espanyol, no. No. Un germà, que va ser diputat de Convergència.
3: Sí. Ah, sí.
1: Senador d'Unió, si no m'equivoco.
3: Sí. I que sempre, que pot, exacte, sí. I sempre que pot demana que continuïn venint carretades de semisclaus per continuar fent lo seu. És aquest, sí, senyor, pot
1: aquest
3: ser o no pot
1: Josep
3: ser?
1: Josep Sánchez Llibre. Sí.
3: Doncs fem-li molt de cas. És clar que sí. Fa pinta que aquest home sap perfectament el que ens convé als catalans. Endavant i moltes gràcies. Adéu.
1: En tot cas, Foment ha fet un estudi i la conclusió és que el problema és estructural, o sigui que gran part de les obres pressupostades no es fan i que falta voluntat inversora, no sé si ho sabíeu, però sobretot per part de l'Estat.
3: Sí. M'estàs dient que han fet un estudi i que han trobat que l'Estat espanyol empobreix voluntària i activament Catalunya. Aquesta sí que no me l'estic. Oh,
0: has quedat parat, eh?
3: I què serà el següent? Obrireu els butlletins informatius explicant que esmorzar cada dia un paquet i mig de donuts de xocolata i 50 ducados negres podria no anar bé per la salut, que li provoca una mica de tos.
0: Mira, que no sigui amb això que obrin el butlletí de la una.
3: M'entens?
0: La Núria Travessa, sí.
1: Aquesta manca d'inversions és especialment flagrant, segons aquest estudi, en l'àmbit ferroviari. Entre el 2010 i el 2023, Adif va executar només la meitat de la inversió pressupostada a Catalunya.
3: Mira, ja en tinc prou. Ja n'hi ha prou d'aquí.
0: No em vols parlar del dèficit d'inversions, Mohamed? Ara m'estranya.
3: No, és que ja n'hi ha prou de plorar. És que si voleu que Espanya deixi de robar-nos és molt senzill. Saps com es fa?
0: Amb la independència?
3: Fins i tot Òscar Botifler, mao. M'entens? Ho entens?
0: Que sempre estàs igual.
3: Doncs això, plorar cada dia perquè Espanya ens maltracta no té cap sentit.
0: I què proposa?
3: És com si tu et trobes un semàfor en verd, sí, i en comptes de continuar endavant t'atures i comences a tocar el claxon, 300 anys tocant el claxon, passa coi, que és verd, que ja s'ha fet el referèndum, que l'heu aprovat. No, para, que viene policia. Sí, que vingui qui vulgui.
0: No, ha quedat clar. Sí, sí, t'entenem.
4: Perdoneu una cosa, ara que parleu de claredat.
0: Bon dia, Duque.
4: Bon dia, bonjour, bon any nou, si no em veiem. Jo ho començo a dir ara, ja, escolta, si no ens veiem, i normalment és que no tinc gana de veure a mi la gent, hi ha un moment que em fa
1: bona. A partir del febrer ja dius bon any nou si no ens veiem, esperant no veure la gent.
4: Esperant no veure i ben juro que no la trobo.
2: La gent ja no està de moda, diguéssim.
4: La gent, no.
1: Exacte, no està in, no està la paix.
4: Ha tornat molt la misantropia.
2: Sí?
4: Ha tornat molt, molt les...
1: La cosa introspectiva, l'exil interior.
4: L'exil interior, bueno, com Josep Pla al final de la vida.
2: Sí.
4: No?
2: Sí.
4: Si volen que el rei, si volen que vagi a veure els reis, que vinguin els reis a veure'm a mi.
1: Clar.
4: I tota aquesta merda, no?
1: Bueno, què tal, Duque de Faer?
4: Bueno,
1: bon dia.
4: No sé, necessiteu alguna cosa, no?
1: No.
4: Necessiteu alguna cosa de mi?
1: No.
4: Molt bé.
1: Jo crec que tu vols trucar al teu amic David de Foix, que viu a Madrid. Entenc que per comentar aquest tema del dèficit d'infraestructures.
4: Ara, que no sabia per què havia dit.
2: Ja recordava.
4: És veritat, ets el més...
1: Bueno, aquest dèficit ve una mica de Madrid, i tu sempre t'agrada trucar a Madrid per anar a les fonts.
4: Sí, sí, sí, a la font de Madrid, a les Cibeles. Sí.
6: L'aigua és més bona, allò.
4: És que l'aigua d'allà ve del canal d'Isabel II, Isabel II, Ferran I. És un 1 a la
1: quiniela. Veurem el partit de tornada, no?
4: De fet, era el 2, però li van treure perquè dos de dos era empate i era una X a la quiniela. Total, que va acabar guanyant l'os i l'arbre aquell que tenen allà.
1: Vols trucar a TV de Foix?
4: Sí.
2: L'arbós.
4: Bueno, l'os i l'arbós. L'arbós, el bós i l'os. L'os i l'arbós, eh? Oi, que sembla com Ginestà, però guarro. No? Sí. L'os i l'arbós.
1: Com les cançons descartades de Ginestà, no?
4: L'os i l'arbós.
2: Jo crec que avui he sentit aquest disc, eh?
4: Jo també. Àlex Culito, troca a Madrid, que... Tu saps com toques la tecla?
7: Tevi de Foix, te li voy de l'altre, o carai do for you, xo-xo.
4: Hola, Tevi, que sóc el Duque de Fire.
7: Ui, Duque, nena. Dichosos los oídos.
4: Sí.
7: ¿Cómo estás?
4: Bé.
7: Que tardas mucho en llamarme, ya. ¿Por qué no me llamas?
4: Bueno,
7: ¿qué te cuentas? ¿Cuánto hace que no nos vemos?
4: Ahora no me recuerdo, pero es igual, estén parlando aquí.
7: Bueno, ya te lo digo yo, sí. hace a lo menos 3 o 4 meses.
4: Sí, bueno.
7: La última vez fue cuando fuimos a la Sauna Paraíso, aquí, bueno, en Malasaña, ¿te acuerdas? Que sí. Te dio un poco un marichalazo.
4: Bueno, sí.
7: ¿Te acuerdas?
4: Es que la sauna a mí me baja la presión.
7: Uy, te baja la presión, dice. Sí. Pues debe ser lo único que te baja en la sauna. Nene,
4: bueno, porque... escorta, te vi que ens está sentint molta gent.
7: Sí, molta gent, ¿con quién estás?
4: Bueno, uns amics de Palau.
7: ¿Con quién me l'estás pegando?
4: No, son gent de tot arreu, de Bot.
7: Oye,
4: de
7: perdona, ya sabes que tienes mi corazón en tus manos.
4: Sí.
7: Y puedes hacer lo que quieras con él.
4: D'acord.
7: Cuando digo el corazón me refiero a la...
4: Pero, que estem en directe a la ràdio.
7: Sí, eso ya lo sé. Suerte que me he callado antes de tiempo, que aquí tenías que haberme cortado,
4: Es que yo te he tallado, pero ya una mica de retard y no es el meu.
7: Pues yo tampoco voy con retraso, No, oye, si os estaba escuchando en directo por internet.
4: Ajá.
7: Bueno, en directo es un decir, porque por internet lleváis un retraso que Jordi Basté acaba de escuchar, que acaba de decir, son las 6 del matí, buen día Cataluña.
4: Sí.
7: Vinga va, ara està dicendo peu a terra, que és dimarts.
4: Ah.
7: 5 de maig de 2019.
4: Bueno.
7: Pues sí que va un poquito retrasada la app de RACU,
4: sí. Sí, molt bé, Tevi, però jo no volia parlar d'això concretament, jo volia parlar d'altres qüestions.
7: Bueno, pero te acuerdas el día ese en Sauna Paraíso,
4: bueno,
7: que te dio tremendo vaído.
4: Sí.
7: Que estábamos ahí con la Pegona de Alcobendas,
4: sí,
7: que es socia de la sauna, nos coló a todas.
4: Sí.
7: Y tú estuviste intimando con un viajante de Cuenca que tenía más años que Lisboa.
4: Sí.
7: Solo para darme celos, bueno, fíjate pues, cómo eres, sí, cómo sabes que soy celosa.
4: Sí.
7: Qué cruel eres cuando quieres, Duque.
4: Tevi, això no ve a tom, ara mateix...
7: Y mira, te jodiste porque el karma te castigó y se te apagaron las luces.
4: Sí.
7: Claro, con el color, con el calor y el pedo que llevabas normal, bueno, que le diste un soplido al popper que casi te salen los ojos.
4: Bueno, me corta.
7: Y luego que te sacamos de allí que parecías un Cristo en Semana Santa. Ahí envuelto, no. Tú todavía ibas insistiendo,
4: no,
7: que te querías llevar el alborno.
4: Eso es mentira. Eso es mentira.
7: Ay, ¿qué coño te vas a acordar?
4: Sí.
7: Eso es mentira, eso es mentira. Ya te digo yo que saliste en bolas y pegando voces. Quiero mi alborno, quiero mi chancla, soy catalán, soy abogado, soy del Opus.
4: Bueno,
7: que no sabía lo que decías.
4: Tevi. Escorta un moment, que te trucava per parlar del dèficit d'infraestructura.
7: Ah, sí, ahora le llaman así.
4: Sí.
7: Tengo déficit de infraestructuras, a ver si me hace saltar las costuras.
4: Sí.
7: Qué marrano que eres.
4: Vull parlar literalment, que no sé si has vist que Foment de Treball diu que el déficit en inversió a Catalunya de 50.000 milions en 15 anys, que són molts milions, això.
7: Bueno, oye, sí, de acuerdo que el ministerio está aquí en Madrid, pero tampoco hace falta ponerse así, que siempre estáis igual. Ahora os toca pagar a vosotros, ya, a los catalanes, y a la próxima pues ya pagaremos nosotros, los madrileños, ya.
4: Bueno,
7: está.
4: Perdone, fa 300 anys que la próxima dieu que la pagareu vosaltres i la próxima...
7: Ay, mira que sois saboríos. Oye, siempre que vamos a cenar queréis pagar por separado.
4: Bueno, perdona.
7: Los catalanes siempre estáis igual, que el camarero se vuelve loco con el tatáfono.
4: Sí.
7: No, es que yo no he comido oliva, descuénteme lo mío.
4: Sí.
7: No, paga tú, coño, ya otro barem.
4: Pero siempre paga tú, quina barra. A sobre, ens voleu fer quedar nosaltres com un garrepa. Simplement són els nostres diners. O sigui,
7: oye,
4: un no és
7: sí,
4: garrepa
7: que...
4: amb els pròxims...
7: Muy bien. Bueno, no te pongas así. Mira, dime cuánto te debo y te hago un bizum ahora mismo.
4: Mira, doncs en total són 27.598 euros amb 65 cèntims, lo nostre,
7: Hostia, sí que lo tenías contado,
4: bueno,
7: joder.
4: Bueno, que ho tinc apuntat a notes de mòbil,
7: a ver,
4: i cada cop va pujant.
7: Te estoy haciendo el bizum.
4: Sí. Venga. No m'ha arribat de moment,
7: Sí, es que no funciona ahora,
4: No, el bizum no, y claro.
7: Pero te lo hago en cuanto pueda.
4: Ya.
7: Que se ve que no, más de 500, me parece que no...
4: No. Bueno,
7: en fin,
4: sí.
7: Dejemos de hablar de dinero, que es un poco incómodo.
4: Ahora es tú...
7: Hablemos de amor.
4: Sí.
7: Quiero hablar de pasión.
4: Muy bien, venga.
7: Quiéreme.
4: ¿Eh?
7: Como Ábalos quería a su Jessica.
4: Bueno.
7: ¿No lo has oído en el juicio?
4: No, es igual. Estic desconectat ya de tot això, afortunadament.
7: Bueno,
4: bueno. Sí.
7: Hazme tuya, Duque, te quiero entregar mi flor.
4: Bueno.
7: Y quien dice la flor dice el ramo entero. Toda la producción de tulipanes de los Países Bajos de este año y del que viene.
4: Bueno, corta, ya está. Es
7: Uy,
4: igual.
7: Espera, que me entra clientela. Perdóname un momentito.
4: Te vi, es igual.
7: Pase, hombre, pase, que le vamos a hacer su peinado de primera comunión. Es el alcalde Almeida.
4: Bueno, corta.
7: El alcalde de Madrid.
4: Sí.
7: Y no se preocupe, voy a buscarle una trona. ¿Sí?
4: Bueno.
7: Un beso donde tú quieras, Duque.
4: Adeu. Adeu.
7: Los catalanes, los catalanes decir petón sales galtes.
4: Sí.
7: Yo añado, a totes.
4: Que dir que divertit.
7: Fíjate, que poeta.
4: Que bé que sones en la llengua d'Espriu.
7: Vaya, vaya. Bueno, ja te cuelgo, eh?
4: Sí, vagi penjant, perquè hem de parlar d'altres qüestions. Per exemple, no està necessàriament relacionat amb això que estàvem parlant ara, no, amb TV de fa. El Papa ve a Barcelona, no sé si ho sabeu, n'hem parlat.
2: Sí, és com la sortida del tour, però d'una altra manera, diguéssim.
4: Sí, el tour blanc, el tour del Papa, el tour unipersonal, el tour del representant de Déu a la Terra, no és poca cosa. Avui també hem de parlar d'aquesta visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. No és un papa que s'hagi prodigat gaire als mitjans, de moment, així com Francesc sí, sortia cada dos per tres. Aquest papa, Lleó XIV, sembla que està...
0: Ja va pel 14, eh?
2: Ja va pel 14, Lleó, sí, n'hi havia 13 fins ara.
3: Una cosa, com us posaríeu, perdoneu la pregunta, una mica extemporània, però quin nom us posaríeu si fóssiu papa? Jo posaria la minja amb el segon. Seria superecumènic.
0: Sí, home, i tant.
3: Superecumènic. Seria de totes les religions una mica de papa de tot.
0: Del papa de tot.
3: Del papa de tot, el papa i la mama.
2: Però això voldria dir que la minja amb el acabat sent papa, si fossis tu el segon.
3: I si no, el tornen a lesionar a Espanya, serà papa i president de Catalunya independent, m'entens?
0: Bé, el pas del papa per Barcelona mobilitzarà molta policia, com més evident. I això, el fet que vingui aquí, ja ha fet pujar ja els preus dels hotels, de les habitacions.
6: Sí, la visita del Papa a Espanya mobilitzarà un pla especial de seguretat amb 11.000 policies nacionals.
0: Policia!
4: Sí, un moment.
6: I 2.200 guàrdies civils.
0: Guàrdia civil!
3: Mare meva, mare meva. Ciutadans de Catalunya, ja els tenim aquí. Catalans, ja tornen. Qualsevol excusa és bona per ficar la policia espanyola a Catalunya. Sí. O per ocupar-nos, més ben dit, per perpetuar la ocupació, perquè l'ocupació ja ve de casa, m'entens?
0: Sí, sí.
3: Perquè, esclar... No et poden tornar a ocupar si mai han deixat de fer-ho. Perquè entre la policia, els jutges, els mitjans, l'IBEX 35, realment pots dir que tornen a ocupar si mai han marxat aquesta gent.
0: Mohamed,
3: catalans!
0: Que estem parlant del papa.
3: La policia espanyola, valgui la redundància, torna a Catalunya, però diríem que torna la pluja si el núvol mai ha marxat del cel.
0: Que sí, s'ha entès la metàfora.
3: És que diríem que torna la boira si fossin ciutadans de Lleida. Acaben de posar imatges al 324 a Lleida i efectivament hi havia boira.
2: Perdona, i t'he dit una cosa. I el senyor que escrivia es deia Ramon Bòria. Cosa que em fa pensar que potser era un nom artístic, eh?
3: O que era dislèxic, i és senyor Boira. És que diríem que torna a fer puto de purín si fóssim ciutadans de Vic, o què?
0: Que s'ha entès.
3: Per cert, sabem si la policia espanyola arribarà en un creuer de piolín i els farà menjar tres croquetes i un trossec de bacallà fregit?
0: No ho crec, eh?
3: O per a l'ocasió arribaran en un arca de Noé i els alimentaran amb pa i vi. O com en dic jo, Happy Meal de la postguerra. Passarà això perquè ja les hem vist de tots colors.
0: Escolteu, i la nostra policia...
4: Bueno, a Catalunya, suposo que refereix als Mossos, s'ha de decidir el nombre de policies catalans que mobilitzarà la Generalitat.
0: Perdona, Guàrdies Civils també n'hi ha de catalans, eh?
4: Sí, hi ha algun de nacional espanyol i de govern també.
3: Ho veieu? És que és increïble.
6: Tot plegat depèn del pla de seguretat que estudia el Ministeri de l'Interior, que encara està preparant.
3: Ho veieu com hem de tenir un exèrcit? Això ho vinc dient jo...
0: Home, no és tan fàcil, eh?
3: És que no estem per coses fàcils, som catalans nosaltres, botifler. Segur que ets un d'aquests espanyolistes que només pacifista amb els catalans, però en canvi que Espanya tingui un exèrcit pel que sigui no et molesta. Ah, no, la mili, segur que vas fer la mili tot.
0: Escolta'm.
3: I vas demanar de fer la Ceuta. O a Melilla.
0: No la vaig fer. Vaig fer objecció de consciència.
3: Objecció de consciència. Es pot ser més poruc, es pot ser més arrossegat. Objecció de consciència de què? Ah, de què? De plantilles. Quina objecció de consciència?
0: Objecció de consciència, no havies de passar cap examen mèdic. Ja vaig anar-hi a passar-lo per asmàtic i em van dir que vostè tiri.
3: A Melilla.
0: Fumant abans, eh? Jo que no he fumat en la vida.
3: Fumant
0: abans de la prova mèdica.
2: M'has entrat tossint, no?
0: A l'Hospital Militar, allà l'avinguda de l'Hospital Militar, que justament porta el nom de la cosa, o la cosa porta el nom de l'avinguda, o...
3: Estàs dient que...
1: Com Andrés Iniesta, que viu al carrer Andrés Iniesta, de Ponte a Fonte del Villa.
0: Exacte, doncs l'Hospital Militar era l'avinguda de l'Hospital Militar.
3: Estàs dient que per no anar a l'exèrcit espanyol, tu, que no has tastat mai un cigarro, vas fumar, el qual demostra que sí, has fumat a la teva vida, un paquet de Marlboro.
0: Vaig fumar perquè ens fèiem córrer, els que anàvem...
1: Ah, no era broma.
0: No era broma.
3: Calla, calla.
2: Els que anàvem, que això va pot durar fins demà,
0: Els que anàvem a demanar la nulitat del servei militar...
3: Nulitat en espanyol!
4: Jo no soy espanyol, no puedo ir a l'exèrcit o misar de los
2: chavales. A posar la seva vida en perill.
1: Exacte.
2: A posar la seva vida per no anar a l'exèrcit espanyol.
1: Jugar-se a presó.
3: És l'exèrcit espanyol, no?
0: Ens classificaven per malalties.
2: No, pel tabac ho dic, pel tabac.
0: Hi havia una filera de gent que tenia la cama més curta que l'altra. Bueno, en fi, ho havien de revisar tot plegat.
1: Només primeres marxes, no?
2: Exacte. La cantina de Star Wars...
0: Els asmàtics, tots en una banda. Sí. Érem a la vora 20 o 30.
3: Tu no, sabies, van dir, per... tu no sabies a quina cantonada...
0: Sí, jo hagués pogut anar a qualsevol.
2: Tu vas veure una cantonada on hi havia tota gent fumant i vas dir, mira, és la cantonada dels asmàtics.
0: No, llavors ens van dir, bé, els asmàtics, sisplau, per comprovar que sou asmàtics, sí, comenceu a donar voltes al pati.
1: De veritat.
0: Ens vam fotre...
2: Sí, sí, què és aquesta ciència?
4: Ens el quartel del Bruc. Estem parlant del quartel...
0: No, l'hospital militar.
2: L'hospital, perdona. Vallcarca, sí.
0: Allà,
2: sí.
0: I llavors vam fer... Potser vam fer dues voltes.
2: Sí.
0: Que, home, jo n'hauria de fer una miqueta més de voltes.
1: No sóc tan asmàtic.
0: No sóc tan asmàtic, però bueno, mentre esperàvem, després de fer les dues voltes, que ens vam parar com dues hores a fer la prova mèdica, que dius, bueno, clar, si hagués tingut un atac d'asma ara mateix ja o seria mort o ja se m'hauria passat.
2: Sí.
0: Doncs mentre esperàvem, algú va treure un paquet de cigarretes... Va convidar la gent a dir, oye, fumeu...
1: Que... Creus que estava pensant en no passar la prova o tenia moltes ganes de fumar?
0: Podria ser que tingués el mono, que fos fumador.
1: Sí. Però allà
0: vaig veure l'oportunitat de dir, hosti, jo no tinc aquí asma, perquè m'ho noto quan anem bé.
3: I te'l vas voler provocar.
0: I vaig a provocar-me l'asma, em foto a fumar.
1: No,
0: vaig fumar mitja cigarreta perquè ja ens van cridar...
2: Però vas tossir molt, no? Perquè si és la primera vegada que fumaves, vull dir, vies tossir com un... van passar de la fila dels asmàtics a la fila dels tuberculosos.
0: No ho recordo. Sí. Recordo com un passar molts nervis, aviam què diran, a veure què diran, total. Que ens van auscultar amb un fonendoscopi i van anar passant. Alguns se'n va salvar, però altres, usted está muy bien de los pulmones. Vinga, apto.
3: I a tot,
0: doncs em va quedar cap més remei que dir, doncs, objecció de consciència. Perquè vaig de cap a
3: Ceuta.
0: Vaig demanar pròrrogues.
3: Sí, vaig demanar
0: pròrrogues mentre estava estudiant a la universitat. O sigui, i quan es van acabar les pròrrogues, doncs,
3: o sigui,
0: va venir la carta. Vostè ha d'anar a fer...
3: Objecció.
0: On? Usted tiene que ir a ser... El...
3: No havia entrat el català encara.
0: No, a l'exèrcit espanyol no havia entrat.
2: Crec que encara a punt d'arribar.
0: Sí. El capter, a la caserna del Bruc, allà, saps allò que sembla un castell? Allà
4: històries de superació, humor, actualitat... I això és també la competència.
0: A mi se m'ha fet avorrit, això, ara. Mira que anàvem bé, però ara no sé quina història...
2: Va, que hem de continuar parlant de la visita del Papa, però ho farem amb algú que sí que en sap, que és mossèn Papiol.

0: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
1: Ostres.
0: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
2: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
3: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
4: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
5: Ara Lidl escalopins de salmó per 4,99, t'estalvies un 21%. I amb Lidl Plus estalvia't un 17% en les nostres mozzarelles. Lidl, val la pena.
6: Mira aquesta casa, hi entrem?
7: És un primer, hi entrem, té balcó, hi entrem, té Movistar Prosegura Alarm, no hi entrem.
8: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegura Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegura Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
9: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
10: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
11: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: Ràdio en directe.
13: Actualitzada al minut.
14: Alertes d'última hora.
13: RAC més 1.
15: Notícies.
14: Podcast.
13: Contingut exclusiu.
15: Escolta.
14: Navega.
15: Descarrega.
13: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
15: Fàcil, còmoda.
14: Intuïtiva.
15: I renovada.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
17: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
18: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
19: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
20: Ah, como hemos cambiado.
21: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
22: Nosaltres som la competència.

0: Tornem a ser aquí amb la Noemí Polls. Noemí Polls, bon dia.
1: Bon dia. Tots tenim un amic a qui se'l coneix de mil maneres diferents. Imagina't el cas del Manuel. Per als seus amics és Manolo, per la feina li diuen Marquesito, i alhora, pels seus fills és el Papa, i per la seva mare, el Manolito. Manuel, Manolo, Marquesito, Papa o Manolito, és igual. Per a tothom és aquella persona meravellosa que sempre els cuida i els protegeix. Perquè més important que, com ens diuen, és que se'ns reconegui pel que som. Doncs el mateix passa amb Securitas Direct, que ara es diu Verisure. Canvia el nom, però no el que són, els primers a protegir. Securitas Direct ara és Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
0: Molt bé, moltes gràcies. De què parlàvem? Parlàvem abans de publicitat de l'arribada del Papa, efectivament, que ha afectat el preu dels hotels de Barcelona.
2: Molts ja estan un 80% més cars que abans que el Papa anunciés la seva visita a Barcelona, i en alguns casos la nit d'hotel ha pujat fins a 200 euros més.
3: Buah, per aquest preu l'habitació jo demano que vingui el Papa l'endemà i que m'acanti una de la Luc Vimpana amb l'acústica. De...
4: A la teva habitació, eh? Home, per... Que vagi passant d'habitació en habitació
3: home,
4: del
3: preu. Home, és el que... Sí, és... El Papa, segur que la sap tocar, perquè aquests són els de... Són de... El Perú. Aquest Papa va estar al Perú.
4: Va ser al Perú.
5: Ella coneixia molt a l'Utipat.
3: Exacte. Bueno, deies, Noelia.
2: L'estada del Papa a Barcelona del 9 al 11 de juny fa que els hotels de luxe, per exemple, registrin els augments més grans en els preus, i l'hotel La Sagrada Família, per exemple, també ja està ple per la localització estratègica que té per veure el Papa.
6: Germans...
4: Home, mossèn Papiol, bon dia, mossèn.
6: Jesús va fer el miracle dels pans, els peixos i els preus d'hotel a Barcelona.
4: Sí.
6: Crideu tots amb mi, al·leluia! Jesús va convertir l'aigua en vi, ja us dic, a molts us agradaria tenir una mica així, a les 3 de la matinada.
4: És el McLari.
6: Sí, exacte.
4: El McLari.
6: Però descalç. I també multiplicava els pans i els peixos, que en aquesta economia doncs també ens aniria molt bé una persona amb aquest superpoder.
4: Però no cal, eh? No cal, Jesús. S'ha multiplicat els preus dels hotels sense necessitat de cap miracle, eh?
6: S'està fent la màgia.
4: S'està fent la màgia, sí. Va, pots centrar-se en el tema, sí, sisplau?
6: El tema és que resarem un Pare Nostre.
4: Ara?
6: Vinga. Pare Nostre, que estàs als hotels...
4: No, comença ben bé així, no.
6: I per tot això tenim una recomanació pels creients que voleu dormir a Barcelona per rebre el Papa... us recomanem l'aplicació Papatel, que és una...
4: Papatel?
6: Hotel i Papa, Papatel.
4: Papatel és una aplicació del mòbil.
6: Dels hotels de la ciutat, sí, per reservar habitació de cara a la visita del Papa.
4: I surt més barat reservar amb Papatel?
6: Sí.
4: No, m'hi pregunto.
6: És un sistema que tu vas triant, i com més gent, és l'oferta i la demanda. És una cosa que, sí, hi ha molta gent, doncs pujaran molt. Hi ha poca gent, baixaran.
4: Sí, com els vols d'avió...
6: Sí, com el capitalisme. Podeu seure, moltes gràcies.
4: Molt bé, ja estem asseguts, ara tornem.
7: És t'entendre amb mi, Di.
8: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
7: Crec que m'he enamorat.
8: Normal, amb aquests preus.
7: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada, 4,55 al mig quilo.
8: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
9: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
14: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
15: ¿De qué?
14: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
15: ¡Buah! Con ese colacao.
14: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un colacao.
15: ¿Qué más quieres?
14: Más mañana es así.
16: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
17: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
18: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
19: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
14: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
3: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
14: Thank you!
19: Per aquí, sisplau!
16: Del 6 al 9 de maig agafa't festa perquè torna el Rec a Igualada. 4 dies de moda i festa a preu rec, en un circuit urbà entre antigues fàbriques, amb més de 100 marques i dissenyadors de moda fent vendes especials, concerts, DJs i la millor gastronomia. Del 6 al 9 de maig no t'ho pensis i vine al Rec. Més informació a rec0.com.
5: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
20: Que bé l'airet del mar de les Maldives. Escolta, quan hem de tornar?
21: Doncs tenint en compte que ens ha tocat l'Eurojackpot de l'11, quan ens vingui bé.
20: Quina data tan bona quan ens vingui bé. És justament el dia que em va bé.
21: El dia quan ens vingui bé?
20: Sí, justament aquell dia em va guai tornar.
21: I a mi?
22: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
23: 11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
25: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
26: Vaja, si mai se fes una Met Gala. Saps aquesta gala que fan als Estats